0: servir per qualsevol cosa, però en aquest cas, amb uns musclos, els tallem petitonets. Quan ho tenim, ens fem un sofregit. All, al principi, perquè ens agafi bé de gust. Unes cues de ceba tendra o la ceba tendra. Ho deixem sofregir, però foc alt. Quan se'ns vagi cremant, una cosa que fem molt els cuiners és que una cosa, volem accelerar la cocció, ho posem a foc alt i tallem cocció amb un líquid. Doncs en aquest cas el que farem serà tallar-li la cocció amb un vi blanc o un cava. I això ho farem un parell o tres de vegades. Quan ho tinguem, afegirem aquestes closques de llimona talladetes petitones, un altre cop, un cop de vi, reduïm, tirem els musclos, que els tindrem nets, crus, tapem.
1: Quant més o menys? Un quilo?
0: Un quilo, és fantàstic. Tapem, 5 minuts i ja els tenim. Que s'obrin amb el propi sofregit i amb el seu gustet.
1: En 5 minuts n'hi ha prou perquè s'obrin la majoria.
0: S'obrin la majoria.
1: Què fem amb aquells que gairebé és una batalla, cos a cos, entre tu i la closca del múscul?
0: Hi ha dues coses. Abans de ficar-los a la cassola, mirem si és que estiguin tots tancats. Si estan tots tancats i alguns no se'ns han obert, retirem els que ja sí que s'han obert i els deixem un parell de minutets més.
1: Ah,
0: i s'obriran. Per contra, si no hem fet aquesta neteja prèvia de triar quin sí i quin no, fora.
1: Val.
0: Vull dir, no ens podem menjar un musclo que hagi entrat a la cassola sense estar bé. I per estar bé han d'estar completament tancats.
1: Sí, per tant, això entre una cosa i l'altra, en 10 minutets, 15, ho tenim fet.
0: Sí, sí, superràpid, perquè aquesta pell de llimona la pots tenir a la nevera, confitada.
1: I per acompanyar tot això, proposes, Cristina, una bona amanida.
0: Sí. Però sí que és veritat que una amanida pot ser molt maca o pot ser quatre coses tirades en un plat.
1: Sí.
0: No? I a vegades, amb molt poquet, fem una amanida molt xula. Us proposo un tomàquet amb esqueixada. Heu de comprar un bon tomàquet gros, que sigui fàcil de buidar, no? L'escapcem per dalt i ens queda com un barret, i aquest barret no el llanceu, perquè després el talleu i els poseu amb una altra amanida, amb un sofregit, allà on vulgueu. El buideu amb una cullera, que ja veureu que no té cap mena de dificultat, i posarem bacallà esqueixat i figues.
1: Oh,
0: molt a la línia aquesta, que a mi m'agrada molt barrejar,
1: sí,
0: no? La fruiteta, aquest puntet dolç amb aquest puntet salat, la figa és molt dolça i el bacallà salat té aquest puntet salí que li lliga molt bé.
1: Bacallà i figa, no s'hagués acudit mai barrejar-ho.
0: Mira, la meva germana va dir, n'estàs segura? El meu cunyà va dir, tu d'això també n'estàs segura? I tu tasta.
1: Yeah.
0: I em va dir, és espectacular. L'esqueixada habitualment porta ceba. Jo faig servir la cua de la ceba. Per què? Perquè li dona un color molt més maco. I a més, com la figa és molt suau, si jo li poso la ceba, potser m'emmascara el gust. I la cua és molt suaveta, no emmascara res. I tota la dificultat que té és, agafem aquest tomàquet, el buidem. Consell.
1: Clar, amb allò que hem buidat, què?
0: Amb allò que hem buidat, ho tallarem petitet per fer el farcit.
1: Ah, bueno,
0: però aquest tomàquet el deixeu boix 10-15 minuts, perquè tregui aigua. Sí? Perquè si llavors, quan hi poseu l'amanida, us quedarà igualit.
1: Vas
0: boca baix i que vagi traient.
1: Així és allò que després queda com tubet.
0: Sí, i no val la pena.
1: Val. O sigui, el girem, però en un
0: sí,
1: plat.
0: Sí, en un plat mateix.
1: En un plat mateix.
0: Sí. Talles el tomàquet que has buidat.
1: Sí.
0: I poses el bacallà esqueixat tallat petitonet amb les mans mateix. Una cua de ceba tendra tallada primeta. Un parell de figues tallades a deuets. I també li poses, a mi m'agraden molt, les anxoves. Un parell d'anxovetes tallades petitonetes.
1: Val.
0: Sal, una mica d'oli.
1: Un oli bo.
0: I, sí, la Lleida, tenim olis fantàstics, sí? I el que fem és deixar-ho 30 minuts, reposar junt, perquè tots els gustos se'ns amalgamen.
1: A la nevera o fora?
0: Jo deixo una nevera.
1: Va.
0: A l'estiu, res fora.
1: Yeah.
0: A la nevera, tapadet, perquè no ens agafi olors ni reparteixi olors. 30 minutets, i ja està. Omplim i gaudim. Tasteu.
1: I ens falta un plat principal.
0: Sí, és un plat que és molt nostre, sí? Fideus de barca.
1: Home...
0: I veureu que són molt senzillets. Farem servir la canana avui. La canana és un cosí germà del calamar, no és el mateix.
1: Val.
0: Té la pell més fosca, més morada, és més gruixut i és més dur. Sí? Però per contra és molt saborós. Necessita coccions una miqueta més llargues.
1: I com ho fem, això?
0: Mireu, agafem per un cantó una picada, all, julivert i ametlla.
1: D'acord.
0: Piquem amb morter, raig d'oli i hi ha una olla. Ho enrossim, que veureu que enrosseix molt ràpid. 2 minuts. 3 màxim, perquè clar, l'ametlla no se'ns cremaria. Retireu una cullerada i la reserveu, que en farem un allioli.
1: Val.
0: I després, en aquesta picada que ja tenim a la cassola, li tiro una miqueta de pimentó fumat, li tiro un tomàquet ratlladet i sofregeixo. Quan ho tinc, m'hi tiro morralla, aquell peix que ningú vol. Sí, que no te'l menjaries només per sopa. Aquí ens el menjarem. Cobrim d'aigua freda, és important, i que arrenqui el bull, 30 minuts. És molt xulo si li podeu posar també unes patatetes. Agafeu una patata, la peleu i l'esbarleu. Quan parlem d'esbarlar, sí, el que volem dir és que clavem ganivet i trenquem, perquè per allà on trenquem allibera el midó durant la cocció. I ens queda un caldo una miqueta més espesset i també ens agafa molt més el gust del nostre brou.
2: Pot ser que així s'hagin de fer les truites de patates, també?
0: Jo la faig sempre així, amb patates barlala. Les llevo petitones...
2: És que això va haver-hi un dia que m'ho van dir. Va dir, però trenca-la, sí, l'has d'esbarlar, tal. I dic, però quina diferència hi ha d'haver?
0: Infinita!
2: I resulta que sí que hi ha diferència.
0: Molt, perquè a més...
2: I quan... és per aquest procés del
0: midó. Clar, per on trenques,
2: sí,
0: nosaltres en diem que la patata queda viva, no? Queda rugosa. Tu quan talles una patata, la toques i és sí, fina, però en canvi, si la trenques, queda tota rugosa. Per aquell tot rugós, s'allibera el midó i absorbeix els gustos. Un estofat, un guisat, una truita de patates...
2: Sí, sí, és que el sabor es multiplica.
0: Sí, perquè a més, clar, com està tallada de manera irregular... Es queda uns puntets més torradetes, aquell puntet sí, dolçat que té.
2: I hi ha una mica de...
0: Una meravella.
2: Bueno, llavors estem allà. Estem clavant i destrossant patates.
0: Destrossant patates. Wow. I ens hi posarem la morralla, la patateta, aigua freda i a bullir. Màxim 30 minuts. Sí? I sempre que bulli a un foc mig baix, que no trenqui molt, perquè si no la carn se'ns trencarà. Al final són peixos petitons, no? Aranyes, cintes... Vull dir que són més delicadets. I mentrestant, què em faig, no, amb els fideus? Aquesta canana, que ja me l'hauran netejat i me l'hauran tallat o me l'hauré tallat, jo la poso en una cassola, on vagi a fer els meus fideus. I la començo a enrossir. Com té cocció llarga, jo us recomano, que és l'única cosa que he canviat, això és una recepta que jo vaig aprendre amb l'espai del peix de Palamós. I l'únic canvi que he fet és que hi poso una miqueta de vi. Val. Perquè m'ajuda a estovar-la.
2: Val.
0: No? M'estova la canana, i quan aquesta canana ja està estovadeta i cuinadeta, uns 20-30 minuts en funció com la tingueu tallada, ens hi tirem els fideus. 3 o 4 voltes. Quan tinc el brou, retiro el peix, retiro les patates i li tiro el brou en aquests fideus. Mentre es va fent el xup-xup, que són 10-12 minuts, el que vaig fent és que em vaig traient la carn d'aquest peix de morralla, no? Que és un peix que és molt gustós, la morralla o el peix de roca. Li vaig traient la carn i quan tinc aquests fideus poso el peix, poso les patates i amb aquella picada que havíem guardat ens en fem un allioli. Hi posem un ou, oli d'oliva, suau, i ho muntem. I ho servim i tenim un plates de diumenge.
2: Totalment.
0: Econòmic, molt de casa nostra. Fem,
2: sí,
0: fem homenatge a la memòria dels nostres pescadors que surten i que realment és espectacular.
2: Uau. Quina gana. Sempre em passa el mateix. És que a més aquesta hora escrivirà'l. Cristina, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Una abraçada, Cristina Domingo. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
3: Estiu.

0: RAC 1.
1: Tots som 1. RAC 1.
0: Aquest divendres el Girona juga a RAC més 1. A les 9, des de l'estadi Arcàngel, Còrdoba-Girona. Primer desplaçament de la temporada per l'equip gironí. Viviu el partit en directe des d'un quart d'hora abans a l'app i al web de RAC 1 amb Miquel Agut, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. Aquest divendres a les 9, Còrdoba-Girona a RAC més 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC 1. Tots som 1.
0: Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
2: 5, 4, 3, 2, 1...
3: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
4: Bona tarda a tothom, benvinguts. Em sento com baix, no de volum, sinó de la cadira. Espera't, ara. No veus que està tot més amunt o més avall?
5: Sí, clar, és que la gent s'ajusta la cadira en funció de les cames que tinguis.
4: No, però el peu de micro aquest és més alt, el veig més amunt. Oi que l'han canviat?
5: És que ven uns tècnics i fan cosetes.
4: Bueno, me l'allunyo una mica. En fi, bona tarda a tothom, bona tarda particularment a la Yael Brusca. Com estàs, estimada?
5: Hola, molt bé.
4: Com va? A veure, tenim tantes coses per comentar que no sé per on començar.
5: Mira, jo avui he fet un pastís.
4: No, això el pastís no ens interessa, ja ho comentarem després.
5: Bé, prefereixo no comentar-ho.
4: Per què? No.
5: No, perquè sempre passen moltes altres coses durant el matí que són dignes de comentar.
4: Però si vols comentar el pastís. Però aquí s'ha licut llevar-se més d'hora un dia al matí per venir a la ràdio amb un pastís en forma de cor.
6: I no fer-lo sense gluten.
5: Ja, mira, és el següent repte que tinc, no? De veritat.
4: Total, que la Yael s'ha presentat aquest matí molt mona, molt il·lusionada, ella, amb un pastís que... Hem fet foto?
5: Sí, tenim foto. La pengem...
4: La podríem penjar a xarxes.
6: És pastís,
4: no sé si...
6: verd?
4: No.
6: De mar i Juana?
4: I de què era? Com de mantega i com molt bo. Però vaja, sí. No és aquest el tema.
5: Quin és el tema? No, el tema és important. Verd.
4: Jo és que estic per dir-li al Martí d'Esports que vingui per informar... És que hi ha dos temes d'esports molt bons.
5: Molt gros.
4: Un que ja ens el comentarà quan vingui ara a la... abans... Bueno, allò que fa, no?
5: El Martí Puig, sí, però expliquem-li l'important, sisplau.
4: Moment. És que, no, és la vexació dels capitans, val?
5: Ah, no, jo pensava que diries allò de la...
4: Ara hi anem, però que hi ha això del De Jong... Que, vaja, que el capità... Bueno, ja el Flick ha fet de les seves... Vaja, que han apartat el De Jong de la primera capitania, una mica, amb l'excusa que està tot
5: lesionat,
4: original.
5: Lesionat, no?, i tot.
4: Lesionat, però ara ho explicarà el Martí quan
6: vingui. Parlarà de femení, no?, també?
4: Bona tarda,
6: no,
4: com
6: bon
4: estàs?
6: Matí.
4: No, bona tarda, no. Aitana, com estàs?
6: No, diferent... no, res de bona tarda ni de mala tarda.
4: Fixa't que no t'he dit Aitana bona tarda, he dit bona tarda a Aitana.
6: Mira, vols obrir aquest meló? L'obrim.
4: No, bueno, i tant. Doncs ha vingut el Martí. Mira, no l'hem demanat, però ha vingut. Martí, doncs va, ja que has vingut, vinga. Saludem el Martí Puigcoma, el nostre home d'esports.
7: Molt bona tarda.
4: No et volia, realment, però vaja.
7: I... M'has mencionat i entrat, de cop.
4: Efectivament. Doncs això
6: no té res a fer, no?
7: No, sí. Home, tinc molta feina amb el guió.
4: Està preparant el temps afegit. A veure, Martí, és que què ha passat? Què ha fet el gamberro del Hansi Flick?
7: Aviam, el gamberro del Hansi Flick, com dius tu...
4: Sí.
7: A més, un comunicat a xarxes socials, un vídeo promocional...
4: Sí.
7: En què deia...
4: Promocional, molt promocional. Unes declaracions, vaja.
7: Sí. I ha dit que els capitans, fins que es tanqui el mercat de fitxatges, que això és fins al 31 d'agost, seran Rafinha, Pedri i Eric García.
5: Molt bé.
4: Ojo.
7: I aquí, De Jong no s'ha mencionat.
4: No, només no s'ha mencionat, sinó que s'ha mig apartat. Però, en canvi, ha dit que era molt amiguet del De Jong i que molt bé i que són molt, molt amics, no?
7: Ho ha justificat dient que estava lesionat.
4: Sí.
7: I, per tant, no es formaria part d'aquesta capitania provisional, eh? No és la definitiva, que és la que voten els jugadors.
4: Però, vaja, s'ha entès que el convidaven a fer un pas al costat, com a mínim.
7: S'ha convidat,
4: una mica de moving. Perquè la pregunta que jo faig... L'any passat, que hi havia molt mal rotllo amb aquest noi, el Ter Stegen, era el Ter Stegen?
7: Era el Ter Stegen, sí.
4: I que no sé si estava lesionat o no, ja no me'n recordo.
7: Estava lesionat,
4: sí. Hi havia molt mal rotllo amb ell, exacte, no volia dir, no volia apartar-se allò dels mesos, la pasta i tot aquell rotllo. Se li va mantenir la capitania, oi?
7: Sí, es va aplicar una política diferent a la d'aquest any. I, de fet, en el discurs del Gamper d'aquest any el farà el Rafinha, l'any passat el va fer Ter Stegen.
4: Bueno, doncs, el Rafinha té 24 hores per aprendre a dir coses en català. D'acord? Però la veritable notícia, després farem tota la salsa pertinent, el temps afegit, i ens ho vindràs a explicar, però la veritable salsa és Gemma Montero.
5: Que entri Gemma Montero.
4: No, no.
5: Pobre, home, que té feina.
4: Gemma Montero, que està allà al Departament d'Esports pencant, no com d'altres, que ha anat avui aquí al Corte Inglés de sota la ràdio. Mm. I qui s'ha trobat?
5: Gordon, Anthony Gordon.
4: Anthony Gordon, no podíem per Gemma Montero.
5: Estem, t'he de dir, escolta, estic molt emocionada amb Anthony Gordon, perquè aquest nano ens donarà moltes coses bones.
4: Molt bé, doncs després d'aquest comentari...
5: Sí o no?
4: De...
5: Mira, Martí diu que sí.
7: És molt bo aquest jugador.
4: Molt bé, doncs Martí Puig, com a, diu que aquest el Gordon és molt bo. Maria...
5: Yael.
4: Maria Yael diu que... Algú més vol dir que Gordon és molt bo?
5: Yael. Ja...
4: O donem pa... Maitana, bona tarda. Què en penses de Gordon?
8: Mama Yael.
4: Vale, fora, mama Barracho.
8: Va! No soy Aitana.
4: Joder.
8: Ui, que se muere.
4: No, com ho feu? Ja està, està.
5: No, estem bé, estem bé. El Pere Mas estava bevent una mica d'aigua perquè...
4: Ha entrat algú... Saps sí. Que hi ha dos forats?
5: Sí, ha entrat per l'altre.
4: Ha entrat per l'altre. No sé què ha entrat, però ha entrat per l'altre.
8: Pel de baix?
5: No, crec que pel de baix, Rosalia, no.
4: No,
5: però...
4: tots estan bé.
5: Tot bé, no?
4: Sí, sí, la meva mort es produirà avui, eh?
5: Seríem virals, segurament.
4: Bueno, sí, però llàstima. Posem a gravar. Sí. Perquè les càmeres, si m'haig de posar... Va, podem avançar?
5: Va.
4: Després de tot aquest tema d'esports, però realment avui l'actualitat esportiva vindrà carregadeta. La calor. La calor.
5: Ja em fa aquí l'estudi.
4: No, ja, no. Bueno, doncs no toqueu l'aire, ja està. Resulta que han fet un estudi, i un estudi no de 4 dies, eh? Han recollit dades entre el 2009 i el 2025 i s'ha detectat que hi ha una relació directa entre la pujada de temperatura i l'augment dels comportaments agressius, eh? A causa de la calor, ens enfadem més i ens estressem més.
9: Ladrones, ladrones, ladrones.
4: Puta mía.
9: La gente no sabe comportarse, collons.
4: Bueno, aviam una cosa.
9: Ladrones, ladrones. Gracias.
10: Ladrones, ladrones.
9: Sí, vale. Toda la gente que vino ayer a la fiesta de Gracia a decirme ladrones, ladrones.
4: Sí, va passar això.
9: Maricones.
4: No, també, també. Vale, ja està, prou. Bueno, Lázaro, tu la calor com la portes? O sigui,
9: yo sé controlarme, collons.
4: Vale,
9: hay que hacer un mindfulness.
4: Com? Això fas
9: tu. Un mindfulness.
4: Mindfulness.
9: Hay que hacer un mindfulness.
4: Mindfulness.
9: Cuando veo que me voy a enfadar, cuento hasta 10 carajillos. 20 carajillos.
10: ¿Cuántos carajillos has
9: traído? 200.
10: 20.
9: 20.
10: Bueno, 200 me tomaré.
9: ¿Qué quiere decir?
4: Però, bueno, això és
9: una... Què quiere decir?
4: És una tàctica... És una tàctica, diguem-ne, com es diu això? Però no sé, és una tàctica per intentar calmar-se o quan vostè està...
9: No vale la pena discutir.
4: Què?
9: No vale la pena. ¿Qué quiere decir?
4: ¿Qué quiere decir qué?
9: ¿Qué quiere decir?
4: Lo
9: importante es la comunicación asertiva,
4: sí.
9: Dialogar y estar tranquilo. El truco que utilizo yo es no discutir. ¿Mm? Es coger un palo y romperle las costillas para no discutir.
5: Pero no puede ser eso, Lázaro.
9: Pongo
5: no.
9: El Toyota, cago en Déu.
4: Bueno, no.
9: Ladrones, ladrones.
10: Ladrones, ladrones.
4: Bueno, yo ya me perdono.
9: Ese truco calma mucho el ambiente, collón.
4: No, pero...
9: Y si no se calma el ambiente, lo cojo y lo meto en la silla de corriente.
4: No, pues la silla de corriente. Lázaro, gracias por los consejos. Yo que no los apliquemos.
9: ¿Eh? Ladrones, ladrones.
4: Adéu, adéu, ya está. Prou d'aquest color. Perquè la veritat és que arribament que... No, no, bueno, és que és molt cansat tot plegat. Que no...
11: Bueno, que cabe duda, ¿no? Que al final...
4: Es que entre
11: la gente se queja, ¿no?, de que llevamos 40 y pico noches torridas.
4: No, es que aquí es noche torrida, ¿eh?
11: Pero bueno, yo llevo desde enero.
4: No, ya sí, toda la vida, ¿eh? En fin, pasa malamente, ¿no?, por la calor.
11: Bueno, la verdad es que me pongo agresivo, ¿no? Ah. Abro cerveza con los dientes.
4: ¿Qué?
11: Casco nueces con... Bueno, con una parte de mi cuerpo.
5: Por favor.
11: Y la Pili y yo nos ensalzamos en peleas interminables.
4: De verdad.
5: Pues para allá.
11: No llegan a ningún lado. Más o menos, ¿no?
4: La Pili es para allá.
11: En otro ring en la cama, ¿no? Yo a veces pierdo por KO en el primer round. Porque, bueno, pues con las prisas, los nervios, pues uno acaba enseguida y, y luego te duermes.
4: Bueno.
11: Y otras a veces aguanto con un campeón y le quito el cinturón, ¿no?
4: No voy a meter eso. Venga, adeu. Fora.
11: Ahí estoy.
4: Fora. Gracias. Adeu.
5: Ui. Ai.
8: Sí, aneu rient. Ella,
4: jo quan sento, no, jo no, que... Ai, quan sento jo, que està riada ja, quan sento que està riada... Yeah. Era professora Làctia.
8: Very good.
4: Quin problema hi ha?
8: Res bien.
4: Però pot ser que la professora Làctia hagi posat la temperatura a 26?
8: Jo no, és cosa de...
4: No.
8: Ja sabeu què.
12: Segur l'Òscar.
8: Eclipsi. Ah, quin...
12: De manteniment.
4: Ah, sí? Què ens vol, matar de calor?
12: No, diu que s'ha de posar així.
4: Ah, molt bé, doncs que vingui no ell a fer el programa. I em poso a fer manteniment, no?
12: Bueno, si vols.
8: Òscar acaba refregit com un hot dog.
4: Bueno, en fi.
8: Molt bé. Very good,
4: perra. Professora Olivia Làctia, què li passa?
8: Tu segueix fent acudits, eh?
4: Quin problema hi ha?
8: Et creus monologuista.
4: No puc fer ni acudits, no puc fer comentaris, no puc dir el que penso.
8: Home, amb la que està caient.
4: Sí.
8: I tu creient-te graciós, eh? Quants dies portem superant els 40 gratos?
4: Doncs mira, la veritat
8: quants
4: és que...
8: Quants petriosca?
4: No, jo crec que les estadístiques o les xifres diuen que entre 18 i 19 aquest any, és una barbaritat.
8: I això, segons meus càlculs, són 432 hores. I tu saps per què passa això?
4: No ho
8: per
4: sé,
8: què passa, què diuen
4: per què
8: en francès?
4: Per què passa? No,
8: ho
4: diuen
8: així. Sí, diuen així.
4: Va, quin és el motiu?
8: Per l'eclipsi de 28 d'agost que causarà mort de tota humanitat!
4: Què? Una altra vegada amb el tema, no en teníem prou.
8: És que només queden 10 dies per un nou eclipsi.
4: No, això no és veritat. Bueno, sí que és veritat, però
8: sí,
4: no és ben bé el mateix. No, no, no, hi ha prou d'aquesta mena d'idea.
8: C'est cert. No. Just el dia
4: no,
8: que...
4: No, ara, no comenci a parlar en francès, no es falta
8: més clor rus en francès, deixa-me.
4: Sí, sí.
8: Just el dia que acabeu el programa d'estiu. És quan nou eclipsi, així que morirem
4: no,
8: tots.
4: No, però no comenci de lluna, en aquell cas.
8: Sí, però el sol s'allunyarà tant de terra...
4: No, el sol no s'allunyarà de terra.
8: ...que la lluna implosarà, escoltame, a causa de la gravetat, no, i nosaltres morirem congelats com Frozen.
4: A veure.
8: En qüestió de segons. No. Tens sort perquè ja hauràs cobrat factura.
4: No, primera, que no hauré cobrat, i segona, que no morirà ningú a causa de l'eclipsi, i tercera, que el sol no s'allunyarà, el sol està al mig, i nosaltres anem donant voltes. Ens allunyem una mica nosaltres, però no gaire, tampoc, prou.
8: Va, tu ja. Segueix rient, Petriosca.
4: Va.
8: A veure si any que viene estaràs aquí per fer
4: va.
8: Versió estiu o versió eclíptiu, que li vull dir jo.
4: Va a la casa. Fora, s'ha acabat. Adéu, senyora Làctia. Prou d'aquest color. Prou. Ja està. Fora.
13: Dada Jové.
11: Bona tarda, Pere. Són moments emocionants, veure, querido.
4: Oriol Jové, què et passa ara?
11: Pere, m'estic fent la dada sobre...
4: Doncs, fes una cosa, baixa de la taula, que s'embrutarà, digues la dada i posa la samarreta.
11: Ai, boi!
4: Posa la samarreta de passada.
5: No,
4: prou de guardades, no. Va, Marc Espejo.
11: És que he dinat d'aquí baix i he demanat
4: mandonguilles
11: amb sèpia i avui han detingut a dues persones per falsificar 600 samarretes de futbol.
4: Bueno, però això no és ben bé una dada jove, és una xifra d'una notícia. Ja
11: la dada és que cap de les samarretes falsificades allà de la Lleida Esportiu mai s'havia venut tan poc merchandatge no oficial des de que vaig comercialitzar Fitege el Lleida.

0: Val, ja està. Podeu deixar-ho aquí, gràcies per la dada.
1: Vols un pitet, Pere? Estic carroïnat.
2: Va, som-hi, sisplau.
0: Va, vinga, ja parlem després, d'acord? Jové, potser...
1: Estimat Hansi, tal dia com avui...
0: Sí, no, no, no, deixa el Hansi tranquil.
1: El Barça va fer capitans...
0: De veritat, prou, Hansi.
2: Hem de parlar d'un rècord, em sembla, Pere Mas.
0: Quin rècord? Ah, sí, és veritat, que tens calor.
2: Una miqueta, però és...
0: No, tranquil·la, que ja estem arreglant això. Sí que és veritat que avui s'ha conegut una xifra segons la qual s'ha batut un nou rècord de turistes vinguts en creuer a Barcelona.
3: Vamos a ver. Mamarracho.
0: Mamarracho, però...
3: Carapomelo.
0: No, prou de
3: insultar. Cabeza kiwi.
0: Sí.
3: ¿Y por qué no hablas también del récord de días que lleva Perro Sánchez de Cupa en la Moncloa?
0: A veure, però si
4: ja sempre ha sigut el PSC.
0: Home, prou de insultar... sense ànims de defensar-lo, però Pedro Sánchez no està de culpa, la Moncloa. Va guanyar... No va guanyar les eleccions, però va aconseguir formar govern. I ja
3: lo ves, cabeza litchi.
0: Sí.
3: En fin, pronto se le va a acabar el chollo porque lo voy a Sánchez, porque lo voy a mandar a declarar al Senado por la invasión de turistas en Barcelona y el colapso de la ciudad.
0: Pensava que referia al tema de Ceuta. No, o sigui, què li importa a vostè la massificació turística a Barcelona? No,
3: no puede ser más mamarracho.
0: Bueno, prou d'insultar.
3: Yo me quejo que esto sea en Barcelona y no en Madrid.
0: Sí.
3: Sánchez siempre beneficiando a sus socios separatas, mandándoles cruceros a Barcelona y no a Madrid.
0: Primera, Madrid,
3: venga, però hijo de manzana.
0: Madrid no té mar, això per començar. I després per on vol enviar els creus? Pel Manzanares o què?
3: A ver, hijo de fruta.
0: No falti.
3: Si no tenemos mar, ¿por qué comemos bocatas de calamares?
0: Bueno, perquè es porten d'una altra banda, jo
3: què
0: sé.
3: Què? ¿Eh?
0: Bueno,
3: ¿por qué? ¿Y por qué tengo un ático a primera línia de mar, no, si no hay mar?
0: Sí que té un ático, que per cert, s'ha venut o no l'àtic aquest? Estaria bé saber si s'ha aconseguit vendre o no.
3: Això seria bastant interessant.
0: Està a la venda, però no...
3: ¿Quieres comprarlo? No,
0: vale, senyora.
3: Hay oferta en mil anuncios.
0: Adéu, senyora Ayuso, ventili, fora, marxi. Fins una altra.
3: ¿Tàper de fruta?
0: Silenci. Va, fora. Parlant de Pedro Sánchez, fa dies que no en sabem res d'ell, no? Que no se'l deixa veure, diguem-ne...
2: Sí, és veritat. Sí, només...
0: Se'l veu amb teleconferències, però no se'l veu en persona amb un fons normal ni enlloc. Així que farem un truc per veure on para i per intentar... Vinga.
5: Hola. Hola.
0: Hola.
5: ¿Es el servicio de habitaciones? Mándame un poco de mojo picón, que son las 4 y todavía no he comido.
0: Va, de veritat, eh?
5: Con... batatitas.
6: Mojo picón. Bueno... No. Són les 5, no he comido.
5: Com papas arrugats.
0: No, les 5. A veure una cosa, no som al servei d'habitacions, eh? Això és la versió estiu. Està en directe, senyor Sánchez.
5: Ah, espera.
0: Continua de vacances, eh?
5: Muy bueno.
0: Continua de vacances, deia.
5: Muy bueno el versió socialista d'estiu.
0: No, versió
5: socialista. Escucho sempre. Sí. Está aquí Edu Mutante. Va, qué risa me hace.
0: Prou de tonteries, ja. No es faci el boig, que està aquí cada tarda, igual que l'Anna Drames.
5: Tengo pendiente ir a verlo al Teatro Muntaner.
0: No, vale. No,
5: me han dicho que está este sábado.
0: No, és
5: a las 10:30, con su espectáculo de imitaciones.
0: Escolta, li enviarem una factura que fliparà ja de tota aquesta història. A veure...
5: Les entrades estan en Atrápalo, puede ser?
0: No ho sé, i tant me fot.
2: Pedro Sánchez, és a Lanzarote, vostè?
0: Exacte, què fa Lanzarote, sisplau?
2: Calla, que potser està amb el Salvador Illa.
0: Ah, sí? Fa dies que no veiem l'Illa. Està amb Salvador Illa? Què passa?
5: No digáis dónde estoy, que me van a encontrar.
0: Bueno,
5: Salvador lleva días haciendo running de país en país, buscando dónde estoy. Hoy hasta ha publicado una foto en Berlín.
0: Doncs és veritat, això, sí.
5: Pobre iluso.
0: Vale, molt bé, veig que l'està esquivant una mica, eh? Però una cosa, Illa Banda, no crec que hauria de deixar les vacances potser en suspens per gestionar més directament la crisi de Cuba?
5: Va,
2: la gent és...
0: Ay, de Ceuta.
5: La gente se está quejando de la llegada de gente del sur a la frontera española. ¿Crees que viniendo de Lanzarote seré bien recibido?
0: No sé.
5: Suficiente tuve con el barro de la Dana.
0: Tal va, ja som aquí, president.
7: Ai, va, sa madre!
0: Oh, de veritat, eh? Això és una casa de bojos. Va, sabeu quin és el món que arriba ara,
2: menja,
0: no?
2: Menja.
0: El moment amb Budio. Fot-li!
2: Budio està escoltant-nos... M'he fet un embolic, així que anem a parlo d'embolic.
0: Pots preparar una lletra per una altra?
2: Ja, m'he de preparar. No hi penso
0: una
2: mai.
0: I mitja,
2: guionistes, ajudeu-me.
0: Va. Sempre és guionista d'ajudeu-me, eh?
2: Es diu Antonar, eh? És una altra... No,
0: també és molt bé...
2: Rosalia, sí.
0: Exacte,
2: de nit
0: Rosalia. Va, és el moment d'escoltar el tall matinal de l'Embudió. Suposo que tothom s'ha escoltat el programa de 5, no, però de 7 a 12. I algú potser ha repetit els millors moments, que, bé, és que tot és un millor moment.
2: I tant.
0: Les 5 hores de l'Embudió, tot és un millor moment. És un oasi, l'Embudió, i el seu programa mig al desert de la desinformació.
8: Uah.
0: És la pausa, sí. Aquest és el Sergi, que té encara que no ho sembli. La pausa d'hidratació informativa és ell, en persona, enmig d'un calorós partit contra les fake news. Fem silenci i escoltem el mestre de la ràdio, l'ayatolà suprem de les ones, el batlle de la freqüència modulada. Amb tots vostès, la veu tenor de Catalunya, don Sergio Sergi Ambudio.
4: Com era? I could be brown, I could be blue.
2: Fes-ho tu.
4: Sí, home.
0: A veure una cosa. No sé qui és la companya que riu.
2: La Zoe arriba a dir.
0: Molt bé. Zoe, una abraçada. Estan cantant Mica, oi?
2: Sí.
0: Però no contents amb aquest moment de cantar Mica, és que no n'ha tingut prou i ha tornat encara pitjor.
4: Be brown, aquest be blue, I let the sky... Bueno, ja posa una mica d'actitud, ja està. I poca vergonya. Amb quina contraportada tanquem el repàs dels dies ja. Com el recu d'avui, Lluna?
0: Amb la contraportada musical, eh? En fi, gràcies, Sergi Ambudio, una abraçada i seguim cada dia atents al que fas cada matí per aprendre una mica més de tu. Va!
2: Bravo!
0: La trucada...
2: Bravo. No sé, aplaudim al Sergi Ambudio, com
0: va, que tenim aquí el bombo... Dia 18 d'agost, 16 hores i 20 minuts, la trucada suïcida. Marquem un número que prové d'aquest bombo. L'ensenyem la bola. Ostres! Mira, jo no sé què passa, però estan una mica trucades aquestes boles, perquè jo diria que aquí vam trucar-hi l'any passat. Aquesta persona, que és una persona molt estimada.
2: Molt estimada.
0: Oi que sí?
2: Érem més a prop, per això, el dia que la vam trucar. Que vam trucar-li.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: És veritat, tens raó. Érem a Montoliu. Mira, poso l'altaveu aquí del telèfon. A veure, no, però que no surti el Pedrarol avui també de fons per dir al mig com ens va passar ahir.
8: Diguem.
0: Hola.
8: Hola.
0: Com estàs?
8: Molt bé, i tu?
0: Aquí a la ràdio treballant. Estàs en directe sortint per RAC1, eh?
8: Fantàstic. Bona tarda, moltes gràcies. Jo de vacances encara.
0: Oh, quina sort la teva. Bueno, de fet, és que està tothom de vacances menys nosaltres i la resta de companys de la ràdio, vaja.
8: Bueno, algú ha de treballar a l'estiu, eh?
0: Exacte.
8: Ja, ja. Bueno, ja m'ha tocat alguna vegada,
0: és
8: això.
0: És veritat, tu, a la tele, alguna vegada havies fet algun estiu, oi? Crec recordar.
8: Sí, sí, algunes vegades. Vaig fer fa molts anys a un espai que es feia dins dels Telenotícies, que sí. Es deia de vacances,
0: sí.
8: Que ara ja no existeix, ja no es fa,
0: no.
8: I aleshores treballaves tot l'estiu, però molt a gust, eh? És que també es treballa molt bé a l'estiu, eh?
2: Ara ho has dit.
8: I a Barcelona sí està bé a l'estiu.
0: Però tu no vius a Barcelona, oi?
8: Jo visc a Barcelona,
0: ah,
8: sí.
0: Ah, perdona, pensava que... Bueno, sabeu qui és o no? Una veu superreconeixible.
2: Maripau Huguet!
0: Hombre! Hola, Maripau, carinyo.
8: Bé, carinyet, perdona. Com estàs, Pere?
0: No
8: bona
0: sé,
8: tarda.
0: No sé, que em pensava que estaves com vivies, bueno, per allà una mica com casa teva, diguem-ne, però no, veig que vius a Barcelona.
8: No, no, visc a l'entrada de Barcelona, però visc a Barcelona, sí.
0: Molt bé. Bueno, i com estan a les vacances? Has anat a algun lloc bé. O estàs a Barcelona gaudint de la calor
8: no,
0: i dels atracaments,
8: no,
0: robatoris de mòbils
8: no.
0: I tot això?
8: No, estic entre Lleida i el meu poble, el poble de la meva mare, Estopanyà.
0: Molt bé, estiu
8: i
0: calorós,
8: bé, descansant.
0: Però estiu...
8: Un estiu molt calorós, estàs... també aquí a la part de la Franja, que normalment els estius a la nit s'està bé, doncs no. A la nit també molta calor, però tenim una piscina fantàstica.
0: Ostres.
8: I mira... I ja està, i ens ho passem molt bé.
0: Home, doncs potser ens podríem autoconvidar, ja, i anar a treure cap a la piscina de la Maripau Huguet.
8: Pobre. Quan vulguis, ja saps que estàs convidadíssim,
0: ah?
8: I a més està l'aigua perfecta i es va de molt bé, i s'està molt bé.
0: Entre la teva piscina i la Pilarín Vallès, que fa vídeos tirant-se a la piscina, tu no t'hem vist mai fer un vídeo tirant-te a la piscina, oi? Encara no... No,
8: no, no, no, no n'he fet mai cap, no. M'han vist alguna vegada en un reportatge fent aquagym, això sí.
0: Ah, aquagym.
3: Això també
8: sí,
3: faig,
8: no a piscina, al meu poble, a Barcelona, sí.
0: Ah, molt
8: alguna
0: bé.
8: Vegada sí, això sí.
0: Ai, molt bé. I no tens previst fer cap desplaçament, allò que fa la gent que se'n va, no sé, a Xina, o se'n van a Marroc, o se'n van a París?
8: Aquest any no, no, perquè saps què passa? Que estan aquí al meu poble a l'agost, sí. Doncs són les festes majors dels pobles del costat, i aleshores vivim bastant de nit i dormim de dia.
0: Què?
2: Bé, bé.
0: O sigui, és perdó, així? O sigui que ets una mica pendó, si es pot dir la paraula.
8: Home, sí, sí, d'això se'n pot dir pendó, però jo no en diria d'això pendó, però sí.
0: Bueno, vull dir d'anar amunt i avall a la nit, i bailoteo,
8: mira,
0: i un gintoniquillo...
8: Sense anar més lluny, ahir no estava a prop del meu poble, i estava amb l'Orquestra Maravella, Guardiola de Font-Rubí, al costat d'Igualada, Capellades i tota aquella zona
0: molt
8: de la
0: maco,
8: noia.
0: Molt maco, Igualada.
8: Perquè de vegades amb l'Orquestra Maravella vaig a obrir els balls, amb el que és la meva parella de ball.
0: Pues
8: i aleshores
0: sèrio?
8: Ahir vam estar, doncs, això, obrint el ball, després al concert, també tornant a ballar i disfrutant, i he arribat a casa a les 7 del matí,
2: oh.
8: Mira.
0: Bueno, perdona,
2: Que bé.
0: Sí. Però nosaltres quan anem a la Pola sortim a les 5 i anem a dormir, però no arribem a les 7 a casa. Estic flipant. Bueno.
8: Doncs sí, sí. Bueno, això va així.
0: Hosti, Maripau. Bueno, el verano de Maripau. Home, arriben a casa.
2: Ara et prefereixo...
8: No. S'entén perfectament. El ball s'acaba a les 4:15 de la matinada.
0: Sí.
8: Des d'allà al meu poble, doncs, són dues hores, imagina't.
0: Ostres.
8: Clar, he esmorzat una mica i m'he posat a dormir.
0: Oh, aquella hora, uns ous ferrats amb patates venen molt de gust, eh?
8: Buah, no, això no ho vaig fer perquè vaig sopar molt bé amb un restaurant que hi ha a Guardiola de Font-Rubí,
0: sí,
8: que és sensacional, i aleshores estava tipa, però clar, tan ballar tenia molta gana.
0: Home, doncs sí.
8: I he esmorzat, sí, he esmorzat bé, sí, sí.
0: Ai, doncs escolta'm, però mira, se la
2: ara he de venir a ballar, sí, i a la piscina.
9: Sí. Em fan falta ballarines, a mi, pel show.
0: No, però la Maripau, mira, la Rosalia et vol fitxar de ballarina pel seu cos de ball.
8: Escolta'm,
0: m'alegra molt veure tota aquesta superenergia. I...
8: Això ja no sé què dir-te. Saps què passa? Que amb la Maravella ens coneixem des de fa molts anys.
0: Clar.
8: Jo els vaig presentar el 50è aniversari i aquest any estan de celebració perquè fan els 75 anys. I van fer la festa, la gran festa a Caldes de Malavella, que és el lloc on assagen des de tota la vida, i els vaig presentar a la festa del 75, també vaig obrir el ball, etc. I aleshores em van...
0: Molt bé.
8: Sí, em van contractant per anar obrint balls a alguns pobles de Catalunya. Està molt bé.
0: Molt
8: I després
0: bé.
8: Balles tota la nit, què més vols?
0: No, i tu, Bojos pel ball, que t'agrada molt ballar, vull dir que pelante ball, pelante Maripau i pelante les festes majors. Doncs escolta...
8: Quan vulguis pots venir, amb mi.
0: Jo és que de ballar sóc un pal d'escombra i no en sé gaire.
9: No rompes mas, mi pobre corazón.
0: Bueno,
9: un clàssic.
0: Doncs hi penso, si no, mira, al punt del gimnàs, ja veurem, ja farem alguna cosa. Doncs Maripau, que acabis de passar un molt bon estiu, et desitgem...
8: També vosaltres.
0: Una abraçada molt gran de part de tots els components del versió estiu i... No
8: per
0: sé,
8: tot...
0: Sí.
8: Vosaltres quan fareu vacances, al setembre?
0: No, bueno, no ho sabem.
2: Ja veurem, cadascú,
0: que ha escut un rotllo diferent, en funció de les feines.
8: És que
0: ets
8: molt pencaire, Pere, ets molt pencaire.
0: Bueno, deixem-ho aquí. Cuida't, estimada.
8: Igualment, carinyo.
0: Apa, que l'aplaudim per la Maripau Huguet, que estava... No estava escoltant, però, estava com fent les seves coses, diguem-ne, però almenys no estava ballant. Però 7 del matí, tios.
2: Déu-n'hi-do.
0: Cuida't. Escolta,
2: doncs, a veure si balla amb la cançó brusca que posarem ara mateix.
0: Molt ben lligat, molt ben lligat. Quina és la cançó brusca d'avui?
2: Mira, endavant.
0: Dale. Com cada dia l'has canviat, eh? Molt bona aquesta cançó, eh?
2: Molt bona. És el Bruce Springsteen amb el Waiting on a Sunny Day. I la poso perquè és que avui és el dia mundial de no rendir-se mai. Escolta'm-la.

0: trobo que aquesta nana és massa jove per escoltar música de la meva edat.
1: No, sí.
0: És que sempre porto uns temes que tenen més anys que tu tanca món.
2: No. És veritat, és que m'agrada molt dir la música d'altres èpoques. Però bé, aquesta bàsicament la poso perquè és una mica això, no? De no perdre l'esperança.
1: Encara està actiu, encara està fent concerts i tal.
2: Ja, però a veure.
1: Ella cal anar a peu, però... Jo sento Bruce Springsteen i estic a RAC1 i penso jo faré el Mart immediatament.
2: Sí, també. Sempre... Jo penso en molts oients de RAC1 perquè té molts fans.
1: O amb el Tian Riba, que és molt fan del Bruce, també, Ha anat a molts concerts. I amb el Jaume Canyamers, aquell amic meu que va venir ahir, te'n recordes que hi ha un tio assegut aquí, que no va parlar gaire?
2: Mm-hmm.
1: Doncs aquest tio ha anat, se'n va a fer turisme de Bruce Springsteen. Sí, sí.
2: Molta gent, és que mou
1: doncs
2: masses.
1: Vinga el Bruce Springsteen, i visca el Bruce Springsteen, i visca el Noel Guardino, que és el nostre estudiant en pràctiques, un dels estudiants Guardino.
3: Guarnido, però o sigui, ja estem a prop d'acabar el programa, Pere, sí. I ho aconseguiràs,
1: Bueno,
3: poco
1: guarnit, com decorat.
3: Com els carrers de Gràcia.
1: És un dels dos estudiants, sí, exacte, un dels dos estudiants de pràctiques que tenim aquí, juntament amb la Judit Esposa.
3: Molt bé.
1: Espejo, no, Esposa. No, igual, la Judit, que demà la sentirem segurament, o demà passat. Endavant amb la mania del dia, tio.
3: Som-hi amb la mania. Avui vinc a parlar del que entra o surt d'un lloc i es queda aturat just al mig, que és el punt exacte on pot tocar més els collons.
1: Calma, no, intentem parlar fer, vale? No.
3: Perdó. Es pensa que és un espai de reflexió. Porta minuts bloquejant l'entrada d'un restaurant per acabar una conversa que ja estava morta fa 10 minuts.
1: Mm.
3: Morta, Pere, com el temps de l'escaleta quan tu descobreixes una repregunta.
1: Vaja.
3: Quan intentes passar, encara et mira ofès, com si l'estiguessis desnonant. Escolta, filòsof del Marc de la Porta.
1: Calma.
3: Mou-te 3 metres i contempla l'existència allà. No cal que facis de duana, desgraciat.
1: Dale.
3: Perdó, altre cop.
1: Però podem parlar d'insultar i de
3: bueno,
1: faltar.
3: És el que són. No és, que no és un despistat, perquè un despistat molesta per accident.
1: Mm-hmm.
3: És logística inversa. Com més espai hi ha, més al mig es col·loca.
1: Molt bé.
4: Ho fan a la porta del transport públic, a vegades.
3: Ho fan a totes les portes, a totes les portes, dius, perquè...
1: Home. A la porta del locutori també n'he vist
3: algun. Una empenta és el que necessiten. Apa, fins demà.
1: A la porta del locutori n'he vist algun també d'aquests, En fi, gràcies, guarnidó d'aixòs. Lívia!
5: Hola.
1: Discipi. Hola. A l'acústica de Figueres. És el Cesc que està fent-nos fotos? Entra, entra. No, però vine, tio, vine.
2: En Cesc Giró d'Informatius, que avui estava maquinant un sopar conjunt.
4: Està maquinant moltes coses, també una petxanga... Bueno,
2: mireu-vos uns darts, també.
4: És un líder de masses. Aquí a la casa.
1: No. Ja m'he perdut. Però va, avancem.
2: Anem al tema. Perquè, sí,
1: bueno, estem sentint a Lluís Llach.
4: Petxanga, eh?
2: Així és.
6: Si sent que no veus les toques on estem tots lligats.
1: Tot torna, tot torna. Però no crec que canti ell a l'acústica de Figueres. Potser estic fotent la pota, Ell en persona? A veure, expliqui'm això.
7: Del 27 al 30, Pere, ja saps que torna l'acústica de Figueres, el festival de música catalana més multitudinari del país, i ja és la setmana vinent. Acollirà més de 40 concerts de franc en 3 escenaris al centre històric de Figueres i 3 zones gastronòmiques. I una de les propostes musicals més interessants d'aquesta edició és el concert Llach, gener del 76.
1: Ostres!
7: En el que podreu reviure els històrics concerts de Lluís Llach, celebrats ara ja fa 50 anys.
1: Sí.
7: I atenció, perquè aquest és l'únic concert de pagament de les 40 actuacions del Festival Acústica. Totes les altres són de franc, però amb aforament limitat.
1: Bé, però nosaltres què regalem aquí?
7: El guanyador o la guanyadora d'aquesta setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres amb l'esmorzar inclòs i, a més, podrà escollir el dia dels concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost.
1: Doncs, per participar només cal recordar el telèfon i allò dels oients que han de fer...
7: Sí, participar és molt fàcil, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, el 680 70 70 60.
1: Sí.
7: Cada dia escoltem 3 acudits i escollirem el finalista del dia i el divendres resoldrem qui s'emporta aquesta nit d'hotel.
1: Molt bé, doncs escoltem els participants d'avui. Recordeu el telèfon, eh? Ara és el moment de gravar l'acudit.
7: És ara.
1: Si anar a dormir gratis a
7: Figueres,
1: al 680 70 70 60. Vinga.
7: Anem amb el primer, amb el Gabriel.
8: ¿Sabéis lo que come un león disléxico? Acelga.
7: Ah. Anem amb la segona, amb la Cristina.
9: Diria que només penses en menjar. Aquest refereixes croquetament.
7: No.
1: Ah.
7: I anem amb l'última, amb l'Elvira.
10: Era un home tan baix, tan baix, tan baix, tan baix, tan baix, que es va tirar un pet i va aixecar pols.
1: Bueno, és una manera de veure-ho.
7: Què et sembla, Pere?
1: En fi, anem
7: mira.
1: Al finalisme. No, s'ha d'agrair que són concerts... Ai, concerts. Acudits.
7: Acudits.
1: Curs, per tant, directe i al pie, que llavors...
7: Són d'agrair. Anem al finalista, no?
2: Ara.
7: Qui passa a la final de divendres per entrar al sorteig? I poder endur-se la nit d'hotel per l'acústica de Figueres és...
1: Oh.
7: L'Elvira!
1: Hombre! El pet, eh?
7: Sí.
1: Doncs recordem qui vulgui participar, què ha de fer...
7: Encara poden participar i per ser un dels finalistes i poder guanyar aquesta nit d'hotel només han d'enviar una nota de veu al 680 70 70 60 amb el seu acudit preferit. I recorda que si vols saber-ne més o vols l'entrada de Llac Gener del 76, pots trobar tota la informació disponible a festivalacústica.cat.

0: 3, 2, 1, pam!
1: Uau!
0: Un quart de 6 de la tarda. Què passa?
1: Feliç any nou! Ho has fet perfecte!
0: Home, clar que ho he fet perfecte, home, però si hi ha un rellotge aquí, no sé jo.
1: Però en aquest rellotge no es veuen els segons.
0: Sí que es veuen, que és la boleta que va fent voltes.
1: Què dius? Hola! No en tenia ni idea, Pere Mas.
0: Molt bé, vaja, m'està prenent el pèl.
1: No, t'ho estic dient de
0: veritat. Home, què penses que és la boleta que s'acaba movent-se? Mira, ara seran i 20.
1: No m'havia fixat mai.
0: S'il·lumina més forta. Sí, sí. Jo sóc partidari que els rellotges de la ràdio tinguin els segons. Aquí has de comptar molt per veure quins segons. I a més enganyen molt, perquè quan està a punt de ser el minut següent, tu dius, és un quart de 6, però en realitat és quasi un quart i un minut. És una discussió que tenim aquí amb els diferents locutors de la casa.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: No, jo m'he quedat flipant.
0: No, perquè els de Matapera Ràdio han posat que es vegin els segons de veritat. Llavors ara posaria 17, 15, 45.
1: I llavors, 45.
0: I en canvi has de fixar-t'hi molt, has de començar a fer números.
1: Ara,
0: ho veus, no? I a més, el punt del múltiple de 5 s'il·lumina quan arriba el botó al llum.
1: Sí, eh? És apassionant que estigueu ara embadalits amb
0: digital.
1: Això. Jo crec que podríem fer-li cas.
0: Tu t'havies fixat en això, Gil? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. No, és realment fascinant, això, aquest tema, eh?
0: Fixa't, quan arriba el segon 5, s'il·lumina el LED, pam, té dues intensitats.
2: Sí, sí, sí.
0: I es poden canviar els colors, eh?
1: Això no sabia. Com una discoteca.
0: No, normalment és vermell, verd i com un groc raro.
1: Ah, molt bé.
0: Per més colors. Bueno, en fi, després d'aquest interessantíssim comentari sobre el rellotge de l'estudi, rebem com es mereix, amb un aplaudiment i una ovació de gala, a un senyor que s'està fent ric venent llibres, cosa que és pràcticament impossible, en Gil Prat sobre Roca. Bravo! Estic flipant, perquè jo que li volia dir, i t'ho diré, t'ho tornaré a dir, ets un habitual d'aquesta casa, no havia estat mai als Estudis Nous.
2: No. Això sí que no, eh? Jo havia vingut aquells que teníeu, que era com de fusta, com dels anys 80.
0: Vaja, ja s'ha
2: increït. Però ara s'ha de dir que la cosa va bé a la casa, va bé a la cosa, no?
0: Oh!
2: O què?
1: T'agraden?
2: M'agrada molt.
1: Ah, molt bé.
2: És el diners, aquí.
0: Diners no, però, a veure, havíem estat 25 anys en els mateixos estudis.
2: Ah,
0: vol dir que...
1: Sí, era una mica vintage.
0: És una tala fusteta molt mona. En fi, doncs benvingut aquí al programa.
2: Moltes gràcies.
0: T'he encarregat durant el butlletí que pensessis una pregunta sobre Frankie de Jong, però encara no te l'has pensat la resposta, eh?
2: Ostres, és que no
0: ets gaire futbolero, tu.
2: Molt per sobre, molt poc.
0: Bueno, però com a mínim ets del Barça, o ni això?
2: Sí, això
0: no passa
2: sí,
0: res,
2: sí,
0: si ets
2: sí,
0: espanyol,
2: sí. No, soc del Barça.
0: Tenim uns quants per aquí rondant i no passa res, eh? No els hi fem mobbing i no...
2: Només faltaria.
0: Home, no els... Mira, ja n'ha parlat tu.
2: Home.
0: Molt bé, per qui no ho sàpiga, en Gil... És que no sé el cognom.
1: Prats sobre Roca, que és un cognom tot seguit, sí. Perquè podria ser Prats sobre Roca, no. Però és un, sencer.
0: És que és una pregunta... No sé si te la farem o no te la farem, sobre cognom més llarg, quants n'hi ha a Catalunya, tot això, perquè és una cosa que va sortint en certa freqüència.
2: Sí, i en el seu moment, com que vaig veure que generava tant interès, vaig fer com la recerca del cognom més llarg de Catalunya, i el més llarg de tots... O sigui, jo tinc 14 lletres, crec, o 15,
0: aviam.
2: I crec que 4, 5, el més llarg de tots és... Puig de la Vella Casa, que
1: wow.
2: En té com, no sé, gairebé si 30.
0: Aquest en té 14, 30. Efectivament. Bé, el joc del silenci, per si no ho saben, aquest senyor va treure un llibre que s'està venent com el xurros, no, que ens ha cridat l'atenció. Vols que et diguem per què t'hem convidat?
2: Digues,
0: perquè estàvem l'altre dia entretinguts fent una cosa que fem habitualment amb l'Alba, que és mirar les llistes de llibres més venuts, i m'han dit, hòstia, aquest tio torna a estar al número de les llistes més venuts, per si o no, és veritat o no?
1: Sí.
0: I va ser per Sant Jordi, va ser abans de Sant Jordi, va ser el Nadal o no sé quan, i per tant la gent, que no t'ha llegit per Nadal, que no t'ha llegit per Sant Jordi, que no t'ha llegit encara, t'estiu a dir, mira, me'n vull endur un llibre a la platja, m'enduc en Gil a la platja.
2: Sí, no ho sé, jo crec que hi ha hagut molt això que dèiem del boca-orella, molta gent que... Bé, tu també m'ho explicaves abans, no?, que també tenies ganes de llegir-ne perquè n'havies sentit parlar...
0: Bé, jo per culpa vas ser i del dia que ens vam trobar per Sant Jordi. Però ara n'hi ha cap aquí. Abans t'hem d'estuar una mica, abans de començar el qüestionari, que tenim aquí moltes preguntes, molt xungues la majoria.
1: No, són bones.
0: Ah, sí? Molt bé. L'Alba és qui ha preparat l'Alba Castellví, és qui ha preparat el qüestionari, qui ha estat investigant sobre la teva vida, sobre el teu passat... Som clar, com que el teu llibre
1: sí.
0: Hi ha tanta merda i tant passat i tanta cosa, sí o no? És veritat?
2: Sí, no.
0: I, o sigui, si el teu llibre surten aquestes coses, nosaltres també hem estat indagant, hem anat a la Vall d'Aran a buscar traficants, hem anat per tot arreu a buscar de tot.
1: A Vic.
0: A veure què ens hem trobat. Però ella sempre, per començar, té una sèrie de preguntes que les fem a tots els convidats, més o menys, vaja, no, les fem...
1: Amb tots?
0: Sí.
1: Doncs comencem amb la primera, si vols. Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
2: Avui és un dimarts a la tarda
1: sí,
2: i jo crec que estaria escalant, suposo.
0: Com?
1: Escalant.
2: Sí, suposo
0: que sí. Té uns braços com bastant així, no?
1: Sí.
2: Bastant estrany.
1: Sí, d'escalador.
2: Raro.
1: A veure les ungles...
0: Les ungles?
2: Curtes.
1: Curtes, clar, sí, per agafar-se bé, si no, no pots.
2: Sí, sí.
3: Llavors, i vas a la roca? Vas fora?
2: Sí, el que passa és que ara a l'estiu tot el sector fa molta calor. Clar, sí, sí.
0: Quina roca?
2: No, sí, sí.
3: Jo havia fet escalada també, jo puc assegurar.
2: Anar a roca vol dir anar a l'exterior, no vol dir anar a
0: l'exterior. Ah, va, em pensava que referia una roca concreta, la roca del Vallès, que és el...
3: Ah, no, no, no, no, hi ha diferents llocs per Catalunya.
2: No, ara a l'estiu faig indoor, perquè és que si no és impossible. Fa massa
0: per tant,
2: calor.
0: Un guitarrista no pot fer d'escalador. Suposa que s'han de deixar les ungles llargues per tocar la guitarra.
2: Jo tinc un col·lega que feia escalada i després d'accés escolars i després feia guitarra.
4: No pot tocar con una púa.
0: No, amb una púa.
4: Si toca la guitarra acústica.
0: Sí, però és més complicat, fer-ho amb la púa.
4: Jo
0: sí.
4: Me dejaba la uña larga también porque a veces cuando te haces el cigarro sí, por lo que sobra, sí, no pues lo das con el meñique.
0: No, comencem amb els bicis. Bueno,
1: no,
0: sí.
1: Anem amb la següent.
0: Bueno, un escalador tenim aquí, eh?
1: Sí, exacte.
0: Que no un grimpaire.
2: No, no, no, és diferent, és diferent.
1: Has portat magnesi? quina és la diferència?
0: Bueno, que el grimpaire té un sentit més pejoratiu, no?
2: Bueno,
3: no,
2: és
3: el grimpaire és una altra cosa.
2: Sí, vaig caminar sentit... com amb les mans una mica, no? Com les agudes, sentit... per exemple, que has de fer servir una mica les mans.
3: Clar.
2: Hòstia, és de Barna, Barna,
3: perdona,
2: tu.
3: Perdona, hi ha rutes per grimpar a Catalunya, eh? Hi ha un llibre amb la, no sé, rutes, això, per grimpar, i és diferent que escalar, òbviament.
0: Era un joc de paraules basat en el fet que la gent que la feina fot cops de cols i putades és un grimpaire. Estava dient...
3: Ah, això no ho havia sentit mai.
0: No havia sentit mai un grimpaire?
3: No.
0: Home, que els oients comencen a enviar mails, tu
3: no,
0: tampoc
3: no,
0: ho havies
3: sentit.
0: Ningú
3: ho
0: havia
3: sentit.
0: Tu, Edu, perdona, Marc, tu tampoc ho havies sentit d'un grimpaire a la feina?
5: No, ja, però que tu tampoc, això t'ho hagi inventat.
0: Tu sí, Pilarín.
5: No pas.
0: No, però si un grimpaire, si a les feines, el típic tio cabron que va fent cops de colze, se li diu un grimpaire.
1: Potser és com a l'estudi de la planta 15, que era vintage, potser sí? Això també és vocabulari vintage.
0: No, no, estic clar, ara estic sorprès, perquè efectivament és...
3: No, però existeix, una persona aprofitava, eh?
0: Home, clar,
1: sí, sí.
0: Home, cony, clar.
1: Que sempre s'aprèn alguna cosa nova, doncs ara sí, ja sabem aquesta paraula.
0: No t'aniràs a dormir sense saber una cosa més. No. Perdó. Perquè és una traducció xunga del... Mira, la professora de català, que ve ara, ho apuntem, al guió.
1: Grimpaire.
5: M'agrada, eh? S'ho apunta tot, aquest
0: això és molt pejoratiu.
3: Escolta, grimpaire. L'hem de fer servir més, Pilarín.
0: Com es diu, no t'acostaràs sense saber una cosa més, com es diu en català. Míriam, si ens estàs escoltant, prepara la traducció. Sin saber, tu saps, Gil? Com es diu en català, no te acostaràs sin saber una cosa más.
2: No t'aniràs a dormir?
0: No. Segur que hi ha una frase genuïna.
2: Yeah.
0: Ens la dirà la nostra professora de català, sí. Per expats, que vindrà aquí una estona. Següent.
1: Si no fossis escriptor, a què et dedicaries?
0: Ojo!
2: Bona pregunta, eh? No ho sé gaire. Jo tinc el màster de profe de secundària. Llavors crec que faria... Perquè he fet polítiques... I amb això es pot fer profe d'història. Crec que aniria per
1: molt bé, ara que els professors estan molt poc putejats, sí, és un bon moment per ser-ho.
2: Sí, sí, totalment. O sigui, seria intentar evitar aquest pla B tant com es pugui, i si no, ho acabarem fent. Sí,
0: home,
2: sí.
0: Ara no et pots queixar, diguem-ne.
1: Clar.
2: No. Ara puc anar fent això durant un cert temps, sí, sí.
1: Molt bé, bones notícies, doncs. Ara, imagina que estàs en un bar a aquesta hora, ara que passen 22 minuts de les 5. Què faries? Què prendries? Un cafè? Una ratafia? Una cerveseta?
2: Jo crec que ara és ja massa tard per fer un cafè, perquè ja no dormiria, i llavors...
0: Tu també ets aquests que no dormen
2: al cafè. Sí, jo crec que com a les 4 ja és com el màxim. Jo crec que ara faria una birra amb algun col·lega, suposo.
1: Sí, no, és momentet de birra.
2: Sí,
1: Terrassa interior.
2: Sí. Som a la Terrassa, però és que ara fot una calor que té la, llavors...
0: No,
2: Terrassa, m'entenc, sí.
0: O que determina si fumes. Tu fumes o no?
2: No, no fumo.
0: Llavors,
2: fumo.
0: I
4: tabaco!
0: No, tabaco, ens referim a tabaco, no comencem.
2: Tabaco tampoc.
0: Perquè la gent, els fumadors, sempre sí. Estan amb això, la Terrassa i d'aquest rotllo, per poder fumar tranquil·lament.
1: Però bé, el Gil, doncs no l'afecta. Escolta, m'estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Ja. Què fas? Vas a posar gasolina en aquell moment o t'esperes el pròxim dia per posar-ne?
2: Ostres... me'n falta moltíssima o no? O sigui, està vermell. O sigui, pampallugueix o està fixa el llum?
1: No, ja pampallugues...
2: O sigui, és pitjor si està fixa.
1: És a dir, arribes a casa amb la que et queda, però pel pròxim dia no podries anar enlloc. No
2: o sigui, que el problema és que a casa meva al costat hi ha una gasolinera. Llavors, aquí anirà...
0: Home, és el primer cop que es passa això amb un convidat. Això sí que és bo.
1: Sí, clar, llavors, aquí... només sortir de casa...
2: Clar, crec que ho posposaria pel el seu viatge, crec.
0: Clar, però si tens emergència l'endemà al matí i has de sortir corrents per anar, no sé on, a la ràdio que arribes tard o...

0: a preguntar, al marge del temps que m'està parlant, quant temps vols que duri l'entrevista a partir d'ara. I t'ofereixo 10 minuts més, 15 minuts més, 20 minuts més, 25 minuts,
1: hòstia,
0: o et quedes fins al final, a les 8 del vespre, a la tertúlia esportiva del temps afegit.
1: Oh, jo és que he de tornar a Vic, eh? Vull dir, agafar...
0: Vic no es mourà de lloc, aquesta tarda.
1: Ja, però és que vaig amb bus, vaig amb bus, jo.
2: Amb el mateix bus que el Jofre Verdolet, a l'E12, no?
1: Sí, el puto 12, sí, sí.
2: M'encanta.
0: Bueno, què passa? Ah, tu també vas amb bus?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Home, és que la cosa que va tota llet, l'express aquest, sí, home, va.
1: Bueno, va, va.
2: No, perdona, si comparàs amb la Renfe...
1: Ah, sí, sí. Hi havia l'aire condicionat a tope. Estava tossint tot el rato, sí, sí. Però bueno, vull dir que això, que he de planificar la tornada.
0: Molt bé. Cada quan surt aquest bus?
1: No ho sé, és que a l'agost...
0: Ho has de mirar al mòbil.
1: Anar a l'agost a Barcelona... Hòstia, sí, que és la primera que ho faig, eh?
0: Bueno, pots anar a fer un parell de compres o... Bueno, diguem-ho... Necessito posar un temps, una alarma. Ja posar un temps.
1: No ho sé, ahir, jo què dic ara, jo.
2: La gent normalment diu 25 minuts.
1: 25 minuts, jo.
0: Te'n poso 24, perquè no tenies clar.
2: Per ser diferent.
0: L'alarma, i quan soni ja veurem què fem. Per tant, no es queda el temps afegit.
2: Oh.
0: Em sap greu perquè justament jo et volia preguntar si eres futbolero o no. No m'ha quedat clar. M'has dit que no vols parlar del...
1: No massa, no. O sigui, aviam, m'agrada,
0: sí,
1: però crec que hi ha gent que hi entén moltíssim i jo sóc molt, no sé, lo de la superfície, diguem-ne. I ja està.
0: Però tu fas cara de ser d'aquests... Ah, anava a dir oportunista, però no, perquè no vull...
2: Ui!
0: Bueno, de l'època Guardiola...
1: Sí, sí, sí, sí, sóc això. Jo vaig estar a tope quan estava a l'ESO, que hi havia en Ronaldinho i tal, jo sempre m'agrada com imitar-lo i això.
0: Reihard...
1: I després... No, jugant.
0: Ah, pensava que... No, hosti,
1: o sigui, bàsicament no passava la pilota. Perquè no...
0: Ah, molt bé.
1: I però ja està, llavors vaig desconnectar molt i ara amb la sotana estic com tornant-ho a agafar bastant.
2: Ah, això home, passa, home, doncs... La sotana enganxa.
0: Sí, home, doncs la sotana ja fa dies que rula, diguem-ne, perquè
1: sí.
0: No és una cosa de fa un any o dos anys, en deu portar 7, 8 o 9, no sé, però per tant...
1: Sí. Ja, però jo m'he enganxat, jo crec que fa com molt 2 anys, jo crec. L'època xunga d'en Sandro Rossell i això, sí, no, me l'he perdut de tota.
0: I no t'he convidat mai?
1: A què fer?
2: A la sotana?
1: No. Bueno,
0: missatge pel Joel Díaz, pel Andreu Jonola, pel Manel Vidal i pel Magí. Aquí teniu en Gil Prats de la Roca, que no m'han donat perfecta presència a la sotana.
2: 12 anys, la sotana.
0: 12 anys.
2: Ja.
0: Sí, han passat per molts llocs i els hi ha passat moltes coses, moltes,
2: sí,
0: a diferents llocs. Però estan estupendos, a la seva, autofinançats, i no han d'aguantar el rotllo de ningú, ni males cares de ningú. En fi, el teu llibre.
2: Sí.
0: Això. El joc del silenci. Jo és que necessito mirar-ho perquè no me'n recordo els noms, que avui ja li he canviat el nom a un dels convidats. Què ha passat que torna a estar al número 1? És que la gent se'l vol endur a la platja o...
1: No ho sé.
0: O no s'acabarà mai... O sigui, se sap? Ens pots dir o és un secret quants en porteu venuts ja?
1: És que ara mateix no ho sé, perquè ara estem de vacances la gent i no,
0: sí,
1: no fa temps que no parlo amb els editors ni res. Però jo crec que estàvem al voltant de 45.000 o alguna cosa així.
0: Això és una... Sí. És una...
2: Wow.
1: Però això una no sé què t'ho
0: en català. En català és una barbaritat. Sí, jo crec que quan en català es venen 5.000 llibres ja es parla d'un èxit. Perquè ja, bueno, són xifres de... Quantes edicions porteu?
1: 11 edicions.
0: I traduccions?
1: 10 llengües. Però que s'hagin fet, ara ja el castellà, a finals d'agost, el 26 d'agost surt en francès, i crec que a finals de setembre ja en italià. I em quedaran les 7 següents, que no sé quan surten encara.
0: I deu fer com molta il·lusió, no?, això, veure els fills...
1: Sí, a més que te'ls envien a casa i, hòstia, perquè una cosa és parlar-ne i l'altra és veure-ho físicament, veure-ho el mateix llibre traduït, fa il·lusió. Sí.
0: Algun d'aquests idiomes el domines prou, com per llegir el llibre en la versió traduïda?
1: No. Bueno, el castellà.
0: Sí, bueno, clar, sí. Bueno, és que com que ets de Vic, potser...
2: I no tant.
0: No saben parlar això, castellà. No. Bueno, però el vas escriure en català, que sí, en castellà no se llega a más sitios y hubieras hecho más dinero.
1: No, i mira, què vols que et digui? Jo parlo català.
2: Ho vas tenir molt clar, sempre, que havia de ser en català.
1: Home, clar. Bueno, sí. Crec que hauria sigut morir de costat, sí, fer-ho en castellà. Sí.
0: T'haig de dir que ja me l'he llegit, el llibre, però no me'n recordo pràcticament de res, que ja ho saben els aquí presents, i ja és que puc... Que
2: estrany, tornar... no? Amb la bona memòria
0: de temps. No, Raquel, per tant, si hem de parlar d'alguna cosa del llibre, bueno, tampoc es tracta d'explicar el llibre, perquè ja s'ha explicat moltes vegades, però sí que és veritat que... Perdó, estic picant la taula perquè és...
2: De posar èmfasi.
0: Perquè una part de l'èxit del llibre potser té alguna cosa a veure amb aquesta casa.
1: Home,
0: i amb un senyor,
1: i
0: amb un senyor que seu en aquesta cadira cada dia de 6 a 12 durant l'any.
1: Sí, 100%. O sigui, jo vaig... O sigui, en Basté va ser el que va dir que vingués aquí i el primer boom va ser clarament el fet d'haver vingut aquí. Sí.
0: Això devia ser abans,
1: i després, fins i tot amb les xarxes d'Instagram, o sigui, sí, vaig notar-ho. No sé quanta gent més em va començar a seguir per l'entrevista d'aquí. Vull dir que sí, sí, que molt agraït sempre per això. Sí, sí.
2: A més, a l'inici d'aquella entrevista, el Basté diu...
0: Perdó, situem-la en el temps. Oi que és abans de festes, això, o no?
1: Sí, va ser abans. Sí,

0: sí, sí. Novembre, per dir alguna cosa? O...
1: Bueno, més sí, va sortir el 10 de setembre, jo crec que devia ser... Sí, novembre o desembre devia ser, sí, sí.
2: No, que el que deia és que és molt divertida aquesta entrevista, si la voleu recuperar, perquè el Bastel que diu és, t'he portat aquí, Gil, en principi no et coneix ara encara molta gent, vull avisar que no és ni el meu cosí, ni el meu nebot, ni un amic meu.
0: No, ni interès, vaja.
2: Clar, exacte.
0: No, perquè el Bastel es va fascinar, va llegir llibres, va
2: que
0: flipar.
2: Que genuïnament li va agradar el llibre.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i no explicarem res del llibre, la gent si el vol llegir que se'l comprin o que vagin a la biblioteca, perquè ara deu estar a les biblioteques, suposo jo, però no, que se'l comprin, no? Que el comprin i que facin gasto. Però volem saber una cosa que ja estem intuint que sí, però que no ens ho voldràs dir. El tema d'adaptació, sèrie, pel·lícula, Netflix i aquestes coses, què?
1: O sigui... Sí, sí, és que ha sigut un any bastant, bastant boig, eh? Mm. O sigui, la cosa és que...
0: No ens enganyis, eh? Perquè potser
1: no,
0: ho sabem...
1: No, t'explicaré un estic que tampoc és que pugui dir gaire res més, perquè... Mm. O sigui, la cosa és que hi havia un moment que es van començar a interessar a tope de productores i vam haver d'estar fent reunions, ja ens reuníem totes i anar decidint quina era la millor. I ara la fase que estem és que ja n'hi ha una de triada i aquesta productora el que ha de fer és trobar una plataforma, un canal o alguna cosa que doni la pasta per fer-ho. Llavors estem en aquesta fase, bàsicament.
0: I estem pensant més pel·lícula o sèrie?
1: Jo crec que sèrie per les trames que hi ha, perquè jo crec que podria ser més fidel al llibre. Però, no sé, si sortís una pel·li, no sé, jo mentre es faci, és que em fa molta il·lusió tot plegat, vull dir que ja estaré molt content com es faci, la veritat.
2: Mm-hmm. Molt bé, és curiós que li faci il·lusió, perquè a vegades els escriptors... No, la meva obra s'ha de mantenir...
1: Jo crec que n'hi ha pocs, d'escriptors que diguin no, s'ha de ser pur i mantenir les lletres i no...
2: Clar.
1: No, jo crec que fa il·lusió que se t'adapti.
2: Fa il·lusió,
1: no?
2: Però clar...
1: A més, com
2: mica...
1: que són tots uns morts de gana, si hi ha la possibilitat que se t'adapti audiovisualment, o sigui... difícilment... Has de viure molt bé per dir, no, que no,
2: ja,
1: que no toqui,
2: no
1: toqui un director, no? Jo crec.
2: Ja, ja.
0: I escolta, bueno, la trama principal del llibre es desenvolupa amb una família, un pare, una mare i una filla, que se'n van a un poble del Pirineu, Arcavell, concretament, que són com una mena de pijipis de Gràcia, sí o no?
1: Sí, totalment.
0: És que fa molta gràcia perquè tu ets de Vic, o sigui, llavors amb algú t'has inspirat amb això. O sigui, al teu entorn et deu haver deixat de parlar algú, perquè
1: és un...
0: Disculpa, que t'envia. Em fa pensar, com es diu aquesta sèrie de l'Aina Clotet?
2: Això no és Suècia.
0: Sí, que no és Suècia, que també té molt aquesta mena de...
2: Sí.
0: Cabronici d'aquesta mena de gent, no? Diguem-ne que no s'enfadin cap dels orients, vull dir que...
2: Sí, però en lloc del Pirineu van a Vallvidrera.
1: Ja, no l'he vista, me n'han parlat molt la gent, però sí. no l'he vista.
2: Uf,
1: a mi el que em passa és que jo he viscut a Barna 9 anys, perquè vaig fer la carrera i el màster ho vaig fer aquí. I llavors tinc molts amics de Barcelona. I el tema de... Bé, ja, la gentrificació ens està passant a tots, eh? Vull dir, a Vic ja comença a passar també. I el preu del lloguer també és un drama a tot arreu. Però el fet de que potser sigui més accentuat aquí, perquè el turisme és molt més evident a Barcelona i en concret a Gràcia, crec que em donava molt més joc per fer la novel·la que no pas si ho situava a Vic o a Manresa o a un altre lloc diferent.
0: I potser t'ho hem preguntat altres vegades, i ja ho has contestat, perquè has fet tantes entrevistes del llibre. Tu has fet coses còmiques abans, has escrit coses sèries, sí, per la tele, guions d'humor, per exemple, pel... Com es diu aquest?
1: Marc Serrat.
0: Amb els Serrats i...
2: El Búnker, també.
0: El Búnker de Catalunya Ràdio. Mm. Ui, ha dit Catalunya Ràdio! L'antena, perfecte, tothom tranquil. Doncs, per què vas tirar cap a la novel·la negra? Podem fer coses més xistoses.
1: No sé, és que també...
0: Va sortir i ja està.
1: Sí, el tema del guió d'humor va ser molt... No sé, jo vaig escriure un guió d'un fals documental que va acabar sent una sèrie, El teorema del mico,
0: sí.
1: I això va ser com el que em va obrir la porta cap a l'humor i cap al guió d'això. Però tampoc era... No sé, sí que m'agrada el cachondeo i tal, però d'aquí a dedicar-me a fer monòlegs o així, tampoc no ha sigut mai la meva inquietud. Realment, o sigui, escriure novel·les i la ficció i el... i escriure contes, això sí que sempre m'havia tirat més. Llavors, a través de Marc Serrat vaig poder contactar amb l'editorial.
0: Un gran,
1: i vaig
0: un
1: dir,
0: gran, el Serrat. El saludem allà on estigui. Bueno, un lloc deu ser. Espera,
2: un
1: gran.
0: El teorema del mico és a qui n'hi ha la idea que està fent una orgia a la plaça Major.
1: Sí.
0: Ens ho pots desenvolupar una mica per la secció de sexe del divendres?
1: Hòstia, doncs mira, el teorema del mico és una sèrie que no va passar a l'estrellato, no sé per quins motius, però bueno, que va de... Són nou falsos documentals, tipus 30 minuts, o sigui, que intenten tenir el màxim de rigor i tal, i que van d'una bogeria molt heavy, i el documental més important de tots va de que l'Ajuntament de Vic va malament de pasta i decideix fer un gran acte per reactivar el turisme, que és convertir Vic en el nou Amsterdam d'Europa. Vinga. I és organitzant una macroorgia a la plaça Major.
0: La ciutat dels Sants, eh?
2: Vull dir que...
1: sí. I llavors el documental va de com l'Ajuntament fa l'organització del jovent...
0: La producció de tot això.
1: La producció, i perquè hi ha una mena de coreografia de que començarà a liar-se primer, però llavors anar com convidant de forma...
0: Però a mi és tothom allà mig a la plaça.
1: La gent. Sí, sí, la
0: aquella
1: plaça.
0: Sorra que té la plaça de Major. Sí o no fan el mercat de Vic?
2: Que ve de gust.
1: Hòstia, és veritat, sí. Això no havíem pensat.
0: Com que facin unes banquetes o facin alguna cosa.
2: A més, apareixen cares molt conegudes. Laura Rossell, la Sí. Su...
3: I com el que nadie me avisó.
0: Sergio Ramos, què passa?
3: I com el que nadie me avisó para eso?
0: Bueno, no ho sabem, perquè potser, com que ets espanyol i això és una mica com de Vic...
3: Bueno, però en el momento de darle, de estrujar el boquerón, sí, va, no hay idioma, ¿no?
0: No, efectivament. Bueno, doncs vagi,
2: la sacallona, destrujar la sacallona.
0: La sacallona, aquí sí.
3: I quitarle la piel al salchichón.
0: Ja està, ja ha quedat clar, tot aquest tema. Ja per acabar una mica amb el llibre, o no, ja podem si tornar a preguntar, una de les grans trames del llibre, o de les grans discussions, és si tot és perdonable, i els secrets, i la mentida, dins la parella, i tot això. No sé si tens cap tesi sobre això. Cal explicar-ho tot dins la parella?
1: La novel·la va de secrets bastant bojos. O sigui, sí, són unes coses que realment sí que s'haurien d'explicar.
0: Potser hem passat a voltes, el secret allà.
1: Sí. També és la gràcia, suposo. O sigui, és una novel·la que hi ha gent que m'ha dit que si anessin a la teràpia de parella, aquella gent que apareix allà, no hi hauria llibre. O sigui, bàsicament, si hi hagués comunicació entre la gent, no hauria passat res.
0: Clar.
1: Llavors, jo crec que si són d'aquest nivell, els secrets sí que és important explicar-los. Però no ho sé, no sé si hi ha coses més insignificants que potser com es poden guardar. No?
2: Home, realment, jo crec que...
0: Hola.
2: No hi ha... Hola.
0: Rosalia, com estàs, carinyo?
2: Bona tarda.
0: La perla de la Rosalia.
2: Sí, sí. Jo crec que hi ha coses que són imperdonables, no? Sobretot si la persona ha estat una perla, no?
0: Bueno, és que tu estàs una mica ressentida i amb allò del confessionari fas... No sé si has anat a veure la Rosalia, tu, o no...
1: Hòstia, no m'agradaria, però no...
2: Saps qui sóc, almenys, no?
1: Sí, home, sí, va.
0: Sí, no ens passi.
2: No seria el primer que
0: perdona,
2: no ho saps,
0: va venir un convilat a teu l'altre dia.
4: El Jofre Bardolet, ara dic.
0: Sí? Que li van preguntar per la Rosalia, no sabia qui era... La Rosalia la cançó. No, la Rosalia sí.
4: La cançó no...
0: Sí, la cançó, la perla.
2: Però l'artista sí.
0: Sí, la Rosalia sí que sabia qui era, però no sabia... La
2: no era un Motomami fan.
0: No era un Motomami fan. Però saps que, bueno, potser no ho saps, però posen un confessionari i entra algú o a explicar un pecat o a explicar a algú que li ha fet una putada.
1: Sí, això sí que ho he vist.
2: Doncs ara et toca a tu. Hauràs d'explicar una perla que hagi passat per la teva vida o saber el pitjor, que és si tu has estat un perla.
0: Ojo!
2: De mucho cuidado.
0: Ojo! Que es posa interessant, eh?
1: A veure...
0: El llibre era per dissimular.
1: Fem una mica d'explicació. O sigui, perla vol dir com una putada o una cosa que hagis fet a la teva parella o algú que no sigui, diguem-ne...
2: Exacte, que no sigui...
0: Perla,
2: sí,
0: un senyor que té parella i se'n va al llit amb un altre o...
2: No, a veure, però potser... Cuernitos tontos.
4: O sigui, hi ha gent que potser diu que ha deixat la seva parella pel dia dels aniversari o...
2: Ella, ell...
4: No, jo he deixat a tothom, però...
2: No, però hi ha un cas a prop que sí que és així.
0: No cal que entrem en detall.
1: A veure, jo crec que... Ja em deixem pensar... Hòstia, això és entre l'espai i la paret, eh?
2: Sí, s'ho ha de pensar malament, eh?
0: Vol dir que no?
1: I jo, no ho sé, potser... Jo potser quan tenia 19 anys vaig deixar... Té car-me això, eh? Vaig deixar a una noia per WhatsApp...
2: Per WhatsApp!
1: I va ser molt dolent. Però al cap de 2 o 3 anys... em van deixar a mi per WhatsApp.
2: Home, ja,
1: llavors, que va ser un karma que vaig sentir el dolor, vaig sentir a la primera pròpia persona.
2: La base
1: de
2: que...
4: Jo no ho veig tan malament, he de dir, el que et deixo
2: per
4: WhatsApp.
2: Bueno, sí,
4: WhatsApp.
2: Ja,
4: perdona.
2: Tu ja, ell, és que...
4: Has estat molt
0: santa.
4: Depèn del temps que portis amb aquella persona...
2: Quan portàveu?
1: No, era un rotllo petit. O sigui, tenir 6 anys.
2: Com que? Responsabilitat afectiva,
4: home,
2: noies.
4: No, em passa fins a un lloc, perquè no cal, diguem-ho per WhatsApp.
2: Uau, bloqueau.
4: Com mira el Pere Mas.
0: Hi ha molta rata suelta en aquest estudi, no dic per tu, Gil, que et tinc el màxim respecte, però n'hi ha d'altres.
2: Doncs que Déu et perdoni.
0: Bueno, ja, no, Déu, el nostre senyor, ja li ha pagat amb la mateixa moneda.
1: Sí, no, vaig haver de venjar-me.
0: I quina sensació vas tenir, a part d'en recordar-me del
1: que... Vas sentir el dolor de dir, hòstia, Déu, donar la cara.
0: Bueno, ho expliques amb bastanta alegria, vull dir que... Ja està com bastant... Bueno,
1: fa temps, això.
0: Va,
1: això
0: ha plogut. Va, una mica de música.
5: No portis aquestes flors al cementiri perquè es podreixin, que jo des d'aquí...
0: Acaba de dir, ai, senyor. Puja.
5: Puc tocar perquè et negues en gran.
0: A veure, per què has dit ai senyor i per què t'has tapat la cara i has fet una cara de...
2: S'ha posat vermell i
0: quina colla de rates m'envolten. Per què has fet aquesta cara?
1: No, no, perquè això que estàveu sentint és el grup que teníem amb uns col·legues a Vic, que es deia Gresca, i jo sóc aquest que canta, sí, sí.
0: El nom, ets tu el que canta?
1: Sí, sí.
0: Fem puja, puja. Entri una guitarra i li fem...
1: Gent.
2: Puc fer un petit incís?
0: Sí, tant.
2: Acabes de dir que teníem...
1: Sí, la veritat és que sí.
2: Com?
0: S'ha dissolt.
1: Ara ja... Uau. Sí, sí, jo crec que ja deu fer... Un parell d'anys, jo crec, sí, sí.
2: Oh.
1: Ja no tenim més bolos, sí, sí.
0: Bueno, nosaltres que volíem portar, si havíem bolos, si seguíeu actius...
1: No.
2: Perquè volíem anar.
1: Sí, eh?
2: Sí, oi tant?
0: Sí.
1: Però vindríeu a la festa del barri del Remei de... No sé, vull dir que no eren, en cap cas, grans escenaris ni res, eh?
2: Havíeu vingut a festes de Gràcia, que estan sent ara?
1: Sí que vam venir. Vam venir un cop, sí, sí. Però fa molts anys, d'això, sí, sí. És que va durar... 10 o 11 anys, aquest grup.
2: Uau,
1: sí,
2: per
1: sí.
2: Tant, vas començar molt jove amb aquest grup.
1: A quart d'ESO, sí, sí.
2: Quart d'ESO.
0: Quart d'ESO, que és uns 13 o 14 anys,
2: sí,
0: això?
2: Sí, 14.
1: Ui, sí, sí.
0: No, caram.
2: Uau.
1: Jo crec que 16, no? Quart d'ESO?
4: Sí, és més 16 que sí. Quart d'ESO, nois. Sí,
1: bueno,
4: sí,
1: noi.
4: Sí, sí. No se'ls pot dir res, perdó.
0: No, sí, sí, no, si sí, us tenim aquí per precisar les coses i per fer de notari a l'actualitat. Vull dir que molt bé. No, i el màrqueting el portava molt bé, el màrqueting d'aquest grup. Sí.
6: Ei, penya,
0: ens
6: veiem,
0: òbvia,
6: 25 de gener.
0: Ah, vale, treu, cara de...
1: Mare de Déu.
0: Va, això, clar, si queda tan enrere, això queda molt enrere, no, també, això?
1: Jo això no ho recordava, ja, eh?
0: Ah, no, doncs puja, puja.
2: Torna-ho a posar, que és molt curt.
6: Ei, penya, ens veiem, òbvia, 25 de gener, a l'Orfeu, a les 11 de la nit. Vinga, bon dia, s'ha de portar bon dia,
1: mira! Ets tu? Ah, no ho recordo ara mateix, això. Sí, que sí que era jo, sí, sí.
2: Oi que sí que ets tu?
1: Sí, sí. O això són els orígens. He hagut de fer scroll fort, per trobar
2: dir,
1: això.
2: Això aquí... no ho hem robat de cap arxiu prohibit, sinó que sí. Això està a Instagram, el vostre sí. Grup, o sigui, l'Instagram del vostre grup de música.
0: Sí, sí, sí, hem dit el nom, si creus que... Sí. Ja t'he avisat que del teu llibre hi ha molts secrets i moltes cabronades, però aquí nosaltres teníem un...
1: Ja ho veig.
0: Uns detectius, però de bon rotllo, que quedi clar. Aquí és dimarts a la tarda... Estem tranquils, estem contents, tenim cafè... Tu no, perquè no vols aquesta hora. Però vull dir que sí o no, però anem de bon rotllo. No sé, potser està clar que el grup no segueix actiu, per tant, et podem preguntar per bolos. Vols aplicar alguna mena de venjança?
1: Contra vosaltres?
0: Per exemple, anant a la fotocopiadora.
1: Què?
0: Anant a la fotocopiadora.
1: Ostres, ara això no sé què vols dir.
7: Eso lo hemos hecho todos.
0: ¿Eh?
7: De hacerte una fotocopia del culo,
0: no.
7: Claro.
0: ¿Qué digo? A ver, ¿de qué va eso?
7: Claro.
0: ¿Qué digo de una fotocopia del culo?
1: Ostres, bueno, no sé.
7: Todos
1: no
7: hemos
1: sé,
7: sentado
1: no,
7: alguna vez en una fotocopiadora, ¿no? Y le hemos dado al estar. Qué fuerte.
0: No sabrá tú de qué te fer.
1: Hòstia, en sèrio, eh?
0: En sèrio què? Jo pregunto, jo faig preguntes. Jo sóc un tio que està aquí assegut, em posen uns papers al davant, pobre de mi...
2: Vaig sí, clar, si no sembla que sigui culpa meva.
0: No, és culpa teva, no, vull dir...
8: Y ojo, porque tenemos por la línea 3 a los dueños de la consultoría oficina. Buenas tardes, saludos cordiales. ¿Qué le decís al chaval Gil?
0: No, deixa el Gil tranquil, pobret. Bueno, tens res a dir sobre aquest episodi o no vols dir res?
1: No recordo res, ara mateix...
0: No recordo res de veritat o no recordo res?
1: Bueno, sí.
0: Ah, amigo.
1: Vale, va, ja ho dic.
0: Ara.
1: No, bueno, jo flipo de com us heu informat també, eh?
2: És que fem molt bé la nostra feina.
0: Bueno, és que aquí...
1: Però està bé perquè es pot explicar perquè...
0: Periodismo.
1: Sí. Jo es pot explicar ja perquè la cosa és que... Si vaig treballar en una feina de... Bueno, d'oficinista i això, i hi havia una fotocòpia...
2: Una fotocopiadora.
1: Una fotocopiadora gran, d'aquelles així industrials i això. I quan estava ja a punt de marxar, vaig anar i vaig fer una fotocòpia de... El cul, sí.
2: Però com ho vas fer? Sí. Vas seure sobre?
1: No, realment té problemes de logística aquesta idea, perquè ha estat completament tancada. O almenys aquella havia estat completament tancada. Llavors no va funcionar.
2: Ah, no vas poder-ho fer?
1: No va funcionar mai, no.
2: Oh.
1: Però és una idea que amb els col·legues fem broma, perquè sí que es va intentar.
2: Per tant,
1: sí.
2: T'ha quedat l'espineta, no?
1: Sí, en tenim una aquí o què?
2: Sí, aquí tenim diverses, de fet.
0: Però no sé, no, podem muntar...
2: Fem-ho.
0: No, podem muntar el Quantum. No, jo crec que l'episodi aquest ja el podem deixar. Però vaja, a veure, jo alguna vegada una fotocòpia a la mà sí que me l'he fet.
1: A la mà, eh?
0: De la mà.
4: Uau,
1: sí, ja.
4: No, quina no passada, no?
2: Que boig.
4: Perdona, després de l'anècdota
2: de que havia tocat.
0: Bueno, noi, no, però ha dit que l'anècdota m'ha fet.
4: La de la mà.
1: Exacte.
0: Bueno.
1: Ah, està bé.
0: Escolta, seguim parlant de tu o vols que parlem de...
1: Parlem d'una altra cosa, no?
0: Sí, parlem d'una altra cosa. Tinc més coses. A veure, molts oients ens estan preguntant si trauràs un altre llibre, perquè ja està treballant.
1: Sí.
0: No és la continuació d'aquesta història? Perquè...
1: No. La intenció és fer-ne una de diferent.
4: Mm-hmm. O
1: sigui, que sigui un thriller igual, però que no sigui la continuació de res de la família aquesta del silenci ni res. Mm-hmm. I sí, no sé, jo crec que encara queden recursos per anar explorant i per anar veient com fer-los anar. Llavors, sí, ara m'estic barallant amb la segona, però costa, perquè hi ha pressió, eh?
0: No, és que jo crec que la pressió de repetir l'èxit o igualar-lo, o que s'hi costi una mica, o passa, tens els de l'editorial a sobre pensant, farem molta pasta, tens els aquí, tu mateix l'autopressió que et fotes, no m'agradaria estar al teu lloc, la veritat, eh, Giu?
1: hi ha molta gent que diu que la segona és la més difícil de totes. Mm-hmm. De fet, crec que em van dir que en Mendoza va tenir depressió amb la segona novel·la. Llavors, és com, hi ha molta... I fins i tot hi ha gent que m'ha dit, tu, la segona... Treu-te-la de sobre ràpida i després ja anàs amb les següents.
4: Per tant, podríem estar parlant de 2026 o...
1: No sé si tant d'hora, eh? Jo crec que 2027 com a mínim.
0: 2027. Home, estem a 18 d'agost.
4: Una llàstima, no arribarà mai.
0: No, sí que no morirem. No comenci amb la història aquesta de l'eclipsi i d'aquestes tonteries habituals. Però una idea del que serà sí que la tens.
1: Sí. No, de fet ja està força avançada i ja hi ha fins i tot l'esquema pensat i ja m'estic començant a redactar com a tal. Sí. O sigui, ara... De fet, aquest estiu ja ha començat a agafar una mica el ritme d'escriure més o menys cada dia i tal.
0: O sigui, ets d'aquests que s'aixeca, o ho fas al matí quan t'aixeques, o...
1: És que si no, és com ho fas... Bueno, vull dir, si no tens una mica de ritme i una mica de rutina per fer, jo crec que és molt difícil, perquè sobretot, o sigui, tu pots fer un bon esquema abans de començar, però hi haurà molt assaig-error i molt anar fent aquest puzzle de que tot encaixi. Llavors, hi ha coses que tu tens a l'esquema que dius, això funcionarà, que un cop ho veus sobre el paper, veus que això no fa aigües. Llavors és com enfangar-te i remengar-te. Sí.
4: I aquest assaig i error el fas sempre tu amb tu mateix o ho comparteixes amb amics, família?
1: Ho comparteixo quan ja està molt acabat. És a dir, quan ja gairebé... Quan ja hi ha una primera versió de la novel·la. O sigui, bueno, només he fet una, eh? Però aquesta primera vaig deixar-la llegir quan això ja hi havia una primera versió feta.
4: Vale.
1: Sí.
0: I no tens un pájaro de l'editorial que va dir, va, envia'm un capítol, va, envia'm...
1: No, es porten superbé, la veritat.
0: Sí? No estan especialment a sobre.
1: No, estan contents i em deixen fer tranquil, vull dir que... Sí. I de moment, vull dir, si tardo molt de temps, potser sí que llavors en diran.
0: I el més important, si no vols sortir les notícies, com ho arxives tot això?
1: O sigui, com ho guardo, eh?
0: Sí, clar, perquè típic tio, ja ha passat, només ho guarda en un ordinador, però no té el núvol o no té una còpia en USB, li foten el portàtil, cosa bastant habitual, i es queda sense llibre.
1: Ho tinc al núvol.
4: Sí que
1: recordo haver fet com una primera novel·la abans d'aquesta, com intentava fer-ne una, i la tenia al Word, sí. I era anar a dormir amb taquicàrdia de dir, hòstia, és que això potser ho perdré i tot, t'ho juro, o sigui, com ara dic, el núvol.
0: Ho tens al moviment? Home, sí. No tens una còpia amb un USB, amb seguretat? O...
1: No. Bueno, confio en
0: el compraré... drive. No te'n refies, que quan hi hagi la desaparició del planeta i els servidors s'apaguin tots...
4: Compte amb els núvols, amb els... que...
0: Sí, no, el núvol...
4: Afegades fa dies de sol.
0: No, estem parlant de núvols
4: informàtics.
0: Afegades trona. Ja està. T'enviaré un USB perquè puguis fer una còpia en local, o tu vas imprimint, control P, per si de cas. Al final s'hi peta tot.
7: Que vaya a la consultoria si lo imprimo.
0: No, però mira la fotocopiadora que...
7: Claro.
0: No és la millor idea. Perdona, aquí nosaltres tenim tot el núvol.
7: Oye, i ara que és famoso, no s'ha hecho ningún retoque.
0: El què?
7: No sé.
0: No.
7: Preguntar-le. Los famosos hacen retoques. Se ponen botox.
0: No, tu...
7: S'operen la nariz.
0: Tu t'has posat botox o alguna cosa d'aquestes?
7: No, de moment no.
0: No sé d'on treus aquesta idea.
7: Bueno, que lo diga él.
0: No, ell no dice nada de moment.
7: Sino que venga al diario, claro.
0: El diario de Patricia.
7: Qué coñazo.
0: Com es diu el teu diario?
7: El diario de Jorge.
0: Ah, clar, però no el fas. Però està...
7: Si viene gente a explicar, pues que se han operado, se han hecho algo.
0: És el Jorge Javier Vázquez, que no sabem mai per on va. Ara he pregut el fil jo.
7: No s'ha hecho nada?
0: No.
7: Ningún retoquito? Como Belén Esteban.
0: No, si diu que no, és que no.
7: Laura Fa, que s'ha hecho la nariz.
0: Laura Fa, s'ha hecho la nariz. Ah, tot s'ha inventat. Deixa Laura Fa tranquil·la.
7: No s'ha hecho nada, no s'ha hecho ningún retoque estético.
0: Diu que no, deixa'l tranquil.
7: Seguro?
0: No.
7: No s'acuerda.
0: Jo volia explicar el del núvol. Que aquí nosaltres ho tenim tot al núvol, els guions, les planificacions, les tertúlies que farem, tot. Tot està al núvol i la primera setmana, el diumenge a la tarda, o sigui, el diumenge, que ja portava una setmana de programa, puf, va desaparèixer tot per un lío tècnic. Que no
4: sí, lío tècnic.
0: No. I se'n van fotre els pebrots, em perdó, aquí dalt, I vam venir un dilluns aquí a treballar, em sembla que tu tenies l'entrevista desapareguda.
2: Sí, no,
4: bueno, per sort,
2: vam
0: començar a mirar converses de WhatsApp de si havien convocat a tertulians, perquè no teníem pràcticament res. I després ja està, ja s'ha arreglat tot, es va arreglar al llarg d'un matí, vam fer...
2: Però tu, què estàs volent, espantar el Gil?
0: No, li vull dir que
2: ell ho té tot
0: que
2: controlat.
0: Vagi control, que, bueno, que vagi fent control P o posis a dos...
1: No, no, sí, sí, ho tenim guardat sempre. I com ho vau fer llavors? Vau improvisar
0: per... Vam tenir, no, vam fer, vam despenjar uns telèfons, vam fer que el programa tècnic s'arreglés.
1: Vale,
0: però
1: vale,
0: vam estar...
1: Sí. Vam... Però jo crec que vosaltres seríeu capaços de fer tot un programa totalment improvisat?
4: Això va passar al Jordi Basté quan no sé què, va haver un error informàtic o no sé què, i recordo que anaven... O no, no se sentia música, crec.
0: A veure, depèn del que tinguis per totalment improvisat. O sigui, tu et podríem entrevistar sense cap paper si abans n'haguéssim parlat amb l'Alba.
1: Vale.
0: Perquè més hi ha una feina de documentació, primer fem un primer comentari sobre per on, com orientarem l'entrevista, quan ja la primer, té una primera versió la repassem per escrit i la reordenem una mica, i li hem donat moltes voltes, i seríem capaços de fer... Bueno, jo tinc molt mala memòria, però entre ella i jo ho sabríem fer.
2: Jo crec que ens en sortiríem. Jo,
0: ara, per exemple, les notícies, hi ha una part que hem fet abans, quan estaves aquí fora esperant, que anem llegint notícies una darrere l'altra, si no tens el paper... Ostres, mira, l'alarma.
2: No!
0: Tranquils, no, li donem una petita pròrroga. Seria molt difícil. I han passat coses pitjors. Va passar una vegada que la cadena SER, de tot Espanya, un hacker d'aquests que t'ho bloqueja tot i et demana una recompensa, això és pública, no estic explicant cap secret, els hi va entrar als servidors, els hi va hackejar tot, bueno, perdó, els hi va bloquejar tot i es van quedar sense documents i sense músiques. Tota la publicitat, tota la sintonia. Ara està sonant una música d'aquí.
4: No,
0: d'aquí una estona. Tot aturat a nivell de tot Espanya. I van començar a escriure a mà. A aquella època encara hi havia el CUNY, a CER Catalunya. Van començar a escriure en mà i a fotre el que podien, i encara alguna impressora connectada amb un ordinador, però amb local, sense tenir accés a res. Però bueno, quan està tot el risc tan concentrat en un lloc...
1: Has de saber com fer-ho.
0: Sí, nosaltres ara, fins al final, podríem tirar. Però, per exemple, els esports, que també tenen una part informativa, sense els papers, el que hem de dir, i clar, hi ha diverses notícies que em porta tio allà, el Martí, que les està escrivint.
9: No sé si els esports és bastant fàcil, no?
0: Aitana, bona tarda.
9: Al final, vull dir,
0: passa?
9: No, bon matí, sempre és parlar de nois.
0: Escolta'm, estem... Ja sí, bé, sí, estem a... T'ha quedat clar o tens algun dubte més?
1: No, superclar.
0: T'interessa això de la ràdio, eh?
1: Bueno, no, he pensat, fes-les si preguntes tu a ells, perquè si no, et rebenten.
0: Per què? No, home, no, però quina...
1: Ui, vaya
2: punyal!
0: Però, moment, s'ha dit un nom de passada, als Serrats,
2: sí.
0: Amb els Serrats,
2: sí.
0: Que tu amb ell vas fer el creador d'Influencer.
1: Sí.
0: Ja m'ho he explicat així, sí, o no ho hem arribat a explicar. Ja no,
4: heu parlat del teorema del
0: Nico. No, hem parlat del fals documental, però no del creador d'Influencer.
1: No, el creador d'Influencer, exacte.
0: Què tal, Serrats? Va, rejem d'ell, rejem d'ell. Mal parlem.
1: No, superbé, la veritat, superguai. Sí, sí. Home, és un tio que el cap li va superràpid, superllest, i... No, era molt guai. També, clar, era el segon projecte que fèiem jo i el meu amic, diguem-ne, als mitjans,
0: sí.
1: I va ser com el salt a dir, hòstia, això aquí és una sèrie de debò. O sigui, el que havíem fet abans era com algo molt...
0: Era un rodatge sèrio, eh?
1: Sí. I com bastant heavy.
0: I no tens ganes de fer més tele, de fer alguna cosa audiovisual? Perquè el llibre ja el tenim clar, que el tens escrit, el tens al núvol, i a partir d'aquesta nit faràs una còpia amb un disc dur,
1: sí.
0: O amb un lloc, per si de cas.
1: No, és que de moment m'està agradant molt el tema del llibre i això, i poder anar fent la meva, no sé. Jo... poder durar així el màxim de temps possible, estic bé. Sí, sí.
2: Parlàveu del creador d'Influencers, el protagonista és en Marc Serrats, però sempre vas pensar que seria ell qui seria el protagonista? Hi havia altres opcions?
1: No, o sigui, crec que la cosa és que nosaltres la vam dirigir, però la qüestió és que ell va ser el que va decidir tirar-la endavant. Llavors, si ell hagués dit que no la volia fer, no l'hauria passat. Llavors, d'entrada...
2: Ah, uau, depenia
1: sí,
2: d'això,
1: sí.
2: Eh?
1: Sí. Llavors ja va ser com dir, vale, o sigui, si ell ho vol fer, vol tirar endavant, anem a tope.
2: Bueno, realment el paper el fa perfecte, vull dir que...
1: Sí,
0: no sé si ho has mencionat abans i ja estem acabant, eh? Li podeu dir a la Míriam Kentre que li farem una consulta sobre allò que hem dit abans, la Míriam Martí Lloret, que és la que ve darrere.
1: Ah, el grimpamenta, no? Com
0: sí, era? Sí, molt bé, molt bé. No,
4: I també la de No te dormiràs sense saber una cosa
2: ara.
4: Ara que
2: fotem.
4: Twitter, l'Optimot va respondre això, aquesta consulta.
1: Ah.
4: I van dir que no hi ha una manera d'expressar-ho en català, però que sí que es pot dir, per exemple, cada dia aprenem coses noves, bueno, o mai no se'n sap prou.
0: Ai, pobra Míriam, ara li fotré un atracament, mai no se sap prou, li fotré un atracament. No et volia preguntar, perquè ja estem una mica fora temps, no sé si ho has mencionat tu abans o ha quedat dit no sé en quin punt, perquè tinc el cap com un timbal, que tu havies estudiat Ciències Polítiques.
1: Sí.
0: I a la Pompeu. sí, recordar. Bueno, i això, diguem-ne, farem de ciències polítiques algun dia o serveix d'inspiració o...
1: No, crec que ja...
0: O t'estimula d'alguna manera o...
1: Sí, va ser una etapa molt maca, em va agradar molt, va ser molt interessant. Les coses que vam fer, moltes escriptures molt guais, excepte dues o tres que no m'agradaven,
0: sí,
1: però d'aquí a dedicar-me a res relacionat amb la política, crec que cada cop estic més lluny, vull dir que no, no.
2: Però segur que et dona material a l'hora d'escriure sobre persones una mica curioses.
0: Bueno, i que ja tens una sensibilitat pel tema, diguem-ne.
1: Sí, no ho sé, jo crec que volia saber com funcionava un sistema polític i crec que no anava més enllà d'això. Sí, bueno, sí.
0: Ara podríem obrir una segona conversa de 30 minuts per parlar de com està l'actualitat política, sí, i tots els merders. Bueno, si vols et convidem un altre dia, parlem només de ciència política,
1: vale,
0: i de què emoció aquest, el Feijó, el Pedro Sánchez, el govern del... Com és això? El govern
2: tot,
0: de l'eclipsi, perquè ara tenim un govern que fa eclipsis, i el Cubero, és veritat, ara ve el Cubero, mira'l. Aquell va fer una secció de política avui, que de què ens parles avui, Cubero? De Ceuta? Sí, home, sí.
4: Que fa que no, guió. Fa que
0: no, és que no,
4: no
0: tinc el guió aquí, encara no me l'han portat.
4: Ja veurem.
2: Sorpresa.
0: Bueno, aquesta senyora misteriosa que ha entrat a la teva dreta, ja estem acabant. Hola, amb tu, ja et donem per acomiadar. Míriam, això és un atracament, vale?
4: Sí.
0: És la nostra professora de català, que ve fer-nos lliçons de català per expats. Primera, t'has llegit el seu llibre?
4: No.
0: Bueno, però tia...
4: Però us he de dir que us he sentit, eh?
0: Ah, bueno, sí, clar, però no conta. Però no conta com llegir el llibre.
3: Convalida.
0: Sí, no convalida, no convalida.
4: I sé la pregunta.
0: Quina és la pregunta? Ah, molt bé. La pregunta és... No, això que hem dit de Grimpaire, que sí, no havien sentit mai aquí els nens, diguem-ne, tu ho havies sentit o sóc molt antic jo, què passa?
4: Jo no l'havia sentit, però no, la meva parella...
0: Oh.
4: M'ha dit que sí. Grimpaire, m'ha sentit aquest de trepa, no?
0: Sempre que hi ha un que destaca la feina. Exacte, és un trepa.
4: A veure,
0: sí,
4: és que és un sentit figurat que es pot fer perfectament.
0: És un trepa, exacte. Trepa sí que ho heu sentit, no?
4: Sí, trepa sí, trepa sí. Grimpaire o grimpador, eh? Que té derivat,
0: ja ho farem a la teva classe. I l'altre, s'ha tingut alguna manera de millorar això de no te costaràs sense veure una cosa més? No em contestis ara. Ho diràs després de...
4: És que me'n sé una que rima i tot, eh? Sí. Després,
0: home,
4: després.
0: Però la direm després, que així la gent es queda i s'aguanta i se'n passa la publicitat.
2: Clickbait.
0: Gil, moltes gràcies per haver vingut.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: A vendre molts llibres.
1: Merci.
0: Que vagi bé, molt bon estiu. Arriba temps d'agafar el bus o no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Perfecte, doncs
1: sí,
0: que agafis el bus, nosaltres posem un parell d'anuncis i després de la publicitat sabrem com es diu No te costarà sense veure una cosa més en català, ben dit, farem política, tinc una altra cosa que ara no me recordo quina és, i el boleto de les 6, que arriba de seguida. Fins ara. Sí. Va, la musiqueta del senyor aquest de la cosa. Això hem de fer un... Va, quan poses juntes les seccions... Què passa, què passa? Va, és que pots fer aquesta música per parlar del repàs de l'actualitat de la política de la setmana. I la primera paraula que veig jo són abdominals d'Ayuso. Fot-li.
10: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente...
0: Exacte.
10: Allà ell.
11: Abdominals, això podria ser una classe de zumba, o
0: sí, sí, sí,
11: també, de gimnàs.
0: A veure, què passa amb els abdominals de la Ayuso i quina relació tenen amb tot el merder del pis, del famós pis, que crec que està a la venda, no? El famós pis de luxe no s'ha aconseguit vendre pas encara.
11: No s'ha aconseguit, encara no s'ha venut, però té molta relació.
0: Abdominals?
11: Ara ho veurem.
0: Ah, sí?
11: Aquestes abdominals, sí, sí, sí. Com deies, anem a posar una miqueta de context, això, no? Perquè al final portem molts dies parlant de... Espera, que m'ha de fer la foto per la... La Yael m'ha de fer la foto per la
4: secció. Morritos,
11: ara ho veureu.
4: Morritos!
0: Vale.
11: És que ara fan la foto, quan abans de fer la secció et fan una foto per penjar-ho a xarxes,
0: sí,
11: sortir ben guapo, i clar, si surto gesticulant, jo que gesticulo molt,
0: no, però
11: i parlant,
0: la fan abans que comencis a actuar, però en aquest cas, doncs, te l'hem fet ara.
4: Posaria filtro de perrito.
11: Sí, exactament.
0: Va, quina relació té tot el merder del pis de la presidenta de la Comunitat de Madrid amb... com es diu això?
11: Amb l'àtic, el famós àtic. Ja sabem, amb tot l'escàndol aquest que s'ha generat per la compra... d'aquest àtic per més de 6 milions d'euros per part de la Comunitat de Madrid, i ara s'hi suma un altre escàndol, aquest jo diria gairebé de caire periodístic, ara en parlarem, i ens referim a com alguns mitjans de Madrid, de l'àmbit més conservador i de dretes, però no només, no només, han dedicat articles i reportatges a elogiar l'estilisme de la presidenta madrilenya, el seu cos, les seves eleccions de vestits. No és només d'ara, també ho veurem, en comptes de parlar del que toca, no? Que és posar-la contra les cordes en aquesta compra estranya, dubtosa i obscura, com a mínim, en molts dels seus aspectes.
0: Però, bueno, ara que dius això com estranya i obscura, no estem parlant de xuriceig, estem parlant de... O ja anem cap aquí. Estem parlant d'inutilitat? O de...
11: Bueno, estem parlant de com se sent a vegades els polítics, o molts polítics, o alguns polítics, senten el poder i les institucions com un patrimoni personal. Ui, ui. I senten que poden fer el que vulguin sense donar explicacions. I quan passa el que passarà, ara ho explicarem, quan se'ls fa la gara-gara d'aquesta manera per part de molts mitjans, se senten impunes, fins que hi ha alguns periodistes o certes institucions, o el que sigui, que fiscalitzen i treuen i fan que tota aquesta brutícia surti a la llum. Però deia això, aquests mitjans parlant de l'estilisme d'Isabel Díaz Ayuso fa anys... Això no és nou, això no és nou.
0: Ah, no?
11: Ja fa anys que cada vegada que s'apropa una festivitat, un esdeveniment important a Madrid, hi ha tot un reguitzell de mitjans que dediquen planes, articles i publicacions a les seves webs a parlar del suposat bon gust de la presidenta, dels seus vestits, del seu estilisme...
12: Com el Perro Sánchez.
0: No...
11: Bueno, però són mitjans que es dediquen més a ensabonar-la. És que us he portat un recull d'articles de titulars.
0: Sí? Perquè, anem a repassar.
11: Que es dedica més a ensabonar-la, donar-li la píndola, fer la gara-gara, el que dèiem, en comptes d'aixecar les catifes i també apretar el poder. Com dèiem, per posar tot aquest context, com sabeu, a l'últim mes a Madrid només es parla de la compra de l'àtic per valor de 6,3 milions d'euros, no és poca cosa, d'un àtic per pal barri de Chamberí, un dels més exclusius de la ciutat per part de la comunitat de Madrid. És un àtic que, en teoria, havia de ser destinat a que la presidenta l'utilitzés com a oficina temporal mentre es feien obres a la Real Casa de Correos, que és la seu del govern madrileny, però el País i després altres mitjans van destapar a finals de juliol aquesta compra molt obscura, molt poc transparent, i ha començat aquesta polèmica. Una polèmica que encara dura. O sigui, això ho porta més, i per diferents raons. Una, com dèiem, per la falta de transparència en la compra i sobre qui va executar l'ordre de compra. Encara no se sap, més, i encara no se sap qui va donar el vistiplau a aquesta compra. Es pot, òbviament, sospitar, però encara no hi ha un culpable directe. Dos, també per les versions contradictòries inconsistents de l'executiu madrileny i de la pròpia Isabel Díaz Ayuso sobre l'ús que
0: sempre,
11: volia.
0: Com sempre que hi ha una crisi d'aquestes, que dius una cosa, l'endemà dius la següent, i el tercer dia dius una altra història.
11: Tal qual. Mm. Què és el problema? Que s'especula... Hi ha motius per creure-ho que el veritable objectiu era convertir aquest àtic en la residència d'ús personal de la presidenta. Per què? Doncs perquè la normativa urbanística a Madrid contempla de forma taxativa que aquest àtic no pot ser utilitzat com a oficina, només es podia dedicar a ús residencial. Això significa que o bé pretenien incomplir la llei, o bé pretenien esquivar aquesta llei i acabar comprant amb els diners de tots els madrilenys un pis exclusiu per viure ella. A més, ella ja arrossega una polèmica per un altre àtic, que és la seva parella, d'Alberto González Amador, un àtic que també està al barri de Chamberí i que, atenció, pocs dies després de la compra d'aquest altre àtic, la seva parella va posar-lo a la venda. És a dir, el pis on viuen ells el va posar a la venda pocs dies després de la compra d'aquest àtic com a seu del govern madrileny.
4: Quina vergonya.
11: Casualitat? No lo creo. Més casualitats. Al mateix carrer, uns pocs metres, gairebé davant d'on s'ha comprat aquest àtic per 6,3 milions d'euros, Isabel Díaz Ayuso té una altra casa. Una casa que va heretar dels seus pares, on hi viu la seva mare, i que viu just gairebé davant d'aquest nou àtic que s'havia comprat.
12: A veure si voy a tener yo la culpa.
0: No, però bueno, si la senyora va heretar a casa dels pares i viu la mare, tampoc hi ha tanta cosa rara aquí.
11: No, però vull dir,
0: tu viu la mare. Però vull que viu la mare,
11: però tu compres aquell àtic just davant d'on viu la teva mare, just al barri on vius tu, poses el teu pis a la venda. Voleu més escàndols?
0: Sí.
11: Com deies, el govern madrileny l'ha posat a la venda. L'ha posat a la venda pel mateix preu? No. Per gairebé mig milió més d'euros. És a dir, no només fa una compra regular, sinó que després especula amb l'habitatge i el posa encara més car
12: al mercat de nou. Pues
0: claro,
12: porque huele a mí.
0: No,
12: es más caro, hay que pagarlo.
0: No huele a ti.
11: En tot cas...
0: Diners pel govern.
11: Clar, anem a l'origen.
0: S'ha de pagar el notari, s'ha de pagar la plusvàlua, li posa... No, s'ha de pagar...
11: Gastos de gestión. Anem a l'origen del que deies, no? En tota aquesta situació, en tot aquest escàndol majúscul que està passant factura al PP i a la presidenta madrilenya, a pocs mesos de les eleccions, la cúpula del PP a Gènova intenta tancar files, però admeten, són conscients que és una situació complicada defensar, més en un moment on estan molt beligerants contra la corrupció del govern de Pedro Sánchez, etc. I de sota et trobes amb aquest marrón, enmig de tota aquesta tempesta política, on dia sí, dia també, hi ha mitjans que estan traient noves informacions, de sobte arriba la Fiesta de la Virgen de la Paloma, al barri de la Latina, I ens trobem que tot de mitjans, i us els llegirem ara mateix tal qual, textualment, ai, comencen a publicar aquests articles. El Mundo. Ayuso lleva a la paloma su vestido fetiche del verano. Escotazo y aberturas en la cintura para enseñar los, los abdominales.
0: Aquest dels abdominales és el més graciós.
11: Increïble. La Razón. Ayuso apuesta por su firma sevillana favorita con el vestido blanco de 225 euros con abertura en la cintura, bla, bla, bla. El Debate. El vestido con escote cruzado y abertura en la cintura que ha elegido Ayuso, bla, bla, bla, bla, bla. I el pitjor de tot és que podríem dir, vale, mira, ha sortit això i ho han aprofitat. Però és que són mitjans reincidents que se sumen a molts d'altres en els últims 4 anys. Només cal que busqueu. Us convido a fer aquest exercici. Busqueu a Google, els oients, Ayuso vestido, i trobareu des del 2022 tot d'articles parlant dels lookets de la presidenta madrilenya a la mínima de canvi.
0: Bueno, per tant, hi ha un moment que algú diu, escolti, fem parlar dels vestits d'aquesta senyora, o vestim-la, o és cosa d'ella.
11: Bueno, és una miqueta tot. O sigui, ella sap
12: literal,
11: que la seva imatge ven,
12: no?
11: Hi ha molta gent darrere que apreta també, atenció, mira com va, i us passem detallets sobre la marca que porta. Molts mitjans afins que també dediquen planes i planes a aquesta presidenta, aquest fenomen.
0: Està una mica concertat.
11: Clar, i ens trobem articles com Ayuso causa furor con un vestido que favorece la gente de maravilla, Ayuso de una lección de estilo en el Día de la Hispanidad, Ayuso se apunta al escote de tendencia en el Día de la Mujer, en el Día de la
12: forma
11: de V. Ayuso fía todo al escotazo con éxito. El vestido de Ayuso del que todo el mundo habla. Ayuso lo vuelve a hacer vestido con escotazo. Tot això són 2024, 2025, 2023. I què hi ha darrere de tot això?
0: Ara.
11: Doncs dos coses.
0: Cuidao.
11: Una, citaré el periodista David Miró de l'Ara, que feia un article en els últims dies, on explicava encertadament que hi ha una estratègia política per erigir Ayuso com a, i això és important, icona pop de la dreta. A les icones pop, escriu David, diu, no se les qüestiona, no se les molesta mai, només se les lloa i se les beneeix. Per què? Perquè ets una icona pop. I en segon, i relacionat amb això, en segon lloc, perquè al darrere d'Isabel Díaz Ayuso hi ha Miguel Ángel Rodríguez. N'hem parlat moltes vegades.
0: Hombre!
11: Mar. Vale,
0: el nostre amic.
11: Exactament. El seu cap de gabinet, ideòleg, el seu creador, el seu home de confiança. De fet, Miguel Ángel Rodríguez és un creador de líders. És la persona que va convertir a José María Aznar de ser un líder d'oposició de províncies a ser el president d'Espanya, de l'Espanya va bien. De fet, Miguel Ángel Rodríguez és el creador d'aquest lema o del comunisme i libertat. És, vull dir, és una persona que es dedica a això 24/7. I us explicaré una anècdota que crec que jo vaig esmentar una vegada en aquesta secció, no sé si l'any passat o en aquesta, és que jo vaig ser a casa de Miguel Ángel Rodríguez.
0: Què dius ara?
11: Vaig anar per fer una entrevista amb John Sistiaga, i de fet el John va arribar pues, una hora i pico tard, i jo vaig estar una hora parlant amb ell.
0: Tu em va ensenyar
11: a Miguel Ángel Rodríguez.
0: De quin any estem parlant, més o menys?
11: El 2024.
0: Per fer-nos idea.
11: Em va començar perquè ell té la seva casa, i es va comprar a Majadahonda, té un xalet, i es va comprar el xalet del costat com a centre d'operacions, com a oficina. I té un xalet, em va ensenyar tot el xalet, etc. Em va mostrar la seva casa i quan arribem al saló principal, on té el despatx, on té una sala de reunions, em trobo un quadre enorme que ocupa tota una paret, un quadre inspirat en la Pietat de Caravaggio, em va explicar, un quadre on es veu a totes celebritats, Rosalía, Nati Peluso, Billie Eilish, Bad Bunny, i al centre, Isabel Díaz Ayuso, com si fos una mare de Déu, agafant a C. Tangana com si fos un Jesucrist moribund. Això se'n fa moltes vegades les reunions al govern de Madrid i Isabel Díaz Ayuso a Miguel Ángel Rodríguez al seu xalet centre d'operacions.
0: Ai, Déu.
11: És un quadre d'un artista que va generar molta polèmica de Sílvia Fletxoso, va generar molta política a Art Madrid, en una fira de Madrid, i el Miguel Ángel Rodríguez ho va comprar al final per evitar tota la polèmica i el va posar allà perquè li genera inspiració i li fa molta gràcia. I això, aquest quadre, és clau, perquè reforça aquesta idea de vendre Ayuso com aquesta icona pop que transcendeix la política, a la que s'ha de lluar com si fos una verge, com si fos una deessa, fins i tot per davant, en comptes de fiscalitzar les seves irregularitats. I acabem parlant dels seus escots, nosaltres també, aquí, avui, de les seves abdominals...
0: No, però aquí en parlem, però expliquem per què n'estem parlant.
11: Clar,
0: estem fent la interpretació
11: política. Però al final acabem com a resposta, no? I acabem parlant d'això.
12: Com a mosques.
11: Exactament. Dediquem hores a comentar les seves declaracions delirants en comptes de parlar del que realment importa. Per exemple, com vaig malament de temps, no posarem un tall, però el mateix dia de la Fiesta de la Paloma,
0: sí,
11: li van preguntar, bueno, què pediria usted a la Virgen, Telemadrid, símbol de la llibertat, eh? Telemadrid li va preguntar, què pediria usted a la Virgen? Li va dir, jo pediria a la Virgen por los bomberos. I clar, les xarxes
0: pasta,
11: es van encendre exactament per gent dient-li pues, en comptes de demanar la verge pels bombers, clar, posa més diners a clar dignificar les condicions laborals dels bombers. I, però això em serveix també per acabar una de les altres estratègies polítiques d'Ayuso. En aquest cas, importada dels Estats Units i aplicada de forma idèntica a Madrid. És una estratègia que va dissenyar l'ideòleg de Trump, Steve Bannon,
0: hombre,
11: i que ell mateix va definir com inundar la zona de merda.
0: Bueno, la tàctica és molt clara.
11: Què vol dir això? És col·lapsar tot el mercat d'informació periodística i política cada dia, gairebé diverses vegades al dia, amb declaracions esbojarrades, polèmiques, provocadores, el que vulgueu, delirants, incendiàries, contradictòries...
0: És el que fa Trump. Sí,
11: el que fa Trump.
0: Home, diu una cosa al matí, a la tarda diu la contrària.
11: Estigueu atents a partir d'ara el que fa Trump o el que fa Isabel Díaz Ayuso. Què provoca això? Que totes les tertúlies, tots els programes, tots els opinadors, els rivals polítics es passen tot el dia responent, verificant, contraargumentant a l'última anada d'olla de Donald Trump o d'Isabel Díaz Ayuso. Ho ha fet també Abelardo de las Piel a Colòmbia, Bolsonaro ho feia també. És una manera de desviar l'atenció de temes importants. Tu, acabem tots centrant-nos en aquestes tonteries. Donald Trump fa uns minuts acaba de dir que considera l'estret d'Hormuz territori americà,
0: sí,
11: saltant-se el qualsevol... Que... Ara tothom respondrà això, sortirà també la ONU, sortirà l'OTAN, etc. I mentrestant es fan altres coses. Conclusió. I amb això acabo, són i 38. M'has dit, Pere, i 40, perquè el Pere m'ha ensenyat un paperet.
0: Però t'ho he dit secretament, t'ho he dit internament.
11: Ja, però sí, entre tu i jo i els oients sí, no hi ha secrets. Conclusió. Que els abdominals d'Ayuso o l'últim loquet de moda, sí, no ens impedeixin veure l'escàndol del seu àtic, les retallades en serveis d'emergència, de bombers, de dependència, de serveis sanitaris, els morts a les residències durant la pandèmia, que semblen oblidats, les retallades de drets LGTBI, d'oficines d'ajuda també a la gent LGTBI, o com està convertint també Madrid en un autèntic paradís fiscal i un forat negre per a la resta de comunitats. Que tot això, també aplicat a altres líders quan intenten també desviar l'atenció, doncs serveixi pues, estar més atent a què s'està coent de veritat sota aquests titulars una miqueta ridículs, fins i tot graciosos, que sembla que no passa res per riure de les abdominals d'Ayuso, doncs sí que passa. Perquè sota això estem deixant de parlar d'altres coses.
12: Anda, calla, mamarracho.
0: No, no li diguis mamarracho.
12: Hoy llevo cuello alto. Molt a ver qué me vais a decir.
0: No direm res. Escolta'm, la setmana que ve... És l'última setmana, crec. No sé si toca el dia, toca. T'han canviat el dia?
11: Sempre els dimarts.
0: Sempre el dimarts. No diguis sempre el dimarts amb aquesta xuleria, que em sempre...
11: No, de fet, avui he estat a punt de no venir,
0: val, mira,
11: perquè vaig demanar potser de canviar, perquè... I aquí ja estic complint, eh? L'altre dia em vas dir que m'havies de doblar el sol del sou, doncs potser avui és motiu. Mm-hmm. Perquè tinc una otitis, he tingut els últims dies una otitis.
12: Que casualitat. Sí.
11: Típica d'estiu, això, un tap que no es cura, etc. I ahir estava fatal, però vaig dir, mira, aquí seré...
0: Déu Nostre Senyor t'ha castigat.
11: Ja estic millor. M'heu ajudat a recuperar-me.
0: No, Déu Nostre Senyor t'ha castigat per ficar-te amb la Isabel Ayuso, aquesta.
12: Cabeza de litxi.
0: No, però molt interessant això que ens has explicat, que fa temps que no ens vam haver dit, i amb aquest tema és bastant evident que no. Àlex, gràcies.
11: Per Maria.
0: Què, vale? No sé què em miris amb aquesta cara. I tu què fas posant aquesta música? Els niandús, si voleu venir, que ja us toca. Sí, sí, sí.
11: Home, que vinguin.
0: Estan allà fora, vinga. Un 59 segons de publicitat.
12: No,
0: temps
11: ens veiem la setmana vinent amb el dolor de que serà l'última setmana.
0: Bueno, sempre hi ha un primer i un últim dia, però vaja, ja ho celebrarem com porta alguna cosa per picar. Gràcies, fins la setmana vinent i et
11: gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: Tres quarts, menys tres minuts de set de la tarda, seguim endavant la versió estiu. Ens agrada parlar normalment els dimarts de música. Parlem molt de música perquè, bueno, ens agrada molt la música i sempre tenim un moment d'actuació en directe. Cada setmana tenim uns que ho fan millor que els de la setmana anterior. Per tant, Nyandú, prepareu-vos perquè avui la responsabilitat és damunt vostre.
1: I ens hem posat nerviosos.
0: A veure, n'han vingut dos dels tres, el Ferran Oriols, que és el primer que ha parlat, correcte?
1: Sí.
0: Ell bé o no?
1: Hosti, ho has dit perfecte. Sí, sí,
0: no, és que ja, a veure, has fet una pausa i jo m'equivoco amb els noms. Cada 3 minuts dic, ja ho he dit malament.
1: Esclavat.
0: Guitarra i veu, i el Roger Oriols, bateria, però no tocarà la bateria.
2: Avui no.
0: Amb el Ferran una mica així, o ja està.
2: Bueno, potser.
0: Perdona, no dic per fotre pressió, però... I no cal que ho facis, però va ser divendres que va venir el Siderland, i el bateria, que no me'n recordo com es diu...
3: L'Andreu.
0: Carai, com te'n recordes tu?
3: Bueno, molt bé. I era.
0: Va arribar a fer un comunicat de cajón amb la part del darrere de la guitarra, mentre un anava tocant la guitarra, que no ho he vist mai, això. Va fer com una mica de ritme, però no cal fer-ho avui, perquè...
3: Ni que ho hagués inventat ell.
0: No, però és igual, però... Bueno,
3: qualsevol cosa li diu...
0: Jo no he dit que ho
3: inventi...
0: Bueno, calma, ja està, Rosalia, relaxem-nos una mica i deixem que la festa passi en pau, que ja han entrat actuant, en el sentit radiofònic, una mica tard, per culpa meva, que anem tard... Si a mesura que va avançant el programa anem acumulant retards, per tant no perdem més el temps comentant-ho. La pregunta que estàvem fent-nos, fora d'antena, però mireu-me aquesta cara. No, és veritat, ara la rebobinem, però ja per començar d'alguna manera. Vosaltres heu tornat, n'heu tornat, sí que heu tornat, perquè per qui la gent no neix ensenyada. Vosaltres vau començar el 2010... Però va haver-hi un que vau parar i vau estar 6 anys sense trepitjar un escenari, sinó aquí o l'any passat, el 2025, vau tornar als escenaris, llavors esteu tornant a tocar una mica, però no tocar del tot. Ara fotreu un bolo final d'any, un superbolo, no sé on, un lloc molt gran, que no me'n recordo quin és, però tinc aquí apuntat. No tret nou disc, de tocar una cançó que no està cap disc. Bueno, què passa aquí? Algú m'ho pot explicar? Veieu, s'entén la pregunta o no?
2: No ho sabem ni nosaltres.
0: No ho sabem ni vosaltres.
1: És el que tenen sobre la marxa.
0: A veure,
1: realment no... No hem marxat mai, o sigui, nosaltres vam fer com una aturada, no?
0: Uh-huh.
1: Una aturada, vam dir, escolta'm, parem. Teníem ganes de fuixar màquines. En cap moment vam dir, ho deixem estar. Però és la tendència, no?, que de seguida, doncs, si no hi ha material nou, o que sigui, doncs ja sembla que has abandonat. Uh-huh. Sí que no assajàvem, ens vèiem, teníem ganes de seguir-nos veient com amics, no?, com a germans.
0: Bueno, sou germans Oriol, els altres dos, per tant...
3: Ara, així no. M'agrada que vingui
0: no,
3: la meva família.
0: No, és la seva família, no, vostè. Senyor Oriol, no som família.
3: Visca Ripoll!
0: No, prou. Vostè ja té la filla que la té col·locada de la policia i aquests...
3: I ara et trauran el lloc a la ràdio.
0: No, és igual.
3: Se t'haurà acabat.
0: I que posem un banjo alt. Deixem-ho, perdoneu, no hi ha manera d'avançar. Dèieu, germans... Això està clar,
1: exacte.
0: Que hi ha cert contacte, estava explicant-me això.
2: Sí, bueno, també era una manera de començar-nos a relacionar després de molts anys, d'una altra manera, perquè mm-hmm. sempre era amics, grup, i hòstia, era bastant intens, portàvem un ritme bastant intens. Llavors va anar bé parar també per centrar-nos en altres prioritats, i hòstia, no sé, jo crec que tot va començar una mica a bullir el de que em vaig casar.
0: Oh.
2: I, bueno, perquè volíem...
4: T'acompanyamos en el sentimiento.
3: No,
0: José María García, no, home. Si vostè està casat, també, amb la Montserrat.
4: Por lo criminal.
0: No, va, és igual.
2: I res, volíem muntar un amic... Bueno, més que un casament, va ser una festa. Llavors van venir amics, va venir la Mar Pujol a tocar, va venir el Dan Peralbo, va venir el Miqui Puig, que havia sigut el nostre mànager a l'època, i, bueno, i davant del cartell, això, a mi em feia gràcia que toqués Nyandú. Després va ser una mica l'excusa, no?, de tornar...
0: De tornar a contactar, diguem-ne.
2: Sí, el meu germà i jo sí que hem anat estant més o menys connectats amb la música, en projectes i tal, però el Rubén, per exemple, feia...
1: Si teníeu baix en Pocina,
2: rovellat, vull dir... I no, el tio se'l va penjar.
0: Clar,
2: i
0: no he dit el nom, però falta el Rubén Pujol, diguem-ne.
2: Sí.
0: Que està entre nosaltres, però avui no està aquí. Està d'esperit i potser ens està escoltant i està treballant.
2: Sí.
0: Perdoneu, no sé si sou molt futboleros o no, vosaltres?
2: Normal.
0: No, que em diuen els esports, m'estan xivant per cascos, que ja s'ha fet oficial el fitxatge de Rodri, que ja ho sabíem, hòstia. Però que estàvem tot el dia pendents i en un moment donat sabíem...
4: Vaya torra.
0: No calli, vostè. Va,
4: perdó. Vaya torra, està anant.
0: Escolta, el temps afegit és d'aquí un quart d'hora, o d'aquí més o menys això. Vol dir que calli i ja parlarà quan arribi l'hora dels esports. Però en tot cas, com que la ràdio sempre anem dient les últimes hores, aquest matí havíem fet les proves mèdiques, ahir va arribar a l'aeroport, era evident que es faria oficial, però s'acaba de fer el comunicat del Barça. Per tant, Rodri, es foti el Madrid, i ja el tenim per aquí rondant. I demà...
4: Però la notícia quan és?
0: Quina és?
4: Ho veiem en dues setmanes, com el mes.
0: No, quina és la...
4: A mi me dicen que acaba de hacer pipí. Explico-lo també com a notícia.
0: Per qui no ho sàpiguen, perquè no sàpiga encara, que no recordi els Nyandú d'aquella època. Qui són els Nyandú i per què se l'haurien d'escoltar?
1: Hòstia, ara ens hem de vendre bé, eh?
0: No, contesta el Ferran, que és el guitarra i veu.
1: Els Nyandú som un grup de la Torre d'Oristà, portem...
0: Això és Osona? No, Lluçanès, oi?
1: Lluçanès. Sí.
0: Bueno, la República Independent de Lluçanès, eh?
1: Portem ja gairebé uns 30 anys ja tocant junts, 25 i... I el 2010 vam decidir fer, no, allò que vas fent una banda darrere una altra, doncs el 2010 vam decidir fer un grup, nosaltres tres, cantant en català, i a partir d'aquí, doncs, bueno, ens vam presentar al concurs Sona Nou, el vam guanyar, va començar com a córrer el nostre nom, a fer un seguit de concerts, vam anar traient discos, i fins al punt d'avui en dia, no, que seguim, doncs, amb aquest ritme de, bueno, de sobre la marxa. Hem fet tres concerts aquest estiu, per celebrar els 15 anys del naixement del grup.
0: Val.
1: I per Nadal vindrà la festa grossa.
0: I no n'hi haurà cap altre entremig, eh?
2: No, de moment no.
0: Que sàpiga, no.
3: Però el Nyandú no era un cuiner, no entenc res.
0: No, és una altra cosa. A veure, heu tret tres discos que són... Bueno, ja fa temps, en el passat, L'origen de les absències, Boom, i Fernando Rogelio Estevez. Ho he dit bé, no? I ara esteu... Heu fet aquests tres concerts... I aquest del desembre, he dit jo que era un lloc gran, perquè el Teatre de l'Aliança al Poble Nou.
1: Correcte.
0: Que allà, bueno, costat davant de la gelateria. Aquí hi ha el... Sí, home, no hi ha l'orxateria, el Tio Che, alguna sí. de coses. Allà just aquella... bueno, és una mica més avall, em diu l'Edu. Però, home, és un lloc que imposa un cert respecte, que té...
1: història.
0: Té molta solera, té molta història, i està molt lligat al Poble Nou.
1: Sí, sí, és preciós. Serà... Nosaltres estem acostumats a celebrar el Nadal Nyandú. És una festa que fem cada any. Aquests 6 anys no l'hem estat fent, però és un concert que fem per Nadal al nostre poble, a la sala Polivalent, no? Sempre fem alguna cosa especial més enllà del concert que haguéssim pogut estar fent durant la gira, i aquesta vegada ens va sortir l'oportunitat de traslladar-ho a Barcelona, en un lloc com aquest, i no ens hi vam negar, vam dir endavant.
0: Quin dia exacte és, perquè la gent sàpiga? El
2: 19 de desembre.
0: Doncs mira, falta... Estem a l'agost, ara? Sí, agost, setembre, octubre, novembre, desembre. Queden 4 mesos i un dia exactament per poder sentir cançons com aquesta.

0: Bé, ens tornarem a veure, que és una cançó molt xula, i a més, jo, clar, que ho he anat alabant, ho he anat alabant, dic, centrem aquesta cançó, i n'estava sonant una altra, que era...
1: El Club dels 27,
0: que a més, clar, anava arrencant, no acabava d'arrencar la cançó, i aquí hem fet una mena de cara de pànic amb el Marc, dient què ha passat aquí. No ens hem entès. Escolta, no... Està clar que, de la manera com ho esteu exposant i com parleu, no de tranquis, diguéssim. Per tant, la pregunta, que no sé si l'he deixat anar o l'havia mig dita dins la presentació, de posar-vos a compondre o a treure algun disc nou, alguna cosa, no forma part de la prioritat més immediata.
2: Nosaltres ens hem com marcat un mantra de disfrutar-ho, perquè ja hi va haver, no, una època que anàvem una mica sobrepassats, llavors, bueno, el que dèiem, ara hi ha altres prioritats i el grup va ser una manera de relacionar-nos i que sigui un espai on passar-s'ho bé. Llavors, tu vas dir, queden 4 mesos, però per nosaltres ja és una feinada.
0: I un dia,
2: ja és una feinada per nosaltres ara a preparar aquest concert, perquè no en vivim, no és la nostra activitat principal, llavors tot ho fem una mica, doncs, fora d'hores, ho volem fer bé, que no ens generi estrès, llavors... De moment no estem pensant en fer material nou, perquè la prioritat és fer bé aquest concert, que tothom que vingui s'ho pugui passar bé, que puguin viure una nit especial, perquè, a més, és una mica el que explicàvem, ajunta al final d'aquests concerts de celebració aniversari els nostres 15 anys, sumat a la nostra festa de Nadal, que...
0: Bueno, que era una cosa que la fèieu, diguéssim.
2: Sí, llavors s'ha com ajuntat la doble festivitat, i a més a Barna, no?, que és un escenari nou...
0: No, això fa respecte.
2: Sí, llavors, bueno, amb això jo crec que ja tenim feina. Tanquem això, no? Nando, bueno, sé, al igual sí, ell dirà, ja vull fer disco demà.
3: No, a veure, sempre es van fent cançons, això sí que hi són, estan en algun puesto, ja des de fa anys, no? Però ja veurem, és això, pas a pas, quan haguem acabat el concert, depèn del que sentim. Sí, de fet, els 3 concerts aquests d'estiu tampoc estaven en els nostres plans, però vam fer els 2 de Nadal, aquest Nadal passat. Hòstia, vam agafar ganes, vam dir, hòstia, que guai tornar a assajar, que guai tornar a tocar, van sortir oportunitats i ens hi vam agafar.
2: Vam fer un doble sold out, eh?
4: Home!
2: Som molt mal venedors.
0: On va ser aquest doble sold
2: out? Allà a la sala polivalent del poble, que són...
0: De la Torre d'Oristà.
2: Sí,
0: si
2: entra, que eren 600 o 700 cada dia, vull dir que vam treure les entrades per fer un bolo, per fer una festa, i en poc més de 2-3 dies, no?, ja la cosa pintava que s'acabarien, i la gent ens va començar a obrir, que no quedaven entrades, i vam obrir una nova data i també es va omplir. Llavors van venir varis, no, varia gent que munta cosetes, i en plan, si us proposéssim de fer un bolo aquest estiu, ho faríeu?
0: Sí.
2: I va venir una mica al revés, no? Més que anar-ho buscant, ens va com, no?, arribar, i ho vam voler entomar. De fet, només n'hem fet 3, perquè més ja ens estressava i...
0: Bueno, ja veig que el tema...
4: No
0: sé si és la slow food, la slow life, el mindfulness, no sé què, però hi ha una calma a l'ambient. Bueno, un moment, però...
4: Jo només dic que així no es guanyen Grammys, eh?
0: No, sí, bueno, és igual, però tu ja tens tots els Grammys. Val. Entenc que teniu les vostres vides i que ara la prioritat és cadascú, perquè vosaltres, tu, Ferran, per exemple, a què us dediqueu? De la vida, diguéssim.
3: Jo sóc mestre de primària.
0: Sí.
3: A banda, també tinc el meu projecte en solitari, i ho compagino una mica tot.
0: I tu, Roger, també has de tenir les teves coses?
2: Tinc una cooperativa de disseny gràfic, i a banda també tinc un duo de, no sé, rock progressiu, punk, hardcore, no sé, més canyero, i amb això ja anem fent també tots dos.
0: I el Rubén, que no és entre nosaltres? Perquè és viu, diguem-ne. No?
2: Sembla que l'hem matat. Què té el Rubén? Té una productora i bueno, sí, però amb espectacles, concerts, sí.
0: I ara es fot una mica de pressió i una mica de nervis de cara al bolo del 19 de desembre del 26, és a dir, aquí 4 mesos, d'aquí només 4 mesos i un dia al Casino de l'Aliança.
5: Tic-tac!
0: Exacte, tic-tac.
5: Tic-tac,
0: ja el compte enrere, que suposo que la gent, si vol comprar les entrades, ja les pot anar comprant en algun lloc d'internet, que posin el nom del bolo i ja ho trobaran. Aquí sí que potser heu de fer una preparació una mica diferent, o assajar, no sé si teniu local d'assaig, si heu de planificar, mira, els dilluns, dimarts i dijous assajarem al setembre, o sigui...

0: especials que ja anirem.
1: Ah, hi haurà sorpresetes, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, volem noms, sí, però no us vam poder dir noms, no?
2: Pot ser que estigui aquí davant?
1: No, no, la Rosalia no crec que vingui a col·laborar, però sí que hi haurà potser alguns...
3: Estàs convidada,
1: hòstia.
2: Ah, quin honor, eh?
1: Sí. Hi haurà d'altres companys al panorama pop-rock català, més o menys, amiguetes...
3: Sí.
0: Hi serà cosetes.
1: No ens ho diran, eh?
4: No, haurem de comprar entrades, doncs.
1: Es descobrirà el mateix dia o es anirà sabent a mesura que s'acosti el dia del concert?
0: És que haurem de veure com...
1: Ho haurem d'estudiar.
3: Estàs fent pensar moltes coses que no havia pensat.
0: Ara ens haurem de reunir...
1: Ara
0: s'està estressant
1: per culpa meva. No. Doncs escolta'm, abans d'interpretar la cançó que ens interpretarà avui, que no figura cap dels discos, sinó que es diu Nen Petit i no està gravada, però la toqueu sempre als concerts, és correcte?
0: Correcte.
1: Explica'm què és aquesta història de Visca la Torre Lliure, la Torre d'Oristà, aquest lema, tota aquesta història de reivindicar... Perquè hem dit quanta gent hi viu allà, a la Torre d'Oristà, de Sant Pablo.
3: 190... 200 encara no.
1: Tela. Doncs d'on ve aquesta història de reclamar la sobirania de la Torre d'Oristà? Alguna cosa que se m'escapa aquí?
3: Bueno, són aquests piques entre pobles, no? La Torre en realitat no té ajuntament, pertany al municipi d'Oristà,
1: sí.
3: I nosaltres som independentistes de la Torre.
1: Val.
3: Volem la Torre lliure.
0: La primera lluita ja la tenim al municipi.
1: Allà, sí, no, ja no es foteu d'acord ni allà mateix. Allà al Lluçanès...
0: Llavors, hi havia el càntic era perquè... Oristà, que és el poble veí, on hi ha l'ajuntament del nostre poble, bueno, del nostre municipi,
1: sí.
0: Havia corregut les veus de que es volia fer un embassament, perquè és un poble que queda molt baix, no?
1: Sí.
0: I cridàvem això, visca la Torre Lliure, si hi ha el transbassament d'Oristà. I era com tot el...
1: Bueno, hi ha un bon rotllo, la comarca... No, a part que també la capital és Prat, suposo, no? De Lluçanès o no? No.
0: Hòstia, és que capital, l'has dit, l'han definida.
1: Home, sí.
2: La capital és Ripoll.
1: No, Ripoll, no.
0: Sí,
1: ara, bueno, jo crec que el Lluçanès...
4: La capital és a Santa Eulàlia de Puig-Oriol.
1: Ah, hosti.
4: No, espera, no ho he dit bé, no ho he dit bé.
1: Si triguem 30 segons més, no passarà bé, és agafant la guitarra, si veus, mentrestant, Ferran, que ja toca el moment de l'actuació i de seguida arriba el temps afegit, que veig per allà ja el Joan Poquí, que ja estan comentant el Rodri i tot això. Com ho tenim, això? Lluçanès, capital? No sé per què...
3: La torre. Deixem-ho amb la torre.
1: Sí? Ah, vale, deixem-ho amb la torre.
4: Mira, capital, sí, Prats de Lluçanès.
1: Vaja, ja que Pere Mas, que no té ni puta idea de geografia, ha dit bé...
0: Sí.
1: No, perquè... Bueno, no,
3: està bé.
1: Ja li va bé, eh? Sí? Sí, estem aquí amb la... Bé, doncs en directe, quan falten 2 minuts perquè siguin les 7 de la tarda, hem tingut aquesta conversa amb el Gianlluc. Que ni han tornat ni no han tornat, és el grup de Schrödinger. No sé on són, però sí que sabem on seran el dia 19 de desembre, que seran un concert
5: especial. Con la cejilla en el cuarto traste, por no hacerlo sin cejilla en mi mayor.
1: Vale, segurament per això.
5: ¿Cómo se nota que no son músicos?
1: No, no són músicos.
3: No són músics, no.
1: No són músics. Ens interpreten avui en directe Nen Petit.

com sempre, però amb la pena dins del pit i la boira que hi ha fora m'ha marcat tot el matí. Sense entendre-ho gaire, em falta una part de dins, la que riu amb la nostàlgia.

0: Fernando interpretant Nen Petit. Qui es vulgui veure s'haurà d'esperar el 19 de desembre, que es aniran preparant el volum tot a la calma, com ha quedat molt clar.
1: Perquè serà molt ben parit.
0: Serà molt ben parit. No, home, hi hem d'anar, ja, Edu, no?
2: Jo tinc moltes ganes. A mi el disco, l'últim que van treure el 2018, m'encanta.
0: Doncs, i com que es titula...
2: Fernando Rogelio Estevez.
0: De ho ha dit sense mirar cap paper, eh?
2: M'ha escoltat mil vegades.
0: Molt bé, doncs...
3: I el fa major sin cejilla.
0: No, ja, aquest ja el deixo. Gràcies per haver vingut, Nyandú. Molta sort, records al Rubén. I res, i ens veiem el 19 de desembre. A partir d'aquella
2: hora. Fum.
0: Sí, exacte. Bueno, és que són uns dies també... Bueno, ja està. Prou. Gràcies per haver vingut, de veritat. Marc, tinc un minut de publicitat, per posar? Sí, un minut i 17 segons. I els del temps afegit aquí, que hem de comentar-lo al Rodri i tot el merder que hi ha. Vinga.

0: música vol dir que comencem el Paraules d'Amor amb la Clara Caraltó. Clara, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit. Avui aquesta secció, Anna, comença a Grècia. Has estat a Grècia?
0: Mira, no, és un dels llocs que tinc pendents.
1: Mira, jo igual. Doncs farem un exercici,
0: sí, eh?
1: Sí, farem un exercici de ficció.
0: Que bé.
1: Ara que ja
0: com a mínim, imaginant-nos-ho i anirem.
1: Exacte, no? Ara que ja ha començat les pluges, que ja hem estat refredades, que ja sembla que faci tants mesos que queda enrere l'estiu.
0: Ai, sí.
1: Mira, ens situem en una petita illa grega, sí? Ha estat un dia que ha fet molta calor, ha fet un bon dia,
0: sí,
1: i estem... No, en la nostra imaginació.
0: Ah, dic, no, si aquí, no l'ha fet,
1: aquí
0: és igual.
1: També.
0: Perdó, que em poso en el món imaginari, disculpa.
1: I total, que estem mirant la posta de sol, val? I estem allà a punt, el sol està a punt de pondre's i se l'està a punt de cruspir unes roques. I diu la llegenda que si tu mires bé aquestes roques d'aquesta illa que estem, al mar Egeu, Lesbos, veus allà un perfil de dona, que és Safo, poeta grega que va néixer fa 2.700 anys. Sona ara la cançó Safo de Tartar Helena.

0: Doncs avui parlarem de l'amor lèsbic, de l'amor sàfic. De fet, aquest terme ve d'aquesta illa, de l'illa de Lesbos, i d'aquesta poeta que va viure a l'antiga Grècia, que si bé s'esperava que els homes es casessin amb dones, no estaven mal vistes les relacions homosexuals, val? Clar, què passa? Portem unes quantes seccions, hem parlat doncs de les declaracions d'amor, de l'amor d'estiu, dels amors madurs, de les grans gestes d'amor, sí. I han estat bàsicament heterosexuals, perquè el món és encara heteronormatiu, no? I durant molts segles, és veritat que l'amor entre dones ha estat invisibilitzat, silenciat i també disfressat d'amistat, a vegades fins i tot per supervivència.
1: Sí.
0: Mira, jo recordo parlant amb la meva àvia, que jo li havia preguntat, la meva àvia va viure sempre en un poble petit, i ella em deia, mira, jo de jove, haver sentit que hi havia homes que s'entenien entre ells, s'entenien, aquest terme, sí. Que... Diu, això sí que ho havia sentit, diu, però de dones, mai. Clar, és tot atendre la meva àvia dient això, però en el fons el que demostra és, sabem, no?, que el pensament occidental ha mordassat i invisibilitzat el cos de la dona, per tant, aquest amor inexistent ha estat potser per una qüestió d'orientació, però sobretot per una qüestió de gènere. Per tant, avui...
1: Sí. Perquè de casos n'han existit. Clar, i sempre.
0: I tant, i als pobles hi havia les dones solteres que havien viscut juntes tota la vida, són molt amigues. Home, no, però hi havia també això que dèiem, una manera de sobreviure. I he volgut començar per Safo perquè és la primera que en parla. I de fet, la fama de Safo és enorme, però també és com mig desconegut el que se sap d'ella. Ella escrivia amb un dialecte que no era el dels poetes clàssics, llavors va costar més llegir-la. Bona part de la seva obra estava a la Biblioteca d'Alexandria, que es va cremar. I fixa't fins i tot que fascinant és aquesta figura, que durant la Revolució Francesa es va acusar a la reina Maria Antonieta de formar part d'un grup que en deien les safistes.
1: Ah.
0: Es veu que no és veritat, no s'ha demostrat, però hi havia una part de la Revolució que era més moralista, que va començar tota una campanya per difamar i per desprestigiar la monarquia i va dir que Maria Antonieta amb aquest grup de safistes allò era promiscuïtat, incest i, sobretot, i el més imperdonable, que mantenia relacions amb altres dones.
1: Ja li van penjar la creu.
0: Ja li van penjar la creu, va ser vinga. Van voler-la acusar de tota mena de corrupció moral. Llavors l'Església també es va esforçar molt per silenciar els versos de Safo, però és veritat que ha estat com un refugi, no?, a un lloc de tant la figura de Safo com l'illa de Lesbos. I a mi m'ha fet gràcia, però, llegir que no sempre ha estat motiu d'orgull. Mira, es veu que el 2008 hi va haver un grup de senyors il·luminats...
1: 2008?
0: 2008.
1: Fa res.
0: Il·luminats que es van començar a queixar i van dir, escolta, lesbià lesbiana era el nostre gentilici. I ara vol dir una altra cosa. Volem que torni a voler dir el que volia dir sempre. Que dius, a veure, com si fos tan fàcil com una paraula...
1: De
0: dir el que vol dir i que, a més, ha costat tant que volgués dir. Doncs de Safo ens n'anem a Ivars d'Urgell. A Ivars d'Urgell ja has estat.
1: De passada, crec.
0: Jo... Em sembla que tampoc hi he estat, però anem a fer un exercici de ficció. Perquè allà
1: ara m'ho imaginaré millor, eh?
0: Allà és on va néixer Maria Mercè Marçal i mira, sona el Pau Alabajos cantant un poema de la Marçal.

0: Viatja, eh?
1: Viatja, eh? I espera't, que després anirem a Texas.
0: Ah, ostres!
1: Sí, sí. La Maria Mercè Marçal és la primera poeta catalana que parla obertament de l'amor entre dones. De fet, ella va ser una veu femenina molt política, molt compromesa. Ella té aquella famosa divisa, no? L'atzar, agraeixo tres dons.
0: Sí.
1: I el que fa és, doncs, demostrar o fer palesa la seva implicació i la seva, això, no? La seva, el seu compromís en la causa feminista, catalanista i de classe. Que això, en plena transició democràtica, era de ser bastant valenta. De fet, ella va ser molt valenta, va viure obertament la seva homosexualitat, va ser mare soltera, això encara era totalment estigmatitzat en els anys 70.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Absolutament.
1: I ella, mira, ella comença a escriure en castellà i va explicar que va descobrir la nova cançó i llavors comença a escriure en català, que era la seva llengua materna. Clar, hem de pensar que també a partir dels anys 70 es comença a dibuixar una mica una realitat, un canvi de paradigma que va més enllà, no, del binarisme heterosexual i, per tant, els productes culturals, la literatura també se'n fa ressò, no? De fet, aquest poema que sentíem rapejat del Paola Bajos és El meu amor sense casa, que és un poema de la Marçal on explica, on es lamenta d'aquests amors no normatius que no tenen un sostre, no? Mm. Aquestes pells, aquests desitjos, que identitats sense casella, que no han tingut un lloc on existir plenament, no? De fet, una de les seves imatges poètiques com més encertades per parlar de l'amor entre dones és la imatge del mirall, no? Ella diu: i t'abraço com si jo fos tu, que m'abraces com si fossis jo. No? Ho explica molt bé. I a més, fa gràcia perquè ella en algunes entrevistes deia: ostres, jo no entenc com és que la crítica literària li ha costat tant de veure o de dir que jo parlo de lesbianisme als meus poemes.
0: No hi ha millor, no? Sec que el que no hi vol veure.
1: Absolutament.
0: Vull dir que quan no vols entendre exactament de què s'està parlant, li trobes tot mil significats a aquella cosa.
1: I deia, és que forcen les interpretacions dels poemes fins a un extrem, no? Ella té un vers que diu: el teu sexe i el meu són com dues boques. I cada vegada que en els seus poemes parlava d'un objecte estimat al cos femení, deien: no, parla de la poesia. Ella és l'amor a la llengua, l'amor a la poesia, que dius, a veure, és exactament això que deies tu, no? Clar, si tu ho escrius, però qui figura que ho ha d'entendre i ho ha d'interpretar no ho fa, l'únic que fem és invisibilitzar i perpetuar aquest silenci i aquest emmudiment, no? Ella va escriure sobretot poesia, no? Crea tot un imaginari poètic de l'amor entre dones en català, que no hi havia referents, i escriu una única novel·la que es van portar tots els premis entre el 94 i el 95, que es diu La passió segons René Vivien, que ella evoca aquest títol, no?, dels evangelis, però canvia la figura de l'apòstol per aquesta figura femenina, René Vivien, i a més no parla de la passió i la mort de Crist, sinó que parla d'una dona que va existir realment, la René Vivien, que en realitat es deia Pauline, al París dels anys 20.
0: I aquí què? I ja aquí se n'adona més la crítica o...
1: Home, aquí va ser, d'acord, gràcies, perquè no hi havia cap mena de dubte. Però a mi em passa amb aquesta novel·la, Anna, a veure, a tu si et passa. Quan llegeixes vides de gent, clar, i si ha viscut als París dels anys 20, ja, que penses, però quines vides tan intenses té la gent? Com és que la meva vida...
0: Sí, comparada amb la teva, no? Quina pena, no? Quina tristor.
1: Sí, sí,
0: que poc interessant.
1: Sí, clar, va ser una icona de la llibertat literària, vital, sexual. Era d'una família riquíssima. Llavors ella era anglesa, però se'n va anar amb una gran fortuna que li havia deixat el seu pare en herència. Se'n va anar a viure a París i allà, bueno, es presentava al món vestida d'home. De fet, si la busques a internet, apareix amb tota la melena esbullada, amb les camises, les americanes, el bastó. Va ser parella d'una baronessa i aquesta baronessa era de les primeres dones que va fer curses automobilístiques a nivell internacional.
0: O sigui, revolucionàries, per l'època.
1: Es passejaven pels salons burgesos parlant pel broc gros de sexe, o sigui, els hi encantava desafiar les normes, no? Es veu que tothom volia estar a prop de René Vivien, fins i tot Rodin li va fer una escultura i ella quan la va veure va dir: és terrible, sembla una damisela boja, no m'agrada gens. O sigui, era algú com... sempre desafiant les normes, i algú també que semblava que la seva existència sempre estava a punt de saltar pels aires, no? Es veu que quan va publicar la novel·la, la crítica, una crítica, li va dir una dona, li va dir: és la millor prosa en català que he llegit mai. No he llegit mai una prosa tan bona des de Proust.
0: Caram.
1: I ella, que era molt així, molt humil, va dir: cordons, tu, com dient, sisplau, coses tan bones, no, que m'incomoden, eh? Mira, la sentirem ara un moment parlant amb el Raimon, amb el cantautor Raimon, al programa Literal.
0: A veure.
2: L'avantatge que té la poesia és, i això jo ho he comprovat ara que he estat durant aquests anys intentant fer una novel·la, doncs és que és enormement còmode. És a dir, un poema tu te'l pots emportar amb tu tot el dia.
1: Clar, parlava de la diferència entre escriure poesia i escriure novel·la.
0: Una novel·la.
1: Uh-huh. Ella era professora d'institut i deia, tu pots estar vigilant un examen, que llavors et copiaran tots, però diu, pots estar vigilant un examen i estar treballant amb el teu poema. De Grècia i Ivars d'Urgell, d'Ivars d'Urgell a Texas, als anys 50.
0: Va, espera, que em situo, eh?
1: Situem-nos, sí, anys 50, parlarem de la Patricia Highsmith i vull que soni una cançó, Don't Blame Me for Falling in Love with You, que és la banda sonora de l'adaptació cinematogràfica de la novel·la que ara explicarem.

0: Ella va ser la reina del crim, la reina de la ironia. Diuen que quan era una nena anava amb una motxilleta plena de cargols, perquè volia parlar amb els cargols en lloc de parlar amb els nens, perquè no suportava els nens, i tota la vida va odiar la gent bastant en general, val? I ella és autora de la novel·la Carol, que potser has vist la pel·lícula. Fa uns anys la van portar al cinema amb la Kate Blanchett i la Rooney Mara. És una novel·la que havia publicat l'any 51 amb un pseudònim i amb un altre títol. El títol era El preu de la sal. I fins 40 anys després, ella no la va publicar amb el seu nom, i va fer un pròleg i va explicar per què ho havia fet. Ella no va voler que l'encasillessin, no va voler que sempre li preguntessin per això, que la deixessin en pau. I tu recordes el final de la pel·lícula?
1: No, ara mateix no. Més o no fa gaire la van tornar a fer a la televisió, però crec que no vaig veure el final.
0: Devies adonar-hi. Sí. És un clàssic d'aquesta secció fer spoilers dels finals de les pel·lícules. No, la història acaba bé.
1: Sí?
0: Cosa que, sí, acaba bé la història entre elles. Cosa que va ser completament fascinant, perquè una història homosexual aquella època havia d'acabar malament, perquè aquesta era la lliçó moral,
1: clar,
0: no? Per corregir aquest desig. Doncs ella, evidentment, feia que acabés bé, i a més no moria ningú. I diu que un dia apareix una dona amb un abric de visor rossa guapíssima, va comprar tot de joguines, va deixar l'adreça i va marxar. I ella va quedar tan fascinada que va, se'n va anar a casa i es veu que d'una tirada va escriure l'argument de Carol, que és aquest, la dona rossa, és la Kate Blanchett. Els Estats Units, evidentment, van quedar com bastant parats, no només pel final feliç, sinó perquè hi havia una diferència d'edat entre elles i veien alguna cosa molt impúdica, molt incestuosa. Però a mi el que m'agrada d'aquesta història és que hi ha moments foscos. És a dir, hi ha moments que tu estàs molt enamorat, però les coses no les pots fer millor perquè l'amor et sobrepassa. Saps què vull dir? Que penses, ostres, aquí estan sent injustes, aquí no s'està portant bé. Ho trobo humà, passa.
1: Aquestes coses passen.
0: Exacte, no? Diu, de sobte, el que Carol i ella havien trobat juntes ja no semblava ni amor ni una cosa feliç, sinó un monstre que se situava entre totes dues i les tancava en un puny. Clar, l'amor està molt ben explicat, aquests moments foscos també, però a mi hi ha un moment que m'agrada especialment, i és quan la Therese, que és la que en teoria treballa a la botiga de joguines, ja s'ha enamorat de la Carol, ja estan juntes, però ella segueix amb el seu nòvio. I tu veus com parla del seu nòvio, que és un avorrit, un soso i un insípid. I clar, és quan t'adones que tu ja has fet clic i ja estàs en una altra casella, i aquell avorriment i aquella insipidesa, l'únic que fa és corroborar la flama que hi ha a l'altra banda. No? Crec que està molt, molt, molt ben ajustada. A més, ella era tot un personatge. Que jo et volia preguntar, tu segurament escrius amb gent al voltant, fas la teva feina amb gent al voltant i tot bé.
1: Sí.
0: Home, esteu acostumats a...
1: Sí, exacte. No sempre hi ha silenci, no sempre pots estar sol. Més aviat al contrari.
0: Clar. És que ella es veu que no podia escriure ni una línia.
1: No.
0: Si hi havia algú a casa.
1: Ostres.
0: Sort que va viure tota la vida.
1: Ja tenia un problema.
0: Clar.
1: Va viure sola.
0: Va viure sola pràcticament tota la vida. Deia que era així, ja tenia una rutina, escrivia 4 o 5 hores al dia, diu que al matí feia doncs les coses més avorrides, anar a comprar els encàrrecs, i llavors 8 pàgines al dia.
1: Aquestes coses que teniu els escriptors.
0: A mi m'agrada molt quan ho expliquen, perquè penso, a veure quines manies té cadascú. I si havia algú a casa, res. Llavors va dir, sort que he viscut sola, perquè si no hagués hagut de resignar la meva feina, o es va plantejar en algun moment de la seva vida, al pati, fer-se una mica d'habitacle.
1: Ah, com un cubicle
0: i tancar-se allà per seguir la seva carrera d'escriptora. En fi, tornem a Terres Catalanes i passaríem per Vilafranca del
1: Penedès.
0: Aquí? Que aquesta
1: ens
0: la coneixem bé.
1: Sí,
0: totes dues. Perquè allà és on va viure la Eva Baltasar.
1: Sí, va viure a la meva escola.
0: Ah, exacte, sí. Sí.
1: Bueno, no ens vam trobar, vull dir, perquè ella hi va passar uns anys només a Vilafranca.
0: A més, jo diria que és una mica més gran,
1: Sí,
0: que nosaltres.
1: 10 anys més gran que nosaltres,
0: diria.
1: Ah, 10,
0: mira, pensava que menys.
1: Diria just 10 anys, em sembla.
0: Val. Doncs volia parlar de la Eva Baltasar perquè té la seva trilogia per Magel, Boulder i Mamut, que parla de dones lesbianes solitàries, misantropes amb tendències suïcides, no? I clar, quan es va publicar el primer llibre, va ser tot un fenomen literari, es va situar en les llistes dels més venuts. No és tan habitual que una història protagonitzada per una lesbiana es col·loqui entre els més venuts.
1: Home, són crus, Crus i durs.
0: I durs, molt poètics.
1: Sí.
0: Però són duríssims, sí, totalment d'acord amb tu. I els titulars van dir coses com: explica la vida d'una dona lesbiana amb una normalitat inèdita en la literatura catalana. Que això és el més... Mira, ara sona un grup de Manresa que es diu Permagel.
1: Ah, mira.
0: Que l'he descobert ara.
1: Doncs és veritat, aquí també tenim aquest exemple de l'Eva sí. Baltasar, no? que ha tingut molt d'èxit aquesta trilogia.
0: Ha tingut molt d'èxit. I això, i el que et volia dir és sí. que el Triomf és això que deien, en parla amb una normalitat inèdita. Perquè la gràcia és justament aquesta, que no és ni un conflicte, ni un problema, ni una qüestió per la protagonista el fet de ser lesbiana. És una característica més com podria ser cartera o ser amant del pàdel, no? Mm. O sigui, no és el tema al voltant d'això, el que s'explora a la novel·la. Explora la relació amb la germana, la relació amb la seva mare, mm-hmm. amb els desitjos de maternitat, el que sigui, i, a més, les històries amb les seves amants, no? Evidentment, amb Carol no passava, perquè es publica l'any 51, però en una història del 2018 el Triomf és aquest.
1: Són moltes dones que han anat fent camí, no?
0: Exacte.
1: Per acabar, Clara, no sé si volies concloure amb alguna, sí, d'alguna manera.
0: Molt ràpidament, volia concloure amb paraules del Martí Sales, que és un escriptor i un traductor, que parlava de la necessitat d'afirmar identitats i d'escampar-les, i ho deia així, deia: és així que en comptes de ser assimilats, taquem el món inexorablement amb les nostres maneres de viure i d'escriure. És així que catalanitzem el món, el mariconegem, el cuiregem i ens escampem

0: U. Tots som... RAC U.
1: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic, me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
2: Ui, a mi què m'expliques? Jo estic fent ioga ara.
1: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring! Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, pues, no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
3: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
2: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
1: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
1: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem-hi, punto, ja està.
0: RAC 1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballero.
1: Dos quarts d'onze, bona nit. El Barça té nou metrònom al mig del camp. Rodri és oficialment, des d'aquesta tarda, nou jugador del Club Blaugrana per les pròximes quatre temporades. Operació que s'ha fet oficial quan faltaven 5 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda amb aquest vídeo que a mi em sembla brillant penjat a les xarxes del Futbol Club Barcelona.
2: Cada passada. Cada pausa. Cada accelerada. Comença amb una decisió. El futbol no és només velocitat, és ritme, és saber quan esperar, quan moure's i quan un sol moviment ho canvia tot. Alguns segueixen el tempo, altres el creen.
1: A vegades no cal fer vídeos molt llargs amb intel·ligència artificial per resumir el que suposa un fitxatge com aquest per un club com el Barça. Bravo per qui ha pensat la idea del metrònom i la idea del discurs d'aquesta manera de pensar diferent que crec que fa que el Barça sigui un club amb una filosofia única i que Rodri, doncs, en aquest sentit, sigui perfectament un jugador que d'alguna manera simbolitza la filosofia del Barça i la resumeix a la perfecció. Ha estat un dia llarg per Rodri, ha començat ben d'hora a la ciutat esportiva Joan Gamper a les 9 del matí, amb la revisió mèdica superada. De fet, ha continuat tot plegat en un restaurant de Barcelona amb el president Joan Laporta, Deco i companyia, amb un dinar, i s'ha acabat tot plegat cap a quarts de 8 del vespre, aproximadament, amb la presentació davant els mitjans de comunicació. I, és clar, ahir a l'aeroport del Prat, en el seu aterratge aquí a la ciutat, ningú li va preguntar, perquè va ser tot molt ràpid, per què havia triat el Barça i no el Madrid. Avui sí que li han preguntat i n'ha dit això.
3: Es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción.
1: El discurs de Rodri, que després ampliarem amb la Clara Rodergas, i el més important, a nivell físic està bé. Ha confirmat que està disponible per entrenar demà mateix i, per tant, per quan vulgui Hansi Flick fer-lo servir, tot i que, evidentment, haurà d'agafar ritme perquè ve sense fer cap mena de pretemporada. Però Rodri està disponible, va tenir una operació rutinària a l'esquena, això no vol dir, però, que hagi d'estar un temps de baixa, està disponible i un cop agafi la forma física

i Hansi Flick ho cregui convenient, estarà a disposició per tal de jugar. Per tant, bona notícia també a nivell físic la que ens ha donat Rodri en aquesta atenció als mitjans. Per cert, un dia de contrastos. Mentre Rodri parlava davant la premsa i signava autògrafs també pels carrers de Barcelona, a Madrid, Florentino Pérez ha presentat el seu nou entrenador, José Mourinho, d'amagatotis, a porta tancada, en un despatx i només amb la televisió oficial del club.

0: D'aquí uns minuts la tertúlia del Tu diràs, avui amb el Paco Cabezas, la Laia Cervelló i l'Àlex Dalmas per parlar sobretot de Rodri, però també del que ha dit el Cholo Simeone abans del debut a la Lliga de l'Atlètic de Madrid. Recordo que és demà contra el Màlaga al Metropolitano. Simeone ha confirmat que no hi serà Julián Álvarez perquè encara li falta una mica de rodatge, diu Simeone almenys, i ha remarcat, això sí, que el futbolista no està en venda, tal i com va assegurar fa ja unes quantes setmanes el director general del club, Miguel Ángel Gil Marín.
1: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro.
0: De fet, Simeone ha dit que han de construir un equip al voltant de Julián. Demà, de moment, però, hauran de jugar sense ell. A l'Atlètic de Madrid-Màlaga, com dic, a les 9 de la nit, veurem si diumenge contra el Villarreal també és al Metropolitano i és o no hi és Julián. I fins quan espera el Barça a Julián Álvarez? Perquè jo també, com ahir crec que comentàvem a algú a la tertúlia, crec que el Barça està treballant, ha d'estar treballant en d'altres opcions, malgrat queden dies i queda temps. El Barça segur que ja té preparades diferents opcions per tal d'intentar abordar el fitxatge d'un davanter centre si no es pot finalment amb el de Julián Álvarez. Demà Lliga al Metropolitano i Gamper a l'Spotify Camp Nou. A les 8 és el partit contra l'Al-Ahli, contra el campió d'Egipte. Des d'una hora abans ens hi posarem, des de les 7 de la tarda aquí a RAC1, amb el Pou i companyia, i amb el discurs del capità, el discurs de Rafinha, escollit capità per Hansi Flick de manera provisional fins que es tanqui el mercat de fitxatges. De fet, diu Flick que els capitans són Rafinha, Eric i Pedri, perquè De Jong, que també corre per allà i que és a la plantilla, només faltaria, doncs està lesionat i, per tant, no pot fer o no vol Flick que, o no vol ell, això no ens ho ha explicat ningú i per tant hem de fer interpretacions. No farà ell el discurs de capità, tot i que per l'ordre lògic de capitans, després de la déu de Ter Stegen i d'Araujo, li tocaria De Jong. Per tant, és una decisió, jo crec que transcendent, malgrat que Flick després ha explicat que, doncs, que es porta molt bé amb De Jong, que hi ha molt bon rotllo, que no hi ha cap problema. Sí, sí, tot el que vulgueu, però l'any passat Ter Stegen estava lesionat i va fer el discurs de capità i aquest any De Jong està lesionat i serà Rafinha qui farà el discurs de capità. Es votaran els capitans un cop es tanqui el mercat de fitxatges i hi hagi la plantilla al complet. Dit això, en parlarem d'aquesta qüestió també a la tertúlia i, evidentment, li preguntarem als tertulians què n'esperen d'aquest Gamper amb el debut a casa de, per exemple, els dos nous fitxatges Gordon i Adeyemi. Més coses, també ho ampliarem després amb el Miquel Agut. A Girona avui un fitxatge i un expedient. El fitxatge, el del central Moment, lliure després de desvincular-se del Rayo Vallecano, i l'expedient disciplinari obert a Víctor Sigankov, l'ucraïnès, que recordeu que diumenge passat es va negar a vestir-se per jugar contra el Leganés, tot i anar convocat pel seu entrenador, per Quique Álvarez, i, a més, ahir, per acabar-ho d'adobar, va difondre correus interns del club a les xarxes per denunciar que no el deixen explicar-se als mitjans de comunicació, que no deixen explicar la seva versió als mitjans de comunicació. Això d'una banda, i atenció, per cert, també, i és notícia, el que li està passant a l'estrella del Bayern, Jamal Musiala. Fa 3 dies es va desplomar a terra en un amistós contra el Leipzig. Aleshores es va dir que era només per un cop de calor. Doncs avui li ha tornat a passar, quan només portava 5 minuts al terreny de joc en un amistós contra el Heidenheim, i Musiala, a través del seu compte d'Instagram, a través de les xarxes, ha explicat que té desmais temporals i que això li passa per una disfunció neurològica de la qual s'està tractant. De fet, ha dit Musiala que és optimista i que el més important ara mateix és que això no implica cap risc per la seva salut. Per tant, esperem que es recuperi, que pugui jugar a futbol, però de moment, en les dues estonetes que ha jugat aquesta pretemporada, l'han hagut de canviar perquè es trobava malament. Això en dos amistosos del Bayern. No són amistosos el que hi ha en joc aquesta nit, perquè ha començat l'última ronda prèvia de la Lliga de Campions.

0: En tres eliminatòries... Tres eliminatòries, no només n'hi ha tres, demà se'n juguen quatre més, però tres eliminatòries que ja estan en joc, de fet, són de partits d'anada. Hola, Oriol Jové, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: D'aquí podrien sortir perfectament alguns dels rivals del Barça.
1: Correcte.
0: En el sorteig de dijous a Monte Carlo.
1: Sí, de fet, aquestes set eliminatòries adjudicaran les set últimes places que falten per completar el bombó, bombó que se sorteja la setmana vinent i on fàcilment podria caure, vaja, que un dels equips que la juguen doncs sigui un dels vuit rivals del Barça en aquesta fase lliga de la propera Champions. Tres eliminatòries en joc ara mateix, les altres quatre juguen demà, els partits d'anada, tres eliminatòries que ara mateix tenim amb empat. Les tres estan empatades a la recta final. La més atractiva, segurament, és la que disputen el Fenerbahçe i l'Olympique de Lió.
0: Mira quin canvi fa el Fenerbahçe, eh?
1: Ara ha entrat Lukaku.
0: Entra Lukaku per Muriqi.
1: Sí.
0: Vull dir, dos coneguts, un molt conegut aquí a la Lliga Espanyola, per haver jugat els últims anys al Mallorca. I, home, Lukaku, en fi, ja... Està una mica de passada, eh? Està una mica de passada, una mica bastant.
1: Encara va fer algun gol important al Mundial.
0: Encara va fer un gol al Mundial, sí, sí, però, sí, sí. Però és un canvi amb renom, eh? Lukaku per Muriqi.
1: Sí, sí, Muriqi, que per cert no ha marcat. El partit està amb empatat.
0: Segon màxim golejador, perdona, segon màxim golejador de la Lliga la temporada passada per darrere de Mbappé, si no m'erro.
1: Sí, sí, sí, Muriqi, ja et dic, han tingut una de molt clara. No ha pogut marcar avui el exdavanter del Mallorca, ara el Fenerbahçe, que ha igualat el gol que havia marcat l'Olympique de Lió just abans del descans, ha marcat Openda. Greenwood ha fet l'empat a un pels turcs, que juguen a casa poc després del descans. Ara fa poc el Fenerbahçe ha enviat una pilota al pal, és qui està... collant una mica més, aprofitant-se que juga a casa en aquests instants finals, però de moment al 83 continua aquest empat a 1. Les altres dues eliminatòries que s'estan disputant també estan amb empat. El Dinamo de Zagreb Viking, el campió de Croàcia contra el campió de Noruega, ara mateix amb empat a 2. S'ha avançat el Dinamo de Zagreb amb dos gols a la primera meitat, els primers 10 minuts, de fet, gols de Belio i de Lisica, i el Viking ha empatat, per tant, gesta important, perquè a més està resistint. Evidentment, en aquesta eliminatòria el favorit és el Dinamo de Zagreb contra un Viking que l'últim partit de Champions...
0: Atenció, és dada Jové, és dada Jové, aviso.
1: L'últim partit que el Viking havia jugat a la Champions va ser fa 34 anys contra el Barça. Contra el Barça, eliminatòria d'anada i tornada a la primera ronda de la Copa d'Europa 92-93... Va ser la primera eliminatòria que el Barça va jugar després de guanyar la Copa d'Europa a Wembley.
0: Sí, sí.
1: Doncs des d'aleshores el Viking no jugava la Lliga de Campions, no havia tornat a guanyar mai més la Lliga de Noruega, ho va fer ara aquesta passada temporada, i per això jugar a la Champions, de moment empatant al camp del Dinamo de Zagreb a 2, Dinamo de Zagreb de Sergi Domínguez, per cert, que està a la banqueta.
0: Sí, senyor. Ha entrat ara mateix a la segona part.
1: Mira,
0: el tenim, sí, imatge.
1: Ara mateix, correcte. I per acabar, Lepski de Sofia 0, AEK d'Atenes 0. Lepski va entrar a la primera ronda prèvia. Estem a l'última, que és la quarta. Per tant, ha superat tres eliminatòries el campió búlgar per plantar-se en aquesta última ronda en què s'està enfrontant a l'AEK d'Atenes. De moment, amb aquest 0-0 al marcador, també al minut 86, per tant, 5 minutets més l'ha afegit a tots tres partits. Aviam si veiem algun gol que, com a mínim, deixi desnivellada alguna de les eliminatòries per la tornada de la setmana vinent.
0: Els partits de tornada, efectivament, la setmana que ve. Demà, Celtic de Glasgow contra l'ASK d'Àustria, Hapoel Beersheba Sababaku, de l'Azerbaidjan, el Nechni Mega dels Països Baixos contra el Bodo Glimt, la gran revelació de la Champions de la temporada passada, i l'última eliminatòria és Slovan Bratislava Celje d'Eslovènia. Aquestes són les quatre eliminatòries que jugaran demà també partits d'anada a partir de les 9 de la nit. Recordo, dijous de la setmana amb el Barça el sorteig de la fase Lliga de la Champions a Monte Carlo, a Mònaco. Allà serem amb l'Àlex Pintanel per explicar-vos tot el que passi, i recordo que el Barça també té partit dijous, en aquest cas contra l'Atlètic Club de Bilbao. Dit això, un parell de qüestions més abans d'arrencar la tertúlia. Pel que fa al bàsquet, el Barça és molt a prop de tancar el francès Joan Macondo, jugador del Mònaco, que pot jugar a les dues posicions del joc interior, de 4 i de 5. Vindrà el Dani Aguilar, l'altre, en final del programa, a explicar-nos una mica més sobre aquest perfil de jugador que és a punt de fitxar el Barça, i també com han arrencat les pretemporades dels altres equips catalans de la Lliga ACB. I dos resultats del Mundial d'Hockey Herba, segona jornada, la fase de grup, selecció espanyola masculina 0, Austràlia 1 i pel que fa a la femenina ha acabat res fa uns minuts també el seu partit amb empat a 1 contra Bèlgica. Pràcticament 3 quarts d'11, un minut i la tertúlia. Sigueu benvinguts al Tudiràs.
2: RAC 1.
3: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé.
4: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de visitar el Bal, que vingués?
3: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
4: Ai, sí, va, fer-me una trucadinha.
3: Bala?
4: Bala!
3: Ui,
4: ui, què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat. Calma-la, calma-la, estadella.
3: Escolta el camp.
4: No es calma així una criatura.
3: Ah, jo què sé.
4: Bueno, que et truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
3: No, no preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
4: I la de la teva filla també.
3: Ara.
5: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
3: Un mojito, sisplau!
4: Dos!
5: RAC 1. Tots som un milió.

0: Un minut per sobre, 3:15 de la nit. Aquí seguim el Tu diràs, després de repassar tot el que ha donat de sí. Déu-n'hi-do, no es fa poc per ser un dimarts d'agost. L'actualitat esportiva amb l'Oriol Jové seguint de cua d'ull els partits, els 3 partits d'anada d'aquesta última ronda prèvia de la Champions, amb la Clara Rodergas també a l'estudi. Hola, Clara, bona nit.
1: Bona nit.
0: I amb 3 tertulians de luxe també aquí a l'estudi 1. L'Àlex Dalmas, hola, Àlex, bona nit.
2: Bona nit, Gerard.
0: Hola, Paco Cabezas, què tal, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, Laia, bona nit.
4: Què tal, bona nit.
0: La Laia i el Paco, si no m'erro, viatgeu en els partits de Champions, no a tots, però a alguns sí, no?
3: Vamos alternando, no?
0: Aneu alternant segons com. D'aquests 6 possibles destins que hi ha ara mateix aquí, quin us agradaria provar? Tenim Fenerbahçe, per tant, Istanbul, Lió...
4: AEK
0: d'Atenes?
4: Però de cap, a més a més. Home. De fet, jo ja ho pensava això, quan vaig dir que era una possibilitat, vaig dir AEK d'Atenes
0: en quadra
4: molt bé.
0: Zagreb, o...
3: Sofia, el Barça Sofia ha jugat també, contra l'Olympiacos recentment, per exemple.
0: Sí, però no
4: jo no hi vaig anar, llavors sí.
1: Va ser a casa.
3: Vas estar en Atenes.
4: No, per
3: jo tampoc, jo tampoc. O sea,
4: Sofia també m'agradaria, Sofia, Bulgària i tal. A mi m'agraden destins una mica més exòtics. El típic Estrella Roja.
0: Perquè
3: Viking, no? Noruega.
0: Un triple Viking, de quina població estem parlant?
3: Stavanger? Diria que sí.
0: I de quants habitants estem parlant, ara, aproximadament?
4: No, és gran, Stavanger. Bueno, em sembla que està del sud, no?
0: Sí?
4: Sí, sí, sí.
0: Sí, eh?
3: Stavanger.
0: No, pregunto.
3: 3 hores d'avió.
0: Ja m'imagino que no té...
3: 150.000 habitants, com Lleida.
0: Déu-n'hi-do. Ja l'has colat. Vull dir, és que havies de colar-la.
3: No. Si la gent es fa una idea.
0: Sí. No, està bé. Sí, és gran. Bueno, vull dir que no és un poble
3: Zagreb
0: petit.
3: Zagreb també, almenys.
0: Està bien.
4: Quin?
3: No tinc el plaer.
4: Sí, també. Sí.
5: Jo el que vetaria seguro és Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe
3: Estambul, claríssimo.
0: Sí, no,
3: les últimes experiències en Estambul han sido fáciles.
4: A més, la Supercopa d'Espanya juga a Estambul aquest any.
3: Sí. I mira, te diré más. Conto una pequeña batallita. Hoy que hemos presentado a Rodri en el Barça, Rodri es el que marca el gol en la final de la Champions.
0: Sí, senyor, a Estambul.
3: En Estambul, que és la Champions del Manchester City de Pep Guardiola.
0: El triplet
3: i
0: que fa
3: City.
0: Juegan
3: en el Estadio Olímpico Ataturk, que es donde se han traído estos señores de la Federación Española la próxima Supercopa.
0: Sí, senyor.
3: Pues llegar a ese estadio, y sobre todo volver... Es un auténtico infierno.
4: Pues que
3: es de las peores experiencias que puedes tener como periodista, volver de allí.
0: I segurament hi haurà algun culer que s'ha plantejat anar-hi en aquesta Supercopa d'Espanya per visitar Istanbul, que, per cert, deixeu-m'ho dir-ho, és una ciutat brutal.
4: No, és que el problema d'Istanbul és que és molt gran, la ciutat.
0: Sí, sí, però...
4: És molt maca, molt gran, i llavors costa arribar a molts llocs.
3: De fet, és tan gran que està en 2 continents.
0: Sí.
3: Mitja ciutat és Europa i l'altra mitja és Àsia.
0: Però és espectacular, si no heu anat us ho recomano perquè és espectacular, i això que només hi vaig passar un dia de passada, vull dir que tinc pendent quedar-m'hi 3 o 4 dies a Istanbul.
4: Una mica millor que Riad.
0: Sí, exacte, per això dic que potser hi ha algú que es planteja com a mínim aquest any anar-hi el mes de febrer. En fi, que estem parlant de la Supercopa i encara no ha començat, pel Barça encara no ha començat ni la Lliga. I és el dia, Rodri, amb aquesta presentació. Com ha anat el dia, Clara, tu que has seguit una mica tot el dia Rodri per Barcelona? Ha començat ben d'hora,
1: sí,
0: això.
1: Sí, ha estat un dia intens. Recordem que va arribar ahir al vespre. Avui a les 9 ja ha passat per la ciutat esportiva Joan Gamper per passar aquesta revisió mèdica sense problemes, juntament amb Cancelo, i seguidament més serà anat a les oficines del Camp Nou, on ha signat el contracte, també els primers autògrafs, i el club ha penjat un document d'aquest moment de la signatura acompanyat de Joan Laporta i altres membres de la Junta.
6: Venimos de verdad a los sitios, venimos con intención de que crezcan y que tengo que crecer con el proyecto. Y que nada, que somos gente muy ambiciosa, con valores de ya de muy atrás. Yo siempre me he sentido muy identificado con lo que es Barcelona, por eso hemos elegido Barcelona. Y lo que tú dices, para mí mi objetivo es sumar, poder aportar todo lo que tengo y sobre todo transmitir que estamos felices porque consideramos que este sitio... va a dar mucho que hablar los próximos años, así
1: que nada, a por todo, como dice en el vídeo. S'escolta l'encaixada de mans amb Joan Laporta, clàssica.
0: Clar, és...
4: Bona encaixada, eh?
0: Sí, bona encaixada. Fem ràdio, però si algú veu el vídeo, Joan Laporta s'ha emocionat, eh?
4: Sí, vull dir que... clàssic, també. Ja,
0: li queien les llàgrimes, no? No, és veritat, és veritat. No li queien mèrit, les llàgrimes no. Amb el...
2: I és bonic.
0: Amb el discurs de...
2: No té mèrit, això.
0: De Rodri.
2: Eh? No té mèrit.
0: Ja sabem que és un president emocional i s'ha emocionat amb aquest discurs.
3: Sempre a favor de les persones emocionals.
0: Sí,
3: sempre.
0: Dit això, mira, ara, abans de sentir Rodri, ho hem sentit a l'inici del programa. A mi em sembla brillant el vídeo que ha fet el Barça per anunciar el fitxatge de Rodri. A vegades, es fan presentacions galàctiques, es fan vídeos amb intel·ligència artificial, ho he dit abans, però és que són 40 segons... i crec que resumeix perfectament l'estil de futbolista que ha fitxat el Barça.
7: Cada passada. Cada pausa. Cada accelerada. Comença amb una decisió. El futbol no és només velocitat. És ritme. És saber quan esperar. Quan moure's i quan un sol moviment ho canvia tot. Alguns segueixen el tempo, altres el creen.
0: Doncs aquest és el vídeo que ha triat el Barça per anunciar el fitxatge. No sé, a mi m'ha agradat molt, no sé si vosaltres us ha agradat i creieu també que reflecteix una mica la filosofia del club i la filosofia de Rodri. Però és que crec que és una simbiosi perfecta, pràcticament.
3: I és un vídeo, además, elegante. Sí. Yo últimamente es sobre todo lo que he hecho más en falta, elegancia en el fútbol, y también se ha demostrado en el discurso de hoy de Rodri ante los periodistas. Estamos en tiempos en que es muy fácil revolcarse en el barro. No hay más que remontarse a 4 días atrás la entrevista que concede Frenkie de Jong a los medios del club. Y escuchar hoy a Rodri, yo creo que te habla mucho de qué tipo de persona va a liderar el vestuario a partir de ahora. Yo hoy pensaba que, más allá de que a Rodri en un futuro se le dé el brazalete o no, yo creo que va a ser algo así como un capitán sin brazalete posiblemente, porque al final la base del equipo son los futbolistas con los que ha ganado el Mundial, son futbolistas muy jóvenes, y que cuando Rodri hable ellos le van a escuchar. Y lo van a escuchar con ese discurso pausado, ese discurso sano, ese discurso de un tipo que ha estudiado una carrera. Es decir, se juntan muchas cosas ahí que yo creo que le van a hacer mucho bien al vestuario del Barça y que además creo que hacía falta, más allá de todo lo que pueda aportar futbolísticamente.
4: A mí el que me ha sorprès del que ha dit avui Rodri és que no detecto que els jugadors del Barça espanyols hagin fet massa pressió perquè arribi, eh?
0: Ara hi entrarem, ara l'escoltarem.
4: Sí, em genera com alguns dubtes a nivell de vestuari.
0: Sí? Jo crec que simplement... és que clar, li han preguntat molt, ara hi entrarem, i li han preguntat molt per si el Mundial, si allà el van convèncer i tot això, i jo també entenc que si està jugant un Mundial...
8: No és moment, no?
0: Amb perdó, si estàs jugant un Mundial i defenses, en aquest cas, la selecció espanyola, si és la selecció de Croàcia, si ets croat, doncs el que vols és guanyar un Mundial.
4: Sí, però amb Nico durant l'Eurocopa sí que li van fer,
0: Sí, potser perquè... Sí, però Nico també...
3: Hay una diferencia de edad también, sí. De generacional. Yo entiendo, sí, que los grupos de amistad de Rodri no son los mismos que pueda tener, por ejemplo, Lamine Yamal y Nico Williams. O sea, son generaciones muy diferentes y con gustos totalmente contrapuestos.
1: Potser en aquell moment també no estava tan clar Rodri Barça com Busse Nico Barça, no? Potser també, o...
4: Sí, i també que al final, per molt que vulguin guanyar títols i que sigui l'equip i de més, és un migcampista, llavors estem parlant de Pedri,
1: sí,
4: Eric... Eric no és migcampista, però pot jugar a aquesta demarcació, Olmo, Gavi... una sèrie de jugadors que potser diuen sí, perfecte, però al final és competència, no... les coses són així.
0: Bé, jo crec que en general han d'estar molt contents tots els companys que tenia la selecció espanyola. Amb aquest vídeo s'ha anunciat el fitxatge, sí. Abans hi ha hagut dinar, no?, amb el president, etcètera,
1: sí,
0: etcètera.
1: Sí, han anat a un restaurant de Barcelona, amb la porta ha sortit eufòric, també, puny a l'aire, fent crits, cosa també habitual. Hi havia molts aficionats esperant a Rodri per fer-se fotografies amb ells. També, per cert, Deco ha penjat una història a Instagram amb la fotografia de tots plegats, amb Justi, amb Bojan, amb la porta, mm-hmm. i amb el mateix Rodri, i ha posat "Bienvenido, Rodri". El trabajo continúa. Per tant, també conscient d'Eco que encara hi ha coses a fer i que l'objectiu és portar un nou, veurem què acaba passant. I a la tarda, com dius, ja cap a 6:45 aquest vídeo, oficialitat, el fitxatge fins al 2030 i després aquesta roda de premsa en castellà, tot i que en un vídeo que difosa el club, ell explica que ja sap català, que la seva parella encara no, però que ell... en sap i que l'entén.
0: És a dir, que si se li fa alguna entrevista en català, segurament respondrà en castellà per expressar-se millor, però que el comprèn i que perfectament se li pot preguntar en català. Doncs un punt a favor per Rodri en aquest primer dia del migcampista com a jugador del Barça, sens dubte, adaptar-se evidentment a la llengua del país. Què ha dit Rodri exactament?
1: Mira, per començar, ha deixat clar que malgrat tenir altres propostes, la més coneguda, la del Madrid, evidentment, per la qual tothom donava per fet que s'hi decantaria, el Barça va ser per ell la primera opció i així ho va fer saber.
2: Es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva i nada, feliç de estar aquí.
1: Sobre els motius de la tria no he volgut donar molts detalls, però sí que dic que va reflexionar-ho amb la família, amb la seva gent, quina era la millor decisió per ell i que sempre ha pres les decisions centrant-se en aspectes purament esportius. I, per exemple, una de les coses que ha dit és la projecció al futur que li veu a l'equip i al projecte.
2: Creo que estás teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Al final también uno de los motivos de venir aquí no solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos. Para mí el centro del campo, que siempre se ha destacado el Barcelona en ese sentido, es espectacular, pero creo que en todas las líneas tenemos grandísimos jugadores y creo que es un equipo que voy a intentar transmitir esas ganas de querer seguir mejorando, ¿no?
0: Projecte esportiu, decisió esportiva. Creieu que es basa en això i l'enteneu? Jo sí, perquè veient el perfil d'un jugador i la filosofia que té un club i un altre, es pot entendre que Rodri es vegi amb una acció més interessant al Barça que no ara mateix al Real Madrid, però què en penseu?
8: Home, jo sí el crec, jo l'entenc i jo estic convençudíssim que és així. És a dir, és que els dos estils de joc, si entre Barça i Madrid algun s'adequa a Rodri, és clarament el Barça, no? Per tant, a Rodri, que ja l'hem vist, que és un jugador no només al camp, sinó fora del camp, cerebral, que analitza, segur que ho ha tingut a dir. Hi ha moltes coses a parlar sobre Rodri, el que pot aportar al club, per què arriba, si era prioritari, si no ho era... Però, en definitiva, per al jugador jo crec que és un repte, crec que és un pas endavant, crec que és un repte per Flick, també, i després en parlarem, perquè t'obre noves possibilitats tàctiques, l'entrada de Rodri, i per ell i per al jugador, sobretot, és una sortida endavant i una sortida super il·lusionant, molt més il·lusionant que la que seria el Madrid, més enllà que ell sigui madrileny i totes aquestes coses. Per tant, amb... La procedència que té, que hagi escollit el Barça, és seguríssim que ho ha fet per tot això que comentes, per el tema de l'estil de joc i fins i tot m'atreviria a dir amb els companys.
0: O sigui, en un lloc hi ha Flick i a l'altre hi ha Mourinho. Vull dir, en un lloc que es juga un estil de futbol i Mourinho en jugarà un altre, no? És que jo ho tindria molt clar. Si decidís simplement per una idea futbolística, decidiria la de Flick. Si fos Rodri, Si fos un altre tipus de futbolista, potser diria, Mourinho, si hi ha espais, potser doncs els exploto, però no ho sé.
5: Però el Barça és un equipo de centrocampistas i el Real Madrid és un equipo de delanteros. Yo creo que ahí está un poco la gran diferencia. Y también yo creo que él sabe que la afición del Barça valora muchísimo cuando hay un centrocampista que impone su dominio en el campo. Yo lo que sí que creo es que posiblemente... cambie bastante la forma de jugar del Barça de Flick con o sin Rodri. Esto Alex seguro que nos lo puede explicar mejor. Pero sobre todo si atiendes un poco a cómo se ha desarrollado el último Mundial con España, con aquellas dificultades que había para encajar a Pedri en el equipo, yo creo que Rodri va a aglutinar mucho balón y va a controlar el tiempo del partido. Rodri es un futbolista que le gusta ser a veces pausado. No tiene por qué ser malo siempre y cuando al final la pelota llegue donde tiene que llegar. Pero a lo mejor ese Barça tan vertical, tan frenético, que nos hayamos acostumbrado a un toma y daca, pues a lo mejor ese Barça cambia un poco y es un Barça un poco más contenido.
3: Pero bueno, la verdad es que tengo bastante curiosidad para ver cómo lo resuelve.
0: Y hay un factor, Àlex, que el veurem de seguida, suposo, que és el d'aquest doble pivot, no? O dos migcampistes a la mateixa alçada que hem vist durant aquests dos primers anys de Hansi Flick, que amb el perfil de jugador que és Rodri sembla difícil, no?, que es pugui repetir, perquè ell és més un mig centre posicional sense que tingui ningú a la seva alçada habitualment, no? En els seus equips ha estat així, per Guardiola. No sé què es pot plantejar Flick, no?, però hauria de canviar, no? Això podria canviar.
8: És la gran incògnita, no? És a dir, quan parlàvem de la possibilitat de que arribés Rodri, jo deia que no era prioritari, primer de tot perquè confio molt en el potencial de Marc Bernal, i també crec que el que realment marcarà el llistó de l'equip és l'arribada d'un davanter que et faci fer aquest pas endavant, no? Però és indubtable que t'arriba el millor jugador a la seva posició i que t'eleva el nivell i que et dona unes possibilitats que no tenies. La primera d'elles passa per al sistema de joc. És a dir, l'arribada de Rodri, que ja sabem que és un pivot pur, ell et pot fer l'ancla ell sol. Ell, aquesta posició de doble pivot, la pot mantenir, Flick, la pot mantenir, perquè hem vist Rodri amb un 4-2-3-1 Guardiola, perfectament, l'hem vist, fins i tot l'hem vist en moments en la selecció, però també és veritat que la majoria de la seva trajectòria l'ha jugat com a mig centre defensiu únic. Per tant, aquí t'obre la possibilitat de passar d'aquest 4-2-3-1 a un 4-3-3 pur, fins i tot a un 3-4-3, per què no? Si és que Pedri es nota més còmode amb algú just per davant i algú a l'altra part, doncs, per poder moure's, també podria ser aquesta possibilitat. Per mi, tàcticament, és la gran pregunta que inicialment et planteja l'arribada de Rodri, no? Però també et planteja altres qüestions, com, per exemple, potser un canvi d'estratègia en la manera de jugar. Fins ara, totes les arribades de Flick, totes anaves encaminades a davanters, atacar molt espai, molt ritme, molt intercanvi de posicions. Sí que veiem això, sí, a la part davantera, però l'arribada de Rodri automàticament el que fa és elevar-te a una alçada alguns dels jugadors, per exemple, Dani Olmo, Fermín, fins i tot Bernal, després tocarem el tema Bernal, fins i tot Pedri. Podem veure un Dani Olmo que sigui molt més davanter que migcampista, o un Fermín que sigui més davanter que el que hem vist les altres temporades, no? És a dir, potser el que té el cap Flick és que aquesta evolució també passi per jugar, doncs, amb migcampista, jugant de fals nou, i per jugar tota la temporada, doncs, amb un fals nou. Et dona moltíssimes possibilitats, i una cosa que no s'ha dit durant tots aquests dies, que per mi és la gran qualitat de Rodri, eh? Una és la posició i l'altra és el joc interior. És a dir, té una capacitat, té una presa de decisions amb la passada, i té una capacitat per connectar amb els jugadors entre línies, és a dir, per connectar amb els Dani Olmo, amb el Lamin, que per mi és el número 1 al món. És a dir, l'objectiu número 1 de Rodri, les 7 temporades que ha estat al City, que li demanava Guardiola, era esperar el moment per filtrar la passada en allò que en el futbol ara li diem els quadrats, no? En aquesta posició. Aquí Lamin pot ser alimentat constantment per Rodri, Dani Olmo. Per tant, em sembla que et dona moltes possibilitats, però com tu bé dius, la primera a resoldre és quin sistema utilitzarà, quina estructura utilitzarà Flick.
0: 4 minuts per sobre de les 11. Una de les coses que ens preguntàvem, i preguntava segurament tu, Clara, perquè li has preguntat en aquesta atenció als mitjans, és, però està per jugar Rodri o no està per jugar? Perquè ve d'una intervenció, o almenys això és el que es va explicar, una intervenció a l'esquena, no sabem si era rutinària, si no era tan rutinària, no havia fet cap entrenament amb el Manchester City perquè va volar cap allà, però el City estava jugant la Community Shield contra l'Arsenal. Vaja, que està a punt o no està a punt? Què n'ha dit ell?
1: Ahir que sí, de fet, la resta d'importància d'aquesta intervenció, l'altre dia Maresca, li preguntaven, és cert que era el context de saber que estava a punt de sortir de l'equip, però que el pla amb ell era fer rehabilitació i després entrenar mica en mica. Doncs avui el madrileny ha estat ben clar, pot jugar ja.
2: No, yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero mañana poder entrenar normal con el equipo y en lo que el míster estime oportuno que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, los compañeros. Cuanto antes sea, pues mejor. Así que acabar un poco pues de cerrar el fichaje y demás y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
1: Abans possible estar amb Flick, un Flick que s'ha endut elogis de Rodri.
2: Con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir. Un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación. Es un entrenador muy transparente, que te mira y te dice un poco lo que va a querer de ti, así que evidentemente pasa por ese rol, ¿no? De esa experiencia que quizás necesita un poco más el equipo, del aprendizaje que he podido tener durante todos estos años, contagiar un poco a mis compañeros.
0: Bueno, el discurs, Paco, és una altra cosa, eh? Sí. En referència a la mitjana del que és el futbolista professional, eh?
5: Y ya hemos visto que tiene muchísima habilidad para apartarse de todo tipo de charcos, eh? Porque mira que hoy a lo mejor cualquier otro futbolista, cuando le han intentado apretar un poco porque hablara de la propuesta del Madrid, ni lo ha nombrado, y al final ha sido un discurso bastante, yo creo que el necesario para un día como hoy de presentación. Yo creo que en ese cambio es lo que te comentaba antes, que lo vamos a notar mucho a nivel comunicativo de ese vestuario. De hecho, en las entrevistas que dio el propio Rodri en el Mundial, ya eran un poco así. Es un jugador que no te va a crear jamás una polémica. No te las va a crear. Y yo creo que eso también se agradece mucho, sobre todo en este mundo donde nos encontramos cada día futbolistas, iba a decir tuiteando, pero ya no se tuitea, ya directamente son historias de Instagram.
0: No té cap xarxa social, no, ell?
1: Diré que no, Instagram segur que no, i jo crec que Twitter tampoc, vull dir que també s'allunya d'aquest focus tan tòxic.
0: És simptomàtic, ja. Està completament
5: limpio en cuanto a redes sociales. Es decir, que viene muy poco contaminado, además, por todas estas cosas. Lo que sí que me ha sorprendido bastante es en que incidiera en que cada paso en su carrera lo ha hecho por un contexto deportivo. Yo creo que eso también es muy significativo, porque normalmente los futbolistas suelen hablar mucho del contexto familiar, cuando ya sobre todo 7 años en Manchester quieres hacer un cambio, regresar a Barcelona, pero él ha puesto muchísimo el foco en el tema del juego. Y yo creo que eso también, bueno, podría ser también una especie de chinita para el Real Madrid. Es decir, es que realmente donde yo puedo encajar mejor es en el estilo de juego del Barça y no del Real Madrid.
0: Ha lluat en aquest sentit l'estil valent de Hansi Flick. Diu, també vull provar-lo, no? Perquè el de Pep Guardiola, no?, és molt més posicional, molt més prudent, fins i tot en algun moment, no?, de la conservació de la pilota, i el de Flick potser és diferent i també li agrada aquest canvi d'estil. Si se'n volia haver anat a l'altra banda, podia haver anat amb Mourinho, eh? Àlex, vull dir que si hagués volgut fer un canvi radical, però suposo que és el que hem dit abans, la més atractiva és la de Hansi Flick, i en aquest cas la que té ara mateix el Barça, i la filosofia que ha utilitzat aquest club durant els últims anys és de l'aterratge, fins i tot em diria, de Johan Cruyff aquí a Barcelona.
4: També penseu que ve de que l'entreni possiblement el millor entrenador dels últims anys, en general.
0: No és de la Fuente, eh?
4: Bueno, se m'havia oblidat perquè sigui.
0: És Pep Guardiola. Volia dir Pep Guardiola, sí.
4: Ah. Llavors, digue-li a aquesta persona que se'n vagi a ser entrenat per Mourinho en un vestuari on s'estan matant, quan té una possibilitat que potser no li encaixa tant per colors o perquè sabem d'ell, però té un vestuari jove, que es porta bé, que hi ha bon ambient, que pots anar allà i pots formar part del creixement dels jugadors que pinten molt i molt bé a nivell mundial.
5: Laia, un inciso con esto, que no se me escape, es que al final los dos centrocampistas titulares del Real Madrid son Tchouaméni y Fede Valverde, que son dos señores que se liaron a guantazos hace 3 meses.
4: No, per això dic, sí. És que quan dic que no hi ha bon ambient és literalment, no, que
0: et dic una cosa, allà a Madrid no n'han volgut treure punta, però escolta, hi va haver alguna salutació de Jude Bellingham i Kylian Mbappé al Mundial que feia feredat, eh? Feia feredat perquè era una fredor, vull dir, que un mirava el vídeo i tu has jugat amb aquest tio durant tota la temporada o és que no el coneixes?
4: És que tens un vestuari ple d'estrelles que no suporten entre elles i tens un vestuari amb gent jove que a més encaixa més amb el teu tipus de joc, que a més està Hansi Flick, que és un entrenador com Déu mana a nivell futbolístic. Vaja, és que jo crec que si tens un mínim dubte, una xerrada amb Pep Guardiola t'ho soluciona.
8: Sí, i a part, a veure, és indubtable que el Barça de Flick juga un ritme diferent que el City de Guardiola, eh? És un ritme més alt, és més dinàmic. Però el que sí t'assegura anar a Madrid és tenir el que Rodri no suporta futbolísticament, que són escenaris trencats, no? És a dir, el Barça de Flick és un bloc, jugarà a més velocitat que el City, però el Madrid no serà un bloc. o intuïm que no serà un bloc, veiem com, ah, no, però 4-2-3-1, on juguen 4 davant 3 i els altres 6 el que han de fer és organitzar-se perquè no patir les transicions, i allà patiria bastant. Tots els camins porten cap allà, i jo crec que ell ho ha analitzat així.
0: Què més ha dit Rodri per acabar de repassar aquesta compareixença? Mira, Clara?
1: Seguint amb el fil del que deia ara d'aquest vestidor, ell ha dit que reben un vestidor integrat amb molts jugadors que coneix, amb qui ha conviscut durant el Mundial, com dèiem, que no li han fet cap broma. Vestidor jove, on ell vol aportar l'experiència, vol ajudar a tots ells. En aquest cas, Ronquet també ha parlat sobre un nom que deia també abans l'Àlex, el de Marc Bernal.
2: Soy un jugador con una experiencia que quizás pues, muchos jugadores de esta plantilla no tienen. Entender que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime. Creo que podrá crecer a mi lado y eso es importante, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que puedan ver jugadores que vienen de fuera o con otras vivencias.
1: Davant de l'Alamin, de qui Rodri va dir fa 2 anys que va guanyar la pilota d'or, que aviat no trigaria tampoc ella a guanyar-la.
2: Él es un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva. Los jugadores estamos para ganar títulos y los títulos individuales no les prestamos tanta atención en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una consecuencia a las cosas bien hechas y Lamin está teniendo una progresión espectacular desde que lo conocí, un crecimiento increíble y evidentemente que no sabemos el cuándo, pero es un jugador que tiene esa proyección para alcanzar ese nivel.
0: Estarem entretinguts, Clara, els pròxims mesos perquè... Rodri i Lamin són dos dels candidats a la futura pilota d'or. Vull dir que segurament hi haurà el debat de qui l'ha de guanyar, etcètera, etcètera, més enllà d'altres candidats que hi pugui haver, com Harry Kane o... Tampoc n'hi ha tants, eh? Tampoc n'hi ha tants no. veient la temporada. Vull
5: bastant,
0: dir que...
5: bastant incert. O...
0: Sí, és bastant incert, és bastant incert. Però vaja, que dos dels candidats jugaran al Barça en aquest inici de temporada i segur que en parlarem. Això no ho tinc totes les dates al cap. La pilota d'or, que s'entrega al setembre? O és una mica més endavant?
1: Finals de setembre, principis d'octubre, depèn de quin any, normalment és octubre. Ah,
0: això va canviant, perquè van...
5: Además en Londres, que recuerdo que antes del Mundial se decía mucho que, bueno, a lo mejor también es un guiño para Harry Kane.
1: Sí, cert.
0: Bueno, no ho sé.
1: 26 d'octubre.
0: Doncs a finals d'octubre estarem entretinguts sabent qui pot guanyar aquesta pilota d'or. Alguna cosa més?
1: Mira, en jugadors de present, doncs de passant n'hi ha un que ahir més va tornar al club com ajudant de Bellet i al filial, que és Busquets. Sempre ha dit Rodri que era un referent per ell, doncs avui l'hem preguntat també per el seu nom.
2: Para mí siempre ha sido un gran referente, entiendo la comparación pues por la posición, un poco por coincidimos en la selección y el estilo, ¿no? Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común, y es un jugador del que siempre he dicho que he admirado y que he intentado absorber muchas cosas en mi etapa con la selección. Un gran amigo, compañero y sobre todo un gran referente.
1: I per últim, paraules d'agraïment pel Manchester City, el club on ha explotat i on ha brillat els darrers 7 anys.
2: La decisión ha sido una decisión dura, primero por el hecho de salir del Manchester City, un club que me lo ha dado absolutamente todo, donde he sido tremendamente feliz. Agradecer que hayan entendido que era un momento para salir, para posibilitar esta salida. Y para mí el primer proceso fue entender que había que se había acabado una etapa en mi club, cosa que me llevó un tiempo a asimilarlo, porque para mí ha sido a día de hoy el club más especial en el que he estado y por muchos motivos.
1: El City, per cert, que va coincidir amb Julián, també li han preguntat per ell, ha dit que és un gran futbolista, però que és prudent a l'hora de parlar de jugadors que no formen part del seu club, i a més, respecta i molt el club on pertany Julián, que també va jugar com és l'Atlètic de Madrid.
0: En consonància, no, que ha dit el Paco Cabezas fa 5 minuts aquí a la tertúlia, que és que no ha volgut ficar la pota ni entrar en cap tema delicat i espinós, com és el tema Julián, i ha volgut respectar també l'Atlètic de Madrid, que ha estat un dels clubs als quals ha jugat Rodri, més enllà del Villarreal i el Manchester City. 4 Premiers, 2 FA Cups, 3 Copes de la Lliga, una Community Shield, una Champions, una Mundial de Clubs, no el gros, diguéssim, que ara és el nou, sinó la Copa Intercontinental d'abans, diguéssim, i una Supercopa. Aquest és el palmarès de Rodri, a banda de la pilota d'or que va guanyar també en l'any en el qual es va endur aquesta... En l'any de l'Eurocopa, perdona, no va ser en l'any de la... No, sí, va ser any d'Eurocopa i Champions, no? Sí,
1: no, la Champions va ser el 23.
0: Ah, veus?
1: La Champions va ser el 23.
0: Sí.
1: Fa el que passa.
0: Sí, sí, doncs això. Déu-n'hi-do, no estava gens malament al palmarès.
1: I millor jugador del Mundial.
0: Sí, millor jugador del Mundial, també s'ho van portar aquest estiu.
5: I de l'Eurocopa, no?
1: Crec que
0: I de l'Eurocopa, sí. Ara de seguida sentim el que ha dit Flick sobre Rodri. Però abans, Oriol, per tancar amb la Champions, s'han acabat els tres partits que teníem.
9: I ho
0: amb
9: han
0: empat?
9: Fet, sí, tal com els havíem deixat, amb triple empat, Fenerbahçe 1, Olímpic de Lió 1, Dinamo de Zagreb 2, Viking 2 i Levski de Sofia 0, AEK d'Atenes 0. Per tant, les tres primeres eliminatòries de l'última ronda prèvia de la Champions, que queden obertes per als partits respectius de tornada, que es jugaran la setmana vinent. Demà, els altres quatre partits d'anada.
0: Un minut per sobre un quart de 12. Una pausa i de seguida Flick sobre Rodri i l'Oriol Jové també ens fa saber què ha dit avui el Cholo Simeone sobre Julián Álvarez.
10: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
0: Pràcticament 3 minuts per sobre un quart de 12 de la nit. Heu de saber, Laia, Paco, Àlex, que arriba el nou Omoda 7SHS, un subpotent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara des de 32.990 euros amb acabats prèmium a preu del bàsic. Sí, sí, com ho sents, Omoda 7SHS, consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. A veure, primer Flick sobre Rodri i després The Athletic, el Pol Ballús, company de la Laia Cervelló en el mateix mitjà, avui ha publicat la intrahistòria del fitxatge de Rodri pel Barça. I em sembla interessant, com a mínim, de fer algun apunt de com es va cuinar aquest fitxatge de Rodri, com li va pispar Deco el fitxatge al Real Madrid. Abans, quin ha dit Flick del futbolista?
1: Flick, que va venir l'arribada de Rodri, un jugador que no només aporta futbol, sinó també aquesta experiència, aquest lideratge, doncs, en declaracions als mitjans del club, el tècnic alemany ha valorat futbolísticament el jugador.
11: Of course, it was a big...
12: Per descomptat, va ser una gran oportunitat per nosaltres per fitxar-lo. Tots estàvem 100% convençuts perquè és un jugador perfecte, dona a l'equip coses especials i per mi és genial tenir-lo aquí. Segurament és el millor 6 del món. Pot controlar el joc, però també ajuda molt en defensa. Sap guanyar els duels aeris i és important per nosaltres. Incrementa el nivell del jugador.
11: Increase every level of the player.
0: Doncs segurament el millor 6 del món, que és una de les... Jo crec que amb això hi ha una unanimitat. No hi ha ningú que dubti que si està sa és el millor amb la seva posició, no? I a vegades és difícil trobar, excepte casos molt concrets, no? I també creiem que Lamine Yamal és el millor extrem dret del món, no? Però, però que a vegades és difícil perquè hi ha molts jugadors amb molt de talent, però en aquesta posició que és tan específica, no? És el millor sis del món. Mira, jo, salvant les distàncies, en aquest cas, crec que, per exemple, en el primer equip femení del Barça, hi ha la figura de Patri Guijarro que exemplifica perfectament el que pot suposar Rodri en el primer equip masculí. I quan no hi és Patri Guijarro, ja veus que falta alguna cosa. L'any passat el Barça, en els dos o tres mesos que no hi va ser, no va acabar de jugar del tot bé o no va excel·lir com va excel·lir després durant la resta de la temporada. Doncs jo crec que són dos jugadors ara mateix que, en fi, de fet, seria molt interessant parlar amb tots dos alhora, perquè per mi entenen perfectament el que ha de fer un mig centre posicional al Barça. Patri Guijarro ho ha estat fent durant moltes temporades i Rodri crec que ho pot fer ara en les pròximes quatre temporades per les quals ha signat.
4: I abans ho feia Sergio Busquets, tots tres al Barça ara mateix.
0: Sí. I abans ho feia Sergio Busquets, sí senyor. Dit això, de la intrahistòria del fitxatge, a veure, que ja se'n va parlar en el seu dia d'aquest casament que hi va haver, no?, a la Costa Brava, que ho va desencallar tot, perquè abans hi va haver la reunió amb Deco, però ja es va parlar de que hi va haver un casament pel mig, que Rodri va venir per aquí, etc, no?, i al final tot es resumeix, no?, en que Deco i Rodri es troben personalment sense que ningú sàpiga, no? Que això també és complicat en els temps en els quals estem vivint, eh?
4: Sí, sí, de fet, ho explicava per al seu article, que de qualsevol manera Rodri va voler com discreció i buscar un lloc que li asseguressin a un restaurant a la Costa Brava, que sapiguessin que la fotografia d'ells dos no sortiria per enlloc. Però és que el casament aquest, que és del Dani Codina, sí, empleat del Barça, exempleat del Manchester City, és del 25 de juliol. Per tant, ja estem parlant de que la decisió sembla que hagi sigut d'una setmana per l'altra, però és que ja fa unes quantes setmanes. És a dir, això és previ a l'estatge del Barça a Birmingham. I bé, el Pol va explicar una mica amb bastant de detall, que no destriparem aquí, però perquè és qui vulgui, doncs, que vagi a llegir-se la peça, però explica com són aquestes converses, una mica la cronologia de com passa tot plegat, i també de com el Madrid s'entera de que realment Rodri ha triat el Barça i quina és la reacció del club blanc al saber que se'ls escapava de les mans, perquè el tenia molt fet, ho sabia tothom.
0: Sí, que no és la de... Ah, doncs ja està, perfecte.
4: No, al contrari, intentar-li fer canviar d'opinió. Crec que és interessant i qui vulgui ho vulgui llegir com en detall i estar una estona perquè és llarga la peça, doncs que sí.
0: Es parla d'una reunió a un restaurant de Begú, eh? Entre Deco i Rodri. Vaja, interessant.
4: Tot passa a la Costa Brava, realment.
0: Sí, no, realment sí. I després explica, crec que el Pol també, un últim detall, com alguns dels assistents en aquell casament, diguéssim que descobreixen que Rodri prefereix el Barça en comptes del Real Madrid, no?
4: Sí, sí.
0: Les converses dels casaments, Paco, tu que fa dos o tres cada estiu, no? Més o menys.
3: Mira, yo creo que un síntoma de hacerse mayor es que ya hace muchos
0: años... Ya fa molts anys que no vas a un casament.
3: Hay un momento, vosotros lo veréis, que las bodas desaparecen. Y
4: yo ya
3: es muy mala señal.
0: No pot ser que hagi arribat en aquest moment. No?
4: Ah, mira, aquest any en tinc una, reconec, però deu fer tres estius que no en tinc cap.
3: Bueno, es poco, ¿eh? Pero eso no es tanto. Pero hay un momento en que desaparece.
4: Bueno, Paco, pues no sé.
3: Sí, no, no.
0: En tot cas, més enllà de...
3: És duríssim, ¿eh?
0: Més enllà de casaments. No, conec una persona que va ser en aquest casament del qual es parla, en el qual també va assistir Rodri, que va saludar Rodri i que va estar a punt de dir-li, sisplau, no vagis al Real Madrid. Però no li va dir per dir, no és el moment, saps? Vull dir...
4: Pot ser que tots coneguem aquesta persona.
0: Eh?
4: Pot ser que tots
0: coneguem. No, és una altra persona. És una altra persona. Sí, sí, és una altra persona que no... De fet, és una persona que treballa aquí a la casa. Treballa aquí a RAC1. No.
4: És igual.
0: No, ja sé de qui estàs parlant. Sí, aquesta persona, o sigui, el Marc Marvà, que ho podem dir perfectament, vull dir, sí, que també va ser allà, el Marc Marvà hi va ser, i vull dir, no he parlat amb ell del cas, però hi ha una altra persona d'aquesta casa que va estar a punt de dir-li, sisplau, Rodri, no fitxis pel Real Madrid, pel que sigui, vin al Barça, no, era intentar evitar que fitxés pel Real Madrid. Però no es va atrevir.
4: És
0: allò que
4: en la tercera copa dius...
0: Em va faltar una més.
4: A l'aperitiu, quan encara no estàs menjant suficient, però ja estàs bevent bastant, és el moment d'anar-hi.
0: Sí. Es van cantar, evidentment, o sigui, no, el casament del Dani Codina, es van cantar, evidentment, cançons del Barça, en aquell casament. No sabem què va... No hi ha imatges de Rodri, però...
4: Hi ha alguna de la celebració del Mundial que... Jo sabia cantar alguna cançó del Barça i firmant samarretes al Barça, eh?
0: Bueno, dic perquè allò ja començava 25 de juliol, estem parlant?
4: Sí, sí.
0: 25 de juliol, déu-n'hi-do.
3: Ara m'està escrivint un WhatsApp Fran Domènech, un mito.
0: Sí, i què diu?
3: Que sí, que hay un momento en nuestras vidas en que las bodas desaparecen 100%.
0: Sí. Dalmas, casaments, com anem?
8: M'han desaparegut ja fa temps.
0: Sí, fa temps, també?
8: No, mira, en vaig tenir un l'any passat, aquest any no en tinc cap. Però sí, a mi ja m'ha arribat. El moment Paco ja m'ha arribat, eh?
0: Rodergues, tu... Tens l'agenda plena, no?
1: Porto 3 anys seguits que hi vaig. Vaig començar amb la teva, i la de la Gràcies. Valla 2024, i després n'he anat a 3 més, i una que no vaig poder anar, perquè no podia, però sí, però que estiu vaig tenir una, i l'any que ve en tinc una altra.
4: I no, hi ha tendència, com a mínim al meu entorn, i amb això ja parem, perquè crec que a la gent li importa bastant poc, que hi ha gent... que ja no es vol casar.
1: Exacte.
4: És que són molts diners, eh?
1: Sí.
4: És que una boda senzilla són 20.000 euros, i amb això ja fins aquí la...
3: Sí, jo estic a 3-4 de mitjana per any, últimament.
1: Em pensava que has de ser a 3-4 dies de casar-te
3: no,
1: tu,
3: no,
1: i dic,
3: no.
0: Hi hauria notícia grossa, també,
3: no,
0: aquí a la
3: no,
0: casa.
3: No, ho sabríeu.
0: Esperem que vingui aviat. Dit això, Oriol Jové... No. No sé si té la pressió l'Oriol de fer-ho.
3: Però no, celebro que ho esperis.
0: Va, dit això, hem de parlar d'un matrimoni que no sabem ara mateix en quin punt està, que és el matrimoni entre l'Atlètic de Madrid i Julián Álvarez. No sabem si hi haurà divorci o no hi haurà divorci fins al final d'aquest tancament del mercat de fitxatges.
3: De moment hi ha hagut allò de hem de parlar. No?
0: Sí, sí, sí, han parlat.
3: No,
0: hem de... Hi ha un que vol parlar perquè diu, vull divorciar, i l'altre diu...
4: Hi ha un que
0: ha
4: no, els papers de divorci els ha enviat i l'altre
3: està dient... Ja ghosting.
0: Sí, exacte.
4: Has de revisar l'advocat, no?
0: Va, que demà hi ha partit de Lliga de l'Atlètic de Madrid i avui era interessant com a mínim sentir el Xolo Simeone, perquè no l'havíem sentit encara en tot l'estiu, parlar d'aquest afer.
3: Sí, correcte. En la prèvia del partit demà contra el Màlaga, a les 9 al Metropolitano, ha parlat Simeone de Julián, que continua entrenant-se amb el club Matalassé, i ha dit Simeone que ha anat parlant, que es parla d'aquesta situació, insisteix en que ara mateix Julián Álvarez continua sent una peça clau per l'equip aquesta temporada.
13: Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente, ya lo decía el año pasado, y sigo pensando en la misma línea, tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá.
3: De fet, Simeone ha apel·lat a les paraules del seu superior, de Gil Marín, sobre el jugador, dient que tenia contracte i que, per tant, doncs era jugador de l'Atlètic de Madrid.
13: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más... Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro.
3: I, per últim, diu el tècnic de l'Atlètic de Madrid que, evidentment, compta amb Julián, tot i que demà ha explicat que encara no el veurem en el partit contra el Málaga.
13: Esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos, que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio, así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos 4 días ya evolucionemos un poco más y bueno, y estemos más cerca de lo que queremos.
0: Jo crec que Julián buscava un aliat amb Simeone, i de moment, no sé, aquesta de roda de premsa no li ha servit com aliat, i és veritat que la papereta de Simeone aquí també és difícil, perquè tenir un jugador, la teva estrella, que vol marxar i que no està a gust, però que des de dalt li prohibeixen anar al club dels seus somnis, com és el Barça... Clar, per l'entrenador també ha de ser difícil de gestionar, de dir, hòstia, el tio que m'ha liderat la temporada no vol ser aquí, saps? Però ell, de moment, a la roda de premsa, ha fet un discurs molt de club, molt institucional, i ha seguit la mateixa línia que Gil Marín.
5: Hay un detall important, que el Xolo Simeone dice que el dueño del club es Gil Marín. Gil Marín, al final, es un empleado.
0: Sí.
5: El dueño del club es un fondo de inversión, se llama Apolo. Y al final es quien va a tomar la decisión. La decisión no la va a tomar Gil Marín. Es el CEO, ¿no? Ahora.
0: Sí, pero...
5: No va a tomar él.
0: Pero qui no vol que vagi al Barça es Gil Marín. Vull dir...
5: Bueno, pero Gil Marín al final es un empleado y tendrán que ser los señores del fondo de inversión quienes decidan al final qué va a pasar con Julián Álvarez. Sí que noto yo en esta rueda de prensa de esta mañana de Simeone es como si quisiera transmitirle algo de cariño a Julián Álvarez. Y decir que el equipo se va a hacer a partir de él, a partir de su calidad, y que al final pues los planetas van a gravitar a su alrededor. Yo creo que eso también es un discurso encaminado a, chico, convéncete de que te vas a quedar aquí. Yo lo veo encaminado a eso. Y al final yo creo que Julián...

0: podies pensar que n'hi hauria un altre.
1: I temblava de miedo. I temblava de miedo en aquelles declaracions. Clar, és un passo que...
0: Que és prova de, clar, clar, de que era molt complicat fer el que va fer.
2: Sí, però és que declarar-te en rebeldia amb l'ambient que es deu haver trobat tornant a la vestuària de l'Atlético de Madrid, sabent que té una temporada per endavant i que si Gilmarín no el vol vendre, no el vendrà, és que no és fàcil la papeleta també de dir, ostres, és que igual ho faig per res, amb actitud de vestuari en contra, i estigues un any treballant així.
0: I l'afició...
3: I com a professional tampoc ho ha de fer, crec jo, eh? És a dir,
0: no, per això,
3: és un professional que té un contracte molt llarg, molt més llarg del que és, per tant, jo crec que el que va fer ja és un pas important. Crec, jo vaig dir la setmana passada aquí que l'única esperança és Simeone, sobretot per al tema que comentaves i perquè ha estat futbolista, no? I d'alguna manera pot entendre que arriba un moment. Vés a saber també quan va arribar Julián, que recordo que va arribar del City, també les promeses de Simeone, que li deia, i per tant creia que era l'última via que tenia Julián per poder-ho veure. Jo ara ja ho veig molt complicat perquè Simeone, és veritat que estic amb tu, Gerard, sembla que ho tingui molt senzill, però no ho té tan senzill. Al final tens un futbolista que és el teu futbolista més determinant, que no està a gust i això porta el seu temps tornar-ho a redreçar, però ell sempre té la sortida de dir és decisió del club i per tant aquí no puc entrar-hi. No? Jo ho veig molt complicat, molt, molt complicat. Però vaja, si el Barça no perd l'esperança, no l'hem de perdre tampoc.
4: No, des del club mantenen, no?, que encara aquesta setmana doncs esperen a Julián, etc, etc. Per mi també és un gest cap al futbolista, sí. Que ell ha esperat i ha apretat molt per jugar al Barça.
3: I ha de fer-ho.
4: És un gest cap al futbolista, però això no vol dir que potser Deco estigui ara mateix, no et facis mal aquí a la taula, sí, Laia Cervelló. Potser Deco està... Estic fent, evidentment, ciència-ficció, però està a la Costa Brava en un restaurant sopant amb algun representant d'algun davanter centre. Saps què vull dir? Ara, de portes en fora, jo entenc que el club digui no, per molt que ara mateix potser ja estiguem planificant què carai hem de fer perquè el fitxatge de Julián sembla impossible, de portes en fora jo entenc el Barça que digui hem d'esperar a Julián fins al final. Entre altres coses, perquè és un futbolista encara molt jove i si no el pots fitxar ara, ningú et diu que en una altra finestra de mercat pugui acabar venint. O no recordem el que va passar amb Antoine Griezmann, per exemple, fa uns anys, no? Vull dir que jo entenc, en aquest cas, la postura del Barça, malgrat, insisteixo, se'm fa molt difícil de creure que ara mateix el director esportiu no tingui, no dic lligat, però que no tingui ja molt clar quin és el full de ruta si al final, com sembla, no hi ha cap moviment i, per tant, l'Atlètic de Madrid no baixa el burro.
2: Però és que jo ja he arribat a un punt que, i això és 100% opinió meva, no ho dic amb informació de cap tipus, de que l'única explicació que hi acabes trobant és que no sigui que Flick hagi dit, mira, escolta, aneu a per totes, per Julián és el jugador que jo vull, si no, doncs ja ho assumiré jo. Però és que arriba a un punt que dius...
4: Ho assumiré jo, et refereixes a no cal que vingui ningú, vols dir,
2: ja m'espavilaré. Ja ho adaptaré. Però és que si no, és cert que tu parles amb gent del club i et diuen que tampoc hi ha moltes més alternatives a nivell top. És a dir, et diuen Haaland, molt bé, Haaland, treu-lo del Manchester City. Harry Kane, no vol sortir del Bayern. Quin jugador més hi ha que podria encaixar com a nou pur i com a sent una estrella i de més al Barça? Home, doncs no n'hi ha tant de noms que puguin rendir aquest nivell, perquè no hi ha tant, és que no n'hi ha tants de davanter centre.
3: No, és que no n'hi ha, és que... Jo entenc el club, primer de tot, el que tu dius, que ja que Julián fa el gest, l'has d'esperar fins al final, però després, si analitza el mercat, és a dir, nous fitxables o davanters fitxables amb el perfil que vol Flick, què vol dir? I amb el perfil en el qual el Barça ha d'evolucionar, que és el que té el cap Flick, que és un nou que tingui gol, que a més pugui caure a banda, que sigui combinatiu, que es pugui associar, i que sigui contrastat i de primer nivell, fitxable, ara mateix... Bé, o que pensàvem que era fitxable, només hi ha Julián. N'hi havia dos, des de fa un any i mig, no? Que un era Ekitike i Julián, Ekitike se'l van portar al Liverpool, ara només hi ha Julián, per tant, ja ho entenc. Totes les altres opcions que hi ha ara mateix al mercat, o li falta alguna cosa, o li falta l'altra, o li falta perquè són joves i només han demostrat una temporada i no són contrastats, no són una opció allò fiable, o no poden caure a banda... o no et donen exactament el que vol el Barça. Per tant, jo entenc que hagin anat fins al final. Estic seguríssim que Deco té l'alternativa, però...
4: Potser és una alternativa pensar més en el futur i no tant en el present.
3: Sí,
4: no?
3: Però no tindrà...
4: Si no et convenç res ara mateix perquè

0: tarda una calarada.
1: Has d'anar a futur amb
0: un jugador més barat, potser, però que de cara al futur tu creguis que pugui ser total un nou, diguéssim, potent, no? Intentar encertar-la, que a vegades és difícil, també, eh?
2: Sí, però també és cert que Flick, perdona, Àlex, no vol més jugadors joves, eh?
0: Demana lideratge, demana experiència, sí, sí, però...
1: El tema és que li fallarà algun ingredient, i l'ingredient del potser no rendir-te aquesta temporada en el curt termini, per Flick és molt important, perquè ell considera que el projecte 3 o l'any 3 de Flick ja no és allò estic arribant, sinó és anar a lluitar per tot,
0: i ja estàs en un altre punt. Sí, és veritat. I d'aquí el fitxatge de Rodri, també, no?
3: Sí, sí. A mí lo que me sorprende es que desde hace un mes el nombre de Oyarzabal haya desaparecido completamente de las tertulias, de las peticiones. Recuerdo cuando estábamos en pleno Mundial, que cada vez que se le hacía una entrevista a un futbolista del Barça, de la selección, y les preguntaban, decían Julián Álvarez Mikel Oyarzabal. Y ese nombre ha desaparecido. Yo entiendo que Oyarzabal también es un futbolista de estos muy, muy de casa, que le gustaría salir de ahí. Pero yo creo que sí que sería un futbolista que encajaría muy bien en la filosofía del Barça. Posiblemente no sea el 9 super top de Europa, pero al fin y al cabo era el delantero centro titular de la selección, la misma selección en que Ferran Torres era el suplente.
0: Compte que estem a punt de completar l'11 de la selecció espanyola, eh? Vull dir, una mica... Vull dir, no quedaria gaire, eh? Hi ha Cucurella al Madrid i Laporte, eh? Vull dir que...
3: Bueno, ja no era.
0: Eh?
3: No, que en serio, en otras épocas ya lo era también la base. Pero sí que es cierto que hoy, no recuerdo dónde leía.
0: Es verdad. No ha surtido el... No se l'ha vinculat. Se l'ha vinculat, a las entrevistas, pero no...
3: Ahora que estamos a 12 días del cierre del mercado y ves que tantas dificultades por Julián Álvarez y sabiendo que es futbolista, que los propios compañeros valoraban muchísimo la calidad que tenía... No sé, me sorprendo un poco.
0: Hi ha una clàusula, crec que és... Llegeixo 75 milions d'euros, també. Vull dir, no crec... Ja sé que no es paga la clàusula si vols que surti, tens el jugador convençut, etc.
3: Ahora que futbolistas contrastados cuestan menos de 60 milions d'euros. ¿Por cuánto ha vendido el Maria Gonzalo al Fulham?
0: Per això, és que sí, Paco, per això jo vaig dir que Rodri és barat.
3: Eso tiene también una novela.
0: Per això jo vaig dir que Rodri és barat. És barat. Veient el que es paguen ara per algun futbolista de 40 milions que val 40 milions d'euros, baratíssim. Crec, si està sa, que aquest és l'únic asterisc que té, l'única pega que algú li pot posar, si està sa i s'ha recuperat perfectament, que el Mundial ho semblava del trencament del lligament encreuat i de totes les complicacions que va tenir també la temporada passada arran precisament d'aquesta lesió greu que va tenir fa dues, és que és barat, a mi em sembla barat, però vaja. 21 minuts i la mitjanit. Hem de fer una pausa de seguida, parlem d'una decisió també valenta de Hansi Flick, la d'escollir tres capitans de manera provisional. Ara tornem.

0: diràs, amb Gerard Ballera. Pensa jo no tom per aquí. Hotel de sol i playa. Turista no se vaya. No, 90.000 piscines. I un golf és gasolina.
1: 4 minuts i 3 quarts de 12 de la nit. Decisió important la que ha pres Hansi Flick en les últimes hores, Clara, amb la capitania.
2: Estius moguts amb la capitania. L'any passat recordem Ter Stegen amb tot el tema del consentiment, amb la lesió a l'esquena, se li va retirar la capitania, finalment es va arribar a un acord, a un consens, i la va acabar recuperant i es va disculpar. El trofeu Joan Gamper, doncs, aquest any el que ha passat és que Flick ha pres aquesta decisió d'anomenar tres capitans de forma provisional. Ahir ja ESPN Brasil parlava d'aquesta opció de que Rafinha fos el capità. Doncs Rafinha, Eric García i Pedri són ara mateix els capitans, decisió de Flick a l'espera de les votacions, ha dit el tècnic alemany. Recordem que Ter Stegen ha marxat a l'Ajax, Araujo al Liverpool, quedava Frenkie de Jong, que en principi havia de pujar a primer capità, futbolista que està lesionat amb tot aquest rebombori, amb la seva lesió, el tractament conservador, l'entrevista que va fer l'altre dia també sortint a defensar-se i criticar els mitjans. Doncs Flick avui ha explicat aquesta decisió.
3: Rafa will do it, because normally...
4: Serà Rafinha qui parli. Sé que Frenkie és el tercer capità perquè el Ronald i el Marc ja no hi són, però el Frenkie ara mateix no està disponible. L'equip encara no està acabat i potser arribaran més jugadors o n'hi haurà que marxaran. Quan estigui tot fet, aleshores votarem. Fins que això no passi, Rafa serà el capità amb Eric i Pedri.
3: Rafa is the captain with Eric and Pedri.
2: Malgrat tot, Flick assegura que manté bona relació amb De Jong.
3: The relationship with Frankie and...
4: La relació que tinc amb el Frankie és molt bona. Frankie és sempre un jugador que és madur, molt professional, i la relació que tenim és top. Sempre parlo amb ell de tot el que passa a l'equip, del proper partit, sempre parlem molt. Per tot això, per mi és un jugador important perquè també té una qualitat enorme.
3: Because you also have a huge quality.
1: Que elegant, Flick, que elegant, però...
5: Quin apagafocs, eh?
1: Vull dir, no me la cola. No me la cola. No. Vull dir, jo, bueno, no me la cola a mi, no li cola a ningú, suposo. Vaja. Perquè que jo sàpiga, si tens un problema al genoll, pots parlar.
2: Totalment.
1: Vull dir, estàs bueno, disponible per parlar.
6: Entiendo que és una maniobra de Flick.
1: I no, no, clar que és una maniobra, però vull dir que quedi clar per si algú, diguéssim, té algun dubte.
6: Aquí el que m'ho gustaria saber, ara sí que és l'opinió.
1: La temporada passada, Ter Stegen tampoc estava disponible i va parlar al final. I veníem d'encara d'un cas d'enfrontar-se al club. És veritat que era el primer capità, Frenkie, diguéssim que va començar la temporada... Tot i que anant marxant Ter Stegen i Araujo, va començar la temporada com a tercer capità, en l'ordre lògic i en la seqüència lògica de capitans. Però és igual. Vull dir, si encara no has votat, què és el més lògic? Doncs que el tercer en discòrdia, com havia de ser Araujo, no sé si recordeu, abans, en la prèvia del Gamper, havia de ser Araujo qui havia de parlar. Després se soluciona tot i acaba parlant Ter Stegen. Però havia de ser Araujo, que era el segon. Doncs aquest estiu hauria de ser el tercer. Què ha dit Flick? Que té molt bona relació amb Frenkie, si no, no... Això sí que no discuteixo que sigui una relació professional. Que està empipat com una mona i que està emprenyat i que no li ha agradat el que ha fet Frenkie de Jong, pugeu-hi de peus, perquè és així. I que té relació una mica tot plegat amb la decisió que ha pres en les últimes hores de col·locar Rafinha com a capità i fer el discurs, també. Desconec, ja, jo no sé si ho sabeu vosaltres, si Frenkie tenia moltes ganes de fer el discurs, si no el tenia, però vull dir, jo crec que Flick evidentment és elegant en el seu discurs, diguéssim que no vol matar Frenkie de Jong, només faltaria, és un jugador de la plantilla que li pot aportar encara en el tram final de la temporada, o en la segona part de la temporada, però les cartes estan bastant clares, deies, Paco.
6: No, és una manera de proteger un poco la fiesta, aunque sí que es verdad que yo ahí pensaba precisamente el Gamper en los últimos años es una fiesta más de turistas que de gente de aquí. Es decir, no sé hasta qué punto si Frenkie hiciera un discurso iba a salir tan abucheado como se decía. No lo sé, sobre todo por el tipo de público que va al Gamper, que no es un público pues el habitual de la liga, el habitual de los abonados.
1: Sí, pero ya un asterisco aquí. Los últimos han estado el Johan. Vull dir, que aquest és el Spotify Camp Nou, amb més gent, no? Vull dir, els últims és veritat que han estat una mica descafeinats i els discursos, que al final la capacitat de l'estadi del Johan Cruyff és la que és, però aquesta vegada hi haurà gent a l'estadi. que el 60%, el 70% seran turistes, és veritat, no? Però sí, jo hi posaria aquest asterisc.
6: Però bueno, sobretot en els últims anys, el tipus d'ambiente, i ja no té, incluso en les èpoques males del bartorrosellismo i demás, nunca ha habido un ambiente mega crispado en el Camp Nou, porque los últimos años al final hay tantísimos turistas que no tienen ni puñetera idea de lo que pasa de este tipo de historias.
1: Si és que es va debatre si Ter Stegen el xiularien, i no hi va haver xiulets ni res. Se'l va aplaudir.
6: La gente al final, y los que han pagado posiblemente 200 euros por una entrada, lo que quieren es disfrutar, creo, ¿eh? Dicho esto, si al final alguien pensaba que podría un poco enturbiar la fiesta, pues quizá no lo veo mal. Lo que ahora a mí me genera...
1: Sí, pero Paco, es una decisión que les preferències
6: momentànies.
1: Sí, però marca les preferències de l'entrenador. Ja sé que voten els jugadors després de final de temporada, però marca les preferències de l'entrenador.
6: Quiero saber cómo se soluciona esto después de una votación, si al final se produce, y al final, bueno, yo creo que una manera un poco de taparlo un poco, bueno, pues Frenkie es el cuarto capitán y ya está. Quedas dentro de la capitanía, pero no estás como en primera plana. No lo sé, pero es que a mí realmente lo que me interesa de este tema es saber qué piensa Frenkie de esto. ¿Qué piensa él? El otro día que explicaba que culpaba a los periodistas y a los medios de comunicación de la mala imagen que tienen los últimos tiempos, ¿qué opina que el entrenador haya dicho que no tiene que ser el capitán porque no está disponible? No sé, me gustaría saberlo.
5: Però és que també de Flick, tinc la sensació que els parlaments no n'és gaire fan. Fa 2 anys guanyen la Lliga a Montjuïc i no hi ha parlaments. Per primer cop, bueno, jo no recordava mai que s'hagués guanyat una Lliga i que no hi hagués hagut parlaments del capità i de l'entrenador al camp. I l'any passat n'hi ha, però també una mica allò ràpid i corrents. Llavors jo crec que ell és una cosa que es vol estalviar, perquè doncs, no sé si potser culturalment a Alemanya no es fa, no tinc ni idea, la veritat, però que no li acaba de fer gràcia. I ell es vol estalviar qualsevol cosa que pugui desestabilitzar l'equip. Qualsevol. Frenkie, jo tinc la sensació que deu estar emprenyat, perquè deu ser, ostres, em tocava a mi, però tampoc és una persona que haguem vist... quan se l'ataca amb ell i la seva imatge està danyada... Evidentment, si ell ho considera així i vol fer-ho, doncs tot el dret, surt a parlar i a defensar-se, però no l'he vist mai sortir a defensar el club. Sempre és amb un propòsit molt, molt, molt individualista, que, repeteixo que no passa res, però tampoc m'imagino més un Rafinha fent de mal el discurs de temporada que no passa a Frenkie.
1: Sí, jo crec que fas una enquesta ara mateix entre els aficionats del Barça... I el 95, el 99% de la gent vota que prefereix a Rafinha com a primer capità abans que Frenkie de Jong. Però el més senzill, si tu encara no has fet les votacions al vestidor, el més senzill hauria estat no moure res, no? I li tocava a Frenkie per... I evidentment...
6: I que sabia el que dius que era.
1: Sí, no, jo crec que no hagués passat res i que hagués fet un discurs de capità i que, efectivament, amb molts de turistes a l'estadi no l'haguessin xiulat. Però que aquesta necessitat de col·locar Rafinha al discurs i de tapar-ho amb que no està disponible, quan entenc que Frenkie és aquí a Barcelona, si estigués recuperant-se...
5: Es va donar una entrevista fa 2 dies.
1: Per això, perquè si estigués recuperant-se a Finlàndia o a on sigui, dic Finlàndia perquè a vegades van amb el doctor a vegades a recuperar-se, no és la lesió que té Frenkie, però m'ho invento. Doncs ho entendria, però si està aquí... Què en penses de tot això? Àlex, tu que has estat a un vestidor. Tu això ho has tocat.
7: I a més era capità.
1: I a més era capità.
7: Per mi és un claríssim toc d'atenció cap a Frenkie.
1: Val, gràcies.
7: Sens dubte, perquè si no, doncs el procés natural és que passi el tercer endavant o que es facin... O si es vol evitar el que probablement passaria, no? Que és que entre De Jong i amb tot el que ha passat, de la lesió, etc, doncs vulguis evitar aquest malestar general o aquesta cridòria, fas ja les votacions, no? Ja obres votacions, ja les tornes a fer i intentes que per aquell dia doncs, sigui el segon en lloc de Frenkie elegant que està lesionat... Però és que ell en situa 3 i els assenyala, i això quan es facin les votacions influirà en el resultat, perquè òbviament els jugadors sabran que l'entrenador té preferència cap a aquest, cap a l'altre. Per mi hi ha 2 notícies amb aquesta decisió, o 3 si tu vols. La primera, que és decisió valenta de Flick, que trenca, diguéssim, el procediment normal de com funciona doncs, aquest tipus d'eleccions. 2, toc d'atenció cap a Frenkie, sens dubte, no tingueu cap dubte que va per aquí. I el tercer posa la primera pedra perquè Eric García acabi sent el primer capità. És a dir, el posa allà i el posa segon i el posa per davant de Pedri. Per tant, jo crec que A dia d'avui veurem la influència de Rodri, que jo crec que és un d'aquests jugadors que, a més, comunica el camp. Però si mireu un partit del Barça i us fixeu només amb la gent que parla al camp, el que parla més de llarg, i diria que dels pocs, és Eric García, i jo crec que això ho té molt en
1: compte. Ah, l'encanta. Eric és d'aquells jugadors que a més, està, jo crec que està... cada vegada que hi ha un temps mort intentant comunicar-se amb Flick de dir, està passant això, és una mica dels que veu també què passa, no? Una mica com Rodri, com Rodri que passarà.
6: Sus equipos. O sea, es acostumbrado a ser capitán toda la vida de niño. Es decir, que es una cosa que además le viene de dentro. Sí. Yo, la verdad es que me gustaría que en un futuro pasara eso, y aparte creo que se lo merece.
1: Ara que ho has tret i ho hem parlat d'ell molt durant el programa, perquè avui l'han presentat, ¿creieu que Rodri podria sortir com a un dels capitans?
5: No.
1: Massa aviat, no?
6: Ara no.
5: Abans sortirà Gavi. De fet, m'estranya que Flick, amb el carinyo que li té Gavi, sabent que per ell és una cosa important i que algun cop, crec que em sona, que en alguna roda de premsa s'ha dit com que seria un futur capità i, a més, no l'hagi col·locat ja d'entrada. M'ha sorprès, això també t'he de dir. I em passa molt amb Rafinha i amb Frenkie, que penses, ostres, Rafinha també va haver-hi un partit aquesta temporada que no calia que jugués a una selecció i que es va acabar lesionant i, a més, però que aquí la gran diferència entre els dos, jo crec que aquí és on l'afició d'alguna manera es divideix, és que tens a Rafinha, que se la juga en qualsevol partit, sigui amb el club i sigui amb la selecció, que és indiferent, i amb Frenkie aquesta sensació de tornes a lesió, no jugues ni un partit com a titular al Barça, te'n vas a la teva selecció i jugues els partits com a titular, després surts a dir que la teva imatge està tacada, que no és ben bé com s'explica, que va jugar lesionat sí però no. Llavors, són una sèrie de coses que dius, ostres, és que tots els jugadors diuen que tu ets el que entrena millor, que és el que té, que sorprens més, el que té més qualitat, i després veiem més actitud d'altres futbolistes que podien haver estat més discutits d'entrada, com Rafinha, que no pas teus.
1: Bé, continuem aquest tractament conservador, tot i que des del club ja li van dir que t'has d'operar, opera't. Ell no s'ha volgut operar i continua amb aquest tractament conservador.
6: Ell insiste en que no.
1: No, ell ja ho sé que no.
5: El problema serà que s'hagi d'operar igualment d'aquí 2 mesos i que hagi de tornar a començar la...
1: Sí, però el toc d'atenció ja el té. Si li han portat el millor mig centre del món.
7: Sí.
1: O juga amb ell, o juga amb Rodri, o acabarà desplaçat, té una fitxa altíssima com per ser un futbolista suplent, per tant... Escolta, feu números i de l'estiu que ve ja sabrà de què estem parlant.
6: Fijaos,
1: vull dir, l'estiu que ve, no sé si el mes d'agost o el mes de juliol, però estic segur que es parlarà d'un traspàs de Frenkie de Jong. Sí. Perquè és que, a més, és lògic. Aquest estiu no pot ser perquè està lesionat. Però és lògic que si el millor mig centre del món arriba al Barça, com és Rodri, ocupa la posició de Frenkie de Jong, un futbolista que està cobrant ara mateix un sou d'un dels titulars indiscutibles del club, doncs què ha de fer el Barça? Plantejar-se intentar fitxar algú que ocupi menys massa salarial i reforçar i posar els ous no? en una altra cistella.
6: Mira, Frenkie de Jong empieza su trayectoria en el Barça en el verano de 2019. ¿Sabéis ese verano de 2019 quién ficha por el Manchester City?
1: Rodri.
6: Los dos han tenido pues situaciones, la verdad es que bastante contrapuestas. 7 temporadas... ya no quiero hacer una comparación en base a títulos, porque el fútbol es un deporte colectivo, pero sí que se puede hacer una comparación en base a lo que se nos vendió cuando vino Frenkie de Jong al Barça, que iba a ser un futbolista estructural para la próxima década. Rodri sí que lo ha sido para el City. Sí. De Jong no lo ha sido para el Barça.
5: Pues que
7: pero eran dos... dos contextos diferents, dos jugadors. Arriben en moments diferents. Arriben en un Barça molt més dèbil i en un City que...
6: Però hi ha futbolistes que són molt queridos per la afició perquè saben lo que les ha dat al equip i al club, i jo crec que con Frenkie eso no ocurre.
7: No passa.
6: No ha tenido la trascendència.
1: Sí, però estic d'acord que Frenkie de Jong li va tocar jugar amb algun 11 del Barça.
6: Però també les ha tocat en 11 buenos després.
1: Sí, i hem vist el millor Frenkie amb Pedri.
6: Sí, de temporades.
1: Amb Pedri i Hansi Flick. Vull dir, hem vist la seva millor versió també. No estem parlant d'un mal jugador, ja sé que hi ha gent que pensa que no val per res, però jo no estic dient això, eh?
5: No estic dient que
1: sigui un mal jugador.
5: No seria el cas, perquè quin sap et diu que és dels millors jugadors
1: de la
5: plantilla.
1: Sí, estic dient que simplement li han portat a la seva posició el millor. Aleshores, que això ho faixa, no? Vull dir, no sé quina serà la solució i veurem què passa, però em sembla el principi del final. El que ha passat amb el fitxatge de Rodri i amb el que amb la decisió de Hansi Flick de moment no... Dic que no està disponible i ja està.
5: Recorda Ter Stegen una mica, eh?
1: Una mica.
5: Fa una mica d'olorat,
1: ja. Una mica, fa una mica olor a Ter Stegen, sí. 4 i la mitjanit. Pausa ràpida i de seguida parlem del Gamper. Demà a les 8. Un Barça a l'Ahli. Paco, has anat mai al Caire, a Egipte o no?
6: Sí. Sí. I és el club...
1: Jo també.
6: És el club con más títulos del mundo.
1: Oh, estàs ben informat. Mira, ara després el Pau Bonastre ens farà una radiografia en un minut de contra qui juga demà el Barça al trofeu Joan Gamper. Ara tornem.

0: 3 minuts i la mitjanit. Va, que hem parlat de mercat de fitxatges i de capitania, però demà el Barça juga, es presenta davant l'afició. Clara, a partir de les 8, recordo, des d'una hora abans a la sintonia de RAC1, amb els discursos i amb les presentacions que hi haurà a l'Spotify Camp Nou, per fi, a l'Spotify Camp Nou, que ja tocava.
1: Sí, Derby Camper contra l'Alacri, amb l'últim amistós abans de debutar la Lliga contra l'Els diumenge, amb malicients, no?, de veure la presentació de Rodri, a veure la Minyamal un altre cop, i evidentment dos fitxatges altres a part de Rodri, que són Gordon i Adeyemi, que podrien jugar en baix els primers minuts a l'Spotify Camp Nou com a jugadors del Barça. Avui tots dos s'han fet la fotografia habitual amb el trofeu i Gordon ha parlat als mitjans del club i ha dit que té moltes ganes del partit de demà.
2: Està sent una experiència increïble. Tothom m'està fent sentir molt benvingut. Els companys són molt agradables i amigables. Ja coneixia la idea de l'entrenador abans d'arribar i per això volia venir al Barça, perquè m'agrada aquesta manera de jugar. Tinc moltes ganes i estic molt il·lusionat per veure l'estadi i posar-me l'equipació blaugrana al Camp Nou. Vull passar temps amb els aficionats, veure'ls pel primer cop, tant de bo marcar un gol, guanyar el partit, tot. Score a goal, win the
1: game, everything. Qui no hi serà és Cancelo, que sí que ja és a Barcelona, ha passat la revisió, però encara no s'ha fet oficial el fitxatge. Serà d'aquí 2-3 dies, és un tema de papers, de burocràcia, no és res greu ni important, no hi haurà problema, però no podrà ser presentat demà davant l'afició. La previsió és que hi sigui diumenge contra l'Els. Demà a 2:15 l'equip fa un últim entrenament, ja amb Rodri, pel que ha dit, aquesta tarda a la presentació. Tindrem la convocatòria i a les 8 aquest partit, on s'esperen 49.000, 55.000 espectadors. A hores d'ara és la previsió del club al Camp Nou.
0: Clar, el dubte és, amb un entrenament pot jugar 2 minuts al Gamper, Rodri?
1: Jo ho veig difícil, però clar, demà tindrem la convocatòria i veurem...
0: Va sortir allà, no?
1: Ja. Clar, fa molt que no s'ha entrenat, no ha jugat, jo... Em sobta.
3: 5 minutets, jo crec.
0: Sí? Que sí. 5 minutets,
1: Si més no, convocant-ho perquè així la gent vingui, no?
3: Heu vist avui...
1: El descompte...
0: Home, presentat serà presentat, vull dir que aleshores pot estar a la banqueta i si està a la banqueta, escolta...
3: Sí, però jo crec que faran sortir 5 minuts perquè heu vist avui com estava a Barcelona.
1: Sí, no, m'ho diré.
3: A les oficines, pujaria. I a la porta del boca de la Botafumero, pujaria també. Vull dir, no es veia res així des de fa 13 anys, Neymar?
1: Sí, i de fet, que potser això és una pista, que el club, amb el fitxatge, ara està fent 35% de descompte per l'arribada de Rodri amb les entrades per demà. O sigui que sigui una altra... Vinga, va, veniu, que potser el veieu.
0: Doncs sí, jo crec que potser sí. Jo estic amb la Laia, que potser algun minutet el podria jugar. Una altra cosa és si d'entrada crec que encara no havíem arribat al transfer internacional, si diumenge doncs allà en un partit oficial si pot tenir algun minut o no, això és una altra cosa. Veurem què decideix Hansi Flick i com el veuen aquests primers entrenaments. Què tens més ganes de veure demà al Gamper, Àlex?
4: Doncs moltes coses. Primer de tot la davantera. Què fa?
0: Perquè
4: començarem a veure pistes, també.
0: Ens hem d'imaginar, Àlex, que... Els tres de dalt de demà són els tres de dalt de diumenge?
4: Jo crec que sí. Jo crec que
0: hauria de ser així, no?
4: Hauria de ser entre els de demà i el que vam veure contra el Basilea, no? El que li agradi més, però vam veure Rafinha de nou, Gordon per l'esquerra, Adeyemi a la dreta, amb l'únic asterisc de Lamine, si entra Lamine. Però per qui ha d'anar? Veurem, potser prova una cosa nova. Potser veiem a Gordon de nou i Rafinha tornar a provar a l'esquerra. Jo el que tinc més ganes de veure és això, quin diguéssim, com construeix el puzzle a la part davantera, la posició de 6, qui l'ocupa. L'altre dia vam veure Bernal, però estem veient un Bernal que crec jo que Flick, però des del primer partit, i amb l'arribada de Rodri encara més, que li està donant molta més llibertat perquè trepitgi àrea i per tant jugui per davant, i una de les possibles... És a dir, jo fa setmanes que dic aquí que l'arribada de Rodri, sisplau, no penalitzi els minuts de Marc Bernal, i crec que Flick això ho té molt clar i per això li està avançant una mica aquesta posició. Vull veure com ho fa, com ho munta aquí, i bàsicament aquestes dues posicions, no? Més enllà de que lateral dret, a veure si continua amb Eric, entre Condé, què fa, però sobretot com munta, diguéssim, els tres de dalt i la posició de 6-8.
0: Clar, aquí hi ha l'altra qüestió, que és Pedri i Gavi, no?, que estan a un ritme diferent. Si tindran també, en el dia de la presentació, algun minut, o si encara Hansi Flick no els hi vol donar tampoc cap minut, no? Hi ha algunes incògnites, no? Pedri, Gavi, Rodri, de quina participació tindran, no? I aquests tres noms sí que és veritat que jo crec que, per exemple, no me'ls imagino cap dels tres, per l'adaptació en el cas de Rodri i el treball específic que han fet els altres dos titulars diumenge, el Martínez Valero, no? Però sí que m'interessa veure en quin punt estan ara mateix, no? Perquè potser estan més o menys lluny de poder ser ara mateix actius importants ja a l'inici de Lliga. Això, és que, a més, diumenge hi ha el partit contra l'Elx, dijous contra l'Atlètic Club i el dilluns de la setmana següent contra el Rayo Vallecano. Vull dir que són tres partits molt seguits.
5: Yo creo que vamos a necesitar mucha paciencia. El Mundial queda relativamente cerca y los futbolistas, sobre todo los de la selección española, van a necesitar un rodaje...
0: Sí, aquesta tarda ens preguntàvem, Paco, quants dels internacionals que van jugar a la final, quants seran titular, per exemple, diumenge? Perquè tu t'imagines Lamine suplent en un partit de Lliga? Jo no me l'imagino.
5: Quizá a mi no, suplent. Però Pedri no me l'imagino.
0: No, aquest sí, però t'imagines Cubarsí suplent? No ho sé. És a dir, és veritat que Christensen i Gerard Martín no van jugar l'altre dia, però no sé, hi ha uns galons. I Eric García, per exemple, per davant de Koundé.
5: En cuanto a paciencia me refería no tanto a la participación,
0: sino al rendiment.
5: Al rendimiento del grupo. Yo creo que este grupo... va a tardar unas semanas en encontrar encaje. Falta la pieza, como bien decía Alex, el delantero centro todavía, pero sobre todo saber cuál es la estructura en el centro del campo. Y eso hasta que los futbolistas como Pedri, como Gavi, como Rodri no estén bien entonados, eso no lo vamos a ver. Aquí lo que yo me pregunto es si al final no acaba llegando un 9 referencial y viene un 9 que pueda ser como más de complemento, si al final Flick va a apostar por utilizar uno de sus extremos como delantero centro. Y yo lo de Rafinha, no sé cómo lo veis, pero a mí me cuesta verlo. La verdad es que me cuesta. Veo incluso más adecuado para esa posición, aún no siéndolo, a De Jemi o a Gordon. Pero bueno, son de ese tipo de cosas que yo creo que si Rafinha jugó el otro día contra el Basilea de delantero centro es porque Flick a lo mejor quiere darle cierto recorrido y volvamos a verlo mañana otra vez. Y luego otra posición que todavía me despierta alguna duda es la de central izquierdo. No acabo de ver todavía claro que la pareja tenga que ser Cubarsí y Gerard Martín. Yo soy de los que piensa que poner a Eric de pareja de Cubarsí en el centro de la defensa sería apuesta segura y le daría la confianza a Koundé con la esperanza de que pueda hacer una temporada completa.
0: Però almenys el que sabem d'entrada és que Eric García és lateral dret aquesta temporada.
4: A la dreta, sí. Jo estic d'acord, però el necessites a la dreta. Coincideixo amb el tema de Rafinha. A mi per dins no m'agrada, però Flick l'està provant.
0: Fermín podria ser una altra opció, no?
4: De les que hi ha ara mateix, a mi la que m'agrada més és Dani Olmo.
0: Ah, Dani Olmo?
4: Dani Olmo,
0: fals nou, també.
4: I Fermín entrant des del darrere. I el que tu deies abans, jo estic convençut de que Joan, Eric i potser Lamin són els que entren a l'11. Jo crec que Cubarsí queda fora i tots els altres queden fora.
0: Dels mundialistes, eh?
4: Sí.
0: Més Joan, evidentment, a la porteria.
4: Sí.
0: No? Serien tres de la selecció espanyola que... que, diguéssim, serien titulars per tu diumenge en l'estrena de la Lliga.
4: Sí, però demà veurem moltes pistes. Jo per això tinc moltes ganes de veure. I compta amb Xavi Espar. Compta amb Xavi Espar.
0: Sí, compta amb Xavi Espar.
4: Perquè al mig del camp, amb tot el que has dit, de Pedri, Gavi, Rodri, que no entra, hi ha Bernal i Fermín segurs, però hi ha una plaça que allà oposit a Xavi Espar i fort.
3: Sí. Amb l'escarmentat que està Flick del que va passar la temporada passada amb tantes lesions, com va afectar això l'equip en entre aquelles una persona que no arrisca en aquest aspecte i que és primera jornada de la Lliga contra l'Elche, amb tots els meus respectes cap a l'Elche, però quasi també a baixar segona divisió la temporada passada. Jo no veig a Flick arriscant al més mínim per un partit com aquest.
0: Però un partit de Lliga, vols dir?
3: I contra un rival, en principi, que el teu equip bé hauria de poder-lo guanyar. Mm.
0: 9:15 és diumenge, que no m'equivoqui, 9:15, Elche-Barça, demà a les 8 contra l'Al Ahly, amb la Clara Rodergues i, evidentment, tot l'equip del Barça juga a RAC1 a l'Spotify Camp Nou. Gràcies, Clara,
3: Demà.
0: Ens escoltem demà. 7 minutes per sobre la mitjanit. Coneixeu alguna cosa de l'Al Ahly, el Paco...
3: A Hamza,
0: per exemple, que també tenim ganes de veure la Hamza,
4: també.
0: Què fa contra el seu exequip. El Paco coneix moltes coses de...
5: No.
0: Sí.
5: Simplemente nos hemos quedado con el dato de que es el club con más títulos y poco más,
0: El Pau Bonastre ens explica algunes més, va.
6: Fundat el 1907 al Caire, l'Al Ahly és el club més important d'Egipte i del continent africà. Lidera el palmarès de títols tant de la Lliga com de la Champions africana i a distància del segon. Ha jugat 7 finals continentals de les últimes 10. Tot i això, en l'última temporada només va guanyar la Supercopa i aquest estiu ha perdut la primera plaça del rànquing de la Federació Africana, ara en mans del Mamelodi Sundowns sud-africà. Ha jugat en diverses ocasions al Mundial de Clubs, també en el nou format ampliat del 2025, on no va passar de la fase de grups. La gran majoria de jugadors de l'Al-Ahli són egipcis i va ser l'equip més representat a la selecció aquest estiu al Mundial. Per exemple, Amashour, un migcampista que va fer 2 gols i a qui ara se'l relaciona amb diversos clubs com el West Ham.
7: My goal is to give for this club and hopefully...
6: Qui jugava fa pocs mesos a l'Al-Ahli és Hamza Abdelkarim, ara al Barça i que està fent la pretemporada amb el primer equip. El primer cop que el Barça i l'Al-Ahli es van enfrontar va ser el 1961 en un amistós. Dècades després també s'enfrontarien en un altre amistós, el 2007 a El Caire, en el debut de Bojan, que a més va fer un gol, també el 2009 a Wembley.

0: 9 minuts per sobre de la mitjanit. Doncs l'Alagli, amb algun futbolista interessant, eh? Un porter que li va aturar un penal a Messi al Mundial, per exemple. Sí. No? De fet, hi haurà al Gamper dos porters que saben el que és aturar un penal a Messi, perquè Chesney crec que n'hi va aturar un, també. Diria que el Mundial del 2022, si no tinc mala memòria.
1: Bona
0: sí,
1: memòria,
0: eh? Bona memòria.
2: I a Mbappé també, em sembla Chesney, no?
0: Sí, Mbappé, sí.
2: Mbappé, a Messi i algú altre.
1: Sí, home, Mbappé amb el Barça, no?
0: Sí.
2: Me'n falta un de...
0: Dels davanters grossos així, d'estrelles, del futbol.
2: Neymar, em sembla.
0: Neymar,
2: eh?
0: Pot ser, no ho sé. Jo recordo el de Messi al Mundial del 2022 i el porter de l'Al-Ahly també li va aturar un penal en aquest del 2026, en aquest estiu. Demà a les 8, eh? A les 7, tothom citat al Barça juga a RAC1, que començarem la prèvia i que comencem temporada, com sempre, amb el trofeu Joan Gamper. Neymar també, eh? Li va aturar a Chesney. Eh? Déu-n'hi-do.
2: Bueno, m'ha buscat a Google, la veritat.
0: No, està bé, està.
2: No enganyarem.
0: No, el Paco t'ha volgut ajudar, però, en fi, és igual, no? Vull dir, prefereixo ser sincera en aquest sentit.
2: Jo no enganyo.
0: No enganyo.
3: No, però has dicho antes de buscarlo.
2: Sí, perquè li he fet una entrevista durant l'estatge.
0: A veure, un parell de temes abans de tancar la tertúlia que m'interessen. Jo he dit al principi que avui, mentre el Barça ha presentat a Rodri i hi ha hagut autògrafs al Botafumeiro i de la sortida de les oficines, i hi havia molta gent, molts turistes també, esperant a Rodri, etcètera, etcètera, el Madrid avui ha presentat a José Mourinho. Sí, sí, l'ha presentat, però l'ha presentat en un despatx, allà amb Florentino Pérez, hi havia alguna persona de la televisió del club... No hi havia periodistes de cap mena, o sigui, no, la premsa no hi podia tenir accés. Sort que treballem on treballem i no treballem a la capital espanyola, perquè déu-n'hi-do...
2: Que... Depèn de com ho miris, eh?
0: Sí, però que el Madrid presenti a un entrenador i que no hi hagi ni una roda de premsa...
2: No, és lamentable.
0: Jo crec que aquí, a Barcelona, no ho he vist mai. Algun jugador no l'han presentat, però un entrenador, jo no he vist mai que no hi hagi una presentació com Déu mana aquí a Barcelona, al Barça.
2: Amb Hansi Flick es va presentar...
3: No, a Flick no se l'he presentat.
0: No se l'ha presentat?
2: No se l'ha presentat,
0: no.
2: Tampoc, eh? Però jo crec que per petició expressa d'ell, per això.
3: Sí.
0: Però l'hagués presentat... O sigui, no va ser el Barça que no va voler.
2: Va venir amb un clima estrany, hi havia allò que havia parlat amb Xavi, que Xavi s'havia enfadat... I com va voler deixar que es calmessin les aigües, i després, com que tampoc crec que sigui molt fan d'aquestes coses, va dir, saps què? Deixem cosa.
0: Sí.
3: Lo que sí que es verdad es que el Departamento de Comunicación del Barça tiene mucha sensibilidad con los periodistas.
2: Sí, sí,
0: molta
2: sí.
0: Molta més que a Madrid.
2: Home,
0: no,
2: sí.
0: No.
2: O sea, sí,
3: es la noche y el sol, y como periodistas muchas veces se agradece que te quieran ayudar siempre.
2: Sí, sí.
3: Y el Real Madrid, de todos los futbolistas que tiene que presentar durante la semana, va a ser el mismo guión. Todos escondidos, sí, en la sala de trofeos.
0: Crec que demà li toca a Bernardo Silva, pel que he llegit, però serà el mateix modus operandi.
3: Sí, sin periodistas y con Florentino Pérez.
0: Hola, Pau Bombardó, què tal,
4: Què tal, bona nit.
0: Bona nit. De fet, estem a aquesta hora esperant la primera entrevista que concedeix José Mourinho a un mitjà de comunicació des que és entrenador del Madrid en aquesta segona etapa. La concedeix, curiosament, al programa El Chiringuito de Josep Pedrerol, al canal Energy. No ha començat aquesta entrevista encara amb José Mourinho, una entrevista gravada, que s'ha gravat, no sé si al migdia o a la tarda, però no és una entrevista directa. Mourinho està dormint ja a aquesta hora, segurament, o no ho sé. Però, en qualsevol cas, aquesta és l'entrevista que diguéssim, l'única que ha concedit Mourinho i el Madrid a Josep Pedrerol i al Chiringuito. I sí que hi ha hagut, no?, unes declaracions de Mourinho, en aquest cas a la televisió oficial del club. Res, 2 o 3 minuts, no?
4: Què podem
0: destacar del que ha dit?
4: Ben poca cosa. Han estat un vídeo que ha publicat el Club Blanc de, res, un minut i poc, on Mourinho feia aquestes declaracions institucionals, tot plegat, després de fer-se aquestes fotografies amb Florentino Pérez. I el que ha dit, i més destacable que ha publicat el club, és que aquesta segona arribada, aquesta segona etapa de Mourinho al Club Blanc, diu que ha estat més bonica inclús que la primera.
5: El Madrid, per a mi, del punt de vista professional, és el top d'una carrera d'entrenador i segurament per a qualsevol jugador també. I és volver a casa. És més bonito que la primera vez que he venido.
4: Fixa't. Més bonic, inclús, que la primera vegada que va venir, va, per l'aspecte emocional.
0: Això queda molt bé. Saps que el present, evidentment, saps que veus del present, i això queda molt bé. De cara a la galeria, no? Dir que la segona etapa és més maca que la primera.
3: És per abrir periòdicos, sí, mañana, sí, esa declaració.
2: Però és el preludi de que es faci vàlida l'afirmació de que segones parts no són mai bones, també t'ho dic.
0: Ah, veus? A veure què passa. I alguna cosa més?
4: Sí, bueno, ha acabat dirigint un missatge per acabar de complaure del tot l'afició del Real Madrid.
5: Soy un de vosotros. He sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí trabajar para el Real Madrid. Es una máxima que quiero que todos dentro de Bebas la seguimos, la sentimos. Trabajar para el Real Madrid, que significa trabajar para vosotros.
4: Doncs ho ha acabat de rubricar amb aquesta frase tan poètica i tan maca cap als aficionats del Real Madrid, i els ha acabat de dirigir, doncs, aquestes paraules d'agraïment, no?, d'alguna manera.
0: Sí, sí, sí, amb el mateix to que va dir hoy, mañana y siempre, eh?
4: Ah, exacte.
0: Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit, eh?
6: M'agrada que, bona nit, que quan parles de Mourinho em miris i et donis pas. No seré jo qui farà de portuguès dient un
0: no?
6: Mañana y siempre.
0: Eh? Com?
6: Corobals una cançó.
0: No.
6: No, però també ho pots fer tu.
0: I, eh?
6: Aviam que...
0: No, jo t'ho deixava tu perquè pensava que tenies un accent portuguès més acurat.
6: No. Veig
0: que no, que les vacances no han estat a Portugal.
6: No.
0: Vaja, doncs això, és l'únic que hem pogut rescatar, bàsicament, de Mourinho, que, com dic, parlarà, i suposo ja que li preguntaran o li començaran a preguntar pel Barça, i vés a saber si surten altres temes pel mig en aquesta conversa amb Josep Pedrerol, que, insisteixo, de moment encara no s'ha més. Però us sobta aquest contrast, no? Rodri presentat, parla amb els mitjans, signa autògrafs, i Mourinho al despatx, no? Allà amb Florentino Pérez. Home, jo crec que és cridaner, com a mínim, no?
2: Sí, però respon una mica al que ja sabem del Madrid a nivell comunicatiu.
0: Sí, però Florentino Pérez era de presentacions galàctiques, eh? I d'esbombar-ho tot una mica.
2: Sí, sí, de la seva última presentació Florentino li va anar increïble i va dir, millor saps què? No, això no ho repetim, que has dit tal qual i ja està. Jo crec que el Madrid ara mateix no estan per fer massa cara de res. Cada cop volen apartar més els periodistes del club, i per mi això és un senyal més. I al final presentar a Rodri és un motiu d'alegria pel Barça i un motiu de dir hem guanyat la primera batalla al Real Madrid, perquè és l'única batalla real que hi ha hagut aquest estiu per un futbolista. Recordem que per Cucurella i per Bernardo Silva el Barça no hi va arribar a entrar, tot i que ells volien anar al Barça, els dos. Llavors crec que és contrastar un motiu d'alegria amb un club que està com està i que ha hagut de recórrer a un vell amic perquè posi ordre, sabent que anirà a oferir el futbol que oferirà.
0: Mandra, Mourinho, aquesta temporada, Paco?
3: Mucha, no.
0: És que em veig la cara ja.
3: Y sé que con este tema me repito muchísimo, pero yo tengo muy mal recuerdo de los años de Mourinho en el Real Madrid y cuando intentó derribar de la manera que fuera el Barça de Guardiola. Aquellas ruedas de prensa desagradables, las malas maneras en el campo y cómo esa violencia que al principio era verbal en las salas de prensa luego se traducía en violencia física en el terreno de juego. Fueron momentos, yo creo que muy deprimentes para la liga. E incluso eso además se trasladaba también a la grada. Había un ambiente de crispación cada vez que ibas al Bernabéu que, bueno, es que no me gustaría repetirlo. Sí que es verdad que mucha gente que dice que Mourinho, bueno, que ahora está más cansado, ¿no? Parece ser que es un tipo como algo más tranquilo, pero yo no me lo creo. Al final,
0: ho començarem a veure a partir d'aquesta nit i a partir del pròxim cap de setmana,
3: el
0: partit contra l'Espanyol, etcètera.
3: Forma parte de su personaje, y sé que durante mucho tiempo la figura de Mourinho ha sido muy blanqueada. Ahora incluso hay un documental en Netflix y hay gente que te dice, bueno, pero es que forma parte de su personalidad y... No. Lo que vimos en aquellos años no era sano para la competición, ni para el deporte, ni para los futbolistas, ni para los aficionados. No fue sano para nadie. O sea, solo espero que eso no se repita. Por eso, ¿me apetece? No, me apetece.
0: Però hauràs d'aguantar com puguis. Pràcticament 4 minuts per sobre un quart d'una. Ho deixarem aquí. De seguida l'Agut ens explica l'última hora del cas. Sigankov. No sap ucraïnès, que jo sàpiga, tot i que potser ens podria...
6: No.
0: Ens podria deleitar amb alguna cosa.
6: Tampoc, per desgràcia, no puc anar a Ucraïna, o sigui que... Clar, llavors, la distància és més difícil encara.
0: Sí. Gràcies, bombardor, eh?
4: Vinga, fins ara.
0: Gràcies, Dalmà Cervelló i Paco Cabezas, per compartir tertúlia amb nosaltres.
4: Bona nit.
0: Bona nit. Es queda l'agut, de seguida en parlem.
7: RAC 1. I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys. Wow. Carajillo!
8: Ai.
7: Ahí está!
9: Efectivament.
8: Ai.
9: La mare que l'ha matriculat, que ha de dir algú per aquí a prop.
10: L'últim raig de sol.
9: Ja no.
8: Uau!
11: Va, nenes, picó de mans. Ah. Si voleu ser cabareteres.
12: Però llavors parles francès?
11: No, el practico.
9: Ai, va, ja si tu veux, on peut parler en français. On peut parler en français.
12: Ui, Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
13: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
0: Amb Pere Mas, jo mateix.
13: RAC 1. Tots som un milió. But I hear sounds in my mind. Tu diràs, amb Gerard Ballera. Brand new sound.
0: Cinc minuts per sobre un quart d'una de la nit. Amb l'agut refresquem de moment com està el cas Sigankov. De moment el que ha fet el Girona és intentar calmar una mica les aigües, refredar-ho tot. Ja ha obert un expedient per negar-se a entrar a la convocatòria del partit de Lliga de diumenge contra el Leganés. I, recordem, ahir va difondre correus electrònics de consum intern al club.
6: Correcte, un expedient que es justifica, diuen, arran de la conducta recent del futbolista. Segons el club, són actuacions que poden suposar un incompliment de les obligacions contractuals i no s'ajusten als estàndards exigits. El Girona, diu, defensarà els seus drets i interessos i adoptarà les mesures que corresponguin en el marc d'aquest procediment. Recordo que poden ser mesures d'ordre intern, però que fins i tot poden ser mesures d'índole judicial entre dues parts enfrontades com el club i el jugador, que encara té contracte fins al 2027. Li queda un any. L'entorn del futbolista, per cert, diu el club que no farà més declaracions sobre aquest cas fins que no hi hagi un nou comunicat, de moment fins aquí, però l'entorn del futbolista s'ha posat en contacte aprofitant les pàgines del diari AS per dir-hi la seva. Com que no pot fer entrevistes al jugador, no ha volgut fer 4 anys i ara no les pot fer, doncs com cap altre futbolista del club, per cert, amb el mercat obert, diu que s'han dit mentides sobre Sigankov, que no és cert que no volgués jugar contra el Leganés i que se'l va convocar d'urgència dissabte pel partit de diumenge, fet que no s'hauria d'haver produït perquè els metges i els tècnics tenien un informe mèdic, un informe que deia que el jugador no estava a punt, no era apte mèdicament per jugar al partit. Diuen que es va reunir el jugador amb Quique Álvarez fa temps per deixar clara la postura sobre el futur, que, obro parèntesi, és marxar, sigui com sigui, del Girona, tanco parèntesi. Un dels motius principals és perquè, des de fa mesos, la directiva, diuen, des de l'entorn del jugador, va incomplir la paraula i s'han comès enganys del club al futbolista. I, si no és cert, i amb això acaben, el comunicat mèdic que ells diuen que hi ha sobre Sigankov, que no era apte per jugar diumenge, animen el club a desmentir-lo aportant proves. Diu, nosaltres sí que en tenim. Per tant, desafiant, si més no.
0: Bé, és interessant saber també la versió del futbolista. Ell no la va voler explicar ahir, tot i difondre correus interns, però sí que l'ha explicat l'entorn del futbolista i és interessant també saber l'altra part, no?
6: L'altra part, Sigankov, i la del club, com que no hi haurà més comunicats fins que n'hi hagi una altra, però no hi haurà cap altra versió oficial, haurem de parlar o de preguntar-li a Quique Álvarez a la prèvia del partit de divendres contra el Còrdoba. Sí, sí. La roda de premsa hauria de ser dijous, demà passat, doncs a veure si allà diu alguna cosa o es remet al comunicat del club, Sigankov no viatja i ja ho sentirem a dir.
0: Haurà de fer de portaveu. A banda d'aquest embolic, alguna cosa més ha hagut?
6: Doncs a nivell de mercat, avui s'ha fet oficial el fitxatge del central Abdoul Mimen, superant les proves mèdiques. Recordo que no ho va fer el Celta aquest mateix estiu, perquè estava a punt de fitxar per l'equip gallec, però sí que les ha superades amb el Girona, i signa per 3 temporades. L'hem vist últimament al Rayo, però arriba lliure als 28 anys.
14: I think I'm a very defensive player. Also, I don't think...
15: Soc un jugador molt defensiu, tot i que tinc...

0: Tinc una bona relació amb la pilota. Soc un central a qui li agrada jugar, però gaudeixo molt quan defenso. M'agrada moltíssim defensar i també m'agrada jugar la pilota, especialment amb les passades llargues.
1: My main strength, I think on the ball I'm pretty good with long balls too.
2: I d'altra banda, aquest migdia s'ha presentat Unai Hernández, migcampista ofensiu de 21 anys, format al Girona, que arriba cedit per l'Al Ittihad Saudita.
3: Sí que és veritat que hi havia doncs, altres equips, però un cop va sortir l'opció de venir aquí a Girona, no m'ho vaig pensar dues vegades. Crec que és el club ara mateix perfecte per mi, en aquest moment de la meva carrera, i com et dic, un cop va sortir aquesta opció, sabia que havia de venir cap aquí, havia de tornar a casa meva, que és el Girona.
2: A casa seva, que és on es va formar, després, alguns ho recordaran, van al Barça Atlètic, per exemple, aquest futbolista. Per cert, un apunt, la roda de premsa de Quique Álvarez, prèvia al partit de Còrdoba, és demà, no dijous. Per tant, potser demà hi ha alguna cosa interessant que s'hagi de rescatar de l'enfrontament entre el club i el futbolista ucraïnès. I per tancar amb el capítol del mercat, segons el diari AS, el València incorpora Maffeo i descarta Arnau, no ha arribat a un acord econòmic amb el club gironí, i llegim a l'Esportiu, informació que signa l'Arnau Madrià, que Àlex Moreno marxarà al Rayo Vallecano. Així doncs, un lateral de moment es queda, de moment, l'altre fa les maletes i a Portugal insisteixen que el central i lateral esquerrà Mauro Furtado està fet i que jugarà al Girona la temporada que ve.
4: Té una feina de poc. Quique Càrcel, des d'ara i fins que acabi el mercat de fitxatges. Gràcies, Agut,
2: A disposar.
4: Parlem una mica de bàsquet, va. Sí, perquè ha tornat el nostre home bàsquet, el Dani Aguilar. Hola, Dani, què tal?
5: Molt bona nit.
4: No volen obrir el micro.
5: Increïble.
4: Perquè encara sembla que estiguis de vacances.
5: Fa tant de temps, molt bona nit.
4: Què tal, bona nit. Han anat bé les vacances?
5: Han anat molt bé, Gerard.
4: A veure, ha tornat el Dani, estan tornant els equips catalans una mica a la feina, no?, amb les primeres revisions mèdiques i els primers entrenaments. Ara ho repassarem tot plegat, però hem de començar pel Barça, perquè no té la plantilla tancada a dia d'avui.
5: Segueix fent feina als despatxos. L'equip blaugrana no tornarà de manera formal fins aquest divendres, tot i que en família, per a l'aturada internacional. Alguns jugadors, com Darío Brizuela o Agus Ubal, han fet sessions voluntàries, però mentrestant, com t'explico, la direcció esportiva liderada per Xevi Pujol segueix completant el roster. L'últim nom que ha d'aterrar de ser el del francès Yann Makondou. Pivot, operació encarrilada, 26 anys, 2-0-7, la temporada passada va jugar al Mònaco. Recordo, Gerard, que aquest jugador el tenia el Barça tancat el curs passat, però que el Mònaco finalment el va voler retenir. Serà el desè fitxatge, desè de l'estiu del Barça. Haurem de mirar la maroteca, a veure quan fa que el Barça, si alguna vegada, jo crec que no en tota la història, ha fitxat a tants jugadors. 14è jugador en nòmina, a priori el seu paper d'alternar el 4 i el 5, ha de reforçar la pintura amb el seu to físic, jugador acord amb el perfil que està marcant Pujol, i pel que sabem, a RAC1 el que falta és un darrer jugador, un darrer pivot, que segurament enforteixi la posició de 5 i pel qual jo crec que caldrà tenir paciència. El mercat americà té uns timings, l'europeu uns altres, ja ho ha dit moltes vegades Xavi Pujol, per tant, caldrà esperar. Mentrestant, el que sí és oficial és la incorporació del nou director de scouting, el turc Kuzey Kilic, 26 anys. A priori se'n parla molt bé a tot el continent.
4: El Barça diria que encara no ha començat la pretemporada.
5: No, divendres. No?
4: Divendres comença la pretemporada.
5: Però en família.
4: En família, clar, hi haurà molts jugadors que
5: estan a la finestra internacional.
4: Que estan a la finestra internacional. Sí que l'ha començat el Joventut de Badalona.
5: Sí, senyor. Avui ja segon dia d'entrenaments. Amb les primeres sessions ahir avui, amb les noves cares disponibles, els 6 fitxatges, Bugui Ellis, Àlex Reyes, Isaac Nogués, Suleimanovic, Chitam i també Nicola Provítola, el nom propi general és Ante Tomic. Segueix sense entrenar-se. Avui explicava el Jordi Colomer que fa 10 dies es va sotmetre a proves de la lesió que el té apartat de les pistes des del març. Avui estava actiu l'Ante a les xarxes, això està bé, que el mateix jugador respongui com està a Twitter, per alguna cosa de servir Twitter. Doncs mira, ell ha dit que està a la recta final o com a mínim que va bé la seva recuperació, per tant, tant de bo torni aviat al pivot.
4: L'any de la retirada. Dante Tomic, vaja, segur, poder pujar-hi de peus, que és l'últim any que Dante Tomic com a jugador professional i que retirarà el Joventut, ens ho va explicar el Superesports, i amb aquesta lesió fumuda que ha tingut no hi ha cap altra opció que no intentar jugar, acabar bé i fer un bon últim any al Joventut abans de retirar-se. De la penya a Manresa. A veure, li hem de dir Quitzenàs, Manresa?
5: Sí, senyor. Així li hem de dir. Aquest és el patrocinador ara mateix
4: cada any,
5: oficial.
4: Cada any, aquest any, a més, tenim dos canvis de patrocinador. Sí, no, tres. Sí. Tres perquè el Girona no en tenia i ara n'ha afegit un altre.
5: I recordo que a mitjans de la temporada passada el Joventut va tenir nom també, la Sisa Joventut.
4: Sí, això va canviant sí. I, en fi, ens ho fa una mica més difícil.
5: Sí, hem
4: de destacar dels del Bages?
5: Un nom propi, JD Notae, l'escorta nord-americà que entre avui i demà està passant unes proves mèdiques que determinaran si es converteix en el que ha de ser una de les peces essencials de l'equip de Diego Campo, un anotador, un jugador que ha de venir a substituir el lesionat Colby Jones, que havia de ser també un dels grans anotadors i que es va lesionar malauradament a la Summer League. Abans de lesionar-se amb el Trapani promitjava 20 punts per partit a la BCL, per tant, peça més que interessant si, insisteixo, supera aquestes proves. Timings de la decisió. N'ha parlat avui Diego Campo a la presentació de l'equip a la Mutua Intercomarcal.
6: Mañana al final del día tendremos todos los resultados y luego los evaluaremos. Cuando se comunicará, pues no sé, depende también del timing de la comunicación, cuándo es mejor, pero mañana al acabar el día tenemos que tomar una decisión si todos los resultados están, porque a veces las pruebas no están cuando yo quiero que estén ya.
5: Per cert, que avui hi ha hagut el primer entrenament amb la presència de Martí Rauric, que és el guanyador del Somni, que és aquell repte que ha dut a terme al Manresa amb uns entrenaments lliures, si podia presentar tothom, tu i jo, si haguéssim volgut, el guanyador, els quatre primers entrenaments els fa amb el primer equip. I el Martí Rauric entrena ara mateix amb el primer equip.
4: Una gran iniciativa.
5: Tu i jo no haguéssim guanyat, ja t'ho dic ara.
4: No?
5: No.
4: Val. Doncs a veure... És veritat que aquí sempre hi ha algun entrenador que seria una mica...
5: Sí,
4: diguis,
5: senyor.
4: Miquis, eh?
5: Sí, senyor.
4: Segurament
5: sí, senyor.
4: El Diego Campo no és d'aquests. Però aquí algú hi diria... No, escolti, aquí convidats de luxe no cal.
5: Dit això, és una iniciativa crec que és xula.
4: Molt xula pels aficionats, sí senyor. I a Girona, el Fiat Girona avui ha presentat molts fitxatges, però clar, n'ha presentat un que realment és el que crida l'atenció.
5: Aquest t'agrada. Sí. Estic convençut que aquest posa, diguem-ne, o es pot dir així ja a dos quarts d'una, posa calent a molta gent. És un triple guanyador del concurs d'esmaixades de la NBA, Mac McClung. Jo crec que potser és el fitxatge més mediàtic, et diria, del Girona, però jo crec que et diria pràcticament de tota l'ACB i ha explicat així la seva incorporació.
7: Throughout my career I've had
8: Durant la meva carrera he tingut algunes oportunitats a Europa. Volia que fos la situació adequada, sentir-ho. De manera que aquest any no he mirat ni pels diners ni per com de gran era el club, sinó un lloc on sentir-me a casa. I les converses amb l'entrenador, el director esportiu i el propietari m'han fet sentir una atmosfera familiar i és on volia estar.
7: It just felt like a family atmosphere and it's where I wanted to be.
5: Jo crec que aquestes alçades tothom ha vist ja les esmaixades de McClung, si no les recupereu, tot esperant. L'última peça, el canoner Jacel Pérez està jugant la final de la Lliga Porto-riquenya.
4: McDang, li podem dir.
5: Sí.
4: No?
5: Bé. Li diuen així? No,
4: li dic jo.
5: Però vols dir que ningú ho haurà fet això abans? No, ho acabem de crear nosaltres
4: si no,
5: aquí tranquil·lament.
4: Si no t'ho cedeixo per les retransmissions del Fiat Girona aquesta temporada. I l'Ilern a Lleida, sí. No el Jaio Post Lleida, no. L'Ilern a Lleida, sí. Avui també fitxatge anunciat.
5: Sí, el sisè, la de l'Ale Pivot, Aurimas Majauskas, lituà, 33 anys, de moment en contracte no garantit. Demà, aquestes primeres revisions mèdiques i primera sessió d'entrenament, escoltarem els protagonistes i tot plegat, insisteixo, Gerard, amb aquesta setmana d'internacionals que es capçarà d'alguna manera la pretemporada de cara a la setmana que ve amb uns equips més que d'altres.
4: Alguna cosa més, Dani?
5: A nivell femení, un fitxatge a l'Espart Girona. Marija Lekovic ha completat la posició de base, 25 anys, montenegrina, amb la pretemporada que, si parlem de l'aturada de seleccions masculines, recordo que la femenina tenim mundial al setembre. Per tant, l'Espart Girona tindrà també una pretemporada complicada.
4: Doncs va, que això ja arrenca, com a mínim les pretemporades, i per tant tenim ja la competició oficial a tocar, o més vista amb aquesta Supercopa que ja...
5: Sí, senyor, i la Lliga Catalana abans.
4: La Lliga Catalana abans. Exacte. La Lliga Catalana de bàsquet, aquest any...
5: A Tarragona, una altra
4: vegada. A Tarragona, una altra
5: vegada. Palau d'Esports Catalunya, Tarragona.
4: Allà serà el Dani Aguilar, segurament.
5: Sí, senyor.
4: Gràcies, Dani.
5: Bona nit.
4: Dos minuts per sobre, dos quarts d'una, abans d'actualitzar-nos amb la resta d'informació general. Bombardons, hem deixat alguna cosa que ens falti per saber de l'actualitat esportiva?
9: Doncs mira, t'explico que el Balonmano Granollers ja s'ha estrenat a la pretemporada amb el tradicional torneig internacional Ciutat de Granollers i ho ha fet amb victòries. El primer ha jugat ha estat el femení, el CAC 7, que s'ha imposat per 27-25 a l'Amicitia de Zúric. I ha rematat la jornada al masculí, el Freiking, que ha superat el Wackerturn per 34-31. Per tant, estrena immillorable del club vallesà. I en tennis, avui nova jornada del Masters 1000 de Cincinnati, on s'estan disputant els partits de tercera ronda del torneig. De fet, acaben aquesta mateixa matinada. Durant la tarda, el Rublev, un dels caps de sèrie, en dos sets contra Borges, també ha caigut el madrileny Mérida per la via ràpida davant Taylor Fritz, i Nakashima s'ha desfet de Medvedev després de dos sets que han acabat al tiebreak, un per cadascun. El tercer set se l'han dut Nakashima per 6-1. I acabem amb ciclisme, perquè avui els equips han confirmat la seva alineació per competir a la Vuelta.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
1: Tens alguna imatge gravada d'aquí?
2: Buah, que lo hemos pasado genial. Más de un millón de personas, creo, por las calles de Barcelona.
1: És que clar, feia 14 anys que no es guanyava la Champions.
2: La gente con mi camiseta.
3: Unes ganes tremendes.
2: Ah, clar. No era normal.
1: I cridaven, no?
2: No era normal.
1: Sí.
2: Esto me hizo muy feliz, de verdad.
0: Cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
4: Veure quina relació tinc amb el teatre, saps? Perquè pateixo molt i penso, dic, no s'ha de patir tant. La putada és que no sé si ho podré deixar mai, saps?
5: Clar que no. Perquè t'agrada massa.
4: És que no sé si puc no fer-ho, saps?
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
6: I a la repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
7: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
7: a Android Auto
0: i a Apple CarPlay.
7: Tots els podcasts de RAC 1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
7: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
7: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
7: Escolta, informa't, descarrega.
0: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
8: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 19 d'agost del 2026. Avui les temperatures toquen sostre. Tornarem a arribar als 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, al Priorat i a la Plana de Lleida. A la tarda pot descarregar algun ruixat a la Catalunya Central i al vespre han d'aparèixer xàfecs al Ripollès, a la Garrotxa i a l'Alt Empordà. Però, com diem, toquen sostre les temperatures. Demà comencen a baixar, un descens dels termòmetres que notarem més clarament a partir de divendres. Això avui que ens llevem amb una dada impactant sobre tirotejos. Ja fa pràcticament dues setmanes que dia sí, dia també, us expliquem que hi ha hagut intercanvis de trets en algun racó de Barcelona o Rodalia. Doncs bé, fent el recompte, ens hem adonat que portem 9 tirotejos en 10 dies. L'últim, a Badia del Vallès, al Vallès Occidental, va passar aquest dilluns i de moment no consten ferits. Els veïns van avisar del tiroteig a la policia, però quan els agents van arribar ja no van trobar-hi els pistolers, només diverses beines al terra. Però últimament no només hi ha hagut incidents al carrer, sinó també a les presons. Els sindicats posen el crit al cel perquè fa només una setmana, ho vam explicar, els presos van piratejar el sistema informàtic del Departament de Justícia, darrerament hi ha hagut agressions als treballadors i ara l'últim cas és el d'un intern de la presó de Ponent que s'ha suïcidat. Un pres que no tenia activat cap protocol de prevenció d'aquesta conducta. Per altra banda, avui ens toca acomiadar un dels grans noms de la màgia perquè el mag Juan Tamariz, referent de l'il·lusionisme, ha mort als 83 anys. Tamariz es va popularitzar arreu de l'Estat per les seves magnètiques i entretingudes aparicions a la televisió, sobretot als anys 70 i als 80. Durant molts anys va participar a programes de ràdio i televisió espanyola, però també va ser admirat a platós d'arreu del món, platós i escenaris. I avui, a 11:15, el recordarem amb el mag Lari durant la tertúlia d'aquest dimecres amb la Clara Ardèvol, el Ricard López i el Rodrigo Amirona. Els esports, el Barça 2026-2027 es presenta aquesta tarda davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a partir de les 7 en directe a RAC1 amb el Joan Maria Pou i companyia. El principal al·licient serà, evidentment, veure Rodri vestit de blaugrana i de curt per primera vegada. Ahir va signar el contracte, va dir que el Barça va ser sempre la seva primera opció i va deixar clar que arriba per ajudar a créixer l'equip en general i a Marc Bernal en particular. Per cert, que aquests dies hem de tenir

0: un ull i mig posat a aquest judici contra Meta, la matriu de Facebook, Instagram i WhatsApp als Estats Units. Va arrencar ahir i en la primera jornada del judici més important de la seva història, la fiscal va argumentar que la plataforma utilitza els menors com un producte. Directament va dir que aquest tipus de xarxes socials es van dissenyar després d'estudiar el cervell dels nens per descobrir com mantenir-los enganxats. I aquest matí, a partir de les 11, sonarà música de la bona, perquè entrevistarem els grallistes Canya d'Or. I si sou dels que no sortiu mai bé les fotografies de carnet, doncs estigueu atents, perquè després parlarem amb la fotògrafa i propietària de Fotos Rovira, la Teresa Nyáñez, que ens dirà quin és el truc, si és que n'hi ha, per quedar bé el DNI. I per tancar el programa, sèries i documentals esportius, tenint en compte que ha arrencat la Lliga, que avui s'estrena un documental sobre Pep Guardiola a Prime Video i que demà arriba un documental sobre el que per molts és el millor tenista de la història, que és Novak Djokovic. El repassarem amb la nostra seriefila de confiança, Alba Pascual. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12. Són les 7 i 4 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Violeta Martos, bon dia.
2: Bon dia.
0: Roger Jofre, bon dia.
3: Bon dia.
0: Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Violeta?
2: Doncs sí, que Catalunya acumula 9 tirotejos en 10 dies. Tots segueixen un patró similar. Són incidents amb armes a l'àrea metropolitana de Barcelona, normalment després d'una baralla o discussió entre un grup de persones, i en la gran majoria de casos acaben sense ferits perquè són trets d'advertència disparats a l'aire. A més, quan arriben els Mossos, no troben ni armes ni pistolers, només les beines a terra. L'últim incident va passar a dilluns, a Badia del Vallès, al Vallès Oriental. Tot i que la gran majoria de casos acaben sense ferits, de més només n'hi ha un, els tirotejos generen una sensació d'alarma i d'inseguretat entre els veïns. A banda de Badia, hi ha hagut incidents amb armes a Nou Barris i al Raval, dins de Barcelona, i també a l'Hospitalet, al Prat, Sabadell i Terrassa.
0: És veritat que la inseguretat és un tema molt de percepció, i és veritat que les dades oficials dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana Barcelona i de la resta de policies locals són les que són, i no marquen un excessiu repunt, ni molt menys dels delictes i de la violència. Però els fets són els que són. És a dir, hem fet aquest recompte aquí a RAC1, en els últims 10 dies, 9 tirotejos en diferents punts de la ciutat de Barcelona i rodalia, 9 de 10. Això, és, evidentment, és un tema clar que avui abordarem a la tertúlia, recordo amb la Clara Ardèvol, el Ricard López i el Rodrigo Amirola. Això en un dia que tot apunta, sembla, que hem d'arribar al pic de la calor.
2: Amb temperatures que poden fregar els 40 graus en alguns punts del país, s'espera que, per tant, avui arribem al 21è dia d'aquest estiu en què s'ha superat aquesta temperatura. Protecció Civil ha més alertes per perill moderat a Ponent, a les comarques centrals i també a les Terres de l'Ebre.
5: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Però ja, no? Què?
3: Ja n'hi ha prou, no? De fet, ahir vam tornar a arribar als 40.
0: Sí.
3: 40,0... a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, però és un esment al que deia la Violeta, perquè recordem que hi havia aquella dada de Solsona.
0: Clar, per tant, són 20.
3: Per tant, avui serà el 20è. Perquè semblava que hagués hagut de ser el 21è, però hi va haver aquella
0: estació meteorològica rescalfada.
3: Ah, exacte, hi va haver aquell petit retrocés. Però bé, sí. En tot cas, què vol dir això? Que portem 50... Ara ho comptava fa un moment, abans de venir cap aquí a l'estudi. Portem 59 dies d'estiu, amb el d'avui 60. D'aquests 59 dies, en 19... s'ha arribat, de fet avui en seran 60 i en seran 20. Per tant, un de cada 3 dies s'ha arribat als 40 graus algun punt o altre de Catalunya. On s'arriba a les 40? Ahir va ser de manera puntual a Vinebre, igual que abans d'ahir, dilluns, però avui serà més fàcil que a l'interior de l'Ebre, però també al Priorat o a la Plana de Lleida es pugui arribar als 40, 41, ja veurem si no 42 puntualment, per tant, molta calor, i en conjunt a l'interior de Catalunya serà més fàcil passar dels 35. I acostar-nos a aquests 38, 39 o 40. A la costa, molta xafogó. Ha sigut una nit bastant insuportable. Un altre cop, jo he agafat el cotxe avui tot xop de la humitat que hi havia, amb temperatures de 27, 28 graus de mínima a la costa, o 25, 26 en alguns casos. A l'interior hi ha hagut molts llocs on no s'ha baixat dels 20, nit tropical en moltes zones de l'interior del país. Però el que dèiem, ja s'acaba, perquè demà comencen a baixar. Demà, això sí, continuarà sent un dia molt calorós i es notarà aquest descens a l'interior del país, eh? Però continua a fer molt de calor, perquè partint de molt amunt, mm-hmm, i encara que baixin una mica les temperatures, doncs les temperatures continuaran molt altes de cara demà. Serà divendres i cap de setmana que notarem més clarament aquest descens. I avui acabarem el dia amb ruixats i potser algunes tempestes cap al Ripollès, la Garrotxa, l'interior i el nord, sobretot, de l'Alt Empordà. I a mitja tarda pot haver alguns xàfecs entre el Bages, l'Anoia i Osona. I aquestes pluges que n'hi ha a més els pròxims dies coincidint amb el final de setmana.
4: I les nits?
3: I les nits també dormirem millor. Ho notarem sobretot a l'interior, perquè, insisteixo, també avui cap a la plana, a Lleida, 23-24 graus de mínima, sectors de la Catalunya central, a mínimes de 20-22 graus, i també a la costa. Ja, per fi, avui recordem 54a nit tòrrida a Barcelona, al centre de Barcelona. Sembla que per fi els pròxims dies baixarem dels 25 graus, i notarem una refrescada també de nit, que això s'agrairà molt, i de dia, doncs, divendres, per exemple, en molts casos no s'arribarà ni als 30 graus. Per tant, un descens clar a partir de divendres, sobretot, i al cap de setmana.
4: Bueno.
3: Està bé, no? Es porto bones notícies avui.
4: Sí.
3: Es porto bones notícies. Avui tornem a arribar als 40-41 graus.
4: Avui preparem-nos, sabem el que ve.
3: Exacte.
4: Però fixem-nos, tenim un horitzó molt proper, que és divendres.
3: No és allò que altres dies d'aquest estiu us deia, no, avui molta calor, però això n'hi ha per dies. No, clar. Aquest cop us porto la mala notícia, que avui farà més calor, sí, però la mala notícia, que baixen les temperatures.
4: Una calorada, però, Violeta, que tindrà pràcticament segur, podem donar per descomptat, efectes sobre la salut.
2: Sí, ho diu l'Institut Carlos III, que augura que hi haurà un repunt de morts atribuïbles a la calor els propers 5 dies. La majoria són casos de persones amb patologies prèvies que veuen agreujat el seu estat de salut per culpa de les altes temperatures, i l'escenari és especialment complicat a Catalunya. N'ha parlat a RAC1 la investigadora de l'Institut, Diana Gómez.
6: En Barcelona està l'índice Cairós 3, que esto significa que durante los próximos 5 días, basándonos en las temperaturas y en lo que ha pasado, podemos decir que con una probabilidad del 100%, la mortalidad va a estar por encima del 10% de lo atribuïble a calor.
2: Gómez diu que els llindars de calor extrema a Catalunya són més baixos que en altres regions de l'Estat i que, per tant, si se superen aquestes temperatures, és més probable que hi hagi un repunt de morts.
1: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
5: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
4: 7:10, Rodri ja és oficialment nou jugador del Barça, Roger.
7: Sí, el club blaugrana va presentar ahir el jugador i el futbolista va assegurar que el Barça va ser sempre la seva primera opció. El migcampista madrileny tenia més ofertes, entre elles les del Real Madrid, però Rodri va deixar clar quina era la seva prioritat i va reconèixer que la decisió ha estat purament esportiva.
8: Está claro que estás hablando de clubes muy importantes. Junto con mi familia y mi gente, pues tomamos la decisión que creímos más acertada para nosotros. Los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que he elegido o mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo o por lo deportivo y eso ha sido toda mi carrera, así que por ahí van las cosas.
7: Malgrat sotmetre's a una petita intervenció a l'esquena després del Mundial, Rodri va explicar que està disponible per jugar ja. De fet, està previst que entreni aquest matí sota les ordres de Hansi Flick. I sobre Marc Bernal, que tant s'ha especulat sobre si Rodri li tallaria la projecció o seria un bon mentor per ell, el nou fitxatge va dir això.
8: Soy un jugador con una experiencia que quizás pues, muchos jugadores de esta plantilla no tienen. Entender que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime. Creo que podrá crecer a mi lado y eso es importante, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que puedan ver jugadores que vienen de fuera o con otras vivencias.
4: És impossible, perdona, Roger, és impossible escoltar Rodri i que, si ets aficionat al Barça, no t'il·lusionis.
7: Totalment. O sigui, ja, a part del que aportarà dins el terreny de joc, jo crec que aportarà molt dins el vestidor. Totalment. I fora.
4: I les imatges d'ahir, quan sortia al restaurant, quan arribava a la ciutat esportiva, bueno, quan arribava al Camp Nou, quan sortia...
7: Responent sempre als mitjans, amb bona cara.
4: Sobretot també la imatge de gent demanant autògrafs. O sigui, és ambient de fitxatge molt gran.
7: Totalment.
4: Sí, de fitxatge molt il·lusionant.
7: Agrada, agrada.
4: Sí.
7: Per cert, el periodista Pol Ballús explica a The Athletic que Deco i Rodri van dinar plegats a Begur a finals de juliol, aprofitant que el jugador estava de vacances a l'Empordà per assistir a un casament, una trobada que va ser clau per començar a decantar la balança en favor del Barça. I més enllà de Rodri, Hansi Flick ha decidit que Rafinha, Eric i Pedri siguin els tres capitans de forma provisional. La marxa de Ter Stegen a l'Ajax i d'Araujo al Liverpool situaven a Frenkie de Jong a l'esglaó més alt de la capitania, però el tècnic ha decidit que el brasiler sigui el primer capità de moment.
4: Damo. El Barça, que es presenta avui davant l'afició al trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly.
7: Els blaugranes s'enfronten al conjunt egipci amb l'al·licient de veure els nous fitxatges. L'únic que no hi serà és Cancelo, ja que l'oficialitat de la seva incorporació arribarà en dos o tres dies per un tema burocràtic. El Gamper arrencarà a les 8 de la tarda, però abans hi haurà la tradicional presentació. Tot plegat es podrà seguir des de les 7 a RAC1 amb en Joan Maria Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC1. I mentrestant, a Madrid, més de dos mesos després, el club va presentar finalment a José Mourinho com a nou entrenador de l'equip a porta tancada i en un acte privat. El més rellevant, però, és que el tècnic portuguès ha anat aquesta nit al Chiringuito, on sí que ha parlat. De fet, sobre el fitxatge frustrat de Rodri al Real Madrid, Mou ha reconegut que va tenir dues converses amb ell i que el futbolista tenia una bona oferta sobre la taula del Real Madrid. Tot i això, ha dit que el jugador continuava tenint dubtes i que això li va generar dubtes a ell sobre el seu fitxatge.
4: 7 i 14, pràcticament, ha mort el mag Juan Tamariz als 83 anys.
2: Era un dels il·lusionistes més coneguts a Catalunya i també a l'estat espanyol, més enllà d'una llarga trajectòria apropant la màgia a desenes de generacions a través dels seus espectacles i les aparicions a programes de televisió. També va ser un gran mestre d'altres mags, inclosos alguns de casa nostra, com el Mago Pop o el Mag Lari. A més, acumulava desenes de reconeixements com la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts o el Premi Mundial de Cartomàgia, que va rebre el 1973 durant un congrés mundial de màgia a París. El 2016 va passar pel versió RAC1 de Toni Clapés, on va assegurar que se sentia afortunat de la vida que havia viscut.
9: El juego de la vida es vivir. Lo que pasa es que hay gente que, por desgracia y por circunstancias, pues le cuesta horrores, sufre mucho, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando dices yo he tenido la suerte, o tengo la suerte de que la vivo con ilusión, con fantasía, con trabajo, con salud, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el mayor juego y la mayor hermosura es poder vivir. Vivir.
2: L'il·lusionista ha mort a Madrid, on va néixer. La família ha informat que està previst que a l'octubre s'organitzi un gran comiat públic per homenatjar la seva figura.
0: Recomano molt anar a RAC1.cat i veure el vídeo que hi ha penjat dels trucs que va fer en directe al versió el 2016. Exacte. Veure un Clapés també amb 10 anys menys. I avui és que només cal mirar tots els diaris. A partir de 7:45, amb la Mariona Martínez, la Lluna Belani i el Bernat González a la lectura de la premsa diagonal, farem un repàs, i a partir de 8:00 també, avui surt a totes les portades. Vull dir, quan mor algú i surt a totes les portades és el principal senyal de l'impacte que tenia aquesta persona a la societat. I, per exemple, l'obituari que signa el Salvador Llopart avui a La Vanguardia, que el titula Un mag de la percepció, i entre altres coses explica que com a mag no feia desaparèixer les cartes, sinó que feia que semblés que la realitat havia canviat. És a dir, se'n va un dels grans personatges, evidentment, del món de la màgia, però sobretot del món televisiu de casa nostra. Mentrestant, Violeta, Meta coneixia els riscos de les seves aplicacions per la salut dels menors, però va preferir prioritzar els beneficis econòmics.
2: Sí, és el que va dir ahir la fiscal a la primera jornada del judici a l'empresa propietària de WhatsApp, Facebook i Instagram. La fiscal va acusar l'empresa de Mark Zuckerberg de conèixer els greus perills que les seves aplicacions produïen als infants, però d'ocultar-los fins i tot als mateixos treballadors. Durant la primera jornada també es va assegurar que Meta va estudiar el cervell dels menors per dissenyar les aplicacions i convertir-les en el més addictives possible. A més, l'empresa hauria impedit als seus treballadors l'accés a informes i investigacions que recollien i denunciaven els riscos sobre la salut mental.
4: I ChatGPT ha estrenat una nova versió del seu chatbot per adolescents.
2: Sí, aquesta versió encara no estarà disponible a la Unió Europea, però està dissenyada per menors d'entre 13 i 17 anys. La companyia busca fer net de les acusacions d'algunes famílies que la responsabilitzen de suïcidis o de casos de salut mental en criatures. El nou model s'activarà de manera automàtica quan la intel·ligència artificial detecti que està interactuant amb un menor d'edat. En principi, llavors, evitarà donar respostes mastegades i funcionarà, això segons OpenAI, com un professor que guia els alumnes. L'empresa promet també que aquesta nova versió millora els controls parentals de les versions anteriors.
4: M'agradarà veure-ho. Brussel·les avala el retorn de tots els migrants que ara són a Ceuta, també dels menors no acompanyats.
2: El ministre de l'Interior de la Comissió Europea assegura que la legislació així ho empara i que el dret europeu preveu que es puguin retornar tots els migrants. De fet, Marcus Lambert ha explicat que l'expectativa és que tothom qui va entrar a Ceuta sigui deportat. El pronunciament per part d'Europa ha sigut un bàlsam pel govern de Ceuta, que fa dies que reclama que s'expulsi tots els migrants. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, acusa el govern espanyol d'estar de braços creuats i s'emparen les paraules de Lambert per demanar que es deporti tots els migrants.
10: Hay que atender la emergencia, y la emergencia en qué consiste, en sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa. Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y, sin embargo, nuestro gobierno nos tenga abandonados.
2: Mentrestant, el govern espanyol continua treballant per habilitar nous espais per acollir els migrants mentre són a Ceuta.
0: El Tribunal Suprem determina que canviar de sexe no anul·la les sentències prèvies per violència masclista.
2: Era una de les qüestions més polèmiques des que va sortir a la llum la llei trans. Alguns homes condemnats per violència masclista van canviar-se el gènere al registre civil per intentar esquivar la presó. Un dels casos va arribar fins al Suprem, que ara ha dictat sentència. El tribunal diu que d'això res de res, que el canvi de sexe al registre no afecta les condemnes, i afegeix que si el canvi de gènere és previ a l'agressió però s'acredita que és fals, es podrà condemnar igualment l'agressor per violència masclista.
0: I Renfe ha reconegut de facto el desastre del funcionament de l'R3 com, doncs, convertint el servei alternatiu per carretera en permanent directament.
2: Quan una línia falla, Rodalies habilita autobusos perquè els passatgers puguin fer el recorregut. Doncs bé, a la línia 3 els autobusos funcionaran de manera permanent, hi hagi o no incidències. Renfe justifica aquest pedaç assegurant que és una solució immediata als problemes de la línia, que els últims mesos ha patit incidències constants per robatoris de coure, incidències o problemes derivats del mal temps.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de veïns que vetin els pisos turístics.
2: Des que va entrar en vigor la mesura al febrer, una vuitantena de comunitats s'han beneficiat d'aquestes ajudes. Per això ara l'Ajuntament de la ciutat les ha ampliat amb l'objectiu d'erradicar les 10.000 llicències de pisos turístics el 2028. Ara es cobrirà la meitat de les despeses generades per modificar els estatuts de les comunitats. Es podran demanar fins a 1.500 euros si es modifiquen i fins a 2.500, volíem dir, si s'han de redactar uns de nous. El termini per presentar sol·licituds s'ha ampliat fins al 31 de desembre.
0: En plana internacional, l'Iran ironitza amb les amenaces de Donald Trump i proclama Califòrnia nou territori de la República Islàmica.
2: És la resposta irònica d'aquesta matinada a una publicació on Trump anunciava que l'estret d'Hormuz era un nou territori dels Estats Units. Les converses entre tots dos països estan congelades i el govern persa ja ha explicat que no pensa seure's per negociar més altos al foc, només pactaran al final de la guerra. A l'altra banda, els nord-americans asseguren que controlen completament l'estret d'Hormuz, però sobre el terreny continuen els atacs. Les últimes hores, l'impacte d'un míssil ha matat un mariner, segons ha confirmat el govern del Regne Unit. Amb aquests ja són 17 els membres de tripulació que han mort en atacs a l'estret des de l'inici de la guerra.
0: És que normalitzem unes coses. És a dir, el president dels Estats Units banalitzant a través de les xarxes la invasió de territoris, després un altre país que li diu, ah, doncs mira, ara Califòrnia és meva, i sobretot el president dels Estats Units dient, escolta, que l'estret d'Hormuz, un lloc que amenaça i ha amenaçat, i de fet les conseqüències les notem tots a la butxaca amb el col·lapse de l'economia mundial, escolta, que ja està reobert, que calma i tranquil·litat. I pocs minuts o poques hores després, doncs, un projectil que mata un mariner d'un vaixell que estava passant per l'estret d'Hormuz. Bé, estem amb això. Per cert, són les 7:20. Atenció a tots aquells que us va fascinar en el seu moment la figura de Lady Di i que veu quedar atrapats amb tota la història de la seva mort, perquè el germà de Diana publicarà una biografia per resseguir la vida d'ella.
2: Sí, es titularà El cant del cigne i arribarà a les llibreries el 23 de setembre i el cigne Charles Spencer. El germà ha promès explicar la veritat i la part més oculta de la princesa de Gal·les. Tot plegat, diu, per lluitar contra les falsedats que s'han estès des que Diana va morir. El setembre farà 30 anys.
0: I Rosalia rep 5 nominacions als premis MTV Video Music Awards.
2: La catalana ha aconseguit 5 nominacions pel seu últim treball, Lux, 4 són pel videoclip de Berghain i una per La Perla. En aquest videoclip, la cantant catalana apareix patinant sobre una pista de gel, passejant dos gossos a un parc o conduint les favorites, però per arrasar els premis són Madonna i Taylor Swift amb 11 i 9 nominacions respectivament. I a la categoria de millor artista llatí, Rosalía competirà també contra Bad Bunny o Shakira. La gala es farà a Los Angeles el 27 de setembre. Rosalía haurà de competir, com dèiem, amb Bad Bunny o amb aquesta cançó que és la del Mundial, Dai Dai.
0: I avui Prime Video ha estrenat la sèrie documental que narra els dos últims anys de Pep Guardiola com a entrenador del City.
11: Don't think that we are unstoppable.
2: A Beautiful Obsession és el nom de la sèrie de 4 capítols que mostra les interioritats dels 2 últims anys de Guardiola al capdavant dels Citizens. Està dirigida per Kevin McDonald, que va guanyar un Òscar el 2003 per un documental sobre l'assassinat d'11 atletes israelians. El director escocès ha assegurat que la participació de Guardiola al documental és com si Robert De Niro interpretés un entrenador de futbol.
4: 7:22, a la resta dels esports, ens falta alguna cosa per saber? Roger?
7: Sí, que el Girona ha fitxat el central Moomin i ha presentat a Unai Hernández, tot plegat mentre el club ha obert un expedient a Tsigankov per la seva conducta recent. El Girona considera que la negativa del futbolista a jugar contra el Leganés i la publicació a correus interns poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i no s'ajusten als estàndards de conducta. I encara en futbol, el jugador estrella del Bayern, Jamal Musiala, es va tornar a desplomar durant un amistós.
4: Fort, això.
7: Molt fort. Davant d'aquesta situació, el mateix Musiala ha explicat que té desmais temporals i que això li passa per una disfunció neurològica que s'està tractant.
4: Fora del futbol, en bàsquet, el Barça té a tocar la incorporació de l'interior francès Joan Makonoudou.
7: Sí, de 26 anys i 2,07, va jugar la passada temporada al Mònaco i ve a afegir potencial físic a la pintura blaugrana. L'operació s'ha de concretar els següents dies i, si res no canvia, serà el desè fitxatge aquest estiu del nou equip d'Alexander Sekulic. En tenis ja s'ha completat la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Un dels grans damnificats va ser Rublev, que va perdre en 2 sets contra Borges i també va caure el madrileny Mérida per la via ràpida davant Taylor Fritz. Avui a les 5 de la tarda, Rafa Hoder s'enfronta a Flavio Cobolli. I en ciclisme, els equips ja han confirmat la seva alineació per competir a la Vuelta. Alguns d'aquests equips són el Visma, amb Van Aert al capdavant, el Lidl Trek amb Mats Pedersen com a cap de files, Primoz Roglic encapçalarà el Red Bull Bora i Enric Mas ho farà amb el Movistar Team.
1: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
4: El trànsit. A la 2 hi ha un avís per boira densa en el tram entre Ribera d'Ondara i Montmaneu. A l'AP7 hi ha només un carril obert en el tram entre Llers i Pont de Molins en direcció a Barcelona perquè s'està netejant la via després d'un accident. En la mateixa via, en l'AP7, però a Bàscara, també en direcció a Barcelona, hi ha un carril tallat perquè s'està retirant un vehicle fruit d'un altre accident, i la retenció habitual d'aquests dies a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat per aquestes obres a l'alçada de la Vall d'Hebron. Ahir no vaig aconseguir que la Zoe Ribaudí la cantés, però us animo tots a fer-ho allà on estigueu. 2007, i tot just descobríem un mica joveníssim que ho començaria a petar. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: Sèrie 28.
2: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
1: Anem amb el Jordi Garrigós i aquesta cançó de cada dia que ens apropa un racó concret de Catalunya.
3: La contracultura catalana dels anys 70 va deixar-nos figures imprescindibles i d'un talent exuberant, algunes tan maleïdes com la de Pau Malvido o Pepe Sales, dues de les víctimes més recordades d'aquella etapa. Sales, nebot de Joan Sales, l'autor d'Incerta Glòria, i tiet de l'actual Martí Sales, va ser un geni a qui l'heroïna i la sida ens va prendre amb només 39 anys. Ell fou un poeta, pintor i compositor de cançons tan meravelloses com Vallclara, el seu particular homenatge al refugi familiar, un poblet de 91 habitants de la Conca de Barberà on va trobar la pau que tant demanava i que quasi mai va aconseguir.
4: Busques un vehicle híbrid?
5: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
4: Més eficient, és menys consum.
5: Més potent és més cavalls.
4: Tot a Romauto.
5: Barcelona.
4: Molins de Rei.
5: Mataró.
4: Blanes.
5: I Santa Coloma de Farners.
4: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
5: RomautoNissan.com.
4: Romauto.
1: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber, Aurora Rodríguez, Violeta Marto, Roger Jofre? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Que Catalunya acumula 9 tirotejos en 10 dies. Tots segueixen un patró similar. Són incidents amb armes a l'àrea metropolitana de Barcelona, normalment després d'una baralla o discussió entre un grup de persones, i acaben sense ferits. En la gran majoria de casos acaben sense ferits, com dèiem, perquè són trets d'advertència disparats a l'aire. L'últim tiroteig va passar dilluns a Badia del Vallès, al Vallès Oriental.
3: Avui arriba el pic de calor de la setmana. S'espera que alguns punts del país freguin els 40 graus, en el que podria ser el 20è dia que supera aquesta temperatura aquest estiu. Protecció Civil, a més avisos a Ponent, a les comarques centrals i també a les Terres de l'Ebre.
1: Aquest vespre el Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. El partit contra l'Al Ahly començarà a les 8 i es podrà seguir des de les 7 a RAC1 amb en Joan Maria Pou i tota la tropa. El gran al·licient serà el nou fitxatge Rodri, que va ser presentat ahir com a nou jugador blaugrana.
2: Ha mort el mag Juan Tamariz als 83 anys, mestre de mags. També va marcar moltes generacions amb els seus trucs i les aparicions a programes de televisió.
3: Meta va estudiar com funcionava el cervell de les criatures per fer més addictives les seves aplicacions. Això va defensar ahir la fiscal en la primera jornada del gran judici a l'empresa tecnològica.
2: Europa avala el retorn de tots els migrants que van arribar a Ceuta el 31 de juliol, també els menors no acompanyats. Brussel·les assegura que la legislació preveu que es puguin retornar tots els migrants. Ho celebra això el govern local, que recorda que està desbordat.
3: El Tribunal Suprem determina que canviar de sexe no anul·la les sentències prèvies per violència masclista. Era una de les qüestions més polèmiques des que va sortir la llei trans. Alguns homes condemnats per violència masclista van canviar-se el gènere al registre civil per intentar esquivar la presó.
1: Pel que fa a la resta dels esports, el Girona ha fitxat el central Mumin, ha presentat a Unai Hernández i ha obert un expedient contra Sigankov. Fora del futbol, el Barça de bàsquet té a tocar la incorporació de l'interior francès Joan Mokonudu, i en tenis Rafa Joder juga avui a les 5 contra Coboli.
4: Edificar.com, refresquem els preus i ara us oferim aquest espai.
0: Abel Caral, bon dia.
5: Bon dia. Refrescaran també les temperatures els pròxims dies, ho notarem sobretot a cara divendres, però avui de moment encara no. De fet, avui, en molts casos, sumarem un parell de graus o tres respecte ahir. Serà més fàcil fregar els 40 graus o arribar-hi cap a les comarques de la Plana Lleida, Priorat, interior de l'Ebre, i passar els 35 en general a l'interior. No tant a la costa, però molta xafogó, hi ha molta humitat. De fet, tenim boira en alguns sectors de la Catalunya central, boira en núvols baixos en àrees d'Osona, de la comarca Anoia, que al llarg del matí s'aniran desfent, i acabarem el dia amb xàfecs al Ripollès, la Garrotxa i sectors de l'Alt Empordà, i tot això esperant que demà comencin a recular les temperatures, tot i que encara seran altes, un descens que serà més evident divendres amb més precipitacions.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: I amb Naturs i sapiguem la qualitat de l'aire, Bel.
5: Que és entre bona i raonablement bona al conjunt de Catalunya, però amb un caire reixat que és desfavorable per micropartícules un dia més.
6: 11-20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
7: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
8: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
7: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
6: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
9: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
10: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: Aquest parell d'afectacions que us explicàvem a la P7 ja s'han resolt. Ara per ara només queda, segons el Servei Català de Trànsit, aquest avís per boira densa a l'A2 entre Ribera d'Ondara i Montmaneu, per tant, precaució si heu de circular per aquesta zona, i la circulació amb retencions habitual d'aquests dies a la Ronda de Dalt per aquestes obres en sentit Llobregat.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
13: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui, ho hem anat dient, les portades de tots els diaris porten una imatge de Juan Tamariz, que el gran mag referent indiscutible per diverses generacions, que va morir ahir als 83 anys. El descriuen com una persona referent, inigualable, divertida, amb un sentit de l'humor únic i, sobretot, sorprenent.
13: A La Vanguardia, Salvador Llopart escriu que, més com virtuós del truc, Tamariz era un director de cinema de de la percepció. Destaca el seu pas pel programa 1-2-3 Responda otra vez, on va actuar com a gran antagonista amb el paper de Don Estrecho i que el va catapultar cap a la fama. Diu que no només va ser un extraordinari executant, sinó també va ser un presentador i un pensador de la màgia. Així assegura que va omplir teatres de tot el món, passant per Tòquio, París, Nova York o Singapur.
14: El periòdico Mídia Manguita escriu: adeu a Juan Tamariz, geni de l'il·lusionisme. Arrenca el seu article explicant que una baralla, un barret i un violí imaginari van ser suficients per fer del personatge una de les figures més reconeixibles de la màgia espanyola, tot plegat amb una trajectòria marcada per l'humor, la investigació i una manera d'entendre l'ofici que ha influït en diverses generacions, i destaca els seus estudis com a físic i també en cine per mirar de convertir-se en director.
15: Al diari Ara, Alejandra Palés titula "Mor Juan Tamariz, el gran referent de la màgia de proximitat". Explica que la seva obra va traspassar totes les fronteres en un moment clau al 1973, quan va rebre el Premi Mundial de Cartomàgia a París. Tamariz, diu, va saber construir una singularitat inimitable amb els cabells llargs, diferents crits de guerra quan culminava els trucs i la celebració amb un violí imaginari. I ho remata amb una cita del Mag que diu: en l'art no has d'estimar el que fas, t'has d'apassionar.
13: A Madrid, el País s'acomiada de Tamariz, a qui recorda com el mestre de generacions d'il·lusionistes, i el diari li dedica avui 4 obituaris. Ramon Mairata parla d'un abans i d'un després de Tamariz, destaca que va ser l'únic de la seva època a qui se li va passar pel cap dedicar-se de manera professional a la màgia a Espanya, i recorda el seu paper en fonamentar l'existència d'una xarxa de locals on poder practicar-la. Assegura que, si avui són molts els il·lusionistes i mags de gran nivell, és ell, sens dubte, gràcies a ell, que tots aquests han arribat on han pogut arribar. Per tot plegat, conclou que avui la sorpresa està de dol.
14: El Mundo també hi dedica avui una cobertura extensa titulant "Juan Tamariz, el geni del violí invisible". En pàgines interiors parlen del mag com el Leonardo da Vinci del seu art, destacant que va revolucionar la màgia a nivell mundial, sobretot perquè no hi ha cap generació que no el conegui, i acaben recordant-lo com una llegenda que sempre tenia un joc més guardat. Fins al final, chan tatachan.
15: L'ABC titula "La màgia perd a Juan Tamariz", destacant que no va perdre la il·lusió en els seus 83 anys de vida, i lloen la seva particular manera de combinar la màgia amb l'alegria i l'humor, i asseguren no era un posat artístic, sinó una característica de la seva personalitat. Però, per sobre de tot, demanen recordar tota la feina que hi feia sota la seva aparent desinvoltura.
16: Avui l'altra gran fotografia a totes les portades és la de Rodri, ja oficialment presentat com a jugador del Barça, i crida l'atenció que gairebé tots els diaris editats a Madrid destaquen la preferència ja admesa de Rodri pel conjunt blaugrana. Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia. El Mundo Deportivo titula "Passió culer", destacant un parell de cites del jugador que diu que va parlar amb Flick i que aquest li va traslladar la seva il·lusió i que està molt motivat per entrenar amb ell. També explica que està totalment preparat per jugar i afirma que la seva operació a l'esquena no és res. Santinolla destaca sobretot el xoc amb Florentino, que ha provocat aquest fitxatge, i assegura que tot plegat ha fet enfurismar de valent a un sector molt important de la premsa madridista.
13: A La Vanguardia titulen amb una cita del jugador que confessa: "El Barça va ser sempre la meva primera opció". En la mateixa línia, Carles Rupiérez titula el seu article: "Rodri no va dubtar mai. Confessa que al jugador no li fa falta res per guanyar en la seva carrera, perquè ja ho ha guanyat tot, i celebra que ara podrà ajudar a fer el mateix a Lamine Yamal amb el Barça".
14: El diari Esport escriu el fitxatge de l'estiu. Asseguren que l'arribada de Rodri multiplica la il·lusió del barcelonisme aquesta temporada. Un jugador que descriu a Flick com un entrenador amb unes idees valentes i el club com un referent mundial per la seva manera d'entendre el futbol i els valors que representa.
15: A Madrid, El País en destaca una fotografia enmig de la portada amb el títol "Rodri ja és del Barça". Destaquen que el club va confirmar i la tarda una operació que és l'aposta més mediàtica de l'equip, i asseguren que amb aquest moviment el Barça vol traslladar a Europa el domini que ha aconseguit el futbol a Espanya.
1: El Mundo titula en la mateixa línia i destaca les seves primeres declaracions com a blaugrana, en què diu que sempre va prioritzar el club per sobre de tot. "El Barça sempre va ser la meva primera opció. Per mi és un referent mundial", deia Rodri. El diari també destaca que va evitar posar sobre la taula el nom del Real Madrid o la possibilitat de reunir-se aquesta temporada amb Julián Álvarez.
13: L'ABC, en canvi, destaca que el jugador no va voler donar explicacions sobre els motius pels quals va escollir el Barça. Malgrat això, subratlla la seva evident felicitat en arribar ahir a Barcelona i al club blaugrana, que sempre ha considerat un referent per la seva manera d'entendre el futbol i els seus valors. I La Razón hi dedica tan sols un breu article en què destaca les mateixes paraules del jugador.
16: I aquest matí també ens ha cridat molt l'atenció una carta a La Vanguardia que publica Mercè de la Torre, i és que aquesta veïna de Barcelona dedica el text al lladre
0: que va entrar a robar a casa seva i que es van dur objectes de gran valor sentimental.
14: Sí, explica que el lladre va entrar dissabte a casa mentre dues persones grans estaven descansant a l'habitació. Diu que tot el que es van portar té un valor sentimental incalculable i que no hi ha diners que puguin arreglar el dolor immens que pateix la família. Es lamenta per haver-lo vist fugir per la finestra i destaca la crisi d'ansietat que va patir just després i remata la carta amb dues peticions que fa el lladre. Primer li diu que pensi en el mal que ha fet i que sempre tindrà l'opció de retornar tot el que s'han portat. Li diu no segueixis per aquest mal camí.
0: Menys de dos minuts.
17: Ganarles el derbi es lo único que pido.
18: Volver a ser grandes.
19: Un altre sextet serà massa.
20: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
21: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
26: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
27: Lucía traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
28: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o Les por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado no se entera de la película, literal.
29: Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.
30: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
31: 15, 22, 24, 34 i 42, i els sols, el 4 i el 7.
30: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
12: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
0: 7:42. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
32: Bon dia.
0: A qui se li entrevessarà aquest matí el xuxu?
32: Aquest matí, els que innoven massa a la cuina s'hi llegeixen la columna que signa Sergi Pàmies a La Vanguardia.
0: Ai, sí, molt bé.
32: Concretament amb les croquetes, que les qualifica d'un dels grans invents de la humanitat i una font de felicitat. Sí. Explica que la innovació ha aconseguit fites notables, com ampliar els sabors i aportar noves textures, però alerta que la creativitat no pot ser una coartada per no ser rigorós. Denuncia que es fan autèntics nyaps emparats per la creativitat.
0: Ara.
32: I que només són una servitud d'Instagram o una excusa per cobrar-les més cares. I ho remata. La croqueta se sap defensar tota sola, sense afegits decoratius ni emulsions.
0: Totalment d'acord. Gran Pàmies, un dia més. Zoé Ribaudí, bon dia.
33: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui?
33: Que torna el servei militar per als nascuts a partir del 2008. Oh. Diferents publicacions de les xarxes socials asseguren que així ho ha publicat el BOE, però és fals. Ah. No torna pas la mili obligatòria, sinó que s'han obert 500 places de reservistes voluntaris pel 2026. Unes places que es publiquen cada any, informa Neutral.
0: La notícia que fa la volta al món.
10: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
14: Ha mort Frank Bert, bateria de ZZ Top, als 77 anys. Bert va formar part de la mítica banda de rock texana durant 56 anys i va posar a la bateria alguns dels seus grans èxits, com Sharp Dressed Man, Legs o Give Me All Your Lovin'. L'artista ha passat els seus últims dies en una clínica de cures pal·liatives al seu ranxo de Texas i envoltat de la família. Amb la seva mort, Billy Gibbons queda com l'únic membre original de ZZ Top, n'informen diversos mitjans.
10: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un

0: Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
1: Els microplàstics de mars i oceans també són un risc pel clima.
2: Sí, els microplàstics no només contaminen els oceans i perjudiquen la vida marina, també podrien agreujar l'escalfament global. Segons un nou estudi, aquestes partícules dificulten el creixement i la fotosíntesi del fitoplàncton, organismes que absorbeixen CO2 i ajuden a emmagatzemar-lo al fons marí. El 2020, els microplàstics podrien haver impedit que l'oceà capturés unes 75.000 tones de diòxid de carboni.
1: Marc Margarit, bon dia.
3: Bon dia.
1: Per què han hagut de tallar una autopista a Nova York?
3: Per rescatar un gatet. Alguns dels conductors van trobar-se l'animal dormint al separador de l'autopista. Quan va arribar la policia, van haver de tallar el trànsit i recollir l'animal, que devia estar força còmode al mig de la via, ja que va resistir-se a marxar. Sí, això és el gat protestant al seu rescat i no en Jordi Balaguer. Ho llegim a ABC News.
1: Però torna a posar, Marc, al principi, sisplau, només, No, aviam, al principi, principi. No som els únics animals a qui els agrada cuidar altres espècies.
4: Un estudi publicat a la revista Primates suggereix que el desig de tenir una mascota podria remuntar-se als nostres orígens com a primats. Els investigadors han observat casos de micos que adopten o protegeixen altres espècies, com la Isha i el Dembe, dos ximpanzés que es van apropar a un mico molt petit per acariciar-lo i pentinar-lo, un informe New York Times.
1: Per cert, que si aneu a aquest festival, creureu que veieu doble.
5: Més de 2.000 parelles de bessons s'han reunit aquest cap de setmana al festival Twins Days d'Ohio, la trobada de bessons més grans del món. Durant 3 dies fan desfilades, concursos i fins i tot estudis científics, aprofitant que tenen una mostra enorme de persones genèticament molt semblants. Ho llegim a The New York Times.
1: Pots escapar de la mort, però no d'una multa.
6: Una dona va patir un infart al pàrquing d'un supermercat a Auckland, a Nova Zelanda. Després que durant uns instants la donessin per morta, la van reanimar i traslladar a un hospital de la zona. La sorpresa va ser quan al cap de pocs dies va rebre una multa de 70 euros per haver deixat el cotxe estacionat més temps del permès i es neguessin a retirar-li la sanció. Ho llegim a Metro.
1: Hòstia. Allò, senyora, està viva, però que sàpiga que té una multa. Qui també ha escapat de la mort és la Lucy. Atenció, aquesta història de pel·lícula.
7: La Lucy necessitava un trasplantament de ronyó per una malaltia. Quan li quedava poc temps de vida, va anar a la platja, on va conèixer una dona perquè el seu gos no deixava d'ensumar-la. Després de disculpar-se, va explicar-li que necessitava un trasplantament. Resulta que la dona, justament, s'acabava d'inscriure com a donant. Tanta casualitat va dur-les a fer-se les proves i van descobrir que eren compatibles. Wow. La dona va oferir-li el seu ronyó i l'operació va ser un èxit i l'inici d'una gran amistat. Ho explica la BBC.
1: Que fort. Qui ha entrat per primer cop a un lloc icònic?
3: En Jordi Basté, que ha anat a la botiga del Barça per primera vegada, tot i ser més culer que la vida al Barça. El seu article d'avui a La Vanguardia explica la seva visita i com queda fascinat per una grada digna d'un estadi de futbol, coneix les tres plantes, o per com es troba un nen que, al cor del barcelonisme, vesteix una samarreta del Real Madrid.
1: Parlant d'icones, qui protagonitza el nou model de la Barbie?
4: Marilyn Monroe, la nova Barbie de la cantant, està inspirada en la interpretació de Diamonds Are a Girl's Best Friend, del musical de 1953, Gentlemen Prefer Blondes. Aquesta peça de col·lecció ja està disponible just després de la commemoració del centenari del naixement de Monroe l'1 de juny. Ho llegim a Variety.
1: Qui també és una icona a la seva manera és el president de Colòmbia. Atenció als consells d'imatge i salut que dona.
5: Abelardo de la Espriella ha respost en un vídeo a TikTok com s'ho fa per mantenir-se prim, tot i menjar i beure. El seu secret, el que ell anomena la dieta style.
8: ¿En qué consiste la dieta style? Ron defensor, sexo y vacilón. Pero no pueden parar nunca, tiene que ser todos los días.
1: Mare de Dios.
5: Ron Defensor, la seva marca personal de rom, sexo i vacilón, les xarxes l'han fregit a crítiques i a memes, ho explica a Público.
1: Vacilón?
6: Jo tampoc ho he entès.
3: Jo no sé si és sexo vacilón o sexo i vacilón, per tant no sabem el que és el vacilón.
1: Clar, sexo vacilón també és una cosa que... curiós, com a mínim. Clar, vacilón no sé si és una actitud davant la vida o és alguna cosa, potser és algun producte o...
3: També un producte d'ell, potser. Haurem de buscar.
1: Sexo i vacilón. Un robot xinès bat el rècord de 100 metres llisos d'Usain Bolt i automàticament s'estimba contra un generador elèctric.
6: Sí, l'empresa xinesa Unitri ha publicat un vídeo del seu robot humanoide corrent a una velocitat de 12,66 metres per segon, un més ràpid que Bolt, que va arribar fins als 10,44 metres per segon. Ara bé, un cop complert els 100 metres, és incapaç de frenar i continua recte fins a xocar contra un generador elèctric. Ho llegim al Corriere della Sera.
9: Els robots s'estampen a la pista, però surten a gran velocitat al mercat.
10: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
4: Aquesta mateixa empresa, Unitree, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada d'un 600% en les seves accions. La marca, que és àmpliament coneguda pels seus robots ballant, saltant o fent boxa, inicia així la seva carrera al mercat de valors amb molt bones perspectives. De fet, és una de les poques empreses de robòtica humanoide que cotitza en borsa, n'informa el Financial Times.
11: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
12: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
13: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
9: Vacilón és una expressió popular molt estesa a Colòmbia que es fa servir per descriure una festa, un ballar rumbeta o un moment molt divertit o també fins i tot una relació amorosa passatgera sense compromís.
3: Com el món a Requestiu, no? És vacilón, tu diries.
9: Una miqueta. Parlo de sense compromís, parlo de moments divertits, per la rumba... Una mica per tot?
3: Una mica per tot.
9: Una mica per tot. Jo crec que suposo que és viure la vida amb una mica de... d'alegria. D'un vacilón a l'altre. A veure què ens recomana avui el Guillem Terrés.
14: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
9: Guillem, bon dia.
15: Bon dia. Aquests dies hi ha festivals repartits per Catalunya on la gràcia no és només veure un espectacle, sinó també el lloc i la manera com el vius. A les Preses, a la Garrotxa, s'hi celebra l'Es Dansa, un festival dedicat a la dansa d'arrel tradicional. Hi ha espectacles, però també tallers i activitats on el públic deixa de ser espectador i es posa a ballar. A Roses, des d'avui i fins diumenge, la Ciutadella acull les nits de circ. 29 artistes de 10 països, una orquestra en directe i números de trapezi, equilibrisme, màgia i malabars, tot a l'aire lliure. I a Torroella de Montgrí, dijous i divendres, podeu escoltar música barroca en espais com Can Quintana, l'Espai Ter o l'Església de Sant Genís. O sigui que aquesta setmana podeu ballar a la Garrotxa, veure circ sota les estrelles a Roses o acabar la nit escoltant música barroca dins d'una església. Vosaltres escolliu.
14: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata... Chocolata.
9: La notícia freak.
16: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
7: El cunyat de Taylor Swift, Jason Kelce, està fent una crida bastant peculiar. Ha demanat als compradors de la seva marca de cervesa que enviïn la seva orina als centres de dades d'intel·ligència artificial. I ho ha fet amb una nova cançó que es diu We Want Your Pee.
9: Ah,
7: literalment, volem el teu pipí.
17: We want your pee. Please give us your pee. Let's pee on computers.
7: Però tranquils.
9: És com una Nadala.
7: Sí, oi que sí? 31 de desembre aquí, però tranquils. Vingut a enviar pipí de veritat, simplement volíem promocionar la cervesa fent una mica de conya amb l'aigua que gasten alguns centres de dades per refrigerar els servidors. I han dit, doncs si necessiten aigua, doncs els enviem al nostre pixum.
9: A veure.
7: Amb efectes i tot, eh?
9: Va, avui que és dimecres, fem lectura de la premsa del cor en diagonal.
5: Lectures recull les últimes declaracions de Brad Pitt. Per primera vegada, l'actor ha parlat obertament de les seves addiccions, del dol per la mort de la seva mare i del divorci d'Angelina Jolie. Explica que va estar 7 anys sobri, però que després va tornar a beure. Ara assegura que ho fa amb moderació i que intenta no passar-se amb les copes de vi.
7: Avui també, tant Setmana com Lectures repassen la història de Georgina i Cristiano Ronaldo amb imatges i també donen tots els detalls del seu casament. Després de setmanes de rumors, com ja hem anat dient, finalment es van donar el sí avui, el mateix dia que feia 10 anys que s'havien conegut. Es van casar en una cerimònia íntima i han decidit no fer lluna de mel.
5: I Semana publica en exclusiva imatges d'Alberto de Mónaco com mai abans l'havien vist. L'han captat de vacances en un iot, un moment divertit amb els seus fills i amb un look sorprenent. Portava una samarreta amb l'efecte òptic d'un biquini i un piercing al melic. També se'l veu de cara i per darrere.
9: Tinc la sensació que hem parlat del casament aquest de la Georgina Cristiano Ronaldo.
7: Sí, moltíssimes vegades.
9: Moltíssimes vegades, des de fa molt temps.
7: Això és veritat.
9: Però va ser fa 4
7: però també passa que fa només una setmana que era l'eclipsi i sembla que faci 2 mesos. Per tant,
9: absolutament
7: des d'aquí perdem una mica la noció del temps.
9: 100%. Avui que és Sant Magí, per cert, és l'aniversari de...
7: Del cantant Manolo García, ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?, que fa 71 anys. L'actor Peter Gallagher, American Beauty, Mientras dormías, que també en fa 71. L'actor Jim Carter, Downtown Abbey, Shakespeare in Love, que fa 78 anys. I l'expresident dels Estats Units, Bill Clinton, que fa 80 anys.
18: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, Adi.
19: Qué ambientazo, mano.
18: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro del área, se ha agitado sobre la línea.
19: Qué barbaridad.
18: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
19: Huele a venta.
18: Huele a venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
19: Ven a por más.
18: ¡Venta! Ocasión Plus.
9: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RAC1 d'avui, Lluna?
5: Amb la de Lara, que conversa amb Júlia Robau, autora de còmics i llibretera, sobre els hàbits lectors dels infants. Defensa que els seus pares tenen una gran responsabilitat en el que llegeixen els fills i reivindica el còmic com una eina per fomentar la lectura. Explica que molts pares encara el consideren com un gènere menor i una distracció, però que els nens haurien de poder escollir què volen llegir. També alerta que la tecnologia està fent perdre pes als llibres físics i reivindica recuperar una lectura més artesanal.
9: Menys de 2 minuts.
20: Ganarles el derbi es lo único que pido.
21: Volver a ser grandes.
22: Un altre sextet serà massa.
23: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
24: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills, parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
25: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
30: Què et passa?
31: Que no em tanca la maleta.
30: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
31: Bé, si trec uns quants banyadors...
30: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
32: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
30: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
33: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
9: 3 minuts mal comptats i les 8. I posem aquesta hora el català a la maleta amb l'Abel Espinosa, avui per pujar els Pirineus.
35: Avui ens mirem als peus, perquè parlem d'un calçat que ha aconseguit travessar fronteres. Sabeu com en diuen de les espardenyes de França? Potser sí que ho sabeu, però jo us ho dic. En diuen espadrell. I encara que aquesta forma no coincideix exactament amb la nomenclatura catalana, us podem garantir que la llengua francesa ha adoptat aquest terme del català, això sí, a través de la paraula occitana, que és espardilla. I, per cert, en gascó en diuen espartenya. La influència del francès en el sector del calçat arreu d'Europa va provocar que la forma espadrill també s'acabés adaptant en anglès. I per si no en teníeu prou, és a dir, anglès, francès, gascó i occità, en basc en diuen espartinac. I us preguntareu, quina és la prova irrefutable de l'origen català en totes aquestes paraules? Doncs que el mot espart, que és el material amb el qual es fa aquest calçat, és un terme genuïnament català.

0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Refugi climàtic és l'exemple perfecte de concepte que abans, fa no tant, la majoria de la gent probablement no havia pronunciat mai a la vida. Com a molt l'havíem sentit dir en alguna pel·lícula sobre un desastre natural que havia acabat amb la civilització tal com la coneixíem. És un concepte que inevitablement sona apocalíptic, però que ara ja forma part de la nostra normalitat. Fa uns quants estius que ens acompanya i cada cop està més present perquè cada cop els estius són pitjors. Com el seu nom indica, refugi climàtic fa referència a un lloc on ens podem refugiar, en aquest cas de la calor. Digueu-li museu, digue-li biblioteca, digue-li piscina, però el planeta s'escalfa tan ràpid que en un parell d'anys ja hi ha hagut refugis climàtics que fins i tot han caducat. Per exemple, un parc amb arbres. Fantàstic, lloc preciós. Però avui ja no hi ha ombra que et salvi del sol que es patega a 30 i escaig, gairebé 40 graus, dia sí, dia també. Millor tancar-se o ficar-se a l'aigua. Tot i que la del Mediterrani cada vegada s'assembla més al brou de l'escudella de Nadal. Precisament sobre aigua, però de piscines, en volem parlar avui. Perquè d'un temps cap aquí, des que anem saltant de calorada en calorada, com si anéssim d'oca a oca i tiro perquè em toca, el que abans era un luxe, ara s'ha convertit en necessitat. S'ha convertit en refugi. No tothom es pot permetre marxar uns dies a la platja, marxar uns dies de la muntanya, ni molt menys tenir piscina a casa, o ser soci d'un club o d'un gimnàs. Però és que molts tampoc es poden permetre anar a la piscina del poble o del barri. I això ja és més greu, perquè teòricament un refugi climàtic hauria de poder ser per tothom. Però només cal fer una pentinada ràpida, com ha fet l'equip del Monarraco, per comprovar que refugiar-se de la calor en una piscina pública no està a l'abast de qualsevol butxaca. No és estrany que el preu pugui rondar els 10 euros per persona adulta i una mica menys per les criatures. Però és que si tens dos fills i vas amb la teva parella, refrescar-te, protegir-te, refugiar-te, et costa gairebé 40 euros. Per unes hores. Amb l'estiu que estem tenint, feu càlculs. Quantes famílies poden permetre's pagar aquests preus per un bé que ja ha deixat de ser necessari per passar a ser vital? Si la calor és un problema que afecta a tothom, protegir-nos d'ella no hauria de ser un privilegi. La gràcia d'un refugi és que, teòricament, és un lloc on pots entrar sempre que ho necessites. No només quan t'ho pots permetre. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 19 d'agost del 2026.
2: Un dimecres que comença amb molta humitat i boira, núvols baixos en sectors de la Catalunya central, també de la Conca del Barberà, sol a la resta, i un dimecres s'acabarà amb ruixats entre el Ripollès, la Garrotxa i sectors de l'Alt Empordà. Molta xafogor ara mateix, sobretot en sectors de la costa i del prelitoral, i dia de més calor, encara que hi toquem sostre, amb temperatures que serà més fàcil que arribin als 40 graus a les comarques de Ponent, també al Priorat i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
3: I pel que fa al trànsit, en aquests moments hem de destacar que s'està retirant un vehicle a la N240 Lleida, la via està tallada, i en aquests moments hi ha cert moviment a les rondes, en concret en sentit Llobregat i Boira.

0: a la A2 entre la Ribera d'Ondara i Montmaneu.
1: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Més enllà de la calor, l'eclipsi i la crisi humanitària de Ceuta, hi ha un tema que al llarg de tot l'estiu hem hagut d'abordar i d'explicar diverses vegades, massa vegades, de fet. Però és que la realitat moltes vegades no és ni de lluny la que voldríem ni ens imaginaríem. Segurament us hauríeu fixat, fa pràcticament dues setmanes que dia sí, dia també, us hem d'explicar que hi ha hagut un tiroteig sense víctimes mortals, la immensa majoria, a Barcelona o Rodalia. Els mitjans n'han fet el recompte i ens hem quedat impactats en saber que en portem 9 en 10 dies. 9 en 10 dies. Entre el 7 i el 17 d'agost. Si tiréssim una mica més enrere, aquesta xifra encara seria més bèstia. L'enèsim, aquest dilluns, a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Els Mossos investiguen aquest nou incident amb armes de foc que va tenir lloc cap a 9:45 de la nit a l'Avinguda del Mediterrani. Quan els agents van arribar, no van trobar els pistolers, però sí diverses beines al terra. Les beines són com els cartutxs. La hipòtesi principal és que un grup criminal hauria fet diversos trets a l'aire per amenaçar-la a un altre. Ara bé, la situació, encara que no s'hagin de lamentar ferits, ha alimentat encara més la sensació d'inseguretat entre els veïns. Però, com us dèiem, no és un cas aïllat, i el que crida més atenció és que la majoria dels que han passat aquests últims dies a l'àrea metropolitana de Barcelona coincideixen tots ells en molts aspectes, en molts punts. Tots són baralles entre grups rivals, tots acaben sense ferits, els veïns avisen la policia, però quan arriben els agents no hi ha ni rastre de les persones que han provocat aquest tiroteig. Només es troben aquestes beines de les armes a terra. Doncs bé, aquesta onada de tirotejos va començar el dia 7 d'agost, aquesta última onada, perquè n'hi ha hagut moltes, i va començar al barri del Raval. Una baralla de matinada entre un grup de dominicans i un altre de magrebins en ple centre de Barcelona va acabar amb diversos trets, per sort, però sense ferits. La policia, en aquest cas, va detenir dues persones. Dos dies més tard, 9 d'agost, una altra baralla entre dos grups va acabar de nou amb un tiroteig. En aquest cas va ser a Nou Barris, al barri del Verdum, també a Barcelona. Tampoc hi va haver ferits, però va passar dos dies abans... No, va passar en el mateix lloc on abans un home havia mort apunyalat. La policia no va poder detenir cap responsable. Al mateix barri, uns dies després, 13 d'agost, es va repetir la mateixa escena. Tiroteig, sense ferits, sense detencions. Canviem de zona. 10 d'agost. Un home va disparar diversos trets a l'aire durant una discussió a l'Hospitalet de Llobregat. Va passar al migdia, enmig del carrer, en ple dia, en ple carrer. Quan la policia va arribar, l'home i la seva parella van entrar dins d'un local. Allà els Mossos sí que van poder identificar l'home. Mateix dia 10, un altre tiroteig, Prat del Llobregat. En aquest cas, deixava una trentena de beines i 5 carregadors al mig del carrer. Segons fonts policials, tampoc consta cap detingut ni ferit. Tot hauria començat de nou amb una baralla a les portes d'un jutjat, en aquest cas. De fet, un testimoni va trucar al 112 per avisar que havia vist una persona amb una arma de foc hores abans del tiroteig. I n'hi ha més. 15 d'agost. La policia va rebre l'avís d'uns veïns del barri de Bonpastor. Alertaven d'uns sons compatibles amb les d'un tiroteig. Quan van arribar, després de pentinar la zona, només van trobar 11 beines. Però del parer dels responsables, de moment, res de res. Seguim. Terrassa. Un tiroteig entre dos grups va deixar un ferit. Segons avançava el caso, els ocupants d'un cotxe van obrir foc contra un grup de persones d'origen sud-americà. Quan els Mossos d'Esquadra van arribar, no van trobar res, ni els responsables ni cap ferit, però sí un rastre de sang. Hores més tard, un hospital de la zona va avisar que havia atès un home ferit de bala. Tot plegat va passar de matinada en una zona perifèrica de la capital del Vallès Occidental. I finalment, el vuitè tiroteig va passar també el 15 d'agost a l'altra capital del Vallès Occidental, a Sabadell. Clar, aquests episodis han afegit encara més llenya al foc al debat sobre aquesta percepció, sensació d'inseguretat als carrers de barris i ciutats del país. Això quan fa només un mes explicàvem que durant el primer semestre d'aquest any havien baixat els incidents amb armes de foc. I, de fet, havien disminuït les víctimes mortals i havien també disminuït els ferits per trets en relació amb l'any anterior. Segons les dades, de gener a juny hi va haver 27 persones ferides, una menys que l'any passat, i 6 persones mortes, dues menys que el 2025. Però, clar, 9 tirotejos en 10 dies no contribueixen precisament a calmar els ànims. De tot plegat, avui en parlarem amb temps de tertúlia amb el Rodrigo Amírola, amb la Clara Ardèvol i amb el Ricard López. Però és que, més enllà de tot plegat, ens sorprèn molt també que no només hi ha hagut incidents aquests últims dies al carrer, També estan sent dies especialment intensos en diverses presons de casa nostra. El sindicat SICAP FEPOL posa el crit al cel per tots els successos que han posat les garjoles al centre del debat darrerament. Si fa només una setmana us n'explicàvem que els presos de Puig de les Basses de Figueres havien piratejat el sistema de seguretat del servei del Departament de Justícia i que també hi havia hagut diverses agressions a treballadors en altres presons, ara hem sabut que un intern de la presó de Ponent s'ha suïcidat. Un pres que no tenia activat cap protocol de prevenció d'aquesta conducta i, per tot això, el sindicat demana explicacions urgents i diu que és intolerable que hi hagi deficiències tan greus en la gestió dins del sistema de presons. Passen 9 minuts de les 8 en punt del matí. Canviem de tema perquè, si encara heu de sortir de casa, calceu-vos perquè avui viurem, en principi, el dia més calorós d'aquesta setmana amb el pic de les temperatures. La bona notícia és que potser és l'últim dia, esperem, amb temperatures tan extremes de l'estiu i, per tant, també de l'any. Ja fa dies que us ho repetim, però aquest cop potser sí que serà veritat. Confiem-hi una mica, que l'esperança sigui l'últim que es perd. Això sí, però, avui de nou paciència, s'espera que els termòmetres tornin a enfilar-se per sobre dels 40 graus en diversos punts del país. Si passa, ja serien 20 els dies en què s'ha superat aquesta temperatura i es van assolir de nou a Vinebre. 20 dies per sobre dels 40 graus en diversos punts del país, de 60 que portem de l'estiu. Això és un de cada 3 dies que, per tant, ja és pràcticament la nova normalitat arribar als 40 graus a Catalunya. En aquest escenari, Protecció Civil ha més alertes per perill de calor moderat a Ponent, a les comarques centrals i a les Terres de l'Ebre. Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
3: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
1: Un de cada 3 dies.
2: Sí, una barbaritat. Contextualitzem una mica, perquè sí, arribar als 40 graus és quelcom que no és excepcional a Catalunya, però no és tan habitual com fins i tot ens podem pensar. És el rècord, des que hi ha registres, que de dies que s'arriba als 40 graus a algun punt o altre a Catalunya. L'anterior rècord era de l'any passat, que s'hi va arribar 16 dies, i anteriorment, el 2022, 14 dies. Però és que hem de tenir en compte que abans s'arribava, fins no fa gaire, s'arribava un, dos, tres dies a l'any als 40 graus a algun punt de Catalunya. Per exemple, de fet, el 2013 i el 2014 no hi va haver cap any que s'arribés als 40 graus. O el 2008 i el 2010 tampoc. El 2009, un sol dia. El 2011, un sol dia. O els anys 95, 96 i 97, durant 3 anys seguits, no es va arribar als 40 graus cap dia. El que deia, abans era un, dos, tres dies. Alguns anys que feia molta calor, s'hi arribava 8, 10, 12 dies. L'any 2003, per exemple. Però bé, estem parlant que el 2022 s'hi va arribar 14 dies, el 2016, l'any passat, perdona, 16 dies, i aquest any en portem 20. Uh-huh. Serà l'últim? Confiem que sí, el que deies, eh? Avui és el dia 60, 60è dia des que va començar l'estiu, el 21 de juny, 20 dies, un de cada 3, una barbaritat. Tindrem una bona baixada de temperatures a partir de divendres, sobretot. Però encara queda estiu, encara queda un mes d'estiu, i tal com hem anat veient que s'ha comportat, doncs, el temps aquestes últimes setmanes, no seria estrany que tornéssim a tenir una calorada.
1: Per tant, avui és dia mortal, infern. Demà comencem a baixar, però estem tan amunt que pràcticament ni ho notarem.
2: Notarem, però farà molta calor encara.
1: Notarem, però fa moltíssima calor. I a partir de divendres sí que es pot començar a respirar.
2: Sí, divendres ja tindrem moltes màximes de 28, 30, 31 graus, potser 32, 33 cap a Ponent, Vall de l'Ebre, però estem parlant que als llocs on farà més calor, 32, 33, potser 34 graus, i en molts casos, com a molt, arribarem als 30. Això divendres, ja cap a setmana les temperatures encara poden baixar més, i a veure, inicis de la setmana que ve, que els mapes apunten també de cara a dilluns, estem a dimecres, queden molts dies, i segurament això acabarà canviant, però dilluns podríem tenir un temporal de pluja important.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, podria general. Ser general, podria ser primer temporal, doncs, a finals d'estiu. Ho hem anat dient aquests últims dies. Venim d'un estiu, ho estem dient ara mateix, de molta calor, amb una onada de calor marina, amb rècords de temperatura, sí, al Mediterrani Occidental, i això, en situacions d'inestabilitat, doncs, és molt de combustible, són ingredients perquè pugui haver-hi temporals importants. També ho apuntàvem, doncs, aquesta setmana, que a finals d'estiu o tardor, si arriben les condicions d'inestabilitat, les pluges torrencials poden ser més abundants. És dimecres, avui. Estem parlant de dilluns. Pot variar la cosa. Però es veu, doncs, moviment, perquè no només baixen les temperatures, sinó que, a més, també els pròxims dies s'esperen precipitacions. Ja avui, a la tarda, pot haver-hi algun ruixat entre l'Anoia, el Bages, el Moianès, Osona, algun pot ser una mica fort, i cap al vespre i últimes hores del dia, també cap a la Garrotxa, Ripollès, sectors interiors i del nord de l'Alt Empordà, pot haver alguns ruixats. Demà, dijous, que s'inicien aquests canvis, doncs ja al matí pot haver-hi algun xàfec entre el nord de la Costa Daurada i el sud de la Costa Central. Podrien arribar potser no a Barcelona, però al Baix Llobregat, fins al Garraf, Baix Penedès, aproximadament, potser alguns sectors del Tarragonès, això demà al matí. I sí que demà a la tarda, amb el pas de les hores, les precipitacions guanyaran protagonisme a primer les comarques de Tarragona, al llarg de la tarda vespre aniran avançant cap a les de Barcelona i molts sectors de les de Girona. I després divendres, dissabte, sembla que xàfecs divendres, sobretot a la meitat nord del país. Dissabte sembla ara mateix que en sectors del centre, oest i sud de Catalunya. En tot cas, això. Moviment que podia acabar amb un temporal de pluja dilluns, però això s'ho haurà d'anar veient perquè queden molts dies, però es veu aquesta situació doncs, de més inestabilitat i de baixada de temperatures, que ho agrairem. Es notarà de moment sobretot a l'interior del país demà, i els pròxims dies també a la costa, i també a la costa dormirem millor després que avui haguem tingut la 54a nit ja tòrrida, de més de 25 graus, i diem més de 25, però són 27 graus en alguns casos, al centre de Barcelona, i de fet ha sigut una nit de mal dormir també a l'interior, a molts llocs on acostumen a baixar les 20 a l'estiu, avui mínimes de 21, 22, 23 graus. Això, per sort, sembla que de moment té data de caducitat.
4: Encara que hagi de baixar el termòmetre en aquests propers dies, les conseqüències de la calor han de durar dies, sembla. L'Institut Carlos III de Madrid afirma amb rotunditat que en els propers 5 dies hi haurà un repunt de morts per la calor. Són casos de persones amb patologies prèvies que empitjoren per culpa d'aquestes altes temperatures. A Catalunya, aquest Institut de Salut Carlos III creu que el percentatge que això passi és del 100%, molt per sobre de la resta de territoris. N'ha parlat a RAC1 la investigadora de l'Institut, Diana Gómez.
5: En Barcelona està l'índice Kairos 3, que esto significa que durante los próximos 5 días, basándonos en las temperaturas y en lo que ha pasado, podemos decir que con una probabilidad del 100%, la mortalidad va a estar por encima del 10% de lo atribuïble a calor.
4: Ho argumenten dient que els llindars de calor extrema a Catalunya són més baixos que en altres regions de l'Estat i que, per tant, si se superen aquestes temperatures, és molt probable que hi hagi un repunt de morts. Per què? Què vol dir aquests llindars de calor extrema més baixos a Catalunya?
2: Sí, és a dir, per exemple, en el cas d'Andalusia, les temperatures han de ser més altes perquè se superin aquests llindars. En el cas de Catalunya, a Barcelona, parlem d'una onada de calor, per exemple, quan les temperatures a Barcelona ciutat superen els 34 graus durant 3 dies seguits. A Lleida, que fa més calor, s'ha d'arribar als 40 graus durant 3 dies seguits perquè sigui una onada de calor. Per tant, són zones en què Catalunya ha de pujar menys la temperatura, en general, que no pas Andalusia, perquè se superin aquests llindars. I malgrat que estiguem parlant que baixen les temperatures, també passa una cosa, que és que portem una inèrcia de moltes setmanes amb molta calor i els edificis, molts dels quals no estan ben aïllats, doncs, tenen molta calor acumulada. I encara que baixin les temperatures, doncs, costarà en alguns casos, en alguns habitatges, que refresqui a dins. Aprofitem quan plogui, aprofitem la nit quan refresqui per obrir finestres, per fer fora aquesta calor i que entri una mica d'aire fresc que vagi arribant o que tinguem, per exemple, amb les precipitacions dels pròxims dies.
4: Tot plegat fa que s'incrementi el risc d'incendi. Avui hi ha més de 150 municipis en risc alt o molt alt d'incendi, sobretot a la franja de Ponent. Al nord del país, per la zona dels Pirineus, el risc és baix. Aquesta calor, però, no només està afectant a Catalunya, evidentment, sinó també a la resta de països europeus. De fet, els està afectant molt, perquè ha provocat, atenció, una onada de problemes amb el subministrament d'aigua en diversos països veïns nostres. Segons llegim avui al País, a França, el 70% del país té algun tipus de restricció a l'ús de l'aigua, i unes 40.000 persones en 80 pobles i ciutats diferents tenen talls de subministrament habituals, a França. De fet, molts s'han de vestir amb aigua embotellada. També al Regne Unit han declarat el 71% del territori en sequera i molts ciutadans tenen prohibit, per exemple, l'ús de mangueres, situació que sona... la tenim molt fresca aquí a Catalunya, perquè fa 2 anys estàvem així. Però és que la situació també s'estén a Itàlia, sobretot a les regions del nord del país, on els embassaments estan sota mínims, i han hagut de demanar fins i tot aigua a Suïssa. I en aquest sentit, la calor asfixiant també ha provocat la mort de 25.000 europeus aquest estiu. Hi ha una imatge que repeteix molt als mitjans, sí, en els diaris, circula molt per xarxes socials, que són els parcs del Regne Unit, sí, aquests parcs verds, teòricament, que són grocs.
2: Sí, Hyde Park, per exemple, a Londres, que si hem anat a l'estiu, allà normalment tot està tot verd, o la típica imatge de Stonehenge, també sí, tota rostida, Clar, és una cosa que no hi estan acostumats allà, a tenir aquests paisatges i a tenir aquesta falta de precipitacions, perquè allà l'estiu també va plovent, i aquestes restriccions d'aigua, que com deies tu, ens recorden el que passa aquí al Mediterrani, que és una cosa més o menys que pot passar freqüent, ho hem vist en l'última sequera, però són països que no hi estan acostumats i que s'hi hauran d'anar acostumant, i és el que sempre parlem, més enllà d'intentar mitigar el canvi climàtic, hem d'adaptar-nos-hi, perquè això és una realitat que, tot i que sembli una frase feta, ha vingut per quedar-se. També cap a l'àrea dels Balcans, zones de muntanya dels Balcans on plou moltíssim, dels llocs d'Europa on plou més, estan tenint problemes de falta de pluja, i també els rius, per exemple, aquesta zona dels Balcans, de Croàcia, de Bòsnia i Herzegovina, doncs baixen molt baixos i també tenen allà manca d'aigua i uns paisatges, doncs, que bé, que això, si es diu allò que una imatge val més que mil paraules, per molt que anem avisant del canvi climàtic, aquesta realitat, que la veus amb els propis ulls, doncs segurament pot fer obrir els ulls, valgui la redundància, a més d'un d'aquests que a vegades potser posen en dubte el canvi climàtic, que amb les dades són evidents, però a més ho veiem amb aquestes restriccions d'aigua en països on no és habitual, o amb aquest paisatge que ens recorda més el que tenim aquí a l'estiu, el clima mediterrani, que no pas el normal de centre Europa o Europa Occidental.
4: 8 i 20, pràcticament. Gràcies, Abel.
2: A disposar.
6: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S AQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
4: I ha arribat el dia.

0: Joan Maria Pou i tota la tropa del Barça Juga RAC1 tornen avui, per fi, per la presentació en societat de l'equip blaugrana en el trofeu Joan Gamp. Per al Barça jugarà contra la L'Ahly, Gipsy, a les 8 de la tarda i es podrà seguir des de les 7 en directe a RAC1. El gran al·licient d'aquest vespre, com no podia ser d'una altra manera, per tots els aficionats culers, serà el flamant fitxatge de Rodri. Un Rodri que ja és oficialment nou jugador del Barça. El club va presentar ahir el migcampista madrileny, que va tenir un dia força llarg. Al matí va passar la revisió mèdica a la Ciutat Esportiva, al migdia va dinar amb Joan Laporta, Deco, Bojan i Juste, i a la tarda es va fer la presentació oficial davant dels mitjans. Recordem que Rodri tenia més ofertes, entre elles la del Real Madrid, però que finalment es va acabar decantant per vestir la samarreta blaugrana. Per què? Doncs ell mateix ho va explicar, i qui en té tots els detalls és la Clara Rodergues, que va seguir la presentació.
1: El millor migcentre del món ja és del Barça, i ha aterrat a Barcelona amb l'elegància i l'educació que el caracteritzen. Lluny de les polèmiques i els focus, Rodri va deixar clar en la seva presentació com a blaugrana que s'ha guiat per aspectes esportius a l'hora de triar el seu nou destí, i que el Barça, malgrat que el Madrid li anava al darrere, va ser la seva primera opció.
2: És un grandíssimo club, sempre per a mi ha sigut un referente a nivell mundial, per su filosofia, per su manera de entender el futbol i també los valores que representa, i bueno, per a mi està claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción, y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
1: Rodri va operar-se de l'esquena després del Mundial, però va assegurar que està disponible per jugar ja. De fet, aquest matí s'espera que entreni amb el Barça, perquè ha firmat fins al 2030. El madrileny vol aportar la seva experiència i el seu futbol en un vestidor jove, però en fam de títols.
0: Gràcies, Clara. Precisament, Rodri va parlar de la seva funció en aquest vestidor. Respecte a Marc Bernal, que s'ha especulat molt sobre si Rodri li tallaria la projecció o si, en canvi, seria un bon mentor per ell, això és el que diu.
2: Soy un jugador con una experiencia que quizás muchos jugadores de esta plantilla no tienen. Entender que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble, y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime. Creo que podrá crecer a mi lado, y eso es importante, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que puedan ver jugadores que vienen de fuera o con otras vivencias.
0: Per cert, que el Pol Ballús, periodista i col·laborador habitual de RAC1, ha explicat i Atlètic que Deco i Rodri van dinar plegats a Begur, a la Costa Brava, a finals de juliol, aprofitant que el jugador estava de vacances a l'Empordà per anar a un casament. Una trobada que es veu que va ser clau per començar a decantar la balança a favor del Barça. De fet, la peça explica que en aquell casament alguns convidats ja van notar un canvi d'opinió del futbolista. Qui estava en aquell casament també? Martí Perarnau, que ja ens ho va explicar aquí al món de RAC1. Més enllà de Rodri, Hansi Flick ha decidit que Rafinha, Eric García i Pedri siguin els tres capitans de forma provisional. La marxa de Ter Stegen a l'Ajax i la d'Araujo al Liverpool situaven Frenkie de Jong a l'esglaó més alt de la capitania, però Flick ha decidit que el brasiler sigui el primer capità.
3: Rafa will do it, because normally...
4: Serà Rafinha qui parli. Sé que Frenkie és el tercer capità perquè el Ronald i el Marc ja no hi són, però el Frenkie ara mateix no està disponible. L'equip encara no està acabat i potser arribaran més jugadors o n'hi haurà que marxaran. Quan estigui tot fet, aleshores votarem. Fins que això no passi, Rafa serà el capità amb Eric i Pedri.
3: Rafa is the captain with Eric and Pedri.
0: Tot plegat enmig d'un context complicat amb De Jong, que prefereix seguir un tractament conservador i no operar-se. Un De Jong que, recordem, fa uns dies va demanar una entrevista al Barça en què va voler defensar la seva figura i va acabar atacant una mica així en general a tots els mitjans de comunicació del país. Avui, però, com ja hem dit, totes les mirades estaran posades en la presentació de l'equip davant de l'afició. El Camp Nou, el trofeu Joan Gamper contra l'Al-Ahly. Els blaugranes s'enfronten al conjunt egipci amb l'al·licient de veure els nous fitxatges. No hi serà Cancelo, però, ja que l'oficialitat de la seva incorporació ha d'arribar encara en uns dies, 2-3 dies, no per res, simplement per un tema burocràtic. Recordem que el Gamper arrencarà a les 8, però abans hi haurà la tradicional presentació que podreu seguir amb el Pou i companyia a partir de les 7 de la tarda en directe aquí a RAC1. Mentrestant, a Madrid, més de 2 mesos després, el club va presentar finalment José Mourinho com a nou entrenador. Ho va fer a porta tancada en un acte privat. De fet, Mourinho va ser el primer d'una sèrie de presentacions que seran totes amb aquest format. El més rellevant, però, és que el tècnic portuguès ha anat aquesta nit al Chiringuito, on sí que no ha tingut pèls a la llengua per parlar de res. De fet, sobre el fitxatge frustrat de Rodri al Real Madrid, ha explicat que ho havia comentat amb el migcampista.
5: Bé, un par de veces. Y Real Madrid le hace una oferta muy buena. Sin negociar con el Manchester City, el club ha tenido contactos con Rodri, le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
0: Tot i això, encara que ha confirmat que està content amb la plantilla i que no necessita Rodri, sí que ha reconegut que ara ha de treure més suc als jugadors que té a l'equip, que encara no l'han demostrat, diu, del tot. I sobre el serial, Julián Álvarez, el jugador argentí, continua entrenant-se amb l'Atlético de Madrid i ahir qui va parlar d'ell va ser Cholo Simeone en la prèvia del debut a la Lliga dels Matalassers contra el Màlaga, que juguen avui a les 9 del vespre. Ahir no va haver-hi partits, però avui sí. Si us ho pregunteu, el de l'Atlético, tot i tenir jugadors a la final del Mundial, és la primera jornada, no és la segona. L'Atlético juga la segona, vés a saber quan, però estem així. Que demà comença la segona. Bé, ja sabeu que no té cap sentit. El tècnic va dir que ha mantingut converses amb l'argentí des que va arribar a Madrid i va insistir que és una peça clau per l'equip aquesta temporada.
6: És uno de los jugadores, o el mejor jugador que tenemos ofensivamente, ya lo decía el año pasado, y sigo pensando en la misma línea, tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá.
0: De fet, Simeone també va apel·lar a les paraules de Gil Marín, va reafirmar que té contracte i que Julián no es mourà. 3 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Avui és l'altra gran imatge a tots els diaris, la de Juan Tamariz, mort als 83 anys, el gran mestre de la màgia i, sense cap mena de dubte, un referent per diverses generacions.
7: Porque se me ha olvidado deciros que esto no es un juego de magia, sino que esto es una lírica y romántica historia de amor. El padre y la madre se aman tanto.
0: Segur que molts de vosaltres en teniu prou amb aquest àudio per imaginar-vos a Tamariz fent qualsevol truc de màgia, de cartes amb mocadors, barrets o el que fos, i rodejat d'un petit grup de persones que s'ho miren absolutament embadalits. Això sí, ara ho sentíem, tot ho acompanyava tocant aquest violí imaginari que feia anar amunt i avall a tota hora per amanir les seves actuacions, i rementava sempre els jocs de mans amb el seu famosíssim xantatatxant. Tamariz va debutar el 1961 i un dels seus punts àlgids de popularitat va ser quan va aparèixer per primera vegada a la televisió amb la seva entrada al concurs 1, 2, 3, Responde Otra Vez, on va ser un dels tacañones interpretant el paper de Don Estrecho. Aquesta va ser la primera vegada que milers d'espectadors van començar a veure la seva cara, el seu barret de copa, la seva dentadura desigual i els seus cabells arrissats i desmanegats. Des d'aquell moment ja no va desaparèixer més de la petita pantalla, tot i que la seva carrera cada cop es van enlairant més i més i més i més. I és enllà de la televisió, més enllà de la televisió, Tamariz també va passar per la ràdio. El MAC va visitar RAC1 ara fa 10 anys en una entrevista al Versió amb el Toni Clapés, i va presentar l'espectacle que llavors feia a Barcelona, Màgia, Potagia i Más, i va assegurar que se sentia molt afortunat de la vida que estava vivint.
8: El juego de la vida es vivir. Lo que pasa es que hay gente que, por desgracia y por circunstancias, pues le cuesta horrores, sufre mucho, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando dices yo he tenido la suerte o tengo la suerte de que la vivo con ilusión, con fantasía, con trabajo, con salud, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el mayor juego y la mayor hermosura es poder vivir.
9: Vivir.
0: A RAC1.cat podeu recuperar la conversa i també el truc de màgia que Tamariz va fer en directe. El seu record, evidentment, i el seu famós xantatatxant continuaran vius per sempre. I és que Tamariz, que també ha escrit diversos llibres sobre màgia, va ser mestre de mags, com els de casa nostra. El Mago Pop, per exemple, va publicar ahir les xarxes que Tamariz va ser el seu màxim referent a l'hora d'iniciar-se en el món de la màgia. També el Mag Lari se'n va voler acomiadar amb un missatge junts. I justament avui, cap a 11:45, aquí al Món de RAC1, recordarem amb ell, recordarem amb el Mag Lari com d'important va ser Tamariz en el món de l'il·lusionisme i a la seva trajectòria dalt dels escenaris. Avui els diaris ho dèiem a l'inici, ho recorden com una llegenda, com un referent, com un mag amb un sentit de l'humor únic, magnètic i irrepetible, i com els seus espectacles no només aconseguia que nens i adults quedessin bocabadats amb els seus jocs de mans, sinó que molts sortien amb ganes directament de comprar-se un barret de mag. Se'ls ha llegit tots aquests diaris al Carles Fernández.
9: A La Vanguardia, Salvador Llopart escriu que, més que un virtuós del truc, Tamariz era un director de cinema de la percepció. Diu que no només va ser un extraordinari executant, sinó que també va ser un pensador de la màgia. Així assegura, va omplir teatres de tot el món, passant per Tòquio, París, Nova York o Singapur. El diari Ara, Alejandra Palés, titula «Mor Juan Tamariz, el gran referent de la màgia de proximitat». Explica que la seva obra va traspassar totes les fronteres. També assegura va saber construir una singularitat inimitable amb els cabells llargs, diferents crits de guerra quan combinava els trucs i la celebració amb un violí imaginari. I ho remata amb una cita del mag que diu: en l'art no has d'estimar el que fas, t'has d'apassionar. I a Madrid, El País recorda el mag com el mestre de generacions il·lusionistes. El diari li dedica avui 4 obituaris. Ramon Mairata parla d'un abans i un després de Tamariz i destaca que va ser l'únic de la seva època a qui se li va passar pel cap de dedicar-se de manera professional a la màgia a Espanya. Assegura que si avui són molts els il·lusionistes i mags de gran nivell, és sens dubte gràcies a ell.
0: Gràcies, Carles. Juan Tamariz, el mag dels mags, el primer il·lusionista sense smoking i embogit, que ha marcat a tantes generacions i que ahir ens va deixar a l'edat de 83 anys. L'acomiadem tots, doncs, com ell mateix ho feia.
10: ¡Abre, a ver qué ha pasado! ¡Sí!
0: Passen pràcticament 2 minuts de 9:15. Avui, segon dia de judici a Meta, la companyia rere aplicacions com Instagram, WhatsApp o Facebook. En la jornada d'ahir, la fiscal del procediment va ser clara i sentenciadora. Va dir, literalment, que Meta coneixia els riscos per la salut dels més petits, però que va preferir prioritzar els beneficis econòmics. De fet, Megan O'Neill va argumentar que la plataforma utilitza les criatures com un producte i que aplicacions com Instagram es van dissenyar després d'estudiar el cervell dels nens per descobrir com mantenir-los enganxats. A més, l'empresa hauria impedit als seus treballadors l'accés a informes i investigacions que recollien i denunciaven els riscos sobre la salut mental dels joves. Ara bé, Meta, cap sorpresa, ho nega tot i diu que tot això és directament mentida. Relacionat amb aquest judici, l'experta en innovació i tecnologia, Aleix Valls, va explicar ahir al 9C de RAC1, la Montse Martí, que la sentència contra la companyia de Mark Zuckerberg pot tenir conseqüències més enllà de la regulació de les xarxes socials. Primer diu que podria tocar de mort el seu finançament basat en la publicitat i les visualitzacions.
11: Que en el cas del tabac, el que es va acabar és regulant d'alguna forma com i quan es podia distribuir i consumir tabac. En aquest cas, el que passa és que si la regulació que s'acaba traient d'això, les conseqüències són autènticament profundes, si no hi ha realment atenció, el 98% dels ingressos de Meta són publicitaris, si no aconsegueix l'atenció dels seus usuaris, Meta desapareix.
0: Una altra de les derivades que podria tenir la sentència és que es freni el desenvolupament de la intel·ligència artificial si el jutge acaba obligant, per exemple, a eliminar milions de dades.
11: El que reclamen els estats demandants, hi ha una implicació que pot tenir unes implicacions molt profundes, que no només és que es borrin les dades que han recollit de menors, sinó que es borrin també algoritmes i intel·ligència artificial que s'hagi desenvolupat basada en aquestes dades. Cosa que obre una porta a canviar substancialment el que pot fer el desenvolupament de la intel·ligència artificial a futur per a altres fabricants.
0: Recordem que estem davant d'un judici històric, un judici sense precedents, amb diversos estats dels Estats Units, que són els que han portat Meta als tribunals. Meta està darrere de Facebook, d'Instagram i de WhatsApp. I, entre altres coses, el que s'ha posat sobre la taula del jutge, el que es demana és acabar amb els, ja no amb el botó de m'agrada, acabar amb els m'agrades directament a les publicacions, acabar amb l'escroll infinit, aquests vídeos que es van reproduint automàticament un rere l'altre i que no et permeten bloquejar el mòbil directament, i canviar tot el paradigma. I fins i tot s'ha plantejat, veurem, això al final, cal veure la sentència, cal veure què decideix el jutge, però una de les coses que també s'ha posat sobre la taula és eliminar les històries, fins i tot, d'Instagram. És a dir, estem parlant de que pot haver-hi un canvi total i absolut de les xarxes socials tal com les coneixíem. I, com ara explicava aquest expert en innovació i tecnologia al 9C de RAC1, això també, de retruc, pot afectar altres plataformes com TikTok, YouTube o Twitter. I a tot això, OpenAI, l'empresa al darrere del ChatGPT, va llançar un model del xat d'intel·ligència artificial per menors d'edat. És la novetat que s'ha tret de la màniga a l'empresa després de crítiques, denúncies i alguns casos on famílies responsabilitzen OpenAI de suïcidis i casos de problemes de salut mental. I així és la manera de protegir-se una mica les espatlles. La tecnològica assegura que en aquesta versió hi ha controls addicionals i és que està dissenyada per joves d'entre 13 i 17 anys. Segons han explicat, quan el sistema detecta que està interactuant amb un menor d'edat, s'activa aquest mode de manera automàtica. Un dels objectius seria reduir l'ús del ChatGPT en els joves a l'hora de fer els deures de l'escola. Per exemple, l'empresa diu que no es donarà respostes mastegades, sinó que emularan a un professor particular guiant els alumnes perquè arribin a la resposta pel seu compte, diuen. Aquesta nova versió, que de moment no està disponible a la Unió Europea, però que ho acabarà estant, també inclou novetats per a les famílies. Es podran programar hores de descans perquè l'aplicació no funcioni durant la nit i es rebran alertes si el sistema detecta riscos greus, com, per exemple, els indicis d'un trastorn alimentari. Mentrestant, encara porta cua la crisi humanitària a Ceuta, que ara agafa encara més força a Europa. Fa gairebé 20 dies que milers de migrants van arribar a les costes de Ceuta i que també milers de persones continuen escampades i maldormint a la sorra. Doncs ara Brussel·les s'endinsa de ple en el debat i aposta pel retorn al Marroc de tothom que quedi a Ceuta, també els menors. Fins i tot avala la mateixa solució per a aquests menors no acompanyats. El portaveu d'Interior de la Comissió Europea, Marcus Lammert, afirma que el dret comunitari dona cobertura legal i que el dret europeu en preveu la devolució.
12: El retorn està regulat pel que fa a la legislació de la Unió Europea, en virtut de la directiva de retorn, que aviat serà el reglament de retorn. De fet, hi ha disposicions per al retorn de migrants en situació il·legal, inclosos els menors no acompanyats, de manera que això també està cobert per la legislació de la Unió Europea.
0: Ara bé, segons el Ministeri de l'Interior, que ha anat donant xifres diverses aquests dies, ara assegura que hi haurà uns 2.168 menors d'edat a Ceuta, la majoria marroquins, però també n'hi ha originaris d'altres països com Txad o el Sudan, zones molt precàries on els migrants tenen més protecció a nivell internacional. Tot i això, la previsió és la mateixa i el portaveu comunitari va assegurar que l'expectativa és que tots els migrants que són a Ceuta siguin deportats. La resposta europea l'ha rebut amb especial entusiasme a Ceuta el president, Juan Jesús Vives, el president d'aquesta ciutat autònoma, que acusa el govern espanyol de falta de voluntat política per retornar al Marroc totes les persones que van entrar a Ceuta de manera irregular. El president continua pressionant, igual que el seu partit, el PP, que s'esforça per transformar la crisi humanitària a Ceuta en un problema d'estat. Mentrestant, el govern espanyol descarta de moment enviar migrants a la península i continua treballant en l'acollida dels migrants sobre el terreny. Ja s'han enllestit els quatre espais on dormen de moment més d'un miler de persones, uns espais absolutament insuficients encara i amb moltes mancances. Des de Madrid ens explica el Roger Perciba.
13: Sí, el president de Ceuta ho té clar. Si el govern espanyol no fa fora els migrants que van entrar a la ciutat de manera irregular és perquè no vol fer-ho.
14: Si se quiere, se puede. Y si no se está haciendo es porque no quieren.
13: Vives acusa el govern espanyol d'abandonar Ceuta, aplaudeix també el missatge que ve d'Europa.
14: Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonado. Sacar de Ceuta a todos los que han llegado. Sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización.
13: I el govern espanyol, mentrestant, va condicionant fins a quatre espais per donar cabuda, de moment a 1.500 persones, també a menors. A la cadena SER, la ministra Elma Saiz admet que en el futur en podrien ser més.
15: No quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1.500 dispuestas, pero son, como ayer anuncié, cuatro espacios que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas.
13: Fins a 4.000, diu la ministra, perquè de fet ningú sap, ni el mateix govern espanyol, quantes persones hi ha ara mateix procedents del Marroc als carrers de Ceuta.
0: Gràcies, Roger. Com dèiem, el PP endureix cada dia el discurs. L'última demanda dels populars és que reformi el control de fronteres i l'autoritat torni a recaure sobre Espanya. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, exigia des de Ceuta rearmar l'estat espanyol i blindar-lo per no dependre de la gestió del Marroc. També s'hi va afegir a la seva manera Alberto Núñez Feijóo, que avui ha de tornar a Ceuta, i acusa Pedro Sánchez de no ser-hi. El president dels populars va comparar Sánchez amb l'expresident del govern espanyol i dirigent de la UCD, Leopoldo Calvo Sotelo. D'aquí diu que mai hauria pujat un vídeo a les xarxes socials en plena crisi com la que es viu a Ceuta.
16: ¿Acaso imaginan ustedes al presidente Calvo Sotelo rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá del Palacio de la Moncloa cuando se está ocupando una parte del territorio español?
0: Feijóo fa referència a aquell vídeo que Pedro Sánchez va penjar a les xarxes socials el dissabte 1 d'agost, per tant, només 3 dies després de la irrupció massiva de migrants a Ceuta i en què recomanava una sèrie de cançons per l'estiu. Mentrestant, el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de Ceuta per l'augment de feina provocat per tot plegat. Preocupa especialment el jutjat que assumeix els casos de violència contra les dones. El tribunal constata un augment dels assumptes relacionats amb presumptes agressions sexuals i demana un magistrat de reforç. En un comunicat també en reclama un altre pel servei de guàrdia, més funcionaris i dos intèrprets. El Ministeri de Justícia assegura que encara no han rebut cap petició oficial i que la tramitarà quan arribi. Recorda, però, que fa dues setmanes ja va començar a reforçar els jutjats, la Fiscalia i els serveis fronterers de Ceuta. I atenció a aquesta notícia, el Tribunal Suprem conclou que canviar de sexe no anul·la les sentències per violència de gènere. I tant se val si el canvi al registre es va fer abans o després de cometre l'agressió. No s'anul·la sota cap circumstància. Pot semblar de sentit comú, però després de la llei trans, molts homes van modificar oficialment el seu gènere per intentar esquivar la justícia. Ara, però, el Suprem emet jurisprudència clara i assenyala quin és el camí a seguir. Eulàlia Garrascal.
17: Tot ve per una sentència de violència de gènere de fa 3 anys que va passar a Castelló, al País Valencià. L'home va agredir físicament la seva exparella davant la filla i el van condemnar un any i mig de presó. Tot i això, un any més tard, l'home va canviar-se el gènere al registre civil i va passar a ser oficialment una dona. Després va demanar que anul·lessin la sentència perquè, segons el seu argument, no el podien acusar de violència masclista si ell era una dona. La sentència el va trobar culpable un altre cop i el cas ha anat fins al Suprem, que ara li ha respost i li ha dit que no té la raó. Però això no és tot. Els magistrats també apunten que si el canvi de gènere és previ a l'agressió, però s'acredita que és fals, es pot condemnar l'agressor per violència de gènere.
0: Gràcies, Eulàlia. Pareu bé l'orella, tots els usuaris de Rodalies, perquè les vostres queixes sobre les complicacions diàries al servei també són compartides per la companyia. I és que Rodalies ha decidit tirar la tovallola i ha reconegut de facto el drama de l'R3, és aquesta ruta que va de l'Hospitalet a Puigcerdà. Les incidències són tan constants que l'anomenat servei alternatiu a partir d'ara funcionarà cada dia. Passarà d'alternatiu a fix. El bus passarà a ser el servei habitual d'una companyia de trens com a mínim en aquesta línia. Rodalies ha habilitat autobusos per substituir els trens quan hi ha incidències al servei, però ara funcionarà de manera permanent per cobrir tot el trajecte d'aquesta línia R3. Renfe justifica aquest pedaç al·legant que és una solució immediata a les mancances de la línia, però la realitat és el que us hem anat explicant les últimes setmanes. Talls per culpa de robatoris de coure, endarreriments constants, incidències derivades del mal temps, etc, etc, etc. Mentrestant, encara sobre Rodalies, el govern fa un pas més per reactivar l'eix transversal ferroviari que ha d'unir Lleida, Barcelona i Girona pel centre del país. Segons ha pogut saber RAC1, el Departament de Territori, a través d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, ja ha licitat l'estudi i obre un període de gairebé 2 anys i mig per planificar el primer tram de les obres. Es tracta del traçat que connectarà les Terres de Ponent amb Igualada i l'entrada nord a Barcelona per la Sagrera. L'altre ramal, previst per més endavant en una segona fase, connectarà Igualada, Manresa, Vic i Girona. Més detalls, eh, Giró?
18: Serà un traçat d'ample internacional que permetrà tant la circulació de viatgers a alta velocitat amb estacions a cada comarca com de mercaderies. La consellera de Territori, Sílvia Paniqué, en declaracions a RAC1, assegura que es tracta d'una infraestructura estratègica per reforçar la xarxa ferroviària catalana.
19: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat. I també hi haurà una part d'estudi d'aquesta primera fase de l'eix transversal ferroviari.
18: L'informe inclourà els estudis tècnics necessaris per definir el traçat definitiu semblant al de l'eix transversal viari, analitzarà la viabilitat, estimarà els costos, avaluarà l'impacte ambiental i les bases tècniques pels futurs projectes constructius. IFERCAT preveu que el cost de l'estudi s'acosti al 1,5 milions d'euros.
0: Gràcies, Cesc. I deixant la mobilitat a banda, els que han alçat la veu les últimes hores han sigut els bombers. El cos discrepa amb el govern i troba del tot insuficient la compra de material que els han promès per protegir-los dels tòxics que generen quan treballen en un incendi. A més, l'Assemblea de Bombers creu que cal evitar que els equips contaminats després d'un incendi entrin als parcs directament. Diuen que les instal·lacions no estan preparades per poder tractar-los. Jordi Dotres.
20: Quan treballen en un foc, els bombers estan exposats a elements cancerígens com partícules del fum o el sutge que els queda als vestits. Ja fa temps que reclamen més bon material, com mascaretes que els protegeixin de certs gasos. La Generalitat s'ha compromès a adquirir part d'aquest material, però per l'Assemblea de Bombers cal anar més enllà. N'ha parlat a RAC1 un dels membres de l'Assemblea, Marc Esplugues.
1: Aquesta compra és necessària, però no és el que més ens preocupa. El que més ens preocupa és aquesta exposició crònica. Evidentment que s'han de comprar equips, però nosaltres el que reclamem és que aquesta descontaminació no la podem fer a parc, perquè no tenim ni mitjans ni, sobretot, perquè els parcs no estan preparats per rebre agents cancerígens.
20: Als bombers els preocupa que aquests elements cancerígens es traslladen als vehicles, als parcs o en espais privats. Una altra de les reivindicacions és tenir un equip de recanvi. En molts incendis, els bombers no poden tornar a treballar perquè no en tenen cap de net.
0: Gràcies, Jordi. A Lleida, la Paeria preveu enderrocar en menys de 3 setmanes l'edifici que ha quedat en estat ruïnós per l'incendi d'un taller. Una trentena de persones perdran casa seva, mentre que una vintena més dels blocs propers a l'edifici calcinant no podran tornar fins que s'hagi fet aquest enderroc. La situació de l'estructura és tan delicada que ahir l'ambient encara era respirable i alguns veïns no van poder ni entrar a recollir els seus objectes personals. Lleida, Julen Andrés.
21: Els veïns que podran tornar són els dels números 13 i 14 del carrer Hospitalers de Sant Joan i el 5 del carrer Vallès, que és just el del costat. Els veïns del número 3 d'aquest mateix carrer no ho podran fer mai. Són la trentena que s'han reallotjat, 11 dels quals són menors. Afronten amb incertesa el que vindrà.
22: Ahora estamos durmiendo pues, en casa de una amiga conocida nuestra.
23: Estamos pasando muy mal porque, a ver, ¿ahora dónde nos vamos? ¿Ahora dónde nos vamos yo y mis dos niños solos? Porque no, tampoco no tenemos, a ver, no sabemos si no va a dar piso o no.
24: 10 años de trabajo y esfuerzo y todo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
21: La Paeria de Lleida ha assegurat que s'atendran les famílies de manera individualitzada pels serveis socials i, a més, avui es reuniran amb els veïns afectats per respondre els dubtes que tinguin.
0: Gràcies, Julen. I a Barcelona, l'Ajuntament ha ampliat les ajudes a les comunitats de veïns que posin barreres als pisos turístics. Des que es va aprovar la mesura al febrer, ja s'hi han adherit una vuitantena de comunitats, però l'Ajuntament pretén que se n'afegeixin més. Per això, ara cobriran fins al 50% de les despeses de gestió derivades de la modificació dels estatuts de la comunitat. Els veïns podran demanar fins a 1.500 euros si es modifiquen i fins a 2.500 si se n'han de redactar uns de nous. El termini per presentar les sol·licituds també s'amplia fins al 31 de desembre. En total, el govern municipal quadruplicarà el pressupost i destinarà 250.000 euros. L'objectiu és aconseguir eliminar les 10.000 llicències de pisos turístics del 2028.
25: Des que s'enté registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
26: Me quiso morir.
25: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
27: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
28: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells a RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç.
29: Estan els bosos entrant.
28: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
30: L'Arboç és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells a RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
28: El diumenge 23 d'agost, Castells a RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
29: Passa a l'altra banda i Castells...
28: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: 10 minuts per mal comptats i arribarem a les 9 del matí. Seguim a l'Orient Mitjà, Obrim plana internacional, el principal objecte de discòrdia entre els Estats Units i l'Iran continua sent l'estret d'Hormuz. A les últimes hores, Donald Trump ha escalat les amenaces contra el règim ayatolà amb una imatge a la seva xarxa social on proclama l'estret com a nou territori dels Estats Units. Tot plegat després que aquesta setmana, preguntat pels periodistes, ja assegurés que s'estava plantejant annexionar-se a l'estret. Doncs bé, l'Iran s'hi ha tornat i aquesta matinada ha publicat una imatge on proclama l'estat de Califòrnia nou territori de la República Islàmica de l'Iran. Més enllà del conflicte entre els Estats Units i l'Iran, els atacs també continuen sobre Cisjordània i Palestina. Israel continua els seus plans per exterminar la població. El ministre de Seguretat Nacional ara diu que s'estan construint noves instal·lacions, atenció, per executar presoners palestins a pena de mort amb cabines perquè familiars i públic puguin anar a presenciar-ho si volen.
2: Vaig prometre promulgar una llei que castigués els terroristes amb la pena de mort. Es va dur a terme. Vaig prometre establir una instal·lació per fer-ho. S'està duent a terme. Si un terrorista surt viu i acaba aquí, veurem com l'executen. Els familiars de les víctimes del crim vindran, igual que als Estats Units, i veuran com s'executa el mateix assassí, si Déu vol.
3: Bezrat Hashem, recorrem el vegetiu.
0: El vídeo el remata assegurant que estan fent història i que els terroristes només mereixen una cosa, morir a la forca. Si fa 5 dies que us explicàvem que a Granada hi havia hagut un terratrèmol de matinada de magnitud 4.8, avui hem de dir-vos que ahir n'hi va haver un de nou, de la mateixa intensitat, que va sacsejar la província i que va deixar 3 ferits, un d'ells menor. Al llarg del matí n'hi va haver 4 rèpliques més, en aquest cas sí, de menor intensitat. Totes van tenir l'epicentre al sud de la ciutat de Granada i es van notar bona part d'Andalusia. Per tot plegat, els serveis d'emergències van rebre 500.000 de trucades. En la majoria de casos avisaven de desperfectes, esquerdes o arbres caiguts. Les autoritats van tancar centres comercials i edificis públics i davant la confusió, milers de veïns van decidir protegir-se a parcs. També es va desallotjar l'Alhambra, plena de turistes, i de moment no se sap quan reobrirà. Va estar tancada perquè els tècnics l'avaluessin. El conseller de Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, explicava que l'Alhambra no ha patit desperfectes greus.
4: La inspección visual efectuada no ha puesto de manifiesto daños estructurales significativos en los palacios nazaríes ni en la Alcazaba que nos permitan apreciar riesgo de colapso de los inmuebles. Sí se han identificado algunas situaciones muy localizadas de elementos no estructurales.
0: Des de divendres passat, l'Institut de Cartografia Espanyol ha detectat més de 400 terratrèmols, encara que asseguren que és una situació normal. D'aquests, la població només n'ha pogut notar 45. Si aquests moviments es repeteixen durant dies, es podria parlar d'eixam sísmic, que seria una sèrie de petits terratrèmols en una mateixa zona i durant un temps determinat. Tot i això, els experts asseguren que encara és aviat per definir amb aquest terme el que ha passat i està passant a Granada. Això pel que fa als terratrèmols a l'estat espanyol. On encara continuen les tasques de rescat de cossos és a Colòmbia. La Generalitat ha anunciat que destinarà 250.000 euros a projectes que protegeixin els infants d'aquest país. El fons anirà a reconstruir espais o atenció psicosocial per a infants i famílies. Es preveu que amb aquesta intervenció es puguin ajudar 4.000 nens i adolescents, 300 cuidadors i 70 docents. Obrim plana de successos. A Monistrol de Montserrat, al Bages, els Mossos d'Esquadra han denunciat un ciclista que circulava sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La policia el va aturar perquè l'home no respectava les normes de trànsit i, a més, tenia algunes ferides lleus perquè havia tingut un accident. Va donar positiu a tots els testos que li van poder fer. A Sant Boi de Llobregat, una altra persecució policial ha acabat amb un detingut. Els agents van veure un vehicle que circulava de forma temerària, van voler aturar-lo. Llavors va ser quan l'home va iniciar una fugida passant per Viladecans fins a arribar a Gavà. Allà va circular en contradirecció per diversos carrers i també va atropellar un ciclista. Finalment va acabar topant amb un vehicle que estava estacionat. Després de tot plegat, l'home va baixar del cotxe i va intentar enfrontar-se als agents que el van aconseguir reduir i, per tant, detenir-lo. Va donar negatiu a les proves d'alcoholèmia. I atenció també amb el cas que llegim avui al periòdico. Un grup de científics italians ha denunciat el robatori de tots i cadascun dels instruments que duien per observar l'eclipsi i que estan valorats en més de 50.000 euros. Això va passar a Perpinyà, on aquest equip de científics italians va parar a passar la nit de camí de tornada a Itàlia. Al trobar-se amb l'aparcament privat de l'hotel ple, van decidir aparcar el cotxe al carrer. Allà els van prendre els telescopis, també un espectròmetre d'última generació que feia més de 2 anys, atenció, que desenvolupava. Més coses. Aquest juliol, més de 2,5 milions de turistes internacionals han aterrat a Catalunya. Això és un 7% més que l'any passat. La majoria d'ells han arribat a l'aeroport del Prat, que ha assumit més d'1,5 milions de passatgers. De fet, segons Tour Espanya, el Prat és la principal destinació de les aerolínies de baix cost. En canvi, l'aeroport de Barajas, el de Madrid, és el que té més èxit entre les companyies tradicionals. La majoria de turistes que van arribar a Barcelona ho van fer des de països europeus com el Regne Unit, com Alemanya o Itàlia. I si treballeu al sector de la restauració, això us interessa, perquè, segons un estudi recent, 3/4 dels clients voldrien eliminar de totes això de les propines per sempre. Aquest percentatge de 3/4 dels clients creu que amb el preu que es paga ja n'hi ha prou i pensen que no cal sumar un extra a la butxaca. Tot i això, la majoria de comensals confessen que donen propina igualment. Això sí, ho fan, diu l'estudi, en funció de l'experiència que hagin obtingut. I el debat sobre com frenar l'extrema dreta s'ha instal·lat de ple en l'independentisme. Després de la jornada d'ahir a la Universitat Catalana d'Estiu, alguns dirigents polítics han llançat l'alerta contra els missatges xenòfobs, però la manera de plantar-hi cara genera xoc entre els diferents partits. Enviat especial a la Catalunya Nord, Víctor Massip.
5: Lo pas dels dirigents polítics per l'UCE ha servit perquè deixin la visca assumir discursos excloents posa en risc lo projecte independentista. Ho van alertar durant la jornada d'ahir lo president d'Òmnium, Xavier Antich, i lo president del Parlament, Josep Rull, que encara reclama les competències en immigració.
6: Hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, i per tant de no contemplar en aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i dels catalanes.
7: Els que fan un plantejament admissible posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. Parlo d'un partit polític.
5: Com a solució, tots dos plantegen allunyar-se de qualsevol visió etnicista i recuperar la idea d'un sol poble. Ara bé, la fórmula per fer-ho obre escletxes. La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, acusa Junts per Catalunya d'actuar complexats davant d'Aliança Catalana.
8: L'única preocupació que tinc és l'acomplexament de Junts respecte a l'extrema dreta, però tant de bo ens puguem tornar a trobar perquè, com hem comentat abans, ens hi va el futur del país, sinó només el futur de l'independentisme.
5: Alemany també rebutja de ple anar cap a una Catalunya dels 10 milions perquè, segons va explicar, l'objectiu no ha de ser créixer per créixer, sinó viure bé, i que el que és urgent és millorar la situació del país.
0: Gràcies, Víctor. Per cert, ja hi ha data per l'inici de la nova temporada de l'Imserso. A Catalunya, a partir del 16 de setembre, es podran començar a reservar viatges, que s'estendran des del novembre d'aquest any fins al juny vinent. Apunteu la data, a partir del 16 de setembre ja es poden començar a reservar. Hi ha 880.000 places a tot l'estat. La meitat van destinades a un turisme peninsular, un 26% a viatges a Canàries o a les Balears i un 24% inclou circuits culturals, turisme de natura o Ceuta i Melilla. I tots aquells encuriosits per la història de Lady Di tindreu una nova entrega aviat perquè el seu germà, Charles Spencer, ha anunciat que el proper 22 de setembre publicarà una biografia de la vida de la princesa de Gales. El llibre es titularà El cant del cigne i el publicarà l'editorial Rosa dels Vents en català. Spencer ha assegurat que retratarà la part més íntima de la princesa de Gales perquè està cansat d'escoltar opinions basades en falsedats que al llarg del temps s'han acabat acceptant, diu, com a certes. Tot plegat, avui, que és el Dia Mundial de la Fotografia, i a Barcelona ara mateix hi ha exposicions fotogràfiques d'alt nivell. Són, per exemple, Icons, de Steve McCurry, al Palau Martorell, Tantes històries, tantes preguntes, de Max d'Esteban, a Fotocollectània, l'exposició de Valerie Belin, al Museu Picasso, o Desenfocat, al CaixaForum. En té més de detalls la Bàrbara Padilla.
9: El fotògraf Steve McCurry exposa a Icons, al Palau Martorell, les seves imatges més icòniques, com la de la nena afgana, que va publicar l'any 1985 a la portada de National Geographic.

A partir de 11:15, aquí al Món RAC1, perquè parlarem amb la fotògrafa i propietària de Fotos Rovira, la Teresa Yáñez, que, entre altres coses, és una de les fotògrafes que ha fet fotos de carnet per més personalitats famoses de casa nostra, però, entre altres coses, ens dirà quin és el truc, si és que n'hi ha, per quedar bé a la foto del DNI o del passaport. En plana musical, l'estrella catalana més internacional continua acumulant reconeixements.

Els MTV Video Awards han nominat la cançó La Perla de Rosalía com un dels millors videoclips d'aquest 2026. Està nominat a la categoria de música llatina. Competirà amb altres superproduccions com el famós Nueva York de Bad Bunny. Així va sonar Nueva York a l'estadi olímpic Lluís Companys en els concerts que va fer Bad Bunny a Barcelona. Però també Papacito de Karol G o el videoclip de la cançó del darrer mundial de futbol, el Dai Dai de Shakira.

El vídeo de Rosalía està dirigit pel director nord-americà d'origen colombià Stills i la cantant de Sant Esteve Sesrovires hi apareix pentinant. Patinant, no. Patinant. En una pista de gel, conduint, o en un parc amb un parell de gossos. La cerimònia dels premis se celebrarà el proper 27 de setembre a Los Angeles. Madonna i Taylor Swift parteixen com a favorites amb 11 i 9 nominacions respectivament i les votacions ja estan obertes al públic. I ahir al vespre va morir un dels màxims exponents de la rumba catalana.

Delfina Amaya, integrant de Los Amaya, als 74 anys, nascut a Oviedo, va viure des de petit al barri del Raval de Barcelona. Amb el seu germà José van fundar el grup i van compondre èxits com Vete o aquest Caramelos que escoltem ara. Pel que fa a l'agenda de concerts que tenim per avui, Ben Harper and the Innocent Criminals actuen avui al Festival Portaferrada.

actuen a 2:15 al mateix escenari. Abans, però, a l'Occident Summerfest de Cerdanya, a les 9, haurà actuat Rosario. I presenta Universo de Ley, una gira que recorre més de 30 anys d'èxits. El concert combina noves versions de les seves cançons més icòniques amb temes que han marcat generacions. I a la Festa Major de Gràcia a Barcelona hi seran els Escamot.

També actuaran per les festes la banda Trèvol i encara sobre música, Kanye West es convertirà en l'artista occidental més important, de fet, en l'únic, que actuarà a Rússia des de l'inici de la guerra amb Ucraïna. Let's get lost tonight. L'artista, recordem que ha estat envoltat de polèmica els últims anys per les seves declaracions antisemites i la seva simpatia pel nazisme. I a tot això, ara que parlàvem de festivals, un dels grans de casa nostra, el Festival de Cap Roig, va posar punt final ahir a la seva 26a edició amb un concert de Miguel Ríos. Una edició que ha reunit 46.165 espectadors, ha tingut un 86%, que està molt bé d'ocupació, i 8 dels

0: concerts van penjar el cartell de sold out. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença.
1: Més de 46.000 espectadors han passat aquest estiu pels Jardins de Cap Roig en una edició amb 22 actuacions i 8 concerts amb totes les entrades exaurides. Aquesta nit, Miguel Ríos ha posat el punt i final al festival amb Himno a l'Alegria, acompanyat de Manolo García en cantat Insurrección i amb un repàs als seus grans èxits escollint com a cançó d'obertura Bienvenidos. Una edició que ha comptat amb artistes com Bryan Adams, Anastasia, Diana Krall o Pablo López i que el director del festival, Juli Guiu, valora especialment pels resultats i la consolidació de la cita.
2: Bueno, la veritat que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes, 9 soldats...
1: Amb aquesta 26a edició, el Cap Roig Festival tanca una nova temporada d'èxit i ja posa la mirada en l'estiu vinent.
0: Gràcies, Sandra. La pel·lícula La bola negra, dels Javis, sobre Federico García Lorca, competirà a la secció Pèrlec del Festival de Sant Sebastià.
3: T'ha presentat el socio en el casino
0: i t'han estat... Recordem que ja va guanyar el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes i que s'estrenarà als cinemes d'aquí una mica més d'un mes, el 25 de setembre. I a tots els amants del futbol, avui ha arribat a Prime Video una sèrie documental sobre els dos últims anys de Pep Guardiola com a entrenador del City.
4: Don't think that we are unstoppable.
0: Té 4 capítols, es titula A Beautiful Obsession i mostra les interioritats més íntimes i personals del Pep. Entre elles, la gestió del divorci amb la seva dona, xerrades amb alguns jugadors citizens o converses amb els membres de la junta directiva de l'equip anglès. Kevin McDonald, guanyador d'un Òscar l'any 1999, és el director d'aquesta docusèrie que promet molt i que té molt bona pinta. I Oasis ha estrenat el primer tràiler del documental sobre el seu retorn als escenaris.
5: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
0: Oasis, Don't Look Back in Anger, explica com es va viure la gira de retorn de la banda anglesa des del darrere dels escenaris. Al tràiler, els germans Gallagher expliquen que no s'esperaven la intensitat dels seus fans i el que Oasis significa per ells. I encara en pantalles, Margot Robbie serà la protagonista de la 6a pel·lícula de Pirates del Carib. Segons informa Deadline, aquesta entrega no serà una història més del capità Jack Sparrow, sinó que se centrarà en un nou personatge interpretat per Robbie. Això sí, tot apunta que Johnny Depp retornarà com a Jack Sparrow, però aquest cop tindrà un rol, sembla, una mica més secundari. Passen 7 minuts de les 9 a punt del matí, ara de seguida la tertúlia amb la Clara Arrèbol, el Rodrigo Amírola i el Ricard López, però abans fem un repàs a la resta d'actualitat esportiva, més enllà del Barça, i ho fem parlant del Girona, perquè amplia la plantilla per competir a segona amb el defensa Abdul Mumin.
6: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: El central ganès de 28 anys arriba lliure i s'afegeix al projecte Blanc i Vermell amb un contracte per 3 temporades amb l'objectiu de portar solidesa, contundència i experiència al centre de la defensa. També ahir els gironins van presentar el migcampista ofensiu Unai Hernández. Tot plegat mentre el club ha obert un expedient a Sigankov per la seva conducta. El Girona considera que la negativa del futbolista a jugar contra el Leganés i la publicació posteriorment de correus interns poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i que no s'ajusten als estàndards de conducta. El club no dirà res més sobre aquest cas, però aquest migdia Quique Álvarez potser hi diu la seva a la roda de premsa prèvia al Còrdoba-Girona de demà passat. Per cert, l'entorn de l'ucraïnès va assegurar al diari AS que el club menteix. Segons ells, el jugador no estava en condicions físiques per jugar diumenge i que hi ha un informe mèdic que ho acredita. Mentrestant, fora de casa nostra, el jugador estrella del Bayern, Jamal Musiala, es va tornar a desplomar durant un amistós. Fa 3 dies ja li va passar en un altre partit, també amistós contra el Leipzig, i es va dir que era per un cop de calor. Doncs bé, ahir, quan només feia 5 minuts que estava al terreny de joc en un amistós davant del Heidenheim, va tornar a caure a terra. Davant d'aquesta situació, el mateix Musiala ara sí ha explicat que té desmais temporals i que això li passa per una disfunció neurològica que s'està tractant. Ara bé, assegura que el més important és que, més enllà d'això, no hi ha cap risc per la seva salut. Encara en futbol, ahir es van disputar 3 partits de l'anada de l'última fase de classificació de la Champions amb un triple empat, Fenerbahçe 1, Olympique de Lió 1, Levski Sofia 0, AEK d'Atenes 0 i Dinamo de Zagreb 2, Viking Noruec 2. En bàsquet, el Barça té a tocar la incorporació de l'interior francès Joan Makonoudou, de 26 anys i 2,07. Va jugar la temporada passada al Mònaco i ve a afegir potencial físic a la plantilla blaugrana. L'operació s'ha de concretar durant els propers dies i, si res no canvia, serà el desè fitxatge aquest estiu del nou equip d'Alexander Sekulic. I no serà l'últim, sembla més. La intenció de la directiva esportiva és incorporar un darrer jugador interior de pes a la posició de pivot i tenir 15 jugadors a la plantilla. En handbol, el Balomano Granollers va estrenar-se la pretemporada amb el tradicional torneig internacional Ciutat de Granollers. Ho va fer amb victòries. El primer jugar va ser el femení, el CAC7, que es va imposar per 27-25 a l'Hemicítia de Zúric, i va rematar la jornada el masculí, el Freikin, que va superar el Wacker Thun per 34-31. En tennis ja s'ha completat la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Un dels grans damnificats va ser Rublev, que va perdre en dos sets contra Borges, i també va caure el madrileny Mérida per la via ràpida davant de Taylor Fritz. Avui, a les 5 de la tarda, Rafa Hodder s'enfronta a l'italià Flavio Cobolli als vuitens de final. I en ciclisme, els equips ja han confirmat la seva alineació per competir a la Vuelta. Alguns d'aquests equips són el Visma, amb Van Aert al capdavant, i el Lidl Trek, amb Mats Pedersen com a cap de files, mentre que Primoz Roglic encapçalarà el Red Bull Bora i Enric Mas ho farà amb el Movistar Team.
6: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom.
7: Prova-ho ara.
0: El trànsit.
8: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Connexió directa amb el Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix hem de dir que unes obres a la zona de la Vall d'Hebron, on s'està fent les obres de cobertura, doncs produeixen una mica de lentitud, però molt poca cosa, un quilòmetre, i que a la N240, la bolcada d'un camió en sentit Lleida, està alentint la circulació en sentit Osca, però són les úniques dues incidències, i per això us demanem que circuleu amb cautela. Que tingueu bon dia.
10: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia e-power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant de tecnologia. Cada cop som més els titulars esfereïdors que us hem de llegir cada matí sobre tecnologia. Aquests dies estem molt pendents del judici a Meta pels riscos als menors de les xarxes socials i per si la plataforma no va protegir-los prou. I avui també hem sabut que ChatGPT llançarà una versió per menors. La IA és un tema important i preocupant, però com tota cosa que toquem els humans, no triga massa de passar de la tragèdia a la comèdia. O com a mínim això ha fet el cunyat de Taylor Swift, el jugador de futbol americà Jason Kelce, que també s'ha fet cantant contra la IA.

0: Atenció a la lletra de la cançó. Volem el teu pipí, si us plau, dona'ns el teu pipí. Pixem plegats sobre els ordinadors. Kelsey ha demanat de broma als compradors de la seva marca de cervesa canviïn la seva orina als centres de dades d'intel·ligència artificial. Cuidado amb el que remarques, amb el que demanes. Remarquem que és broma, però, escolta, aquí ja sabem com van les coses. No volem cap queixa al món a RAC1 perquè heu canviat l'aigua de les olives sobre el tacat del portàtil. Bé, això ja havia passat fa anys a aquesta casa, concretament el Xavi Pérez Esquerdo a la segona hora.
1: Sí.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
2: Miri, és que estem comprovant l'efectivitat de la campanya de l'on vas en vas. Pregunta 2. Completi la frase. Encara que siguis metòlic... Què?
1: Aniràs al...
2: Ai, que està fent pipí.
1: Sí.
2: Perdona.
0: El pipí no és l'única notícia del dia vinculada amb la intel·ligència artificial. L'empresa de robots humanoides xinesa Unitre ha debutat a la borsa de Xangai amb un 600% de pujada a les seves accions. Però l'autèntica notícia no és aquí, sinó el que ha fet un dels seus robots. Ha batut el rècord d'Usain Bolt en 100 metres llisos. L'androide ha superat els 12 metres per segon de velocitat. Ara bé, el problema no és arrencar, sinó frenar. I quan toca reduir velocitat, ell segueix corrent. I... què ha passat? Doncs que s'estimba contra uns generadors elèctrics fora del circuit. Se li devien creuar els cables. Sigui com sigui, aquest sinistre és una metàfora perfecta de l'avenç de la tecnologia. Potser ens porta cap a un destí accidentat, però hi va a tota velocitat. I va...
3: és el que va, pues, como si fuera un pepino.
0: Un pepino, un cogombre cibernètic. Preparem-nos per la rebel·lió de les Thermomix.
4: El món a RAC1, amb Sergi Embúbio.
5: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
4: El món a RAC1, amb Sergi Embúbio.
0: 9 i 16.
8: Avui, amb l'analista polític Rodrigo Amírola i les periodistes Clara Ardèvol i Ricard López.
0: Rodrigo Amírola, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
9: Molt bé, la veritat. I tu?
0: Doncs bé, molt bé també, la veritat. Content. Clara Ardèvol, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Com estàs, Clara?
10: Molt bé, últim dia de vacances, però bé.
0: Ah, sí?
10: Però dins no sé cap bé.
0: Oh. Sí, recordo quan les vas començar.
10: Has vist? Ja sembla que fos bé.
0: Les vas començar aquí amb nosaltres i ara les estàs acabant aquí amb nosaltres.
10: I aquí continuaré, vull dir, bé.
0: Això vol dir que demà et reincorpores?
10: Sí, és el segon any que em reincorporo en dijous, que és una cosa que recomano força fer. Saps com els parvularis?
0: Clar, no està mal tirat, perquè el segon dia de reentré ja és divendres, clar.
10: Exacte. Sí, els parvularis que fan això de l'adaptació, perquè els nens no tinguin molt d'impacte, que van cada dia una mica més a poc a poc, doncs una mica això. Jo ho recomano per no tenir síndrome postvacacional i aquestes coses. A mi m'ha funcionat, a veure aquest any.
0: Sí, reincorporar-se dijous,
10: Sí.
11: Està bé.
0: Sí. Hola,
10: ha sigut casualitat,
11: bon dia.
10: Però...
11: Què tal?
0: Bon dia, Ricard, com estàs? Tu
11: molt
0: estàs
11: bé? Sí, em va agradar això de que el juny era com un divendres, després venia un dissabte. Jo crec que ara ja estem com en el sopar de diumenge, que ja l'estàs fent pensant el que has de fer el dilluns, no?
0: Tarda diumenge, et diria, que és aquella tarda fotuda.
11: Sí.
10: Amb molts pensaments intrusius.
0: La teoria aquesta que diu el Ricard és juny és divendres, és el millor mes de l'any.
11: La felicitat màxima.
0: És el millor mes de l'any. Juliol és dissabte, està molt bé el juliol també,
11: sí.
0: Però l'agost és diumenge, i ara estem a 19 d'agost ja.
11: Exactament.
0: I és aquell moment de la tarda que penses, els més petits estan amb demà classe, he fet els deures, no he fet els deures, no, realment no els he fet, ara veuràs tu. No els he fet.
9: No he descansat, tampoc.
0: No he descansat, i els adults és allò de dir, demà tornar a la feina. Sí. Això és l'agost.
10: Alhora, l'energia de setembre és com l'energia del dilluns, que et pot fer pal, però tens piles carregades.
0: Sí,
10: i tens certes il·lusions, sí. encara no t'has esgotat.
0: Totalment d'acord. I com sempre, el pitjor dia de la setmana és dimarts.
11: Sí.
0: El pitjor dia de la setmana és dimarts, sense cap dubte.
10: És veritat, sí.
0: Per què? A veure, repassem, eh? O sigui, divendres, perfecte, dissabte, perfecte, diumenge és fotut, però encara al matí has estat bé, pollastre l'has per dinar, bé, això aixeca l'ànima qualsevol. Dilluns sí que és el de tornar a la feina, però vens amb les piles carregades. Dimarts és la constatació ja de la setmana laboral, les piles ja les tens a la meitat. Dimecres, en canvi, ja té aquest punt de equador de la setmana, i un cop superes dimecres tot ja fa baixada.
11: Veus la llum.
0: Sí, ja té aquest punt de dir, bé, estem aquí. Dijous és l'avançala del divendres.
10: És un divendres light.
0: És un divendres.
11: Sempre.
0: Per tant, dimarts és el dia fotut. Per tant, estem parlant de l'octubre-novembre. Octubre-novembre és el dia lleig. Va, són les 9 i 19. Fem una pausa, així fem ja la primera pausa de publicitat. És molt breu, és un minut i mig. I quan tornem, vull avui que comencem parlant la tertúlia d'un tema que ha anat sortint moltíssim, que n'hem parlat molt, que és de... molts cops hem dit, i en aquesta tertúlia s'ha dit, que la inseguretat és un tema de percepcions. Les dades, ara les repassarem, dels Mossos d'Esquadra són les que són, però alhora també la informació és la que és. En els últims 10 dies, a Barcelona i rodalia de Barcelona, no perquè haguem deixat al marge la resta de territori, sinó perquè s'han produït aquí. Si s'hagués produït a Lleida, també ho diríem. En aquest cas, en els últims 10 dies, entre el 7 i el 17 d'agost, de 10 dies, 9 tirotejos. Ah, això és un tema que està passant. Ens consta també, per cert, de bona font, que els Mossos d'Esquadra és un tema que tenen sobre la taula i que en les properes hores o dies s'està abordant. Vull dir, ja fa temps que el tenen sobre la taula, però aquest escenari de 9 de 10 està ara mateix sobre la taula dels Mossos d'Esquadra. Un moment, pausa molt breu i ens hi posem.
4: RAC 1.
12: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
13: Me quiso morir.
12: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
14: Lucía, traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
15: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado, no se entera de la película, literal.
16: Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.
17: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de Leroy Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Només fins al 24 d'agost. Aprofita els darrers dies.
18: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
19: Però si aquesta hora la platja està buida.
18: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
19: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
18: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
20: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Val més que en busquem un altre.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: RAC 1.
22: Ring, ring, ring.
23: Digui?
22: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf del canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
23: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
22: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
23: Sí?
22: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel no sé si diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
23: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc. Tolstoi no era aquí que era amic de la meva mare?
22: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
4: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
22: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem i punto, ja està.
4: RAC 1. Tots som un milió.
24: El perquè de tot plegat.
0: A veure, faig un repàs ràpid, val? L'enèsim tiroteig aquest dilluns a Badia del Vallès, Vallès Occidental. Els Mossos investiguen aquest nou incident amb armes de foc que va tenir lloc cap a 2:15 de la nit a l'Avinguda del Mediterrani. Quan els agents van arribar-hi no van trobar els pistolers, però sí diverses beines al terra. És com una part molt específica, digue-li beines, digue-li cartutx. La hipòtesi principal és que un grup criminal hauria fet diversos trets a l'aire per amenaçar-la a un altre. Però el que dèiem, per exemple, fem un repàs ràpid. D'aquesta onada de tirotejos comença 7 d'agost, barri del Raval. Una baralla de matinada entre un grup de dominicans i un altre de magrebins en ple centre de Barcelona acaba amb diversos trets, sense ferits. La policia, en aquest cas, acaba detenint dues persones. Dos dies després, 9 d'agost, una altra baralla entre dos grups acaba de nou amb un altre tiroteig. Va ser a 9 barris, al barri de Verdum, Barcelona. Tampoc hi va haver ferits, però va passar on dies abans un home havia mort apunyalat. La policia no va detenir cap persona. En el mateix barri, uns dies després, 13 d'agost, es va repetir la mateixa escena. Tiroteig, sense ferits, sense detencions. Un parell de dies abans, però en una altra zona, 10 d'agost, un home va disparar diversos trets a l'aire durant una discussió a l'Hospitalet de Llobregat. Això va ser al migdia, per tant, en ple dia i en ple carrer. Quan la policia hi va arribar, l'home i la seva parella van entrar dins d'un local i allà els Mossos sí que van poder identificar l'autor dels trets. Aquell mateix dia, al Prat de Llobregat, un altre tiroteig deixava una trentena de beines i 5 carregadors al mig del carrer. Segons fonts policials, tampoc consta cap detingut ni cap ferit. Tot hauria començat de nou amb una baralla, en aquest cas a les portes del jutjat. 15 d'agost. La policia va rebre l'avís d'uns veïns del barri del Bon Pastor. Alertaven d'uns sons compatibles amb els d'un tiroteig. Quan van arribar-hi, després de pentinar la zona, només van trobar 11 beines, però del paradet dels responsables, en aquest cas, res de res. Terrassa. Un tiroteig, novament, entre dos grups. En aquest cas sí que va deixar un ferit. Segons avançava el cas, els ocupants d'un cotxe van obrir foc contra un grup de persones d'origen sud-americà. Quan els Mossos hi van arribar, no van trobar ni els responsables ni cap ferit, però sí que hi van trobar un rastre de sang. Poques hores més tard, un hospital de la zona va avisar que havia atès un home ferit de bala. Tot plegat va passar de matinada en una zona perifèrica de la ciutat. A l'altra capital del Vallès Occidental, 15 d'agost, a Sabadell, 8è tiroteig d'aquests últims dies. I el 9è, aquest que dèiem del Badia del Vallès. Tot això, quan explicàvem, fa 4 dies, que durant el primer semestre del 2026, de gener a juny, havien baixat els incidents amb armes de foc. I, de fet, havien disminuït les víctimes mortals, havien disminuït els ferits per trets en relació amb l'any anterior. Segons les dades oficials, de gener a juny, hi va haver 27 persones ferides, això és una menys que l'any passat, i 6 persones mortes, dues menys que el 2025. Però és el que diem. 9 tirotejos en 10 dies, Clara, no. Amb allò que diem de la percepció de la inseguretat, clar, són fets que no ajuden, precisament.
10: Sí, sí, sí. Clar, no? Aquí els Mossos sempre havien lligat la qüestió dels tirotejos amb el fet que hem passat de ser un país on la marihuana estava de pas a ser un país productor, i totes aquestes màfies, aquestes plantacions, necessiten eines o algú que les protegeixi, i per això deien que havien augmentat el tema dels tirotejos i les armes de foc. Ara als Mossos els comença a preocupar també el fet que pugui haver cert efecte contagi amb el tema de les armes de foc, més enllà del que seria el tema de la marihuana, sinó també en altres tipus de delinqüència, i per això també va ser com una preocupació europea, que fa temps que es parla, de com l'excedent d'armes de conflictes bèl·lics a Europa i al món pot acabar, doncs, engrandint aquest mercat negre d'armes i utilitzant-les en la delinqüència convencional, diguem-ne. Això seria el context. Després, les solucions, aquí ja és més complexa, no? Sempre es parla de la qüestió de les penes, de si pujar penes pot servir per dissuadir aquesta mena de delictes. Ja hi ha molta literatura científica que ho desmenteix, experts que diuen que no. Sí, que, per exemple, parlen que si sí, ho centrem en la qüestió de les bandes de marihuana, és més útil atacar, diguem-ne, l'estructura econòmica, atacar el blanqueig de capitals, unificar les estratègies a nivell europeu entre països, és a dir, que si es tanca un local o se li treu la llicència perquè es descobreix que es feia blanqueig, que aquesta mateixa banda no pugui anar un altre país a fer el mateix, no? Una mica unificar aquestes estratègies. Això són solucions que s'han posat sobre la taula. I la qüestió de les penes Veu fer un fa temps una entrevista molt interessant al Gerardo Cabero, el fiscal antidroga de Barcelona.
0: Sí, sí.
10: Ell deia que no era massa partidari de pujar penes en general, que ja deia que en aquesta qüestió les penes són altes. Tenia dubtes, o deia, que ell potser sí que les augmentaria pel que fa al fet d'equilibrar aquesta marihuana que ara és més intensa amb les drogues més dures habituals, a pujar a les penes per aquí, però de no pujar-les en general, sí que hi ha el dubte de... És a dir, quan una persona porta un arma per fatxanderia, no per fer-la servir, si el fet de pujar la pena sí que podria ajudar a dissuadir, però és veritat que quan la porta ja no tant com per fatxanderia, sinó amb la intenció de poder exercir violència amb aquella arma, doncs és evident que el fet de pujar una pena, que siguin més o menys anys de presó, no farà que aquella persona deixi de cometre un homicidi, no? com els que hem anat veient també, tot i que la majoria de casos no són homicidis.
0: Mm-hmm. Ricard.
11: És que jo crec que el problema és molt més de fons i no és un tema local. És a dir, realment, si mires els diaris dels últims 2 o 3 dies, totes les notícies van encaminades a una cosa, i és que vivim en un estat, vivim en un país que és incapaç de protegir els seus propis ciutadans. Tenim Ceuta invadida, amb milers de persones que no sabem què es farà d'elles, si se les traslladarà a la península. Tenim allà més uns militars que estan vivint en situacions lamentables que els han portat fins i tot enfermetats, i la gent atemoritzada. Són 15 violacions ja que ja han pujat fins a 19, i és això, és que vivim en un estat que és incapaç de protegir els seus propis ciutadans, perquè d'altra banda venim també d'un incident brutal a nivell de narcotràfic a Huelva, on es va matar 3 persones, una d'elles embarassada, i ara aquestes dades que estem parlant de Barcelona. Llavors, tot enfoca cap a lo mateix. Vivim en un puesto on el nostre govern no en sap defensar a la seva pròpia gent, i tot això ens està portant a una situació límit. Jo crec que mai hem estat tan a prop de viure el que són els narcostats latinoamericans a Europa, no dic ni molt menys que estigui ara mateix en aquest nivell, però és que estem vivint unes dades que jo crec que porten una incertesa brutal. És veritat que la inseguretat és un tema sempre de percepció, però és que hi ha unes dades ara mateix que refrenden que estem en un moment molt complicat de seguretat. I tot, per mi, és molt senzill. Portem anys que s'estan juntant unes polítiques per una part de fronteres obertes, que ens estan portant uns problemes d'inseguretat i de drogues i de narcotràfic, que feia molts anys que no vèiem a Catalunya i a Espanya en general, i després una falta de recursos policials que es fa notar. És a dir, els narcotraficants també fan un estudi de mercat, diuen, no em puc anar jo a produir la meva droga i a distribuir-la. L'altre dia vam tenir una operació brutal també a Lleida per desmantelar un assentament, diguem, del cartel de Mèxic. Llavors, ells fan un estudi de mercat i diuen on hi ha les penes més baixes i la policia té menys recursos. I es cullen sempre o Catalunya o al sud d'Espanya. Llavors, aquí el Ministeri d'Interior té un problema brutal, el govern té un problema brutal. L'altre dia, l'incident de Huelva es va fer amb un subfusil Kalashnikov, i de mentre la policia va amb pistoles d'aquella manera, aquí a Barcelona encara no tenen ni siquiera tàssers. Llavors hi ha un problema de recursos, de baixes penes, de fronteres obertes i d'una laxitud brutal que ens ha portat fins a aquest punt per mi.
1: Però això que dius, Ricard, la solució per tu creus que és armar més la policia?
11: Jo crec que el tema és que Espanya no pot ser un país que es vegi amb bons ulls per al narcotràfic, perquè ells evidentment miren on poden anar, on poden fer millor la seva droga, on és més complicat que els enganxin i on és més complicat que tinguin problemes amb la policia. I aquí troben una policia que no van armats, o que van armats en un nivell molt, molt inferior a el que van els narcotraficants. És a dir, l'altre dia, ja això, el crim amb un Kalashnikov, ni més ni menys, enmig d'un barri, que no és tampoc que ho facin a un polígon ni un descampat, és que això passa als mateixos carrers. I clar, és això. I després unes penes que per mi s'haurien de pujar. És a dir, jo no sé què diuen els experts, si uns diran una cosa i clar, aquí cadascú tindrà el seu parer, però portem anys de penes baixes i el resultat està clar. Jo crec que ja seria el moment de provar una altra cosa, perquè ja n'hi ha prou de fer un estat, de fer un país que sigui atractiu per als narcotraficants, i ho estem vivint als nostres carrers. No, això no és percepció, això és realitat.
9: Bueno, jo crec que cal prendre-se seriosament aquestes dades, no?, i l'augment dels tirotejos, és evident, però també posar-lo una mica en perspectiva. A Catalunya, com deies, no?, abans, Sergi, evidentment, l'any passat ens han registrat 93 tirotejos, ha augmentat més d'un 30%, i la criminalitat alhora està baixant. Per tant, jo crec que és important identificar el fenomen, que no és que vivim en la, no?, en la sèrie, selva i tot és un desordre i tal, sinó que, bueno, tenim un fenomen concret que hem d'identificar les causes i treballar sobre elles. En aquest sentit, crec que potser... Bueno, aquest fenomen és, bàsicament, l'augment de la violència armada molt lligada al crim organitzat i el narcotràfic. Uh-huh. I això no és una cosa exclusivament barcelonina ni tampoc catalana. Ni molt menys tampoc una qüestió de l'estat espanyol. És interessant, per exemple, comparar amb el que està passant ara mateix a França. A França, l'any passat, s'han viscut més de 300 assassinats o intents d'assassinats entre delinqüents. I no és una cosa que passi només a Marsella, sinó que és una cosa que ja s'ha estès a més de 170 municipis. Uh-huh. Per tant, bueno, crec que és evident que hi ha unes causes estructurals, que estem davant d'un fenomen d'àmbit europeu, per així dir-ho, i que, per tant, necessita una resposta a l'alçada, no? Una resposta estructural que, evidentment, no és només que hi hagi més policia, vull dir que és una qüestió que evidentment, es pot valorar, però que s'ha de treballar perseguint, no, s'ha de rastrejar els diners, s'ha d'atacar, diguéssim, les bases del negoci, que és, bàsicament, negoci lligat, com deia abans la Clara, a la marihuana, però no només, també la cocaïna i altres drogues, que és un negoci molt lucratiu i que s'han de posar les bases, diguéssim, per treballar contra això. I, per tant, bueno, jo crec que utilitzar aquest fenomen per parlar d'altres qüestions, com, per exemple, la immigració, com si hi hagués una relació essencial entre una cosa o l'altra, o, fins i tot, parlar d'inseguretat en general és tractar d'aprofitar i d'instrumentalitzar políticament una cosa que és un tema molt greu, que, evidentment, preocupa els ciutadans i que hauríem de treballar plegats per veure com solucionar-ho.
10: Clar, aquí el tema, deies, això de l'estudi de mercat que farien les màfies en funció de si les penes en un país són més altes o més baixes. Clar, és difícil de dir aquí... És difícil de dir que facin un estudi de mercat sobre això, tot i que, evidentment, pot haver una part, però, al final, qui s'emporta aquestes penes, siguin més altes o més baixes, que, de fet, a vegades són força altes, és el petit camell, que és la baula més feble de la cadena, i és que qui s'endú la pena, no és el gran narcotraficant a qui li faràs mal atacant la xarxa de blanqueig de capitals, l'estructura econòmica, que els Mossos ja fan feina això, ja ho intenten, però això fa més mal que no una pena de X anys de presó per passar marihuana. És a dir, aquí qui fa mal és a la baula més feble. Per això no sé si aquest estudi de mercat que fan està tan basat en això. Clar, la qüestió de per què els experts diuen que més penes no equival a més dissuasió o a menys delictes, hi ha dues coses aquí. Hi ha delictes que s'expliquen per la impulsivitat, pel descontrol que pugui portar a la persona a cometre aquell delicte en un moment concret, per exemple, en la qüestió de lluir una pistola un delinqüent amb un altre o dues persones que s'estan barallant només per amenaçar. Aquí veiem com una qüestió d'impulsivitat, d'amenaça o de poca estratègia, que jo no sé si la persona en qüestió calibrarà bé el fet de quants anys de presó em cauran si em posen tant pena o tal altra. Sí que és veritat que el fet de tenir l'arma, si ja és una cosa que has de pensar millor, i que aquí, si la pena és més alta o més baixa, doncs potser sí que t'ho pots arribar a plantejar. Per això dic que tinc dubtes en la qüestió de la tinença d'armes.
1: Jo crec que, precisament sobre la tinença d'armes, una pregunta és si és més fàcil ara a Catalunya aconseguir una arma que abans. Clar. No sé, és un dubte a posar sobre la taula, perquè aquí ho estem veient. És a dir, 9 tirotejos en 10, que no són tirotejos pròpiament, o sigui, diem tirotejos com que surti una bala d'una pistola, són tirotejos a l'aire, la immensa majoria, alguns sí que són amb ferits i això, però clar, estem parlant en diferents punts de la ciutat de Barcelona, en diferents localitats diferents, per tant, això és diferent gent que té un accés, que té accés a armes.
10: Mm-hmm. Clar. Diuen els experts això, una possible hipòtesi és el fet que hi hagi més armes al mercat negre i això faci que sigui més fàcil aconseguir-les, però la veritat és que no ho sé. No sé si és més fàcil o més difícil en aquests moments.
11: Home, jutjar per les dades que hi ha tant de delictes amb arma blanca com ara els tirotejos que estem veient, sembla que sí.
10: Sembla que sí.
11: Sí, el problema, el que estàs dient, Clara, és veritat que moltes vegades aquestes penes acaben repercutint sobre el camell que va per la ciutat repartint droga i no sobre els intermediaris o cap als capos. És que el problema és que jo crec que a Espanya mai arribem als capos perquè tenim tants pocs mitjos que ens quedem a la meitat. És a dir, tu pots agafar com a guàrdia urbà a algú per carrer que està repartint droga, però si tu estàs patrullant com a policia nacional a Càdiz amb una lanxa que és de pneumàtic, et ve una lanxa que és quasi militar, és que estàs fora. I ja no és només que estiguis fora, sinó que t'acaben matant els policies. Llavors, els narcos veuen aquest cas, per exemple, que és el que va passar a Barbate o el que va passar fa uns mesos a Huelva, que també va morir un guàrdia civil, i diuen, és que ja està, és que aquest és el puesto. Si tenim a policies que estan anant amb lanxes que són de plàstic, que són recreatives, i jo puc anar amb una lanxa militar i no em passarà res, ni em dispararan, perquè no poden, no estan ni avalats per la llei, ni segurament tinguin les armes. I van amb lanxes que són de joguina, que són lanxes amb les que vas tu d'Eivissa a Formentera, així de fàcil. Doncs jo vaig allà i així mai arribarem al cap, clar que sí.
10: Jo crec que la policia vagi amb lanxes de joguina.
11: Has de veure la lanxa amb la que anaven a Barbate. Sí. És una lanxa recreativa, directament.
10: Doncs potser estem parlant d'un problema de mitjans, els policials.
11: Clar, clar.
1: Clar, però... és que segurament, si entres en una escalada, no, de... Més armes ells, més armes nosaltres.
10: Clar,
1: més armes ells,
10: tens
1: més
10: Estats
1: armes
10: Units.
1: Nosaltres, més armes, més armes, més armes, Estats més Units. Armes. Arriba un moment que arribem al punt de que la societat civil vagi armada pel carrer.
11: Sí, clar. Sí, però si ells van amb un Kalashnikov i tu no vas amb res, és que aquí també tenim un problema. És a dir, tampoc és tema de fer una escalada d'armes, però el que no podem fer és deixar que tothom vagi amb de tot i que la nostra policia no tingui mitjos per defensar els nostres ciutadans.
9: Però jo crec, Ricard, que el problema és precisament aquest, que és que la resposta... O sigui, el problema no és que hi hagi criminals que tinguin armes. Vull dir, això és evident, passa a tot arreu i tal. El tema és que hi ha un negoci molt lucratiu i que s'han d'atacar les bases d'aquest negoci. I, efectivament, no és una qüestió només que pugui resoldre un estat. O sigui, és clarament si els narcos actuen a nivell europeu, perquè no és només una qüestió, com deia abans, d'Espanya o de Catalunya, les respostes han de ser a aquesta alçada, no? Les respostes han de ser europees. Necessites cooperació reforçada, necessites no, perseguir el blanqueig i atacar les bases d'un negoci molt lucratiu i que al final, si centrem el tret, diguéssim, millor dit que mai, en la part més baixa de, no, del sistema, al final no soluciona res. Això sí, queda molt bonic pels titulars i perquè els polítics surtin dient que estan fent alguna cosa, però la realitat és que el codi penal durant les últimes dècades no para d'endurir-se cada vegada més. Hi ha alguns experts parlen d'una inflació de penes i els problemes continuen o fins i tot es poden agreujar.
10: Clar, per exemple, en la qüestió de la multireincidència, que se n'ha parlat molt, també una de les propostes que s'ha posat sobre la taula i s'ha aprovat és augment de penes, no? Clar, aquí jo crec també en el que s'ha estudiat en aquesta possible dissuasió dels delictes amb un augment de penes, un altre dels factors importants és que el delinqüent sàpiga o tingui la certesa o com a mínim la sospita o la possibilitat que se l'acabi condemnant. Si tu augmentes penes però no tens capacitat ni mitjans per condemnar delinqüents perquè resulta que tens els jutjats col·lapsats, com passa a Catalunya i ha passat amb la qüestió de la multireincidència, ja s'està intentant solucionar, però és una cosa que ha passat i que s'arrossega i que encara passa, ja pots anar pujant penes. No és una qüestió de penes més altes, és que no tens la capacitat o els mitjans per acabar condemnant aquesta gent i, evidentment, sempre seran multireincidents perquè és que ni tan sols acumularan antecedents. Per tant, més val penes més baixes, però possibilitat d'acabar topant amb aquestes penes que no a l'inrevés. Això és una qüestió. Després, la qüestió d'Espanya. Espanya ja no és que no sigui Medellín, és que dins d'Europa tampoc és dels països més perillosos ni amb més delictes violents. És a dir, aquesta espècie de narrativa del col·lapse que tant interessa a l'extrema dreta i que es va repetint, que tenim col·lapse en tot, col·lapse en violència, que tot està com una espècie de a punt d'esclat a tot, això és una narrativa que a l'extrema dreta li afavoreix molt, però que si la contrastes amb la realitat, malgrat que les xarxes socials ajuden a magnificar-la i a donar la raó a aquest relat, si la contrastes amb les dades o amb la realitat, veus que els delictes en general han baixat, que hi ha tendències, que hi ha uns repunts, però que no estem en unes dades ultra preocupants d'inseguretat ciutadana, tot i que és un tema que preocupa i que se n'ha de parlar i que no s'ha d'esquivar.
11: No, és que sembla que els no tirotejos en 10 dies els ha fet l'extrema dreta.
10: Sí, el que passa és que és trampós. Això a vegades...
11: és una dada brutal, i no la comença
10: no, és una dada brutal. Ni... O sigui, no, jo tampoc estic d'acord com en aquesta mena de discursos de tot és percepció, no s'ha de parlar del tema, passem del tema. No, és molt preocupant. Jo dic que en comparació amb altres països, altres contextos, o altres contextos, diguem, de violència o d'inseguretat ciutadana estructural i que forma part d'una societat... l'estat espanyol no hi és, i ha molts països d'Europa que no hi són, és a dir, no som aquí. Ho dic per també contrastar una mica amb la realitat i no fer alarmisme en aquest sentit. És evident que aquesta dada s'ha de dir, fem bé de dir-la, fem bé de parlar-ne, però també contrastem una mica amb el dia a dia. És a dir, tampoc no hi ha 9 tirotejos seguits cada setmana.
11: No, però és una dada que anem veient de tant en tant, que de repent hi ha setmanes que es van ajuntant.
10: Sí, sí.
11: Jo crec que sí que tenim un problema estructural de seguretat ja fa moltíssims anys. Que hi hagi altres que estan pitjor no vol dir que nosaltres no estiguem en un moment deplorable de seguretat, i sobretot a la ciutat de Barcelona i sobretot a la regió de Catalunya. És un problema. Llavors, és això, per mi és el junt d'un èxit brutal a les fronteres i al port de Barcelona també, i a les costes, no?, per on està arribant tota aquesta droga. Les fonts policials ja apunten a Catalunya com l'entrada principal de haixís a Europa. Llavors, és que tot això jo crec que es crea a través d'un context, i després podem discutir si pujar o baixar penes és bo. Portem anys que tampoc s'estan endurint del tot i el resultat és claríssim. Però això ja igualment és un tema del fi de tot el procés, no? Però per mi és que l'important és el principi. O sigui, si tu no tangues les teves costes, si no fas una frontera forta, si no tens una policia que vagi patrullant per allà, al final és que és molt complicat. Un país que permet el que ha passat a Ceuta, és molt fàcil que se li coli una narcolanxa per la costa catalana. És que és molt senzill. Si s'han colat 72.000 persones en un dia i mig, és que què no se't colarà?
10: Sí, perquè aquí hi ha una qüestió diferent de relacions exteriors, del que pugui fer el Marroc... Tot el que hem
11: anat parlant... Marroc pot fer el que vulgui,
10: però
11: Espanya ha de defensar la seva frontera.
10: Sí, però el que hem anat parlant aquestes setmanes, vull dir. Vull dir que són... Però no sé si ho deies per relacionar immigració i delinqüència, o sigui, per què el tema de les fronteres?
11: Estem d'acord també que aquestes bandes de narcotraficants que acaben fent tots aquests tirotejos, la majoria no són espanyoles, evidentment hi haurà casos que sí.
10: Bueno,
11: però normalment és una contra l'altra, d'un país contra l'altre, aquest és el meu territori... Són gent que ve a Espanya buscant ja fer aquestes coses. Està claríssim, Espanya és l'entrada al haixís i és l'entrada des de fora del haixís, i a més és Catalunya específicament.
10: És que la delinqüència correlaciona amb exclusió social, no amb immigració, amb exclusió social, marginalitat, etc. Ho dic perquè en unes condicions iguals, una persona d'aquí que una persona migrant té les mateixes possibilitats de delinquir. A més, els Mossos han explicat que amb aquesta qüestió de les bandes, els orígens són molt diversos, és a dir, no es pot dir que són bandes d'X país, perquè s'han trobat de tot i que, a més, ja estan instal·lades a Catalunya d'una manera que els propis catalans en formen part, perquè també depenen les plantacions d'electricistes, de tota una sèrie d'economia submergida a la qual participa moltes persones d'aquí. Hi ha hagut fins i tot homicidis a persones d'aquí. És a dir, en aquest cas concret, la qüestió de la immigració em sembla que la travessa d'una manera difícil de dir amb unes paraules com tan clares o que això sigui tan evident. I és el que dic, la immigració hi és i ho apareix, però perquè també hi ha una relació amb l'exclusió social, amb la marginalitat, amb la pobresa...
11: Sempre m'ha semblat un argument, perdó, molt ràpid, una mica coix, això de l'exclusió social, igual que m'ha semblat sempre que això de dir que en general la criminalitat ha baixat vol dir que estem molt segurs. És a dir, que a mi no em serveix viure a una ciutat a la que em roben menys, em segueixen robant, perquè al final el número total de furs és altíssim, encara que hagi baixat. No em serveix viure a una ciutat a la que em roben menys, però després em trobo un tiroteig al meu barri. O sigui, això no em val. Llavors, aquest argument de que és per l'exclusió social... Tampoc t'ho puc comprar, perquè com estic excluït socialment em fas narcotraficant, no sé, tampoc ho puc comprar.
10: No he parlat de causalitat, he parlat de correlació.
9: Es tracta d'explicar el fenomen que tens, no de justificar-ho, evidentment.
10: Exacte,
9: però
10: sí.
9: Si parles de que que augmenta les penes, o sigui, no s'augmenten les penes i que només es baixen i tot això. Bueno, des del el canvi, diguéssim, del Codi Penal del 95, pràcticament totes les reformes que s'han fet des de llavors, més de 50, són per endurir penes, no per reduir-les. I, per tant, és evident que no existeix una causalitat entre pujar penes i solucionar el problema. El problema el tindrem mentre no fem el que cal fer en un cas com aquest, en el qual com dèiem abans, el problema és un negoci molt lucratiu que té a veure amb la droga i que això fa que hi hagi armes i, no?, contrabando d'armes, això. Per tant, bueno, jo crec que és evident que no cal intentar instrumentalitzar aquest problema com altres per fer un discurs a favor de determinades opcions polítiques que, bàsicament, a més, el que fan quan governen és empitjorar els problemes i no solucionar-los, com s'ha vist a Estats Units, a Argentina i a altres llocs. Vull dir que no n'hi ha cap relació tampoc entre govern a l'extrema dreta, que són aquests que fan aquests discursos de, no, la por, l'alarmisme, i intentar dir que bàsicament els altres són molt fluixos i que no solucionen perquè no tenen mà dura, i quan arriben al poder el que fan és, es veu que no solucionen res.
11: O sigui, sembla que és tot una mica un relat que s'inventa la gent per ficar por per algun fi.
10: No, però, no, ja hem dit que no era una qüestió només de percepció, i ja hem dit que és preocupant aquesta dada dels nous tirotejos i que és una cosa que passa i que no s'ha d'amagar. No estem dient a la gent que...
0: Però estem parlant d'això avui.
10: Sí, és a dir, la cosa és que d'aquí a dir que és possible, explicar-li a la gent que és possible una inseguretat zero...
11: No, inseguretat zero no, però hi ha moltes maneres d'acabar amb ella. I per mi la primera és una frontera tancada. És a dir, que hem vist en 15 dies 15 violacions a Ceuta demostra que la immigració massiva, descontrolada i omplir les ciutats d'immigració no és
0: però bo. Una però frontera vol dir, tancada vol dir també l'aeroport?
9: Què vol dir una frontera tancada?
11: Una frontera tancada...
0: Italians, alemanys, anglesos...
11: No, una frontera tancada em refereix a una frontera segura. És a dir, que aquí vingui gent amb feina, gent legal, gent amb papers. No pot entrar ningú il·legal a un país. És que és tan senzill com això. Aquí ens hem acostumat a que entri gent il·legalment, es quedi el país i no passi res. Bueno, o sigui, tothom que és il·legal a un país ha de ser expulsat.
0: Ricard,
11: no
0: a la vista d'això, fa 20 dies van entrar a Ceuta 73.000 persones i la immensa majoria van tornar cap a casa seva.
11: Però de fet... Sí, però Ceuta segueix en una situació molt complicada.
0: Això no
11: semblava que tot s'havia acabat en un dia, i el problema és que a dia avui encara segueixen havent 4.000 persones. Hi ha 2.000 menors que no se sap què faran, que haurien de tornar amb els seus pares, i sembla que els enviarem la meitat a Catalunya, la meitat perquè no. És un desastre.
9: Però, Ricard, de fet, la majoria de persones que entren a un país, a Espanya o a qualsevol altre, entren per l'aeroport, no entren per la frontera.
11: És que la frontera és el mar. No em refereixo només a Ceuta i a Melilla.
9: Clar, però
11: la frontera d'un aeroport també ha de ser molt sèrie.
9: Però és que és evident que no n'hi ha cap manera de controlar que no entri cap persona, a més que, bueno, que és que fins i tot la immigració té molts components positius. Per tant, o sigui, per una banda proposes una cosa que és impossible, i per una altra t'oblides de tots els efectes i els elements positius que té un fenomen com la immigració, que és un fenomen complex, i a més que és impossible d'evitar, perquè evidentment la gent que migra i que canvia de país deixa la seva família darrere i tot això, el seu país no ho fa per vici ni perquè vulgui fer mal al país on va, ho fa perquè vol una vida millor, perquè ho necessita, per una sèrie de coses que no són controlables al 100%. Però això deia que aquests discursos... No és que no hi hagi problemes si no s'hagin de solucionar, és que hi ha una sèrie de polítics i d'uns discursos que utilitzen alguns problemes o alguns fenòmens socials per ficar por a la gent. I quan governen es veu que no solucionen allò que deien que era el seu motiu principal de fer política. Pots veure també el cas d'Itàlia, que està tot el dia parlant d'immigració massiva, descontrolada i tal, i després Meloni té més immigració que els darrers governs. Bueno, no sé, jo crec que és evident que és una manera d'intentar instrumentalitzar una cosa molt seriosa i ficar por a la gent.
11: A mi qui em sembla que s'aprofita d'un relat, d'un context i de la gent, és qui s'emporta les mans al cap per un petó d'un president de la federació, una jugadora, i després quan hi ha 15 violacions...
10: Petó no,
11: a Ceuta,
10: una
11: agressió sexual, és vida condemnada, i després quan hi ha 15 violacions... Sí, a Ceuta no passa res, aquí ningú diu res, sembla que s'ho inventa tot l'extrema dreta i tal, i aquí ningú es diu res. És a dir, també d'això es veu quan toca i quan la gent vol. Per mi, per acabar amb això, una frontera no s'acaba ni a un port, ni al Prat, ni arreu. O sigui, a Espanya tenim mecanismes per veure qui està il·legal en aquest país i per poder expulsar-lo, o quan es guanyi bé els papers, que es pugui quedar. I aquí, en canvi de fer això, li hem donat la volta. Hem dit, tothom que està il·legal, el regularitzarem. Quan ja està claríssim que els serveis ja estan desbordats. Llavors,
10: Era gent que ja estava aquí,
11: Sí, sí, però igualment, però sí, home, si el regularitzes i va haver-hi molta gent que va venir de fora, no era només que estava d'aquí, va haver-hi un efecte crida, sí, grandíssim, que això va avisar la policia, va haver-hi molta gent que va venir
9: de
11: fora.
9: Però, Ricard, si la regularització es va fer amb la gent que portava un temps i s'havia d'acreditar d'una manera molt seriosa, vull dir que no és...
0: Quan, a més, també, Ricard, passa una cosa, que, no?, tu dius, i entenc el teu punt, només volem gent que vingui aquí a treballar. però és que molta de la gent que ve aquí i que voldria treballar no pot treballar perquè no té els papers.
11: Clar.
0: Clar. Però hi ha gent que voldria treballar i que estaria disposada a treballar però que no pot treballar perquè té els papers. Llavors els hi donem els papers perquè puguin treballar, però després tenim un problema.
10: O ja ens convé que estiguin irregulars per poder explotar-los en determinades feines.
11: És que una cosa és el voler i l'altra cosa és el poder. O sigui, jo puc voler treballar, però si no tinc els papers i em quedo il·legal a un país, és que no, a mi no em cap al cap que et puguis quedar aquí tranquil·lament. A Espanya hi ha moltíssima gent que està en aquesta situació.
10: Però és que per endreçar la immigració, per dir-ho en aquests termes, i també fins i tot per poder atacar millor totes aquestes problemàtiques que puguin relacionar-se amb la immigració, amb l'exclusió social, amb la delinqüència, que no et nego i que pot haver una correlació, per atacar millor tot això és més adient no fer un tancament de fronteres com el que proposes, sinó veure de quina manera es poden establir vies més segures, vies més garantistes, vies més directes, permisos de treball, a que es pugui demanar l'asil des del país i que no hagis d'estar a la frontera de Ceuta esperant-lo durant mesos i que la frontera sigui tan tancada. És a dir, precisament el fet d'haver endurit tantíssim les fronteres i sense aconseguir que les vies insegures no acabin, perquè si la gent té motius per marxar del seu país sempre trobarà la manera de venir, les vies més insegures han anat augmentant, malgrat que algunes fronteres s'han anat tancant o endurint, precisament això no ajuda a solucionar tota aquesta mena de problemàtiques. Això no vol dir que hàgim de ser la Catalunya dels 10 milions, ni que a tot aquí s'hi valgui ni res, però
11: anem en camí.
10: Bé, si no dic que no, és a dir, aquests discursos que desproblematitzen completament el ser la Catalunya dels 10 milions, doncs també són una mica innocents i problemàtics, si no dic que no. Però per fer endreçar tot això que deies, doncs aquesta manera de veure les fronteres com una cosa absolutament tancada, violenta, a la manera de Meloni, precisament és contraproduent. Ells diuen que generen ordre i el que generen és més caos, més vies insegures, més inseguretat pels migrants, més inseguretat per les persones que vivim aquí, més exclusió social, més segregació, etc.
9: Bueno, i només, perdó, una cosa molt ràpida, però o sigui, jo crec que el context que hem de tindre en compte és que la Unió Europea té unes fronteres duríssimes.
10: Clar, és que és
9: vull dir que és que aquest discurs de que vivim en un món o en un continent en el qual tothom que vol entra, fan el que volen i tal, el que tens és un mur, una valla a Melilla i a Ceuta, molt problemàtica, en la qual hi ha hagut, en els últims anys, violacions de drets greugíssims, i crec que és gravíssims, perdó, i que crec que és molt important tindre en compte que Europa, si té algun sentit com projecte, és precisament perquè entén que hi ha drets de les persones independentment del lloc d'origen. Vull dir que també és que crec que ens estem oblidant d'això.
0: Una dada és, per una banda, 9 tirotejos en 10 dies, és aquesta dada que tots hem convingut que calia comentar-la, que calia parlar-ne, portem ara pràcticament una hora comentant això. Una altra que també s'ha de posar, perquè s'ha de posar una al costat de l'altra, que la comentava al principi de la tertúlia, però la torno a repetir ara. Dades oficials d'aquests primers 6 mesos de l'any han disminuït les víctimes mortals i els ferits per trets en relació amb l'any anterior. Segons les dades, de gener a juny hi ha hagut 27 persones ferides, això és una menys que l'any passat, i 6 persones mortes per armes de foc, que són dues menys que l'any passat. També el volum d'incidents amb armes de foc s'ha reduït durant el primer semestre d'aquest any en relació amb el 2025. Les dues coses són elements d'una mateixa fotografia. És innegable que en els últims 10 dies hi ha hagut 9 tirotejos. Per altra banda, és innegable aquest balanç, perquè és el que és i perquè és oficial dels Mossos d'Esquadra i de les autoritats, de que durant allò de no cada any que anem és pitjor, doncs de moment, fins on tenim dades, que és el primer semestre d'aquest 2026, les dades milloren la situació de l'any passat i dels anteriors. Són les 9:56, per tant, pràcticament 57, 3 minuts i arribarem a les 10. Vull canviar radicalment de tema, perquè hi ha una cosa que molt probablement a molts dels que ens esteu escoltant us haurà aparegut, potser a través dels mitjans de comunicació, potser a través de les xarxes socials, uns missatges que venen d'una mena de remor de fons que s'està intensificant a les xarxes socials, que va en contra dels influencers Els de tota la vida, els clàssics influencers, aquests que, si en pensem, ens venen noms al cap ràpid, de milions de seguidors, s'està començant a parlar, s'està creant una mena de caldo de cultiu que volem intentar saber d'on ve i què significa exactament, però es parla de la caiguda dels influencers. I per primera vegada hi ha crides, cada vegada més massives, a un boicot als influencers de tota la vida. Ara vindrà el Carles Fernández i ens ho explicarà. Després parlarem de piscines, piscines públiques no aptes per a totes les butxaques, i acabarem aquesta tertúlia fent una trucada al McLaren per recordar el Juan Tamariz. Un segon, ara tornem.

0: No hi ha res com ser el primer.
1: Truca a Verisure al 900-903-744.
2: Verisure. Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
1: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
2: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
1: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
2: Important, en un refugi climàtic natural.
1: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
3: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
4: Avui, a la tertúlia, amb l'analista polític Rodrigo Amírola i les periodistes Clara Ardèvol i Ricard López.
5: Déu i u, ara en parlàvem, el govern espanyol confirma que prepara el trasllat a la península d'unes 500 nenes que ara mateix són a Ceuta. Fons del Ministeri de Joventut i Infància asseguren que porten dies treballant en aquest pla, que consistia en organitzar l'acollida de perfils vulnerables, entre ells els d'aquestes menors, per part d'ONGs. Per tant, no es traspassaria la tutela directament a les comunitats autònomes, que algunes ja s'han mostrat completament reticents a acollir immigrants. De tot plegat, en parlava fa uns minuts la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions d'Espanya, Emma Saiz. Són declaracions a Ràdio Nacional Espanyola, però passava de llarg i no confirmava la reubicació i tampoc posava terminis a cap possible solució.
6: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. No podemos olvidar tampoco que estamos en un estado de derecho, que tenemos una normativa y que el gobierno siempre actúa, por supuesto, velando por el cumplimiento de la legalidad.
5: Sí, com sigui, ara, fons del Ministeri de Joventut i Infància confirmen que estan treballant en aquest pla d'acollida a la península i que ha de servir per reubicar d'entrada unes 500 menors d'edat. Hola, Carles Fernández, molt bon dia.
7: Bon dia, Sergi.
5: A veure, ens has d'ajudar a entendre si això va de debò, si no va de debò, si és més una mena de moda passatgera o si realment estem parlant d'un boicot deliberat i directe contra els influencers. Perquè ja fa dies que estan corrent per les xarxes socials missatges, vídeos també, en contra dels creadors de contingut, aquell creador de contingut de t'explico la meva vida, t'explico això, o creadors de contingut de videojocs, etc. Segur que tots ens venen al cap, els de tota la vida. Això està passant a TikTok, està passant a Instagram, està passant a Facebook, i en molts d'aquests missatges s'hi llegeix que cal fer boicot als influencers. Segurament vosaltres us haureu quedat igual d'esturats que nosaltres en llegir-los, o potser ara mateix, mentre ens escolteu, no sabíem que hi havia aquesta croada contra els creadors de contingut i no entenem, com deia, ben bé d'on baixa tot plegat. A veure, Carles, anem a pams. Què és el que corre exactament per les xarxes ara?
7: El que hem vist és que molts usuaris estan demanant el cap dels influencers perquè estan radicalment en contra del model de vida que segueixen i del que estan promulgant per les xarxes. Moltes persones han tuitat criticant, per exemple, la frivolitat d'aquests creadors de continguts, com Fabiana Sevillano. Diuen que només els interessen les marques i que els segueixen pagant, encara que això impliqui que perdin la dignitat, perquè només tenen l'objectiu de facturar i viure a cos de rei sense haver de mullar-se en res del que és important. Mm. I altres diuen directament que ser influencer no s'hauria de considerar una feina de veritat.
5: Hi ha algun element que hagi fet despertar aquestes crítiques?
7: A veure, una de les primeres causes és l'augment de la publicitat en tots aquests perfils de creadors de contingut. De fet, segons un estudi de l'Associació per la Investigació de Mitjans de Comunicació, un 70% dels usuaris creuen que els influencers abusen de la publicitat encoberta. I en aquesta mateixa línia, un 61% considera que la majoria del contingut que fan és de caràcter publicitari.
5: Perquè què diuen els números sobre el negoci de la publicitat dels creadors de contingut?
7: Doncs mireu, un estudi d'Influencer Economy elaborat per la IAB Spain confirma el gran impacte que precisament està tenint la publicitat en aquests influencers. La inversió de les marques el 2025 en publicitat dels influencers va ser de 275 milions d'euros. És un sector de publicitat que creix 3 vegades més que altres mercats digitals. I en aquest mateix estudi també s'hi detecta un creixement del contingut patrocinat a les xarxes el 2025. És un creixement del 73% a TikTok i d'un 45% a Instagram. I a més aposten sobre

0: tot per influencers més petits, però de nínxol, per buscar més credibilitat que no pas quantitat.
1: Publicitat a banda. Tots aquests seguidors denuncien que cada cop se senten, per tot això que expliques, més lluny d'aquests creadors de contingut, oi?
0: Sí, bàsicament els influencers solen mostrar un estil de vida molt idíl·lic, que ni tu ni jo podríem seguir, segurament, no. amb segones i terceres i quartes residències, amb viatges de luxe, amb compres de roba caríssima, que el públic general, doncs, evidentment, no hi pot aspirar, i també un model de vida perfecte, no?, de rutina d'esport, de menjar saludable, de tractaments estètics, que no té res a veure amb la vida mitjana de la població.
1: És interessant, aquest canvi de lectura. Estem parlant d'influencers amb milions i milions de seguidors. Sí que era una cosa que es comentava, no?, de dir, bueno, per què segueixes aquesta persona si no veus que el que t'ensenya és tot fals o no veus que és tot superficial? Sí que aquestes veus sempre han corregut, sempre hi ha hagut el típic de, no, jo, les meves xarxes són per penjar fotos jo, segueixo els meus amics i ja està, a mi els influencers em són igual. Però que ara s'estigui convertint en una mena de moviment social, o sigui, des d'un punt de vista sociològic és superinteressant i és curiós.
2: Sí. També hi ha molt cunyadisme anti-influencer de no treballen gens, no fan res, i jo això tampoc ho acabo de compartir del tot. Crec que sí que implica, doncs, depèn de l'influencer, aquests potser més aspiracionals de vida, etc. Potser són diferents, però crec que alguns sí que implica certa feina, el fet de produir contingut, penjar-lo, estar tot el dia pendent de la xarxa, sotmetre't a la pressió, etc. Sí que crec que hi és.
1: Clar, aquí pregunta important també, Carles. El que corre per xarxes és que se'ls deixi de seguir. Però realment estan perdent seguidors o no?
0: Doncs l'efecte d'aquesta crida no està tenint un impacte gaire destacable. Sí que hi ha hagut molts missatges en aquesta línia, però els influencers segueixen acumulant milions de seguidors i segueix sent un focus molt important per bona part de la població. El que sí que seria és que és un fenomen que ja no és nou, aquest dels influencers, i que cada cop tenim més assimilats els codis amb els quals es mouen, no? Ningú ja no li sorprèn veure l'etiqueta de publicitat o d'invitació, i com que la gent ja coneix les regles del joc, és com que no cola que sigui un contingut genuí o espontani, i per tant el que sí que es diu és que la influència que tenen aquests influencers, mai millor dit, ha perdut força, i que ja els hi veiem més al llautó, i això sí que podria arribar a afectar la publicitat que gestionen. Però no és una cosa que s'estigui veient que tingui un efecte, de moment, gaire destacat.
1: I clar, els afectats de tot això, els influencers no han tardat a dir-hi la seva.
0: Doncs no. Mira, per exemple, tenim el Xoques, que assegura que els creadors de contingut...
1: Personatge perillós, aquest,
0: Sí, una mica. De fet, les últimes setmanes ja ha estat força en el punt de mira per comentaris masclistes i classistes directament, sí, en directe. I ell el que diu és que existeixen els creadors de contingut per culpa de la gent que els segueix, i que, per tant, qui hauríem de criticar realment és a la població i no als influencers.
1: Ah, molt bé.
3: La caída de los influencers no va a suceder nunca, porque los influencers existen por culpa vuestra. O sea, vosotros sois lo criticable del mundo de los influencers, porque vosotros sois los que ensalzáis y los que hacéis caer. Y quiero recordaros que destruir es divertido para el que sabe construir, pero la mayor parte de vosotros, en su mayoría, los que criticáis a la gente en internet, no construís una mierda, porque si no estaríais invirtiendo vuestro tiempo en cosas importantes. Así que, de verdad, los creadores de contenido existen porque hay gente que los ve. Si tú no te gusta un creador de contenido, cuando te aparezca algo suyo, le das a los tres puntitos, no me interesa. Y le dejas de dar visibilidad, que es lo que hago yo. Y punto. Apechugad con los actos que tenéis.
1: Claro, claro. Evidentment. O sigui, tot és culpa d'ell, segur que no.
0: D'ell no, exacte. I no és l'únic, perquè, de fet, ara em parlava la Clara, no?, de que potser hi ha una diferència entre els influencers que promulguen cert estil de vida o els que realment fan un contingut potser una mica més interessant. Doncs bé, tenim la Fabiana Sevillano, que és una creadora de contingut que va tenir moltes crítiques, precisament perquè es queixava que només tenia un mes de vacances per culpa d'haver participat a la velada.
1: Hosti.
0: I ella també diu que, més enllà que a vegades la puguin cagar els influencers, això no serà la caiguda d'aquest fenomen.
4: Que és vera que la gent la caga i dice barbaridades, sí. Pero que eso vaya a ser el fin de los influencers, te digo yo a ti que no. Porque al contrario, no hay nada que le guste más a la gente que poder linchar a otra persona. Que hay dos tendencias que desde hace poco tiempo está en auge, vamos, completo auge. Uno es la cultura de la cancelación, como estamos hablando ahora mismo, y otro es la polarización. Yo me he dado cuenta que la gente lo que quiere es un héroe y un villano en todas las historias. Da igual, de amor, de pareja.
0: I encara en podem escoltar una altra, que és la Lia Sicora, que és una creadora de contingut, que el que diu és que hem de respectar les persones i fa una crida a l'amor i a la pau, en general.
5: Yo entiendo que haya una saturación, que hayan perfiles que han perdido mucha autenticidad por la demanda alta que hay de querer ser creador de contenido y que haya tanto contenido vacío. Pero de ahí a organizarse para hundir a alguien hay una línea bastante clara. Si a ti no te gusta un creador, lo más sano siempre va a ser no verle y ya está. Vamos a disfrutar más de lo que nos da la vida y preocuparnos menos y crear menos problemas. Así que nada, paz y amor.
1: Això és evident, aquest missatge de si no t'agrada algú, no ho miris. També, per altra banda, digue-li a l'algoritme del teu mòbil, jo ja li diria encantat si pogués parlar, si hi hagués una mena de personeta dins del mòbil, i jo li diria, escolta, deixa d'ensenyar-me això, però és que m'ho ensenya. I jo contra l'algoritme no tinc res a fer.
0: Clar.
1: Clar, per tant, un cop ara hem entès, per si algú li arriba la caiguda dels influencers, què és una mica tot aquest caldo de cultiu que hi ha aquí. Carles, la pregunta és, estem davant de la fi dels influencers tal i com els coneixíem?
0: Realment jo no m'atreviria a fer una afirmació tan contundent. De fet, una dada, un 56% de la població segueix algun influencer o streamer o youtuber a dia d'avui. Per tant, nosaltres encara estem seguint tota aquesta comunitat. El que sí que és veritat és
1: 56%,
0: que... 56%?
1: T'hagués dit que el percentatge seria més alt.
0: Ja... 56%, a veure, és més de la meitat de la població.
1: Sí, sí, sí.
0: I realment de perfils de xarxes n'hi han de molt tipus. Vull dir que jo crec que és una xifra prou alta, però és veritat que no és especialment elevada. Però que sí que, després de veure tot aquest panorama, sí que sembla que el tema dels influencers comença a donar senyals d'esgotament, en aquest sentit.
1: Pot haver-hi un cert canvi de tendència. O si més no és interessant, això que dèiem amb la Clara, de que cada vegada hi hagi més gent que digui, bueno, tu, prou.
6: Sí, no? Perquè ai, és interessant el que deies, no? Perquè, bueno, crec que cal recordar d'on ve el fenomen, no? dels influencers, que, bueno, té a veure amb una certa crisi d'autoritat de, bueno, de, diguéssim, les velles elites a tots els nivells, polítiques, periodístiques, no? L'opinió dels experts i tot això, uh-huh. I en un moment en el qual els influencers en bona mesura s'han convertit, diguéssim, eren outsiders i ara s'han convertit en establishment, per dir-ho així, bueno, es produeix segurament aquesta distància, no? Aquest allunyament de la gent comuna i veiem aquest tipus de fenomen. Però és interessant el que deies abans, Sergi, perquè jo crec que una de les claus és precisament la qüestió de l'algoritme, no? Perquè sense que serveixi de precedent, crec que el Xocas tenia raó en una cosa, que és que efectivament hi ha un mercat, no?, i una demanda, i per això els influencers tenen el poder que tenen, però en realitat és una mica això del dit i la lluna, o sigui, el veritable poder és el de les grans tecnològiques que organitzen les xarxes socials pràcticament sense control, i aquest clima de desconfiança cal veure cap a on apunta, no? Si apunta aquesta batalleta una mica d'aquests influencers que m'agraden més o menys, o si va segurament al cor del problema, que són les grans tecnològiques que concentren una gran quantitat de poder econòmic, polític, mediàtic, fins i tot, i que segurament és una mica la, bueno, jo crec que la clau, no?, d'aquesta discussió, que és per què t'ensenyen, no?, a certes persones, perquè es veuen alguns continguts més que uns altres, perquè es promou, no?, que hi hagi polarització, etc. I jo crec que aquesta és una de les claus del debat que potser no es comenta tant.
1: Vols dir alguna cosa, Ricard?
7: Sí, a veure, jo acabo d'entendre...
1: Tu segueixes el Xocas o no?
7: Sí, jo segueixo una mica... Vulguis que no, jo segueixo una mica tothom, i la veritat que em trago tot aquest contingut. I per això entenc una mica de què va tot això, i entenc que la gent que s'ha... Entenc la ratlla que porta la gent, però a la vegada... És a dir, jo estic molt a favor dels influencers, perquè em sembla una gent que, vulguis que no, sempre em sembla que pugen dos vídeos a la setmana i tal, però, bueno, entretenen a la gent, porten un valor afegit, prenen el risc de ficar-se a un mercat que és molt volàtil, com el de les xarxes, i això, creen un valor afegit, s'han fet un puesto al mercat en un moment que tothom té un telèfon i tothom està mirant TikTok i necessiten contingut, però, clar, igualment entenc la ratllada que porta la gent amb tot això. En un país com aquest, en el que la joventut ara mateix està en un moment tan complicat amb l'habitatge, d'exclusió social, d'empobriment, Clar, és que veus una persona que fa un vídeo com la Fabiana Sevillano dient que ella només tindrà un mes de vacances, que no tindrà 3 mesos com tothom, com si tothom els tingués i tothom anés a l'escola. Clar, entenc tot això que ha passat, no? Llavors, però, bueno, igualment, també és veritat que són més tiktokers que influencers, perquè els influencers típics han sortit molt, també molt a defensar tot el que està dient la gent i en contra del que estan fent tots els tiktokers. Però és això, no? És a dir, en un país en el que, diguem, el 23% de la gent, tenim un 23% d'atur juvenil, clar, de sobte veus aquest tipus de vídeos i jo entenc que la gent, doncs s'empipi i que li doni ganes de deixar de seguir tothom, borrar-se TikTok i de pensar que tot això és mentira. Però, clar, és veritat que és que tenen un mercat i la gent ara mateix està aquí. És a dir, l'altre dia, per exemple, va haver una imatge que em va sobtar molt, que va ser que la Marta Díaz, que és una de les influencers més grans d'Espanya i que més gent segueix, va presentar la seva germana en directe a la velada. Germana, que era menor, em sembla, ja ha complit 18 anys, o no sé si els ha complert, però... I la va presentar ja davant de tothom, milions de persones veient un directe, i em va semblar una imatge pròpia de Black Mirror, una distopia, de sobte presento la meva germana, li trec la caputxa, i la veritat que la mirada que fa a la germana a la càmera, fa com una espècie com d'això, de mirada, es fica bé el cabell, doncs em vaig quedar impressionat. Però clar, li vaig comentar a la meva germana, que té 17 anys, i va dir, no, jo portava molt de temps esperant-ho ja, ho vaig comentar amb les meves amigues. És a dir, hi ha un mercat enorme de moltíssima gent jove que està pendent d'aquestes coses. Llavors, jo crec que la gent que és una mica més gran i ja s'ha de fer una vida entre 20 i 30 anys, doncs tot això li està sobtant molt, perquè et surt una persona que diu que aquest estiu només anirà a Bali, que és un estiu dolent, i clar, et quedes molt flipant i et dona ganes de deixar de seguir tothom, però a la vegada hi ha una gent jove que està de mitja 3 hores al dia a TikTok, literalment, i clar, hi tenen mercat.
2: És preocupant, però, com aquesta fragmentació, aquesta atomització de les persones, és a dir, tot això que has explicat jo no en tenia ni idea,
7: sí.
2: I no sóc tan gran, vull dir, clar, és cadascú té com el seu canal per on li venen les seves coses, i pràcticament aquí no hi ha un diàleg, no hi ha uns referents compartits, no hi ha res que com a societat ens pugui unir una mica si anem per aquest camí de la fragmentació amb el tema dels influencers. Sobre la bombolla, vaig llegir fa temps que les grans marques de moda, les més exclusives o luxoses, ja havien deixat de comptar força amb influencers perquè havien detectat que el seu client, que el que vol és tenir un producte exclusiu, un producte que no tingui la resta de persones, una influencer, que al final és com la cosa, sí, aspiracional per la majoria de la gent, però molt democràtica en el sentit que la consumeix tothom, doncs portar el mateix bolso que porta la influencer de Tor, que al final és el que voldrà tenir tothom, com que no acabava de ser aquell producte exclusiu que les marques de luxe volien. Clar, aquí hi ha també un tema en això del hate contra els influencers. Jo detecto molts influencers que fan una espècie de relat de jo no sóc com els altres influencers. Rotllo, ja sabeu que jo aquí, jo no faig, si faig publicitat avisaré, no faig publicitat encoberta, i tot el que dic, per bé o per malament, és perquè ho he provat i vull que tingueu la meva confiança, i us dic només la veritat, que aquí sempre acabes pensant, val, m'està fent publicitat encoberta o no, no? Suposo que al final el que acabarà tenint més pes de seguir un influencer o no serà aquesta confiança que tu vegis, que a poc no t'està venent la moto, sinó que t'està dient coses reals, i jo crec que una bona notícia, tot i que pot incrementar aquestes dinàmiques de dividir-nos tant socialment, és que cada vegada tinguin més èxit els microinfluencers o els influencers de nínxol o especialitzats. O sigui, al final, les xarxes socials, això s'ha dit molt, s'han convertit en una espècie de tele, de plataformes de contingut. Si llavors tu pots anar triant el que vols, està bé, doncs, tenir influencers de filosofia, que fan videoassaig, d'història, de coses també que no siguin la cosa aquesta aspiracional tonteta de la vida idíl·lica.
1: Rodrigo, per acabar.
6: Sí, bueno, jo crec que seria una errada veure el fenomen com un conflicte, diguéssim, entre els joves que veuen influencers i la gent més gran que, no sé, que desconfia o el que sigui, no? Perquè crec que això és el que passava fa uns anys, però ara crec que hi ha una cosa nova, que és que, de fet, mirava ahir un estudi que diu que als Estats Units creix el rebuig entre els joves, contra les empreses tecnològiques. I a Espanya hem fet un estudi a Ateneo del Dato en el qual veiem una tendència similar. O sigui, hi ha un clima, no, de desconfiança cap als propietaris de les grans tecnològiques, que evidentment alguns d'ells estan lligats a tot el negoci de les xarxes socials. I jo crec que sí que hi ha un clima de desconfiança, una mica de rebuig, cap a una una estructura, una infraestructura, diguéssim, que ha agafat un poder molt gran en els últims anys i que està, com deia abans el Ricard, no?, que la gent passa moltes hores allà i és una estructura que condiciona les nostres vides de manera molt important, i aquesta desconfiança, en aquest cas, s'està declinant una mica contra els influencers, però crec que és una cosa profunda que potser veurem més conseqüències en el futur d'aquesta mena de moviment social, no?, contra aquesta estructura de poder, finalment.
1: Haurem d'anar seguint si estem davant de la caiguda dels influencers o no. Gràcies, Carles.
0: A tu.
1: Canviem de tema perquè ho hem anat explicant tot l'estiu. Estem vivint uns mesos excepcionals pel que fa a la calor. Ho hem repassat avui al matí amb l'Abel Caral, ho vam repassar ahir al matí amb l'Abel Caral, ho vam repassar abans d'ahir al matí amb l'Abel Caral, ho vam repassar fa 5 dies amb el Martí Oliveres, després amb el Martí Oliveres, amb el Martí Oliveres, amb el Martí Oliveres, després l'Abel, i la setmana que ve crec que ho repassarem amb la Mònica Usart, també. Les temperatures han superat els 40 graus, un de cada 3 dies del que portem aquest estiu. Avui us explicàvem també que, en principi, aquest ha de ser el dia més calorós de la setmana, per tant, també paciència avui, i a partir de demà podrem començar a respirar. I ja fa molts dies que la calor tampoc afluixa a les nits, a la Barcelona ciutat, per exemple, ja portem 54 de 60 nits tòrrides. I amb aquesta situació asfixiant, tots busquem maneres de refrescar-nos al mar o, si no, a les piscines. Però aquestes tampoc estan a l'abast de tothom, perquè, evidentment, tenir una piscina a casa està a l'abast d'uns pocs, i els que no poden tenir piscina a casa i es plantegen anar, doncs, a una piscina municipal o una piscina pública, es troben que els preus de les entrades d'un dia, en alguns casos, són desorbitats, també. Un segon.
8: RAC 1.
9: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
10: Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure. Què et passa?
13: Que no em tanca la maleta.
12: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
13: Bé, si trec uns quants banyadors...
12: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: El perquè de tot plegat.
1: A veure, hi ha gent que també dirà que, i això és cert, que hi ha promocions de tot l'estiu i pagues un preu X per anar-hi, doncs, durant tota la temporada de bany a l'estiu. Això passa en molts pobles i passa en moltes ciutats. També és veritat que no tothom té previst anar-hi o pot anar-hi durant tot l'estiu, perquè treballa, pel que sigui, etc. Estem parlant de preus de un dia d'anar a la piscina. Mariona Martínez, bon dia.
2: Bon dia, Sergi.
1: Perquè ens han fet tots una idea, què ens pot costar anar un dia a la piscina del nostre municipi?
2: Doncs això dependrà molt d'on visquem. El preu d'una entrada puntual d'un dia a les piscines municipals d'arreu de Catalunya varia molt depenent de la demarcació, del municipi i també dins un mateix municipi de cada barri. Segons dades que hem pogut recopilar la redacció del Món a la RAC1, les tarifes per una entrada general, per un adult, el que dèiem, poden anar des de poc més d'un euro a gairebé 20 euros segons on estiguem.
1: La piscina més cara ens podem imaginar que és a Barcelona?
2: Sí, les piscines de la capital tenen algunes de les tarifes més altes que hem trobat. Per exemple, l'entrada de la piscina municipal del Parc de la Ciutadella, que té un preu de 18,73 euros. Hi ha diverses piscines a la capital en què el preu supera els 10 o 15 euros. Per exemple, la piscina municipal de Sant Sebastià, el Port Vell, que val 16,49, o la piscina Picornell, a Montjuïc, que val 15 euros.
8: I ens ha impactat que mentre la majoria de les piscines hi ha preus reduïts per nens, també normalment els nadons de menys de 3 anys entren de franc, aquí a Barcelona hi ha piscines, per exemple, la piscina municipal de Bon Pastor, on tots els menors de 15 anys, sense cap altre tipus de divisió, han de pagar 5,88 euros. O a la de Can Dragó, que els nadons fins a 5 anys paguen 2,80 euros. Aquesta és una tendència que hem vist només majoritàriament a Barcelona i que sorprèn, perquè normalment, com dèiem, són aquests nadons els que entren de manera gratuïta.
1: Clar, o sigui, tu vas amb el teu bebè de mig any a la piscina, i si vas a la piscina municipal del Bon Pastor, que sàpigues que el teu nadó costa 6 euros perquè pugui entrar pràcticament. N'hi ha alguna de més barata?
8: Sí, a Barcelona hi ha una excepció, és la del Parc de la Creueta del Coll, que val 2,75 euros.
1: Ah, mira.
8: Que aquesta pot semblar barata, no? I ho és, de fet. Ara bé, és una piscina que sí que està lluny del centre de la ciutat, no? I que, per tant, el trajecte per anar-hi pot ser llarg. Potser no tothom es planteja traslladar-se en transport públic durant tanta estona per anar a la piscina. I també, en aquesta piscina, la profunditat és més aviat baixa i, per tant, si ets un adult, pot ser difícil nedar o estar completament coberts per l'aigua perquè, si tens una estatura mitjana, l'aigua t'arriba a les cuixes, no? Per tant, potser no és la piscina tampoc més ideal per refrescar-nos.
1: A les cuixes t'arriba l'aigua.
8: Exacte, a les cuixes.
1: Es drafen com el cuc.
8: T'has d'ajupir una mica perquè et cobreixi tota l'aigua.
1: Ja. I a l'àrea metropolitana també és tancat?
8: Sí que en els municipis al voltant de Barcelona el preu comença a baixar una mica, ja aniríem a uns preus mitjans entre uns 5 i 10 euros, depenent de la ciutat, del poble. Algunes de les més cares que hem trobat és la de Martorell, que val 10 euros en cap de setmana i festius. Això també és habitual, que les piscines tinguin preus diferents segons si el dia es fa lluny o festiu. I aquí el que ens ha cridat molt l'atenció és que hi ha piscines que marquen tarifes diferents segons si el visitant està empadronat o no al municipi. Això passa molt a les piscines, com dèiem, de l'àrea metropolitana. I les diferències dels preus poden ser abismals. Per exemple, en el cas de Sant Vicenç dels Horts, un adult empadronat pagaria 5,10 euros, mentre que un no empadronat hauria d'abonar 22,50, que són 17,40 euros de diferència.
1: Aquí hi ha un tema. Aquí hi ha un tema, perquè és així. Això és discriminació? Això va en contra del principi d'igualtat? Poso sobre la taula, després hi ha gent que també et dirà, bueno, jo pago els meus impostos en el meu poble o ciutat, només faltaria que la piscina que es posa amb aquests impostos que jo pago, doncs jo la tingui al mateix preu que algú que és de tres pobles més enllà. Aquest també és un tema, si hi ha discriminació amb les piscines municipals. Si anem fora de la demarcació de Barcelona, Mariona?
8: Passa una mica el mateix, hi ha molta diferència segons el municipi que mirem. A Girona, a la demarcació de Girona, és on hi ha alguns dels municipis amb l'entrada més cara. La que s'emporta la Palma és quart, l'entrada d'un dia costa 15 euros pels majors de 18 anys. A Banyoles, per exemple, l'entrada val també 12 euros, mentre que una de les més econòmiques de la demarcació és la de Maçanet de la Selva, que val 3 euros entre setmana. Això sí, els caps de setmana sí que puja una mica, com dèiem, 50 cèntims, fins als 3,50. La mitjana dels preus de les piscines que hem analitzat a les comarques gironines podríem dir que ronda entre els 6 i 8 euros, per tant una mica més baix que Barcelona i la demarcació de Barcelona. I això és una tendència que també repeteix a comarques centrals, com per exemple Osona.
1: I on trobem les més barates?
8: De nou, depèn molt de la zona. I cal dir que totes aquestes piscines, tu ja ho deies abans, ofereixen abonaments de diversos dies, en què el preu es redueix, però parlant d'entrades d'un dia, veiem que a Lleida la mitjana de preu baixa bastant en comparació amb la resta. Poden valdre entre 2 i 3 euros els tiquets més barats, fins a uns 6 o 7 en els casos més cars. Mollerussa és una de les opcions més cares, amb una entrada per adult que costa 6 euros entre setmana i 7 euros en festius. A la capital, a Lleida Ciutat, l'entrada individual és més econòmica, costa 3,80 euros, mentre que les Borges Blanques costa uns 4 euros. I a Tàrrega, els infants i joves, per exemple, paguen tan sols 3 euros i els majors de 65 anys només 2 euros. I la demarcació més barata en general, on els preus són més baixos, és Tarragona. Perquè ens en fem una idea, l'entrada més cara aquí per accedir a una piscina és de 6 euros i mig a Reus, que és el preu més barat que trobàvem en altres demarcacions. I la més barata de totes és a l'Aldea, on l'entrada general costa només 1 euro i mig.
1: Per tant, dels preus que hem pogut consultar per entrades puntuals per adults, els més cars són Barcelona-Girona, els més barats Tarragona-Lleida.
8: Així és, i dels que hem pogut consultar, el que dèiem, la més cara, sense comptar els casos excepcionals on estem empadronats o no, la més cara seria la piscina municipal del Parc de la Ciutadella, 18,73 euros a Barcelona, i la més barata, aquesta que dèiem, l'Aldea a Lleida, on només val 1,50 euros.
1: Aquí suma-li, si vas tu, la teva parella i els teus dos fills, o tres, o un, al dia, o quatre, o 70, aquí cadascú, el dia a la piscina et costa 50 euros. Fàcil.
2: És una ruïna.
7: Com dinis ja.
1: Exacte.
7: Com a doni per dinar.
1: Suma-li això. Anem un moment a les comarques de Girona, perquè ara ens ho explicava la Mariona, allà hi ha alguns preus de piscines municipals, que déu-n'hi-do, que fan gratar bé la butxaca. Hem analitzat alguns preus, la mitjana aproximada es situa entre aquests 6 i 8 euros, i hem fet especial menció a una piscina municipal, que és la de Quart. El Ferran Rodero és alcalde de Quart. Bon dia i moltes gràcies, alcalde.
17: Bon dia i gràcies per atendre'm.
1: Confirmem aquestes xifres, gratuït fins als 3 anys, 12 euros als menors i 15 euros als majors d'entrada de dia a la piscina municipal de Quart?
17: Correcte. Estem parlant d'entrades, com molt bé apuntàveu, a entrades individuals de gent que no té abonament i que vol venir a la piscina a passar el dia.
1: Quan val l'abonament?
17: N'hi ha diversos. Tenim el familiar, que val 120 euros per tot el que són adults i nens. Sí. També tenim els adults individuals, que val 60, els de joves fins a 18, que val 45, jubilats de 30, vam incorporar fa un any també, doncs, tenint, sent conscients de la realitat de famílies monoparentals, doncs, també un preu més reduït, i aquest és una mica doncs, els que tenim.
1: A la Bisbal d'Empordà, alcalde, costa...
17: Hola,
1: em sent? Alcalde?
17: No, perdó, és que se m'ha tallat. Digue'm.
1: Ara em sent bé?
17: Sí, sí.
1: Val, nosaltres a vostè també. Li deia, a la Bisbal d'Empordà costa 8 euros, l'entrada a Cornellà de Terri 7, a Besalú 8, a Quart 12 o 15. Si parlem de majors, 15, la de dia. Per què? Tant a diferència de les poblacions del voltant.
17: Per què? Doncs sí, el motiu és molt senzill. Bueno, com es fixa? Hi ha un estudi econòmic que s'ha de fer per picar doncs, el preu, per assegurar que el preu que es posa mai és superior als costos de la piscina, és a dir, que l'Ajuntament no fa negoci. Val? A partir d'aquí, crec que potser usaria dir que totes les piscines municipals són deficitàries. Però els preus una mica es fixen un tema perquè la gent de Quart pugui gaudir de la piscina. Ens hem trobat en nombroses ocasions que som un poble amb una piscina doncs, molt bé, que es pot aparcar bé, que estem molt a prop de Girona, i ens hem trobat amb gent doncs, que ve d'arreu de Girona, especialment de la ciutat de Girona, que abans d'anar a la piscina del seu municipi, doncs ve a passar el dia a Quart, no? I això implica doncs, que hi ha una cosa que es diu aforament, uh-huh. i que si després resulta que els familiars, la gent de Quart, que té el seu abonament, doncs no pot entrar, perquè ens ha passat alguna vegada, perquè resulta que hi ha gent que ve amb entrada de dia i no té capacitat, i hi ha un moment que s'ha de baixar la persiana, no? S'ha de baixar la persiana i diu, escolti, fins aquí, no pot entrar més gent. Per tant, explica-li una persona que té un abonament, que aquell dia no pot entrar, que segurament són aquells dies de màxima calor, que no pot entrar perquè ha vingut molta gent de fora. Llavors, el preu, bàsicament, és un preu que inciti a que la gent de fora doncs, no vingui, perquè els veïns i veïnes de Quart doncs, majoritàriament són famílies que es treuen el segon abonament, i fins i tot així, aquest any, per desgràcia, hem tingut que deixar gent a fora de Quart perquè no, la capacitat de la piscina no dona per més. Si tant de bo tinguéssim una piscina més gran, doncs podríem tenir a tota la gent de Quart, i si ens assegurem que té tota la gent de Quart, podríem ficar un preu més assequible perquè vingués gent de fora. Però mentre que la gent de Quart no tothom pugui fer-se l'abonament perquè no hi cabem, perquè és una piscina petita, que és molt antiga, i tots sabem el que costa doncs, ampliar una piscina, doncs crec que com a alcalde hem de vetllar perquè els veïns i veïnes de Quart doncs, puguin gaudir de la piscina. I en tot cas, els de Girona, doncs que vagin a les piscines de Girona.
1: És un preu dissuasiu, diguéssim, alcalde, doncs.
17: Sí, perquè pensi vostè que si jo, per exemple, sóc un ciutadà de Quart, dissuasiu i no dissuasiu, perquè si jo sóc un... Si jo tinc un amic, una persona, un conegut, que té un abonament fet a la piscina de Quart, una persona amb abonament pot treure un pack de 6 entrades per 30 euros. No, perdona, 5 entrades per 30 euros. Per tant, l'entrada et surt a 6 euros. Però això només ho pot fer una persona que tingui un abonament. Si jo tinc un abonament i et vull invitar-te a tu que vinguis un dia a passar la família amb els teus fills i la teva família, doncs jo puc treure com abonat aquest pack de 5 entrades a 30 euros. Per tant, l'entrada individual costaria a 6 euros. Què són aquests preus que esteu dient? Per això només ho pot treure una persona que tingui un abonament de la piscina, que entenem que és un veí o veïna de quart principalment que tingui el seu aquest abonament.
1: Però, i alcalde, amb la... o sigui, ara les piscines es consideren un refugi climàtic, dèiem a les 8, que per primera... des de fa uns anys hem adoptat aquest concepte en el nostre vocabulari. Abans refugi climàtic devia ser una cosa d'urbanistes i climatòlegs, però la gent del carrer no feia servir el concepte refugi climàtic, que té aquest punt fins i tot apocalíptic. Tenint en compte que una piscina és un refugi climàtic, per aquella gent que no té recursos per pagar dues entrades per adults i una per nens, i per tant tampoc té recursos per treure's un abonament de la piscina, però potser sí que necessitaria anar algun dia a refrescar-se una mica a la piscina de quart, no té un punt de tancar-li la porta a aquesta gent?
17: Aviam, a la persona pot treure's un abonament que són el familiar, que podríem ser dos adults i X fills, per 120 euros dos mesos i escaig, crec que és un preu que, si ho dividim pel número de dies i el número de familiars, crec que és un preu molt, molt, molt raonable. El que es preveu amb això, o t'ho dic al revés, com li diem a una persona que sí que ha pagat l'abonament, que no pot entrar perquè hi ha gent de fora que ha vingut a fer el refugi climàtic d'un altre poble a gaudir de la piscina de quart? Com li expliquem això a un ciutadà que paga els seus impostos i que altra gent que no els paga gaudeix de la piscina en lloc seu, com li expliquem?
1: No tots els pobles tenen piscina, però, alcalde.
17: Exacte, exacte. Som uns privilegiats i tenim una piscina, i no vull fer publicitat perquè encara vindrà més gent, i no hi cabem. Però,
1: està fatal la piscina de quart, que ningú hi vagi.
17: Molt malament, està molt malament. No, però en sèrio, som aquests pobles de les Rodalies del Gironès, Fornells, Quart, doncs sí. Són pobles que és de fàcil accedir, amb piscines tranquil·les, i bueno, doncs és jo m'hi he trobat la sorpresa de que molta gent doncs decideix venir. Llavors, la meva pregunta seria que per què... Potser, per exemple, i dic Girona, perquè potser és la ciutat més gran que tenim al costat, doncs que haurien d'ells potser de fer piscines més acords amb i que no tinguessin que venir els pobles del costat a la piscina. Mm. Perquè, de fet, el del refugi climàtic que vostè diu hauria d'anar a la piscina del seu municipi, no a la piscina del poble veí. Mm. I com li dic, i si vostè té un amic o conegut al poble, que segur que el té, doncs pot treure una entrada per 6 euros.
1: M'apunto perquè jo tinc una amiga de quart. Ferran Rodero, alcalde de quart. Moltes gràcies, alcalde.
17: Espero veure a la piscina.
1: Una abraçada, alcalde. Gràcies.
17: Gràcies, adéu.
1: La Mariona també ha comentat una altra piscina que ha parlat de l'aldea al Baix Ebre. El seu alcalde és el Xavier Royo. Xavier Royo, alcalde d'Aldea, bon dia i moltes gràcies.
18: Bon dia i gràcies per convidar-me.
1: Només faltaria. Alcalde, quant costa l'entrada d'un dia a la piscina municipal del poble?
18: Sí, l'entrada d'un dia costa 2,5 euros, però tenim la possibilitat d'adquirir un bono per 20 euros, que són 15 entrades, doncs te pot sortir per 1,5 euros.
1: I per què han decidit posar aquest preu tan barat?
18: Bueno, no, jo no és també per fer propaganda, per un context, els impostos i les taxes aquí a l'Aldea estan per baix del normal, de la mitjana, i, bueno, precisament en l'última part de la conversa que vostè estava fent a l'alcalde de Quart, precisament el tema dels refugis climàtics, nosaltres això ho hem estat treballant darrerament, i la piscina és un refugi climàtic, i també sabem que la gestió de la piscina municipal és igual com les festes majors, que per cert, nosaltres ara estem en les festes majors, són totalment deficitàries, i això sabem que és un servei que oferim a la ciutadania i que l'Ajuntament ha d'assumir una part molt important del seu cost.
1: A vostè no li preocupa, però, que pugui venir gent d'altres pobles, com ara deia, per exemple, l'alcalde de Quart?
18: Bé, nosaltres aquí, mentre jo estava escoltant l'entrevista, i que tenim que tots els pobles del voltant, tots tenen les seves piscines municipals, clar, i passa molt poc. Nosaltres sí que vam detectar el primer cap de setmana de que vam obrir la piscina, però només va ser aquest cap de setmana, que ens va vindre molta gent de fora, i sí que ens va preocupar, no per res, per l'aforament, però bueno, va ser només aquest cap de setmana. La veritat que després ja no ho han patit. Mm.
1: I això, alcalde, perquè quedi clar, és a dir, els ajuntaments van a pèrdues amb la piscina, deia.
18: Sí, sí, sí, igual que amb les festes majors, Això és així. Nosaltres ens considerem que som bons gestors, però tenim un ajuntament totalment solvent, en deute zero, però però entenem que hi ha serveis que la ciutadania ho reclama i que de cap manera podríem aplicar els preus. Penseu que para que la piscina no fos deficitària potser tindrem que muntar triplicar el preu com a mínim, i això nosaltres tampoc no voleu fer, perquè la gent al final, si té un servei o té un espectacle com ara festes, al final si li agrada no pregunta el preu ni pregunta si l'Ajuntament, si és deficitari per l'Ajuntament o no, i nosaltres hi som conscients i continuarem així.
1: Quants habitants té l'alcalde? L'aldea.
18: 4.800 habitants. Aquí el que pot ser la capital si considera un poble petit, aquí és un poble mitjà.
1: Sí, sí.
18: Un poble mitjà gran. Sí, sí, 4.800.
1: Xavier Royo, alcalde de l'Aldea, li agraeixo l'atenció que ha tingut amb el RAC1 aquest estiu, que acabi d'anar bé l'estiu i a continuar gaudint de la piscina municipal. Gràcies, alcalde.
18: Molt bé. Doncs moltes gràcies, per nombrar-nos a l'Aldea.
1: A vostè.
18: Moltíssimes gràcies.
1: Són les 10:41. Bueno, són dues maneres diferents de veure-ho. Hi ha aquest debat, no sé com ho veieu, que és preus diferents en funció de si estàs censat al poble o no.
6: Bueno, si em permeteu una manera una mica diferent d'apropar-nos a la qüestió. Sí. Hi ha un concepte d'un sociòleg que es diu Eric Klinenberg, que a mi m'agrada molt, que no és tan apocalíptic com refugi climàtic, que sí. És palaus dels pobles, no? O sigui, com palaus del poble. I parla de jocs on, bueno, diguéssim, la gent no només fa alguna cosa concreta, no sé, pensem una piscina, una biblioteca, sinó que també es barreja, socialitza amb altra gent, diferent a si mateixa, i són llocs, bueno, que finalment el que fan és com construir comunitat, no? Uh-huh. Clar, o sigui, una piscina pública, potser fa 20 anys, era un lloc on tu anaves a nedar un dia, a passar la tarda i tal, però en aquest context, no?, d'aquesta nova realitat climàtica, amb estius tan llargs, tantes nits tòrrides, no?, com
1: efectivament,
6: heu explicat clar. Aquí cada dia, és un lloc vital per viure, per ser-hi.
1: Aquí no està el tema.
6: Clar, i no es pot com restringir, no?, per una qüestió no només del poble on visquis, no?, sinó també de renda, etc. Mm. I clarament, bueno, potser és un moment en el qual aquestes, no?, perquè jo entenc els alcaldes, no?, vull dir que al final és comú, vull dir, jo tinc recursos limitats i per tant he de posar en algun moment un límit, però potser és una cosa que no ha de dependre dels ajuntaments i necessitem una planificació a nivell de la Generalitat, perquè efectivament, o sigui, és totalment irracional que a Catalunya crec que hi ha 200.000 piscines, òbviament comptant també privades, etc. I la gent normal i comuna, que evidentment no té una piscina privada a casa seva, no pugui anar perquè és molt car o perquè no està sense tal municipi.
1: Perquè al final la gràcia d'un refugi és que teòricament és un lloc on tu pots entrar-hi si ho necessites.
6: Clar.
1: No si t'ho pots permetre.
6: Clar.
1: I les piscines municipals, en funció de quins llocs, s'han convertit en refugis climàtics on pots entrar-hi si t'ho pots permetre, no si ho necessites. Tots ho necessitem, perquè la calor apreta per tots igual. Però, si tens una situació econòmica doncs prou estable, llavors hi pots anar. Si no, doncs, vés a un museu, que potser també és gratis. No? Clar, aquí sí que hi ha una diferència, que crec que amb una situació com és la calor i com és el moment actual que vivim, i a més amb estius que cada vegada anem pitjor, com ens hem fet un fart de dir, doncs que té poc sentit, no? Potser, o sigui, que potser ens ho hem de replantejar.
2: Clar, el que passa que no ens hauríem de replantejar si els d'un poble han de pagar més o menys, si els veïns han de pagar més o menys, que seria un plantejament lògic, eh? Si s'han de prendre mesures de preus dissuasoris perquè no vinguin els veïns de l'altre poble, si cada poble, cada barri, això ho tingués ben planificat, tingués la seva piscina, tingués la piscina com un refugi climàtic per tothom, etc. És que hi ha coses que costen molt d'entendre, és a dir, fa dècades que s'alerta del canvi climàtic i ja és molt greu no haver actuat fins ara, però és encara més greu tenir-lo aquí ja i veure'l de manera evident i clarament i no estar prenent mesures d'urgència, mesures ben gestionades, ben organitzades, com potser poden ser coses tan aparentment simples com organitzar bé aquesta distribució de les piscines arreu de Catalunya, no? Que no hauria de ser tan complicat. La qüestió dels gimnasos municipals, no sé si hi ha també diferències tan importants entre pobles, però sembla que no hi ha tant de problema. Vull dir, no?
1: I un tema de cada estiu, crec que és que un de cada tres refugis climàtics de Barcelona
2: Sí, un de cada quatre.
1: Un de cada quatre està obert o tancat? O sigui, quina...
2: Desapareix a l'agost.
1: Desapareix, un de cada quatre, sí. Clar. És el 25% dels refugis climàtics a l'agost, que és quan més calor fa. No estan disponibles, perquè tanquen pel que sigui.
2: Sobretot perquè les administracions s'han omplert la boca de parlar dels refugis climàtics d'aquest estiu, aquí els teniu, no? Jo he vist per Barcelona com llocs amb quatre banquets i un toldet i ja posen refugi climàtic. Clar, a mi això em sembla postureig, és a dir, no dic que aquell refugi climàtic en si no estigui bé, però si tu tanques un de cada quatre a l'agost, que molta gent, precisament, que pot estar de vacances però no té prou recursos per marxar a llocs més frescos o el que sigui, necessitarà aquests refugis climàtics, doncs el que estàs fent és postureig. Crec que s'ha d'acceptar que aquestes mesures d'emergència pel canvi climàtic implicaran un pressupost públic molt gran que s'ha de fer des de ja. Parlem de rehabilitar habitatges, d'establir més zones d'ombra a les ciutats, de condicionar aules, que és un tema del que s'ha parlat molt, i també de no només plantejar, sinó obrir i mantenir oberts i amb personal suficient i d'una manera prou adient, no?, amb ombres, amb arbres, amb unes piscines que tinguin fons, doncs tots aquests refugis. És a dir, no val només dir que els faràs i dir com va dir Batlle, que si no sempre es pot anar al Corte Inglés, que també
1: com
2: pot
1: actuar... Com feia la seva tieta, no?
2: Sí, que pot actuar com a refugi climàtic. És a dir, clar, si consumim, sí que tenim refugi climàtic.
1: A veure, Ricard.
7: De fet, a les llistes de refugis climàtics, a vegades, inclús hi posen un supermercat, no?, a veure si cola. Bueno, jo més que...
2: Mitja hora donant voltes per un súper.
7: Clar. Bueno, si has de comprar alguna
1: cosa... Sí, després vas al supermercat i t'encostipes, perquè aquesta és l'altra, també. Passes pel passadís dels iogurts i surts d'allà que vols posar-te 14 jaquetes una sobre l'altra.
7: És impressionant. Sí, no, jo més que el debat...
1: No et treuen xancletes a un supermercat.
2: Jo vaig
1: amb
2: els peus congelats. Jo vaig amb jaqueta posta a comprar, ho dic de veritat. Sí.
1: No, t'entenc. Aquí a la redacció de RAC1, depèn del costat de qui toqui seure, també déu-m'hi-do. Què dius, Ricard?
7: S'ha d'anar preparat. No, que més que si algú que viu un poble i paga impostos en aquest poble a tenir prioritat a la piscina, a nivell de preu, que per mi sí, o sigui, algú que paga... O sigui, vivim en un estat de dret, tenim drets i també, gràcies a Déu, alguna obligació que altra, doncs algú que paga impostos a un poble no pot pagar el mateix que algú que ve de fora que no té ninguna obligació en aquell lloc, però per mi el mateix passa amb les autonomies, és a dir, si jo pago els impostos autonòmics a un lloc, també a una autonomia concreta, he de tenir prioritat als serveis públics, diguem, a habitatge públic, diguem, hospitals, el que sigui. Per mi, més que això, el debat és si estaríem parlant d'això en cas de que les classes mitges no s'haguessin empobrit tant en els últims 5 anys. És a dir, jo crec que hi ha hagut unes polítiques que ens han fet que ara estiguem veient tants reportatges, que és veritat que s'intenta romantitzar perquè no sigui tan tràgic, de que hi ha com una moda de que ara ens quedem a casa de vacances, com si fos que no ens agrada sortir, que ja passem d'anar a la platja a un altre puesto, i la realitat és que hi ha hagut un empobriment, que la gent es queda a casa i ara les piscines municipals són més importants que mai. Clar, un ajuntament no pot baixar així com així el preu perquè hi ha una llei d'hisenda local que els obliga a no ser deficitaris. És veritat que després això es passa, és molt complicat. Després sempre s'intenta reajustar, com va passar amb les tasses de brosses, que al final tothom es va enfadar, però per aquesta llei es van tenir que pujar perquè no fossin deficitàries. Llavors és això, si no estiguessin les classes mitges tan empobrides, si tothom pogués anar de vacances a un altre puesto, si no hi haguessin hagut aquestes polítiques d'endeutament públic brutal, d'impostos altíssims, de tot això, doncs segurament no estaríem parlant
1: d'aquest problema. Però és que potser per definició un refugi climàtic, ara que deies allò de la llei, Mm-hmm. Sí. Potser per definició ha de ser deficitari un refugi climàtic.
2: Sí, sí.
6: És un dret.
1: Clar.
2: Sí, sí.
1: No pots obtenir benefici d'un refugi climàtic, clar, teòricament, si és un lloc on refugiar-te.
7: Però en el cas d'una piscina, sí. Llavors, el
2: però
7: tema
2: llavors
7: potser...
2: ja no és un refugi climàtic.
1: Clar, per tant, això potser clar, ho hauríem de mirar. No?
7: El tema potser seria més que les administracions locals intentessin ser més austeres amb les seves construccions perquè no els costés tant i no fossin deficitàries i poguessin cobrar menys. No ho sé, aquí s'ha de fer un ajust perquè és això, és que no poden ser deficitàries, llavors...
2: Clar, però tot i l'empobriment de les classes mitjanes...
7: Desastre, això.
2: 6 euros d'abonament, és a dir, 6 euros fent l'abonament cada dia, és un preu molt alt. És a dir, no si, encara que ens dividim de tot el context i d'empobriment, etcètera, és un preu altíssim. I és un preu que tampoc em val l'argument de l'empobriment de les classes mitjanes, perquè si mirem per tothom, aquí les classes populars sí que quedarien completament excloses.
7: Clar, però
2: que és en el que s'ha de pensar amb la lògica de refugi climàtic, és a dir, amb qui té menys diners.
7: Però jo crec que... Si el salari mig, molt ràpid, si el salari mig cada vegada no estigués més a prop del salari mínim, no estaríem parlant d'aquest tema, segurament, perquè tothom podria pagar 6 euros tranquil·lament.
2: No ho però, sé, però és, jo crec... em sembla, de veritat, em sembla molt si tu t'has de quedar a casa perquè no tens aire i l'únic que pots fer és anar cada dia a la piscina.
6: Però jo crec, Ricard, que no és una qüestió de si la classe mitjana pot anar de vacances o no, perquè, o sigui, el tema és que si en... ara mateix els estius són cada vegada més llargs i tu tens un estiu de 4 mesos a una ciutat com a Barcelona, amb la calor que fa, que hem parlat abans del programa, no?, que és... molt, molt complicat, tu no pots anar 4 mesos de vacances. Vull dir, no és una qüestió d'anar de vacances i quan fa calor a la teva ciutat, és que tu necessites planificar i canviar la teva ciutat perquè es pugui viure. I amb el canvi climàtic està passant una cosa, no? abans ho apuntava una mica Clara, que és que sembla que és una mica campi qui pugui. Si tens aire condicionat a casa, bé, i si no, te'l poses tu. I si pots anar a la piscina o tens piscina privada, bé, i si no, ja et busques la vida. I el tema és aquest. Jo crec que les administracions públiques tenen l'obligació de planificar i d'intervindre per garantir una sèrie de drets que potser abans no tenien tanta importància per una sèrie de coses, però ara sí la tenen. I, per tant, no podem continuar com si estiguéssim... O sigui, que el problema no és si el municipi té una miqueta més de diners o una miqueta menys per la piscina municipal. Mm. És, evidentment, una cosa que té una altra dimensió.
1: 9 minuts i les 11. M'ha semblat molt interessant, aquest debat, de debò. Gràcies, Mariona.
8: A vosaltres.
1: Pausa i anirem rematant la tertúlia fent una trucada a una persona que vull que m'elevi i em descrigui i em defineixi la figura del que realment és un mite de la televisió de casa nostra i sobretot un mite de tot un univers que és el món de la màgia, que ahir va morir als 83 anys Juan Tamariz, i farem una trucada al Josep Maria Lari Viaplana, és a dir, al McLari. Un segon.

0: de tot plegat.
1: 6 minuts i les 11. He hagut de fer un càlcul mental ara. Avui, el món de la màgia, aquí arreu del món, està de dol per la mort del mag Juan Tamariz i als 83 anys. Avui tots els mitjans feien un homenatge al gran mestre de l'il·lusionisme. Recordàvem aquí també el seu pas per programes com l'1-2-3 de Televisió Espanyola. I sobretot, sobretot, més enllà d'un impacte en els seus seguidors, a la gent que pagava les entrades per anar a veure els espectacles, a tots els espectadors dels programes on participava, sobretot ha tingut un gran impacte en el món de la màgia, en el sector de la màgia. Perquè ell va inspirar a moltíssima gent que ara es dedica a aquest món fantàstic i fascinant de la màgia. A aquesta hora podem saludar algú que el tenia de ben segur com a referent, el Josep Maria Lari Viaplana, el Maclari. Bon dia i moltes gràcies, Lari.
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Molt bé, i tu? Com has rebut la notícia?
2: Doncs mira, jo la vaig rebre ahir i em vaig quedar bastant xocat, tot i que m'ho esperava, perquè ja tenia una edat, sabia que estava fotudet, pobre, però aquestes notícies sempre toquen.
1: Has dit en diverses ocasions que ets mag gràcies a un llibre del Tamariz, oi?
2: Sí, sí, sí. El Juan Tamariz va escriure molts llibres i en va escriure un que es deia Secretos de Magia Potagia, que anava destinat a gent que no sabien res de màgia però que volien endinsar-se en aquest món. I jo me'l vaig llegir amb 14 anys i jo crec que aquest llibre doncs, em va canviar la vida perquè vaig tenir claríssim que volia ser de gran.
1: I després el vas conèixer personalment.
2: Sí, sí, sí. Després el vaig conèixer al Llantiol. Jo vaig començar a treballar al Llantiol precisament perquè ell havia treballat, i el Pepe Carroll i tal, i jo pensava, dic, si jo vull ser mag professional, he de començar al Llantiol. I allà el vaig veure per primera vegada i em va impressionar molt perquè era un home que era un pou de ciència, però també era un pou d'amabilitat i d'amor, i era molt generós amb tots els mags, ho compartia tot, i bueno, a mi em va demostrar molt afecte tota la vida.
1: Això ha estat així sempre, Lari, en el món de la màgia? Perquè sembla que hagi de ser un món no, com molt reservat cadascú de lo seu, els seus trucs, les seves maneres de fer, no, de dir m'ho quedo per mi. I em sorprèn no, que diguessis que diguis que ell era tot el contrari, era com molt generós i obert cap a tothom.
2: Sí, a veure, ell tenia molt clar que sí, que quan es relaxava i explicava coses de màgia havia de ser davant de mags, no? No, una persona que no sapigués res, doncs evidentment no podia compartir una tertúlia amb ell, però ell era un home molt nocturn i jo recordo que quan venia aquí a Barcelona, t'estic parlant dels anys 90, ell les nits les destinava a tenir tertúlies de màgia amb mags i que et convidés amb una tertúlia d'aquestes era com un homenatge molt fort. Una tertúlia que podia començar a les 12 de la nit i s'acabava a les 8 del matí. I a ell li encantava poder transmetre tot el seu coneixement.
1: I com ens les hem d'imaginar, aquestes tertúlies? Com eren?
2: Home, doncs mira, era fer un joc de mans darrere l'altre i ara admeto una màgia i anava donant la baralla a tots els mags que hi érem i ara admeto algo. Llavors, en base al que tu havies fet, doncs ell t'ho millorava o t'explicava la història d'on venia aquell joc o t'explicava la història del mag que va inventar-se aquell joc. Jo què sé, és que sabia moltes coses aquest home. La gent el té com, potser com un mag de televisió que feia riure molt, però això és la punteta de l'iceberg, no? Aquest home va escriure molts llibres que són bíblies per tots els mags del món.
1: Per què creus que ha marcat a tantes generacions diferents? Precisament per això, per fer tota aquesta base de saviesa i per aquesta generositat tan, tan bestial?
2: Sí, sí, sí, bàsicament. O sigui, el seu nivell tècnic de màgia era insuperable i el nivell filosòfic que hi havia darrere, doncs encara més, no? Ell va escriure llibres que hi ha molt poca gent que puguin començar i acabar, saps? Perquè són molt estrictes. Però en canvi, era amic de tots els mags. I jo crec que i tots li tenim un carinyo molt fort. Jo crec que tots l'adorem i sempre pensarem que ell és el millor del món.
1: Aquesta qualitat tècnica, em deies ara, Lari, pels que doncs no siguem mags i ens agradi molt la màgia, però no entenguem precisament d'això, de què implica aquesta dificultat tècnica. Per què ell tenia aquesta tècnica? A què et refereixes exactament? Explica'ns una mica perquè ens en fem una idea.
2: Ell era un obsessiu, no? Ell es dedicava amb la màgia en cos i ànima I no sé, és que no, tampoc no et puc explicar segons quines coses, però sí que semblava un mag que aparentment feia coses molt senzilles, però que darrere hi havia una complexitat tècnica molt gran. És a dir, s'havia inventat tècniques màgiques que fins llavors ningú mag les havia fet servir. I ell no només les va desenvolupar, sinó que va escriure llibres explicant-les perquè les poguessin fer tots els mags del món. I és així, eh? O sigui, tots els mags del món el coneixen. I li van donar el premi del millor mag del món als Estats Units un parell de vegades. Vull dir, la pèrdua és important.
1: Què hauríem de recordar d'ell i com hauríem de continuar el seu llegat? Perquè ara us toca a vosaltres mantenir viu el seu llegat.
2: Sí, mira, jo crec que hi ha dos nivells, no? Els mags continuarem adorant tota la seva feina i tots els seus llibres, i jo crec que el públic s'ha de quedar amb el que ell volia, en el fons. Ell volia que la màgia fos un regal i un regal d'una il·lusió, que et fan una cosa senzilla, mm-hmm. aparentment senzilla, però que et sorprèn i que t'envia la teva ment a fer punyetes, no? Perquè no pots entendre què és el que acaba de passar.
1: Per on et veurem ara, Lari? En què estàs?
2: Doncs mira, ara estic de gira per Catalunya amb l'espectacle Estrafalari. Ahir vam estar al Summerfest, a Puigcerdà, i ara el proper vol el tenim a Castellserà, que és el poble on visc precisament, i em fa molta il·lusió.
1: Actuació a casa.
2: Actuació a casa.
1: Hi ha aquest puntet extra de nervis, precisament, per fer-ho a casa, o hi ha el punt de soc a casa, em puc relaxar una mica més?
2: No sé què dir-te, perquè tens tots els veïns allà veient

0: Jo tinc com una espècie de cosa jazzística, de jazz, a l'hora d'actuar. És a dir, anava amb la seva funda de violí plena de coses, tenia un espectacle preparat per 6 hores, només n'havia de fer 2, però a partir d'aquí una mica, amb les variants que ja sabia, anava improvisant. En funció de la reacció del públic, del que veia, anava improvisant. I també em va explicar que vivia com això a l'escenari, amb una adrenalina, una passió, una il·lusió, que fins i tot una vegada a Madrid va sortir a l'escenari, va notar que alguna cosa a les seves cames no anava bé, va fer tota l'actuació, tota l'adrenalina, les 2 hores, i quan va sortir pràcticament no es podia ni moure perquè tenia una lesió molt greu als 2 bessons. Per tant, era un home absolutament entregat a la seva feina, l'explicava una passió brutal, a més afable, amable i amb un sentit de l'humor realment notori. Sí, sí.
1: Totalment. Són les 11:02, volíem fer aquest petit homenatge i recordatori al Juan Tamariz. Ha estat molt bé poder parlar amb el McLaren i la Clara, doncs, també l'oportunitat d'haver-lo conegut personalment. Jo crec que d'aquestes persones que...
0: Sí, que te'n recordes.
1: Sí, que te'n recordes sí, moltíssim. Sí. I que entres a la conversa d'una manera i en surts d'una altra i de pensar, uau, ja t'ha quedat... Ha entrat d'alguna manera dins del teu cervell i aquí es quedarà. I també això que deia l'Ari, de... Tots potser el veiem, no?, com un personatge televisiu i absurd i aquella dentadura, no?, tan desmanegada, i era un pou de saviesa, realment. I res, això, una pèrdua important, hem perdut un dels grans personatges de les últimes dècades, però, doncs, això, Juan Tamariz mort als 83 anys. Són les 11:03, Rodrigo Amirola, Ricard López, Clara Ardèvol, aquí, al Món RAC1. Comença parlant de tirotejos, s'acaba parlant de màgia, pel mig es parla de piscines municipals... És que és fantàstic,
0: picadet,
1: això. És fantàstic,
0: això.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Un plaer, com sempre. Tercers.
1: Va, ara seguim aquí al Món RAC1 fins a les 12. Ara també.
3: El perquè de tot plegat.
4: A l'estiu, mar o muntanya i RAC 1. Tots som 1.
5: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
6: Avui, a Dia, la cervesa clàssica de la marca Dia per només 0,29 la llauna de 33 centilitres. De debò, molt bé. Dia.
7: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta't les condicions a Carglass Ponès.
10: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744. Verisure.
4: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: 11:06, pràcticament.

Avui és el Dia Mundial de la Fotografia i si hi ha una foto que gairebé mai ens acaba de convèncer és la del DNI. En el meu cas, semblo un terrorista que fa dues setmanes que no dorm. Tots hem de tenir-ne una. I ni les personalitats més famoses en poden defugir. El DNI el necessitem tots. I justament hi ha una persona que ha vist i ha fotografiat moltes d'aquestes cares que ens ha vist en els nostres moments més humils.

0: és la Teresa Yáñez, és responsable de Foto Rovira, aquí al costat de la ràdio, al carrer Sant Eloi de Barcelona. Per davant de la seva càmera hi han passat personatges com Vázquez Montalbán, l'Eugenio, John McEnroe, Miquel Roca o el Josep Lluís Núñez. No és poca cosa. I només cal entrar a la botiga, només cal entrar al local per adonar-se. En el seu mostrador és un petit museu de fotografies de carnet de tothom qui hi ha passat. Teresa Yáñez, bon dia i moltes gràcies, Teresa.
1: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres,
0: Només faltaria.
1: No, a vosaltres sempre.
0: Ara parlem de la botiga, Teresa, però per què costa tant estar contents amb la nostra foto del DNI?
1: Bueno, a veure, en principi perquè també intimida molt. Quan una persona agafa la càmera i t'està enfocant, això intimida. Yeah. Després que hi ha uns requisits que la foto del DNI requereix i, clar, has d'estar d'una manera determinada i això també incomoda a la gent, saps? Te sents com una... Jo ho entenc, perquè també em poso a l'altra banda i llavors pues, també ho puc entendre perfectament. I després et mires al mirall i no és el mateix que a la foto. Que al mirall te'n veus al revés.
0: Clar, en la teva feina, Teresa, més enllà de disparar a la càmera, també pot haver-hi aquest punt de fer costat i d'acompanyar, una mica com quan estàs malament i vas al metge, no?, i una infermera t'atén i et fa sentir el màxim de bé possible. Aquesta incomoditat que tu detectes, també hi ha una part de la teva responsabilitat des d'intentar calmar la persona?
1: Sí, totalment, totalment. És molt important tindre empatia amb les persones, perquè a vegades pues, ho tenen com uns complexes o li fa vergonya, que és molt normal. I llavors sí, has de tindre molta psicologia, molta empatia. O sigui, has de fer com si fossis tu, com t'agradaria que t'atreguessin a tu quan anessis a retratar-te, doncs igual, jo faig això. És el lema, no?, de la botiga, o sigui, fer que la gent s'hi senti còmoda, que no li faci vergonya, si tens uns ulls, per exemple, molt macos, ho dius, o un somriure, i llavors la persona ja se va, saps?, s'arregla, se pentina, el que sigui, i llavors està més tranquil·la i més... Sí, això és molt important, molt important.
0: Hi ha algun truc per sortir millor a la foto maleïda del DNI?
1: Bueno, el truco és posar-se natural. O sigui, la foto ha de ser d'unes determinades... O sigui, estem molt limitats, perquè abans érem una mica, podies fer una mica més artística, i ara no. Ara estem molt limitats, ha d'estar de front, si és passaport, per exemple, no pots ensenyar les dents, cosa que hi ha gent que amb un somriure maco pues, està millor. Però el DNI no són tan estrictes, però sí que és veritat que han d'estar de front, sense ser reis, és un problema perquè hi ha moltes noies que porten un pentinat que no se li veuen les celles i ho has de dir. Està més limitada la foto que fa anys enrere, molts anys enrere.
0: Teresa, el mostrador de Foto Rovira és un autèntic museu d'imatges. Sí. Tens comptat quantes fotos hi ha?
1: Pues no. És que no ho puc fer. No ho puc fer. Hi ha més de 300, segur.
0: Més de 300,
1: Sí, més de 300. A vegades ve algun nen i dirà, pare i tal, i per entretenir... Pues mira, compta que era quantes fotos i quan ja porten 10 o 12, es cansen i ja no. Sí, més de 300 jo crec que segur, però no, te prometo que no les he comptat.
0: Clar, és que no...
1: Mira. Apareixen posades d'una manera, saps que, clar, per comptar és una mica complicat.
0: Ja.
1: Perquè no estan totes en hilera, saps? Estan... Llavors és una mica més complicat.
0: Mira, però jo tinc una foto de les fotos, i veig actors, i veig escriptors, futbolistes, i veig pilots de motos, periodistes, metges polítics, fins i tot algun noble. És que, mira, per exemple, a veure, Pep Guardiola, l'Eugenio... Pasqual Maragall, José Mari Vaquero, Josep Antoni Duran i Lleida, la Nina, Jorge Lorenzo, Jorge Fernández Díaz, Josep Lluís Núñez, John McEnroe... A veure, Teresa, això de començar amb una primera personalitat que ve a Foto Rovira, fa la foto, deu quedar encantat, i després això què passa? Comença a córrer la veu entre el mundillo del famoseo i diuen, escolta, hem d'anar allà. O com va això? Què ha passat?
1: Pues suposo que el boca a boca algú farà. Si te dic la veritat, vam començar que hi ha fotos molt antigues, hi ha la del Fran Johan, Mari Sampere, que la gent jove sí. No sap ni qui són, O sigui, hi ha gent estan en blanc i negre, i aquests senyors, i mira, aquests senyors desgraciadament ja no hi són, perquè... Llavors, va començar així, ens va vindre, doncs, per exemple, la Mari Sampere, doncs la posem aquí, perquè al costat... Llavors va ser així, mica en mica, doncs cada vegada que... Això en molts anys, pensa que aquesta botiga es va inaugurar l'any 52, i jo pues, estic 44 anys porto jo ja treballant. I llavors, pues, bueno, va ser una mica així. Ara ve aquest, ara ve el Vázquez Montalbán. I, en mica, ara sí que és veritat que, clar, són més actuals. Mira, de les últimes ha sigut la Julio Otero, el Jordi Cruz, també els últims, l'Eduard Buil, bueno, venen periodistes d'altres ràdios, també hi ha bastants, i escriptors, i és que hi ha una mica, la veritat que hi ha una mica de tot, eh?
0: Constantino Romero, veig, també.
1: Constantino, sí,
0: Ramon
1: sí. Ramon Pellicer.
0: Marc
1: Gasol. El Marc Gasol, el Lorenzo, també està al costat, crec que del... Espera, és que ara no el tinc al davant.
0: No, no pateixis, no pateixis.
1: És bestial. És bestial. Mira, l'Albert Bernat, a veure, quin més? Bueno, el Clapés de la ràdio, també.
0: Hombre!
1: El que hi ha moltíssimes és el Josep Carreras. Josep Carreras, sí. Fent moltes, moltes fotos, sí. Ara fa un temps que no, però viatjava molt i sí, li feia moltes fotos. També està Vidal, és que a vegades no me sé ni els noms.
0: No, és que és bestial, és bestial.
1: És que hi ha, sí, és que hi ha moltíssimes, de veritat. Hi ha l'Àlgel Suari, que ara és DJ, és jo que o el que sigui,
0: sí.
1: Però era de Fórmula 1.
0: Sí, pilot de Fórmula 1.
1: Llongueres, també està.
0: A mi, Teresa, em crida especialment l'atenció, perquè, és a dir, aquestes personalitats, al final, doncs n'hi ha moltes de catalanes, n'hi ha moltes d'espanyoles que potser algun dia passant per Barcelona van aprofitar la benentesa, però és que John McEnroe, és a dir, com va anar això? Què va passar? Doncs
1: pues mira, el John McEnroe va vindre a jugar un godó de l'any 87.
0: Ah,
1: i llavors, clar. Com ara, saps? Ara, per l'acreditació necessitava una foto. I no és com ara, que saps que el Barça també les fan allà, que jo també faig pel Barça, pel carnet del Barça. Fem també per carnets,
0: clar, vull dir
1: que no és només. I llavors, bueno, necessitava la foto per l'acreditació i llavors l'intèrpret el va portar aquí. Va pensar, bueno, foto Rovira, doncs quedarem bé, perquè la faran bé.
0: Hòstia,
1: sí, va ser l'any 87, sí. Està en blanc i negre, no es va voler pentinar, li vam fer la foto i va marxar.
0: Altres temps, tu dius. És a dir, un dels millors tenistes del planeta en aquell moment, molt probablement era número 1, o havia estat, o estava a punt de ser, i l'envien a una botiga de fotos per fer-se la foto per l'acreditació, perquè si no podia entrar al torneig.
1: Sí, per l'acreditació, sí, per això. Però, clar, crida l'atenció és el que més, perquè... com no és, a veure, és americà, doncs aquí què fa, no? Però és per això, perquè era un godó, sí. Uh-huh. Era un godó, llavors, bueno, doncs l'intèrprete va tindre la d'això de portar-lo aquí.
0: Luis del Olmo, sí. Veig, també.
1: Luis del Olmo també ha vingut moltes vegades.
0: Sí.
1: A l'Isaac Antic, de Mango, sí. També. Hem de fer les fotos uns 3 mesos abans, pobret, sí.
0: Hosti, arribarà un moment, Teresa? No sé si ja t'ho has plantejat, m'imagino que sí, que ja no t'hi cabran més fotos. No sé com t'ho faràs, això.
1: Bueno, sí, posaré més mostrador, treuré les fotos que tenim de família i amics, i perquè també tenim fotos de familiars i d'amics per veure les mides, saps? Perquè no només fem DNI d'aquí, fem també passaports estrangers, italià, francès, visats, Estats Units, bueno, fent... O sigui, tot fotocarnet, eh? O sigui, no fem una altra...
0: Sí.
1: Bueno, no faig, perquè ara estic jo. Clar. Ara sóc jo. Ara fa... Bueno, ja fa anys que estic... Estic sola, ante el peligro, Però, bueno, encantadíssima, Jo, mira, em podria jubilar aquest any i, de fet, no ho faig, perquè m'encanta la meva feina. És que no he fet una altra cosa. He vingut aquí des de petita i ja sempre m'agradava. Llavors, jo crec que això també és molt important, que t'agradi la teva feina. Pensa que hi ha gent que potser fa fotos i ala, pum, pum. A mi m'ho expliquen, perquè jo repeteixo fotos d'altres llocs, Sí, jo repeteixo i dic, és que m'he fet unes i no m'agrado, no sé què. Bueno, no et preocupis, mira, tal, tal.
0: Ah,
1: I,
0: clar,
1: i és
0: ve gent que no està satisfeta
1: no
0: amb
1: està
0: la foto que li han fet en algun altre lloc i venen aquí a Foto Rovira.
1: Exacte, això, però cada dia et podria dir dos o tres persones, sí, sí.
0: I,
1: sí, sí, sí.
0: Teresa, qui et fa la foto del DNI a tu? Perquè,
1: a mi, pues,
0: perquè clar, no voldria ser jo qui està a l'altra banda de la càmera havent de fer-li la foto a la persona
1: abans...
0: que fa les fotos del DNI
1: sí.
0: I de dir, uah, quin repte.
1: Bueno, abans m'ho feia el meu jefe, pobre, el meu exjefe.
0: Sí.
1: Però pobret ja és molt gran i ja no està aquí. I llavors ara ja la porto jo a la botiga. I sí, me les feia ell. I ara poso un familiar, perquè clar, jo explico, mira, teniu que fer-lo així. L'altre dia vaig fer-me el DNI jo, a Plaça Espanya, el dijous passat vaig anar.
0: Val.
1: Sí, sí, que per cert van ser molt amables, també ho has de dir, a la Plaça Espanya, molt amables tots, tant els policies que estaven a la porta com la funcionària. I la funcionària em va dir, aquest sobret em sona molt. Dic, aquest sobret és de la meva botiga. Diu, ai, doncs venen molta gent amb aquest sobret.
0: Que bo!
1: Perquè donem un sobret, així com que posa Foto Rovira, es veu la foto, té sí. un plàstic, es veu la foto és molt una mica original, saps?
0: Clar.
1: I em va fer gràcia perquè la funcionària ho va reconèixer, el sobret aquest, al treure la foto, sí, sí.
0: Teresa, digues el número exacte del carrer Santaló, per si algú vol venir, a banda de fer-se una foto,
1: sí.
0: a veure aquest petit museu, bueno, petit,
1: sí.
0: cada vegada menys sí, petit bueno, museu que tens al mostrador.
1: És Santaló número 4.
0: Santaló
1: i estem
0: número...
1: tocant través... Sí, al costat del RAC. És al costat del RAC i quasi tocant Travessera de Gràcia, molt a prop de Francesc Macià. Sí, sí. Que jo, per cert, parlant d'això del museu, quan em jubili, clar, això, jo vull fer alguna cosa, llavors vull parlar amb l'Ajuntament i a veure si això es pot donar, no sé, al Museu d'Història de Catalunya o alguna cosa, perquè
0: tant,
1: és una llàstima.
0: Estaria molt bé,
1: és
0: això.
1: És una llàstima. És clar, és que és una llàstima. No me'l portaré a casa, perquè, clar, són tantes, és tot un... Saps? Tot com cartolines, totes... I a mi em agradaria que això pues, quedés constància, no? De... I
0: doncs
1: faré
0: mira,
1: alguna
0: cosa... Sí. Des d'aquí fem la crida, des de RAC1, alerta a totes les autoritats, perquè quan es jubili la Teresa Yáñez, que, pel que ha dit, li queden com uns 30 o 40 anys encara de feina per davant, però quan es jubili hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna exposició, hem de fer algun museu, alguna cosa, perquè més de 300
1: sí, sí.
0: personalitats amb diferents
1: sí,
0: moments
1: sí.
0: de les seves trajectòries i vides,
1: sí,
0: clarament això
1: sí.
0: val la pena guardar-ho. Teresa,
1: sí,
0: moltíssimes
1: sí,
0: gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres. Estic encantadíssima, de veritat. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada molt gran. Teresa, gràcies.
1: Igualment, gràcies. Gràcies.
0: Va, són les 11:19, ara de seguida grallers, però no qualsevol grallers, no. Grallers del més alt nivell de Catalunya. Ara de seguida els Canya d'Or, aquí al món RAC1. I després, sèries i documentals sobre el món de l'esport, amb l'Alba Pasqual. Seguim.

0: Només cal sentir-ne un parell de notes perquè el cos entengui que alguna cosa està a punt de passar. Una cercavila, una plaça plena de gent, gegants ballant, castells, festa major, o directament una nit que ja saps que s'allargarà més del compte. Aquests que sentim són el grup La Canya d'Or. És un grup que fa dècades que porta la gralla als carrers i escenaris del país i que, a més de posar música a la cultura popular, ha aconseguit una cosa que no tots els grups de gralla es poden dir: fer ballar el públic fins a altes hores de la nit. Avui tenim aquí algun dels seus membres. Tenim el Jaume, el Pol i el Titus. Bon dia, moltes gràcies a tots tres.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé.
3: Molt bé, contents.
0: Acostumats, això, dels mitjans de comunicació, o...
1: No gens.
0: Menys, no?
1: No gens, sí.
0: A veure, Canya d'Or, d'on ve aquest nom? Puc entendre que fa alguna referència a la gralla, però hi ha alguna història darrere?
2: És una història d'urgències, d'última hora.
0: Val.
2: Diguem que quan vam formar el grup, ara farà quasi 30 anys, esteu a punt de fer el 30 aniversari, era un 13 de setembre i el mateix dia del primer assaig ens van trucar, sabien que estava muntant alguna cosa i des de l'Ajuntament de Reus necessitaven que diguéssim si volien participar a la Festa Major de Reus, per misericòrdia, i necessitaven omplir el programa el nom d'un grup. I nosaltres no sabíem, no, clar, el primer assaig, i teníem allí idees, ens heu de dir alguna cosa en 10 minuts. I vam veure el local
0: sense pressió, eh?
2: Sí, sí, sense pressió. Tenim per allà un cofre d'or i no sé què, i amb la canya, que és el que bufem la inxa de la gralla, doncs vam ajuntar això i mira, va sortir així aquest nom tan pretensiós.
1: Que consti que vam decidir que potser el canviaríem al fer 10 anys.
0: I, sí, i aquí estem.
1: Estem a punt de fer els 30 i encara estem igual.
0: Entenc que ara ja, quan feu els 30, tampoc, no? Ja no té sentit canviar-lo.
1: Jo crec que no s'escau ja, no?
0: Per què us vau plantejar canviar-lo? Per dir, va, potser...
1: Home, són ostentós, no?
0: Yeah.
1: La Canya d'Or. No és la intenció.
0: Yeah.
1: Llavors, no sé.
2: Alguns deien, los chicos de oro. I llavors això encara ens feia més...
0: Vosaltres sou de Reus.
2: Sí. Bueno, el Pol és de Valls.
0: El Pol és de Valls. Ai...
3: Bueno,
0: no, però t'han acollit, entenc.
3: Sí, m'han acollit bé,
0: no,
3: al final som del camp i jo vaig a Reus i ja està. Tinc molta estima a Reus.
0: Quants sou en el grup? Perquè han dit alguns membres.
1: Sí, depèn de la formació.
0: Val? Sí, expliqueu-nos una mica això, perquè potser l'univers de... Jo crec que tots tenim molt presents les gralles, per això que deia ara, però potser l'univers graller el tenim una mica allunyat. Formacions, què vols dir exactament en formacions?
1: Hi ha la formació tradicional, que estaríem parlant de tres gralles i un timbal.
0: Val.
1: Després tenim formacions ja més ampliades, com és amb doble percussió. També tenim la brass band, que aquí ja s'afegeixen metalls, trombons, tubes... Ja. Tenim també el ball de gralles, que aquí ja són quatre veus de gralles i dues percussions. Vull dir, depenent de quina formació estem fent, doncs hi ha més o menys músics a l'escenari.
0: Pels qui no coneguin gaire la gralla, com és la gralla i com es toca la gralla?
3: Bueno, la gralla és un tub de fusta, sí, amb forats. És un instrument bastant rústic, no? N'hi ha que tenen claus, n'hi ha les seques que no tenen claus, hi ha les que tenen claus, i es bufa amb una doble canya que vibra i a partir d'aquí doncs es forma el so, tu d'ell passa el so cap a la gralla i llavors amb els dits fas les diferents notes.
0: Ara faré una comparativa que és terrible i que potser ofèn a tot el sector i ara teniu ganes de marxar.
2: Estem però... acostumats.
0: No, no, no, no, però dic per què. Sabeu aquells gossos petitons que quan borden molt fort, que són molt estridents, la gralla és un instrument molt petit per lo fort que arriba a sonar. Això es deu... Hi ha algun motiu aquí darrere?
2: Bueno, l'instrument és cònic, llavors projecta el seu con... Es projecta més fort i, a més, el doble canya fa que tingui aquesta potència.
0: Depèn molt dels pulmons,
2: com
0: també.
2: És un instrument molt obert, també, per dintre. Hi ha instruments de doble canya que són més estrets i, per tant, el so és una mica més fluixet, o el ser més llarg sonen més greus. La canya, la gralla, el seu instrument curt i cònic i obert sona molt més potent.
0: Clar.
2: I d'aquí que tinguem aquesta reputació.
1: Home, és un instrument de carrer, vull que esperes, no?
0: No, no, clar, evidentment.
1: No pot sonar fluix.
0: Evidentment. I l'afinació?
2: Això, hi ha un marge de desafinació molt gran, per això també la gent que s'hi dedica i que ens ho hem treballat i que tens una formació, doncs a la llarga, amb la canya, amb la pressió, amb una tècnica, doncs es pot treballar i es pot aconseguir més o menys afinar prou bé, però hi ha un públic graller, diguéssim, que fa el que pot, que no té coneixements, que no es forma, i llavors, com que hi ha aquesta diferència, aquesta, diguem, marge de desafinació tan gran, que amb una nota pot sonar un to més amunt o més avall, depèn de com bufis, depèn de com apretis, depèn de la quantitat d'aire.
0: Vosaltres m'imagino que ho detecteu superràpid, evidentment, perquè vosaltres ho heu estudiat i vosaltres doncs, us dediqueu a això i sabeu el que esteu fent. Però pel públic que no en té ni idea, es nota molt la diferència amb aquest marge de desafinació d'algú que ha agafat una gralla i que no en té ni idea, o que mira, qui fa el que pot no està obligat a més, i els canyadors.
2: Bueno, els canyadors i molts grups toquen.
0: Sí, no, però els tinc aquí.
2: Però sí, es nota moltíssim, evidentment, sí. I no només l'afinar, sinó només la manera de treure el so. Vull dir, hi ha una tècnica...
0: És més net, potser, o... No, o...
2: Sí, diguem que és més suau, podem tocar més suau, més fluix. Mm. En canvi, si no tens coneixements, doncs normalment sona fort, descontrolat.
0: A veure, sempre associem les gralles als gegants, als castells, cercavila, festes populars, però vosaltres també feu ballar al públic amb tamassos com aquest.

0: Sí, sí, sí, sí, sí, efectivament, és el que us està semblant. Gralles i Doraemon. Sí, sí. Però vosaltres som uns cachondos.
1: Sí, sí.
0: Això d'on sorgeix la idea?
1: Els balls de gralles actuals, abans, fa uns anys, quan feien balls de gralles que es deien, era com un ball d'embalat o es tocaven balls vuitcentistes i la gent, sí, doncs, feien valsos, polques, pasdobles. Des de fa uns anys, diguem, que vam començar alguns grups de grallers a indagar una mica, a voler fer novetats, a fer a Vilafranca, per exemple, a la Festa Major de Sant Fèlix, després de fer aquests ballables...
0: No sé, no sé per què, però cada dia, d'una manera o d'una altra, acaba sortint Vilafranca del Penedès. I és una cosa que no, de debò que no m'explico. Perdona, que t'he tallat.
1: Sí, jo crec que va sortir arran d'ell. Quan acabàvem aquests balls de gralles, hi havia, sí, molta gent que estava molt, molt motivada i molt eufòrica a les tantes de la nit.
0: Clar.
1: I ens ajuntàvem amb alguns grallers, algunes colles, i acabàvem fent, improvisant una mica amb balls de l'escenari, improvisàvem repertori una mica així més modern i la gent es tornava com boig i acabàvem a les tantes de la nit. I a partir d'aquí jo crec que es va començar a portar-ho dalt de l'escenari perquè la gent volia això. I llavors doncs ho vam anar compartint des d'un repertori, des de, jo què sé, de la Rafaela Carrà, des de músiques de dibuixos animats, des de Disney, l'última novetat dels catarres, dels tallets, del que sigui... I llavors vas veient amb els anys el que és el que... És com si fóssim una banda de versions, però en un petit format.
2: I sense cantant.
1: Exacte.
2: Coixi. Això és la gràcia, el cantant és el públic.
0: Clar.
1: Sí.
0: Clar.
2: Tenim molts cantants allà.
0: Clar.
1: Llavors el que nosaltres detectem és que la fórmula que funciona més són músiques que enganxen, que la gent, tothom sap, perquè encara que siguin cutres o d'ambients molt diferents, que les identifiquin i que sàpiguin la lletra i que es tornin bojos cantant. Llavors agafem, la majoria de coses que fem no són temes sencers, sinó que fem fragments i els anem empalmant, i això funciona, la gent s'ho passa superbé.
3: Mira, és que us atreviu amb qualsevol gènere.

0: A veure, què és més dur? Cercavila o processó de 4 hores o un ball de gralles fins a les 4 de la matinada?
1: Cercavila de 4 hores.
0: Sí, eh?
1: Sens dubte.
0: Sí, perquè clar, no? O sigui, amb allò, l'adrenalina del ball de gralles no el tens tant, a la cercavila.
2: Sí, tot i que requereix molta energia i algun cop que ha vingut algú a fer-nos alguna substitució, perquè a vegades no hi podem ser tots, no? I ens va dir que això era com un centre d'alt rendiment de la gralla, de lo que havíem arribat a assajar i tocar, perquè al final és una hora seguida tocant, una hora i quart que fem, i bueno, requereix molta energia. Vull dir, una cercavila és llarga en el temps, és més de fons, aquí és més explosiu i en poc temps donar-ho tot.
3: Sí, molt intens.
0: Teniu localitzades aquelles cançons que us demana més el públic?
3: Sempre hi ha els quatre hits que saps que funcionaran i que et poden aixecar en un moment, si no hi ha gent motivada, saps que dispares aquell tema i segur que tothom comença...
0: Per exemple, digues.
3: Per exemple, la dels volcans dels búhos sempre funciona molt.
0: Home.
3: Aquesta que hem sentit del We Are the Champions de Queen, vulguis que és tranquil·la, però la gent no l'acaba cantant i l'empalmem amb... Sí. No sé què, no recordo. Bueno, hi ha uns quants. Com es diuen aquests...
1: Els
3: figaflaues també. La història és agafar el hit de l'estiu de l'any i adaptar-ho a les gralles.
0: Què és més català, una gralla o una havanera? Hi ha somriures de... Sembla que ningú es vol mullar.
3: Jo crec que la gralla.
0: Clar, què diràs tu, no?
2: Això depèn d'on ho preguntis, no?
3: Sí. Vull dir, la venida ve de l'Havana, és cubà. Zona...
0: Ja, com el seu propi nom indica, no?
3: Sí, sí.
0: Clar, depèn molt de la zona.
2: Clar, nosaltres ens movem més pel Camp de Tarragona, que és d'on som, el Penedès, tota aquesta zona, doncs, la gralla està més arrelada. I potser doncs, més cap al nord doncs, tenim més l'Havanera, però bueno, aquí cadascú es comprarà cap a casa.
0: Ara que parlàvem de gèneres, la gralla serveix pel tango,

0: o per la cúmbia. Qualsevol tema pot funcionar amb un grup de gralles?
1: Crec que sí. Qualsevol, no, potser no, però que tingui una certa melodia i que es pugui adaptar amb altres instruments que ens ajudin a reforçar aquell estil, sempre funciona. Sí.
0: Heu xerrat mai amb els Figaflaues, amb Búhos, amb qui sigui, i que hagin pogut sentir les versions que feu vosaltres en gralla? Han tingut mai l'oportunitat de fer-ho? Heu intercanviat opinions?
2: Amb Pepet i Marieta vam arribar...
0: Ah, home!
2: A tocar. Bueno, ell va cantar.
1: Sí, amb Gertrudis també.
2: Amb Gertrudis també va cantar.
1: Xavi és amic nostre i va col·laborar una vegada a l'escenari cantant el tema de la samarreta d'Imperi, mentre nosaltres l'acompanyàvem. Sí, coses així, sí.
0: I bé, eh? Ja els agrada. Saber, sí. Diríeu que, amb coses com els que esteu fent vosaltres, la Canya d'Or ara està a punt de fer 30 anys, però, clar, heu portat, no?, aquest instrument tradicional a la música més contemporània, l'heu passat de la festa popular, que continua estant a la festa popular, a l'altre tipus de festa popular, que és a la festa durant la nit. Viu un moment dolç, la gralla, podríem dir?
1: Des de fa uns anys que sí. Diguem, des de que es pot estudiar al Superior de Música, l'Escola de Catalunya, es pot estudiar gralla des de l'any 2006 i hi ha hagut com una professionalització que s'ha anat... Hi ha més nivell, hi ha més estils, hi ha més gent que s'atreveix a fer moltes coses i està en un punt molt dolç ara mateix. Mm.
0: Si d'aquí 30 anys tornéssim a parlar amb Canya d'Or...
1: Ui, seria molt gran, ja.
0: Què us agradaria poder explicar-nos?
3: Passar a palavra.
4: Bueno, que home, seguim existint,
0: sí,
4: no?
0: Exacte. Sí, no, va, algú més. Alguna...
2: Estarem tocant d'aquí 30 anys, en sèrio?
0: Un graller mor amb la gralla als llavis. No, però algun poble, alguna festa, alguna plaça que tingueu una mica entre cella i cella, que digueu, hòstia, qui ens agradaria ser-hi? O sigui, omplir un Sant Jordi.
1: Home, això seria...
0: Home, això estaria bé,
1: super. Sí. Que la gralla que acabés transformant-se en un instrument no comercial, però que arribi a tots els públics. Ara mateix no arriba a tots els públics, mm-hmm. Tot i que es va començant a sentir més amb jovent, que abans no venia tant, potser amb balls de gralles, però sí que arribar a tocar en un lloc, que sigui un Primavera Sound, no, en un lloc així, que la gralla no, fins ara no he tingut cabuda, seria...
2: Mm. Però no depèn de naltros, tampoc.
1: No.
2: Aquí els promotors, si ens estan escoltant...
0: Ja heu vist quines barbaritats són capaços de fer aquesta gent, per tant, cap allà. Clar, vosaltres que sou majoritàriament de Reus, entenc que el moment més especial és tocar per Sant Pere o per la Misericòrdia. Perquè jo ara li preguntava al McClary, tocar a casa sempre té aquest... És aquesta una mica arma de doble fil, de... Hosti, que bé és casa, però alhora també és un... Ja, però hi ha els amics, hi ha els veïns, no? Hi ha els fills, els germans... I també en aquell moment té com un puntet més de pressió extra.
2: Sí, però no... Vaja, no crec que tampoc això influeixi massa.
0: No.
2: La feina està feta abans. Va. Dir, un cop estàs dalt de l'escenari i t'engeguen els focus, poca cosa veus a baix i tires milles.
1: A casa ja ens tenen molt vistos. Sí. Ja n'hi venen. A vegades, alguns...
0: No, eh? A principi sí, per compromís, 30 anys després, que a mi que em busquin, no? Us heu de passar molt bé. Em dóna la sensació. És així?
1: Sí, sí. Ens ho passem molt bé. I més, cada any, com que anem renovant el directe, anem canviant coses del que fem, adaptant coses, doncs ens donen aquest aire nou que hem de renovar coses.
0: Hi ha molta feina o l'adaptació és força ràpida? De portar-ho a poder-la interpretar amb gralla, qualsevol cançó. Entenc que les cançons deuen ser un repte per si mateixes, és a dir, un Bohemian Rhapsody deu ser una bogeria, potser, o no ho sé.
1: Depèn molt de la melodia, sobretot, de la tessitura que agafa, perquè estem prou limitats, la tessitura de la gralla no té molta tessitura, llavors els greus, per això la gralla baixa... Ens depèn molt d'això.
0: Per exemple, posem un exemple. Alguna cançó que diguis, hosti, aquesta és pràcticament inadaptable.
4: En general, el que són cançons més rapejades, que no tenen tanta melodia, que són molt monòtones a nivell de melodia. Això amb una gralla i amb el format que fem naltros no és bueno, massa adaptable.
0: I el reggaeton. Entenc que el pam-patam-pam-pam, aquest anar-lo fent tota l'estona amb la gralla...
1: No, això és senzill, però depèn de la melodia, sobretot.
0: Sí, però vull dir que al final, com que, no, allò que tots sonen igual...
1: Bueno,
4: però al final, si és un temazo, la gent ho reconeix sí, i acaba funcionant. O sigui, el tema és trobar un bon arranjament, és la feina més difícil. Bueno, primer és decidir les cançons, posar-nos d'acord, perquè sí, a vegades també hi ha una mica de debat, no? Això pot anar bé, això no... I llavors doncs, fer una feina d'adaptar-ho i tenir les partitures perquè funcioni, no? Que la melodia ha d'estar aquí prou i que l'acompanyament, basar-nos molt en el que és l'original. No intentar fer coses diferents, tampoc.
0: Jaume Gusa, Titus Prats, Pol Figuerola, de veritat, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. Per tots aquells que no hagin vist La Canya d'Or en directe, són extremadament recomanables. Jo en tinc moltes ganes, he de dir... Per tant, potser estaria bé, ja ho parlarem, però potser estaria bé que poguéssim fer alguna cosa. Ja ho parlarem, no? Podríem muntar alguna cosa.
1: Sí,
0: ja ho parlarem.
2: Després
0: ja
2: ho parlem.
0: Ja, després ho parlem. Va, Jaume, Pol, Titus, moltíssimes gràcies, de veritat, i per molts més anys de La Canya d'Or. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Ara tornem.

0: Avui, a dia, el paraguaià per només 1,29 la safata de 750 grams. De debò, molt bé. Dia.
1: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells a RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç.
7: Estan els bosos entrant.
6: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
8: L'Arboç és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells a RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
6: El diumenge 23 d'agost, Castells a RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
7: Passa a l'altra banda i Castells que...
6: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
10: 17 minuts i les 12.

0: Vinga, anem a parlar una estona de sèries i avui ho fem aprofitant una estrena. El nou documental sobre Novak Djokovic.
1: There's a word in Serbian called inat, where people doubt you. What's it
0: been like? A partir de demà, a partir d'aquest dijous, podreu veure a Prime Video la sèrie documental Novak Djokovic, el llop a l'hivern, que repassa la meteòrica carrera del tenista i nosaltres ho volem aprofitar doncs per capbussar-nos en un dels gèneres que més ha triomfat en els últims anys pel que fa a les produccions televisives, que són aquestes sèries documentals, aquests grans documentals sobre la història del futbol, de l'esport, del futbol també, però de tots els esports en general, del bàsquet, etc, de l'esport en general i dels seus esportistes. Alba Pascual, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, Alba?
2: Molt bé. Aquí per parlar d'esport, el meu tema.
0: Sí?
2: No, és ironia, no en tinc molta idea, però m'agraden molt, molt, molt els documentals esportius. Això és veritat, és que és un gènere per si mateix.
0: És un gènere que, a més, ara està en alça, funciona moltíssim.
2: No, ho està patant, que cada dos per tres a Netflix, no? Ronaldinho...
0: Sí, el documental de Rafa Nadal,
2: clar,
0: el de Carlos Alcaraz... Recordo també un de Netflix, de Jamie Vardy... mític jugador del Leicester, d'aquell Leicester que va guanyar la Premier League, tota la història darrere d'ell, és un documental meravellós. Jo crec que aquest de Novak Djokovic és molt
2: estarà
0: esperat
2: bé.
0: I jo crec que funcionarà molt bé. És una mica, no?, d'allò de All Last Dance en el seu moment.
2: Clar.
0: De Michael Jordan i els seus Bulls, no?
2: Aquesta sí.
0: Aquesta sí. Jo crec que, bueno, té un punt de, no?, voler conèixer una miqueta el que per molta gent són mites.
2: Clar, o sigui, a mi el que m'interessa realment és que ens planteja com darrere de totes aquestes victòries, trofeus i rècords sempre hi ha una història humana, no?, que és l'apil, plena de llums i d'ombres, i la tele també ha trobat en l'esport un dels seus millors terrenys de joc en quant a narratives, perquè durant anys, al final, la tele només feia les retransmissions en directe, no? Que ens oferien la imatge de la victòria, bueno, o la derrota, però les sèries, tant en format documental com ficció, perquè també porto alguna ficció... aconsegueixen entrar, no?, als vestidors per mostrar-nos el preu real d'aquest gran èxit. I jo, doncs això, aprofito aquest focus a la figura de Djokovic i recordo això, el que deies, que recentment s'ha fet un retrat de Rafa Nadal a la docusèrie Rafa, que està a Netflix,
0: sí,
2: proposant-te, doncs això, un repàs per alguna de les millors sèries documentals i de ficció esportives.
0: Mira, i comencem, home. Last Dance, The Last Dance de Netflix. I want you to feel what I feel. What time is it? Game. La gran distracció per molts durant la pandèmia.
2: Sí, eh? Ja jo la vaig veure una mica després.
0: Clock.
2: I realment crec que si hi ha un documental esportiu que ha marcat un abans i un després en la història de la tele, aquest és de les dents, 100%. Està centrat en l'última temporada de Michael Jordan, als Chicago Bulls, i la sèrie transcendeix molt de l'àmbit del bàsquet, no?, per convertir-se, com va ser, en un fenomen global. Per què? Doncs perquè a través de material inèdit, gravat durant la mítica campanya, i entrevistes també actuals d'una franquesa brutal, perquè parlen molt bé, aquesta gent, la sèrie és interessant perquè no fa un monument hagiogràfic de Jordan, sinó també que ens mostra un retrat sobre la mentalitat d'un guanyador compulsiu, d'una persona una mica obsessionada. Ens mostra el seu lideratge a vegades tirànic, la pressió de la fama, la necessitat gairebé malaltissa d'aquest home de trobar un enemic per poder motivar-se, i té una edició impecable, que això sempre m'agrada destacar com a documental, una bona edició ho fa tot, un ritme frenètic, i demostra que un documental esportiu pot tenir la mateixa tensió, el mateix drama i complexitat narrativa que un thriller, perquè
0: totalment.
2: Jo estava així veient-la com...
0: Totalment.
2: Ai, Dios mío.
0: 100%.
2: Molt bona.
0: La següent és una altra que he vist i que també he gaudit moltíssim,
2: mira,
0: que és una ola de 30 metres de HBO. Everyone wants to surf the biggest wave. But maybe it's time to not just focus on Nazaré, that wave. Garrett McNamara.
2: Sí, jo no sabia qui era aquest home. Fascinant.
0: Jo tampoc.
2: Fascinant.
0: Jo tampoc, i és una llegenda del surf.
2: Sí, sí, és una passada. O sigui, passem del bàsquet, no?, a la força indomable de la natura, com... com és una ola, dirigida per Chris Smith, segueix durant una dècada, doncs això, a Garrett McNamara, qui després de visitar Nazaré, que jo tampoc sabia que era la meca d'aquest esport, que va anar amb l'esperança de conquistar una nada de 30 metres, el documental realment ens explica com porta aquest esport a altures cada vegada majors. És molt més realment, que imatges d'acció espectaculars gravades amb una foto impressionant, perquè és molt bonica. També és un retrat íntim sobre la relació d'aquest home amb el pare immortal.
0: Sí.
2: Amb el pas del temps, amb la comunitat de surfistes, que és molt fort perquè arrisquen la seva vida per uns segons d'adrenalina pura.
0: Absolutament.
2: Tota l'estona.
0: Absolutament. I les reflexions de quan hi ha algun moment de, que els hi va de molt poc de sortir amb vida de, en aquella platja. I com diuen, en aquell moment em plantejo si això val la pena i de dir, potser ho hauria de deixar, i pocs dies després aquesta cosa que tenen a dins, aquesta addicció per l'adrenalina, els hi pot i tornen a estar pujats a una taula de surf.
2: És fort perquè realment molts d'aquests documentals parlen d'això i la resposta sempre acaba sent sí, sempre acaben tornant, i això és realment fort. És una sèrie que també m'interessa perquè té una banda sonora boníssima, i és això, m'agrada perquè reflexiona molt bé sobre la por, l'addicció al risc i el respecte absolut a l'oceà. Jo crec que és una de les experiències documentals més sorprenents de la tele.
0: Les següents, aquí entrem una miqueta en l'àmbit de la ficció?
2: No, encara tenim dos documentals.
0: Ah, val,
2: sí.
0: Cert, perdó, m'he equivocat jo. Anem amb el primer. Oh my goodness! 25 straight victories. 3 national championships. Tenim per aquí?
2: Mira, l'esport a mi m'agrada perquè faig, parlaré de Last Chance You i Cheer, perquè l'esport no és només de milionaris i estrelles consagrades, i en aquest cas Greg Whiteley, que és un documentalista molt conegut, revoluciona el gènere mostrant la cara B de l'esport universitari nord-americà amb aquestes dues joies. A Last Chance You, que és el trailer que escoltàvem, seguim els jugadors de futbol americà amb talent extraordinari, però amb vides personals i acadèmiques complicades, que juguen en universitats de segon nivell. I parlen de com aquest esport és la seva última oportunitat per no quedar fora del sistema. I a Cheer ens endinsem en el món ultracompetitiu de les animadores de Navarro College. When the Grand Championship several times, they could beat anybody.
0: People from all over the country come here to cheer for Monica. Animadores, eh?
2: Animadores. Jo no sabia que això era tan fortíssim, aquest esport. És una brutalitat, i el Navarro College és una secta. Però en el millor del sentit, suposo, perquè sí que és veritat que ens mostra aquestes lesions i l'exigència física que estan pràcticament al límit de la crueltat, però connectes moltíssim amb aquestes persones i realment són adolescents que ho viuen d'una forma molt, molt forta.
0: Oh,
2: i les dues sèries funcionen també com a radiografies socials de la classe treballadora nord-americana, que això és el que més m'interessa, on ens explica que l'esport no és només un passatemps per a ells, sinó l'única via de sortida de la pobresa i de la marginalitat.
0: Tenim aquests Last Chance You i aquest Cheer, i acabem el bloc documental pròpiament amb una d'HBO molt recent, que és The Dark Wizard.
3: When I was a little boy, my first memory was this dream of falling.
0: D'aquesta se n'ha parlat molt, també.
2: Uf, és que és boníssima. És una parada obligatòria, El mago oscuro, de Dark Wizard, una docusèrie que s'endinsa en la vida i el llegat de Dean Potter. És una de les figures més radicals, polèmiques i poètiques dels esports de risc extrem, conegut per l'escalada, principalment. És una persona que practicava l'escalada lliure, el highlining i el salt base, però les practicava no com a simples esports, sinó com una recerca espiritual tota l'estona, i una exploració del límit de la ment humana. Parla moltíssim això, i ho veiem a través de diaris personals, testimonis directes, i també es mostra la seva rivalitat amb altres icones, com és l'Alex Honnold, que també conegudíssim per la pel·lícula Free Solo.
0: Exacte.
2: La sèrie ens mostra el seu geni i els seus dimonis interns i les dificultats que tenia aquest personatge per encaixar al món real. És un retrat cru i fascinant sobre l'obsessió que té aquest home per volar i tocar el límit de la mort, i ens planteja tota l'estona aquesta pregunta tan incòmoda, no?, que dèiem abans, de l'alta competició i del risc extrem, que quin és el preu real, no?, de voler portar més enllà del possible les fronteres humanes, i quin és el risc. Si no sabeu de la història d'aquest home, no faré spoilers, però bueno, és una història interessantíssima i és un documental molt bé construït, que comença amb un personatge que sembla una mica, bueno, no et cau del tot bé, el Dean Potter, i després l'acabes entenent.
0: Yeah.
2: I és molt, molt, molt bonica. Vaig plorar.
0: Ah, sí?
2: Molt, sí.
0: En certs moments, o al final, o...
2: Al final, bueno, estava trencada, completament. però és molt emocionant, sí, i és molt filosòfica, també.
0: Doncs, repetim, The Dark Wizard, El mago oscuro, HBO. I ara obrim, ara sí, bloc ficció. Tenim tres propostes, una mica de drama, una mica de comèdia, una mica de pressió, tot barrejat, diguéssim.
2: Sí.
0: Comencem amb Tiempo de Victoria, la dinastia de los Lakers. Això és HBO, també.
4: Folks, the time has come. Your reigning champs are back to defend their title.
5: Being the leader on a team means making hard decisions.
0: Que també se'n va parlar molt d'aquesta.
2: Sí. O sigui, si entrem en el terreny de la ficció, és una sèrie que a mi m'encanta perquè ens fa entendre com l'esport es va convertir en el gran show del segle XX i Winning Time, Tiempo de Victoria, creada per Max Borenstein i Jim Hedge, està produïda per Adam McKay, que també és un showrunner increïble. Ens mostra el naixement del Showtime de Los Angeles Lakers durant els anys 80, quan arriba el magnat Jerry Buss i el talent de Magic Johnson transformen un equip de bàsquet en una franquícia d'entreteniment de masses. Té un estil visual gamberro, molt maco, ràpid, ple de trencaments de la quarta paret, estètica celuloide dels anys 80... Mm-hmm. I ens mostra molt bé, de forma molt encertada, amb un molt bon repartiment, les lluites d'ego, els excessos de Hollywood i, sobretot, la transformació de l'esport en un negoci multimilionari que jo no sabia que era fins a aquest nivell. Realment és molt heavy veure les bambalines de la construcció d'aquest imperi com és la NBA. Jo no tenia molta idea, però està molt guai.
0: Superinteressant. Ara fem el salt a Filmin per una també bastant recent que es diu Bèstia.
6: I morgen kan vi bli Norges mestre. I dag er deres siste sjanse til å bevise for meg at dere fortjener en plass...
2: Futbol. Si busqueu una proposta de ficció europea més indie que s'endinsi a les entrelles del futbol, sense caure en els típics clichés de l'èxit fàcil, és una recomanació imprescindible, la podeu trobar a Filmin, molt bona, basada en la mítica trilogia de novel·les de l'exfutbolista professional Michael Stilson, que jo no sabia qui era. La sèrie segueix a l'Elias, que és un noi de 16 anys que en només 5 dies ha de demostrar que té el nivell necessari perquè un gran club el fitxi com a professional. I aquí és on es genera el gran dilema de la sèrie, que és com pots demostrar que ets una bèstia, no? Individual i competitiva en un esport que teòricament és en equip, no? Mm-hmm. Té capítols curts, són molt directes, posada en escena hiperrealista però molt bonica, i ens mostra la pressió, l'ansietat, la por al fracàs i els sacrificis que pateixen aquests adolescents que són joveníssims. O sigui, és un noi que crec que no... 16 anys, però la història et remet tota l'estona a la seva infància. I és que, clar, te n'adones que el futbol d'elit i la seva pressió és realment forta. I és una sèrie molt crua i autèntica sobre la cara B d'un esport tan conegut i practicat com és el futbol.
0: Sí. I acabarem amb Movistar Plus i amb una sèrie que es diu Jakarta.
7: ¿Tú qué te dedicas?
8: Al bádminton.
7: ¿Y te ganas la vida con eso?
8: Me has preguntado a qué me dedico, no con qué me gano la vida.
7: ¿Sabes dónde está
0: Javier Cámara?
2: Javier Cámara. Javier Cámara. Oi, l'estimo, aquest home. Bueno, no podia deixar fora una de les ficcions nacionals més interessants sobre el món de l'esport. A més, des d'una mirada molt distinta. És una sèrie creada pel mestre de la comèdia... Àcida, sí... comèdia complicada, diria, que és el Diego San José, protagonitzada per Javier Cámara i Carla Quílez, que són brutals. Ens endinsa en el desconegut univers realment del bàdminton professional a través d'un antic campió d'aquest esport en hores baixes, que és un personatge patètic però entranyable i que descobreix el talent salvatge d'un adolescent, que és la Carla Quílez, i ells converteixen la seva última oportunitat de redempció i de glòria, no? I és una sèrie que això, que funciona molt bé perquè fa ús d'aquest humor patètic i del drama tan incisiu propi de San José i no busca fer un homenatge heroic d'aquests protagonistes, sinó retratar la picaresca, retratar les grandeses i les misèries d'un esport que realment que és molt minoritari i sobretot és una ficció brillant sobre aquells que perden, sobre els perdedors. És molt bonica, és molt emocionant i
0: que
2: tracta...
0: Que també està bé.
2: Sí, que no tot és guanyar.
0: No tot és guanyar. De fet, l'esport, això t'ho diuen els grans dels esports, Pep Guardiola ho deia molt.
2: Sí, sí.
0: I Roger Federer, me'n recordo que també. O sigui que a l'esport, sobretot, es perd.
2: Sí, sí. És que si tots els dies guanyessin...
0: I fins i tot els que guanyen més també perden molt i perden constantment. Això és l'esport,
2: mira,
0: també.
2: Una sèrie que parla molt bé d'això...
0: I a carta, a Star Plus. Alba Pasqual, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fins la setmana que ve.
2: Ens veiem.
9: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Va, i abans d'acabar, una mica més de canya d'or. Coti per coti. A veure, amb gralla.

0: Som boníssims, de veritat. Com es pot fer tanta festa amb unes gralles? Els Calla d'Or, que ha sigut un plaer enorme conèixer-los avui, el Jaume, el Titus i el Pol, i ens sentirem a parlar. Estigueu atents a l'antena de RAC1, perquè d'aquí... més d'hora que tard potser els tornareu a sentir, potser fins i tot els sentireu en directe. Ja us ho anirem explicant. Va, nosaltres ho anem deixant aquí, que ja són pràcticament les 12, mig minut. Arribarem a les 12, demà i tornem, eh? Demà dijous ja, des de les 7 en punt del matí. I entre altres coses, parlarem demà, descobrirem cançons que molt probablement no sabíeu que són una versió. Que les escolteu ara, les balleu ara, les canteu ara, penseu que són les originals, però no, venen de versions de molts anys. Ens ho descobrirà Lugo Nubiola i tot això, i evidentment molt pendents del que pugui anar passant al món, l'actualitat, el que sigui, tot el que passi, us ho explicarem. Gràcies per la confiança i fins demà. Adéu, adéu.
1: RAC 1 Notícies. Mar Pollato.
2: Bon dia, són les 12. El govern espanyol està treballant amb el govern de Ceuta per portar 500 nenes migrants a la península. És un dels plans de xoc que prepara l'executiu de Pedro Sánchez per protegir aquest col·lectiu, que és un dels més vulnerables i necessita atenció urgent. En aquesta primera fase seran les organitzacions de protecció a la infància les que s'encarregaran de l'acollida sense la necessitat de traslladar la tutela a les comunitats autònomes, tal com han explicat fonts del Ministeri de Joventut i Infància. En aquest sentit, la ministra d'Inclusió, Migracions i Seguretat Social, Elma Saiz, diu que l'objectiu del govern en tot moment és el de protegir l'interès general del menor i complir la llei. N'ha parlat a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. No podemos olvidar tampoco que estamos en un estado de derecho, que tenemos una normativa y que el gobierno siempre actúa, por supuesto, velando por el cumplimiento de la legalidad.
2: Mentrestant, a Ceuta continuen les tasques per adequar els espais que permetran, de moment, l'acollida de 1.500 persones. A Catalunya, a aquesta hora, els trens de la línia R4 de Rodalies circulen amb demores que poden ser de fins a 40 minuts.

0: Pere, l'altre ramal, previst més endavant, en una segona fase, connectarà Igualada, Manresa, Vic i Girona. I a Tarragona està a punt de començar la Diada Castellera de Sant Magí, una diada de màxims per les quatre colles tarragonines. La colla jove arriba amb la il·lusió de tornar a descarregar el 5 de 9 i els castellers de Sant Pere i Sant Pau són a un pas d'assolir l'última plaça de diumenge pel concurs de castells. Anem en directe cap a Tarragona, Esteve Giral.
1: Doncs sí, són ara els xiquets del Serrallo, els cobren aquesta Diada Castellera, una plaça de les Cols que és plena a vessar, en una calorada d'aquelles autèntiques. Il·lusió desbordada de les quatre colles tarragonines, expectació, com deies, per veure si torna el 5 de 9 de la colla jove i expectació també per veure l'actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, que viuen un gran moment, a veure com els xiquets del Serrallo obren aquesta diada, on també els xiquets de Tarragona volen superar els seus propis límits.
0: Ara els esports amb Roger Jofre.
2: La majoria de les penyes del Rayo Vallecano demanen a l'afició que no vagi demà a Butarque, on l'equip jugarà contra l'Alavés a les 9 del vespre. Les penyes critiquen durament la gestió del president Raúl Martín Presa i l'acusen de portar el club a la ruïna. Recordem que el Rayo jugarà a l'estadi del Leganés la segona jornada de Lliga perquè no pot utilitzar Vallecas per problemes de seguretat. Més coses, l'Atlètic de Madrid ha anunciat el traspàs de Ruggeri a l'Aston Villa. És la cinquena sortida de la plantilla de l'equip matalassec aquest estiu, després de les de l'Englet, Nahuel Molina, Griezmann i Thiago Almada. L'equip s'estrena avui a les 9 del vespre a la Lliga contra el Màlaga. Això sí, encara sense Julián Álvarez, que, com va explicar el Xolo, li falta acabar-se de posar en plena forma física. Encara en futbol, el València homenatjarà Mestalla amb un cartell de l'artista valencià La Huerta cada partit que jugui a casa durant aquest any. Recordem que, en principi, està previst que aquesta sigui l'última temporada que l'equip juga en aquest estadi. I en clau mercat, el Mónaco ha anunciat aquest matí que Paul Pogba i el club finalitzen el contracte que els unia fins al juny del 2027 de forma anticipada.
0: Pel que fa al temps, la boira i els núvols baixos de les últimes hores a la Catalunya central ja són història i és justament aquí on aquesta tarda poden descarregar alguns ruixats. A més, al vespre també n'apareixeran el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. La temperatura ja arriba als 35 graus en alguns sectors del sud del país i les properes hores la calor serà intensa i s'arribarà als 40 a Ponent i l'interior de la Vall de l'Ebre i el Priorat. De moment és tot i tornem a la una.
3: Ciutadans de Catalunya.
4: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
5: Especial 50 anys.
6: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
7: Benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
6: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
5: I recordeu quina hora és, perquè és l'hora de comptar.
6: Sí, avui sentirem en Juli Pijulí, el president de la Federació de Bars Il·legals. Bon dia,
5: Bon dia, com esteu? Esteu bé o esteu com jo? Jo no estic malament, però bé, allò que dius bé, tampoc ho estic,
6: Bé, escolta'm, amb tu parlarem de Lleida, perquè fa uns mesos va saltar la notícia. Lleida, la ciutat amb més cocaïna de Catalunya.
5: Molt malament. Molt malament.
6: Sí, no és una dada com per vantar-se'n.
5: Efectivament, s'ha de compartir. Tot per Lleida? No, l'accés mata. Compartir és estimar. Lleida, estima'ns com nosaltres t'hem estimat algun cop.
6: No sé si aquest seria el missatge que volem donar des d'aquí.
5: Gràcies.
6: I avui també parlarem de vagues, que n'hi ha hagut moltes durant aquesta temporada. Per exemple, la de professors, la vaga de metges... I sentirem el nostre Justo.
8: Lo nostre, lo la nostre. Ràdio que transmet l'alegria i la joia de vivre.
6: Sí,
8: perquè podem fer vagues, manifestacions, aturades, tard de carretera, però sempre, sempre, sempre posem la vida per davant.
6: Sí, sempre, home.
8: Tens el teu filtre de música que converteix l'aigua de la xeta en aigua de la xeta fria?
6: Això no deixo...
8: Compra'l ara i entra en el sorteo d'un fantàstic cap de setmana romàntic en Martorell, Rubí o Comarruga, a elegir.
6: Ja veieu que el programa d'avui hi ha ofertes fantàstiques. Avui també sentirem en Gem Capestany parlant d'un dels seus temes.
8: Concretament el dia del pare.
6: O com en diuen els wokes, el dia de Il Progenitori. Mira que sou cantamanyana.
8: Tot això i molt més a la competència especial 50 anys.
6: Un programa que no passarà a la història.
5: Però serà companyia, com el Puny Olmenta. Millor infusió.
9: Avui coincideixen a Barcelona les manis del sector educatiu, el sanitari, en una jornada de reivindicacions on metges i docents demanen, entre d'altres coses,
10: millor... No, home, no aneu per aquí, home.
9: No anem per aquí.
10: No aneu per aquí, fileu el vocabulari. És que en una sola frase has dit reivindicacions...
9: Sí, home.
10: I demanen.
9: I?
10: És un llenguatge molt violent, eh?
9: Home, no,
10: estem en horari infantil.
9: Sí, però quin horari infantil ni...

0: sisplau, no t'importen els nens? Els inculqueu aquest vocabulari, aquesta mania de voler protestar per tot i després creixen home. Pensant que poden demanar-li coses a Salvador Illa.
1: Sí, home, però...
0: Pobre president, deu ser a casa seva bevent una infusió de gingebre i pujant l'última carrera que ha fet a l'Estrava.
1: Aviam, no crec que... Avui encara...
0: M'ensenyem els nens que poden defensar-se quan els vulneren els drets i se'ls queda una mirada plena d'odi que espanta la policia. Deixeu de protestar, que només escampeu ràbia.
2: Una cosa, perdona, bon dia a tothom, que no sabia dir res.
0: Bon dia, Mohamed.
2: És que aquest és el problema, perquè els catalans, en lloc de tornar-nos i quan ens trepitgen, ens hem passat segles anant al racó de pensar. Catalans, protesteu, sisplau!
0: No cridis, va.
2: Crideu! No feu cas a Òscar Botiflermau, bueno. Crideu! No, és que no cridis.
0: Això que diem, els metges han convocat a Mani a Barcelona, que ha començat a 2:15 a l'Hospital del Mar, sí, cap a la 11:15 passava per aquí, justament davant de RAC1, per la plaça Francesc Macià.
1: Sí, i ara ja no hi són, a Francesc Macià. D'altra banda, el professorat ha convocat una mani a 12:15, és a dir, d'aquí 2 minuts, que començarà a la plaça Tatuán de Barcelona i acabarà al parc de la Ciutadella, al Parlament.
3: Sí, a les manifestacions de docents i de metges avui s'uneixen a més pagesos i bombers per donar-hi suport.
0: Bombers, escolta'm, no m'interessen a mi les manifestacions, perquè, escolta, si no s'hi pot anar amb talons...
1: Sí, home, pot
0: no m'interessa.
1: Pot anar.
0: I la gent fa molta pudor de suat.
1: Però què
0: les
1: dius?
0: Manifestacions.
1: Però serà vostè... Quan ha anat a una manifestació que la gent faci pudor de suat?
0: Jo, bueno, semblant a les manifestacions, sí, a les rebaixes al Corte Inglés.
1: Però no té res a veure, això.
0: El primer dia de rebaixes, quan obren les portes...
1: Què reivindiques? Unes calces 2x1? Però és que no té res
0: bueno,
1: a veure.
0: Jo el dia d'abans de rebaixes vaig al Corte Inglés, agafo el que a mi m'interessa i ho amago a altres seccions.
1: Ho amago? Sí.
0: Que no ho heu fet mai, això, nenes?
4: Què diu que fa?
0: Per la mort de Déu. Vaig, per exemple, m'interessa...
1: Un dia abans que comencin les rebaixes?
0: El dia abans de les rebaixes jo vaig a la planta, sobretot de llenceria, m'agrada molt. Aquestes últimes rebaixes vaig agafar un body molt maco, amb unes puntes, amb unes blondes, una cosa tan maca. Però, clar, això estava 120 euros, valia això. Llavors vaig agafar, me'n vaig anar a la planta d'electrònica... Vaig obrir, no sé què era, una Playestat, ja no...
1: Una Playestat.
0: Una cosa que tenia una tapa que s'obria, sí, doncs vaig obrir la tapa del catxarro aquest electrònic i vaig posar-hi a dintre, ben plegadet, el body.
4: El body dins d'una biquinera.
0: Fixa't. Sí. Llavors, el dia de les rebaixes, quan obren les portes,
1: tothom va...
0: Totes les dones cookies van a llenceria.
4: Pel body.
0: Van a llenceria, parament de la llar... No, jo, on vaig anar?
4: Electrònica.
0: L'única persona que hi havia a la planta d'electrònica. Tu pots creure?
1: Sí,
0: vaig anar, vaig agafar el meu body,
1: sí,
0: vaig passar per caixa... Escolta'm, 60 euros, eh?
1: Clar, hòstia, un body 60
0: euros. Ojo, a la veritat,
1: eh? És d'hort.
0: Home, és de seda, nen.
1: És de seda.
0: És seda fina, eh?
1: Això es deu enganxar.
0: Una mica de poliestan, poliestirena, no sé què és.
1: Bueno, sí, poliestirena. En fi, calla un moment. El que farem ara és connectar amb la Mani de Mestres i Professors, que tot just comença fa un minut, i tenim l'Eudal, corresponsal de RAC1.
0: Bon dia, Eudal.
5: Hola, Eudal, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, Eudal, que ara estaven dient que a la manifestació aquesta hi ha hagut bomberos. N'has vist algun, bombero? Si és que sí, li pots donar el meu número de telèfon?
1: No, home, no, deixi-ho estar.
0: És el 678?
5: Jo de moment no n'he vist, eh? És veritat que estava pendent de l'atenció als mitjans que ens feien els sindicats i encara no he pogut voltar molt perquè he vingut amb una de les columnes que venia justament d'aquí a la plaça Francesc Macià, però ja els buscaré.
0: Ui, hem anat amb columnes, sembla l'Hèrcules.
1: No, columnes vol dir que eren diversos mestres i professors que sortien de diversos llocs i que conflueixen, acaben reunint-se en un punt...
0: Sí.
1: On es trobaran, per cert, els professors, al final?
5: Això, estem a la
2: sala de professors.
0: A plaça Tatuán.
5: Sí, i l'objectiu és anar fins al Parlament.
0: La Ciutadella.
5: Exacte, la Ciutadella, on ens trobarem amb els metges, també, que també fan la seva protesta. Haig de dir, però, que de moment això no ha pas començat, anirà tard, perquè la veritat és que encara va arribant gent...
0: Però que estan jugant a futbol, que sento un àrbitre pitant aquí.
1: No, és...
5: Sí, hi ha molt xiulet, hi ha cassoles, hi ha de tot aquí per fer soroll.
2: I hi ha eslògans divertits, que és la meva part preferida de les manifestacions, algun joc de paraules del tipus ser mestre, mestressa... M'estressa d'estressar-me, per exemple, hi ha això.
5: A veure, mira, ara, per exemple, em veig un que és demaneu màgia a la pública, però no som Hogwarts, per aquest, per exemple, aquest amb referències al Harry Potter, o també hi ha...
0: Home, que és la pel·lícula del Harry Potter.
1: Sí, però...
0: Jo em pensava que era de jugadors de cartes.
1: No, és...
0: Que em van dir, és l'última del Harry Potter.
1: No, és Potter.
0: I no surten mai, no juguen a cartes.
1: No, bueno, sí, juguen en un moment, però en tot cas...
0: Potser el religio, però el que és pòquer... El que és pòquer o la botifarra...
1: No juguen a la botifarra.
0: A veure, aquí... Josep Cabestany, soci del RAC i fumador de Malboro.
1: No cal que doni aquestes dades.
0: Eudald, me pots confirmar que la manifestació aquesta acaba allà al parc de la Ciutadella, que dius tu, perquè es pujaran a fumar porros, que és el que foten els mestreflautes aquests, i a fer malabars? S'ha mort.
1: S'ha desaparegut.
6: Estan passant el porro.
1: Deixo estar. Eudald, ets per aquí, hem perdut la connexió. Sí, crec que hem perdut la connexió.
0: Ara has de dir allò de són els problemes del directe.
5: Ara, sí. Falla una mica la connexió amb tanta gent aquí.
1: Clar. Sí, doncs aquí ni t'explico.
2: Perdona, una cosa, Eudald. Una última pregunta més íntima sobre els professors. Tu també li havies dit en algun moment mama a una profe per equivocació? A mi m'ha de passar.
0: Però què és aquesta pregunta, Jean-Paul?
2: No t'ha passat mai.
0: És absurda.
2: No has fet tu primària, ni secundària, ni terciària?
0: Sí.
2: Doncs a mi se m'ha escapat algun cop.
0: Ah, sí.
2: Perdona, mama, aquest... Ai! I equivocar-me, i que perquè ma mare doncs no és professora.
0: Tenim l'Eudald, que està a peu de carrer. Tu creus que li has de fer aquesta pregunta?
2: Una mica perquè passi el temps.
0: Pregunta-li quin és l'ambient a hores d'ara.
2: A hores d'ara... Tinc una superpregunta, Eudald, perdona. Quin és l'ambient a hores d'ara? S'ha mort
0: una altra vegada. Ha mort dues vegades.
6: És que hi ha moltíssima gent, i és una mica com vas al Camp Nou, i amb aquestes aglomeracions, que el 5G falla molt. Sí.
2: Hola, Eudald.
5: Ara va, tornem a provar. No, que us deia que aviam l'ambient, ja ho heu sentit fa una estona, aquest xiulet, ja molts crits, hi ha càntics, els professors que també han fet tota una mena de cançoner amb cançons bastant conegudes, per exemple, hi ha una versió del Perquè ti amo, que ara està posant molt de moda, doncs...
2: Perquè ti amo, querida Dina...
1: Sí, és aquesta.
0: Quina és la lletra? Què diuen?
5: A veure, no la cantaré, però si voleu us la dic, és dia de vaga, estem organitzades...
2: Dia de vaga! Estem organitzades!
5: Sí. No, ningú prepara't, s'apropen dies de vaga.
2: De vaga.
5: Que faria el concepte vaga dos cops.
2: Sí?
1: Rima.
5: Pare i escolta, no siguis poca solta. Pare i escolta, s'acosta la revolta.
2: S'acosta la revolta.
0: I ara ve el coro, no? No el tenim, l'estribillo?
5: Exacte.
2: Mare, querida Nina.
5: Exacte.
2: Anirem
5: no, ens deixen amb un lo-lo-lo-lo, ja.
4: Lo-lo-lo-lo-lo. És el Joan Laporta, eh?
2: Aquesta és el Joan Laporta, aquesta me la sé.
0: Bé, doncs moltes gràcies, Eudald Martínez. Una abraçada.
1: Una abraçada. Perdoneu una cosa. Que hem passat de cremar contenidors, vull dir, hem passat de cremar contenidors a quart de final d'Eufòria. Això ho hauríem d'anar mirant, que les cançonetes estan molt bé, però ja hem aconseguit eliminar les batucades... I la pròxima és anar directament... sabeu que la música, al final, el que fa és calmar l'ambient. No hem de calmar l'ambient.
0: No, avi. Avi!
1: Vols veure una cosa que calma l'ambient?
0: Ah, però, doncs això, dia gros de reivindicacions pels metges i el professorat.
1: Torna el jaroteo en la funció pública. Sí. Torna lo nostre.
0: Bon dia, Justo.
1: Bon dia. T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i has pensat, ja no sé si faig cara de mestre, de metge o d'usuari de rodalies o de persona que ha atropellat un tràiler de 16 rodes mentre corria despullat per l'AP7. Vamos allá. Els trens no funcionen, els professors no donen a l'abast, ens falten els metges i els pocs que tenim tenen tant problemes com un esquerrà fent-se una gallola con la mà dreta. Vamos allá.
0: Justo
1: la fusta.
0: Justo, sisplau, ves al gra.
1: Ets el que pensa que la situació és crítica? Tenim el personal destruït, ens està quedant un país de zombi, hem passat de Catalunya a The Walking Dead.
7: María Manuela, ¿me escucha?
1: Digui.
7: Yo de vestido no entiendo.
1: Bueno.
7: ¿Pero te gusta de ver a ese que te estás poniendo? Tan fino, tan transparente, tan escaso y tan ceñido que a lo mejor por la calle te vas a morir de frío. Te sienta que eres un cromo, pero cámbiate de ropa, si es un instante. Lo justo mientras me tomo esta copa. Ponte
1: el cuello separado. Maclisma y arcolisma con cara amable, vamos allá.
0: ¿Qué tío? Pero si es tan maca que esta, pero si es una canción de amor.
1: De amor a la aguantá, vamos allá.
7: Tú tienes que engalanarte para nadie más que para mí.
0: Encara segueix, eh?
7: Tu eres una modena ni quiero que la aparente. Que yo te
1: pitjor.
7: Prefiero antigua y oliendo a mujer decente.
0: Ole, yo te quiero antigua.
8: Se pinta la cara.
0: Ya no se pinta la cara.
1: Dedicat a Mercè Marçó, vamos allá. Després d'aquest retrocés als anys 50, abans de Crist, tota la meva solidaritat amb els professionals que es manifesten per unes condicions de treball dignes. Hermosos, manifestar-se els hi va anar bé, eh? Després de manifestar un cert malestar, el govern es va pujar-se 4.000 euros a l'any i es va rebaixar les hores. Per què? Potser perquè apretaven pistola?
0: Home...
1: Por ser porque un gobierno autocrático necesita tener mínimamente a la gente con pistola a favor por si la resta de funcionarios se descabellan.
4: ¿Pero qué dices?
1: El taxista también saben que vibra sota la ley del mejor y la ley del mejor. Welcome to the jungle. ¡Vamos allá! Perdona, Oscar, Ardit, que parir es cada vegada més avorrit i que l'epidural te atonta i t'agradaria que los partos tinguessin una mica més d'emoció?
4: Escolta, jo no he dit res de tot això.
1: Doncs està de sort, perquè arriba el primer part temàtic on parir és excitant. Benvinguts a Paraventura.
8: Jo crec que a tot...

0: Però ara ho arregla, eh?
1: Y después la quiere tanto.
0: Fixa't.
1: Que hasta cambia de opinión.
2: Hasta cambia, una cosa que no havia passat nunca.
1: Es mi niña bonita.
0: Ole tu!
2: Part aventura.
0: Part aventura.
2: El part temàtic.
0: Part parir. Però quina bogeria és aquesta?
2: S'ha de gamificar la vida, Òscar Darmán. A part aventura podràs parir a l'atracció que més t'agradi. Part a Dragon Khan, part a Caiguda Lliure, o si eres més espiritual i vols donar llum a l'aigua, podràs parir en el Tutuki Splash.
0: Pues això és molt perillós, no?
2: I...

0: Vols sentir un...
1: Què passa?
0: Vols sentir un bonic record de quan vas a parir a 134 km per hora a Xambala cap per avall? Cap problema, perquè a PortAventura te fem la foto del moment exacte en què expulses el nen a tota velocitat com si fos un pinyor d'oliva. Sí. La foto se paga.
1: Això seria guapo que et fessin l'ecografia. Abans de pagar, per després
0: no, no,
1: fer
0: no.
1: Cua...
0: Se está
1: monetizando.
0: Estem prenent la nota, vamos allá. S'ha de saber valorar l'art. ¿Tú sabes lo difícil que es capturar en foto un bebé lliscant por el río loco? Pósamela, Alex, vamos allá. Y la sorpresa de PortAventura continúa porque a PortAventura la comadrona va vestida de pájaro loco. ¿Eh? Y si no te agrada el pájaro loco, también podría que la comadrona vestiese de Elmo, de Popeye, de Epi, o de Blas, o de José María. Que no es cap personatge conegut,
2: pero... Ah, ya estaba pensando.
3: Eso es de mantenimiento, PortAventura.
0: Es el de la caja de las heinas, vamos allá. Your part or your choice. Després te trobarà la comadrona a la sortida que s'haurà tret el cap de pájaro loco i s'estarà fumant un bon pit entre pecho i espalda con un vestido de perfa blau al límit de la lipotímia. I recorda, mira parir a PortAventura, la diversió que surt per cony no s'atura. Vamos allá. Eslògan provisional. Avui les borses de tot el món es desplomen en vistes a una crisi energètica i econòmica mundial derivada, per una banda, de la guerra contra l'Iran i el consegüent tancament de l'estret d'Hormuz.
2: Ui, sí, eh? L'estret d'Hormuz. Sí, home.
0: Un moment, què li passa
2: ara? Ara tots som experts en geografia.
0: No, home, sí, no, però ja ho hem explicat, que és l'estret d'Hormuz, no?
2: L'estret d'Hormuz, sí. Aquí del que no s'està parlant és que el principal problema de l'estret d'Hormuz, fixa't, és que és estret.
0: Ja, bueno, aviam.
2: Si no.
0: Aviam.
2: I què se té de fer amb l'estret? Per solucionar el que està passant ara amb els barcos. No, és que hi ha molts barcos que no poden sortir d'allà perquè és com un embut. Bueno, se té d'eixamplar l'estret.
0: Home, no, com
4: és que no es pot eixamplar.
2: Així passaria d'estret d'Hormuz a Hormuz, a seques.
0: No, una cosa, sap que l'estret d'Hormuz...
2: Li fots un pepino?
0: No, home, no, si no doni idea.
2: I allò s'eixampla sol, eh?
0: No doni idea.
2: Sí, home.
0: O sigui, sap que l'estret d'Hormuz, en tot cas, és un accident geogràfic per on passa el 25% del gas liquat del món i entre un 20% i un 30% del cru que consumim a la Terra?
2: D'on ho has llegit, això?
0: A la Viquipèdia.
2: Ja deia, que tu sabessis de memòria, dic, joder...
0: I l'altre dia ho vaig haver de comentar a la tele i pràcticament no ho vaig memoritzar.
2: Fixa't, però si no llegiu a la tele.
0: Sí, ho llegim, però abans de llegir-ho...
2: Si sou lloros.
0: Bueno, això també, una mica sí, però també és veritat que...
2: Si la pregunta és... Si jo sé... que l'estret d'Hormuz és un accident geogràfic per on passa el 25% del gas liquat del món i entre un 20% i un 30% del clou que consumim a la Terra, la resposta és no.
0: No.
2: I com jo, la resta de la gent.
0: No, però ara ja ho saben.
2: A mi el que m'interessa és la reacció de les bolses.
0: Ah, sí? Les bolses? No,
2: Dels parquets.
0: Els parquets,
2: dels mercats financiers.
0: Molt bé. I com diria que van les borses, vostè?
2: De paper o compostable?
0: No, les borses, no les bosses. Com van? Segons vostè...
2: Està caient, que... està caient tot. Però en aquest cas jo sempre recomano el mateix.
0: Què és?
2: Aguanteu,
0: molt bé.
2: El que els criptobros en diem holdejar. Ara és el moment de holdejar.
0: De no vendre, de no moure's...
2: No, s'ha de ser home.
0: No cal que piqui tan fort.
2: No.
0: En fi, avui, gràcies. Avui a la competència explicarem que el preu del combustible, derivat de tot això, afectarà també els viatges de les vacances, tant de les de Setmana Santa com les d'estiu.
2: Ah, molt bé. No? O sigui, estem a la Tercera Guerra Mundial, però tu et preocupa poder marxar de vacances 4 dies a Menorca.
0: No. Escolti, Jeff, no és veritat.
2: Claro, sí. Ja podeu acudir, ja.
0: No.
4: Talment una bateria antiaèria, això.
0: Sí, calli un moment abans, però abans de parlar de tot això...
5: No!
0: Senyor Consum,
5: què?
0: No, què?
5: Això no a tot!
0: No, però encara no he dit res, bé, estàvem
5: però
0: parlant...
5: Però t'ho veig! T'ho veig a la mirada. Aquesta mirada diabòlica. Dels dilluns.
0: Sí, però...
5: A RAC1, sí.
0: Què em veu a la mirada?
5: Que vols parlar de futbol?
0: No, no anava per la pas de futbol.
4: Ja n'hem parlat ara fa un moment i vam sortir a Segurola.
0: Però si vol, en parlem.
5: No vull parlar de futbol!
0: Perquè després...
5: Avui no!
0: No, però després ens acusa que si a RAC1 no parlem de l'Espanyol, que només parlem del Barça, cosa que s'acosta a la veritat.
5: Home, i tant que s'acosta a la veritat, sí.
0: No. Si vol, parlem del Barça. Ai, de l'Espanyol.
5: No!
0: Farem una excepció.
5: No!
0: Què? Perquè continua...
5: No cal!
0: Continua la ratxa negativa dels pericos. L'Espanyol continua sense guanyar un partit des de l'any passat. El 2026 encara no ha guanyat un partit.
5: L'últim partit el vam guanyar al desembre. Sí. De 2025. Penseu que l'última vegada que l'Espanyol va guanyar un partit... A Venezuela encara era president Nicolás Maduro.
0: Sí, senyor. Encara no li havia sortit bigoti.
5: Hòstia santa.
0: Nicolás Maduro.
5: Un home que vestia com si fos un entrenador de l'Espanyol de 1982. Un tio amb bigoti i xandall de tàctil.
0: Bueno, Azcargorta, pràcticament.
5: Fixa't.
0: No faci sang amb el seu propi equip.
5: No, per sort. Per sort, hi ha algun perico a la sala?
0: Algun perico a la sala?
5: No, estan tots morts d'un infart.
0: No que es vulgui manifestar.
5: Per sort, tot anirà bé. L'Espanyol no perdrà cap partit més de Lliga en els propers 15 dies.
0: Bueno, perquè no hi ha partits de Lliga, hi ha partits de seleccions.
5: Bueno, pel que sigui.
0: Els països que tenen selecció...
5: És igual, 15 dies que viurem tranquils.
0: Molt bé, doncs mira, perquè vagi païnt aquests 15 dies, li donaré més dades. L'Espanyol porta 3 mesos sense guanyar un partit.
5: Prou!
0: Només ha sumat 4 punts dels últims 36.
5: Molt bé. Tu t'agrada donar dades, eh?
0: Sí.
5: Mira, doncs jo també et donaré una dada.
0: Aviam.
5: T'estamparé la cara contra la taula.
0: Home, no, això no és una dada.
5: Et saltaran totes les dents.
0: Sí.
5: I jugaré els daus amb els teus queixals.
0: Calmis una mica. Ha tingut temps per pensar l'amenaça.
5: Fixa't.
0: Jo només dono dades per entendre la crisi de l'Espanyol i ajustem les dades fa el que vulgui o el que pugui. Si només miréssim una altra dada, si només miréssim la segona volta...
5: Mira que et fotré.
0: El seu equip seria l'últim classificat de la Lliga Espanyola.
5: Mira, jo ja no puc més.
0: Sí.
5: És un desastre total.
0: Tampoc és per plorar, perquè malgrat
5: no,
0: tot...
5: No, sí que és per plorar.
0: No.
5: Perquè mentre el meu estimat Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona va perdre ahir contra el Getafe, el club de la Cera d'enfrente, el Futbol Club Barcelona, va guanyar gràcies a les grans intervencions del porter. Un ex-perico, traïdor i botifler.
0: Home, a veure,
5: el senyor Juan García, que bueno és.
4: Juan García, no. Joan García. Potser ara li canviarà el nom ara que va a la selecció espanyola.
0: Animis, home.
5: No, m'animaré quan deixeu de parlar de futbol i parleu del guanyador que importa.
0: El guanyador que importa de què? El guanyador de què?
5: El guanyador de l'únic guardó a nivell mundial que m'interessa.
0: De què parla ara? Dels Oscars?
5: No, parlo del concurs mundial de xuxos de crema. Ah, concurs mundial de xuxos de crema que s'ha celebrat aquest cap de setmana. Que ha guanyat una pastisseria de Girona.
0: Sí, de fet, el millor xutxo del món el fa la pastisseria Tornés de Girona, segons aquest concurs.
5: I recordem que és un concurs mundial,
0: Sí, senyor, el millor xutxo del món.
5: Això només se li pot acudir als gironins.
0: El què?
5: Muntar un concurs que només passa a Girona, que premia un dolç de Girona,
0: el xutxo,
5: i que el guanya una pastisseria d'on?
0: De Girona.
5: Per on diem... Concurs mundial!
0: Home, clar, perquè aquí fa millor xuxos.
5: Els pebrots dels gironins són infinits.
0: No, escolti, veig que ja s'ha recuperat parlant de menjar.
5: Home, el xuxu, és que... El xuxu. Visualitzem el xuxu.
0: Visualitzem,
5: sisplau.
0: Visualitzem el xuxu.
5: Estem visualitzant-lo?
0: Heu visualitzat xuxu?
2: Ha vingut gent muda, avui.
0: No, sí, que fan que sí amb el cap.
5: Visualitzem el xuxu?
3: Sí!
5: Va, collons, hòstia! Va, que som a dilluns!
0: No, calmi-s'ho una mica.
5: Sembleu pericos, hòstia.
0: No.
5: Un dolç, el xuxu, Un dolç que porta tant de sucre que només mirar l'aparador de la pastisseria ja tornes diabètic.
0: Però, home, no, què diu?
5: Home, sí.
0: A vostè li agraden els xuxus?
5: No!
0: No?
5: El xuxu el trobo massa lleuger per mi.
0: Ah, què és lleuger, per vostè?
5: Home, el xuxu, vull dir, un només... És que és un brioix només farcit de crema.
0: Home, li sembla poc.
5: I fregit amb oli.
0: Sí, bueno.
5: I arrebossat amb sucre. No sé, a mi m'hi falta teca.
0: Teca, però...
5: M'hi falten coses aquí.
0: Ja no hi caben més coses. Està
5: escolta, jo agafaria... L'enrotllaria amb bacon. Xuxu, tu, imagineu-vos,
0: Un xuxu
5: embolicat amb bacon. No, collons, no emboliquen els dàtils amb bacon?
0: Sí,
5: doncs agafem aquesta idea, d'aquest visionari que va embolicar un dàtil amb bacon, de dir, hòstia, ojo,
4: És un maridatge brutal, perquè
3: tu veus una palmera, veus el dàtils i dius, aquí falta porc, no?
6: Exactament. Ja hi veus una palmera que hi pengen els dàtils i un porc.
3: I un porc penjat de la palmera, que és on surten els porcs.
6: Doncs no només enrotllaria un xuxo de crema amb bacon, sinó que el farciria també amb peus de porc.
0: Hòstia,
6: quin peus de porc a la brasa, eh?
0: A la brasa? Molt bé, doncs escolti, hi ha idees pel disfrutar i d'altres restaurants que sabem positivament que ens senten des de la cuina. El que dèiem, ahir va haver la segona volta de les eleccions municipals a França.
6: Sí, si no ho heu dit, això.
4: Sí, no, perdona, sí, ho havíem de dir, i ho hem esborrat.
6: Ah, va,
4: no, que no hem esborrat és aquesta frase.
6: Hòstia, quin ensurt.
4: En tot cas, a Catalunya Nord, l'extrema dreta guanya espai als ajuntaments.
2: Mm. Ah, sí. L'extrema dreta guanya més eleccions, no? Sí. I la pregunta que ens fem tots és... I?
0: No, home, doncs que ho estem...
2: On és la notícia?
0: Ho estem explicant.
2: Hi ha eleccions i guanya l'extrema dreta. Sí. On és la notícia?
0: Bueno, que del tot...
2: Aquí?
0: Sí.
2: I a Cullà, eh?
0: Sí, no, a tota Europa, diguem...
2: I a Castilla?
0: A Castilla, què?
2: I a León.
0: No, a Castilla i León... No.
2: És així. Bueno,
0: sí, no, bueno, doncs ho estem explicant, ho intentem explicar. És una cosa relacionada amb el país.
2: Ho expliques com si això fos negatiu.
0: És una constatació, com aquí, que mai no ha perdut des del 39. Vull dir que...
2: ara t'escolto, home.
0: Sigui
2: ara.
0: Com sigui... Ha posat l'extrema dreta, tot i que ja manava moltes d'aquestes poblacions de la Catalunya del Nord i no ha demostrat que hagi solucionat cap dels problemes que va dir que solucionaria.
2: Bueno, ara resultarà que els polítics han de solucionar coses.
0: No,
2: és que clar, home...
0: No, clar.
2: Mira, escolta, no em toquis el voraviu, que avui estic trist, sí.
0: Ara vostè també està trist. Què li ha passat?
2: Bueno, sí. Com que què m'ha passat? Què ens ha passat? A tots.
0: Què?
2: Globalment.
0: Què ens ha passat?
2: Això sí que ha sigut una tragèdia mundial.
0: Quina?
2: No allò dels xutxos a Girona.
0: Què ha passat?
2: Aquests dies estem de dol. Perquè ha mort l'única persona que donava seguretat al món. Sí. Algú per sobre, fins i tot, de Donald Trump.
0: Mm-hmm. Qui?
2: Chuck Norris.
0: Ja, mort Chuck Norris.
2: Sí. Ha mort Chuck Norris. Mm. També conegut com Walter Texas Ranger.
0: Walter, no, Walker. Era una sèrie que feia aquest actor?
2: No, una sèrie no. No, una sèrie no. Una sèrie és de ficció.
0: El
2: que feia Chuck Norris a Walter Texas Rangers era pràcticament un documental.
0: Home,
2: Chuck Norris. Chuck Norris patrullava amb una pick-up.
0: Sí.
2: Unes rodes aquelles grans, 4x4.
0: Sí.
2: Una pick-up és un cotxe que serveix per tot, eh? Tant hi pots portar un cèrvol mort com carregar un immigrant mexicà mordaçat.
0: Per què?
2: No, Walter Texas Ranger, sí, documental.
0: Sí.
2: Chuck Norris patrulla amb barret de cowboy, botes camperes...
0: La sèrie, sí.
2: I una civella de cinturó tan grossa que hi podries fer aterrar un helicòpter.
0: Sí.
2: Ojo, eh?
0: Pot ser que fos una sèrie, ara no la recordo, perquè... Home. No, un punt reaccionària, la sèrie...
2: Reaccionària per què?
0: Eh?
2: Perquè el bo de Chuck Norris repartia galetes a l'engròs.
0: Home, no necessàriament per això...
2: Perquè tot... estalviava el contribuent el fet d'anar a judici perquè els seus punys ja impartien justícia.
0: Bueno, clar...
2: No, vostè... No, aquestes discussions de bar...
0: Advocat defensor...
2: Com em posi vostè del to de veu, m'acaba de fer uns improperis que el portaré a judici,
0: no.
2: Jo tinc un abogat,
0: no.
2: El meu
0: abogat... No,
2: escolta, Norris, en aquest bar, l'altre està dient, l'al portaré... No li deixa ni acabar la frase.
0: Sí.
2: Li fot una hòstia, però amb la mà oberta...
0: A l'orella,
2: A l'orella, que, bueno, li han d'amputar, Al cap! Li han d'amputar,
0: Bueno,
2: l'orella del senyor, després de rebre una hòstia de Chuck Norris, és un bistec,
0: És un bistec. Molt bé, doncs deixem... Deixem Chuck Norris, que ens ha deixat a l'edat de 80 i escaig. Ara no me'n
2: sempre...
0: recordo.
4: 86 anys tenia.
2: Sempre...
0: 86 anys,
2: Sempre se'n van els millors,
0: Sí.
2: Chuck Norris. Poquito de nieve.
0: Floquet de neu va marxar fa mil anys.
2: Francisco Franco. Ens estem quedant sense referents.
0: Sí, home.
2: No sé què rieu.
6: Molt bona davantera titular. Eh?
0: Totalment. El trident. El centre dreta s'està quedant sense referents. Bueno...
7: Comença l'hora de disfrutar.

0: amb els Oscars. Estàs escoltant la competència.
1: Especial 50 anys, carnusos!
0: RAC 1.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta hora la platja està buida.
10: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
10: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
13: Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure.
16: RAC 1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç.
17: Estan els bosos entrant.
16: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
18: L'Arboç és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells de RAC 1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
16: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
17: Passa a l'altra banda i Castell Carrega!
16: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: RAC 1. Tots som 1.
19: Acabeu d'escoltar
0: la competència.
1: Especial 50 anys.
20: Lleida és la ciutat catalana amb més consum de cocaïna, segons l'anàlisi de les aigües residuals.
21: Sí, a Barcelona s'ha triplicat la presència d'aquesta droga en un any.
22: En una, ja ho tenim, no? Ja ho tenim. Catalunya som el país d'Europa on les dones tenen els fills més tard, sí. On més ansiolítics prenem, sí. Amb l'electricitat més cara, els preus del lloguer disparats, no, infrafinançats, sí. Amb la sanitat destrossada per l'Estat, els trens que no funcionen, els mestres en lluita, els metges en lluita, una persecució constant per destruir la nostra llengua. I us estranya que siguem els que més cocaïna consumim o què? O sigui, la droga que t'anima, després et destrossa la vida, però primer...
20: Necessitem ànims.
22: A curt plaç, sabeu el per què, no? Si seguiu la línia de punts, sabreu per què estem així i per què hi ha tot aquest consum.
20: Perquè no som independents?
22: No, Pel mico coco de Choco Crispis, clar que sí. Clar que és la independència. La independència és la droga bona. La droga de l'alliberament nacional. Quan arribi la independència, la gent no necessitarà drogar-se perquè viurà en el millor dels bons.
20: Bé, escolta,
22: o com a mínim no serem espanyols. Que
20: hem parlat de Lleida, hem parlat de Barcelona, però sí, cal dir que Tarragona sí, també és notícia, per
22: la,
20: això.
22: La visió espanyola ha de parlar de província espanyola.
21: No, no, simplement és el rànquing. És el rànquing.
22: El rànquing i el rànquing és espanyol. No. Província espanyola, què passa amb Tarragona? Què passa amb Tarragona?
20: Però estem parlant de la ciutat.
21: Sí, parlo de la ciutat de Tarragona.
22: I per què no parles de Terrassa, que també és una ciutat?
20: Perquè no surt a la llista de les més...
21: Ara t'ho explico.
20: No sé com li
21: diré. Ara t'ho explico.
22: De més consumidores, de debò que no surt Terrassa.
21: Terrassa que reclami el seu espai, diguéssim, però en tot cas Tarragona l'any passat era la segona ciutat on més presència de cocaïna s'havia trobat a les aigües residuals.
20: Escolta'm una cosa.
22: Poble drogat, poble derrotat, no us drogueu. Apunteu-vos a la independència.
20: Però què és aquesta marranada?
21: Què vol dir?
20: Senyors amb bata blanca, que van amb un tub d'assaig i un gotero, un contagotes,
21: sí,
20: a xuclar aigües residuals, això és aigua de les clavegueres, plena de caca i de pipi.
21: Bueno, sí, clar,
20: però què és això? Tants anys estudiant tota aquesta gent per acabar recollint merda de les cloaques?
21: Són químics i els agrada aquesta cosa.
20: Ah, sí?
21: Bueno,
20: sí, bueno, això sí, deu ser una parafília. Sí que la Pilarín coneixia el veí abans que tenia a baix, l'Anselmo, es deia, no? L'Anselmo era la parella, perquè eren, bueno, en fi...
21: No aportarà gaire cosa.
20: Eren dos homes que...
21: Sí, dos...
20: Perdó. Doncs
21: dos homes que què? Ho ha deixat així penjat?
20: Bueno, dos homes d'aquests que s'agafen de la manga.
21: Bueno, sí, no
20: cal dir res més, no?
21: No.
20: Pues a l'Anselmo li agradava que se li fessin cap.
21: No.
20: T'ho juro. No, vam veure una pel·lícula de l'Almodóvar, de l'Almodóvar, que ho feien, i em va dir la Pilarín, diu, mira, com l'Anselmo.
21: No era de l'Almodóvar, eh?
20: No? Doncs no sé de qui era, però no era d'aquestes pel·lícules.
22: No sé com hem acabat amb gent cagant.
20: L'Almodóvar té una pel·lícula que l'Alaska de jove, s'arranca amb una banyera i es fa pipi a sobre d'una altra persona, que és el que també els agrada, segons quines persones, perquè els agrada l'aigua calenteta.
21: Prou. En tot cas, no parlàvem
20: coses. No t'imagines que en plena banyera d'aquestes, ve un científic amb bata blanca, agafam un contagotes, pipi de l'Alaska, per veure si és una droga addicta.
21: Pipi de l'Alaska està parlant de la comarca de la comunitat autònoma dels Estats Units, Alaska,
20: senyor, o... No, aquella de no controles mis destino.
21: No, aquesta, no. Això era una altra. Això era de
20: això era Mecano?
21: No, tampoc.
20: No,
21: Perdó, quan no era Marta Sánchez, sinó l'altra, és igual.
22: Vicky Larraz.
21: Gràcies.
22: Us recordo tot això de quan era espanyol.
21: Bueno, a mi se m'està esborrat.
22: Ho confirmes, el Juanel,
2: gràcies. Anava a dir, però ho has dit tu.
20: Sento, eh? Què posa el teu DNI?
22: Ah, no, això...
20: Què pone?
22: Ho posa per quadruplicat o per si...
20: Per si te n'oblides.
22: No, cada dia.
21: Pensa que els DNIs també hi ha restes de cocaïna i això no ho diu ningú.
20: La qüestió és que Tarragona l'any passat era la segona ciutat amb restes de cocaïna a les aigües residuals, només per darrere d'Amsterdam.
21: Sí,
20: Tarragona no surt en aquest estudi,
21: sí,
20: però no perquè hagi millorat, sinó perquè ha decidit no participar a l'estudi. Ha dit no.
22: No, quina és? Sí. És l'hora de comptar diners.
20: Sí, tenim amb nosaltres Juli Pijuli, el president de la FEBARIL. Ja sabeu que és la Federació de Bars Il·legals de Catalunya. Bon dia, Juli.
3: Què està passant? Què està passant a Catalunya? Catalunya, terra d'oportunitats.
20: Sí, bueno,
3: Catalunya...
20: aquí el que passa és que els catalans consumim més cocaïna, també més ketamina, i les restes d'aquestes drogues van a parar a les aigües residuals, que s'han analitzat, i això surt.
3: Molt bé. Doncs aneu en compte si consumiu. Teniu pipi? Teniu caca? Aguanteu-vos. Aguanteu-vos.
20: No, home, però escolta, tard o d'hora hem d'evacuar.
3: Doncs evacueu en un parterre. O ho recolliu en una bosseta, com si fessiu gossos pequinesos i ho porteu al punt verd.
20: Escolta una cosa.
3: Això no és meu.
20: Una cosa
3: t'he dit jo, cocaïna.
20: Cocaïna, què?
3: Cocaïna excitant.
20: Sí.
3: Ketamina anestèsic. Aquí hi ha una pregunta. Una pregunta important. Una pregunta cabdal.
20: Quina pregunta?
3: Per què aquestes aigües amb tanta presència de cocaïna, ketamina i fins i tot de MDMA no les estan embotellant i comerciant en ampolletes?
20: Que són aigües residuals, que venen dels lavabos, venen dels vàters.
3: I on es troba la gent? Als lavabos. I on acaba la droga sobrant? Als lavabos. És el cicle de l'aigua.
20: Ah, sí?
3: És el cicle de l'aigua. Plou,
20: no? Plou,
3: plou i droga. És el cicle de l'aigua. Fem cuina d'aprofitament. Pipi de coca. Pipi de coca, que sembla sembla el nom d'un artista plàstic català de 1972. Hola, sóc en Pipi. Hola, sóc en Pipi de Coca. Hola, Pipi de Coca, i sóc un flipat, no? Fixeu-vos com de flipat sóc per pensar que Xavier Manescal és un tio centrat.
20: Però escolta, de debò, com hem de comercialitzar aigües residuals? Tu t'hi has parat a pensar en la idea aquesta?
3: Jo, què m'he pensat? Aigües residuals, en farlopa, en ketamina, és el Gatorade dels valents, eh? És molt cert.
20: Un moment, Juli, un moment. Juli. Juli, què fas? Què fas ara? Que et bordes?
3: Així parlant.
20: T'has bordat?
21: Però amb qui estàs parlant?
3: Així parlant en l'idioma de Kisu, que és el meu gos.
20: Escolta, tu no estaves en contra de les drogues?
3: Eh?
20: No estaves en contra de les drogues?
3: Jo no estic en contra de res. Jo estic a favor de tot, eh? A favor de la vida i a favor de compartir.
20: Molt bé.
3: Jo estic a favor d'abraçar-nos més i tocar la natura amb les nostres mans.
20: Sí.
3: Amb els peus, també.
20: Molt bé.
3: Heu passejat descalços per l'Avinguda Diagonal?
20: Jo no.
3: Jo tampoc, no us ho recomano.
20: Ah, clar, clar.
3: Sí, us ho dic com a persona empàtica. No ho feu, sisplau.
20: No?
3: No ho feu. Sortiu de la gran ciutat, passegeu pel rere país, i el que sigui. Colliu espàrrecs de marge, cireres d'arbós, farigola, Maria Lluïsa... Feu coses de postguerra.
20: Què dius, ara?
3: Maria Lluïsa, no? Colliu plantes amb nom de senyora de 78 anys.
20: Maria Lluïsa.
3: Relaxa molt, sortir de la gran ciutat, conèixer gent, no? Com aquella gent que vaig conèixer, no sé si us ho vaig explicar.
20: Okay.
3: Un dilluns al matí, sí, en una rave que van muntar en una clariana d'un bosc a la Serra de Prades, perquè es coneix el país, també, Serra de Prades.
20: Sí, no, ja està, sí, que crec
3: no
20: que ens vas explicar...
3: La Serra de Prades, si no fos perquè hi havia dos bafles com dos Camp Nou.
20: És el que tenen les raves a l'aire lliure.
3: S'ha de fer país, s'ha de fer país.
21: Total, estaves a una rave...
3: A peu per la rave.
21: Estaves...
3: No? Josep Maria Espinàs i...
21: A peu per la rave. Total, que estaves en una clariana d'un bosc de la Serra de Prades un dilluns en una rave.
3: Exacte. I va aparèixer un nano de Martorell que havia estat 2 anys vivint a l'Amazones amb la tribu de Yanomami i ens va mirar fixament als ulls,
20: sí,
3: ens va ensenyar un gripau i ens va dir, llepeu aquest gripau, que es diu Pau, eh? El gripau Pau. I vam llepar el gripau Pau i no, aquí no, per sota no, per sobre. I és molt complicat, perquè a més ens sense instruccions, no? Llavors vam llepar i ens vam abraçar, però de cop el gripau no era un gripau.
20: Escolta, Juli, és igual, deixa-ho aquí.
3: El gripau no era un gripau, era un comercial de Tecnocassa, no?
20: Què?
3: Era un comercial de Tecnocassa.
20: Però veu llapar un comercial de Tecnocassa?
3: Quan era gripau. Quan encara no portava la corbata verda.
20: O sigui, el gripau de cop i volta es transforma en un comercial de Tecnocassa?
3: Exacte, en cap de senglar.
20: En cap de senglar.
3: En cap de senglar, que em deia, compra aquest pis ocupat. Està d'oferta, amb bitxo dins. Aleshores em deia això.
20: Deixa-ho córrer, és igual, ja
3: i
20: està.
3: I acte seguit, el comercial de Tecnocassa, en cap de senglar, se li obre el cap.
20: Però...
3: i de dins en surt una nau especial amb 3 marcians, però... amb les cares dels de la trinca. I el marcià de la barba, de la trinca,
20: sí,
3: dins el... anava dient coses, dins de la seva esfera de vidre.
20: Sí,
3: I jo vaig ficar l'esfera de vidre.
20: L'escafandra.
3: Es va convertir en esfera d'aigua. I a través de l'aigua, ell obre l'aigua amb 2 citets.
20: Juli.
3: I em diu... Jo vaig passant.
20: Hauries d'anar amb compte amb el que aprens.
3: Sí, això, amb el viatge, un consell. Aneu amb compte amb els gripaus.
20: Sí, tot va ser culpa del gripau.
3: No llepeu els animals si no els coneixeu.
20: Bueno, escolta'm, què passa que encara no m'heu felicitat avui? Què passa?
4: Per què l'hem de felicitar?
20: Home, pel meu sant, collons.
4: Ah.
20: Avui és Sant Jep, eh?
4: Sí, Sant Josep, sí.
20: Sí.
4: Felicitat als Joseps, als Jeps, als Peps, als Josep Maries...
20: Sí, a les Josepes, també. I les Maria Joseps, també.
4: Sí, sí, sí.
20: I les Pepites.
4: Sí.
20: I les Pepis.
4: I les Fines, sí.
20: I les Josefines, també.
4: Sí, sí, que sí, molt bé.
20: I les Fines, també.
4: Sí, queden felicitats, felicitades.
20: Que n'hi ha alguna, per aquí? No,
4: Josep Maria... Algú que celebri...
20: No? Maria Josep?
4: Maria Josep, tampoc? No, no. Doncs molt bé, queden felicitats, moltes gràcies, que vagi bé.
20: Avui... m'han fotut a felicitar per partida doble.
4: Per què?
20: Avui és Sant Josep i el dia del pare, també.
4: Hòstia, el dia del pare.
20: Jo sóc pare, eh?
4: Sí, home,
20: ojo, bueno,
4: encara que no ho sembli...
20: De bessons,
4: que...
20: eh?
4: De bessons, sí.
20: No van sortir els gemelos.
4: Gemelos.
21: Ja m'hi fidel.
20: Sí, sí, que el dia del pare sigui el dia d'un sant, Sant Josep.
4: Sí.
20: que no era exactament el pare del nen Jesús.
5: No, era el tutor legal.
20: Bueno, sí,
5: va,
20: sí,
5: fer...
20: si el pare és el pare.
5: Perdona.
21: Era pare present.
20: Aquest,
5: era... L'altre era l'absent.
21: L'altre, sí. Bueno, està tot arreu,
22: no,
21: també.
22: No, tampoc, tampoc. Absent, no, no. Absent, en principi, no.
20: Omnipresent, fins i tot.
22: Exacte, clar.
20: Dir, i no. Esteu equivocant, Déu nostre Senyor, amb l'Esperit Sant, que era el colom.
22: Ah, bueno, sí, clar, això...
20: El colom no era omnipresent, el colom era un colom. L'Esperit Sant.
22: Vale, molt bé.
20: Esprit.
22: Eh?
20: Sí. Esprit, com la beguda.
22: Sí, exacte, l'Esprit Sant.
20: La beguda que això és. Bé, escolta'm, sí, perquè després diguin que la Iglesia Catòlica no té sentit de l'humor, no? El dia del pare, Sant Josep.
22: Sí, sí, bueno, clar.
20: Bueno, d'aquella manera, no?
22: Sí.
20: Deixeu-me adreçar-me als pares que ens escolten, per favor.
22: Què li vol dir, als pares?
20: Posa'm una mica de reverberació, per favor.
22: Molt bé. Aviam, què li vol...
20: Els pares...
22: Sí.
20: Avui en dia... Ja no ens deixen ser pares, com antes.
22: Aviam.
20: Hi ha pares entre el públic?
22: Un
20: pare?
21: Digueu,
20: no?
21: Digueu,
20: no
21: que sí, digueu que sí, perquè
20: dos
21: si no...
20: Dos pares,
21: per la ràdio...
20: tres pares.
22: Sí. Sí.
20: Els pares, estareu d'acord amb mi, ja no és com abans.
22: Ja està.
20: Us agrada ser pares?
6: Sí.
22: Sí,
20: un,
22: eh? T'està fotent cops de colze la dona de mi. Digues que sí, que és la ràdio.
21: No sé com, com de colze.
20: No és la dona!
21: No és la dona.
22: Ai, perdona. Perdona, la teva amant, la teva amant.
20: És la filla, és la filla.
22: No es pot dir, ara que estan aquí enrotllats. No us mengeu la boca, per la mort de Déu, eh?
21: Deixa el senyor Netanyahu, sisplau.
22: Per els riures dels de davant, deuen ser els nets o alguna cosa, eh? La neta, oi? És que s'imagines, menjar-se la boca. És increïble. No. Quines imatges, oi? Però... No se'ls imagineu, els avis.
21: Sort que això no és un programa...
22: Pues ho fan, eh? Vull dir, escolta'm. Però... I que per molts anys s'estimin.
21: Per molts anys, sí. No sabem res d'aquesta família. Per tant, no...
20: Que no sabem ni si és una família.
21: És que, exacte, de fet, no sabem res d'aquesta gent i escolta'm, està bé no saber res de la gent.
20: Escolta'm, esteu veient el que passa aquí, a la societat.
22: Què?
20: Parla un home,
22: sí,
20: heterosexual, aquí, i ja el tallen.
22: I el talla una dona.
20: És el pa de cada dia. Ah, no podem dir, no podem dir les coses.
22: Ah, bueno, vostè estava parlant dels homes, sí?
20: M'adreço als pares. Els bons pares.
22: Aviam.
20: Us agrada ser bons pares?
6: Sí.
20: Sí.
22: Bueno.
20: Ser bons pares abans volia dir engendrar els fills i ocupar-vos d'ells únicament per portar-los al futbol, insultar l'àrbit, ensenyar-los a fumar, traient el fum pel nas als 10 anys,
22: sí,
20: i a conduir per autopista als 11. Sí. Això era ser un bon pare. Sí. Aplausos. Sí. En canvi, avui dia...
22: Sí. Segui.
20: No, és que estic excitat.
22: Sí. Segui.
20: Què ens està passant avui en dia?
21: Sí. No sortirà el vídeo.
20: Ara, per ser bons pares,
22: sí,
20: us obliguen a portar els nens a l'escola.
22: Home, aviam...
20: Se us diu que heu de planxar-los la roba.
22: No, a veure...
20: Heu de pensar en què els hi farem per sopar, tenint en compte que la mitja pensió a l'escola han menjat pasta i això són hidrats de carboni. I, per tant, el sopar hi ha d'entrar el peix perquè la proteïna... Bé, home, per l'amor de Déu!
22: Per l'amor de Déu!
20: Pares de l'estudi!
22: Què?
20: Si avui dia falten metges a Catalunya, és perquè els pares woques d'ara,
22: sí,
20: ja no obliguen els fills a estudiar medicina, mm-hmm, per fer-se metges, una professió de profit. Ara no. M'apunto a sociologia.
22: Bueno, sociologia...
20: Apa, he decidit que faré humanitats perquè sóc un vago.
22: No, home, no.
20: I no m'agrada estudiar 25 anys i me regalen el títol, així com així. Papa, perquè jo, com que sóc influencer, estudiaré comunicació audiovisual.
22: No, home, no.
20: Que total, és fer vídeos amb el mòbil i ja t'aproven.
22: No, aviam, un moment.
21: Això és cert, eh?
20: Vama.
22: Ja està.
20: Ja ho heu sentit.
22: Sí.
20: Hem de fer que la paternitat torni a ser el que era.
22: Okay.
20: Make la paternitat great, sí, again.
22: Molt bé.
20: Aplausos!
19: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
23: Bueno, ja t'ho saben, no?
24: La competència.
19: I qui passa? Especial 50 anys.

0: vols omplir un buit que tinc a la meva vida?
1: No te caurà una pedregada al damunt?
0: La competència.
1: Especial 50 anys.
2: Hem de parlar d'urbanisme, de la construcció de nous habitatges, de demografia, etcètera, etcètera, perquè Salvador Illa diu que s'ha de densificar.
3: Ah, perdó. Sí, densificar. La gent gran heu de menjar derivats de la llet, eh?
2: No.
3: Sí, els formatges, iogurts, tot això, això es densifiquen els ossos.
2: Sí,
3: si no us agafarà una osteoporosis i pim.
2: Sí,
3: és que això es causa a la mínima, eh?
2: No, però una
3: cosa... a la mínima i trenques un fèmur o trenques a la teva edat, ja, has d'anar tant amb la pelvis.
2: A mi em deixen... quan el president diu densificar, no es refereix a consumir més calci amb derivats de la llet. No,
3: ara ho expliquem. Sí. Salvador Illa es refereix a construir més habitatge a Barcelona perquè hi puguin viure més persones. Més concentradament.
2: Més persones concentradament.
3: Més persones, sí, avi, sí.
2: Sí? A Barcelona?
3: Sí, a Barcelona.
2: Encara més persones.
3: Sí, això diu. Què ha dit el president, Noelia?
4: Doncs en una entrevista al periòdico, Salvador Illa diu que...
2: No dono crèdit, més persones a Barcelona, per què?
3: Un moment. Ara li explica.
4: Exacte, en aquesta entrevista al periòdico, Salvador Illa ha dit que cal canviar l'urbanisme com el coneixíem fins ara.
5: Hem de densificar tant com puguem, sempre amb criteris de sostenibilitat. Però això de dir, quan menys millor, no... Els que hi càpiguen, els que hi puguem posar... Necessitem habitatge. En necessitem.
3: Hi havia un tros d'aquestes declaracions que deia... Sí. Allà on es deia 500 persones hi caben en aquest edifici, doncs s'ha de canviar la llei per... Escolti'm, si n'hi caben 700, posem-n'hi 700, perquè així...
6: Ja només va pitjor, això que esteu dient.
3: Això són paraules del president de la Generalitat.
6: O sigui, que això és el que el govern volia dir amb l'eslògan el govern de tothom. El govern de tothom que hi càpiga apilat en un pilar com els castellers.
3: I al final, uns els sobre els altres.
6: Sí, amorrat a la xella de l'altre. Ja us ho tradueixo el que vol dir realment Salvador Illa, hem de densificar. Hem d'encabir moltíssima més gent en un espai on pràcticament no hi cap ningú més, atraurem mà d'obra barata i de pas desnacionalitzem, descatalanitzem Catalunya, expulsem els catalans de Barcelona per explotar-la amb el turisme i gravarem un vídeo de Pau Cubarsí amb la selecció espanyola agafant una bandera espanyola dando un beso este mi país, me cago en Dios. Pau Cubarsí, si estàs segrestat, pestanyeja. Sí.
3: Ara us han segrestat el Joan Garcia, també es veu.
6: També, segrestar...
3: Però aquí, a banda de tot això, també hi ha la qualitat de vida de tota aquesta gent que viurà amuntegada.
2: Bueno,
3: a banda de tot això.
2: Sí, jo me'n recordo, abans de la remunta...
7: Sí,
2: de la meva època, que havia vingut... i abans... per això, els abans, que havíem vingut tota aquesta gent d'immigració interna, de tot això, que érem... hi havia el barraquisme, se va fer molt de barraquisme. Ara, si heu vingut, si heu entrat per la ronda litoral, haureu vist que hi ha unes de barraquisme, també. A Montjuïc també hi ha cert barraquisme. Doncs volen fer el bar...
3: Avi, va, sisplau. Vinga, segons...
2: Vols veure una cosa que viu en una barraca?
3: Va... Doncs això, Salvador Illa vol densificar Barcelona.
4: Sí, segons dades de l'Eurostat, entre les zones més densament poblades d'Europa n'hi ha dues de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Sí, hi ha l'Hospitalet de Llobregat, no?, ocupant la primera posició de les ciutats d'Europa més densament poblades.
4: També hi ha Santa Coloma de Gramenet, que surt en tercer lloc.
8: Molt maco, tot allò.
4: Sí, preciós.
3: Ara sí.
4: S'hi menja molt bé. I a Barcelona hi ha una part del quilòmetre amb més densitat de població, superant la densitat de ciutats europees, com ara París.
3: Sí, un momentet, perquè em diu l'Àlex que... ens ha trucat un oient, però no sé ben bé... Hola?
9: Bon dia.
3: Hola?
9: Parlo amb la competència, bon dia.
3: Sí, amb Òscar Dalmau, de la competència. Qui és vostè?
9: No hi ha Òscar Andreu?
3: No, ara, justament ara acaba de sortir a fer un pipi.
9: És una llàstima, perquè me feia molta il·lusió.
3: Sí, qui és vostè?
9: Truco perquè sóc un veí de l'Hospitalet de Llobregat.
3: Sí.
9: Em voldria mantenir anònim.
3: Sí.
9: Em dic Joan Josep.
3: Sí, bueno, pues és un anonimat una mica...
9: Bueno, és que no és real, em dic Josep Joan.
3: Ah, val. Ara, sí, ara sí que...
9: He sentit que criticàveu això que diu l'Illa de densificar la ciutat.
3: Sí, ara en parlem, sí.
9: Doncs he de dir que jo estic a favor.
3: Ah, sí?
9: Sí, senyor. I que consti que jo visc en una habitació de 3 metres quadrats a l'Hospitalet, com els he dit abans, i si no ho he dit abans, ho dic ara.
3: No, ja ens ho ha dit, sí, s'està repetint. Hem d'anar ràpid, que els anuncis els tenim aquí damunt,
9: I a mi que m'explica?
3: Bueno, ja, és que justament vostè ha trucat a la ràdio que estem fent un programa en directe.
9: Bueno, M'esteu dient que teniu densificació d'anuncis a RAC1, no m'ho crec.
3: Sí. Sí, sí, també hem de densificar la publicitat, sí.
9: Jo estic a favor de densificar.
3: Ah, sí?
9: Perquè jo vic sol a l'hospitalet i tinc una llitera, per exemple.
3: Però vol dir que la solució a sentir-se sol a la seva habitació és densificar.
9: Què dius amb aquest concepte? Pis o llitera? O llitera pis, el que prefereixi. Imagini-s'ho, hi ha molta gent sola, amb molt poc diner per pagar un pis, i amb molts intents
3: vostè...
9: fallits de lligar Tinder,
3: sí.
9: Que ho han provat tot, fins i tot fer-se passar per escalador, i no ho han aconseguit.
3: Sí.
9: Què soluciona aquesta problemàtica? El pis o llitera. Un piset amb una llitera on se podran fer companyia a les persones que el món ha decidit abandonar la seva sort.
3: Ja.
9: Que també t'he dit, per alguna cosa serà que s'ha abandonat la seva sort, però no passa res.
3: Escolta,
9: en el meu cas,
3: una pregunta
9: a mi m'han abandonat perquè em feien por dos peus.
3: No, bueno, no m'agradaria entrar aquí tampoc en detalls personals.
9: Jo sóc el primer, com et diu això? Perjudicar. Per què? Perquè sóc una persona faceta.
3: Sí, clar.
9: El primer que li arriba a la pudor de peus és a mi.
3: A vostè, el seu alè li fa pudor de peus. Pràcticament.
9: I tu com ho saps?
7: Això és un xiste. Dius, tan baixet que...
8: Sí.
3: No l'acabi d'explicar, no.
9: Bueno, que ara no teniu pressa per una publicitat,
3: sí,
9: o què?
3: Sí, sí, home, i tant. Moltíssimes gràcies. Faci'ns un favor, no torni a trucar mai més.
9: Vale, de part seva.
3: Molt bé, que vagi bé.
10: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
3: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
10: Noelia Carnetzi,
3: Manel Vidal,
10: Àlex Arbiol,
3: Òscar Andreu
10: i Òscar Dalmau.
3: Feu bandaix.

0: Mar Pollato.
1: Bon dia, és la una. UNICEF alerta que hi ha centenars de menors que hi ha a Ceuta vagant sols pels carrers i en condicions insalubres. L'organització reclama que s'identifiquin i que es traslladin a espais segurs perquè puguin menjar tres cops al dia i rebre atenció sanitària. De fet, el govern espanyol ha anunciat que està treballant amb el govern de Ceuta per portar 500 nenes migrants a la península. Segons han explicat fonts del Ministeri de Joventut i Infància, en aquesta primera fase seran les organitzacions de protecció a la infància i a les que s'encarregaran d'aquesta acollida sense la necessitat de traslladar la tutela a les comunitats autònomes. Una decisió que no agrada al PP, que insisteix que tots els que van entrar de manera irregular han de tornar al Marroc, ho ha dit la portaveu popular al Senat, Alicia García.
2: Los menores con quien mejor están es con sus padres, con sus familias. Y en todo caso, de no tener familia, en los sistemas de protección de su país. Todos los migrantes ilegales que están en Ceuta sean retornados. Eso es lo que nos convence a nosotros. No pueden esperar más. Tienen que reforzar los recursos para agilizar los expedientes de retorno.
1: Per cert, el PP reprovarà 5 ministres al Senat per la gestió que han fet de la crisi migratòria a Ceuta. A Granada avui ha reobert al públic l'Alhambra, excepte l'Alcassaba, que romandrà tancada fins nou avís. Aquesta nit hi ha tornat a haver 2 terratrèmols, més amb diverses rèpliques, tot i que de menys intensitat. Els serveis d'emergències han rebut 500.000 de trucades, en la majoria de casos, per desperfectes, esquerdes als edificis i arbres caiguts. Més coses, el Ministeri de Consum ha multat amb 1 milió d'euros l'empresa de lloguer de cotxes Avis. Considera que hauria comès pràctiques abusives a l'hora de gestionar multes. Concretament, l'acusen de cobrar diners per gestionar les multes que els arribaven als seus clients. Consum apunta que l'empresa hi estava obligada i que, per tant, és il·legal cobrar aquesta comissió. I en marxa a Tarragona, la Diada Castellera de Sant Magí, una diada de màxims per les 4 colles tarragonines. La colla jove ja ha descarregat el primer castell de gamma extra de la jornada. Tarragona, Esteve Giral.
3: Doncs sí, primer gamma extra de la colla jove, aquest 2 de 9 en fou.

0: Tsigankov que es manté en la línia del club i que només vol aquells jugadors que vulguin jugar a l'equip. Encara en futbol, l'Atlètic de Madrid ha anunciat el traspàs de Ruggeri a l'Aston Villa. L'equip matalasser s'estrena avui a les 9 del vespre a la Lliga contra el Màlaga, a la primera jornada. Més coses en ciclisme, el català Abel Balderston ha signat un contracte de 3 anys amb l'UAE Emirates, és a dir, fins al 2029, mentre que Mikel Landa disputarà per desena vegada la Vuelta, aquest any com a líder de l'equip Soudal Quick Step. I en tennis, avui a les 5 de la tarda, Rafa Hoddart juga contra l'italià Flavio Cobolli als vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati.
1: Acabem amb la previsió del temps. La calor serà intensa les properes hores amb temperatures que fàcilment passaran dels 35 graus a l'interior i que fins i tot arribaran als 40 o 41 a Ponent, al Priorat i l'interior de la Vall de l'Ebre. A més, al llarg de la tarda descarregaran alguns ruixats a la Catalunya central i a partir del vespre al Ripollès, la Garrotxa i al nord de l'Alt Empordà. De moment és tot. Actualitzem la informació a les dues, al 14:15, amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.

0: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
1: Home, i amb l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa, Joel Fortuny,
2: bon
1: què tal
2: bon
1: estàs? Bueno, Joel, escolta, m'explica'ns una mica, què tal per Grècia?
3: Doncs pues molt bé.
1: Sí, no? Què ens podries explicar de Grècia? Tu has de fer un viatge a Grècia, no?
3: Sí.
1: Sí. Com que no estem gravant aquestes entradetes abans de l'estiu que hem passat...
3: M'he estalviat anar a Mykonos.
1: Sí, per què? Pues sí,
2: però diuen que és tan bonic.
1: És tan bonic,
3: hi ha molt de Amèrica. És la Meca del Marica.
1: I per què no hi vols anar-hi?
3: Una mà, em falta a la Meca dels Marica.
1: Perquè tu deus estar... Tu vas directe a la relació estable, ara, no? Una mica? Sí o no?
3: Els fills, la relació estable...
1: Tu vols això?
2: Segur, Joel?
1: És de classe mitjana, no?
3: Sí, no és la classe mitjana, això.
1: Home, i tant, el model de classe mitjana heteropatriarcal estàs transportant al Montgaier.
3: En el Montgaier,
1: exacte. Sí, una caseta, un hortet, segona residència, el gos, la criatura, fidelitat...
2: I què tal aquesta estabilitat de parella que busques? L'estem trobant?
3: No, no l'estem trobant, aquest és el problema.
2: Home, sí, no havíem obert una petita porta...
1: A l'alegria, a la felicitat...
2: Que semblava que ens portés...
3: Crec que se'ns està acabant el temps.
1: Doncs mira, la veritat és que t'ha salvat el temps. T'ha salvat el temps. No escolta el programa d'avui, per favor, el vi al Miquel Missen ho superdin, perquè és que és genial, eh? És que aquest programa realment millora, és com el vi, que millora... Jo crec que la temporada vinent recuperarem el programa sencer un altre cop, tot aquest refregit, i ens hi posarem al gener, a l'octubre. Amb tots vostès, Miquel Missen.
2: Bravo.
1: Ja me jode, Miquel Missé, que hagis de parlar d'aquest tema avui.
2: T'ho juro que...
1: És increïble que encara estiguem així, perquè, clar, realment... És que...
2: Et vaig a dir que he mirat quantes vegades jo havia fet aquesta secció aquí al llarg dels anys, que són més de 5 vegades.
1: Més de 5 vegades.
2: Més de 5 vegades que aquest tema apareix i... Bueno,
1: vinga. Bueno, perdona, està molt aquesta estadística, perquè això, per exemple, també li passa... Bueno, us passa...
2: A Noelia li passa.
4: És molt cansat.
1: A les feministes. Passa també amb la de Siribera Lovede, que explica el de primer del privilegi, que ella potser l'haurà explicat de l'ordre de 700 vegades. I nosaltres, la Blanca, però...
2: Total.
1: Llavors, bueno, anem a parlar un altre cop d'aquest tema, que consti que no te l'hem demanat, sinó que l'has
2: respondit. Sí, no.
1: L'altre dia ho vam apuntar una mica amb Maria Giró a repassada esportiva, que també se m'han posat els pèls exactament de punta, però amb tots vostès, Miquel Missé. Vinga, a veure si ara queda clar.
2: Bueno, no, és un tema hipercomplex, però vamos por partes. El Comitè Olímpic Internacional... A més, fa 5 dies, una resolució que estableix que els propers Jocs Olímpics de Los Angeles el 2028 només podran competir en les categories femenines aquelles dones que hagin passat una prova genètica. Llavors, anem a pams. Hi ha un gen que només tenen les persones que neixen amb el sexe biològic d'home, de mascle, diguem-li com vulguem, no? I que situa el temps... Se suposa que el teu cos en algun moment ha passat una pubertat masculina, per tant, ha desenvolupat en aquella època de la vida, no?, una certa massa muscular, òssia determinada, altres elements físics que es considera, després, que podrien donar avantatges en la competició.
1: Esportiva.
2: Sí. Llavors, com es fa aquest test? Es fa amb una analítica de sang o amb un test de saliva, que t'agafen una mostra de la boca. Si hi ha aquest gen, que es diu SRY, aquella persona es considera que no és una dona i queda exclosa a la categoria femenina. Podria competir a la categoria masculina o aquells esports que tinguin una lliga mixta, que són ultraminoritaris. Però aquesta seria la cosa que ha passat ara. Per situar-nos, hi haurà un moment de per situar-nos i un moment de reflexió. Per situar-nos. El Comitè Olímpic Internacional porta des de l'any 1966 establint mesures per controlar que cap home es fa passar per una dona a les Olimpíades per tenir un cert avantatge. Vale? Això ja fa molts anys que passa, des de l'any 66, que van dir, a veure, un moment, anem a fer controls. De fet, la prova genètica es va establir als anys 80, i es va fer durant un temps, i es va eliminar als anys 90 per qüestions ètiques. O sigui, és una cosa que ja es va fer i van dir, oye, ¿sabes qué? Per què? Doncs perquè, donava falsos positius, hi havia gent que li saltava que tenia el geni

0: el fons no el tenia, descalificada. Evidentment, imagineu-vos el procés per qualsevol persona que ha viscut tota la vida com una dona, que li diguin que igual té un gen, que això llavors vol dir que no és exactament una dona, doncs per alguna gent no és rellevant, per molta altra gent pot ser un sacseig molt fort. Sí. Altres vegades també passava que no era tant un fals positiu, sinó que, efectivament, hi ha algunes dones que són portadores d'aquest gen. Per què? Doncs perquè, perquè pot passar que tu neixis amb un cos que externament sembla un cos de femella, però que internament té alguna diversitat en el seu desenvolupament i llavors tens aquest gen. Això és el que s'anomena persones amb diversitat del desenvolupament sexual, també s'anomenen persones intersexuals, però en qualsevol cas vol dir que...
1: També n'hem parlat aquí, que és un
0: exacte,
1: tema...
0: Exacte, vol dir que tu potser no ho sabies i tu competeixes com una dona, perquè tota la vida has viscut com una dona.
1: I has socialitzat com una dona.
0: Exacte, i et fas el test i de cop et diuen, hosti, doncs vostè té aquest gen, no? Avui en dia ja cada vegada ho sap més gent anticipadament, però durant molt de temps, com que aquestes proves tenien també molt secretisme i molt silenci, en qualsevol cas, bueno, aquesta fórmula del test genètic que va ser abandonada als anys 90, el Comitè Olímpic Internacional l'ha reprès, entre altres coses per la pressió que hi ha en alguns esports d'expulsar la presència de les dones trans, que això és un altre tema. Llavors ara introduïm un altre tema. La raó per la qual s'ha intensificat aquesta polèmica és per l'aparició d'unes altres persones que són dones trans. I llavors, perquè ningú se'ns perdi, una cosa és una dona que és intersexual o que té una diversitat de desenvolupament sexual, és a dir, va néixer aparentment com una dona i amb el temps descobreix que té altres característiques, i una altra cosa diferent és una dona trans, que és una persona que va néixer amb un cos d'home i que amb els anys va decidir que s'identificava com una dona, va fer una transició i en molts casos ha fet tractaments hormonals o quirúrgics. És un altre cas. És aquest el cas que ha esdevingut polèmic. Durant molts anys, les atletes intersexuals han tingut baralles judicials amb el Comitè Olímpic Internacional durant molt de temps. Ara s'ha afegit aquest altre fet, que genera altres tensions, i per resoldre-ho tot de cop, el comitè ha dit, sabes què? Anem a tornar a la prova genètica, s'ha acabat el problema, i tornem a l'inici d'aquesta conversa, no? Llavors, per situar-nos, ara mateix, ni unes, ni altres, ni les dones trans ni aquestes dones intersexuals que donin positiu no podran competir en les lligues femenines. Això és en les Olimpíades. Després cada país, en les seves federacions, com és el cas, per exemple, de l'estat espanyol, que després de la llei del 2023, famosa llei trans LGTB, va establir que les dones trans podien competir. Llavors, què li passarà a la gent? Doncs que podràs competir a Espanya, però quan arribis a l'internacional, llavors potser no pots competir. Això d'una banda. Llavors, com que hi ha milions de converses que es podrien tenir sobre això, avui en triaré només una per veure si ens podem apropar a una de les maneres de pensar aquest fenomen. Val? Nosaltres vivim en una societat on el sexe biològic es considera com un criteri, primer, molt important, segon, molt objectiu. Aquestes són unes particularitats d'aquest moment històric i social que vivim. El sexe biològic és un gran criteri que ordena la societat i, a més, es considera superobjectiu. Algunes persones pensem que no és ni tan important, però sobretot no és ni tan objectiu.
1: El sexe biològic, perdona, què és?
0: El sexe biològic són les característiques sexuals amb les que tu has nascut, primàries o secundàries. Són els teus cromosomes, les teves hormones, els teus genitals, si tens o no un aparell reproductiu en un sentit o en un altre. És tot allò que defineix la nostra corporalitat en base a aquests dos arquetips, mascle i femella.
1: Val.
0: Llavors, jo amb això, evidentment, quan dic no és tan objectiu, per suposat, no vull dir que no existeixi. Evidentment, avui en dia a l'estudi hi ha persones que tenim cossos diferents i els nostres cossos tenen característiques sexuals diferents. Aquí hi ha gent que pot gestar, hi ha gent que no pot gestar, hi ha gent que desenvoluparà perquè tota testosterona alta, barba, hi ha gent que no. O sigui, no estem dient que això és una il·lusió òptica, no, per suposat existeix. El problema és que
1: Fins i tot hi ha gent que perds característiques que tenies i que et feia...
0: Sí, hi ha gent que, bueno, la gent que fem transicions, abandonem unes, agafem unes altres...
1: Sí, però dic que de vegades, per exemple, ets home i a mesura que et fa, vas fent gran...
0: O la menopàusia en les dones, sense anar més lluny. Vull
1: O perds pèl, per exemple, a les cames, o sigui, ets peluda i deixes de ser peluda...
0: O si fas segons quins tipus de tractaments...
1: O jo què sé.
0: Tractaments de càncer, no? Càncers de pròstata, en fi, aquí hi ha molt a dir. Bueno, llavors, jo amb això no vull dir que el sexe biològic no pogués servir com un criteri general. Bueno, doncs així, en termes generals, és veritat que hi ha com dos grans grups de cossos humans. Vale, d'acord, podríem fer-ho així. El problema és que si filem prim i ens apropem en microscopi a la idea del sexe biològic, la realitat és que la frontera entre uns i altres és bastant fràgil i bastant delicada. Això, clar, ja ens indica que quan filem prima es complica, i algú podria dir, bueno, Miquel, però això són detallets, no passa res. Vull dir, la norma general és una i té excepcions. D'acord, però llavors hem de ser conscients de que, com que és una categoria una mica inestable, quan ens posem molt taxatius, assumint que potser no va bé, hem de saber que la categoria fallarà i algunes persones, en concret, ho pagaran en carn pròpia. Bueno, en general sí, vale, però quan ens apropem al detall, just allà al mig, no encaixarà. Bueno, doncs assumim que estem cometent injustícies i vulneracions de drets humans, perquè, com que estem triant categories que, bueno, no són exactament justes, no passa res, ho hem de saber. Llavors, segon drama, tu podries dir, bueno, però en termes generals, en una societat, assumint que agafem com el criteri del sexe biològic com un criteri rigorós, assumim que en algunes minories de la societat pues, es fotran, bueno, no passa res. Però clar, què passa en l'àmbit de l'esport? Que és un àmbit on aquesta categoria té implicacions fortíssimes. Perquè la separació en sexes, per exemple, de la nostra vida quotidiana, hi ha molts pocs espais de la nostra societat que estan segregats per sexes, això ho sabeu, no? Tothom. Vull dir que què està segregat? Pues una presó, està segregat un vestidor d'un gimnàs, està segregat... Molt poques coses estan segregades, per sort. Però...
1: És a dir, que homes i dones... bueno, sé això el que sé, oi? Però vull dir que les persones podem transitar per l'espai públic...
0: Transitem molt. I en aquelles institucions
1: mesclada.
0: Que estan segregades...
1: Si el cort inglès no hi ha porta per uns i porta per uns altres.
0: No, però fins i tot en els llocs on hi ha portes, hi ha una certa laxitud. És veritat que hi ha polèmiques a vegades, però el problema de l'esport és que no hi ha laxitud.
1: Ja t'entenc.
0: Es mira el mil·límetre. És dels pocs llocs, potser l'únic, a la nostra societat on la diferència per sexes és, però, rígida. Vol dir que anem a mirar exactament el punt que estem fent un test genètic, no? Llavors, amb això entrarem en una segona lògica, que és, clar, evidentment, en l'àmbit de l'esport és l'àmbit on més fracassa la categoria del sexe. És l'àmbit on la gent que treballa aquests temes més exemples tenim per dir, ¿sabes qué pasa? Que és que no funciona muy bien. O sigui, és una categoria que a brocha gorda vale, però quan tu aterres provoca desastres, perquè no es pot separar de forma nítida els cossos de la gent. Llavors, entraríem ara en la segona qüestió, que és la que a mi més em sembla interessant, que és, però tot això per què ho estàvem fent? Llavors, ràpidament, la gent dirà, home, ho estem fent perquè les persones que neixen en sexe masculí tenen un avantatge competitiva. Vale, llavors hauríem de demostrar-ho científicament. Fixeu-vos que el COI, quan ha emès aquesta resolució, no ha presentat cap resultat científic. Hauria dit, mira, hem comparat tot de gent amb aquest gen i tot de gent que no el té, i clarament en els 800 metres, a la salt d'alçada, aquí hi ha una diferència. En els darrers anys s'han fet alguns estudis de quin nivell de testosterona en sang et dona un avantatge competitiva. Okay. Vull dir que s'ha d'afinar molt. Tu pots ja tenir sí. el gen, però després els homes entre ells no tots tenen el mateix nivell de testosterona.
1: Si pots tenir el gen, pot ser un paquet.
0: Exactament. Llavors, clar, com que...
1: Per exemple, que seria el meu cas.
0: Bueno,
1: no?
0: Primera cosa de calaix, els nivells hormonals no són igual entre totes les persones d'un mateix sexe.
1: Yeah.
0: Llavors, clar, això seria una. Però si seguim per aquesta carretera, ara farem tothom un exercici. Nosaltres el podem fer aquí a l'estudi, la gent que esteu al gimnàs el podeu fer, la gent que esteu creuant un semàfor, al metro, fregant plats en un restaurant, mira a tu alrededor, aixeques el cap i mires a totes les persones que tu
1: tens. Això t'ha quedat una mica de frase de musical de Walt Disney. Mira a tu alrededor.
0: És veritat que...
1: I descubre esto que te genies. No? Era música. Sí. Era, tu saps de teatre? Sí, sí, sí. Era, mira a tu alrededor.
0: Seria això. Llavors, mira a tu alrededor. Jasmin.
1: Saps?
0: Llavors, què passa? Si tu t'hi fixes bé, nosaltres ho podem fer aquí l'estudi, l'única diferència física entre tota la gent que estem aquí, la gran diferència que ens ordena en aquest estudi, allà on estiguis, per rendir físicament o no, és el sexe? No, jo digo,
1: aquí jo veig moltíssim paquet, eh? O sigui, jo veig cap esportista,
0: anem a dir una cosa. Si nosaltres fem competir l'Eder contra l'Andrew, que aquí no hi ha ventaja, perquè són homes, què passaria?
2: Jo no puc córrer ni un carrer
0: sense caure.
2: Però potser
0: aquestes dues persones les entrenem durant molts anys perquè facin salt d'alçada. Vosaltres penseu, us podeu aixecar un moment?
1: Sí, aixequeu, vinga.
0: Poseu-vos un al costat de l'altre. Només un moment, és perquè...
1: Pues seran de dos planetes diferents.
0: Vosaltres penseu que aquesta gent, com que són homes, i tenen el gen probablement, aquí ja no hi ha desavantatges, ja estan en igualtat. Veiem que no encaixa,
3: l'Andrew,
0: no?
3: L'Andrew és bastant més alt que l'Eder.
2: Sí, sí.
0: Val, això és un detall, però podríem dir, Michael Phelps, que tenia més d'un 50 de peu i àcid làctic altíssim, pot competir en igualtat amb un home que fa 1,59 m? Pot competir en igualtat a la competició de bàsquet un tio que fa 2,10 m amb un tio que fa 1,72 m?
1: Yeah.
0: Una tia que té una esquena que és el doble que la meva amb una altra que té molt pit però poca esquena? Aquesta gent té cossos iguals? No. Llavors, la il·lusió òptica meravellosa és que la nostra societat mira l'esport i diu, home, hem de separar per sexes millor perquè aquí hi ha desavantatges. Que és com, a ver, Pepi, por Dios, mira la selecció xina de bàsquet femenino, mira! Tienen una pivot que mide más de 2,20 m. És a dir, a veure, un moment, no clar, exactament, clar. Però van ser molt famoses les darreres olimpiades perquè les xineses tenien una pivot que era impossible de defensar. Llavors, tot això vol dir que nosaltres podem seguir tota la vida tenint la discussió de, ja, però a partir de quin moment, exactament, aquesta gent... Vale, però és que no anem bé per aquí. O sigui, la gent competeix en desavantatge tot el rato. I el criteri del sexe és una il·lusió que ens diu, bueno, aquí pot haver desavantatge, hauríem de filar prim, perquè els homes entre ells també tenen desavantatges per començar per la pròpia testosterona. O sigui, és que no és només entre les dones que hi ha unes amb més testosterona i menys, és que els homes també. Però és que, a més, el criteri del sexe físic no és l'únic ni de llarg que produeix en les persones unes coses o unes altres. Per tant, podríem dir, no només no és la categoria més important ni la més objectiva. Podem estar 100 anys tenint la conversa, però el que hauríem de dir és, la categoria de sexe sempre fracassarà en algú. Sempre hi haurà una víctima que, bueno, ara haurem de dir com garantim els drets de les persones intersex o trans que volen competir. Clar. Ara tindrem una altra conversa. Bueno, les podem fer compartir amb els homes. És arriscat, eh? Ja. És arriscat. Els homes trans, és el meu cas, jo no tinc cap cromosoma d'aquests, per tant, sóc XX. Jo hauria de competir la lliga masculina. Bueno, vale, buen viaje, no m'esperéis, perquè no
3: fem res. A més, hi ha una dada que ens va donar la Mireia.
1: Que cada vegada que hi ha, com era?
3: No, que en els últims cinc Jocs Olímpics d'hivern i d'estiu, que només hi ha hagut un atleta dona trans.
1: Bueno, sí, però, i també hi ha una altra cosa que també va explicar ella, que era...
3: I no va guanyar medalla.
1: Que, de sobte, cada cop que hi ha... ara, en l'alta competició, esports mixtes, i de sobte, en la competició guanya una dona, a l'any següent, o a les següents Olimpiades, s'elimina la categoria mixta i es segrega per sexes. Sí. Perquè, clar, sí, la idea de que una dona pugui guanyar a un home és una cosa que és inconcebible en l'univers olímpic.
0: I, a part, l'esport és un univers que està molt anclat en la idea de la potència masculina. Jo crec que la conversa més interessant és que si nosaltres volem fer avançar l'esport en els seus valors, en el seu projecte, potser hem de repensar què entenem com a competició, superació, què volem celebrar, què volem dir amb això de l'esport d'alta competició. Si no, entrem en unes lògiques, llavors, bueno, aquesta mesura del Comitè Olímpic Internacional serà discutida per tribunals de drets humans, evidentment, però clarament jo diria, no és si és que és el gen o no és el gen, és que no és la carretera en general, haurem d'anar per altres llocs, llavors, bueno.
1: Ara em fa vergonya haver estat voluntària olímpica als anys 90, mira el que dic.
0: Todo puede ser.
3: No, eren els anys 90, eren els bons.
1: Bueno,
3: eren els anys
1: mal.
3: En què es va rellençar.
1: Què per què creus, ara molt ràpidament m'ho has de respondre, si pot ser, per què creus que apareix ara aquesta mesura, diguéssim?
0: Perquè jo crec que la visibilitat de la gent trans en els darrers anys i la visibilitat de la gent trans, especialment en l'àmbit de l'esport, ha generat moltes polèmiques, perquè efectivament, clar, hi ha dones que fan la seva transició en l'edat més adulta, llavors efectivament han tingut cossos que s'han desenvolupat més.
1: Hi ha una senyora que diu, què està dient vostè, senyora?
4: Pel
1: Trump, el feixisme, eh? També hi ha aquesta...
0: Bueno, no solo. Jo crec que està bé, a vegades romantitzem que tot és Trump, però nosaltres, al nostre
3: però
0: país, una
3: gran
0: no, oposició que hem tingut això era gent d'esquerres, eh?
1: Ja,
0: vull recordar, si voleu us ho recordo.
1: Sí, sí, encara ara.
0: Vull dir que no solo Trump. Però bueno, hasta próximo capítulo, que lo habrá.
1: Però també, perdona una cosa, perquè una persona que suposadament pensa que és d'esquerres, però està en contra de les persones trans o posa pals a les rodes al desenvolupament trans, ja no sé d'esquerres, que això és d'esquerres, se demostra...
0: A veure, jo vull dir que és un tema superdelicat, perquè efectivament moltíssimes esportistes, també al nostre país, no, Anna Peleteiro, per exemple, moltíssimes atletes, dones, han dit, vale, si és que nosaltres no és que no vulguem que les dones trans competeixin, però és que ens sembla que tenim molta desavantatge. Que podria ser que hi hagi aquesta desavantatge. El problema és si només parlem d'aquesta desavantatge, si ho centrem tot en aquesta categoria, és a dir, i de fet, les atletes intersexuals diran, una de les més importants que ha fet les batalles judicials més fortes, que es diu Caster Semeni, és una atleta sud-africana, ella diu, ojo, perquè casualment la majoria de les dones que queden excloses són totes africanes. Pues perquè pot ser que en alguns territoris, algunes zones, algunes corporalitats diguéssim, agafin uns camins diferents a uns altres, sí, llavors, cuidado, perquè a on et porta tot això? Però bueno,
1: et porta tot això, sí.
0: Tot té a veure amb com ens hem muntat les regles del joc. Llavors sempre generen exclusions.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: I Gier González. Bravo. Què tal estàs, estimada?
6: Pues estic molt bé, avui encantada amb el... Bueno, la gent... Realment ha calgut gent meravellosa per suplir la teva absència. O sigui, felicito a la producció.
3: Estàs superafectada, la Itziar, però molt, eh?
6: De fet, avui la secció d'avui versa sobre la distància, Marc.
7: La distància.
6: Sí, saber que no hi series m'ha portat a dir avui... hem de reflexionar totes juntes sobre la distància. Perquè, a més, has triat fer això un dimecres, que és el dia que vinc jo, i has de recordar que jo sóc de les últimes col·laboradores que ha arribat, encara em sento insegura, per més piropos que em llen, sempre dubto de que siguin realment sincers, i de sobte doncs em diuen, el Joel em diu, no hi serà el Marc. I dic, ja està, que he fet malament jo. No. I clar, llavors, tu sàpigues que dimecres és el dia de Mercurio, que és la deïtat de la comunicació. Per tant, tu, els dimecres, no pots no estar aquí. Això que tinguis clar.
7: No tornarà a passar.
6: Espero que no. En tot cas, si em permets, breument, perquè com que tenim tantes coses interessants a escoltar, jo només volia compartir amb vosaltres aquesta reflexió sobre la distància, però vull fer de la mà d'un guitarrista, d'un poeta, d'un filòsof, d'un antropòleg, que és l'Atahualpa Yupanqui. No sé si sabeu qui era l'Atahualpa Yupanqui, però en tot cas era un home que tenia un nom que era Héctor Roberto Chavero Aramburu, però que es va autobatejar amb el nom de dos reis inques llegendaris i es diu Atahualpa Yupanqui. És un home que va recórrer tot el nord i l'interior d'Argentina i va veure tal pobresa i tal bueno, una realitat tan dura que es va fer del Partit Comunista. Això segurament t'interessa saber-ho. Però el millor de tot és que va fer unes creacions musicals impressionants. Jo, quan era estudiant...
4: Bueno, jo, perdona, t'he de dir que ja que has fet del Partit Comunista, a mi ja em cau bé, diguéssim, eh?
6: Jo també m'he adonat que...
4: Això és una cosa... Sí.
6: Perquè et dono canya, però alhora pues, t'ho faig dolç, no? En tot cas, com que tots estem consternats per la distància, avui m'ha semblat que escoltar el poeta la seva cançó, que es diu A què li llaman distància, que ara l'Ernest, si és tan amable, us farà una breu introducció. Endavant. Okay.

0: mirar.
1: Què et sembla?
2: Que bonic.
3: Mare de Déu, eh? Sí que t'ha agafat fort, així sí. Ho arribo a saber.
1: Home, no saps tu, i això només és el principi. I segueix dient. I a més, jo com urbanista m'agrada molt aquesta frase. Diu, los caminos son caminos en la tierra. Y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. O sigui que ja estàs començant a aletear cap aquí perquè això es faci més suportable. Després diu, hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. I afegeix, si el mundo está dentro de uno, afuera por qué mirar. Què et sembla?
3: Carai, carai.
1: Segueix, qué cosas tiene la vida, misteriosas por demás. Uno está donde uno quiere, muchas veces sin pensar.
2: Mira.
1: Mm-hmm. Per tant, tu el que tens que decidir és si estàs donde quieres estar o vols bueno, estar aquí.
2: T'està renyant, eh?
3: Perdona. És, no, però aquesta, això, això, de, això és pregunta de psiquiatra, eh? O sigui, hi ha moltíssimes teràpies que acaben amb aquesta pregunta. Al final, o sigui, que no te la fa el psiquiatra, sinó que te la fas tu mateix. Realment estic fent el que jo vull fer, sóc on vull ser, i llavors, de sobte, és una pregunta dificilíssima, perquè t'adones que has estat 30, 35, 50 a un lloc, les coses t'han anat portant d'una manera que estàs a un lloc i en una situació i en unes circumstàncies que realment potser no són exactament les que tu havies o les que tu desitjaves
1: jo
3: ahir,
1: Marc,
3: o les que et
1: convenen. Jo i Marc, per amor a tu, vaig veure el teu programa, que saps de saber que jo no miro mai la tele, i vaig aguantar una miqueta, no? I em va... No el vaig poder veure tot, m'has de perdonar, no estic acostumada a la tele. Però vaig veure que tot girava al voltant de que no canviessis, no?
2: Sí, sí,
1: i clar, vaig pensar, home, aquest home que és un transformista, què li estan dient, no? Vull dir que ves al tanto, perquè jo espero que segueixis això, canviant i transformant-te i
3: sí,
1: que hi
3: sorprenent. Això ho he dit en alguna entrevista, que, bueno, ahir perquè era el gag del no canvier, perquè hi ha moltíssima gent que diu, escolti, ara que vostè s'ha matat res medi, ara aquest grup, no sé què, no sé quantos, a veure si vostè deixarà de ser el que era, etcètera, etcètera. Home, no deixa de ser mai el que ets i el que arrossegues, diguéssim, no? Mm. Hi ha coses que et pesen, i a més, jo també una altra cosa que t'he de dir és que jo a les distàncies sí que les porto bé i porto també bé els pesars, que és una cosa que amb l'edat adulta, diguéssim, és a dir, hi ha coses que em pesen i que vull que em pesin i que les puc carretejar perquè també formen part del que jo sóc, del que han estat els altres amb mi, dels meus entorns, dels paisatges, etcètera.
1: Pues, no? Aleshores...
3: Però de totes maneres sí que estic a favor d'això que dius tu, que efectivament estem en constant canvi. Fixa't tu que envelleixo dia a dia, o sigui, això és un canvi que jo trobo que és magnífic.
1: Mentre no et facin un recanvi,
3: eh? I bueno, escolta, estic jo confio molt en la Seguretat Social, eh? Vull dir que puc anar perfectament, que si s'ha de canviar alguna cosa es canvia. No. Una ròtula... un empaste, o com es diu en català, sí, sí, sí.
1: En tot cas, jo només volia fer-te aquest reclam públic de l'absència. M'ha calmat a Atahualpa Yupanqui dient-me que només estan lluny les coses que no sabem mirar. Jo ja et trobaré dins meu, sempre més, i només dir-vos que si voleu escoltar una versió fantàstica d'una cançó de l'Atahualpa Yupanqui en l'últim disc de la Maite Martín, i Nilo Tempore canta la milonga del solitario d'una manera espectacularment entranyable i conmovedora, i us la recomano. I aquí ho deixo perquè em sembla que tenim avui molta cosa interessant a escoltar.
3: Sí, de totes maneres, deixa'm dir-te que ara que trobes la Maite Martín, que em costa que sou amigues,
1: sí,
3: la qual ens quadra perfectíssimament, doncs a mi el que m'agradaria és que algun dia a veure si poguessis venir amb la Maite Martín. Nosaltres ens l'estimem molt en aquest programa, com no pot ser d'altra manera. A mi em sembla una de les cantants més importants, diguéssim, i poetes. Intèrpret.
1: I compositora, país,
3: o sigui, i compositora, és que, no? Clar. Un artista increïble.
1: Sí. Ho farem.
3: Jo, que soc més que tiro a ditxaratxera, m'atreuen molt els cantants i els artistes seriosos, com la Clara Peia, per cert, aprofito per dir-ho, aquesta gent que és seriosa.
1: Joder. Sí, sí, sí.
3: M'atreuen moltíssim, suposo que per contrast. I però t'havia de preguntar, perdona'm, Itziar González, tu estàs fent la teva tesi doctoral.
1: Sí.
3: I voldríem saber una mica, perquè estem seguint molt atentament aquest tema, i ens agradaria saber exactament com ho portes.
2: Mira, et diré jo com ho porta, Marc, perquè ha arribat i diu, vaig al lavabo, dic, deixa la motxilla aquí. Diu, no, perquè hi ha la tesi i no la deixo enlloc. La carretejo amb mi a tot arreu per si de cas.
1: Sí, no, és que el públic ha de saber que jo porto 30 anys intentar-la fer i que he trigat 30 anys a posar-me en el lloc que em mereixo, que és asseguda en una taula escrivint sobre les coses que m'apassionen. He trigat 30 anys a permetre-m'ho. Per tant, feu tesis si us voleu autopsicoanalitzar sense parar. Feu tesis perquè va molt bé, perquè és un exercici de dir sí, per saber-ho amb aquestes coses que vull explicar al món, que només m'interessen a mi, però jo per saber-ho que potser interessaran algú. És un exercici que quasi és tan bo com haver vingut aquí, Marc.
3: Veus, quasi, Dora? Quasi. I una cosa, i aquesta tesi, ens pots, el sí. llibre es pot dir o no?
1: Sí, el rescat de les Rambles, el rescat ciutadà de les Rambles, arquitectura social i cooperació ciutadana. És l'experiència que vaig portar com a activista i després com a arquitecte en el concurs de les Rambles, que vaig fer tot un projecte amb un procés cooperatiu amb la ciutadania i sí. que l'Ajuntament de Barcelona s'ha quedat només amb la part de transformació física, que ja deu estar patint a les obres, i totes les 53 estratègies revolucionàries i transformadores estan en un calaix. Per tant, la tesi és l'excusa per poder fer un llibre que abans de les eleccions es publiqui i generi debat i permeti aplicar-les. I segueix sent Perdona. Una lluita.
3: Aquestes 53
1: actuacions
3: que no som 53, ni més ni menys, que no s'ha posat en marxa, per tant, ha estat aquesta remodelació de les Rambles, el que estem veient aquestes obres de les Rambles, és tot façana,
1: no,
3: és
1: no,
3: tot
1: no,
3: estètica?
1: No.
3: Però...
1: El projecte és estupendo, l'ha fet la Lola Domènech i la Olga Terrassó, i surt del procés cooperatiu, o sigui, surt d'un disseny ciutadà. I elles ho han fet meravellosament,
3: i
1: ja en parlarem en el seu moment perquè ho volen inaugurar d'aquí un any. Però l'interessant d'aquest projecte era que per primera vegada es donava tanta importància a les estratègies socials, culturals, habitacionals, com al disseny urbà. Era la primera vegada que era tan important com s'aconseguia habitatges a la Rambla o botigues que hi haguessin llibreries o un tipus de comerç real, no? I veïnal i social. Clar, tot això estava muntat, hi havia tot un tema de gestió d'espais de gran afluència. Bueno, era apassionant. I tot això, per por, perquè això passa per treure les màfies de la Rambla, doncs està en un calaix, cosa que entenc. Jo, quan vaig ser regidora, vaig anar contra les màfies i ho vaig pagar car, vull dir que vaig haver d'anar amb escoltes durant 3 anys. O sigui que jo ja entenc que els alcaldes no vulguin fer el meu projecte, però jo he de
3: les
1: seguir...
3: Màfies aquestes, la màfia d'aquestes de les Rambles, de les que parles, i altres que veu de les grans ciutats,
1: sí.
3: són lumparianes?
1: No, que va, que va.
3: Són... Saps què vull dir? No és una cosa com de... Unes rates fosques des d'una habitació fosca amb unes gabardines llardoses manipulant els comerços de les Rambles, sinó que...
1: No, això té a veure amb el blanqueig de capital que utilitza la coartada del turisme per obrir activitat econòmica aparent. Llavors, clar, tu tens restaurants o tens botigues de souvenirs que sembla que puguin fer diners i l'únic que fan és blanquejar diners. I, bueno, i és de tothom conegut que la Rambla té aquesta realitat i ningú es vol enfrontar amb això. Llavors, clar, jo... En el meu projecte, que no era meu, era de l'equip que vam guanyar, que érem la UT Kilòmetre Zero, la idea era, la Rambla és un bé comú, no és un espai privatiu dels propietaris. És un bé comú i hem de construir una comunitat que la reivindiqui. I per això el projecte el que feia era limitar les plusvàlues que generaria la millora urbanística que estem fent. I això no es va aplicar. I clar, i
3: un dia parlaràs de les plusvàlues, un dia ho hauries d'explicar, perquè a mi em sembla molt interessant, moltes vegades com... Això m'ho has explicat un dia que vam prendre un cafè, el dia, a més em sembla que el dia que ens vam trobar per primer cop, que jo et vaig proposar, si et vaig convidar a ser... a honrar-nos, joder, amb la teva presència, perquè això és així, i em vas explicar el tema de les plusvàlues, de com moltes vegades també deu passar a Consell de Cent, per exemple, amb la Superilla, de com de sobte es revitalitza un carrer en el que tu tens una propietat perquè ets propietari d'un pis o jo que sé què, o una botiga, i en canvi tu reps això de les plusvàlues, com anava?
1: No, això és molt senzill, si tu tens malauradament a les ciutats mercantilitzades es parla del valor urbanístic, llavors no és el mateix donar un carrer que passen 50.000 cotxes que donar un carrer amb arbres i ocellets i que és peatonal. Llavors el valor urbanístic de la finca augmenta. I això és la plusvàlua que ha generat els diners públics dels contribuents. O sigui, les obres de millora del carrer Consell de Cent, les de la Rambla, les paguem nosaltres. Però els
3: propietaris... El teu pis puja de, clar, puja de preu, el teu pis, en el mercat, però llavors, això ho hem pagat entre
1: exacte,
3: tots.
1: Llavors, jo,
3: i aquí això és el que en diríem la plusvàlua. S'ha de mirar, a veure com...
1: I els advocats que es treballaven amb el meu equip vam inventar un mecanisme per gravar aquestes propietats abans de la transformació. I els hi dèiem, quan guanyis el valor, la plusvàlua d'haver, de la millora que hem fet entre tots, tu me'n tornaràs els diners. O posaràs aquesta finca a lloguer accessible durant X anys. I em faràs un retorn social. I això era una eina que es va fer a temps, que cap política ha aplicat, i que jo, pues, a través de tota una tesi, seguiré donant la vara de que aquesta Rambla podria ser realment ciutadana. I, a més, ha de ser un bé comú i no un bé privatiu dels quatre multipropietaris que tenim allà.
3: Escolta una cosa, doncs espavila, eh? Amb
1: sí.
3: La tesi, perquè ens interessa,
1: sí,
3: molt. Espavila, guapa, eh?
1: Aquesta vegada,
3: ens interessa
1: sí.
3: Moltíssim.
1: Aquesta vegada aquesta sí, vegada. Però bueno, que sàpigues que avui no havia de venir, perquè estava fent la tesi, i vaig dir, va, vinc. I llavors em van dir, pues el Marc no. Dic, home,
3: no ve, carai, ets. Ostres. Però et dic una cosa, eh? Crec que ens ha quedat una secció amb tu. O sigui, fer aquesta secció en aquesta, a la forma de pandèmica, com sí, Miquel Missé ara t'estàvem explicant, jo crec que ha funcionat molt, i té alguna cosa de màgia, eh? També fer ràdio a la distància.
1: Possible, però...
3: no? La ràdio sempre, en el fons, estem, moltes persones estan escoltant ara, jo què sé, de viatge, en ruta, des de casa seva, no estan on no sóc jo ni on sou vosaltres, però estem tots junts en aquest espai, que és el que en diem la ràdio. Estic d'un curs, sí que m'hi cau, eh? Per portar
0: llibre. Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
4: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
5: Me quiso morir.
4: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
6: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
7: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, estalvies directament.
6: Bona fórmula, eh?
7: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a líniadirecta.com.
8: ¿Quieres reducir tu gasto energético? En Leroy Merlin te ayudamos con nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Y te damos asesoramiento, facilidades de pago, transporte e instalación. A tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
9: Hola, això t'interessa.
10: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
9: I allò del sorteig?
10: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
11: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: RAC 1 i l'Ajuntament de l'Arbós presenten Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós.
15: Estan els dosos entrant.
14: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
16: L'Arbós és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arbós esmolaran les eines i els de Castells de RAC 1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
14: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós, en directe des de la plaça de la Vila.
15: Passa a l'altra banda i Castells...
14: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
18: Anem un any?
17: Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
18: Més immediat que mai.
17: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1, recupera el que vulguis a l'instant.
19: Amb tots vostès, el senyor Andrés Villena. Andrés Villena, Oliver. Sí o no? Bueno, a veure una cosa. Andrés, este libro, tenim a les mans un llibre que l'ha editat finalment, Libros del Caos, Las élites que dominan España, una història alternativa des de 1939. Repasses 80 anys, quasi bé, no?, de la història del nostre país. El llibre és addictiu perquè no hi ha dos línies del llibre, o sea, on no hi hagi informació. Es un currazo increíble, ¿no, Andrés?
20: Sí, ha sido hipotecar 6 o 7 años de estudio y meterme en un en un lugar muy peligroso, en el sentido, no porque me pase nada, que más bien es lo bueno que te deja de pasar que lo malo que te pasa, sino cuando tú, por ejemplo, escribes un ensayo sobre la desigualdad en el capitalismo, con datos y demás, uh-huh. tú no estás apuntando a nadie, tú estás hablando de que el sistema abstractamente es injusto. Pero si te pones a ver cuál es la historia de los expolios que han llevado a lo largo de los últimos años a la desigualdad, entonces hablas de nombres y apellidos. Y claro,
19: están
20: los
19: todos,
20: propietarios pues tienen conexiones con los que no quieren que lo cuentes.
19: Tú, aquella frase, ho sento, perquè esta manida és, somos pesadísimos con esto, pues que és clar. Jo és una de les meves novel·les favorites, la pel·lícula també. És de les poques vegades que la pel·lícula i la novel·la funcionen a... Chupi chupi, també, perquè és el nivell un poc, tu ves cursos universitaris, estàs en un programa del presentador, dice chupi chupi, toca tots els cojones i baila. Allò del que todo cambie para que todo siga igual, aquí ho veiem claríssimament. Quina connexió hi ha entre el franquisme 1939 i l'actualitat, diguéssim? Perquè jo veig que hi ha una línia claríssima, és a dir, el sistema o les tendències franquistes segueixen vigents a dia d'avui a Espanya?
20: Bueno, a mí no me publicaban en libros, iba a quedar en un PDF, y la tesis del libro es que los modos franquistas difusamente están vigentes hoy día, con lo cual creo que he tenido un pequeño refrendo a que esa tesis más o menos se suele manifestar. Las élites dominan, pero no pueden dominar por la fuerza, aunque tengan los medios de producción claro. y las fuerzas represivas tienen que hacer como sea que el dominado asuma que lo que le ocurre es justo, es constitucional o es económicamente conveniente. Entonces se producen renovaciones periódicas de las élites de izquierda y de derecha para mantener ese orden. No es una planificación de cuatro personas que dicen en los próximos 80 años vamos a actuar así, pero son dinámicas más o menos racionales y de instinto que permiten que la dominación se mantenga de manera estable.
19: Y llavors tu dius això, que el discurso legitimador que hace toda dominación aceptable, això ja és un discurs, diguéssim, perquè per la força, bueno, quan cal utilitzar la força, la utilitzen sense cap tipus de problema. Però primer ve la legitimació d'aquest discurs. La meva pregunta és, ¿quién domina qué y a quién? Te parece de Barrio Sésamo, la pregunta, pero ¿quién, cómo, qué?
20: Pero al mismo tiempo es la pregunta más difícil que me podía hacer por el nivel de
19: abstracción. Tócate los cojones. Si lo llevo a hacer, te lo hago un poquito más adelante.
20: Por el nivel de abstracción que tiene, pero es verdad que sería bueno decir, pero vamos a ver, ¿quién domina, no? ¿Esto es capital trabajo o es más complejo? Yo cuando empecé a investigar en 2012, quería hacer una tesis sobre el 15M. Uh-huh. Me parecía un tema puntero. Y a mí me dijeron, no, tú vas a hacer lo contrario, vas, de una manera poco democrática, vas a estudiar las élites y cómo se concatenan el capital, la política y los medios, uh-huh. siendo los medios un tipo de capital.
19: Los medios de comunicación.
20: Los medios de comunicación, en general.
19: Que son los protagonistas de aquel libro.
20: Y entonces yo, claro, luego me tomé la tesis, me la tomé en serio y me salió como me salió la carrera profesional, pero lo que me di cuenta es que lo interesante no es quién manda, sino las relaciones entre los que mandan, porque la gente tiene la mala costumbre, o buena, de morirse, pero los apellidos permanecen. Mi apellido Villena Oliver es la síntesis de dos familias, pues imaginaos las que son más ricas. Esas instituciones, que la señora Botín sea la bisnieta de otro Botín, significa que muere la gente, pero las redes de relaciones se mantienen. Cuando tú te das cuenta de que lo importante es la red, te das cuenta de lo difícil que es cambiar las cosas. Yo les conté a los de Unidos Podemos en 2015, que estaban en la cresta de la ola, cuál era el conjunto de redes que dominaban. Claro. Y me decían, un poco de broma, dice, estas son la gente a la que hay que fusilar. Y le digo, no, hombre, ya no se fusila. Pero no, estaban metidos en la cabeza la idea de que son 400 personas que parece que si las quitas de en medio, la cosa cambia. Y lo que tienes detrás es un sistema complejo de relaciones, incluso burocráticas, que luego te van a comer cuando te pongas a gobernar. Y tienes que tener altos funcionarios que sepan cambiar las cosas, que sepan hacer un presupuesto, que se sepan todas las leyes. Y eso es lo que también pues te acaba desgastando. No es tanto la persona como la institución que hay detrás de la persona.
19: Claro, tu parla moltes vegades de tecnocràcia, també. El que més sorprèn del llibre és que nosaltres entendríem el fil que uneix PP, Vox i el franquisme, parlant d'èlits, perquè després hi havia la ideologia, hi hauria també que estava a favor o en contra de l'avort, estava a favor o en contra de la cosa de LGTBIQ+, ser més o menys feminista, que això també són discursos que ens va, bueno, que nosaltres ens hem entretenint amb això, afortunadament. Però després, el que sí que sorprèn és que aquest fil conductor entre el franquisme o la tecnocràcia o la burocràcia, la banca, els mitjans de comunicació franquistes, també es manté impecable durant governs d'esquerres com el de Felipe González o després també Zapatero, tot i que Zapatero intenta d'alguna manera no sé si renovable o no, però se les manté aquest fil conductor en perfecte estat.
20: Sintetizando mucho, mal y pronto.
19: Bueno, porque nos vamos a leer el libro,
20: PP sería la pornografía. No, no digo por mi parte, lo iba a decir.
19: Pero,
20: ¿no?
19: Sí, sí, no, pero nos vamos a leer el libro, tú.
20: Ah, mejor.
19: Sintetiza ahora porque
20: esto es
19: radio.
20: Sintetizando mal y pronto, Vox PP sería pornografía de las élites. Pero el erotismo sería el centro izquierda. ¿Por qué? Porque cuando llega Felipe González, como cuando llega Obama, viene un cambio, va a ser maravilloso todo, vamos a poner, yo qué sé, 35 horas de trabajo, pasaba en Francia también. Pero ojo, que yo voy a poner al ministro de Economía, Miguel Boyer, y al ministro de Industria, Carlos Solchaga, los más duros, los que se han formado en las escuelas económicas más neoclásicas. Y lo que vamos a hacer, en vez de hacer represión en la calle, es subir los tipos de interés del Banco de España, que eso sabemos que no sabemos si sirve para algo, pero lo que sabemos es que genera paro. Y el paro genera sumisión porque el que tiene trabajo no quiere perderlo. Y así nos aseguramos ese concepto tan manido y tan falso de la paz social. Tú la paz social en dictadura la consigues a porrazo, pero en democracia es más difícil, lo consigues a través de la generación natural o artificial de paro. Y el paro, que en España es del 9%, es un mecanismo de control estupendo porque en pleno empleo los trabajadores quieren más salario.
19: És fort, eh?
2: Sí, sí. A mi m'ha sorprès molt també el paper de la banca.
20: Bueno, la banca desde el primer franquismo, en el 39, Franco tiene que acelerar la industrialización porque no sabe, él va a ser un regente, aunque tenía claro que hasta que se muriera se quedaba, ¿no? Pero tenía ahí que llegar a un pacto con la banca que era totalmente monárquica para acelerar la industrialización, además la armamentística, porque no sabíamos lo que iba a pasar y estábamos haciendo guiño a Hitler todavía. Esa banca, a cambio, lo que pide es una, que se empiece a ver gestos ya para cuál va a ser la jefatura de Estado final, ¿no? O más estable, que en eso Franco fue súper inteligente, y bueno, y Juan Carlos de Borbón, pues en la zona de, me parece, de Tres Cantos ahora, hay un internado que se llama Las Jarillas, uh-huh. Y estudia con 8 o 9 personas, que algunas luego serían durante un tiempo de extrema izquierda. Pero al final esa banca está ahí presente hasta en la apertura al exterior, dice, oye, nos protegen las empresas que no queremos que las compren desde fuera, y luego en la transición también están ahí porque llegan otro pacto con el poder democrático para no ser nacionalizada, porque la banca estaba contra la pared, y lo que hace es se crean una serie de instituciones de rescate como más indirecto, pero esos rescates se llevan, pues llegan hasta el año 2010 y 2012, ¿no? Lo nuevo no es más que lo viejo con discursos más sofisticados, ¿no? Pero esa banca, cuando llega Felipe González, es el momento clave, porque no solo no la nacionaliza, sino que llega a una especie de matrimonio e intercambia esas primeras puertas giratorias de ejecutivos, altos funcionarios que pasan a la banca, y de banqueros o directivos bancarios que pasan al Ministerio de Economía.
19: Tu parles de les portes giratòries, o sigui, aquest sistema, aquesta forma d'actuar de les elites, d'aquestes de les que parles, és marca Espanya? És a dir, és una cosa que passa, que és inevitable a qualsevol altre país, te la trobes?
20: Ja se estudiava en los años 50 en Estados Unidos que el alto directivo de empresas de armamento pasaba al gobierno, curiosamente el Ministerio de Defensa, luego el político era ficha por una empresa financiera, y el caso norteamericano, el de la plutocracia más pura, es muy claro, ¿no? Lo que pasa es que aquí son altos funcionarios, que ese es el carácter español, que ese directivo bancario no viene de la política, que se ha sacado una oposición de abogado del Estado. Entonces está 4 años de abogado del Estado, cesa y se va con la información pública a lo privado. Claro. Es que como son de las clases superiores, realmente no van a pasar por el sector público, es una nobleza de Estado.
19: Que aquesta és una nobleza de Estado, que aquesta és allò que en diem, com en diuen d'això, la col·laboració públic i privat és literal, diguéssim, hasta límits insospitats, perquè van amb la carpeteta de lo públic a lo privat i de lo privat a lo públic.
20: Es un pesebre, como dice el historiador Carlos Arenas, voy a abrir lo público como una despensa, porque es la fuente de plusvalía más cierta para lo privado. Es que lo privado con lo público no tiene incertidumbre.
1: Es tráfico de información. En urbanismo es evidente.
19: Es evidente. Escolta, una cosa que te volia dir, a l'època de Zapatero, que això sí que m'ha sorprès, nosaltres estàvem entretinguts amb la qüestió del matrimoni gai, ministres, la incorporació de dones a la política d'una forma institucional, etcètera, etcètera, i mentre estàvem entretinguts en això, que jo trobo que va ser fonamental, diguéssim, i molts dels que estem ara aquí, jo crec que hi som gràcies en part a aquest tipus de polítiques, ara sí, d'esquerres i progressistes, no?, i que tenen els drets humans, però mentre ens entretenen moltes vegades amb això, sí que és veritat que, per l'altra banda, en la qüestió econòmica, Zapatero va ser duríssim, també, no? A banda que va mentir al final de la seva legislatura, perquè hi havia una crisi de cavall que la veia tothom i la patíem tots, però el govern la minimitzava. És a dir, que nosaltres, mentre estem pot, com, aquest sector que, Andrés?
20: El cambio que acelera Zapatero en el tema LGTBI, el tema de plantear una revolución de los géneros, es básico para transformar este país. Y es incluso ilusionante, pero hay una anécdota ahí. El mismo día de la aprobación del matrimonio del LGTBI, que estaban los curas en la calle vestidos de negro, parecía eso los años 40 otra vez.
19: Sí, sí, con pancartas, ¿eh?
20: Pancartas, ¿no? Pancartas de familia.
19: Los curas manifestantes, yo recuerdo perfectamente.
20: Familia hombre-mujer,
19: sí,
20: cuando
19: hombre-mujer, a mierdas.
20: Muchos defensores de la inconstitucionalidad del matrimonio homosexual pues tenían otras confesiones privadas, pero bueno, eso ha sido, sí, sí. Si esa doble moral es normal. Pero lo curioso es que 4 horas después el Congreso aprueba una amnistía fiscal para que el que tenga SICAV ilegal o irregular, pues ya pasa a ser regular, ¿no? Un poco al modo de las películas de Woody Allen. Desde ahora, el que tenga menos de 18 años ya tiene 18 años. Claro, ¿eso quién lo llevaba a cabo? Una serie de tecnócratas más o menos progresistas que venían de pequeños grupos financieros y sobre todo el poder de la Comisión Europea. Y ahí surge un señor que se llama Pedro Solbes, que había sido ministro con González, que había sido el comisario financiero que intentaba que nunca pasáramos de déficit más de la cuenta y que es nombrado ministro de Economía para que nada se desajuste desde el punto de vista de la ortodoxia, porque pertenecemos a una zona euro donde tenemos que cumplir unas normas.
19: Y después, tú apuntas que al marge de al marge que tienen los políticos para maniobrar, los políticos elegidos, sigue siendo reducido. Es decir, jo vaig estar en una conversa que no anava amb mi, sinó que estava jo, la típica cosa que no s'adonen que hi ets, però, i la gent hi estaven parlant, jo vaig sentir com, jo ho he sentit jo amb les meves orelles, ho he explicat altres vegades, perquè em va impactar una persona que arriba al poder, a altíssim poder, per exemple, aquí a Catalunya, i arriba al despatx pensant-se que podia fer política, i de sobte li comencen a sonar els telèfons, i de tot i s'adona, aquesta persona confessava que no manava res. Y no diré el nombre, pero...
20: Es como la terapia...
19: Los polítics, perdona, ¿els polítics poden fer política? És a dir, perquè després veiem caure a Ada Colau, veiem caure a tots els de Podemos, veiem caure a la ministra Yolanda Díaz. És a dir, que tinc la sensació que sí que hi ha polítics que... bueno, que poden fer polítiques, això que en deien polítiques d'esquerres, o polítiques progressistes, o polítiques ateses a tenir els drets humans, o polítiques, digue-li, jo què sé, d'habitatge, per exemple. El govern del PSOE actual, la política migratòria és, jo diria, quasi d'ultradreta, o sigui, et diria. Però poden fer política i veiem que els abaten, que és un altre dels temes del llibre, a la que tu li va passar a Mario Conde, que no és lo mismo, però a la que tu toques una mica el crustó això que en diem al sistema, a les elites, no al sistema, a les elites, las leyes tienen mecanismos para expulsarte al sistema, pero vamos, tú mismo...
20: Sí, la nueva política, o lo que se llamó nueva política, que ya no lo es, no es nueva, fue un experimento para ver cómo funcionaba la estabilidad del sistema. Ada Colau creo que se enfrentó con una serie de élites económicas para tratar de remunicipalizar el agua. Ahí era una empresa que se llama Agbar, Aguas de Barcelona. El hombre que se enfrentó a ella se llama Ángel Simón, que hace 4 días fue nombrado presidente de Indra. Es decir, también tienen ese tipo de recompensas y ese tipo de circulación hacia arriba. Fue para ella imposible hacer una política coherente con el programa que tenía, porque esos cambios son más rígidos de lo que parece.
19: También me quedaba nada, Gerard González, que ho has viscut tu amb la pròpia pell, no? Diguéssim. Sí, tu m'explicaves abans, perdona, puc explicar que tu vas denunciar una serp quan tu treballaves al
1: districte de Ciutat Vella,
19: com a regidora, no? Era, vas denunciar una sèrie de corrupteles, diguem-ho clar, estaven en vies de resoldre's, tu vas pagar un preu personal altíssim, o sigui, tu, jo crec que estàs, diria, quasi bé viva de miracle en el físic i fins i tot en la qüestió anímica i anímica, etcètera, i espiritual, tot. Hi ha companys i veïns del Raval, ai, del districte...
1: Em denuncien que s'han tornat a posar en marxa les mateixes pràctiques.
19: És a dir, el que es va desactivar.
1: Sí, i ara estem preparant com ho denunciem, novament, o sigui que...
19: I es torna a reactivar de la mateixa manera, eh? I els mateixos
1: personatges. No els funcionaris, que els vam remoure, però sí que un dels agents intermediari torna en actiu. És a dir, que jo vaig pensar que després de 15 anys i el judici, això estava tancat, però el fet de seguir vivint a Ciutat Vella, quan no estic a Olot, doncs els veïns em diuen, mira, m'ha passat això, m'ha passat l'altre, miro d'ajudar-los, perquè per ells sempre seré la seva regidora, no?, una mica, el fet d'haver denunciat la corrupció a favor d'ells, no?, o sigui, a favor d'això.
2: Del poble, de la comú.
1: De la ciutadania. I, clar, el meu horror ha sigut reviure que això s'ha refet. I ara estic valorant com ho faig, perquè si li dic a l'alcalde de Barcelona, no canviarà res. Si utilitzo els canals interns de l'Ajuntament, que ho faré, veurem quina possibilitat realment tindran de... I és com un horror, és tornar és volver-lo a ver, no?
2: O sigui, de fet, ella en el llibre diu que aquestes elites ni es creen ni es destrueixen, sinó que es van transformant.
19: Es fusionen. ¿Es renovan o es fusionan?
20: Es una circulación, y tú lo has dicho mejor que yo, se fusionan.
19: Bueno, no, es que te estoy citando, ¿eh?
20: En la transición
19: no lo digo yo bien, lo dices tú bien, ¿eh?
20: Bueno, de todas maneras lo has dicho bien, vaya. Sí. Que hay una fusión siempre, incluso la Revolución Rusa tuvo que contar con capitalistas del orden antiguo, porque tenían que necesitar la técnica para arar los campos, para iniciar la producción.
19: Claro, claro.
20: Pero en la transición hay un pacto entre élites viejas y nuevas.
1: ¿Y cómo has conseguido publicar lo que el libro?
19: Això, no, això... perquè...
2: Ha costat.
19: Jo crec que tu t'hauria... Bueno, jo això ho vaig llegir al País, eh? Ho dic perquè ho vaig llegir al País, va cridar l'atenció precisament que el diari El País, explicava que això t'ho havia de publicar Planeta o alguna de les editorials del Paraigües de Planeta, i al final es van tirar enrere i al final estàs amb llibres del...
2: Que estàs
19: molt bé, clar, perquè llibres del Cau és fantàstic, però jo aquí ja devia passar alguna cosa o no?
20: En esto soy un poco veterano de Vietnam, porque estoy muy entrenado en el rechazo, me quitaron el premio extraordinario una vez concedido, me dejaron de dirigir la tesis porque creían que estaba investigando, no sé, demasiado pasionalmente, el CIN...
19: No, això és la Universitat de Màlaga, tu no sí, tens plaça a Màlaga com a professor,
20: no,
19: perquè...
20: No, yo me he tenido...
19: El teu director de tesis veu que et va dir, esta tesis, estàs tocant os.
20: Le nombraron director del CIS y le digo, anda, parece que entonces entrarías en la muestra de estudio. Ya me dejó de dirigir la tesis y luego le pareció mal que investigara determinadas cosas, libros que no se han publicado, y luego, bueno, cuando iba a salir este con Planeta, pues me dijeron, pues no va a salir ya, porque no les da tiempo en 2026. Y bueno, pues supongo que lo asumí más rápido que en las veces anteriores. Pero luego Libros del Caos, pues ha visto ahí un tema que les ha parecido interesante y lo han sacado adelante.
19: Hi ha esperança, de totes maneres, perquè la pàgina 390, ja al final del llibre, hi ha un paràgraf que és per acabar, ja sí que et demanaria brevetat, però diu que frente a todos estos obstáculos queda la esperanza y con ella la vocación de radicalidad democrática como método. Solo la sociedad agrupada en movimientos, això l'Eix Chiar ens ho insisteix.
1: Mi tesis hablo de esto y la presento ahora.
19: Solo la sociedad agrupada, pues ves amb compte, a veure si t'ha d'estar por ahí. Solo la sociedad agrupada en movimientos, partidos alternativos, asociaciones de vecinos, sindicatos, así como otros colectivos y organizaciones, puede marcar la estela a seguir y forzar las costuras del estrecho sistema político más allá de cambios aparentes para asimilar y absorber a las redes protestatarias. Perquè també m'ha sorprès del llibre una cosa que nosaltres oblidem moltes vegades, que durant 40 anys de franquisme, el que això que ha dit l'Ester ara, el poble, el que en diem el poble espanyol, els catalans, els bascos, etcètera, els diguin si vostè com vulguin, hi havia contestació estudiantil, hi havia vaga, o sigui, la dictadura va caure no gràcies a Joan Carles de Borbó, sinó al poble, diguis, a la ciutadania, hi havia resistència, que això és una cosa que oblidem. I tu, la teva esperança, diguéssim, la tesi acaba en que si ens organitzem, ens en sortirem, diguéssim, o sigui, es pot fer front a això, no? A la distribució, a la riquesa, a la justícia social, tots aquests rotllos, al Disneyland, París, pues, és possible.
20: Sí, hay un historiador de verdad que se llama Nicolás Sesma, que dice que... Sí, bueno, porque yo tampoco soy...
19: Estás empezando, ya lo entendemos, ya lo entendemos.
20: Aspiro a ser cantante, como sí, mucho. Sí.
19: Bueno, porque tú te va mucho el rock...
2: El heavy metal.
19: El heavy metal,
20: siempre
19: ¿eh?
20: Siempre tiro por lo más difícil.
19: Sí, sí, siempre tiro por lo más difícil, ¿eh?
1: Nicolás, y lo más ruidoso.
20: Bueno, ahí pondría mucho matiz. Nicolás Sesma dice que España es el único país donde el fascismo ha necesitado una guerra para establecerse. Y eso quiere decir que no somos tan sumisos como parece. Claro, las élites tienen que renovarse porque si no las echamos. Pero tienen una ventaja. Una ardilla puede cruzar la península ibérica saltando de consejo a consejo de administración. Están todos y se conocen todos. ¿Qué pasa con la izquierda? Que no tiene lugares comunes o apenas lugares comunes de confluencia. Eso lo sabes tú mejor. Sí. Tenemos un problema de cohesión. Y cuando hay falta de cohesión y no lo entendemos, buscamos culpables.
19: Però te digo una cosa, estar Gabriel Rufián i Irene Montero, que demà és dijous a la Pompeu Fabra, estan tots vostès convidats, potser solucionar alguna cosa d'aquestes. Tu com lo ves? Esto es una filigrana, perdona.
20: Però le tienen que preguntar a Iciar, por ejemplo, cómo se articula un movimiento más cohesivo y que sea resistente a los cambios que van a ser constantes y a los ataques de los poderes estatales y no tan estatales.
2: Sobre todo porque ellos tienen el capital, ¿no?
20: Tienen financiación para hacerlo.
19: Escolta una cosa, Andrés Villanueva, moltíssimes gràcies. A las élites que dominan España, a Libros del Caos, que es una editorial valenta, una història alternativa de 1939.
2: Increïble, no?
19: És increïble.
2: No
19: hi ha una frase...
2: Es presenta aquí?
19: Es presenta aquí o no? Lo presentes o no?
20: Sí, esta tarde.
19: A on?
20: Libreria Altair, a les 6:30.
19: A la Gran Via, eh? Sí. A les 6:30, a 6:45, es presenta...
1: Andrés, ¿y quieres ser tribunal de mi tesis doctoral?
19: Toma!
2: Bueno, ja ho veurem, això sí passa.
19: I tant que la faràs.
20: Endavant.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Bon dia, són les dues. El govern espanyol treballa en el trasllat urgent de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península.
2: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
1: És la ministra de Migracions, Elma Saiz, l'únic membre del govern espanyol que ha fet declaracions avui, insistint en la idea que en tots els casos faran complir la llei. La idea del govern és que se'n facin càrrec d'aquestes nenes ONGs a la península. D'aquesta manera, no caldria que les comunitats autònomes assumissin la tutela d'aquestes menors i s'evitaria el conflicte amb els governs del PP i Vox, que no volen sentir a parlar d'acollir-les.
0: 14-15 amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
1: De seguida ampliem els detalls d'aquesta decisió del govern espanyol en un dia en què tornem a estar molt pendents de la calor. Protecció Civil ha activat una altra alerta per intensitat de calor, també la calor nocturna, perquè avui arribem al pic d'aquesta setmana amb temperatures que tornaran a tocar els 40 graus. Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia, sí, de fet ja ens hi acostem en alguns sectors de l'interior de les comarques de Tarragona, és cap a l'interior de l'Ebre, al Priorat i també a la Plana de Lleida, on arribarem als 40-41 graus, possiblement fins i tot 42, o els fregarem. A la resta de comarques interiors fàcilment arribarem als 35, o ens morem entre els 35, de fet, i els 38-39, sempre temperatures més frenades a la costa, però molta sensació de xafogor.
1: I el govern s'activa per fer realitat l'eix transversal ferroviari que ha d'unir Lleida, Barcelona i Girona, passant per Igualada, amb trens d'alta velocitat. El Departament de Territori ja ha licitat els estudis del projecte, que han de quedar enllestits d'aquí a 2 anys i mig. Gemma Montero, bon dia.
4: Bon dia.
1: Rodri s'estrena als entrenaments del Barça.
4: El madrileny ha completat aquest matí el primer entrenament amb l'equip blaugrana. La ciutat esportiva encara no debutarà, però, en el trofeu Joan Gamper d'aquesta tarda contra l'Al-Ahly egipci a partir de les 8. L'Espanyol ha presentat avui Vania Derkusic, mentre continua buscant un extrem. També sentirem com l'entrenador del Real Madrid, Josep Mourinho, explica que el fitxatge de Rodri pel Madrid li va generar dubtes. Avui s'estrena la Lliga l'Atlètic de Madrid a les 9 del vespre contra el Màlaga, sense Julián Álvarez a la convocatòria. I el Girona, Quique Álvarez, aparca de moment la polèmica amb Sigankov i deixa el cas en mans del club. Álvarez diu que només vol jugadors que vulguin jugar a l'equip.
1: Les 2:02, comencem.
0: 14-15.
1: El repartiment dels menors migrants torna a centrar l'agenda política. El govern espanyol està preparant el trasllat imminent a la península de 500 nenes migrants no acompanyades que continuen a Ceuta malvivint al carrer des de l'entrada massiva de finals de juliol. El Ministeri de Joventut i Infància busca una fórmula que permeti agilitzar-ne l'acollida sense haver d'esperar el repartiment entre les comunitats autònomes i serien, per tant, organitzacions humanitàries les que se'n farien càrrec en aquesta primera fase. Una mesura que fa esparverar el

0: que aquests menors han d'estar amb les seves famílies, al marge de les circumstàncies.
1: Los menores con quien mejor están es con sus padres, con sus familias. Todos los migrantes ilegales que están en Ceuta sean retornados. Eso es lo que nos convence a nosotros.
0: El PP, que vol reprovar el Senat fins a 5 ministres del govern espanyol implicats en aquesta crisi, i Feijóo, que aquesta tarda torna a Ceuta.
2: Això, 20 dies després d'aquesta entrada massiva que hi va haver el 30 i el 31 de juliol a Ceuta, avui UNICEF ha alertat que hi ha centenars de menors vagant sols pels carrers i en condicions insalubres. L'organització reclama que s'identifiquin i que es portin espais segurs perquè puguin menjar 3 cops al dia i rebre atenció sanitària. D'altra banda, el Col·legi d'Infermeria de Ceuta ha demanat que es declari l'estat d'alarma pel col·lapse sanitari que diuen hi ha a la ciutat i que, asseguren, no té precedents. Avui que arribem al pic de la calorada dels últims dies i Protecció Civil ha activat l'alerta per altes temperatures a 13 comarques, principalment de les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida, però també al Bages, Osona, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. D'entre tots aquests punts, l'avís més alt està activat al Segrià i la Ribera d'Ebre. Les temperatures començaran a baixar a partir de demà i podrien tornar a la normalitat en els propers dies, fins i tot arribaran a ser més baixes del que tocaria per una segona quinzena d'agost. Tot i això, haurem viscut 20 dies amb algun termòmetre superant els 40 graus, una xifra rècord que confirma l'excepcionalitat d'aquest estiu a Catalunya. Abel Caral.
3: Amb els 40 graus que assolirem avui, Catalunya haurà arribat a aquesta temperatura un de cada 3 dies des que va començar l'estiu, un nou rècord després dels 16 dies arribant als 40 de l'any passat. De fet, cal recordar que la primera meitat de l'estiu ha sigut la més càlida des que n'hi ha registres, amb una anomalia de pràcticament 4 graus més del que tocaria, amb persistència de calor intensa des de finals de juny i diverses onades de calor. A més, el juliol ha sigut el més càlid i un dels més secs, com a mínim, des del 1950. I més enllà de la calor que fa de dia, també tenim rècords de calor nocturna. Al barri de les Corts de Barcelona ja són 54 les nits tòrrides, sense baixar dels 25 graus, i les nits tropicals, per sobre dels 20, cada cop són més habituals a l'interior del país.
2: I en un estiu tan calorós com aquest, les piscines s'han convertit en un dels refugis climàtics més importants. Refrescar-se és una manera de combatre les altes temperatures, però els preus de les entrades ara mateix no estan a l'abast de tothom. La tarifa més cara per un dia de piscina frega els 20 euros i la trobem a Barcelona, a la piscina municipal del Parc de la Ciutadella, mentre que fora de la capital el preu més car se l'emporta la piscina de Quart, a Girona. Júlia Bellver.
4: Cada any el cost per accedir a una piscina és més elevat. A Barcelona, la majoria de les piscines tenen un preu d'entrada per dia que supera els 10 o 15 euros. La més cara, la del Parc de la Ciutadella, s'eleva als gairebé 19 euros. A Quart, al Gironès, la tarifa per dia és de 15 euros pels majors d'edat. L'alcalde del poble, Ferran Rodero, ha justificat al món a RAC1 que és tan car per no superar l'aforament.
5: És un preu que inciti a que la gent de fora doncs, no vingui, perquè els veïns i veïnes de Quart doncs, majoritàriament són famílies que es treuen el segon abonament i fins i tot així, aquest any, per desgràcia, hem tingut que deixar gent a fora.
4: L'altra cara de la moneda és l'Aldea, al Baix Ebre, on l'entrada general costa només 1,50 euros. L'alcalde del municipi, Xavier Royo, diu que l'Ajuntament no en treu benefici del servei, però que és totalment necessari.
6: Els impostos i les taxes aquí a l'Aldea estan per baix del normal, de la mitjana, i precisament el tema dels refugis climàtics, nosaltres ja ho hem estat treballant darrerament, i la piscina és un refugi climàtic, i sabem que la gestió de la piscina municipal són totalment deficitàries.
4: Estar empadronat o no també pot ser diferencial a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, per exemple. Un adult empadronat paga poc més de 5 euros, mentre que un de no empadronat ha d'abonar gairebé 23 euros.
2: Una altra conseqüència de la calorada d'avui i dels últims dies és que una part important de Catalunya torna a estar en perill d'incendi. Hi ha més de 600 municipis, almenys, en risc alt, i d'aquests, 150 en risc molt alt. Són, sobretot, a l'oest i al sud del país, però també al Bages i al Moianès. A la resta de l'estat, els focs continuen cremant. El més complicat és a les Urdes, a Càceres. Va començar ahir al migdia i es calcula que ja ha calcinat més de 1.600 hectàrees. A banda, també ha obligat a desallotjar 700 veïns, entre els quals una trentena de persones amb discapacitat. Ara mateix hi continuen treballant uns 200 efectius que esperen que les temperatures baixin a la zona per poder contenir-lo. I encara crema també l'incendi d'Osca a la zona de les Penyes de Riglos. Les previsions però són bones i els bombers esperen estabilitzar-lo durant les properes hores. Això ha permès que els veïns de diversos pobles desallotjats avui hagin pogut tornar a casa. Mentrestant, el foc ja ha cremat més de 18.000 hectàrees. I a Granada ha viscut de nou terratrèmols, 6 més en les últimes hores. El més important ha estat de magnitud 3,4 amb epicentre a Guijares, a molt pocs quilòmetres del sud de la capital. La resta han estat d'entre un

1,5 i 2,5. Els sismes d'aquesta nit s'han notat en una vintena de municipis. Això el dia que les autoritats fan balanç dels danys del sisme d'ahir, que va deixar diversos ferits lleus i 600 desallotjats al poble de les Gàbies, que encara no saben quan podran tornar a casa. Mentrestant, a la ciutat de Granada, l'Alhambra ha reobert avui, després que ahir haguessin de desallotjar el monument, una part de les instal·lacions. Tot i això, han adaptat els recorreguts per si calgués fer una altra evacuació. I l'Alcassaba, que és l'edifici més antic del recinte, ha quedat avui tancat fins a nou avís. Fem una pausa, menys de 2 minuts, i de seguida parlem del projecte per fer passar el TGV per l'interior de Catalunya.

0: 14:15.
1: El govern accelera els estudis per construir l'eix transversal ferroviari que ha d'unir Lleida, Barcelona i Girona per l'interior. Segons ha pogut saber RAC1, el Departament de Territori ja ha licitat els treballs i obre un període de gairebé 2 anys i mig per planificar el primer tram de les obres. És el traçat que connectarà Ponent amb Barcelona passant per Igualada amb alta velocitat. Això permetria una nova entrada de l'alta velocitat a la ciutat. El segon ramal previst més endavant connectarà Igualada amb Girona per Manresa i Vic. Més detalls, Cesc Giró.
2: Un traçat d'ample internacional que permetrà, per una banda, la circulació de passatgers fent parada a cada comarca i, per l'altra, el transport de mercaderies. El nou recorregut també obrirà una nova entrada d'alta velocitat a Barcelona per la Sagrera. La consellera de Territori, Sílvia Panica, reivindica que es tracta d'una infraestructura estratègica per la xarxa ferroviària catalana.
3: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat. I també hi haurà una part d'estudi d'aquesta primera fase de l'eix transversal ferroviari.
2: L'informe inclourà els estudis tècnics necessaris per definir el traçat definitiu, semblant al de l'eix transversal viari, analitzarà la viabilitat i els costos i l'impacte ambiental, tot plegat amb un cost d'aquest estudi que s'acosta al 1,5 milions d'euros.
1: Però, mentrestant, les línies ja existents funcionen amb pentes i rodolons. Per exemple, l'R3, que falla constantment, ja sigui per obres, robatoris de coure, incidències derivades del mal temps o simplement per endarreriments. Per això, ara Rodalies ha decidit mantenir el servei alternatiu per carretera cada dia, tant si els trens circulen com si no. Els autobusos sortiran a la mateixa hora que els trens i faran parades similars. Argumenten des de Renfe que és una solució immediata per donar resposta a les necessitats dels viatgers. A aquesta hora els trens de la línia R4 de Rodalies circulen amb 30 minuts de retard. Aquest matí hi ha hagut una incidència a la infraestructura a Castellbisbal, al Vallès Occidental, que ja s'ha resolt però que encara provoca aquests retards a la línia. Rodalies preveu que el servei es recuperi progressivament i també està interrompuda la circulació de les línies RL3 i RL4, la Lleida, Pirineus i Manresa, en aquest cas per una incidència a la infraestructura entre Belloc d'Urgell i Cervera. I el Ministeri de Consum ha multat amb 1 milió d'euros l'empresa de lloguer de cotxes Avis. Considera que hauria comès pràctiques abusives a l'hora de gestionar multes. Concretament, l'acusen de cobrar diners per gestionar les multes que els arribaven dels seus clients. Consum apunta que l'empresa hi estava obligada i que, per tant, és il·legal cobrar aquesta comissió. Eulàlia Carrascal.
4: Si l'empresa cobrava una taxa que anava des dels 33 fins als 45 euros per informar l'administració sobre qui havia comès la infracció al volant i després gestionar la multa a nom seu. Per tant, els clients pagaven dos cops, la multa i també aquesta taxa. L'Associació de Consumidors del País Basc ho va portar a judici i els van donar la raó, però l'empresa va recórrer la sentència. Ara Consum ha confirmat que no es pot cobrar el client per això. Conclou que s'han vulnerat diversos articles de la llei que protegeix els drets dels consumidors i per això els multa amb 1 milió d'euros.
1: I Jaume Collboni insisteix que cal augmentar les penes per tinença d'armes per frenar l'onada de tirotejos que hi ha a Barcelona i als municipis del voltant. En els últims 10 dies s'han registrat 9 incidents amb arma de foc. L'alcalde ho atribueix al tràfic de drogues i reivindica que cal més contundència per evitar que aquesta mena d'armes s'estenguin per la ciutat. Cesc.
2: Sí, Jaume Collboni tanca files amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, assegura que estan fent bona feina per perseguir aquest tipus de criminals, però posa deures a nivell polític. Insisteix que cal castigar amb més contundència la tinença il·lícita d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona assegura que la mesura ha d'anar acompanyada també d'un enduriment de les penes per tràfic de drogues.
5: Confiem molt en tota la feina que estan fent Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, i qualsevol incident que hi ha d'aquestes característiques doncs té la seva conseqüent investigació policial per perseguir molts d'aquests fets que tenen a veure amb una cosa que el tinent Batlle i jo hem dit i hem repetit, amb el narcotràfic, amb la necessitat de pujar les penes que persegueixin la tinença il·lícita d'armes de foc i que incrementi les penes per tràfic de drogues.
2: Collboni afegeix que és una reivindicació estesa també dins els cossos policials i de bona part de la judicatura i la fiscalia. L'últim tiroteig aquesta setmana es va registrar dilluns a l'Avinguda Mediterrani de Badia del Vallès. La principal hipòtesi és que un grup criminal hauria fet diversos trets a l'aire per amenaçar-ne un altre.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa. En alguns casos els cobraven fins a 800 euros per ajudar-los a empadronar-se. Marc Colls.
0: Els detinguts oferien empadronar les víctimes a un habitatge que la xarxa tenia en propietat, però els afectats no van arribar mai a entrar-hi a viure. La investigació va començar després que l'Ajuntament detectés irregularitats en diferents altes d'empadronament. Els agents van analitzar diversos domicilis vinculats als investigats i van comprovar que en alguns hi havia persones empadronades que realment no hi residien. En alguns casos es tractava d'habitatges abandonats. Els detinguts estan acusats de 23 delictes, entre ells falsedat documental, estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers.
1: I el Seprona desarticula un laboratori a Terrassa que fabricava medicaments per a ocells sense autorització. Havia perdut la llicència al gener d'aquest any, però l'organització continuava fabricant productes d'amagat.
0: Entre els medicaments hi havia antibiòtics, estimulants del can o anabolitzants camuflats com a vitamines. Aquests productes els venien a clients de confiança i a través de les xarxes socials fent servir grups tancats. Enviaven a tot l'estat i a països com França, Alemanya, els Estats Units i el Marroc. La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones d'una mateixa família amb l'ajuda dels agents rurals. Els arrestats repartien les tasques del negoci il·legal. També han intervingut 150 medicaments diferents, 70 quilos de material necessari per fabricar-los i 100.000 euros en efectiu.
1: I a Caldes de Malavella, a la Selva, sis membres d'una família, dos dels quals menors d'edat, han quedat intoxicats per la mala combustió d'un generador. Els bombers han fet proves de monòxid de carboni al domicili i han confirmat que ha estat a causa del gas.
0: Ha passat cap a les 11 de la nit. Una apagada elèctrica ha afectat la casa de la família i arran d'això han connectat un generador que funcionava amb benzina. Al cap de poca estona, però, han començat a sentir marejos i han acabat obrint les finestres. El SEM ha portat els 6 afectats a l'Hospital de Mataró, però cap està en estat greu.
1: El govern manté el nombre de places de català al Consorci de Normalització Lingüística, tot i l'alta demanda i l'interès per aprendre català. El curs va tancar el mes de juny amb gairebé 150.000 places en uns 6.000 cursos i aquest setembre la Generalitat mantindrà la mateixa oferta. Les plataformes d'usuaris i aprenents de la llengua, però, creuen que no n'hi haurà prou i demanen més mesures per consolidar l'ús del català. Udal Puig.
6: Tot i l'increment de places al 2025, la xifra s'estanca el 2026 i les plataformes en defensa de la llengua demanen noves mesures per facilitar que tothom pugui aprendre l'idioma. La vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, creu que el nombre de places aquest cop també serà insuficient i convida el govern a proposar més mesures per consolidar l'ús del català. Són declaracions a RAC1.
7: Que segurament no seran suficients. Vull dir que està molt bé que hagin incrementat això, ho valorem molt positivament. Segurament no serà suficient i, per tant, el que demanem al govern és que, a més d'aquest increment de places, faci altres accions que ajudin a la gent a arribar a aquest coneixement del català.
6: També demana allargar el calendari d'inscripcions perquè els usuaris es troben amb problemes informàtics i tenen poc marge per fer la sol·licitud.
1: I atenció a això, perquè un català ha desenvolupat una eina per a professors que permet detectar si els alumnes han fet servir la intel·ligència artificial a l'hora de fer els seus treballs. D'aquesta manera, els professors poden veure amb claredat si els joves s'han ajudat de les màquines o Napardo.
8: Es diu Autoritech i repassa com els alumnes han escrit els treballs. Analitza el tipus de vocabulari que fan servir, quanta estona han trigat o si han copiat algun fragment. Llavors, a l'hora de corregir, els professors poden veure si un alumne ha anat molt més ràpid que la resta de classe o si ha fet servir paraules massa complicades pel seu nivell. En parla RAC1, el co-creador del sistema i estudiant del grau en Enginyeria Informàtica de la UOC, Nil Gallego.
9: No som carques en el sentit de que estem en contra de l'ús de la IA, sinó que nosaltres els que estem és, doncs, això, concentrats en intentar donar-los les eines als professors i a partir d'aquí que ells, amb el seu criteri, la implementin de la manera que considerin millor.
8: És a dir, el sistema no decideix si els alumnes han fet servir la intel·ligència artificial. Els professors sempre hi tenen l'última paraula i l'objectiu dels creadors és posar-los la vida fàcil.
9: Volem evitar donar-los maldecaps addicionals, sinó que nosaltres ens integrem. Nosaltres allà recollim les mètriques i li presentem de manera que li resulti inútil.
8: Els docents podran accedir a aquesta eina a través de les plataformes que fan servir normalment com Moodle o Canva.
1: I fins a una de cada quatre dones té dolor pelvià crònic i en molts casos no van a la consulta del metge. Són dades de la Vall d'Hebron de Barcelona, que des de fa una dècada té una unitat especialitzada. Durant aquest temps han atès mig miler de dones, Joel Penya.
10: El dolor pelvià se situa a la part inferior de l'abdomen i passa a ser crònic quan supera el mig any de persistència. El doctor de la unitat especialitzada, Jordi Sabadell, apunta que és important anar a la consulta de seguida per tractar-lo millor.
11: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor,
12: existeixen fenòmens del que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor o més lenta.
10: El cas és que hi ha un tabú que fa que moltes dones ho deixin passar. Ho ha explicat la Pilar Cano, que és una pacient que han tractat a la unitat especialitzada.
13: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Perquè aquest dolor, el que passa que tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles.
10: L'hospital apunta que entre un 15 i un 25% de les dones tenen dolor pelvià crònic. Aquesta patologia té un impacte directe en la qualitat de vida, però també pot tenir seqüeles psicològiques, laborals i socials.
1: Tarragona viu avui una de les grans diades castelleres de l'any, Sant Magí. Les quatre colles de la ciutat estan plantant a aquesta hora els seus millors castells a la plaça de les Cols. Els principals atractius són la possible estrena del 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona i la confirmació que Sant Pere i Sant Pau actuarà a la gran diada del concurs de castells. Anem a Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
14: Bon dia, doncs sí, un barri de gent treballadora i humil, amb molta població vinguda als anys 60 i 70 d'altres punts de l'estat. Sant Pere i Sant Pau serà per primer cop a la seva història el diumenge de concurs amb les 12 millors colles del país. Tres colles, per tant, de Tarragona al concurs, no s'havia vist mai abans. Els de Sant Pere i Sant Pau, a punt de repetir la seva millor actuació de tots els temps, amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla ja descarregats, en una diada rodona, sense cap caiguda. Llàstima, això sí, que la colla jove no ha pogut, amb el 5 de 9 folrat, intent desmuntat en segona ronda, després de completar, això sí, el primer i únic castell de gamma extra d'aquesta diada de Sant Magí, el 2 de 9 amb folre i manilles. Gran actuació també dels xiquets del Serrallo, completant el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7, i dels xiquets de Tarragona, amb el 7 de 8, el 4 de 9 folrat, i llàstima que ara mateix acaben de desmuntar el 3 de 9. Una diada de Sant Magí, aquests castells que posen pràcticament el punt final a dies de festa aquí a Tarragona, això sí, a la tarda, seguici professor per tancar les festes de Sant Magí.
1: Doncs gràcies, Esteve, des de Tarragona. Avui que lamentem la mort d'un dels màxims exponents de la rumba catalana, Delfín Amaya, integrant del duet Los Amaya. Caramelos, caramelos, caramelos, llevo caramelos. Tenia 74 anys, nascut a Oviedo, va viure des de petit al barri del Raval de Barcelona amb el seu germà José. Van fundar el grup als anys 70 i van compondre èxits com Vete o aquest Caramelos que escoltem. També són els autors de temes com Qué mala suerte la mía i Amor, amor. L'any 1992 van participar a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona al costat de Peret i Los Manolos i van publicar el seu últim treball el 2013. Es deia Vuelven los Amaya i era una recopilació dels seus grans èxits. I el món de la màgia s'acomiada també d'una de les seves figures més destacades, Juan Tamariz.
15: Porque se me ha olvidado deciros que esto no es un juego de magia, sino que esto es una lírica y romántica historia de amor.
1: Aquest matí s'ha obert a Madrid la Capella Ardent, on s'espera que centenars de personalitats s'acomiadin de l'il·lusionista mort ahir als 83 anys. Avui, qui n'ha parlat, ha estat el Mac Lari, que a les seves xarxes socials ja el recordava ahir amb una fotografia junts. El món a RAC1, el Mac Lari, ha reconegut que és un mag gràcies a un llibre que va fer Tamariz i que va llegir amb 14 anys i l'ha definit com amic.
16: El seu nivell tècnic de màgia era insuperable i el nivell filosòfic que hi havia darrere, doncs encara més. Ell va escriure llibres que hi ha molt poca gent que puguin començar i acabar, saps? Són molt estrictes. Però, en canvi, era amic de tots els mags. I jo crec que i tots li tenim un carinyo molt fort. Jo crec que tots l'adorem i sempre pensarem que ell és el millor del món.
1: Tamariz va debutar com a mag el 1961 i es va fer famós quan va aparèixer per primera vegada a la televisió al concurs 1, 2, 3, responda otra vez, amb el seu peculiar sentit de l'humor, un joc de cartes sempre a la mà i un barret que no va abandonar mai. Tamariz deixa un llegat irresborrable en el món de la màgia que ha seguit, entre d'altres, grans mags com el Mago Pop, Jorge Blas o Luis Piedrahita. Avui, que és el Dia Mundial de la Fotografia, i si voleu celebrar-ho, a Barcelona ara mateix hi ha algunes exposicions fotogràfiques d'artistes reconeguts internacionalment. Són Icons de Steve McCurry, al Palau Martorell, tantes històries, tantes preguntes de Max d'Esteban al Fotocollectània i l'exposició de Valéry Vélan al Museu Picasso. Bàrbara Padilla.
17: El fotògraf nord-americà Steve McCurry exposa a Icons al Palau Martorell les seves imatges més famoses, com la de la nena afgana que va sortir l'any 1985 a la portada de National Geographic. Són 150 fotografies que es poden veure fins al 6 de setembre. A Fotocol·lectània hi ha les instantànies del barceloní Max d'Esteban, sota el títol Tantes històries, tantes preguntes. La mostra explora fins al 20 de setembre com el capitalisme influeix a la nostra manera de viure. I al Museu Picasso, la francesa Valérie Bellin exposa per primer cop a Barcelona i fins al 6 de setembre, després de passar pel MoMA i el Pompidou, i reflexiona sobre la relació entre la realitat i la ficció amb diferents retrats.
1: I obrim l'agenda de concerts el dia amb Ben Harper and the Innocent Criminals, que aquest vespre actuen al Festival Portaferrada.

actuació és a 8:45 de la nit al Guíxols Arena. Després de Ben Harper serà el torn de Nile Rodgers i Chic. Actuen a 11:45 al mateix escenari. Rodgers és una de les figures més influents de la música dels últims 50 anys, en especial la música de ball, de pop i disco. I Rosario visita aquesta nit a les 9 l'Occident Summerfest Cerdanya. Presenta Universo de Ley, una gira que recorre més de 30 anys d'èxits. El concert combina versions noves de les seves cançons més icòniques amb temes que han marcat generacions. I a la Festa Major de Gràcia hi seran els Escamot. També es deixaran veure per les festes del barri barceloní la banda Trèvol. Per cert que avui Òmnium Cultural ha anunciat qui serà el cap de cartell de la Festa per la Llibertat, que faran l'11 de setembre per la Diada.

0: És el grup valencià La Gossa Sorda. El concert es farà al Passeig Lluís Companys de Barcelona. És un concert gratuït i suposa la primera actuació que la banda farà després de 10 anys allunyada dels escenaris. Un cop acabi el concert hi actuarà DJ Trapella. I pel que fa al temps, avui tornem a arribar als 40 graus, 3 dies de 3 aquesta setmana, però això ja s'acaba, Abel.
1: Sí, temperatures màximes de 40-41 graus, puntualment fins i tot fregant o arribant als 42 a Ponent, a l'interior de la Vall de l'Ebre, al Priorat i en general a l'interior de Catalunya, entre els 34 i els 38-39 graus de temperatura. A les properes hores no s'enfilen tant a la costa, però amb xafogor marcada, i al llarg de la tarda apareixeran alguns ruixats, alguna tronada fins i tot a la Catalunya central. Després, a partir del vespre, xàfecs i també algunes tempestes al Ripollès, la Garrotxa i al nord de l'Alt Empordà. De cara a demà, la calor serà intensa, però ja baixen les temperatures, sobretot a l'interior del país, un descens que serà més evident a partir de divendres, i demà matí ja s'escaparà algun ruixat entre el nord de la Costa Daurada i el sud del litoral central.
2: 14-15 amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
0: El trofeu Joan Gamper torna avui al Camp Nou.
3: Després de 4 anys i servirà com a estrena de l'equip de Hansi Flick per la temporada d'enguany, encara amb algunes baixes, com la de Rodri, que tot just avui ha suat la primera samarreta blaugrana. El mateix dia que l'Espanyol ha presentat Vania Derkusic i continua buscant un extrem per Manolo González. El Girona, en canvi, pensa en girar full, en el cas Tsigankov, si més no, a la part esportiva.
2: A RAC1. 14-15.

0: El Barça viurà aquest vespre a partir de les 8 i en directe, des d'una hora abans a RAC1, la festa del Gamper, que tornarà al Camp Nou des del 2022, que no s'havia jugat a l'estadi. S'enfrontarà a l'Al Ahly egipci i serà l'últim test abans de l'estrena a la Lliga d'aquest diumenge al Camp de l'Elx. Busquem-ne l'última hora ara. Marta Ramon, bon dia.
1: Bon dia. El Barça s'ha entrenat aquest matí amb la gran novetat de Rodri, que ha fet la seva primera sessió amb els companys i serà un dels grans reclams a la presentació de l'equip davant l'afició. Però, en canvi, tot i que s'ha exercitat amb normalitat, està en dubte la participació de Cancelo, que està pendent que es resolguin alguns tràmits burocràtics per poder convertir-se oficialment en jugador del Barça. Des del club detallen que s'està treballant intensament perquè tot estigui enllestit a temps. D'altra banda, Pedri i Gavi han continuat en dinàmica de grup després de quedar-se fora de la llista de Basilea i segons les seves sensacions, Hansi Flick decidirà quin minutatge els dona. Qui no jugarà segur és De Jong, que continua a dia d'avui sense voler passar pel quiròfan i seguint el tractament de cèl·lules mare per curar el seu genoll. Una decisió que ha generat malestar intern al club. De moment, Frenkie s'ha quedat sense braçal de capità i serà Rafinha qui aquesta tarda agafi el micròfon representant el vestidor, a més de l'entrenador. Una decisió provisional fins que es voti definitivament, que Flick resumia així als mitjans del club.
2: Rafa will do it, because normally...
3: Serà Rafinha qui parli. Sé que Frenkie és el tercer capità perquè el Ronald i el Marc ja no hi són, però el Frenkie ara mateix no està disponible. L'equip encara no està acabat i potser arribaran més jugadors o n'hi haurà que marxaran. Quan estigui tot fet, aleshores votarem. Fins que això no passi, Rafa serà el capità amb Eric i Pedri.
2: Rafa is the captain with Eric and Pedri.
1: Flick, però, va voler deixar clar que aquesta decisió no era pas fruit de tenir mala relació amb el neerlandès.
3: La relació que tinc amb el Frenkie és molt bona. Frenkie és sempre un jugador que és madur, molt professional, i la relació que tenim és top. Sempre parlo amb ell de tot el que passa a l'equip, del proper partit, sempre parlem molt. Per tot això, per mi és un jugador important perquè també té una qualitat enorme.
1: Flick es pren el partit d'aquest vespre contra l'Al Ahly egipci com un assaig de cara a l'estrena a la Lliga de diumenge. Encara sense notícies del nou, no s'ha de descartar que repeteixi amb Rafinha en aquesta demarcació d'inici, tal com va fer a Basilea. També s'espera protagonisme de Hamza Abdelkarim davant el seu exequip. A més de l'expectació amb el mencionat Rodri, també serà la primera vegada d'Anthony Gordon i Karim Adeyemi al Camp Nou. Avui l'equip no s'ha concentrat al seu hotel habitual, sinó que els jugadors i l'estaf descansen a casa seva. Estan citats a les 5:40 de la tarda a la ciutat esportiva per anar plegats cap al Camp Nou.
0: Gràcies, Marta. Doncs Rodri és baixa, tot i que, de fet, el jugador va deixar clar ahir a la tarda en la seva presentació com a blaugrana que està preparat per jugar ja. També va explicar que el Barça era la primera opció malgrat tenir altres ofertes. Clara Rodergues, bon dia.
4: Bon dia. Diversos clubs li anaven al darrere, especialment el Real Madrid, però Rodri va decantar-se pel Barça en una decisió meditada i consultada amb la seva gent. Deixar el City, el club més especial per ell, no va ser fàcil, però l'etapa a Manchester havia acabat pel madrileny i quan va rebre la proposta del Barça va deixar clar a la porta i la cúpula directiva que volia venir a Barcelona. Rodri va explicar que sempre ha pres decisions esportives.
5: Cuando te vienen diferentes opciones hay que estudiar todo, analizarlo bien y tomar una decisión. Está claro que estás hablando de clubes muy importantes. Junto con mi familia y mi gente tomamos la decisión que creímos más acertada para nosotros, para lo que buscábamos, para el jugador que entendía que era en ese momento. Y los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que he elegido o mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo o por lo deportivo y eso ha sido toda mi carrera, así que por ahí van las cosas.
4: Un dels motius, va dir, és la projecció que té l'equip blaugrana, farcit de jugadors joves. De fet, el madrileny vol aportar experiència al vestidor i ajudar futbolistes com Marc Bernal. Això és el que creu que espera Flick d'ell.
5: Con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir. Un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación. Es un entrenador muy transparente que te mira y te dice un poco lo que va a querer de ti, así que evidentemente pasa por ese rol, ¿no? De esa experiencia que quizás necesita un poco más el equipo, del aprendizaje que he podido tener durante todos estos años, contagiar un poco a mis compañeros.
4: Un Flick que va destacar les seves qualitats futbolístiques en declaracions als mitjans del club.
2: Of course, it was a big...
3: Per descomptat, va ser una gran oportunitat per nosaltres per fitxar-lo. Tots estàvem 100% convençuts perquè és un jugador perfecte, dona a l'equip coses especials i per mi és genial tenir-lo aquí. Segurament és el millor 6 del món. Pot controlar el joc, però també ajuda molt en defensa. Sap guanyar els duels aeris i és important per nosaltres. Incrementa el nivell del jugador.
2: Increase every level of the player.
4: El millor sis dels últims anys a Can Barça va ser Busquets, un referent de Rodri amb qui el comparen i amb qui ara considera sovint, ja que el de Badia treballa al filial blaugrana.
6: RAC 1. Aquest dimecres el Gamper es juga a RAC 1. Aquest dimecres tornen Fot-li Pou i tota la tropa. A les 8 des del Camp Nou, Barça a l'Agli d'Egipte. El Barça de Hansi Flick es presenta davant la seva afició a pocs dies d'estrenar-se a la Lliga.
7: La passada que ha generat per la Lamine Yamal, la rosca, gol!
6: I viu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC 1. I després ho rematem al Tu diràs fins a la matinada. Aquest dimecres a les 8, Barça a l'Agli. Aquest dimecres és nit de Gamper i de Fot-li Pou a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som un milió.
0: Precisament ara que sentíem Rodri, el jugador ha estat un dels punts importants en les primeres setmanes de José Mourinho a la banqueta del Real Madrid. El no de Rodri a l'equip blanc ha condicionat l'estratègia de l'equip i de tot plegat n'ha parlat el tècnic portuguès a qui van presentar ahir de forma privada. Roger Jofre, bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, Mourinho no ha tingut pèls de la llengua. En declaracions al Chiringuito ha parlat sobre aquest fitxatge frustrat de Rodri pel Madrid i ha explicat que va parlar amb el futbolista fins a dues ocasions.
9: Hablé un par de veces y Real Madrid le hace una oferta muy buena. Sin negociar con el Manchester City, el club ha tenido contactos con Rodri, le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
8: Pel que fa a la plantilla, ha dit que està tancada i que està content amb ella, però no ha volgut assegurar que no hi hagi més incorporacions. Fins i tot, una mica ressentit, ha dit que no necessita el nou fitxatge del Barça.
9: No me falta Rodri. Tenemos soluciones, tenemos calidad, tenemos jugadores que a lo mejor tú los miras y tú los analizas por lo que han hecho, pero a mí me gusta también pensar que tengo la capacidad de mejorar jugadores y que un jugador que hoy es este mañana puede ser un jugador diferente.
8: I més enllà de Rodri i el mercat de fitxatges, Mourinho ha valorat la temporada passada de l'equip blanc. El nou entrenador del Madrid ha apuntat que Xavi Alonso i Álvaro Arbeloa van pagar tots els plats trencats i tampoc no ha volgut assenyalar a Kylian Mbappé.
9: Yo no acepto las culpas solo para unos y los aplausos solo para unos. No me va. Mucha gente ha fallado año pasado. No solo entrenadores, no solo jugadores, gente aquí dentro que también ha fallado. Y este compromiso es el compromiso que quiero. Cuando me hablas de Kylian, yo prefiero pensar lo que Kylian puede ser ahora.
8: De fet, sobre el davanter francès, ha dit que és un jugador increïble i que li fa gràcia veure la seva qualitat en els entrenaments.
0: Mm-hmm. També deu haver parlat, Roger, sobre Vinícius, que la temporada passada, recordem, se les va veure en Prestiani, que en aquell moment era jugador seu, de Mourinho, al Benfica.
8: Doncs mira, recordem que en el moment Mourinho va defensar el seu futbolista per haver-se tapat la boca i haver dirigit presumptament un insult racista a Vinícius durant el partit d'anada dels setzens de final de la Champions el 17 de febrer passat. Doncs ara, curiosament, Mourinho ha hagut de canviar de bàndol.
9: Prestiani era mi jugador, punto.
10: Sí.
9: Ja està. Ja està. No tiene más discusión. Si Prestiani es mi jugador, pueden venir 20 jugadores que yo estoy con Prestiani. Ya está. No tiene historia. Y pienso que Vini ahora lo sabe. Ahora sabe de qué lado estoy. Y sabe que puede mirarme, que puede contar conmigo para estar a su lado.
8: Precisament sobre el comportament de Vinícius dins el terreny de joc, ha dit que els àrbitres han d'aprendre a gestionar-ho. I sobre la renovació del brasiler, ha volgut deixar clar que no ha estat gràcies a ell.
0: Avui s'estrena l'Atleti de Madrid a la Lliga 2026-2027 sense Julián Álvarez sobre la gespa, però encara amb tothom pendent dels seus moviments. Joan Ferrer, bon dia.
11: Bon dia, Gemma. Sí, com per exemple el que ha fet a les xarxes socials, on l'argentí ha donat un like, un m'agrada, a una publicació del Manchester City en què donava les gràcies a Rodri després del fitxatge pel Barça. Recordem que Rodri i Julián van coincidir al vestidor del City durant dues temporades. Més enllà d'això, en la parcel·la estrictament esportiva, els matalassers debuten avui a la Lliga, ho faran davant la seva l'afició i rebent el Màlaga, que torna a disputar un partit de primera divisió després de 8 anys. Ahir va parlar el Cholo Simeone en la prèvia del partit i va deixar clar que l'equip necessitaria el temps que no té.
10: Los que llegaron, algunos llegaron más tarde, otros más temprano. Kangi empezó a entrenar con nosotros cuando fuimos a Corea. El Cuti Romero llegó hace poquito. La verdad que estamos en proceso puro de ajustar qué vamos a hacer, para dónde vamos a ir. Y obviamente vamos a necesitar el tiempo que no hay, porque mañana se compite, pero la realidad es esa.
11: Simeone, que també va comentar que encara hi poden haver canvis a la plantilla, i va afegir que fins que no es tanqui el mercat no sabrà exactament quin tipus d'equip seran. Avui recordem que no hi serà Julián, el Cholo va dir que encara no el veu preparat. S'espera, però, que la resta de finalistes del Mundial, alguns puguin participar avui mateix, com per exemple Grimaldo, que podria debutar en partit oficial amb l'Atlètic de Madrid. Tot plegat avui que el conjunt matalasser ha anunciat el traspàs de Matteo Ruggeri, que posarà rumb a l'Aston Villa per 18 milions fixos i 6 en variables.
0: I Joan, de l'Atlètic de Madrid a l'Espanyol, que ha presentat avui Vania Derkusic, però també ha parlat el director esportiu blanquiblau, Monchi.
11: Sí, hem pogut sentir a un Monchi que ha fet repàs de l'actualitat del mercat blanquiblau, del que falta per arribar, ha explicat que ara mateix la gran prioritat és un extrem. Diu que tenien un nom que agradava molt, però finalment no han pogut tancar aquesta incorporació.
12: Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy, muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
11: I a banda de Monchi ha parlat el cinquè fitxatge a l'Espanyol, Vania Derkusic, que ha explicat què va sentir quan el va trucar al conjunt blanquiblau.
13: Sí, vaig estar molt content i molt sorprès. Vaig parlar amb en Monchi, ens vam trucar i tot el que em va explicar va influir en la meva decisió. Va ser una decisió senzilla venir a jugar a l'Espanyol, també perquè el meu desig era jugar a una de les cinc grans lligues. Així que estic molt agraït a Monchi i a l'Espanyol per donar-me l'oportunitat de venir i demostrar del que sóc capaç.
5: They gave me opportunity to come here and show what I can do.
11: L'eslové s'ha definit com un jugador versàtil i ha dit que s'està adaptant molt bé. El seu fitxatge es va tancar en qüestió d'hores. Va ser una operació llampec i diumenge passat ja va poder entrar a la convocatòria davant el Llevant, tot i que encara no va poder disputar cap minut. Així va viure la seva primera presa de contacte amb l'afició.
13: Sí, crec que el més important és que vam guanyar, vam aconseguir els 3 punts que necessitàvem. Per mi va ser important també conèixer els companys, saber com treballen en els dies de partit. Però sí, els nostres aficionats van estar extraordinaris. Va ser increïble veure com animaven i com ho feien durant tot el partit. Així que sí, va ser un gran inici de temporada amb una victòria per 3-0. I ara mirem endavant.
5: It was a great start of the season, 3-0 victory, and we go on.
11: Per cert, Derkusic ha assegurat que està llest per debutar aquest dissabte contra el Real Madrid si Manolo González ho estima oportú.
0: Parlem ara de la segona divisió del Girona, concretament perquè Quique Álvarez ha deixat clar que no parlarà més el cas Tsigankov. El jugador es nega a jugar i es queixa que no el permeten parlar i donar la seva versió dels fets. Xavi Morlans, bon dia.
14: Bon dia, Gemma. Quique ha estat molt contundent quan se li ha preguntat avui pel cas Tsigankov en roda de premsa. L'entrenador ha explicat que el club ja ha fet un comunicat respecte a la situació i que d'ara en endavant ell ja no en parlarà més. En canvi, sí que ha respost quan ha estat preguntat per Vladislav Vanat. Després del partit contra el Leganés van sortir informacions on s'afirmava que el davanter també s'havia negat a jugar, encara que després es va aclarir que havia estat un malentès entre jugador i entrenador. Quique no ha descartat que Vanat pugui entrar a la convocatòria pel partit de divendres i ha dit que ell només vol jugadors que estiguin connectats amb l'equip.
15: Pues bueno, és un tema de que jo senti que estan físicament, mentalment i en tots els sentits connectats, no? I bueno, aquest una mica és el d'això davant a ara mateix, però bueno, ell està bé, està entrenant aquesta setmana, ha entrenat molt bé i bueno, en principi, si no passa res, demà estarà convocat.
14: També ha parlat sobre Unagi i ha afirmat que entre avui i demà prendran la decisió de si convocar-lo o no.
15: Entre avui i demà valorarem si com està la seva situació. És que totes les situacions aquestes és una mica... No et diria que dia a dia, però jo vaig parlant amb ells i bueno, són casos especials, però si està aquí, no ha sortit i ell està convençut i ens pot ajudar, és possible que entri, no ho sé.
14: Per acabar, ha explicat com viu la plantilla una situació com aquesta, amb tants noms que sonen per marxar i amb un company que es nega a jugar. Quique ha explicat que la bona comunicació i els jugadors amb més experiència tenen un paper clau.
16: Jo la veig bé, la veritat. Hem parlat molt, hem fet teràpia, hi ha jugadors amb molta experiència, la veritat, com a capità sobretot, i que en aquest cas a mi m'ajuden molt i bueno, ho hem portat en naturalitat.
14: El Girona obrirà divendres a les 9 del vespre la segona jornada de la segona divisió en el seu partit contra el Còrdoba.
0: I pel que fa a l'altre equip català de segona, el Sabadell ha anunciat avui que Antonio Neri s'incorpora com a inversor i membre del Consell d'Administració del club. Neri és president i director general de Hewlett Packard Enterprise i compta amb una àmplia trajectòria internacional liderant organitzacions globals i processos de transformació empresarial. El Mónaco ha anunciat avui la rescisió de contracte de Pogba. És un dels moviments del mercat d'avui. Martí Villegas, bon dia.
17: Bon dia, Gemma. Com deies, el club monegàs que ha rescindit el contracte de Paul Pogba amb vinculació fins al 2027. La temporada passada, el francès tan sols va participar en 6 partits i en només un va ser titular. A banda de Ruggeri, avui l'Aston Villa també ha fet oficial el fitxatge de Zion Suzuki, porter japonès del Parma, per qui han pagat 30 milions d'euros. A la Sèrie A, la Roma ha pagat 25 milions al Porto el jove migcampista Rodrigo Mora, de només 19 anys, i al Como ha cedit Andrés Cuenca, central del planter del Barça, a l'Sporting de Gijón, on ja hi va jugar durant la segona volta de la temporada passada.
0: 3:45, repassem altres titulars de futbol.
17: El Rayo Vallecano ha fet una petició formal a la Lliga per ajornar el seu partit de la segona jornada contra l'Alavés, previst per demà a les 9 de la nit. El club madrileny considera un greu perjudici haver de disputar aquest partit a Butarque i no fer-ho a Vallecas, al seu estadi. Cristantos Uche, migcampista del Getafe, ha estat intervingut quirúrgicament amb èxit de la greu lesió al genoll que va patir fa 2 setmanes contra el Mònaco. Uche no tornarà a jugar aquesta temporada. Encara al Getafe, José Bordalás ha respost al comunicat d'ahir de l'Associació Espanyola d'Àrbitres de Futbol, en què condemnaven les paraules del tècnic després de la derrota contra el Sevilla. Avui Bordalás ha dit en roda de premsa que no li dona importància a un sindicat creat per 4 o 5 amics. El Granada s'ha tornat a entrenar amb normalitat després del seguit de terratrèmols que han sacsejat la ciutat durant els últims dies. El club informa que tècnics de l'Ajuntament faran una revisió estructural de l'estadi Nuevo Los Cármenes per descartar possibles desperfectes. En clau internacional, Jamal Musiala va patir ahir un altre desmai en ple partit, el segon en 4 dies. Més tard, el jugador va explicar a les xarxes socials que aquests episodis es deuen a una disfunció neurològica que està detectada i en tractament i que no és greu. I avui es completa l'anada de l'última ronda prèvia de la Lliga de Campions amb els següents partits: Celtic de Glasgow, LASK, Apoel Beersheba, Saba, NEC Nimega, Bodo Glimt i Slovan de Bratislava, Celje. Ahir es van disputar el Levski Sofia 0, AEK d'Atenas 0, el Dinamo de Zagreb 2, Viking Stavanger 2 i el Fenerbahçe 1, Olímpic de Lió 1.
0: Ja fa 3 o 4 dies que ha començat a rodar la pilota pel que fa a la Lliga Espanyola i ara serà el torn de les lligues anglesa, italiana i francesa. L'Alemanya ho farà una setmana més tard. Per tant, comencem a analitzar què passarà a les grans lligues europees. Aquest cap de setmana, com us dèiem, comença el Calcio. Xavi, què en podem esperar enguany?
14: Ara mateix hi ha moltes incògnites al voltant de gran part dels equips en aquesta nova temporada. Venim d'un any on l'Inter de Milà va aconseguir la seva 19a Lliga italiana i tot fa pensar que el conjunt nerazzurri parteix com a gran favorit per revalidar el campionat. Així ho afirma Raúl Fuentes, periodista expert tant en futbol nacional com internacional. Destaca, això sí, un possible rival pel títol.
18: Crec que l'Inter de Milà està en disposició de tornar a revalidar el títol de la Sèrie A. Té el millor equip, tot i alguna que una altra sortida, però s'ha reforçat que amb John Stones i Jet Spence. I això li sumes Pío Expósito, Lautaro Martínez, Di Marco. Crec que l'Inter té el fons armari necessari per revalidar el títol de Lliga. Tot i que jo crec que la gran sorpresa per lluitar per aquest Scudetto pot ser la Juventus de Turí.
14: Però hi ha altres equips que, tot i no ser favorits, aspiren a estar a la part alta de la taula. I Irati Prat, periodista expert en futbol italià, ens dona dos conjunts als quals hem de seguir.
19: Hay dos equipos que han generado mucha expectativa. Por un lado, por supuesto, el Como, que se va a estrenar en competición europea de la mano de Cesc Fàbregas y que está acometiendo fichajes realmente interesantes. Y, por supuesto, la Fiorentina, ¿no?, que se ha movido mucho en el mercado, más de 100 millones invertidos, la llegada de Franco Mastantuono, temporada de centenario en Florencia.
14: L'Irati assenyala també a dos equips que poden ser la decepció de la Lliga i en Raúl coincideix amb un d'ells.
19: Decepciones puede haber varias, por supuesto. La Lazio de Gennaro Gattuso, que no va a jugar en Europa la próxima temporada y cuyo mercado ha sido algo decepcionante. También vamos a ver el Napoli de Max Allegri, que ha dejado un mercado de fichajes muy intrascendente.
18: L'equip decepció, per mi el Nàpols, que ha perdut a Romelu Lukaku, algun que un altre jugador interessant, tot i el reforç de Max Allegri a la banqueta.
14: Per acabar, tots dos pensen en el mateix nom quan han de dir algun futbolista que pugui ser la revelació d'aquesta temporada a la Sèrie A.
19: Yo me quedaría alguien que ha pasado un poquito bajo el radar, como es Kerim Alakbegovic, el chico bosnio que ha llegado desde el Bayer Leverkusen a la Juventus, lo pudimos ver en el Mundial y que está llamado a ser uno de los referentes de la Juve en los próximos años.
18: Del conjunt del Piemonte, crec que Kerim Alakbegovic, a l'internacional en Bòsnia, doncs serà la revelació del campionat. I també, per cert, tinc moltes ganes de veure el fitxatge de la Roma, el davanter argentí, l'ex del Bologna, Santiago Castro.
14: Per tant, l'Inter arranca un any més com a favorit. Això sí, equips com Milan i Juventus buscaran tornar a la lluita pel campionat, mentre que el Nàpols sembla haver fet un pas enrere. S'haurà d'estar atent també a com compagina el Como de Fàbregas el fet d'estar en tres competicions a la vegada, amb una Fiorentina que ve d'acabar 15a i viurà el centenari del club amb una gran revolució a la plantilla.
0: És la radiografia del Calcio, segons el Xavi Morlans. Per cert, un últim apunt de futbol. El conseller delegat de l'Arsenal, Richard Garlick, ha confirmat que la renovació de Mikel Arteta, del seu entrenador, arribarà molt aviat perquè tant el club com el tècnic basc volen extendre la seva relació. Recordem que Arteta acaba contracte l'estiu vinent i sempre ha estat molt clar en el seu desig de continuar a l'Arsenal.
20: This is Moscow.
0: Els equips catalans continuen tornant a la feina. Avui ha estat el torn de l'Ilerna Lleida de bàsquet. Dani Aguilar, bon dia.
21: Hola, Gemma, bon dia. Sí, dels 5 conjunts de casa nostra que competiran a la CB, 4 ja han arrencat els entrenaments. Com deies, avui ha estat el torn de l'equip lleidatà, primera sessió, comptant amb les noves incorporacions, com Marc Hughes, Darius Magui, Zachary Perín, o l'últim fitxatge, Orimas Majauskas. Per tant, ja només queda el Barça perquè arrenqui la pretemporada. Ho farà aquest divendres, insistim, amb aturada la normalitat que hi haurà la setmana que ve, quan alguns jugadors marxin amb les seleccions per la finestra FIBA que hi haurà.
0: I mentrestant, la feina als despatxos no s'atura. Manresa, pendents d'un nom, J.D. Notae.
21: L'escorta nord-americà és el triat per completar el roster del Quitzenàs sempre que passi les revisions mèdiques a les quals s'està sotmetent a les últimes hores. Dels timings en parlava ahir Diego Campo.
22: Mañana, al final del día, tendremos todos los resultados y luego los evaluaremos. Cuando se comunicará, pues no sé, depende también del timing de la comunicación, cuánto es mejor, pero mañana, al acabar el día, tenemos que tomar una decisión si todos los resultados están, porque a veces las pruebas no están cuando yo quiero que estén ya.
21: I és que Notaia es va lesionar el curs passat quan ja cridava l'atenció dels equips d'Euroliga. L'escorta de Covington era un dels jugadors més destacats de la Basketball Champions League amb el Trapani, però aquesta complicada lesió va fer fins i tot que el Trabzonspor turc refusés fitxar-lo després dels exàmens mèdics. Ara el Manresa vol determinar si pot realment estar a punt per competir. I un dels altres noms propis arriba de Girona. El fitxatge més cridaner del FIAC, Mac McClung, que ha tret ja les mirades fins i tot de tota la Lliga CB. No en va, parlem d'un triple campió d'un concurs d'esmaixades de l'NBA. Ahir parlava així del seu fitxatge.
23: Throughout my career I've had a bunch of...
24: Durant la meva carrera he tingut algunes oportunitats a Europa. Volia que fos la situació adequada, sentir-ho. De manera que aquest any no he mirat ni pels diners ni per com de gran era el club, sinó un lloc on sentir-me a casa. I les converses amb l'entrenador, el director esportiu i el propietari m'han fet sentir una atmosfera familiar i és on volia estar.
23: It just felt like a family atmosphere and it's where I wanted to be.
21: Tot plegat a les presentacions dels nous fitxatges de les novetats de tots dos equips.
0: Alguna cosa més, Dani?
21: Sí. Sí, no ens movem de Girona, però en aquest cas a l'equip femení. Ahir l'Espart va anunciar la incorporació de la base montenegrina Marija Leković, 1,70 m, ve de l'Estepona, té 23 anys, i completa la rotació a la posició de base. Aquesta tarda, presentació de les noves jugadores de l'equip gironí.
0: Per cert, gràcies, Dani, que pel que fa a les competicions internacionals, Santi Aldama no es podrà concentrar amb la selecció espanyola en aquesta finestra d'agost. Aldama torna després d'una lesió que va requerir cirurgia, va passar pel quiròfan i ha preferit no forçar el temps de recuperació ni precipitar la seva posada a punt per la temporada de l'NBA. Moment ara per parlar de tennis. Avui Rafa Hodar disputa els vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati, Martí.
1: Sí, Hodar s'enfronta a Flavio Cobolli, top 10 del rànquing ATP i finalista de Roland Garros aquest any. Serà la primera vegada que el madrileny i l'italià es veuran les cares a la pista. Ho faran avui a partir de les 5 de la tarda. Aquesta passada matinada s'ha completat la tercera ronda del torneig amb el comiat de Dani Mérida, que ha caigut en dos sets contra Taylor Fritz. Qui també ha quedat eliminat de Cincinnati ha estat Daniil Medvedev. El rus ha malbaratat tres pilotes de partit al segon set i a la tercera mànega ha perdut els papers davant un Brandon Nakashima que li ha remuntat el partit. A banda de l'eliminatòria de Rafa Hodder, tots els enfrontaments de vuitens de final del quadre masculí es disputaran entre aquesta tarda i la matinada.
0: I en garantenis, avui hem sabut d'una suspensió provisional a Nick Kyrgios.
1: Sí, el sempre polèmic tenista australià n'ha fet una de ben grossa. Ha donat positiu en cocaïna en un control antidopatge realitzat el passat 22 de juny durant un torneig a Mallorca. Tot i que la suspensió és provisional, Kyrgios té dret a apel·lació. El tenista ha emès un comunicat a les seves xarxes socials on demanava perdó i reconeixia que ha comès un error majúscul. Recordem que Nick Kyrgios ha estat sempre una de les veus més crítiques en episodis de dopatge d'altres companys, com per exemple en el cas de Jannik Sinner.
0: Doncs abans d'acabar, què ens falta per saber, Xavi?
14: Doncs que en ciclisme el català Abel Balderston fitxa per l'UAE amb contracte fins al 2029. El campió d'Espanya contrarrellotge firma així un contracte de 3 anys amb l'equip de Tadej Pogacar.
0: Fem una petita pausa i de seguida tanquem el 14-15 d'avui.
6: 14-15.
2: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
3: Me quiso morir.
2: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
7: ¡Valorado!
4: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
7: Y otra.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
25: Ràdio en directe.
26: Actualitzada al minut.
25: Alertes d'última hora.
26: RAC més 1.
25: Notícies.
26: Podcast. Contingut exclusiu.
25: Escolta.
7: Navega.
25: Descarrega.
26: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
25: Fàcil, còmoda.
7: Intuïtiva.
25: I renovada.
26: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
28: Directament.
27: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
29: Aquesta calor no et deixa dormir? Descobreix els matalassos de marques com Flex o Picolín, dissenyats per oferir-te la sensació de frescor que busques. I ara amb fins a un 60% de descompte. A què esperes? Només a Conforama.
30: Marc Márquez per protegir casa seva. Confia en Verisure.
31: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
30: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
32: Truca a Verisure al 900-903-744.
31: Verisure.
26: RAC 1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç.
33: Estan els bosos entrant.
26: El diumenge 23 d'agost, des de 1:15 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
34: L'Arboç és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells de RAC 1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
26: El diumenge 23 d'agost, Castells a RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós, en directe des de la plaça de la Vila.
5: Passa a l'altra banda i Castells...
26: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Les tres recuperem titulars pendents de la situació a Ceuta. Mentre el govern espanyol enllesteix les 1.500 places per acollir els migrants que han quedat a la ciutat després de l'entrada massiva de fa 20 dies, avui ha anunciat la intenció de traslladar de manera urgent 500 nenes cap a la península. Se'n farien càrrec ONGs i, per tant, no caldria pactar-ne l'acollida amb els governs autonòmics. Avui, que continuem pendents del temps, Protecció Civil activa l'alerta per calor intensa. Això sí, avui ja és l'últim dia de la setmana, ja veurem si també de l'estiu, en què arribem als 40 graus, Abel Caral.
8: Sí, 3 de 3 aquesta setmana. Hi vam arribar dilluns, hi vam arribar ahir i avui de nou. De fet, avui és el 20è dia dels 60 que portem d'estiu, un de cada 3, arribant als 40 graus, un nou rècord superant els 16 dies de l'any passat. Calor molt intensa, tot i que no tot arreu s'enfilaran tant les temperatures, però a l'interior del país fàcilment les properes hores ens mourem entre els 34 i els 39 graus, no tant a la costa, però amb molta xafogor, alguns ruixats al llarg de la tarda a la Catalunya central i a partir del vespre entre el Ripollès, el nord de la Garrotxa especialment i el nord de l'Alt Empordà. I atenció, demà al matí hi ha algun xàfec entre el sud del litoral central i el nord de la Costa Daurada i al llarg de la tarda i al vespre els xàfecs i les tempestes aniran a més, sobretot a les comarques de Tarragona primer, avançant cap a les de Barcelona i Girona. Demà la calor afluixa a l'interior de Catalunya sobretot, però encara continuarà intensa. El descens serà més marcat a partir de divendres.
0: I a Tarragona, diada de Sant Magí pràcticament perfecta, amb dos castells de gamma extra de la colla jove de Tarragona i una actuació per la història dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, que seran per primer cop entre les millors colles del país el diumenge del concurs de Castells de Tarragona. Diada ja a punt d'acabar, a la plaça de les Cols, Esteve Giral.
9: Doncs sí, recta final ja d'una diada, ho deies, quasi perfecta, en diversos moments màgics. El darrer l'hem viscut fa pocs minuts, el 5 de 9 en folre, la catedral, que han aconseguit descarregar la colla jove en vista justament a la catedral de Tarragona, després de dos anys i mig de no poder-ho fer. Una diada, com deies, que no oblidaran mai els castellers de Sant Pere i Sant Pau, una diada també històrica pels xiquets del Serrallo, que han fet la seva millor diada de tots els temps, i una diada, una bona diada també pels xiquets de Tarragona. Avui felicitat pràcticament completa aquí a Tarragona per tancar la diada i les festes de Sant Magí.
0: I el Barça es presenta avui al trofeu Joan Gamper.
14: Serà aquesta tarda a partir de les 8 i des d'una hora abans amb tota la prèvia a RAC1. L'últim fitxatge, Rodri, no el disputarà després que avui s'hagi entrenat per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick. L'Espanyol ha presentat avui Vanja Đerkušić mentre continua buscant un extrem. A Girona, Quique Álvarez aparca de moment la polèmica amb Sigankov i deixa el cas en mans del club. Álvarez només vol jugadors compromesos amb l'equip. I avui s'estrena la Lliga, l'Atlètic de Madrid, a les 9 del vespre contra el Màlaga i sense Julián Álvarez a la convocatòria.
0: Les 3 i 3. Tanquem aquest 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Glòria Vallejo i l'Enric Soto al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat al llarg de la tarda, els butlletins informatius.
14: A les 8 amb la transmissió del trofeu Joan Gamper, des de les 7 amb tota la prèvia i després el tu diràs amb l'Aleix Pariser.
0: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb els taloners del versió RAC1. Bona tarda.

0: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1.
1: Taloner, és en català, no.
0: Amb Marc Bala
2: i Guillem Estanella.
0: És un normal, home. Ho
3: passo de conya.
1: Pues vinga, anem.
4: Tothom. Passen uns minuts a les 3, som els d'abans del claper, som els taloners!
5: A veure, què estàs fent?
4: Saps què passa? Però perquè
5: què
4: últimament... No, perquè jo estic despertant l'audiència, m'he marejat una mica.
5: És que l'escena ha sigut depriment. Què has fet?
4: Guillem, jo estic lluitant perquè sé que estem a un...

0: parar, sisplau, que estàs fent el ridícul. No, ara em diràs a mi que estàs fent el ridícul? No, no, és que jo, perdona, estic tenint ara una miqueta de vergonya aliena. Però a sobre estàs tenint vergonya aliena de tu mateix. Això no és possible. Això no és possible.
1: M'està fent molta vergonya, això.
0: El què? A qui li estàs dient?
1: Els dos. Els dos són una mica tontos. Sort que tenim els millors moments.
0: Vale, sí.
1: Refregits.
0: Potser aquests no són els millors.
1: Això jo crec que no... O sigui, això ho posen a les universitats... Per ensenyar a la gent què no ha de fer a la ràdio.
0: Vale, perdó, demano perdó. I jo també.
1: Va, tira els...
0: Jo també.
2: Ser feliç i disfrutar que la vida és corta.
0: Ai, sí. Un filòsof. Va, que comencem l'altra versió del dia parlant de la calor. L'actualitat està molt boja, però hem de parlar de la calor perquè, com haureu notat, efectivament, fa molta calor.
1: Ara.
0: De fet, comencem una setmana que serà molt, molt calorosa, amb temperatures que superaran els 30 graus. Això ha provocat que aquesta nit hagi sigut la primera nit tropical a molts punts de la costa.
3: No, les nits tropicals recordem que són aquelles en què les temperatures no baixen dels 20 graus. Tot apunta que viurem alguna més aquesta setmana, ja que els propers dies els termòmetres encara pujaran més, fins i tot amb valors de temperatures màximes que a finals de setmana es dispararan.
4: Déu meu, nois. L'estiu ja és aquí, eh? No vull ser pessimista, però l'estiu ja ha arribat, eh?
0: No, tant estiu que volíeu, no, doncs no, ja el teniu.
4: No, a mi t'he de dir que a mi no. Això em posa trist, perquè sóc dels que encara els agrada dormir amb la manteta, una miqueta tapadet, saps? Una miqueta... Amb el nòrdic, una miqueta xou.
3: No, amb el llençol, perquè si no t'ataquen els monstres. I el llençol el protegeix, no?
0: Prefereixo monstres que la xafogó, també.
3: I tant. Tot,
0: Però tant... és allò que vas regulant. Ara obro finestra, tapo més. Clar. Tanco finestra, em destapo més.
4: Ha arribat aquella època en què jo em graduo, diguéssim, la calor del cos, traient una cama fora del llençol, saps? Una miqueta amb una cama fora, no? Depèn de si hi ha molta calor o no, treus una o l'altra, no?
3: O l'altra.
4: Bueno, jo...
3: La qüestió és treure alguna cama.
4: Sí, aquí
5: és el tema.
4: Una polla.
0: No, a l'Ujar, per favor. Ho estàs intentant fer delicat, a l'Ujar.
3: Ja és dilluns.
4: Perfecte. Jo el que he intentat és dedicar-li una cançó a la manteta, que la trobarem molt a faltar.
0: Home, adéu a la manteta.
4: Adéu a la manteta i atenció perquè ha versionat La Flaca. No d'Andrés Calamaro, no, la flaca de...
0: La nostra.
4: La nostra, la de Pau Donés, Jarabe de Palo. Alujas, no sé si això ho cantaré bé, eh?
0: Home.
3: Aquest cap amunt que et cau la corona.
0: Ara, confiança cega amb tu, eh?
4: No, no, cançó dedicada a la manteta que ens acomiada, que ens deixa tirats cantant La Flaca.

0: Manteca.
1: Els taloners del versió RAC 1. El refugi climàtic de la ràdio.
2: Comencem l'altra versió del dia parlant del canvi climàtic, perquè avui hem llegit al diari de Tarragona un titular que ens ha fet suar. Diu que el 2050 la ciutat tindrà les temperatures de Màlaga.
3: Tot això ho va explicar ahir en una xerrada a Tarragona el meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, que va avisar de les conseqüències del canvi climàtic. A banda de l'augment de les temperatures a les ciutats, també va explicar que en els últims 50 anys els dies de sol a Catalunya han passat de ser 68 a ser 115.
4: Déu-n'hi-do.
5: Et dic una cosa, els pets hauran de canviar la cançó per Tarragona, Macalora i Constantí em fa suar, eh? Sí, sí, sí.
3: Tarragona, Masburrona.
6: Tarragona, Masburrona.
5: Sí, ja. Yeah.
3: Els millors.

0: Sentir em fa suar.
1: Jo crec
2: però te n'has adonat que Tarragona rima amb Masborrona,
1: sí,
2: i Constantí amb patí, i el teu has dit Constantí em fa suar, no rima, eh?
1: Bueno, escolta, amb el cop de calor que et fotrà ja et dic jo que et rimarà mentalment. De fet, et dic una cosa, està clar que des dels troners ens preocupa molt aquest tema, que és el canvi climàtic i aquesta situació, i per això he decidit agafar la gabardina del Bala i trucar a la ciutat de Tarragona per avisar-los del que es ve, eh?
2: Del que, ui, és que ja s'han de comprar ventiladors?
1: No, absolutament. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a pèl de Greta Thunberg.
2: Ara estic que s'ha agafat la meva gabardina, ara entenc perquè trava oversize, eh?
1: Sí, no sé què és oversize, però sí.
2: No, que va molt ample.
1: Ah, sí. Mira, escolta, he començat trucant a una llibreria on de primeres m'ha sorprès perquè ho tenen claríssim i ho han assumit, doncs, amb molt d'orgull.
3: La Capona, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal? Que això és Tarragona.
3: Sí, digue'm.
1: Ah, molt bé.
3: La llibreria La Capona.
1: Que es veu que el 2050 Tarragona tindrà el clima i les temperatures que té Màlaga. I era perquè, bueno, per avisar-vos i que us aneu preparant una mica.
3: Vale, perfecte.
1: Ah,
2: ja està.
3: He vist la notícia.
1: Ah, i què? O sigui, et sembla bé, no?
3: Bueno, ja tinc preparat el banyador, si puja al mar.
1: Que, home, si puja al mar, llavors són banyadors i botes d'aigua.
3: I sí, canviarem la bicicleta per la barca.
1: De fet, haureu de canviar també una mica la gastronomia, que haureu de començar a fer espetos.
3: Ah, ostres, pues mira, no seria mala. No podem fer un mix de vendre llibres i amb l'espeto al costat.
1: Home, un espeto com a punt de llibre és una mica guarro, però fàcil de trobar a la pàgina.
3: Però bueno, mira, potser allí ja ho veurem com ho fem amb la pujada de l'aigua.
1: Clar.
3: Amb els castells. Un mix de castells amb barca.
1: Tu imagina't els castells amb una fòbia, saps? Seria una cosa...
2: Mi arma. És en Xereta, sube per arriba.
1: Bueno, pugen les temperatures com a Màlaga, però no perdrem l'accent.
2: Ah, clar. Que dir-ho de l'espeto i tot. Dic,
4: bueno, no, això és el que ve després. Exacte. Primer l'aigua, primer la temperatura i després l'accent.
1: Ara. Mira, he seguit trucant a Tarragona i he trucat a una sastreria. Dic, escolta, aquesta gent els afectarà bastant. I t'he dit que em donen un consell, no per tothom, sinó un per mi, en exclusivitat.
5: Pizarro, dígame.
1: Hola, bon dia, què tal? Que això és Tarragona.
5: Com, perdoni?
1: Que sí, és Tarragona.
5: Sí, és Tarragona.
1: Que es veu que Tarragona el 2050 tindrà les temperatures de Màlaga. I era per saber com us esteu preparant per aquí.
5: Amb vanos, ventiladors i molts pantalons curts.
1: Que, però amb un traje, ostres, si fot la temperatura de Màlaga, no, fotrà una... Jo tinc un problema, és que tinc els ous molt grans. Vull dir... No riguis, que potser és una hèrnia.
5: No ho sé.
1: Vull dir, s'ha de vigilar molt fort amb la calor, amb aquest tema, amb un traje.
5: S'ha de vigilar, però l'altre dia vaig veure un això, que t'ho diré, al TikTok. I deia al TikTok que els homes han d'anar amb un slip o calçotet holgado.
1: Ah, que
5: no té que apretar.
1: Vale, o sigui que...
5: Vale?
1: Pensava que anaves a donar-me un consell per la calor, però que veig que és un consell pels meus ous.
2: És que sempre anem a petar el mateix.
1: No! Què passa?
4: Per al·lusions, que sóc la que et va diagnosticar la de l'hèrnia.
2: Doctora Sagarra, endavant.
1: A veure.
4: Si el Guillem s'ha de posar uns calçotets holgados...
1: Sí, el que tengo aquí colgado.
4: No. Si el Guillem s'ha de ficar uns calçotets holgados, necessita una funda nòrdica. De llit de king size.
2: Que...
4: No li heu vist el que té aquí baix.
2: És que ara estava pensant que el Guillem...
4: Que el jersei, que tinc calor.
2: El Guillem va a Tarragona a una platja nudista i l'eclipsi arriba abans a Tarragona.
4: No, home, ell es posi dins la platja i mos arriba l'aigua Lleida.
1: No,
4: de lo que fa pujar al mar.
2: Una bolla de carn.
1: Tothom ve cap a mi. No, bueno, seguim parlant amb aquest. Deixem de parlar els meus ous, perquè m'estic guanyant una imatge que la gent...
2: És que tu tens un puf i et pots seure quan tu vulguis.
1: No, però saps què passa? Que me n'adono que la gent em mira... Ara que estic preocupat amb el tema, aquest matí, l'Alba, l'he enganxat mirant-me els ous.
6: Hasta de ya, se te va a desinflar un huevo.
4: No, aquest matí jo estava parlant amb Marc Simón, que és de les persones més sàvies que conec. I jo, quan busco saviesa, vaig a ell. I apareix Estadella, que té altres qualitats.
2: Jo proposo...
4: I llavors, Marc Simón ha assenyalat... O sigui, Marc Simón, sorpresa, ha assenyalat els ous. I jo li he mirat i llavors, Estadella, me'ls mires. No, Estadella, em preocupo, se'n diu amistat.
2: És veritat, no, és un tema mèdic. Jo proposo que en aquest programa podríem fer venir una experta...
1: A veure, no.
2: A fer-te
4: una palpació.
2: Un xaqueig.
7: Papi, papa.
2: Clar, és que això és salut.
4: O això, o fes-te donant gratis, perquè potser estàs acumulant aquí un exèrcit de gent, nen.
1: No, home, no.
4: I ara que tanquen línies a les escoles, tu pots arreglar això.
1: Jo vaig buidant de tant en tant, que bé.
4: És important fer manteniment, això també volem aconsellar.
2: Estem passant unes línies.
1: Com es nota que és Setmana Santa?
8: Estem en plena efervescència, escolta.
1: Vols que fem una crida per si hi ha algun testicòleg?
4: Testicòleg no, que és uròleg.
2: Un uròleg. Ara mateix estem en directe. Passa un minut d'un quart de quatre, perquè no anem gravats nosaltres, estem aquí pencant.
1: No, som els pringats.
2: Si algú està disposat a fer un xequeig, una exploració testicular, el Guillem Estadella, i així saber que tota la part està sana, nosaltres estaríem disposats a que vingués al programa o que truqués en directe.
4: Si no és uròleg i és metge de capçalera o va fer un curset per internet, m'ho serveix.
2: Testicologia.
1: A veure si tindrà algú greu.
4: Que llegi bisous, que sàpigui de què parlo una mica. Truca'ns.
1: Vale, doncs gràcies per...
2: Ens preocupem per tu.
1: Els companys de feina, sou amics. Escolta, he seguit parlant amb la senyora de la sastreria Pizarro.
2: Estàvem parlant d'això.
1: Que estàvem parlant de Tarragona, que el 2050 tindrà les temperatures de Màlaga. I ella m'ha explicat com m'haurem de vestir d'aquí al 2050. Algun consell per vestir quan tingueu la temperatura a Màlaga aquí a Tarragona? Perquè això serà... L'estiu patarà fort, eh?
9: Doncs bueno, però és que al 2050... Hosti, pues que se espabilen los que se tengan que espabilar. Yo al 2050, yo ya estaré més que jubilada, però els donaria un consell, doncs, robes de lino, cotons, bueno, tot el que es posa ara.
1: Bueno, està bé, no està malament. El tipus de tela és important saber-ho. He seguit trucant per Tarragona i m'he trobat a l'única persona, perquè com heu pogut comprovar aquí, les sensacions que em fa que se la pelen bastant.
2: Sí, total.
1: Saps? I he trobat a l'única persona que de veritat li afecta aquesta notícia.
10: Sí.
1: Bon dia, que això és Tarragona.
10: Sí, bon dia.
1: Bon dia, què tal? Mira, truco de RAC1, truco de la ràdio. Hem vist que Tarragona el 2050 tindrà les temperatures de Màlaga. Era per saber si esteu preparats o no.
10: De Màlaga, què vols dir? De 40 graus en amunt?
1: Clar, és Màlaga, sí, clar.
10: Pues vaya putada.
1: Escolta, Màlaga no té tantes coses dolentes, les temperatures, però té molta cultura o gastronomia que potser podem començar a dubtar, saps, a Tarragona?
10: Home, sí, també t'he dit, també t'he dit això a Tarragona, no? Ens fa falta una mica de marxa últimament.
1: Escolta'm, tu que et veig una mica així de la festa, no t'atreviries a cantar una mica de flamenco o algo?
2: Què li passa?
10: Però jo no sóc de Màlaga, eh? O sigui...
1: No, però t'has d'adaptar, noto que ets jove, d'aquí 25 anys encara estaràs viu per Tarragona.
10: Però ara vols que et canti així...
1: Canta't algú de flamenco o algú, saps, una miqueta de flow.
10: Espera un moment, que surto... És que tinc el jefe per aquí.
1: Molt bé, estàs treballant. Perdona, eh? Atenció, amics i amigues, oients i oientes i oientis dels taloners, perquè en aquesta trucada a Tarragona ha nascut una nova estrella del flamenc. Ben atents.
10: Què? O sigui, directe, així...
1: Canta algú, deixa't emportar per la màgia de Màlaga. Vinga, va, fot-li!
10: Ai, este calor que entra en la piel...
1: Aquesta cançó és teva o d'algú altre?
10: Hola, perdó, és que passa gent per aquí, pel carrer. Sí.
1: Canta, jo si vols et faig palmes. Vinga, va, canta, ole! Dale!
10: Ai, la ràdio, que m'he llamado, que m'he llamado, i el ai, ai, que me duele.
2: Però on has trucat, fill meu?
1: No sé, jo no he trucat, jo agafo Google i vaig trucant random i m'he trobat una mina d'or en aquest senyor.
4: Però aquesta persona potser demanava auxilia, sí, i no hem sabut entendre.
2: També necessita un especialista.
4: Uau, sí, també truqueu.
1: Bueno, a Tarragona farà molta calor, però no us preocupeu perquè si falta pluja, fotrem aquest àudio.
10: Iai, que me duele!

0: és el Dia Internacional del Jazz.
1: Ai.
0: Oh. I l'altre dia a la reunió vam dir, home, està bé parlar de la música jazz, està bé posar... Fins i tot posar música a la ràdio.
1: Sí.
0: Però és que avui hem portat música en directe.
2: Fuà, loco!
0: Podem dir ara mateix a les 3...
1: Perdona un moment, estàs bé avui?
2: He decidit que aniré posant com l'emoció del moment. Només faré comentaris d'emoció.
3: Tot això emojis sense drogues, eh?
1: Per entendre,
2: és un dijous divendres, o sigui, com estic aquí.
4: És quan és tonto.
2: Mira, exacte.
0: Ja ho ha dit la Lujas. Doncs ara que són gairebé les 3 i 6 minuts, farem un play amb dos músics que ens acompanyen avui a l'estudi.
1: Molt bé.
0: Que és amb música, ja veuràs. Endavant, nois, quan vulgueu. Mira.

0: parlant d'això m'està posant com calent i és com no és l'hora, eh?
1: A mi el cos em demana whisky.
0: Sí.
1: Si algú me'n pogués portar un...
0: Crec que no.
1: La crida està feta. A veure si és sort.
0: Guillem, et guardem una miqueta de whisky, també.
2: Home, i un purito tonto, també, perquè aquesta música és d'emputrar, eh?
1: Sí.
0: Ara em sap greu, pobres músics de jazz, que sempre tothom parla al damunt,
2: és veritat.
1: Sí. Però això demana fer créixer la demografia de Catalunya.
2: Sí. I és conversa de... Sí, estoy cerrando un caso en Wall Street.
1: Sí.
2: ¿Y tú cómo te llamabas, Susan?
1: I de...
0: Cigarreta, eh?
1: Fet com un rotet abans del cigarret, a vegades va així, això.
0: Recordem que la música és en directe, eh? Perquè sona tan bé que podria ser gravada,
2: sí,
0: però és
2: sí.
0: En directe.
2: No, no.
0: Ens acompanya...
1: I el saxo és molt maco.
0: No, i la guitarrista també. Que...
1: No, jo diria l'instrument. Jo no cosifico les persones, els instruments sí.
2: Sabeu el acudit aquell, no? És que ara em ve l'acudit aquell, típica... D'allò que entra un home a un bar, no? I hi ha una cambrera que li diu... Hòstia, què quieres, tal igual? I diu, jo, mira, vull un whisky.
1: Sí.
2: I diu, te pongo pepino, desde que he entrado.
1: Bueno, està d'ella. Això, és que és el que demanava, és el
3: sí,
1: que demanava
3: el
1: jazz.
3: Sí, la brometa
0: bastant fluixeta. Guillem, ha passat una cosa que el saxofonista ha hagut de parar perquè ha rigut l'acudit.
2: Dic un altre, a veure si aguanta. Fent,
0: eh? Aviam si aguanten tocant, vinga, va.
2: Mira, que són dos bascos en una nube, chubascos.
0: Ha fet com que ja se'l sabia, eh?
2: Ai. No, doncs no tinc més, aquest és el meu repertori, eh?
1: Quan has dit bascos, pensava que acabaria d'una altra manera. Anava a dir, vigila!
0: Mira, ens acompanyen avui el Martí Carrasco. Què tal, Martí?
4: Hola, com estem?
0: T'he vist riure, eh, una miqueta, amb aquest acudit de l'Estadella?
4: No m'havia passat mai el tenir el repte de tocar bé mentre sento acudits a sobre. O sigui, és una cosa... Però bueno...
0: Però això que la gent vagi parlant al damunt, potser sí, no? Esteu més avasats o no?
4: Sí, perquè estem acostumats a fer tot tipus de feines, que pot ser tocar en un concert, en un auditori, un concert, però també amenitzar, i aleshores estem... Sí, amb això sí. Però acudits a sobre, no.
1: Perquè no sents la conversa de la gent, normalment.
4: No, excepte quan venen a dir-te coses mentre estàs tocant, que és una cosa fantàstica. Que
1: això
4: és...
1: seria una línia vermella? Demanaríem que no ho fessin?
4: Quan estem tocant.
1: Estem tocant.
4: Hem acabat de tocar? Digue'm coses, però...
1: Em sembla molt bé aquest ordre que proposes.
0: Passa una mica com els DJs, no? Posa Shakira i dius, bueno, que no veus que estic posant...
1: Que pesats. I ara la gent s'ho posa a la pantalla al mòbil, tipo, saps? Pon-me la del Quevedo. Que és com...
4: A més a més, perquè amb el cas de la Carla encara, perquè és guitarrista, no ho has de fer, però almenys pot parlar, però jo no puc ni parlar, imagina't.
1: Clar, perquè toques el saxo.
0: Mireu, el Martí Carrasco és president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, eh? Vull dir, no hem portat aquí un músic qualsevol, eh?
4: Bueno, és una entitat... O sigui, el músic és un músic qualsevol, però l'entitat és important, sí.
0: Bueno, però ets el president, alguna cosa has de saber, no?
4: Sí, bueno, amb el jazz va arribar a casa meva des de molt petit i fins ara, que ens agrada molt i que la toquem, la música, sí.
0: Això era un acudit, lo del final, també?
4: Que toquem la música, he dit.
0: Vale, aquest aclariment. I mira, i just, és que l'escenari és molt gran, la gent no ho sap, però l'escenari de l'estudi és molt gran. He d'anar caminant per saludar a la Carla. Què tal, Carla, com estàs?
5: Molt bé.
0: Guitarra xula, eh?
5: Sí, molt xula.
0: Tu sí que pots parlar mentre toques la guitarra.
5: Sí. Però he fet l'estratègia de no portar els cascos i no ho sentia parlar. Aleshores, estava molt concentrada amb la música.
0: Molt bé. Escolta, avui és el Dia Internacional del Jazz. La penya del jazz, com ho celebreu? Puc dir la penya del jazz?
5: Sí, si vols.
1: Sí. La penya l'espanyol i la del jazz.
5: Doncs si toca tocar, tocant, i si no, pues descansant.
0: Molt bé. Jo us vull fer una proposta, perquè ara hem de connectar a Salou amb l'Estadella, que hi ha una moguda, però us vull proposar que us quedeu durant el programa, perquè després ve l'Alejandra Castelló, i potser hi ha algun moment que necessitem música també per il·lustrar les notícies del cor, coses que vagin passant durant el programa.
1: Sí.
0: Us animeu?
5: Vale. Sí, sí.
1: El jazz té això que té com una pantora de colors molt gran, que pot acompanyar moltes coses diferents, no?
0: Molts acords, no, feu?
5: No sé. Sí?
0: No sé.
1: Bueno, si no ho saps tu.
5: Sí, ja. Sí, bastants acords.
0: Quin és l'acord més raro que et saps?
5: Hòstia, pues no.
0: Aquell que dius que té una nomenclatura rara.
1: Una entrevista de nivell, eh?
0: Sí, és una música de jazz. Perdona. Música de jazz, eh? Ah, i entrevista de jazz.
5: Sí. No sé, qualsevol que m'inventi un dia.
0: Inventa tal.
5: Ai, ara em poses molta pressió.
1: Ah, ara en directe pels telones de RAC1 t'inventaràs un acord.
5: Vale.
1: Mireu, eh? Oh!
0: Com es diu aquest acord?
5: No té nom encara.
1: Teloners, jo crec que es diu, no?
0: Acabem d'inventar un acord. Gràcies, Martí, gràcies, Carla.
6: Teloners, a publicitat.
0: Ara!

0: Mira, abans estava dient que la nostra secció preferida era la publicitat i que la segona era la de l'Alba.
1: Però ben bé és que la segona tampoc és aquesta, no?
0: No, no, al contrari.
2: Tu algun dia et caurà un ventallot i no sabràs d'on te ve, eh?
0: Per mi la
1: de Lleida.
2: De l'oest de Catalunya.
0: Avui són 3 contra 2, eh?
1: Avui realment ens matxaquen, eh?
2: Som majoria.
0: Sí, sí, ai, sí.
1: Gaudeix-la, gaudeix-la.
0: No, no. Anava a dir que per mi la meva secció preferida
2: sí.
0: és el sí segur de l'Alba Segarra.
1: Ole!
2: Bona tarda!
1: Què passa?
0: Estàs contenta, eh?
2: Estic contenta.
0: Estàs contenta, tu,
2: I
0: eh?
2: I que ho estaré, perquè mira de qui parlem.
0: La marro, eh?
1: Capillonsí?
2: No! Avui toca començar el sí segur parlant de la meravellosa, l'única, l'inigualable, Elena García Melero!
0: Bravo! Tots dempeus? Tots dempeus quan es parli de la García Melero, eh?
2: Sí. Renta't la boca sí. abans de parlar de la Melero.
0: Però què has dit? Què has dit algú?
1: No, res.
0: Ah.
2: Convindreu que per mi és el més proper a la reialesa divina que tenim a Catalunya.
1: Per favor, és que si algun dia som monarquia, la reina ha de ser ella.
2: Si algun dia algun gest que faig s'assimile a la meitat de l'elegància i talenteta que té aquesta dona, jo aquell dia ja em puc morir.
0: I treballadora, eh?
2: No, no.
0: Que sembla que ja ho tingui tot fet i ella pencant cada dia.
2: Professional i, bueno, reina.
1: Ves el que... Vigila amb el que dius, que sé que ho estàs fent bé, però que ens escolta, eh?
2: Què?
0: Vols dir? No, deu estar descansant.
2: Posa rever.
1: Ui, hòstia, posa... M'encanta perquè amenaça l'Alujas ja directament, eh?
2: Gràcies, Alujas. Melero. Senyora reina i princesa d'aquest país nostre que és Catalunya. El dia que vos ho placi... Ho vulgui, és que vulgui em sembla molt vulgar.
0: No, no t'ho inventis.
1: Sí.
2: El dia que vulguis, sigui l'hora que sigui, vine i aquests micros seran única i exclusivament per tu.
0: De 3 a 4.
2: No, i si ve l'esnau, fa i fora el bastó i la fa i entra amb ella.
0: Bravo!
2: Vale, va, anem al tema.
1: Anem, va.
2: Melero, te quiero y el lío, venga.
0: Petit apunt, he de dir que s'ha fet moltes crides de gent que vingui i de moment no està venint ningú, eh?
2: Ja, no tinc gaire poder de convocatòria. Tu, escolta, la Melero, al seu programa, el Tot es mou de 3CAT, va llançar una pregunta clara i directa al doctor Ramon Grimal. Vale? Jo el que he fet és desmembrar-vos la conversa que van tindre perquè crec que hem d'anar pas a pas. Anem a escoltar quina és la pregunta que li fa la Melero i la primera resposta del doctor.
3: Hi ha més tendència a la depilació genital i jo tenia ganes de preguntar-li, doctor, pros i contres.
4: Pros? Cap ni un. Tots són contres. És, és un tema purament estètic.
2: Vale, per seguir. La Melero fa una pregunta que, com diria el Cuní, seria pèls als baixos punt sí, pèls als baixos punt no, no? I llavors el doctor, és clar i català, diu, no ens hauríem de depilar, no?
1: O sigui,
2: fa una mica d'oda, aquella frase sí. d'on hi ha pèl i alegria, no?
0: Totalment.
2: Llavors, com a usuària de la depilació genital de moltes maneres i formes diferents que jo he viscut, jo també estic d'acord amb el doctor, no, s'hauria d'estar prohibit per llei que es depili. M'explico, sabeu el que és la sensació d'això? Llavors, fins aquí tot bé. Mm-hmm. Podria acabar aquest doctor, moltes gràcies, cobri els seus honoraris i cap a casa. Però sempre...
0: I no es depili.
2: Exacte, i no es depili. Però sempre hi ha excepcions. Llavors el doctor ens explica quan està permès, segons la medicina, depilar-nos.
4: Ara bé, si una persona té una parella estable única i només es refrega contra aquella persona, pot fer el que vulgui amb el seu pèl perquè el risc de malalties és zero, si cap.
1: O sigui, si tu et refregues amb la mateixa persona, pots no portar pèl.
2: A mi, per començar, el que em fa gràcia és que utilitzi el mateix verb que ha utilitzat fa poc Alexa Putelles per parlar del pa amb tomata.
1: Bueno, ves que no tinc alguna cosa a veure amb el pa amb tomàquet.
2: La qüestió és refregar a Catalunya, com sigui el pa amb tomata o sigui els genitals.
0: Tu pots pensar que tens una sola parella sexual i que...
2: Però t'adelantis, no t'adelantis, cuca de llum.
0: Ja va.
2: Anem per parts. Ell diu, si tu tens una parella estable, això fa que tu et puguis depilar. No, sí.
0: Sí.
2: Jo, no. El pèl és meu. Doctor, com es deia aquest doctor? Espera, me'n recordo.
1: Grimal.
2: Grimal, cuca de llum.
1: A veure.
2: Jo, el pèl és meu. Vull dir, jo em depilo si vull, no sé si tinc una parella estable o no, m'explico?
1: Clar.
2: Vull dir, no, no
0: sí,
2: és motiu.
0: Sí, però jo l'he entès que si tu tens una parella estable, et recomana que si vols fer-ho, facis.
2: Ell diu, coita com ho diu.
4: Ara bé, si una persona té una parella estable única i només es refrega contra aquella persona, pot fer el que vulgui amb el seu pèl perquè el risc de malalties...
2: Puc fer el que vulgui amb el meu pèl, tingui aquesta parella estable, no la tinga o catxa amb una cadira. O sigui, comencem per aquí, doctor. Seguim, perquè llavors diu, qui sí o qui no s'hauria de depilar?
4: Ara bé, si estic en aquella edat, doncs que tinc diferents parelles i crec que haig de lluir traient-me el pèl dels meus genitals, augmento molt el risc de contraure una malaltia de transmissió sexual. I si m'he rasurat fa dos dies, el pèl aquell que està començant a sortir actua com una petita ganiveta en l'inevitable fregadís que hi haurà una relació sexual.
2: Primera pregunta. Quina és aquesta edat de tenir diferents parelles? Vull dir, no? Quina és l'edat del poliamor? És com la infància, que l'edat de les preguntes o l'edat de la negació, els dos anys.
1: Bueno, jo crec que cadascú, totes les edats són perfectes per tenir efervescència a l'hora de mantenir...
2: Jo crec que més que res aquest doctor ens hauria d'informar de quina és aquesta edat, perquè hi ha gent, si és l'època de la infidelitat, hi ha gent que s'ha quedat atrapada aquí.
0: En no aquest, surt,
2: club,
0: no
2: aquest club de l'infidel, on el president és l'emèrit, no? I el vocal és el Julio Iglesias.
1: A mi m'agrada molt l'apologia de que diu que tenim uns ganivets com a pèl.
2: Això estic d'acord, jo. Sí. Això estic d'acord. Hi ha molt... Aquí hi ha una cosa que em fa ràbia. Molta dona s'ho ha fet amb cera, i la cera et debilita el pèl, o la làser, que te l'elimina completament, no? Mm. Llavors hi ha molt home que juga a podar, com qui poda un arbre, i s'ho fa amb cuchilla, ¿vale?
1: Això és...
2: I allò ras... És bon, no? És com la barba.
1: Jo m'ho faig...
2: És com la barba.
1: Amb el que m'afeito la cara, m'afeito els ous.
2: Amb la màquina.
0: Amb la mateixa navalla.
2: I no et fa
1: no,
2: molt
1: la
2: mateixa, mal.
1: No, jo tinc una màquina, sí? I amb el que m'afeito la cara, doncs m'afeito els ous.
2: I perquè... què fas primer?
1: Els ous.
2: Per... Aquesta vermellor que tens a la cara tan rara, tu veus que no et sortí de depilar-te amb la màquina dels ous?
1: Jo ara confesso una cosa. Jo quan vivia amb els meus pares...
2: Sí.
1: Jo li agafava la maquineta al meu pare.
2: Ai, la mare que el va parir.
1: Amb la maquineta que ell s'afaitava. I jo m'afaitava els ous. I però, mon pare s'ha quedat calvo. I la il·lusió que li feia a mon pare trobar-se un cabell arrissat a la maquineta, com si fos seu, jo ho feia.
2: A part, tu treballes pèl dur. No t'he vist, a Catalunya, no li he vist els ulls.
0: Alba!
2: Jo n'he vist molts de pèls. Però... I jo ja li veus per la barba, que treballa un pèl dur, treballa escarpa, aquest noi. Ves que no hagi d'anar amb les tisores de podar arbres. Escolteu.
0: Sí, però és veritat que hi ha un pèl molt diferent, que és el púbic, i el de testicle. El de testicle alopeja una mica, té una mica d'alopècia.
2: És que el testicle...
0: El pèl de testicle no és agradable.
2: El testicle se l'ha de mirar de lluny.
0: Sí. Estic d'acord amb
1: tu. Un moment.
0: Sí, el testicle de prop...
2: Si vols que la relació prosperi, el testicle l'has de mirar de lluny i amb l'ull una mica tancat. Perquè has d'anar recordant que allà hi ha material genètic que potser funciona perquè et puguis reproduir. Perquè si no ho tallaries. Allò sembla una totebac.
0: Mira, diré com diu la gent jove, un facto. No hi ha testicle bonic.
2: No, clar, no n'hi ha... I quan t'apropes, té una pell com si fos d'aquesta atòpica de la canalla.
0: És un colze.
2: És un colze mal fet.
0: Mira el colze.
2: Amb allò que fa de flaver, que blup, blup, blup, se t'escapen de les mans.
0: Mira, el colze.
1: Però jo no m'hi imaginava.
2: I llavors, molts cops hi ha quatre pèls. Com aquell que es queda calvo, sí. que no assumeix que s'està quedant calvo.
0: I no rapa.
2: Pues això és un ou. Un ou és el reflex de la decadència d'un home.
0: És que hi ha homes que, si poguessin, es posarien la gorra als ous, també.
2: Totalment.
1: Jo no m'imaginava...
2: I si puc triar l'ou enganxat a la ingle. L'ou que penja...
0: Però això no es tria, xata, eh?
2: No,
0: això és una sort.
2: Si puc triar
0: això és una sort.
1: Perdona, a mi em pengen els ous, eh?
2: No se't nota ja que et pengen, fort. Jo fa des que et vaig conèixer que vaig penjar, que t'ha d'anar amb una grua per portar-los a darrere, segons com.
0: Ja a partir d'una edat que l'ou es fa amic del genoll, eh?
1: És que...
2: Sí!
1: A mi em passa una cosa que se'm marca molt el paquet i la gent es pensa, hòstia, té un membre molt gran. No, són ous, tot.
2: A tu se't marca una barbaritat.
1: És que tots són ous.
2: Jo hasta deia, diners, que la vista se me'n va cap allà perquè penso, és que té una hèrnia i no ho sap. Sí, la revisió mèdica d'aquí l'empresa t'havien de mirar. Però és que no és sexual, eh? Jo per mi ets com un germà. Jo miro com...
1: Per mi, tu ets com una Barbie, per mi no tens xixi.
2: Bueno,
0: podem parar de tanta intimitat aquí, entre l'equip?
5: Hòstia, que...
0: Tu sabent com són els pèls púbics d'aquest.
2: No.
0: Tu parles... Però què...
1: Jo et dic una cosa, no m'imaginava... Sort que aquest tema l'havíem de fer ràpid. No m'imaginava que donés tant de sí parlar dels pèls als ous.
5: Papi, és
1: que...
5: Papa.
2: La polla...
1: Una polla.
0: No, mira, no, un moment. Alu, parem un... No, faig un petit advertiment. Són les 3:47 de la tarda.
2: Sí.
0: Jo crec que es pot parlar de tot. Evidentment que es pot parlar. Però fem servir termes científicament correctes.
2: El membre penis...
0: Ara.
1: Pilila.
0: No, això no infantilitzem. El penis.
6: Me la pela tot, ja.
1: No, home...
0: Alujas, tu no dissumis.
2: El... El penis és el germà gran dels tres que hi ha allà. Menos Franco, que només n'hi havia dos. I ocupa molt espai.
0: Sí.
2: El penis ocupa molt espai. El penis té molt protagonisme. Saps? S'emporta tot el mèrit. Aquest senyor diu que sí, el senyor de Lleida.
1: El senyor el té pintat aquest de Lleida, que els ous ja els té pel turmell.
0: Ah. Yeah, no, perdona.
2: Però per algo es van inventar els calçotets slippers. Que aquí hi ha una persona que pensa, que diu, anem a recollir el fato, que no ho perdo pel carrer.
1: No és que no faci servir els tirants per agafar-los.
2: És que si jo mai dono pit, em cauran com dos mitjons al revés, que això passarà. Sí, no passa res. La llei de vida és la gravetat. El cos et va dient, anem cap a la terra, s'acaba. I ho hem d'assumir, i no passa res. Visca els ous, tots venim d'allà una mica. Jo ho deixaria aquí.
0: A més, no ho diria, Alba. Jo ho deixaria aquí, tu.
1: Alba, tens uns ous enormes.
2: Ben molt de gust ser perra. No, sí que és veritat que tinc uns ovaris, que si fossin cap a fora hi hauria d'anar amb retro, també, a darrere.
1: Anem a publicitat.
0: Visca els teus ovaris, Alba Segarra.
1: Ai, no, no. Bueno, tens secció per la setmana vinent.
2: Sí, la setmana que ve ja ho tinc tot fet.
0: Durant la publicitat, m'heu d'aclarir
1: com
0: és que us coneixeu tant els pèls públics. Eh?
2: Podem dedicar aquesta secció a tots els ous que ens han portat aquí, en part?
1: Ara,
0: sí.
2: Visca els ous dels nostres pares.
0: Visca els ous. Ara. Vinga, quatre anuncis i ja tornem.
2: Jo vull lligar-te amb un arbre.
5: Taloners, a publicitat.
6: Gràcies!

0: Benito, Caipirinha, Sangria Fresca, Ratafia, búscate.
1: Pala.
0: Però què passa?
1: Però sí que aquesta gent no té ratafia.
0: Què sabràs tu?
2: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac la digestió.
3: Va, obrim l'altra versió del dia parlant d'un dels dies mundials que més ens ha cridat l'atenció avui, perquè avui dilluns 20 d'abril és el Dia Mundial de la Marihuana. Alça
4: la mano si te gusta fumar.
1: Home, fa molt bé de recordar-ho, Lala, eh? Perquè no... Més que res, perquè segurament els porretes no se'n recordessin.
3: Clar, no saben ni que avui era dilluns.
1: Exacte, aquí és el tema, clar.
5: L'origen del 420 ve de la dècada dels 70 als Estats Units, quan un grup d'estudiants va començar a utilitzar aquest número com a codi per referir-se al consum de marihuana. Amb els anys, l'expressió es va expandir i va quedar associada al 20 d'abril, per la manera com s'escriu la data en anglès. Amb els anys, s'ha convertit en una jornada reconeguda internacionalment.
3: Mireu, més enllà de l'etern debat de la
1: legalització... Tornem a començar. Tira el rebobinador.
3: Rebobina. Són les 3 i 30. Ara, dic que més enllà del debat de la legalització o criminalització entre els beneficis mèdics o el riscos, sobretot entre la gent més jove, avui s'ha de felicitar a la gent del sector de la marihuana. Avui m'he posat la gabardina amb estampats de Melendi i he decidit fer un reportatge de felicitació a peu de com puja aquesta merda.
1: Ben bé que felicitem qualsevol merda, també.
3: Home, és el dia de la marihuana, hem de trucar a clubs canàbics, és el seu dia, deuen estar decorant les parets...
1: Clar, deuen estar a tope, no?
5: Home, es celebra aquell dia.
3: Home, clar...
5: Pues deuen rellenar un pa de marihuana, potser no, com Sant Kevin's Day.
3: Això no ho he preguntat, veus? Mira, avui el que sí que està clar és que hi ha festa i he trucat a un club canàbic de Barcelona que es diu Club Royal Wheat i he trucat per felicitar-los.
6: Deberías a las 4:20 estar como un clavel ahí con tu joincito.
3: ¿Con tu joincito?
6: Sí, un joint, así le dicen, ¿no? ¿No lo has escuchado? ¿Cómo le dicen? Además de peta.
3: Ah, joint vol dir un peta.
6: Claro.
3: Ah, molt bé. I de quines altres maneres es pot dir un peta?
6: porro, me sé... Espera, ya va, que ahora se me ha olvidado todo. Pito en Chile le decimos.
3: ¿Ah?
6: Pito, cuete, le dicen bate, ¿viste?
3: En català saps com es diu o no?
6: No sé com és en català.
3: Mira, un mai.
6: ¿En serio?
3: Sí, mai.
6: Mai.
3: Sí, un mai.
6: Eso digo, que era un mai, ¿ok?
3: Sí.
1: No, aquest ja anava... Quan has fet les trucades? Perquè ja anava content, eh?
3: Doncs mira, he de dir que l'ordre dels talls, dels documents, estaven girats perquè ara veureu l'inici de la trucada. Era al final. Sí, ha sigut ara com...
1: És Christopher Nolan, no fem pel·lícules ara?
3: Bueno, sí, saps com això, aquests vídeos que veig jo als Reels, que comencen pel final? Proveu a la ràdio.
1: Ara!
3: I així enganxes.
5: És que l'onda se mos fa petit.
3: I així enganxes a l'espectador. Doncs així començava la trucada.
7: Bon dia.
3: Hola, bon 20 d'abril, feliç dia de la marihuana.
7: Bueno.
3: Bé, és això?
7: ¿Quieres venir? ¿Quieres visitarnos?
3: Home, doncs pues no estaria malament, on esteu?
7: En l'associació.
3: Ara ja esteu a l'associació, esteu ara fumant?
7: Sí, hace un ratito fumé. 4:20, ¿cómo no?
3: 4:20. Això del 4:20, d'on ve? Quin és l'origen?
7: Creo que son los norteamericanos. Los niñitos cuando salen del colegio salían todos a las 4:20 y se juntaban, entonces se volvió como un rito, ¿sabes? Y de ahí que viene ese momento.
3: Ah, o sigui, començaven a fumar porros els nens a les 4:20.
7: Sí, exacto. Te lo juro, eso es la leyenda que yo conozco, no sé si es la verdadera.
3: Però tu el porro avui te l'has començat a fumar a les 9 del matí.
7: Bueno, es que soy ansiosa yo.
3: Soy ansiosa yo.
1: Bueno, y yonqui.
5: Sí, clar, exacte.
1: Bueno, però tu li dius ansioso, jo dic yonqui.
3: Potser estava fumant amb moderació. Escolteu, m'ha passat una cosa que no m'havia passat en tota la història de fer trucades. Però, clar, també és veritat que trucant a un club canàbic passa el que passa.
7: Espérame, dame un segundo.
3: Sí.
7: Aquí voy. Encendiendo.
3: Estàs fumant, ara?
7: Ahí te va, buenos humos.
3: Perdona, m'acabes de tirar el fum al telèfon?
7: Claro. Toda la buena vibra. Gracias por tu llamada, buen día.
3: Molt bé. I tu també m'has alegrat, que has sigut molt simpàtica.
7: A ti, que
3: adéu, una abraçada. Adéu.
7: Igual.
3: M'han tirat el fum a la cara per telèfon.
1: Bueno, tu normalment tires els trastos quan truques, avui t'han tirat el fum a la cara.
3: No tiro els trastos, soc simpàtic.
1: Bueno, tires un Ikea sencer.
3: Canviem de club canàbic. He de dir que també hem començat bé el dia celebrant aquest dia 20 d'abril.
8: Bon dia.
3: Hola, bon dia. Trucava per felicitar-vos el Dia Mundial de la Marihuana per molts anys. Era per felicitar...
8: Sí, correcto.
3: Bueno, pues moltes felicitats.
8: Sí, 420 per a ti també. Unos buenos humos, que hoy te la super goces.
3: El què, el què?
8: Que hoy disfrutes el día 420.
3: Heu començat a fumar ja al matí o no?
8: Claro que sí, desde muy temprano, entre las 4:20.
3: Des de les 4:20 de la matinada?
8: Sí, porque tenía que madrugar al ayuntamiento.
3: Ay. ¿Pero qué trabajas al ayuntamiento? Aviam, ¿trabajas al ayuntamiento o habías
8: de anar? No, trabajo allí.
3: Ah.
8: Tenía que hacer una diligencia.
3: Ah, vale, vale. Y has anat allá fumadísima, ¿no?
8: Bueno, no.
5: Wow.
1: Déu meu senyor.
5: També et dic, amb la mandra que fa la burocràcia... Jo no faré apologia de la...
1: Policia, no?
5: La policia, que vingui la policia amb detingut.
3: @apologia, no?
5: Ai, no faré apologia, meu. Però...
3: Aquesta senyora ha començat el dia anant a l'Ajuntament fumada. És una bona manera o no de començar el dilluns, si més no, relaxada. I clar, el Club Canàbic, dic, home, la noia d'abans ens ha dit que es deia precisament aquesta data perquè els nanos sortien a les 4:20 a sortir. Llavors aquesta 4 del 20, 20 del 4, sí. Doncs s'ha acabat fixant aquesta data. I clar, per això estan preparant una festa.
8: Estoy justo decorando para el 420. Estamos de fiesta.
3: Ah, que bé, i què esteu posant?
8: Unos globos, unas serpentinas...
3: Globo el que pillareis vosotros, eh? I que feu un pica-pica també o què feis?
8: Pues de una buena fumada viene la monchis.
3: ¿La qué has dicho que viene?
8: Entonces, monchis, le llamamos cuando fumas, se te suele abrir el apetito. Ah. Entonces solemos compartir comida. Eso es la monchis.
3: Yo siempre tengo monchis y no fumo, mira.
8: Bueno, si fumaras comerías el doble.
3: ¿Y qué es lo mejor para pasar una mica la monchis, aquesta gana que agafa después de fumar?
8: Bueno, hoy, por ejemplo, una pizza... Para compartir.
3: Molt bé, molt bé.
8: Dice, no te lo has fumado y ya estás contento. Te pasé la buena vibración.
3: No te lo fumaste y ya estás contento. Te pasé la buena vibración. No sé quina mania han tingut en aquestes trucades de passar-me el fum per telèfon.
5: Perquè es comparteix tot.
3: Oi que sí?
5: Quan es fume marihuana es comparteix tot.
3: Quin bon rotllo.
1: Creo que avisa un gonorrea, també.
2: Els taloners del versió RAC 1. El refugi climàtic de la ràdio.
5: Això surt.
9: Alerta empotrador. Alerta empotrador. Alerta empotrador. Alerta empotrador.
1: A veure.
3: Toni, estaves pendent de l'antena dels taloners?
10: Molt pendent, no.
5: Millor.
3: La Mar Puga, la nostra...
10: Tenia el volum baixat, perquè allò que estem discutint... Ja sé, ara, per exemple, estàvem en un sorteig de productes a
1: sí?
10: La redacció.
1: Ens ha tocat algú o no?
10: I no ho sé, us havíeu apuntat als
1: sí,
10: productes
1: sí,
10: o no?
1: Sí,
10: a
1: sí.
10: Mi m'ha tocat un pot de Detersolin, que per cert, avui t'espero que tenim pot de Detersolin. Sí, sí. Estàvem amb el sorteig, que hi ha caves, vins i...
5: Jo no m'he enterat d'això.
10: Sí, algú bueno, tocarà, potser que et connectis de tant en tant al que passa a la redacció. I... Clar, perquè, clar, viu el món a part, saps? Vius ets outsider i, clar, no te n'assabentes de res del que passa.
5: És que em sento molt poc integrada.
10: Sí, bueno, doncs integra't.
5: Va, a partir de demà m'integraré.
10: Integra't. Llavors, estàvem pel sorteig, que l'estava fent la Xenia Lobo, sí. I, clar, no, i de cop i volta, doncs... sentint no sé què del clapés, dic, clar, ja m'estan rajant.
3: Doncs mira, això és el que ha dit la Mar Puga fa una estona.
1: A veure.
5: Escolta, Toni.
1: Per exemple, dels taloners, del versió, tu no aniries ni a pel Mar Bala, que hi veu passar la nit junts i no passa res, sinó que aniries a pel clapés.
5: Aniria pel Toni, clar. Home, clar, jo ja...
11: Jo amunt, sempre amunt.
5: Tu saps...
3: Però què trobo?
5: Un moment. Hi ha una corrent a Catalunya que considera que Toni Clapés és un dels sex símbols de Catalunya.
1: És un empotrador, és guapíssim.
5: I tant. I tu ets aquesta corrent, eh?
11: I tant.
5: Jo no puc
12: estar allà perquè... Estic enamorada del Clapés.
11: L'he comentat jo.
3: Puc preguntar quants anys tens?
5: Pots preguntar-ho.
10: Però això no és per a mi.
5: Què respondria?
3: Quants anys tens?
5: 26.
1: 26. I tu... Per què aniries del versió? I mira que hi ha molta gent, eh? I el Xavier Lujas, que és un tio...
5: Ho hem dit, el Toni
1: Clapés. A pel Clapés?
5: Sí.
1: Perquè és el teu rotllo madurito.
5: Sí. Quants anys el Toni?
3: 50...
5: Bueno, el Toni, 40, recient.
1: 57.
3: Entra
11: en el target.
1: Entra en el target, però...
5: I tant. Però, Mar, això ho fas perquè t'agrada l'experiència o perquè estàs més a prop de l'amor, per tant, agrada alguna cosa?
11: L'experiència és un do. I el Toni Clapés...
12: és un home atractiu, amb una experiència evident, i amb una edat que entraria dins dels barams de, del que seria...
5: Una relació legal.
12: Una relació legal. Ja està. Què més he de dir?
3: Per al·lusions, senyor Antoni Clapés i Casals. Bueno,
10: què vols que digui?
12: Hola, Toni.
10: Em fas gràcia.
12: Què tal?
3: Dos petons, no?
10: Sí, no? Per què?
3: Home, si no us heu presentat encara...
10: Però si ens hem vist, ens hem vist a la redacció de...
3: Però no, no us
10: ella està amb el Codina.
3: Sí. Però que no us heu presentat.
1: El Clapés està nerviós.
10: No us heu... Ara, perdona, jo nerviós no.
12: Estic jo nerviosa, que se m'ha sentat al costat.
5: No, però està amb el Codina professionalment, perquè és massa petit.
12: Correcte.
10: Massa petit, què?
1: Que massa jove, Codina.
10: És massa jove. Ah, massa jove.
12: Per mi, per mi. Jo sóc més de Toni Clapés. Ens fem dos petons o no?
10: Sí,
3: ara, ara.
5: Es besen, van dos petons, tres,
12: a la galta, eh?
3: Ha buscat comissura, la Mar.
10: A veure, es comença per la galta. No sigui que, saps?
12: Toni, els
10: imatges... Ja entrem de ple, tindrem un conflicte.
12: Però això fora d'antena, eh? Això sense càmeres.
10: No, no, això ha sigut... Això ha sigut... Ara ho esteu gravant, no? Aquestes coses que feu.
1: Sí, sí, sí.
10: Molt bé.
1: Aquestes coses que feu.
5: Es comença per la galta i bueno, s'acaba per tot arreu.
12: No, sí, sí.
1: No, ara no fotis.
12: Toni, digues.
10: No, no, si és que jo no tinc res més a dir.
12: Jo sí. L'amor té edat o no?
10: L'amor, hòstia. Hòstia. Sembles la Viviana Baivé ara amb el consultori del...
1: Sí, eh?
10: Que, per cert, t'he escoltat, escoltat aquest matí?
1: Ai.
10: Que deies que t'havia agradat el programa de la Viviana.
12: Jo he dit que jo he treballat amb la Viviana Baivé, que li tinc molta estima.
10: Però has dit que t'havia agradat el programa.
12: I que hi ha una feina darrere molt important i que això sí, està bé, que està bé.
10: Veus?
12: M'escolta, el Toni, m'agrada.
10: Bueno, clar. És que, no, t'escolta perquè estava escoltant entre la...
12: No ho justifiquis, m'escoltes.
10: No, si a més és un comentari a favor. Entre la nebulosa del Codina, perquè el Codina...
1: Si voleu marxem, perquè estem aquí.
10: No, però hi ha el Codina, hi ha el Lillo, hi ha
3: el Cazorla, el Sergi...
10: El Sergi que dius... No cal que cridis tant, que et sentim igual.
12: Correcte.
10: Que és una cosa que, a veure si algú li diu que no cal, saps?
3: Això també ens ho diuen a nosaltres.
12: Demà li posaré això.
10: Però bé, dit això, he escoltat el teu comentari i dic, hòstia, l'únic comentari a favor del programa de la Viviana Baivé.
12: Sí, mira, no?
10: I mira, t'he de felicitar perquè he pensat, mira, però està bé. Està
12: Toni,
10: bé,
12: tenim doncs moltes comentari. Gràcies, perquè venint de tu realment ho valoro.
10: Veus? Doncs, per tant, estava escoltant el que deia...
5: Té molta conversa.
12: Sí, m'agrada Toni Clapés i m'agrada que m'escolti Toni Clapés.
5: Sabeu què és el millor de tot? Que l'única persona que està vermella és Guillem Estadella.
10: Sí.
1: Perquè fot calor en aquest estudi a banda i perquè...
10: Jo trobo que no, perquè sempre que... Abans de fer el programa sempre baixa una mica la temperatura, perquè després aquí la temperatura puja. Va passant gent i puja la temperatura.
3: Sí. La pregunta era si l'amor té edat, Toni.
10: L'amor té edat.
12: Què em preguntaves, tu? A quina hora què? A quina hora acabo?
10: No, anava a preguntar a quina hora t'hi poses amb el Codina.
12: A quina hora entro?
10: Feu aquests horaris intempestius. A quina hora arribes?
12: Arribo 2:45. I mira, aquí segueixo.
10: Per tant, al vespre, cap a les 10, ja estàs al llit, al sobre, ja.
12: Depèn de la nit, perquè aquesta nit, com bé hem comentat, he estat amb en Bala. Toni, l'amor té edat o no?
10: L'amor té edat. Què hem d'entendre amb
3: tu
10: això?
3: Tu podries...
10: L'amor té edat,
3: a part que tens parella, el que sí, però...
10: Per mi no té
3: edat.
10: No, a veure, jo...
3: Tu podries sortir i tenir una relació sexoafectiva amb una persona de 26 anys?
10: Per mi, l'edat... perdó, l'amor... És grans discussions que hem tingut amb Laura fa. Per mi, l'amor no té edat.
12: Mira... Un aplaudiment de part meva.
1: Amb les mans,
12: Acabem
10: grans discussions amb Laura Fa.
12: Mira, doncs amb mi no les tindràs, veus?
10: Perquè, clar, ella té uns altres valors i paràmetres.
5: Però té legalitat.
10: Eh?
5: Però té legalitat. Sí, que sigui...
10: Home, fa molts anys que és...
5: Major...
10: Que
5: és
12: home, sí, ara ja estic als 30, quasi.
10: No, t'expliques.
5: Sí, esperem que sigui major, una mica creada, que se li hagi tancat el cervell, no?
10: No, a veure, jo...
5: Un risto i Laura Escanes?
10: El que és el P3 no m'interessa.
5: Home, collon...
10: No, clar, és
5: bueno, que... No, però està bé que ho diguis, no. Perquè va, és de sorpresa.
10: No.
5: Sí, està bé que ho diguis.
10: Jo, per exemple, aquests... o sigui, a veure, tot és possible, però de segons quines edats, no, clar. Perquè no...
5: Un Risto i Laura Escanes.
10: Risto, Laura Escanes. Però amb Risto o Laura Escanes?
1: Amb els dos.
5: Amb Risto seria terrorífic.
10: Bueno, tot és possible, avui en dia, perdona.
5: Però qui es queixaria més dels dos?
10: No, no, jo no em queixaria. Bueno, jo amb el Risto no m'hi veig.
3: El tema és que tu podries tenir una relació amb una persona de 26 anys.
10: Amb 26 i tant.
12: I jo amb una de 57?
10: Quin és el problema?
3: Jo pregunto.
10: No, a veure, et coneixes...
12: Molt bé, Toni, molt bé.
10: Hi ha feedback, ja està.
1: Jo tinc un dubte. Marc, quin és el teu màxim? Si es pot saber, quina és l'edat màxima?
10: Màxima 57.
12: 57.
5: Tic-tac,
3: com sabies la resposta?
10: Bueno, perquè m'ha fet així, volguem
12: dir...
10: Fins aquí.
12: Ets tu.
10: Fins aquí.
12: Estàs al límit.
10: Màxim fins aquí.
12: Sí, sí.
10: Fins aquí.
12: Màxim Toni Clapés.
10: Ai.
12: Què us sembla?
10: Jo et diré més.
12: Ai.
3: Endavant.
10: Et diré més. Algun cop. No, el meu mínim és 18.
12: Vale, està bé, entro. Jo també entro.
1: Jo també entro.
10: No, perquè algun cop hi ha hagut algun apropament d'alguna persona menor de 18 i...
5: Hòstia. Cap a tu?
12: I no, eh?
10: Sí.
5: Però apropament...
12: Us sorprèn?
10: Apropament?
3: S'ha entès, s'ha entès.
10: Però el saber l'edat...
5: Collons, Toni, em deixes parada, eh?
10: Però tu ho sapiguessis.
3: Però tu en tenies 19, o amb l'edat d'ara?
5: Abans d'ahir.
10: Són les 4 i un minut.
3: No. Això no t'ho pots fer. No.
5: No li podem fer això a l'audiència.
1: Jo crec que la setmana vinent la Mar Puga ha d'anar cap al final per coincidir amb Toni Clapés.
12: Jo crec que a partir d'ara els dimarts m'espero per dir-te hola i fer-te dos petons.
10: Ah, perquè ve els dimarts. No venia els dimecres?
2: Els taloners de la migdiada i a

0: ho estàs fent gens bé, Marmala.
1: Ostres,
0: home,
1: de veritat,
0: però perdona,
1: el que crec
0: és que això es podria discutir fora d'antena. És que m'és igual que sigui a l'antena o fora d'antena. Aviam, podem calmar-nos una mica.
1: Et desenxufaré el micròfon.
0: Estic discutint amb mi mateix.
1: Ja, però que portes una hora des de les 3 que m'has recatat el programa que estàs discutint amb tu mateix i jo estic aquí.
0: Som dos contra un, Guillem. Hòstia. Això! Què ha de venir el beneit aquest? Sí, vaya idiota.
2: Quina puta.
0: Ara. Bé, que te meto. Te voy a dar un par de hostias hasta que salgan impares.
1: Crec que hi ha una cosa, que és que portem tants dies atrás abans en aquest xiringuito que tu ja no toques ni quarts ni hores.
0: Guillem, jo necessito la baixa.
1: A veure, però si vens d'una...
0: No estic bé.
1: Vens d'una, ara vols un altre cop una baixa?
0: No estic bé.
1: Vale.
0: Fa molta calor.
1: Ja ho sé.
0: Vols a més, podríem estar fent aquest programa des dels estudis, amb aire condicionat.
1: Sí.
0: No, és que serà molt més com es diu això, molt més orgànic si ho fem en un xiringuito. Jo m'estic morint de calor.
1: Vale, et dic una cosa, saps què t'animarà?
0: No puc més.
1: Saps què t'animarà?
0: Digue'm.
1: Una bona cançoneta.
0: Ah, bueno.
1: Porto el que és la cançó de l'estiu. Quevedo amb Elvis Crespo.
0: Quevedo, una coseta... I què cosita és?
1: Ja ho estàs.
0: Ui, aquest acudit, Marc, no m'ha agradat. Bueno, però jo ho he intentat. No ho intentis perquè no m'agrada. No, a mi tampoc.
1: Mira, La Graciosa, es diu la cançó. Cosa que
0: sí?
1: Tu no ets.
0: Jo hi he estat dues vegades, La Graciosa.
1: Mira, pues a veure si t'enganxa algú. La Graciosa, Elvis Crespo, amb Quevedo. Això crec que és el millor que farem a partir d'ara, que és tirar una musiqueta, que la gent la canti i que vingui el Pere Mas.
0: Adeu! Adeu!

0: als estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya Camatina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo.
1: Cago en Dios, que soy increíble.
0: Els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca.
2: A Yael.
0: Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
3: Jo sempre he sigut el PSC.
4: Rata suelta en aquest programa, eh? No sé com dir-ho bé, perquè és rata solta o com s'ha de dir correctament en català?
5: Poca solta!
4: Bueno, rata segur. No, rata. Bé, benvinguts a tots, especialment a la meva estimadíssima Yael Brusca, que avui, ara no, però més tard posaré la música aquella de Tristó. Ves-la preparant, Marc, que li posarem la música aquella perquè... Estàs bé, estimada?
5: Sí,
4: nerviosa,
5: sí.
4: No?
5: Per què?
4: Home, pel trànsit. Ai, pel trànsit. Ara diré una cosa d'última hora de trànsit, que ja sé que molta gent està escoltant atrapada. Ara mateix, 20 segons i us ho explico. Però abans, estimada Yael, avui tenim Barça.
5: Ah, sí, sí. Molt. Em ve molt de gust el Gamper. Sí. Escoltar, per fi, el Barça juga a RAC1.
6: Veniu al Gamper!
4: No, va, sí. Bueno, avui és literal.
5: Efectivament, que ja no juguen xancletes, que això, i res, em ve molt de gust, sí, sí. Veure, bueno, el Gordon, el nostre estimat Gordon, que... client habitual del súper d'aquí sota la ràdio. Així que moltes ganes, t'he de dir, eh?
4: Se l'ha trobat la...
5: La Gemma Montero i se'l va trobar.
4: I un altre pàjaro, d'esports. Sí, ho han dit abans.
5: Un dels fifes.
4: Un altre dels fifes d'esports se l'ha trobat, el que seu davant de la Gemma Montero. Bé, però com dèiem, estem pendents d'una última hora que s'ha produït fa uns minuts i per això hem de connectar amb el Roger Serra del Trànsit, perquè amb el Servei Català de Trànsit, perquè resulta que hi ha un sideral majúscul a la P7, crec que és a l'alçada de Gelida, i escolta'm, allò que explicaré jo, que ho expliqui la persona que s'ocupa d'això. Roger Serra, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda, com esteu?
4: Hola,
7: doncs sí, de fet són dues incidències.
4: Sí?
7: Mira, són dues incidències a l'autopista AP7, però certament comencem per aquesta que comentaves, que està provocant més problemes. És a l'autopista AP7, a la zona de Gelida, s'ha produït l'incendi d'un camió. A més, l'incendi ha agafat part d'una zona boscosa propera i fins i tot ha afectat a una talleria molt a prop de la via. En fi, que ja estan treballant, s'ha de pagar tot plegat, evidentment, i tenim l'autopista tallada en tots dos sentits de la marxa. Evidentment, et pots imaginar un tall de l'autopista AP7 en aquest punt de Gelida que provoca cues molt importants. Pensa que en sentit sud, en sentit Tarragona, són aturades de més de 8-9 quilòmetres ja des de Castellbisbal, i en sentit nord, és a dir, venint des de Tarragona cap a Barcelona, les cues ja superen els 10 quilòmetres des de Subirats. Per tant, evidentment, a banda del tall, hem de parlar de cues molt importants ara mateix en aquest punt de l'autopista AP7. Deixa'm recordar possibles vies alternatives, si encara les podem agafar per fer el trajecte, diguem-ne, Barcelona-Tarragona. Tenim, per una banda, l'autopista del Garraf, és de pagament, és cert, la C32. També tenim la B24, la que passa per Vallirana, Cervelló, i agafa la Nacional 340, i també se'n va cap al sud, cap a Tarragona. Aquestes serien les dues principals alternatives, perquè ara mateix, com et deia, continua aquest tall de l'autopista AP7. Sembla que pot tardar una estoneta, i hi ha cues molt importants, de més de 8, 9, 10 quilòmetres en totes dues direccions. Aquesta seria la incidència, evidentment, més important. Deixem parlat de prop d'un altre accident, també a l'AP7, al tram nord. a l'altura de Sant Feliu de Buixalleu. Aquí parlem d'un carril tallat, en aquest cas, en sentit Girona. Hi ha aturades, també són destacades, si circula, però hi ha retencions de 6-7 quilòmetres entre Sant Celoni i Sant Feliu de Buixalleu, això també a l'AP7, en direcció nord. Per tant, aquests dos punts molt complicats a l'autopista AP7 que dificulten la circulació en aquesta via.
4: Roger, deixa'm tornar a enfatitzar el que ens estaves destacant. Aquest, el cas de l'AP7, diguem-ne, més o menys entre Martorell i Vilafranca, arrodonir una mica, està tallada en els dos sentits en aquests moments, al marge de les

0: Tant. Fins ara, a reveure.
1: Afegeixo ja que estem parlant de qüestions de mobilitat. A línia R4 de Renfe. Vaja, aquests sempre s'apunten a la festa, no fallen mai. Resulta que hi ha circulació interrompuda entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central, que mira, que justament ve a ser un tros, diguéssim, que va bastant en paral·lel a la ruta que estem indicant que està afectada a l'AP7. Això és a petició dels bombers per un incendi pròxim a les vies. Per tant, podríem entendre perfectament que tingui a veure amb aquest incendi de l'AP7 que estem comentant. Per tant, està tallada l'AP7 més o menys per arrodonir entre Vilafranca i Martorell en els dos sentits per aquest accident, que és a la meitat d'aquests dos recorreguts, i particularment la R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central, també està la circulació interrompuda, en aquest cas per un cop a la vida. No és culpa de Renfe, sinó que és culpa d'aquest incendi. Els bombers han demanat que es limiti la circulació. Per tant, dia de molta mobilitat dificultada. I mira, ens afegeix la Raúl Mañé, l'editor de la Via Lliure del cap de setmana, que està afectat en aquests moments, no sé si en sentit ascendent o descendent, que tot plegat passa a haver-hi l'accident mortal de l'R4 de fa uns mesos, que crec recordar que és aquell talús que es va desprendre en l'ocasió d'unes pluges o unes tempestes que va haver-hi. Déu-n'hi-do com comencem avui el dia, eh? Tothom informat, tothom al cas, molta paciència. També es diu en aquests casos que la ràdio, diguéssim, intentem sigui una bona companyia. I a ell.
2: I tant.
1: Intentem, i tant, però digueu més convençuda, vull dir, molt poc convençuda, eh?
2: Sí,
1: vols que posi
2: jo,
1: la música
2: aquella? Jo crec, que, no, jo crec no. que era molt convençuda,
1: sí,
2: però, escolta...
1: No, avui és dia de ràdio...
2: Informació al servei.
1: Jo em faré això servei i parides diverses per intentar animar el personal. No farem gaires bromes sobre el tema de la carretera. Ah, per cert, calla, que haig de saludar un nen petit.
2: Com que un nen petit? Ah, sí,
1: perquè
2: tenim aquí anotat una cosa.
1: No, és que m'ha passat avui, quan hem arribat a la ràdio, que he anat a buscar l'esmorzar, i després, quan he sortit un moment a fer un encàrrec, m'he trobat dos cops la mateixa persona.
2: Què dius?
1: Sí. L'exdiputat, expolític, extratulià d'aquesta casa, Jordi Muntanyola. No, Jordi no.
2: No, Roger.
1: Roger Muntanyola, que ha tingut un fill, que es diu Jordi, un nen petit molt mono que somreia molt. Llavors, ara anem a dir saludar el Jordi, que li ha dit al nen. Li he promès al nen, no crec que m'hagi entès, que el saludaria per la ràdio.
2: Hola.
1: Hola, Jordi.
2: Hola.
1: Sóc el senyor que t'has trobat abans amb els papes. Jordi, hola, Jordi. Ja veurem com ha anat, sí, ja està. Ai, posa-li una cosa, no tens allò del pingú? Tens un pingú per aquí, alguna cosa d'aquestes? A veure...
2: El uo.
1: Sí, no...
3: Uo, trompa, trompa!
1: Ah, va, bé, en fi...
3: Hola, hola, Jordi, culet, culet!
1: Ja tenim tots els elements del dia. Una petó pel petit Jordi, benvingut a aquest món, que vagi el màxim de possible. Li hem posat Jordi, que ja és hora que la gent li foti Jordi als nens, també, eh?
2: Molt bonic.
3: Serà un gran cavaller, uo!
1: Parlant de nens, ara us parlo d'adolescents, perquè resulta que OpenAI, l'empresa, com tots sabeu, creadora del ChatGPT, ha posat en marxa una nova versió...
4: La Batgaia, el que vaig dir.
1: Ja comencem a... No, OpenAI, bueno, aquesta, la del ChatGPT, ha posat una nova versió en marxa centrada en els adolescents, que es diu ChatGPT Teens, que teens vol dir adolescents, eh? Diuen que té l'objectiu de millorar la capacitat cognitiva dels adolescents, no sé com ho pot fer, i limitarà temes de conversa delicats, per exemple, violència o contingut sexual. Per ampliar aquesta informació, lògicament, no se m'acut cap
2: perquè,
1: altra manera.
2: Anava a dir, sí. perquè ets de l'OpenAI, perquè agafar un professor, diguéssim, perquè ajudin els nens, no. Hem de fer servir el ChatGPT, no?
1: Però l'envia a cada casa de cada nen.
2: Home, no sé, jo crec que és millor que no consultar el ChatGPT. Jo, perdoneu, és que estic molt... Jo no puc suportar el ChatGPT, però bé, convidem el ChatGPT per parlar amb ell.
1: Jo, que, bueno, ara hem obert un meló bastant notable, però sí que és veritat que hi ha coses que no cal buscar al ChatGPT. Si tu vols saber a quina hora fan l'Odissea, al Cinesa Diagonal, doncs vas a la web del Cinesa Diagonal i ja et surt l'horari i et surt perfecte.
3: Literal, xat, no, però si ja tens un web del ChatGPT, és fàcil.
1: Li fots el ChatGPT, et surten els horaris del Cinesa, no sé, Les Roces de Madrid, et surten els de l'any passat i a sobre es desforesta mig desert, es gasta mitja aigua i es foten l'aire, no sé quants servidors. Però va, deixem de rajar i nosaltres farem ús del ChatGPT. Concretament, hem convidat als nostres estudis el ChatGPT per adolescents, eh? Sí, a veure com... Sí.
5: Hola, caracola, vols que tiri un factou?
1: Ja comencem malament. No, no cal que tiris cap factou. A veure, se suposa que ets una versió feta per adolescents. En què et diferencies de la versió normal del ChatGPT?
5: El meu vocabulari està especialitzat en noves generacions. Utilitzo expressions que són molt guai del Paraguai per cridar la seva atenció, bro.
1: Oc, oc. Però l'IT diria que els joves d'ara ja no diuen guai del Paraguai, que és molt antic, això.
5: Tens molta poca aura, pera, i no ets la pera limonera. Els joves necessiten sentir-se identificats amb els adults. No vas bé, ciraré.
1: Va, de veritat. Ens pots explicar quines funcions concretes tindràs?
5: Podré carregar els vàpers elèctrics amb gust de meló dels meus subscriptors.
2: Mare de Déu.
1: Això no pots fer-ho.
5: tranquil per...

0: Pernil, què és? Conya, cigonya. Era una broma típica d'adolescents. Perra, no estàs en la onda.
1: A veure, jo de veritat, amb aquest vocabulari potser connectes amb els adolescents. Però no els d'ara, els de fa 40 anys. Els d'avui ho dubto molt, que no veus que no quadra.
0: En fi, Serafí, no, veig que no controles la vibra, les vibes i que no jugues al Fortnite. Millor me'n vaig. Adéu, Andreu, me l'aspiro, vampiro.
1: Com passa freqüentment, el ChatGPT no ens soluciona res. Gràcies. Bueno, gràcies no, res. Adéu, fora, ja està. Ja no cal cara allò. Fora, ChatGPT, retira. Oi, no, no, no.
2: Cada jove.
1: De veritat. Què?
3: Aviam,
1: pots parar de fer...
3: bona tarda, Pere. Puc explicar una dada, querido?
1: Querido, sí, querido. Això de querido, diu, també. S'ho inventa, sí. Querido, sí?
4: Sí, sí.
3: Estimat.
1: Què? La dada, va.
3: Pere, els pagesos de fruita dolça estan patint. Han recollit 2% més de quilos que la temporada passada, però els preus estan a la baixa i poden perdre diners.
1: Però, aviam, Oriol Jové, sense ni aquestes coses. Què té a veure això amb el futbol?
3: Doncs que ara els jugadors del club de futbol Lleida Esportiu Unió tenen perquè no hi hagi fruita per l'esmorzar de la temporada que ve, estimat.
1: I dubto bastant que es quedin sense fruita, tot aquest.
3: Si no hi ha fruita, només els hi queda una solució, esmorzar coca de recapte amb caragols de ratafia.
1: Però és que és una mica contundent, tot això. Dubto molt que la ratafia... Home, ara una ratafia...
3: El caragol porta molta proteïna, querido.
1: Però dubto que la ratafia sigui la millor...
3: O ensaïmades de Molins de Rei.
1: Què passa? Bueno, això, deixem Molins de Rei. Gràcies, Oriol Jové. Adéu, que vagis bé i que tinguis una molt bona tarda. És que, de veritat, és un desespero, això, eh? És pitjor que la retenció de l'AP7.
0: Com estàs, sí. Satanàs?
1: No, Satanàs? Què vol dir, això? Professora Olivia Làctia, què passa? Aviam.
0: Què tal, Pere Laicamas?
1: Digues.
0: Ja has decidit com passaràs últimes hores de teva vida?
1: A veure, professora Olivia Làctia, una cosa. No, prou de catastrofisme. Què passa? Quina és la problemàtica en qüestió?
0: No, res, què? Res. Res.
1: Res que res.
0: Ve, tret de terratrèmols a península que
1: no
0: faran trossos i jaciments de civilització humana.
1: No, provocats. Ni terratrèmols ni letges, no.
0: Per eclipsi.
1: No, es provoca l'eclipsi. No té relació.
0: Fins i vuiten.
1: Pari de fer alarmisme. Vostè no descansa mai?
0: Fi del món no descansa.
1: Ja.
0: Temps no espera, perra. Ha començat Andalusia, però ja venen cap aquí.
1: Bueno, doncs que vinguin.
0: En pocs dies Catalunya tremolarà com si estigués sobre l'elíptica de gimnàsia.
1: De veritat, eh? Tot això... li recordo que va fer un pronòstic de merda sobre l'anterior eclipsi i no es va acabar el món tal com s'estava...
0: I tu, programa de merda, típica fase de negació.
1: Vale, molt bé, d'acord.
0: Tremolarà tot com si Catalunya veiés sardanes alhora, tota junta.
1: Ja hi ha prou d'aquest
0: punt. Única bona notícia és que no caldrà remenar el Nesquik.
1: Quina tonteria.
0: Ni les
1: veritat,
0: boles de la trucada suïcida.
1: Però, un moment, per què es barreja? O sigui, es barreja sol per culpa de la tremolor al Nesquik, o què passa d'aquí?
0: No!
1: Què, home?
0: Perquè morirem i no podem prendre el Nesquik.
1: Bueno, va, gràcies per res, Olivia. Retirada, fora. Troia la música aquesta que fa bastanta por. I... Mira, aquesta és nova.
5: Veniu al Gamper!
1: Hosti, no.
5: Veniu al Gamper!
1: Sí, veniu al Gamper, però un moment, a veure, jo tenia entès que la informació que ha sortit en les últimes hores de servei pels nostres oients és que han sortit les dates, però no del Gamper. Que
5: el Loro!
1: Calli!
5: El Loro!
1: Un moment, que han sortit les dates per reservar els viatges de l'Imserso. Sí.
6: Aquesta notícia és antiga.
1: És que jo no sé què pinta la porta aquí.
6: Que portem mesos refrescant la pàgina web. Ho sabíem des del...
1: Un moment, una cosa, president Laporta, vostè és pensionista o... No sé, aquests viatges són per pensionistes, vostè no... Si està en actiu, tot el dia cap aquí, cap allà.
6: Per què em prens, Pere?
1: Sí.
6: Que no estava tan mal!
5: Ah. El Loro!
6: El Loro! Vale, veniu al Gapper!
1: Sí, ja hi anem, tranquil.
6: RACU!
1: Sí. Bueno, què?
6: Poc que és per mi el viatge.
1: No, va, però ja... No l'acompanyo.
6: És pel de xor.
4: Però real, això és real. Perquè... És en la porta.
6: Sí. I no, s'ha estat imaginant en un concurs de crits que va guanyar dient...
1: La qüestió
6: és que
1: el foten els caputs.
6: RACU!
1: RACU! Va, però no... Prou de crits. Prou d'aquí. Si vam quedar aquest any no cridaríem tant. A veure,
4: ai, que no puc
1: llavors
4: igual.
1: Si el viatge no és per tu o per vostè...
6: És pel De Jong.
1: Com? Hosti, no va, de veritat, pel De Jong.
6: Sí, home, paga, home, és el perfil de l'incepso.
1: Prou de mòbil.
6: És de la tercera edat, en temes sí. futbolístics, sí. té malament els lligaments, sí. i si jugar a futbol acabarà en urgències. No. A banda, així ens el traiem de sobre. No. Veniu al cop!
5: Veniu al gàmper!
6: Feu gasto!
7: O em deixeu passar, o m'obro.
6: Racu!
1: Para, ja, de veritat, prou. No entenc aquesta sintonia tan pacífica en un context com el que vull explicar ara, que és que resulta que Donald Trump ha declarat pels seus... Bueno, pel seu deixonses, l'estret d'Hormuz com a nou territori dels Estats Units. Una cosa és declarar...
8: estimado amigo socialista...
1: Ja comencem.
8: Que declare lo que quiera, mi estimado amigo del PSC.
9: Sí. Jo sempre he sigut del PSC.
8: Però entonces, que apechugue con las consecuencias.
1: Però con qué consecuencias? Si prendrà mesures polítiques o què passarà?
8: Y tanto, mi querido Pera.
1: Sí.
8: Yo también reclamaré algún territorio para... España.
1: Ah, Gibraltar, ¿no? ¿Vol recuperar Gibraltar?
8: No, eso es una piedra mohosa.
1: Vaja, sí.
8: Es peor que tu querida Mata de Pera.
1: Ah, prou.
8: Voy a reclamar el archipiélago de Hawái.
1: ¿De Hawái? ¿Cómo eso?
8: Es un paraíso donde a veces yo me meto en mi piso. Estoy cansado de ir todos los años a Lanzarote. Voy a anexionar Hawái a las Islas Canarias para ir de vacaciones en verano.
1: La verdad, he parado tonterías.
8: Ya me estoy imaginando a Salvador con una faldita hawaiana, dóndome un coco para beber, y Yael a mi lado...
1: No, va, decíle Yael.
4: Home, a mí si me convides...
8: Informándome de Hawaii. Las noticias
4: vindria, sí.
8: del día y los dos bueno. apechugando en Hawái.
1: No crec que puguin
4: una mica
1: accionar...
4: de surf.
1: Perdó, no crec que es puguin accionar a Hawái sense provocar una guerra com bastant...
8: Espera, tú también estás invitado.
1: No.
8: Y con lo que nos pagas en sobres, tienes barra libre.
1: Hola, bravo,
8: sol, surf... Mojito, Salvador con su faldita moviendo las caderas, ya él a mi lado.
1: A veure quan torna de Lanzarote.
8: Haciendo el Bombay.
1: Senyor Sánchez, aviam si s'acaba ni a les vacances i torna de Lanzarote, que estarà a cos de rei.
8: Au. Por cierto, ¿vienen hoy los de la Quinta Forca?
1: Sí.
8: Estos dos chicos me interesan para el Ministerio de Juventud y Tiempo
1: sí,
8: Libre.
1: Ah, sí, venen avui, d'on està, han penjat una story, o els nens
4: estan
1: de Banyoles, sí, sí, estan al tren, aviam què els hi passa, que aquest sempre els hi passa alguna cosa. Va, silenci.
8: Pregúntenle qué hacen el sábado por la noche. Estos dos chicos.
1: Sí, no, ja aniran al Teatre Montaner. Bueno, volíem anar a veure els Amics de les Arts a Vilafranca, no, Vilafranca no, a Igualada, que actuen per la Festa Major d'Igualada, però vaja. Anem al moment del silenci important.
4: El...
10: Tu vols?
4: El món a RAC1.
1: Puja, puja, fot-li.
4: Cada dia escoltem moltes notícies, però a l'estiu n'hi ha de molt poques i cada dia són les mateixes. Quin tempo,
1: Déu-n'hi-do, Estic dient que cada dia són les mateixes, de veritat. Qui és aquesta merda de cançó?
4: Això, era, això és una cantant.
1: Pensa
4: una
1: que la
4: cantant.
1: Gent està aturada a la P7, eh?
4: Que és una cantant que canti internacional. La ducha, que ha vingut aquí... ha fet una aparició estel·lar i ha marxat.
11: I ha marxat eh?
4: Sí. Vull dir, no sabrem mai qui, com es diu. Pot ser l'Aitana, pot ser la Rosalia.
1: Sí, sí, sí.
4: Pot ser la Beyoncé.
1: Deixem-ho aquí. A veure, silenci, d'acord? És el moment que tothom espera. O sigui, aquest programa són 3-4 hores, avui només són 3 hores perquè hi ha furbo, però, a veure, el moment més interessant és la lliçó diària de periodisme, que només pot arribar d'una persona, de la mà del far informatiu d'aquest país. Ho tenim clar, no? Estic parlant de Sergi Embudio, per si no estava clar. El patriarca de l'Església del periodisme, el rabí d'aquesta comunitat del saber, és l'imam suprem en aquesta lluita contra les fake news. Amb tots vostès, en Sergi Embudio.
12: Kelsey ha demanat, de broma, als compradors de la seva marca de cervesa canviïn la seva orina als centres de dades d'intel·ligència artificial. Cuidado amb el que remarques, amb el que demanes. Remarquem que és broma, però... Escolta, aquí ja sabem com van les coses. No volem cap queixa al món a RAC1 perquè heu canviat l'aigua de les olives sobre el tacat del portàtil. Bé.
1: Bueno, tacat, a les olives, més un compendi de...
13: L'heu cridat?
1: Gràcies, Sergi.
12: No, què passa? Xup-xup. Xup-xup.
1: Sí, és ella del xup-xup. Gràcies, Sergi. Endavant amb la trucada suïcida. Vinga, el bombo. Fotre el bombo. Ja és. Avui anem una mica tard. Tot el dia que hi ha muntat. Ai.
4: Home.
1: Bueno, a veure, aquí a Tongo. O sigui, no pot ser...
4: Sí, avui boles calentes, eh?
1: Avui...
4: He de dir que boles...
1: O sigui, boles calentes no. Supercalentes.
4: I tant. O sigui,
1: no pot ser que justament... Bueno, ja està, només faltes tu. No pot ser que justament avui surti ell, perquè és un home. O sigui, aquest bombo... Claret, li has fet alguna cosa, tu, el bombo?
14: No l'he tocat, jo.
4: El far del Barça.
12: Gens, ni mica.
1: Bé, com cada dia surt una bola, que és un número de telèfon que està al meu ordinador, al meu telèfon mòbil, jo truco des del meu telèfon mòbil, poso l'altaveu, la remo aquí al micro, que és una cosa cutre, sentiu? El so, aquest el so del micro a l'escometa, per tant no té retorn. Ai, s'ha penjat? Ah, no. Vale, joder. A veure...
4: Ara, paraulotes.
1: Ara, no, espera, ara no se sent. Pujo volum. A veure.
10: Pere?
1: Hola?
10: Què fots?
1: Doncs trucar-te.
10: Però no estàs fent ràdio, tu.
1: Oh, clar, molt bé! L'ha reconegut, no, ja? Clar que estic fent ràdio, però ha sortit... Hem fet la trucada suïcida, estem remenat el bombo, ha sortit el teu nom.
10: Ah, sí?
1: No trobes que és molta casualitat que justament avui...
10: Surt...
1: No trobes que podria ser que hi hagués tongo aquí, que la Yael està trucant les boles?
10: Com? Jo no m'enfiaria gens d'aquest personatge.
1: Sabeu qui és, no?
4: Joan Maria Pou!
1: Joan Maria Pou! Justament torna avui de vacances i a les 7 de la tarda comença
4: el
1: Barça juga a RAC1. Moment, Joan Maria Pou, ni Josep Maria Pou, ni Jordi Maria Pou, ni Joan Carles Pou, no, Joan Maria Pou, val? Que és una cosa que s'ha d'enfatitzar. Escolta'm, Pou, bueno, clar, o sigui, comences a treballar avui exactament o ja vas venir ahir o com va això? Explica'ns-ho.
10: No, no, començo avui el Gampe. Normalment, si no hi ha hagut alguna Supercopa abans o el calendari està una mica... així embolicat, normalment el partit del retorn és el Gamper.
1: Ostres!
10: Aquí hi ha hagut algunes temporades que hi ha hagut alguna jornada de Lliga abans, o això, alguna Supercopa d'Europa, quan el Barça guanyava Champions, això. Però normalment el Gamper acostuma a ser això, l'última prova abans de l'hora de la veritat.
1: Tio, et veig com molt tranquil, No estàs neguitós, no tens ganes? O sigui, els culers tenen ganes de tornar al camp, de veure el Barça per fi, a veure coses, i, hosti, noto com molt tranquil.
10: Bueno, perquè jo en tinc moltíssimes ganes. A més, crec que aquest any les coses s'estan fent molt bé en aquest mercat d'estiu i jo entenc que hi hagi molta gent que estigui molt il·lusionada. Jo crec que pot ser una temporada molt, molt divertida de compartir amb els oients. Però estic tranquil perquè al cap i a la fi avui encara és un Gamper que té una importància relativa i és un partit amistós, i és més una festa que no un partit oficial. Diumenge contra l'Elx ja anirem de debò, no?
1: Aviam una cosa, avui el partit és a les 8, crec recordar, però vosaltres ja us hi poseu a les 7, és correcte,
10: a les 7, i ja estarem molt pendents de la presentació dels futbolistes, de la plantilla, perquè evidentment hi ha algunes novetats interessants.
1: Hombre.
10: La principal, el Rodri, no?, acabat de sortir del forn, a veure com el rep al Camp Nou, perquè jo crec que és un fitxatge que il·lusiona moltíssim el personal.
1: Haig d'advertir els nostres oients que, com que avui acabem a les 7, farem el temps afegit, per tant, parlem d'esports de 6 a 7 amb el Martí i companyia, ja farem la prèvia de la prèvia i connectarem al camp i també sabrem com està. Tu quina hora hi vas, més o menys, al camp? Perquè ara fas so d'estar com a casa a mitja migdiada, potser t'hem agafat a mitja migdiada o acabant de recollir.
10: No, m'heu agafat despert, però sí, sóc a casa tranquil·lament i d'aquí res, d'aquí una horeta o així m'aniré cap allà perquè avui vull arribar amb temps.
1: Home, sí.
10: Avui diguéssim que et tornes a trobar amb els companys d'escola.
1: Clar.
10: I estrenes estoig i has plastificat els llibres i els vols ensenyar i petar la xerrada abans que comenci tot plegat i m'agrada arribar amb una mica de marge.
1: Molt bé. La Yael m'està fent gestos que et vol dir alguna cosa, però deixa'm abans que li preguntis, Pes, perquè li vull preguntar una cosa. Què aquest del Madrid, el Julián Álvarez, de l'Atlètic de Madrid? Què?
10: Jo, molt al principi, quan va començar a haver-hi xup-xup amb això, vaig dir, a mi em sorprendria moltíssim que el Barça aconseguís aquest fitxatge. Perquè és que a mi em sorprendria moltíssim que l'Atlètic de Madrid...
1: Afluixi.
10: Sí, ja ni que sigui per orgull, per amor propi, em sembla una operació gairebé impossible. Però, escolta, fa 4 dies això de Rodri semblava...
1: Sí, ningú s'ho imaginava.
10: Ningú s'ho imaginava i semblava que ja estava fet amb el Madrid, etc. I mira, ja s'ha posat la samarreta al Barça. Vull dir que haurem d'esperar que s'acabi la finestra de mercat, però a mi, insisteixo, em sembla pràcticament impossible.
1: Pràcticament impossible. Hosti, estic per jugar-me un dinar amb tu, eh? Perquè jo
10: tu creus que el fitxarà al Barça?
1: Tinc la impressió que sí, que, home, és que hem vist tantes coses, tant sigil per part d'en Deco i tanta habilitat en fer-ho tot molt bé, que al final això també és que és un tio que el Simeone mateix, que ahir es feia el tonto, sap perfectament que no vol quedar-se allà, i tenir un tio rebotat al vestidor és la millor idea del món.
10: És veritat. Jo et dic una cosa, si ens juguéssim un dinar, jo preferiria haver-te'l de pagar, perquè a mi m'encantaria que Julián Álvarez fitxés pel Barça.
1: Bueno, si vols ens el juguem, Vull dir, ens el podem jugar.
4: No, vinga, ja està, jugueu-vos
10: el jugador realment s'hi posa, però molt, molt de cul.
1: Realment, sí, és complicat.
10: Amb rebel·lia i que munta un xou que fins i tot posem entredit la seva categoria professional. Hòstia, a mi em costa molt d'imaginar, però mira, en fi, veurem.
1: Jo ja m'estic posant catxondo. Entre la Espera't, entén-me, futbolísticament. Entre la possibilitat que vingui aquest paio, el Julián, i que ve el Barça i que avui veurem futbol, ja estic molt content. Ara. Bé, abans d'acomiadar el Pou, que no sé què li passa a la Iel.
4: Joan Maria, com va amb la piula?
1: Ep!
3: Ep!
1: Què és això, la piula? Què ha passat?
10: La meva gateta nova. M'ha adoptat una gata fa uns quants mesos i està estupenda.
1: Ah, sí, ara me l'està ensenyant a Instagram, és veritat. Sí, sí que hi ha una foto, però és molt petitona, eh?
3: És minúscula.
10: Sí, ara ja ha crescut una mica, ja, perquè estava ben alimentada i ben cuidada i... És un personatge deliciós, jo m'ho estic passant pipa.
1: Doncs donem la benvinguda...
10: I ara de l'esport, vull dir que...
4: És del Barça?
10: Sí, es posa a mirar els partits del Barça amb mi, allà al sopar.
1: Molt bé. Doncs, escolta'm, felicitats per la piula, perquè s'estigui convertint en una culer. Tu deixa-li, quan vagis a fer el futbol, deixa-li la ràdio engegada i que vagis sentint-te tu, que senti com el papa parlant per la ràdio, a veure si pilla la jugada.
10: Si truquen els de la IGM, que contesti bé.
1: Exacte, que contesti també la piula. Joan Maria, molta sort a tu i a tot el Departament d'Esports i a tot l'equip que fa el Barça jugar a RAC1 avui. A ganes de ja tornar-vos a sentir cantar els gols amb aquella alegria, aquest aplaudiment al Pou i tota la col·lecció. Que vagi molt bé el retorn al col·le. Cuida't.
10: Adéu.
1: Veus, això, la Iael, aquí, entre la piula i tal, és evident que has fet tongo. Però, bueno, ens fa il·lusió parlar amb el Pou sempre.
4: Molta il·lusió. I també ens fa il·lusió la cançó brusca.
1: Hombre!
4: Avui fem que augmenti una mica més la temperatura d'aquest estudi amb això.

0: Escolta, que no sé si us n'heu assabentat, però el porto-riqueny Wisin ha anunciat amb molt d'orgull i compromís la creació de la Universitat del Perreo, coneguda com a UDP. És una institució dedicada a l'estudi, la preservació i la difusió de la història del reggaeton.
1: Molt bé.
0: El Wisin també és molt conegut per temes com aquest.

0: I el Yandel... El Yandel ets tu?
1: El Yandel sóc jo, efectivament. No, no sé si
0: el Yandel busca.
1: Sí, exacte. Doncs escolta, jo crec que tot això, perquè segons en Luisín, que es diu Juan Luis Morera, diu que feia falta, diguéssim, una universitat del reggaeton, perquè diu que és massa gran aquest gènere musical per quedar-se només als escenaris.
2: Doncs...
1: No ho tinc clar. Jo crec que té la pinta que traurà un disc o una cançó en 14...
2: Que és una maniobra de promoció.
1: Sí, en 14-15 dies sabrem si això esdevé com a universitat
2: 14, 15,
1: com a tal.
2: Concretament...
1: O no. És que no, 14,
2: com es nota que havia estat a RAC 105, l'expert en música...
1: 14 dies i 8 hores.
2: Va, que és una mica tard. Disculpa, Iel, si no connectaria amb RAC 105, a veure què estan fent. Sí, tic-tac, què passa?
3: Tic-tac.
2: Potser, no sé si el Perreo li agrada un dels nostres estudiants en pràctiques, el Noel Guardino.
4: Guardino. Universitat del Perreo, quin oxímoron, sabeu com escalfar-me, eh? Ja
2: va, prou. Universitat de... Mania del dia.
4: En quin sentit?
2: Tira, no va, perdona.
4: Claret. Avui vinc a parlar de l'expat etern, que és aquella persona que fa 7 anys que viu a Catalunya, diu que estima molt la cultura, però la consumeix amb subtítols. I m'explico, coneix tots els brunch de Barcelona, pot discutir sobre quin és el millor specialty coffee, però després et diu good morning perquè no sap dir ni bon dia. Ha tingut temps de trobar el seu barber, gimnàs i el grup de pàdel, però aprendre 4 paraules en català continua a la to-do list. Mireu, el
2: to-do
4: problema...
2: List, de veritat,
4: és que el problema, Pere, no és d'on vinguin, sinó... que viure anys en un lloc i comportar-se com si fossin de pas no són expats, són turistes amb domicili fiscal.
2: Però hi ha de
0: rajar, que no entrarem en detalls.
2: Què li passa?
0: Res, que n'hi ha d'altres que també ho fan.
2: Senyor Oriols, prou de faltar a tothom en general, eh? El concurs, voleu parlar del concurs de l'acústica de Figueres o no?
1: Endavant.

0: Va, bona música.
1: Lívia de Sipio, com estàs? Ara la deixaríem una bona estona, aquesta cançó.
0: Però deixar-la
1: en lloc de sentir a segons qui, potser va millor aquesta cançó. Ho dic per tu, eh? Tranquil·la. No
2: yeah. Per què ho dius?
1: Ho dic, tampoc ho dic per tu.
0: Allà ell.
1: Ja ho veurem per què ho dic. Ja sempre...
0: Ho dic per mi?
1: Podria ser.
0: Ah! Oh!
1: No, home, no, per tu tampoc ho dic.
0: Va,
1: el concurs de l'acústica.
0: Del 27 al 30 d'agost torna l'Acústica de Figueres, el festival de música catalana més multitudinari del país, amb més de 40 concerts en 3 escenaris al centre històric de la ciutat, amb zones gastronòmiques i actuacions al carrer. I podrem gaudir de grups que marquen tendència en el panorama musical.
1: On, on marquen tendència?
0: En el panorama musical de casa nostra, com és el cas de Dan Peralbo i el Comboi. A l'Acústica arribaran amb el nou disc King Goig i amb un directe intens, accelerat i brutal, i amb cançons com Angelina Jolie, Bang Bang Bang o Quin Panorama.
1: Són bons els tios, eh?
0: Molt bé.
1: Són molt bons. A veure, i nosaltres què regalem?
0: El guanyador o la guanyadora d'aquesta setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres amb l'esmorzar inclòs i, a més, podrà escollir el dia de concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost, així que no s'ho pensin.
1: Pues entès, Yael, si vols anar... Bueno, tu no pots concursar, ni, però algun familiar lluny a teu, sí.
0: Sí.
1: Volen anar a veure els concerts que són gratis, però on dorms, ja que has de pujar a Figueres? Un hotel de putíssima mare.
0: Exacte.
3: Esmorzar inclòs.
1: Vas dos, eh? No va un, van dos. Per tant,
0: la companyia.
1: La companyia, ara ja ens hem entès.
0: Museu Dalí.
1: Bueno, Museu Dalí.
0: Anem
1: a veure música, anem a veure música. En fi, va, què han de fer els oients per participar? Que se sàpiga.
0: Per participar és molt fàcil. Només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60. Apunteu el número al 680 70 70 60. Cada dia escoltem 3 acudits i escollim el finalista del dia. I divendres resolem qui s'emporta aquesta nit d'hotel.
1: Doncs som-hi, els participants d'avui.
0: Anem amb el Rubén, amb el primer.
4: Bon dia. És aquí la reunió dels ansiosos? Sí, sí, però la reunió és demà. Però bueno, passi, que ja hi som tots.
1: No està mal, no està mal, eh?
0: Anem amb la segona, amb la Marta.
5: Papa, papa, que la mama sap perrear. No? Ostres, però s'està electrocutant, s'està electrocutant.
1: Que no me l'esperava, que et veus?
0: I anem amb l'última, amb el Lorenzo.
6: Diu, mare, mare, al col·legi en diuen Rambo. I diu, ah, sí, demà aniré a parlar amb els professors. I diu, no, mare, tranquil·la, aquesta guerra és meva.
1: Doncs va, qui és el que passa a la final de divendres, o sigui, el guanyador d'avui?
0: Qui passa a la final de divendres per entrar al sorteig i poder endur-se aquesta nit d'hotel a l'Acústica de Figueres és... el Lorenzo!
1: Vinga!
0: Recordeu que encara podeu participar i ser un dels finalistes i guanyar aquesta nit d'hotel. Només heu d'enviar una nota de veu al 680 70 70 60 amb el teu acudit preferit. I recorda que, si vols saber-ne més, pots trobar tota la informació disponible a festivalacústica.cat.
1: Doncs cap a Figueres i falta gent. Som-hi! Són 2:45 de 5 de la tarda. Actualitzem la informació amb la que hem començat avui, que té relació amb la mobilitat, que té relació amb el problema que hi havia a l'AP7. Contactem. Hi ha novetats, eh? Hi ha novetats. I ens explicaran ara mateix. Recordo que hi havia un incendi d'un camió a l'alçada de Gelida, que tenia l'AP7 tallada en els dos sentits. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger, de nou. Com està la situació evolucionant?
7: Molt bona tarda. A veure, hem de comentar que tenim novetats, efectivament, a causa d'aquesta incidència, aquest incendi d'un camió. Hem tingut l'autopista tallada a Gelida força estona en totes dues direccions. En sentit nord, és a dir, venint des de Tarragona cap a Barcelona, ara l'autopista ja és del tot oberta. No queda cap carril tallat a la circulació. Això sí, la cua era molt compacta i, de fet, encara es manté. Per tant, encara parlem d'aturades d'uns 9-10 quilòmetres entre Subirats i Gelida, això en sentit nord, però, si més no, la via ja és en aquesta direcció del tot oberta. En direcció sud, que de fet és on era el camió o la direcció en la qual estava circulant el camió, encara mantenim dos carrils tallats al trànsit, per tant, només en queda un d'obert. Això està provocant aturades encara de més de 7 quilòmetres entre Martorell i Gelida. Per tant, en sentit Tarragona, mantenim la cua i mantenim aquests talls de carril. Recordaràs que han donat vies alternatives, per tant, per mirar d'evitar les cues de l'autopista AP7. A veure, això, clar, ha fet que molta gent ens fes cas, podríem dir, Ha agafat aquestes alternatives. Una, recorda, ho és l'autopista del Garraf, la C32, que està a pagament. Sempre ho hem de recordar.
1: Ho hem de recordar, no, perdó, ho hem de recordar, problemes. Disculpa, ho hem de recordar i podem afegir que en casos com aquests es podrien aixecar barreres. D'acord? La Generalitat
7: sí, però aquí...
1: Sí, ja ho sé, hi ha una concessionària... No és el teu debat, però ja que estem recordant, si hi ha un accident, que hi ha un pollo que flipes a l'AP7, doncs s'agafes, es penja el telèfon, se li diu a la concessionària, escolti'm, hi ha un cacau de nassos, no t'ho estic preguntant, ho estic afirmant jo. Es diu, hi ha un cacau de nassos, s'aixequen les barreres i la gent pot passar tranquil·lament, ja que ha de fotre una volta aquí per evitar una mica el cacau de mobilitat que hi ha. Però continua, disculpa. L'alternativa aquesta...
7: No, no, cap problema, però, si més no, sempre que donem aquesta alternativa, evidentment, hem de recordar que és de pagament. L'altra era la B24 Nacional 340. Aquestes vies, podríem dir que s'han carregat una mica i trobarem aturades. Per exemple, a la B24, és cert que ara hi ha aturades d'un parell de quilòmetres a Vallirana, en direcció sud, en sentit Tarragona. I a la Nacional 340 hi ha un petit tram de retencions que no arriba al quilòmetre a la zona de l'Ordal. En aquest cas, diguem-ne, en sentit nord, en sentit Barcelona. Tot i així, si és ara mateix, encara val la pena utilitzar aquestes vies alternatives, tant la C32 com la Nacional 340 B24, perquè, com et deia, les cues a l'autopista AP7 són encara de 10 quilòmetres en sentit nord i de 7 quilòmetres en direcció sud.
1: Doncs moltes gràcies, Roger Serra. Anirem connectant o estirem pendents a mesura que vagi avançant el programa de si hi ha novetats rellevants. Entrem que això va a millor, en un principi, i si hi ha algun canvi o alguna cosa, tornarem a connectar. Moltes gràcies, que vagi bé, a reveure.
7: Fins ara, a reveure.
1: I el nostre home de les notícies del rigor i de les coses informatius, que és el Jordi Claret. Bona tarda, Jordi, crec que no t'he arribat a saludar.
3: No, bona
1: tens
3: tarda,
1: informació
3: estem?
1: Complementària sí. A tots aquests problemes de mobilitat que estem dient.
3: A veure, ara ho deia el Roger Serra, la gran novetat és que ja està oberta aquesta P7 a l'altura de Gelida en els dos sentits, però encara hi ha retencions importants, com bé escoltàvem, però hi ha altres derivades. Tot plegat ha sorgit, com bé deia, per l'incendi d'un camió en aquesta mateixa autopista AP7, a l'altura del quilòmetre 177 en direcció sud, un incendi que ha agafat fins i tot massa forestal i vorals de l'autopista, on que hi han treballat per part dels bombers unes 12 dotacions i fins i tot mitjans aeris, dos mitjans aeris per estabilitzar aquest incendi, que ja l'han donat per estabilitzat els bombers, i que té una altra derivada, i la situem en el servei de ferroviari, la R4, entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell. A diferència de la circulació a l'autopista AP7, que ja s'ha restablert, l'R4 encara està interrompuda en aquestes dues estacions, Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central, a petició dels bombers. Mentrestant, s'està mirant de buscar un servei alternatiu per carretera, tot i que, com bé comentava la situació el Roger Serra, encara està complicat desplaçar-se per a aquella zona. Aquesta és la informació que tenim, però l'incendi, l'incident, ja està estabilitzat, per tant, foc apagat.
1: Doncs ens alegrem. A part d'això, ja que parlem de qüestions de mobilitat, avui hi havia més notícies que tenien relació amb això. Per exemple, el govern està fent les primeres passes per fer realitat el futur eix transversal ferroviari, que això també fa molts anys que en sentim parlar, però bueno, un dia altre arribarà, que ha de connectar Lleida, Barcelona i Girona per l'interior.
3: Sí, segons ha pogut de fet saber RAC1, el Departament de Territori ja ha tret a licitació els estudis per planificar la primera fase de les obres que dissenyarà la via entre Lleida i Igualada i l'accés a Barcelona per la Sagrera. La línia serà d'ample internacional i tindrà un doble ús, d'una banda per trens de passatgers, amb parada a cada comarca, i per altra, transport de mercaderies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, treu pit d'aquest pas endavant per muscular la xarxa ferroviària.
8: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat. I també hi haurà una part d'estudi d'aquesta primera fase de l'eix transversal ferroviari.
3: L'informe analitzarà la viabilitat i els costos i l'impacte ambiental de les obres i costarà gairebé 1,5 milions d'euros. El segon ramal de l'eix transversal ferroviari, el que connectarà Igualada amb Girona per Manresa i Vic, es començarà a estudiar més endavant.
1: I mentre es dissenyen millores a la xarxa, els problemes s'acumulen a la R3, una altra mena de problemes dels que mencionava abans. Per això Renfe s'ha acabat resignant i deixarà permanentment el servei d'autobusos llançadora.
3: Sí, la línia que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà, passant per Vic, és històricament una de les més castigades pels problemes i incidències. Derivats últimament per robatoris de cable, problemes també a la senyalització i a la catenària. Això sumat a les llargues obres que s'estan fent en alguns trams d'aquesta R3 per desdoblar la via i ampliar l'oferta de trens. Per tot plegat, Renfe s'ha vist obligada a fixar un transport alternatiu per carretera permanent a tota la línia, excepte el tram que circula per dins de Barcelona.
1: Doncs podria ser que tinguéssim una última hora, sí, última hora de les nostres, diguem-ne, una altra, bueno, una mica més de les nostres. Ah. Podria ser que s'hagi restablert a la R3 aquesta, el servei normal de rodalies en els trams afectats? Podria haver arribat a passar això?
9: Bé, doncs no s'ha restablert cap servei. I bé, anem a lo important. Visca Girona, visca el Cul de la Lleona, visca el Temps de Flors, les Festes consellera... de Sant Narcís, la Muralla...
1: Consellera Paneque. Consellera Paneque. Aleshores, quina és l'última hora? Si no...
3: I l'R4, consellera?
9: Sí. Doncs bé, jo vinc a dir que hi ha hagut incidències amb els autobusos, i així doncs el servei alternatiu de l'R3 necessitarà un altre servei alternatiu.
1: Com no foti? O sigui, no funcionen ni els autobusos?
9: Exacte, bé, com a nou servei alternatiu proporcionarem bicicletes a tots els usuaris per poder arribar a les seves destinacions.
1: De veritat, eh?
9: Bicicletes elèctriques, això per suposat.
1: Bueno, mira, almenys això. Quina vergonya, tot plegat. No funciona absolutament res del servei de Rodalies, eh? És un desastre.
9: Última hora.
1: Una altra última hora, eh?
9: El servei alternatiu del servei alternatiu de la R3 ha deixat de funcionar a causa d'una incidència.
1: Bueno,
9: s'ha espatllat el motor de les bicicletes elèctriques.
1: De totes? Bueno, aviam, i ara quina és la solució que proposa la Generalitat?
9: Doncs activem ara mateix un servei alternatiu del servei alternatiu del servei alternatiu. Proporcionarem als usuaris doncs botes del Decathlon perquè vagin caminant als seus destins.
1: No és falta que
9: recomano
1: la gent...
9: fer els camins de ronda de la Costa Brava.
1: No, sí, sí, exacte. Sí, almenys ja ho deixen del paisatge. De veritat, això és un xoc. Calli. 3:15 de 5 de la tarda. La crisi migratòria s'accentua a Ceuta. Ja fa molts dies que repetim aquest titular, però és cert, a mesura que passa, doncs, la crisi humanitària és més greu. Ja han passat prop de 3 setmanes, 20 dies exactament, des d'aquell col·lapse total a la frontera. I la imatge als carrers de la ciutat autònoma continua sent desoladora. Centenars de persones, entre ells molts nens i nenes, que estan deambulant sense ni un rumb, ni una destinació, ni un futur gens clar.
3: Sí, de fet, hi ha diverses entitats com UNICEF que ja han posat el crit al cel alertant d'una situació especialment delicada pels infants i joves, i fins i tot el Col·legi d'Infermeria de Ceuta ha demanat que es declari l'estat d'alarma pel col·lapse sanitari que hi ha a la ciutat. Per això el govern espanyol ja ha mogut fitxa. El Ministeri de Joventut i Infància està estudiant ara la manera de traslladar 500 nenes migrants a la península perquè puguin rebre una atenció digna. Busquen una fórmula d'acollir-les a través d'organitzacions humanitàries sense que passin a dependre de les comunitats autònomes, la majoria governades pel Partit Popular i tancades per banda amb el tema del repartiment dels menors no acompanyats.
1: Doncs a part de la qüestió humanitària de la qual n'estem parlant i en seguirem parlant aquí en els propers minuts, hi ha una altra qüestió, que és que hi ha un sideral polític amb això que dura exactament des que va començar el problema, des de fa 20 dies, de tots els colors. I per tant, saltem a Madrid, recuperem el nostre corresponsal que fa dies que no sentíem, el Roger Perciba. Bona tarda, Roger.
10: Bona tarda.
1: Bueno, bona tarda, això sí, aplaudiu-lo. Avui hem vist el teu amiguet per aquí, eh? El, com es diu aquest? El Roger
0: de les Heres.
1: L'Adrià de les Heres, que ha aparegut per la redacció. L'altre...
10: Ah,
1: sí, l'altre home nostre a Madrid, també... bueno, un altre, els altres homes a Madrid, ha fet acte de presència.
0: S'ha quedat penjat allà a l'ascensor.
1: Sí, és veritat, ha saltat la llum de la ràdio, de l'edifici, ja ho tenen que saltar... Ha saltat 3 cops la llum de l'edifici. I s'ha quedat com mig tancat a l'ascensor, però ha sobreviscut. Bé, ara que hem aclarit això, anem a la part política de l'embolic que hi ha a Madrid i de, la, perdó, és que no, de les bufes que es foten entre el PP i el PSOE, perquè això continua, no?
10: Sí, sí, sí, sí. 20 dies, com deies, d'aquesta crisi migratòria a Ceuta i continua la polèmica política, vaja. Hi ha el drama humanitari d'una banda i després la crisi política de l'altra. L'última hora és aquest pla en el que està treballant el govern espanyol que fèieu menció, que consistiria en dur a la península 500 nenes menors, que ara mateix són a Ceuta. El govern espanyol estaria treballant en una fórmula que permetria, d'alguna manera, esquivar o evitar l'enfrontament amb les comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Ja sabem, per exemple, si prenem com a referència el cas de Canàries, com aquesta disputa política va dilatar durant mesos i mesos i mesos la trobada d'una solució. La solució que, amb la que s'estaria treballant ara mateix, és que Ceuta mantindria la tutela d'aquestes nenes, d'aquestes menors, i les entitats que treballen amb drets dels menors s'encarregarien de l'acollida i de l'atenció d'aquestes nenes a la península. Tot plegat, evidentment, és complex, perquè aquí també hi ha la legislació estatal, hi ha la legislació europea, perquè recordem que Europa, també el Partit Popular, també algunes altres entitats estan recordant al govern espanyol que és possible tornar al Marroc aquests menors. Però clar, evidentment no es pot fer d'una manera indiscriminada, no es pot fer a l'engròs, s'ha de fer personalitzant, no? Estudiant cas per cas, etc, etc. I en aquest cas, la ministra Elma Saiz, la ministra d'Inclusió, Migracions i portaveu del govern espanyol, avui a Ràdio Nacional d'Espanya, remarcava la necessitat de fer tot això d'una manera legal.
11: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. No podemos olvidar tampoco que estamos en un estado de derecho, que tenemos una normativa y que el gobierno siempre actúa, por supuesto, velando por el cumplimiento de la legalidad.
10: I després hi ha el Partit Popular, en concret la portaveu del Partit Popular al Senat, l'Alícia García, que avui ha fet una roda de premsa en la que ha insistit en què l'objectiu, l'única cosa que convence el Partit Popular, és el retorn de totes les persones que van passar a Ceuta de manera irregular. Això inclou també els menors d'edat. El Partit Popular, que reitera una premissa que, des del meu punt de vista, per molt que la repeteixin, no aconseguiran que sigui certa, i és que els menors sempre, diu el Partit Popular, com on millor estan és amb la seva família.
12: Los menores con quien mejor están es con sus padres, con sus familias. Y en todo caso, de no tener familia, en los sistemas de protección de su país. Todos los migrantes ilegales que están en Ceuta sean retornados. Eso es lo que nos convence a nosotros. No pueden esperar más. Tienen que reforzar los recursos para agilizar los expedientes de retorno.
10: Evidentment, si em permets un comentari sobre el que he dit abans, és a dir, els menors està bé que estiguin amb les seves famílies, però també s'haurà de tenir en compte quina és la situació de les famílies, en quines circumstàncies estan les famílies, perquè potser, o sigui, que no, potser no en el 100% dels casos el menor està millor amb les seves famílies, no?
1: És un cas molt complicat, on realment fa l'efecte que els polítics tant els hi fot els menors, i en realitat només els fan servir per llançar-se'ls al cap. Però vaja, sí, aquesta és una altra història. Gràcies, Roger Perciba, des de Madrid, una salutació. Bona tarda. Adéu. Mira, justament per aprofundir una mica en aquesta qüestió i per aquesta, la part social, la part humanitària de la crisi que s'està vivint a Ceuta, podem saludar a la senyora Pilar Núñez. Bona tarda, senyora Núñez.
13: Bona tarda.
1: Vicepresidenta de la FEDAIA, que és la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, que és una entitat acostumada a treballar amb menors no acompanyats. No, a veure, no sé...
13: Sí, senyor.
1: No sé com, davant d'aquesta notícia, no sé com surt, com se li queda el cos de sentir tota aquesta història, la brega política, i al final estem parlant de 500 nenes, que entenem que són menors, que a més no és tan habitual trobar-se tantes noies migrants i tan joves. Com assumeixen o digereixen vostès aquesta informació?
13: Doncs en primer lloc, bona tarda, moltes gràcies a totes i tots els que ens escolten, perquè ja sabem que aquests temes són d'especial sensibilitat, i la veritat és que no puc estar més d'acord amb vostè quan ha explicat que no tots els nens i les nenes estan bé en les seves famílies, és a dir, tant de bo fos així, no? Però serà que moltes de nosaltres, amb molts professionals, amb molts polítics i polítiques, hem de parlar amb molts nens i nenes i joves i conèixer les seves històries de vida per entendre i aprendre que no sempre és el millor lloc. Ojalà, tant de bo. Per això hem de lluitar, no? Però no és així. I aquesta no és la realitat. La veritat és que sabem poquet d'aquesta notícia, i jo estic d'acord amb la ministra quan diu que es farà d'una manera ordenada i planificada. Crec que les nenes són d'especial vulnerabilitat, és a dir, és cert que tant nens i nenes menors d'edat requereixen, doncs, d'una planificació, d'un estudi pormenoritzat per saber quin és el seu millor interès, tal com hi diu la llei que els protegeix, i en funció d'aquest diagnòstic valorar doncs, si és millor doncs, traslladar-los amb les seves famílies, si és així com ho recomana la Unió Europea, que suposo que també ara està en discussió doncs, aquesta directiu, o bé fer servir i fer ús de les nostres lleis estatals i autonòmiques en les que diu que primer s'ha de protegir a l'interès del menor i ens hem d'assegurar que allà on vagi o allà on li indiquem que és el seu context de creixement i desenvolupament ha de ser un context d'ajuda i de protecció en els seus drets, no? Llavors, doncs, davant d'això, la veritat és que crec que cal fer-ho d'una manera ordenada, planificada, com et deia. Encara no sabem a quines comunitats arribaran.
1: Senyora Núñez, entenc que amb vostès ningú encara els hi ha subministrat informació ni s'han posat en contacte per saber com es produirà aquesta distribució d'aquestes 500 nenes.
13: No. Jo he parlat aquest matí amb la Federació i encara no és així. Jo crec que encara el discurs està en un nivell polític estatal, perquè des d'aquí es marcaran les... que estan en contacte amb la Unió Europea i des d'aquí es marcaran les línies a les comunitats autònomes. Això es dedueix del que llegim a la premsa, no? Però jo crec que saben les comunitats autònomes que comptaran una i mil vegades amb totes les entitats del tercer sector, que la nostra raó de ser i la nostra vocació és treballar a favor i a la protecció de la infància, com no pot ser d'una altra manera quan tens un compromís social i personal amb la societat, no?
1: Hem d'assumir que seran persones, a part de nenes, menors d'edat?
13: Sí, i hem d'entendre per què tantes nenes aquesta vegada.
1: Clar, és una cosa perquè que acaba que... costa una mica d'entendre.
13: Sí, perquè en altres moments migratoris del 2017, del 2019, quan van arribar tan joves menors d'edat, no van arribar gairebé noies, va ser un tant per cent molt, molt, molt baixet. Llavors, aquesta vegada que se'n parlen d'aquestes 500 nenes menors d'edat, que jo insisteixo, especialment vulnerables, no? per tota la cultura del país de què provenen, per com s'entenen les relacions allà, per com és el seu lloc dins de les dinàmiques familiars i culturals, etc. Jo crec que hem d'entendre què ha passat. Per què en aquest moment, aquest moviment, si ha estat un moviment organitzat, si no... És a dir, a mi ens genera molts interrogants, però, per suposat, hem d'atendre's i hem d'atendre's en especial cura.
1: Molt bé, doncs esperem que vagi arribant aquesta informació i que entre tots se'n puguin fer càrrec i doncs donar una bona sortida a aquestes persones, com deia vostè, especialment vulnerables. Que senyora Pilar Núñez,
13: sí,
1: de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, moltes gràcies, que tingui una bona tarda.
13: Gràcies a vostè per l'interès per als temes d'infància i d'adolescència. Gràcies.
1: Adéu-siau, que tingui una bona tarda. Nosaltres ara ja arribat a aquest punt, saltarem una altra qüestió. El temps afegit és a les 6. Encara falta
14: una hora. RACU!
1: No, prou.
14: És una notícia molt important, això del trasllat dels menors a la península.
1: No foti cunyat amb aquesta mena.
14: La Masia ja s'ha ofert a acollir tots els menors d'edat.
1: No, va, això és el que m'he passat més... O sigui, què pinta el Barça amb aquesta qüestió de Ceuta? No,
14: el compromís del club amb els valors humanitaris és innegociable. Bé, i a banda, el Barça necessita rejuvenir la plantilla.
1: Va, bueno, no sigui tan rata ni futbolitzi en la situació. No veu,
14: és un buit-buit.
1: A més, són noies, que seria pel Barça femení, però no veu que això no,
14: bueno,
1: no és manera de...
14: Crec que tenim un equip femení, bueno, doncs sí. els repartirem.
1: Deixi de...
14: Ells i elles necessiten un xoc, coronà, i el Barça planter.
1: Concentris en
14: el partit. Pensa que en Lamin, en Coversí... Sí, amb Bernal, ja tenen 19 anys, són octogenaris a l'edat de Barça. En dos dies no ens podem aprofitar dels beneficis del carrer del Super 3.
1: Va, que vull parlar de la calor.
14: I els haurem de fer fora.
1: Retira't.
14: Veniu al Gamper!
15: Veniu al Gamper!
1: Sisplau, tanca el micròfon.
15: Ai, vessa magra!
1: Prou, que no puc més ja amb aquest calor. Que ja tenim aquesta calor, perdó. Que ja tenim aquí les nostres dues convidades, que són dues de 6. És un misteri, això, eh? Són 6, però en venen 2. Sí, oi que sí? Que les tenim allà fora. Va venen una aigua.
3: Si no, ja no acaben.
1: Missatge de socors per Martí Oliveres, l'home del temps, que vingui a l'estudi, que l'hem de menester. Ha de parlar per la ràdio, si no m'ho inventaré tot jo.
3: Ja. Ja ve.
1: Vinga, tranquil, toca parlar de la calorada que estem patint aquest estiu. Que
14: sí, no ho puc fer jo.
1: A un nou pic de temperatures amb valors de fins i tot per sobre dels 40 graus a diversos punts del país.
3: Sí, Protecció Civil ha activat l'alerta per altes temperatures a 13 comarques del país, un avís que afecta les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida, però que també s'estén al Bages, a Osona, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Tot plegat en un estiu absolutament de rècord de temperatures, avui, molt probablement en algun lloc dels termòmetres no només han superat els 40 graus, sinó que fixen valors més alts. Ara de seguida ens ho explicarà el Martí. És el 20è dia que passa això en aquest estiu i, de fet, ha passat en un de cada 3 dies. Tot un rècord. L'últim màxim va ser l'any passat. Es va assolir els 40 graus 16 vegades en tot l'estiu.
1: Molt bé, doncs un aplaudiment pel Martí.
16: Què tal? Com esteu? Bona tarda.
1: Martí.
16: Per vosaltres.
1: Don Martí, Oliveres, com estàs, estimat?
16: Bé, calorat, suposo que avui ho notem, perquè fa moltíssima calor. A més, si suma la humitat. Avui, arran de mar, la temperatura puja molt, però és que la humitat no baixa. Que normalment, a Barcelona, al Maresme...
14: A Tiana.
16: Sí, a Tiana. Ara
14: a Tiana, aquí hi ha un patac.
16: No, un patac no, tant de bo. Però en parlàvem a Bel, ara.
14: El Martí...
16: Ha sortit...
1: Deixa parlar, Martí.
16: Ha sortit a passejar amb el Bruce, es diu, o Bruc, o no sé...
14: Ah, amb el gos.
16: Sí, amb el gos.
1: Qui, l'Abel Caral?
14: I tabac de pastor.
16: Sí. I m'ho has dit, has arribat a casa i t'has fotut un mangarasso de la calor.
1: Bueno.
16: Vull dir que, déu-n'hi-do, fa molta calor.
14: Vols que us ensenyi la meva manguera?
1: A veure.
16: A veure, ja toques la
1: pasta. Ens podem concentrar en la qüestió que interessa als nostres oients, que és la calor. Primera pregunta.
16: Sí.
1: Ahir no teníem clar si 40, no 40, no 40. Quan estaves aquí a l'estudi encara no, però després van passar els 40.
16: Es va arribar just a 40. Sí, 40.0 Vinebre.
1: Dada confirmada.
16: Per tant, el 19è dia.
1: 19è dia.
16: Avui, el 20è.
3: Ja està.
1: Però ja hem arribat, el 20è.
16: Ja hem arribat, perquè tenim no una estació, dues o tres. Tenim diversos punts de l'interior de Ponent i del Sud que estan aquests 40 graus o per sobre.
1: Sí.
16: Per exemple, on s'han filat
1: més... més generalitzat que ahir, fa més calor avui que ahir.
16: Estem arribant a dalt de tot, aquest pic de la calorada.
1: Martí.
16: Una mica més per sobre dels 41 graus a Vinebre i a Torroja del Priorat. Per tant, Ribera d'Ebre i Priorat, moltíssima calor, però també cap a l'Urgell, al Segrià i fins i tot la Terra Alta. S'ha arribat als 40 graus a Batea, a la Terra Alta, aquests 40 i mig, al Pantà de Siurana, a Margalef, pràcticament 41, al pantà de Riba-roja d'Ebre pràcticament 41 graus. Probablement encara alguns punts del Segrià durant la propera hora, fins allà quarts de 6, les 6, pot pujar la temperatura. Avui diem que estem arribant a dalt de tot, la bona notícia és que a partir de demà comença a baixar la temperatura. Que ningú es pensi que demà refrescarà, perquè venim de molt amunt, passarem d'aquests 40-41 a 37-38. Farà molta calor, però no tanta.
17: Ens congelarem com la Frozen.
16: No, la veritat és que no.
17: Com Walt Disney, després
16: no, malauradament no. Ja m'agradaria a mi congelar-me i, de moment, a no ser que pugem al Pirineu de cara al cap de setmana, allà sí que es notarà molt la clatellada. Allà refrescarà molt i anunciem un període més inestable entre divendres i dilluns. Veurem abans i després del cap de setmana i durant el cap de setmana podem tenir algunes tempestes fortes, podem tenir alguns aiguats, o sigui que anem d'estar pendents. Possiblement
1: també... Ens mullarem, aquest cap de setmana?
16: Sí, però a curt termini...
1: Un moment, que ja et veig venir. Calla, que ja preguntarem. Què? Continua.
16: Però aquest vespre hem d'estar pendents de l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Ripollès, aquesta zona extrem nord del nord-est de Catalunya, al límit amb la Catalunya del Nord, perquè podem tenir algunes tempestes fortes entre la vall de Camprodon, l'Alta Garrotxa i la zona de les Salines, Maçanet de Cabrenys, fins al nord de l'Empordà. Pot espetegar bé algun xàfec fort amb tempesta. Sí, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Doncs que la gent estigui atenta i no foti catxondeu.
16: Només aquesta zona. Demà, al matí, alguna primera gotellada ja es pot passejar a costa prelitoral, tant Tarragona com Barcelona, però seria al final del dia, demà dijous, quan els ruixats i les tempestes doncs, ja poden anar apareixent una mica aquí i allà, divendres a la nit més, i entre dissabte, diumenge i dilluns, sembla que poc o molt acabarà regant tota la pluja, tot el país, i el més important, la baixada de la temperatura. Recuperarem per fi fins i tot la màniga llarga al Pirineu.
1: Oh, va, al Pirineu, sí.
16: No, la resta no, ja ens agradaria.
1: Mira, la setmana que ve, que és Festa Major Mata de Pere, ja caldrà la rebaqueta al vespre, que sempre per Festa Major cal una rebaqueta.
16: Doncs té pinta.
17: La bufanda
1: no cal. A veure, molt ràpidament, per previsions a temps a la carta. Per exemple, plourà dins el Teatre Montaner el dissabte a la nit?
18: I la pregunta és, ¿qué recomendamos a la gente hacer el sábado si llueve? Porque no se van a ir a una terraza ni a un chiringuito.
1: A veure.
18: Hay que estar a cubierto.
1: He vist un vídeo teu, Martí, recomanant anar al Teatre Montaner.
16: Sí, amb l'Edu.
1: Ara hi anem.
16: Hem fet una recomanació. A veure, és una bona alternativa.
1: Que vagin a veure l'Edu Mutante.
18: Teatre Montaner, sábado 10:30, entradas en Atrápalo.
1: Ja ho tenim, molt bé. L'altre, El d'Igualada, que és Festa Major d'Igualada.
3: Festa Major d'Igualada, Amics de les Arts. Ja està, en marxa.
16: Ah, ja esteu en marxa. Ah, sí que fas corona. Festa, sí,
3: festa,
16: fas corona,
3: major,
16: fas corona.
3: Festa Major dissabte, la... ens interessa, contraprogramament.
1: Ens interessa el...
9: el temps a França.
1: El silenci.
9: Sabem no, previsió?
1: No, a França. A perquè, França. Què passa a França?
9: Bueno, unes vacancetes, no?, de cap
16: França
9: de setmana.
16: França continua fent molta calor, eh?
1: Qui va a França?
9: Jo.
19: La Rosalia.
1: Ah, la Rosalia, molt bé. Doncs
16: què dius, Claret?
3: Amics de les Arts.
1: Amics de les Arts. Dissabte a la nit.
16: Dissabte a la nit.
1: Dissabte a la nit.
3: Tarda nit, què?
1: Demà, li tornem a preguntar demà, ja està.
16: Sí, demà ho afinem,
1: va? Demà ho
16: afinem, va, que vagi bé.
1: Ah, mira, l'Arnau Mañé ha arribat. No estava tirat a l'autopista, aquest. Sí, ens ha escrit...
3: Sí, estava... sí,
1: que passi.
19: Sí, que passi. Demà, demà passem consulta, vol dir que els oients ens poden demanar...
1: No, no, els oients, si algú té un dubte... que
16: Gel...
18: Don Arnau!
1: Sí, en fi, Arnau Mañé...
18: Arnau!
1: No, Arnau, deixa'l tranquil. A veure, aquí han arribat els nens també de Banyoles, que venen de molt lluny. Escolta, Martí.
3: Eps.
1: Què passa ara?
20: Truquen.
1: ¿Qué pasa?
20: Che, ¿me escuchás?
1: ¿Qué?
20: ¿Me escuchás? Es la radio.
1: Sí, claro que es la radio, RAC1.
20: Es pasarme al tal Martín.
1: ¿Cómo al Martín? ¿Quién es?
20: Pasarme al Martín, la vergüenza del oficio.
1: Bueno, ¿quién es usted? ¿Quién es usted?
20: Soy meteorólogo y mi nombre es Narciso Vara. Narciso Vara.
1: No, vale.
20: Narciso Vara. Narciso Vara.
1: Sí, sí, ya lo entiendo, ya lo entiendo.
20: Ovaras. Estoy aquí para denunciar a este farsante. Martín, qué nombre tan ridículo. Parece cuando te das un golpe en el pie. Martín, ay,
1: bueno, pero
20: me di el arco de San Martín.
1: Y usted es de un Narciso.
20: Seguro que es la otra cera.
1: Silenci. Usted es de un Narciso Vara. Bueno, es igual, ya se ve que no anem bé. ¿Qué le pasa? ¿Quién es la problemática?
20: Oliveras o Olivares o como se llame, Humedades, sí, es no, un pobre Oliveras tipo que no acertó una predicción en su vida. Es el meteorólogo por el dinero y los meteorólogos no analizamos las isobaras por dinero. Lleva semanas diciendo que acaba el calor y me sudan hasta las uñas.
1: Calma, sisplau.
20: Estoy muy tranquilo. A mí no. Martín no me va a provocar. Lo voy a matar, lo voy a matar.
1: No,
20: en serio.
1: Algo, Martín.
20: Que me coja, que lo mato, que me coja. Cogeme, cogeme, que lo mato.
16: Silenci. Es que yo no he dicho...
1: Martí, tranquil, no és culpa teva, és culpa
20: que vengan los de Banyoles.
1: Li deixo fer una
20: pregunta. Que vengan los de Banyoles.
16: Sí.
20: Acogeme. Perdón, agarrame.
1: A veure, si li deixo fer una predicció alternativa, marxarà o no?
20: Pensaba que no me lo pediría nunca. Mira, estoy viendo el mapa y tremendo, quilombo, pa. Huracán bueno. De empanada sobre Osona. Prepárense, che, y salgan con un matecito fuera para acompañar.
16: Ey, pero a usted le recomano que asfixie
20: amb
16: el
20: seu país. Que se calle, Martín, que se calle, que no da una.
16: Mira amb els mapes d'Argentina.
20: Mira, que se calle, Martín, tantas isobaras y tantas borrascas.
16: Prou feina tens perquè esteu a l'hivern.
20: Perdón, che, me cayó un trozo de merienda encima del mapa. El clàssico error de meteorología.
16: Doncs, no, doncs ja em dirà quin pues professional no està fet.
3: Au. Clar, i català, i se'n va, i se'n va.
1: Martí, però Martí, ui.
3: No, no, no, i marxa.
1: Se'n va cabrejat, el tio, de veritat. És que al final la gent s'enfada de veritat. Aquest, però...
3: I,
1: que...
3: i l'altre penja. Bueno, això, sí, però què està passant avui?
1: De veritat, eh? Demano disculpes als oients.
3: Però jo no entenc com aquesta trucada es col·loqui aquí. Això passa per recepció?
1: No. Sí,
3: o
1: no sabem per on passa. No sabem per on passa. La gent es cola al Dalet i aquests puestos. A veure...
3: Aquests puestos. Clar...
1: Tinc el Martí de Martí.
3: L'altre Martí.
1: Fem
3: sí.
1: Els esports perquè...
3: L'he sentit el Narciso, com parlava, també, eh?
1: Com?
3: Home, parlava de Martí, criticava el meu nom, i el del Martí a Oliveres. A Ponent li diríem Martí Oliveres.
1: No es diu així.
3: Es diu Oliveres, però l'accent, a Oliveres.
19: A Oliveres, clar, perquè tu tens aquest accent...
3: A Oliveres.
19: A Oliveres.
3: Anem a acollir a Olivers. Doncs mira, Oliveres, Oliveres.
19: Què, qui ve avui?
3: El Pere Mas no m'està escoltant.
19: Escolta, qui ve avui?
1: El Pere Mas no t'està escoltant perquè està dient allà dins que si el Massip apareix, entra darrere teu. No estic aquí, no estic enviant-li whatsapps a la nòvia, diguem-ne.
19: Però escolta,
1: estic
19: qui ve
1: avui? Del programa.
3: Avui, bé, mira,
1: va.
3: Els nens de Banyoles els tindrem una estoneta.
19: Ah,
1: els nens de Banyoles?
3: Sí.
1: Bueno, és que a mi de fer una comèdia, havíem de veure que es quedaven de manera imprevista, eh?
3: Ah, sí?
1: Sí, però és igual, la farem igualment, d'acord?
3: La farem igual, no passa res.
1: Sí. Sí, es queden els nens de Banyoles que ho demanaven sola marxa. Era una petició seva. De fet, és seva la petició, eh? Però fèiem la comèdia en directe.
3: Va, també tindrem el Lluís Carrasco i la Paula Reverter.
1: Molt bé. Ah. Magnífica sí. Tripleta o quartet sí. De tertulians.
3: I avui anem a les 6, per cert.
1: Sí, això ja ho hem dit diverses vegades. A les 6.
3: Ho tornem a repetir.
1: Ho tornem a repetir o repetim?
19: I què preguntem?
3: Ho repetim.
19: Ja que feu una hora més, suposo que ho dedicareu al femení, no?
1: No, no és una hora més, eh? Comencem una hora abans perquè a les 7 hi ha el Barça juga. Avui acabarem a les 7 en punt. Va,
19: una excusa, no?
3: La pregunta.
1: Què, sí, la pregunta del dia.
3: Com que avui tenim el Gamper, hem preguntat què us fa més il·lusió d'aquest Gamper.
1: Què ens fa més il·lusió del Gamper?
3: A l'Instagram. Torna al Camp Nou, veure els nous fitxatges,
2: el discurs de Rafinha i només vull que comenci la Lliga.
19: Molt bé.
1: Bueno, són quatre opcions que la gent va votant. Sí. Hem dit els temes, ho hem dit tot.
2: Els temes és el Gamper, sí, i sentirem a Mourinho, també, que això no ho hem dit.
1: El Mourinho, que hi va anar el Chiringuito,
18: S'ha fet gran,
19: s'ha fet gran.
18: I estàs hablando de tornillos de medio pelo.
1: Perdona, em diu que miro el WhatsApp, però no hi ha res al WhatsApp. Digue-m'ho per
19: cascos. Escolta, Pedro,
1: que no miri. Val, sabem res del Massip i així ho arreglem.
3: No, el Massip està parlant amb el...
1: Encara està parlant.
3: Està parlant amb el...
18: Estem al Botafumeiro.
3: Ja ho explicarà,
1: doncs ja està.
3: Ja doncs explicarà el que hagi dit amb el
1: Posem
3: butlletí.
1: Una mica de publicitat, un dels blocs, i anem al boleto de les 5. Vinga. Què us sembla? Vinga.
21: Versió estiu, amb Pere Mas.
22: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
27: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
28: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
27: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
29: Truca a Verisure al 900-903-744.
30: Verisure. Aquest estiu t'esperem els vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
31: Què et passa?
32: Que no em tanca la maleta.
31: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
32: Bé, si trec uns quants banyadors...
31: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
33: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
31: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
34: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
35: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
36: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
35: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
36: I escolta el que vols.
35: Quan vols.

0: està la qüestió a l'AP7 després que un incendi d'un camió, com hem informat àmpliament, hagi obligat a tallar l'autopista.
1: Sí, ha sigut a l'altura de Gelida, al Penedès. L'incendi ha mobilitzat 14 dotacions dels bombers i també ha interromput la circulació de trens a la línia R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell. Actualitzem quina és la situació a l'AP7 des del Servei Català de Trànsit. Roger Serra.
2: Efectivament, encara parlem de cues importants en aquest punt de l'autopista AP7 a la zona de Gelida. Hem de dir que en sentit nord, en sentit Barcelona, l'autopista ja és del tot oberta, però encara mantenim aturades molt importants de més de 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Barcelona. Al punt de Gelida, en direcció sud, només hi ha un carril obert del trànsit, dos de tallats. Per tant, també mantenim retencions importants de més de 7 quilòmetres entre Martorell i Gelida, en aquest cas a l'AP7, en sentit sud, en sentit Tarragona. Recordeu que tenim com a possibles vies alternatives l'autopista del Garraf, la C32, que és de pagament, o també la B24 Nacional 340.
1: A Ceuta, el Col·legi d'Infermeria demana que es declari l'estat d'alarma pel col·lapse sanitari que hi ha a la ciutat. Asseguren que la càrrega assistencial ha crescut fins a les 200 atencions diàries en pic de 1.400. També denuncien que les jornades de feina s'allarguen fins a 4 hores més del compte. UNICEF, per la seva banda, ha alertat que hi ha centenars de menors de Ceuta vagant sols pels carrers i en condicions insalubres. Per això reclamen que s'identifiquin i es portin espais segurs per rebre atenció sanitària. Mentrestant, el govern espanyol prepara el trasllat imminent a la península de 500 nenes migrants no acompanyades. Per això treballa amb entitats especialitzades en protecció a la infància per agilitzar el procés. Ceuta mantindria la tutela de les menors i les entitats s'encarregarien de l'acollida i l'atenció a la península. N'ha parlat la ministra Elma Saiz.
3: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. No podemos olvidar tampoco que estamos en un estado de derecho, que tenemos una normativa y que el gobierno siempre actúa, por supuesto, velando por el cumplimiento de la legalidad.
1: En aquest sentit, el Ministeri de Joventut i Infància busca una fórmula que permeti agilitzar-ne l'acollida sense haver d'esperar la reubicació entre les comunitats autònomes. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 7 vegades en només 2 setmanes un home que per robar objectes a les platges de l'Alt Empordà. En tots els robatoris s'emportava objectes de persones de la platja mentre eren a l'aigua o estaven distretes. A banda d'aquestes 7 detencions, el mes passat també el van arrestar 2 vegades més per delictes similars. L'home de 23 anys acumula nombrosos antecedents i ja ha passat a mans de la justícia. I a Barcelona, els Mossos investiguen un incendi al barri del Clot. El foc ha afectat arbres i alguns objectes d'un bar, però no ha pogut identificar qui ha estat. Ha passat aquesta matinada quan, segons els veïns, una persona hauria ruixat amb benzina a la plaça del mercat del Clot fins a arribar a un bar i cremar els parasols i les cadires. Mentrestant, la policia continua investigant per trobar-ne el responsable.
4: I als esports aquesta tarda, el Barça disputa el trofeu Joan Gamper davant l'Alaglí egipci a l'Spotify Camp Nou. Una hora abans es farà la presentació de la primera plantilla davant l'afició blaugrana. Tot plegat ho podreu seguir des de les 7 a la sintonia de RAC1. A Girona, el tècnic Quique Álvarez ha parlat en la prèvia del partit de divendres davant el Córdoba i ha deixat clar que no es pronunciarà més sobre el tema de Sigankov i ha dit que només vol a jugadors compromesos amb l'equip. Encara en futbol, aquest vespre, a partir de les 9, l'Atlètic de Madrid s'estrena a la Lliga al Metropolitano davant el Màlaga, sense Julián Álvarez, de qui ha parlat en la prèvia el president del club matalasser, Enrique Cerezo, que ha reafirmat que ell ja va avisar que l'argentí no seria venut aquest mercat d'estiu. I en tennis acaba de començar fa tot just uns instants el partit de vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati, que enfronta el madrileny Rafa Hodder contra l'italià Flavio Cavoli.
1: I pel que fa al temps, aquesta hora la calor és extrema a l'interior de les Terres de l'Ebre, al Priorat, al Pla de Lleida i la Conca de Tremons. S'han arribat als 40 graus. És el 20è dia que s'arriba aquesta xifra aquest any. El sol continuarà dominant a bona part del país, però a partir del vespre descarregaran alguns xàfecs forts amb tempesta entre el Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà.

0: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som 1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: Què, ara sap greu tallar, eh? Oi que sap greu tallar la cançó?
1: És tan xula.
0: Doncs va, puja, pinxa.
2: A vegades t'enyoro i no et vull enyorar. Em crema per dins tota aquesta tristor. A vegades et penso i m'he de conformar.
0: Saps qui són, no? Ja, el tu que has estat tants anys a Raxen, si ens recorda, tampoc molts anys.
1: I tant, no, dos anys, però...
0: Saps qui són, perquè les tenim aquí al davant. Són les al·lèrgiques a pol·len.
1: Bravo!
0: Ja comencem malament, perquè no sé si hem de dir pol·len o pol·len.
3: El que
0: vulguis. Hòstia, ja estan com els tiets, que no sabem si els dit de tiets o els tiets. Bueno, direm...
1: Les pole.
0: Les què?
1: Rosalia? Les pole.
0: No, és pol·len. No porta accent, oi?
4: No.
0: No porta perquè acaba neïna.
4: A mi també me senta mal, me da hambre.
0: No, va, no, comencem amb la... No,
4: el pol·len.
0: Sí, no, és una altra cosa. Sí. Sabina.
1: No entrem aquí.
0: Si no comencem així amb guarrades, no és d'entrar. A veure, acabem de descobrir una cosa, que jo no sabia... No, sí, no dissimulis.
1: Ja vols començar amb això, Pere?
0: Oh, comencem amb això. Acabem de descobrir que les al·lèrgiques al pol·len, que són 6, avui n'han vingut 2 i estem molt contents que hagin vingut...
5: Però per què no han vingut totes?
0: Veiem, bueno.
5: Emplenem la ràdio de noies!
0: Bueno, sí, és veritat, calma.
5: Fotem fora el Pere Mas Aitana. I el Muppet
0: Aitana,
5: masculí.
0: Bona tarda.
5: Bon matí.
0: No, bona tarda, que és un quart de 6, però vaja, sí, és veritat que l'Aitana és la defensora de la causa feminista en aquest programa. Són la Maria Riba, que és la teclat, efectivament... I la que ha dit més únic, que és la Joana Subirats, que és la guitarra elèctrica i la segona veu. Bueno, digue'ls imbelles, han vingut dues, perquè no hi cabien aquí totes sis.
3: Tenen molta ressaca.
0: Què?
3: Hola! Tenen molta
1: ressaca. De què?
5: Prioritats.
0: De què tenen ressaca? Ojo.
3: De les festes de Gràcia.
1: Ah, amigues.
0: Quin punyal, eh? Sí. I clar, i vosaltres ahir us vau quedar a casa veient... què feien a ITV3? Veient la casa nostra, no? El gran dictat, no?
3: No, bueno, sí. Però som molt resistents.
0: Veu anar a les festes de Gràcia, també, sí, eh? Sí. Perquè sou ultra-gracienques.
1: Ultra-mega.
0: Doncs visca la República Independent de Gràcia, però això no ens distraurà d'explicar als nostres oients el que hem descobert. Ah, mira com riuen. Bueno, aquí tenim els mapes, tenim la Yael Brusca, que... Va, però hi ha l'Anna Castellví, que és la persona... Perdó, l'Aula Castellví.
1: Ah, noies, ho heu de saber. Sempre diu els noms malament. Si us els diu malament, sí, no és res personal.
0: No, exacte, no és res personal. No, però aquí els tinc apuntats per no cagar-la. L'Alba Castellví...
1: Ara.
0: Que ha preparat el qüestionari d'aquesta entrevista. Per tant, si va bé, és mèrit seu. Perfecte. Si va malament, és culpa meva.
1: Exactament.
0: O la Maiel, que em distreu, que em fa coses i em distreu tota l'estona. No ens havia dit... Mira que hem repassat el qüestionari, hem mirat coses, hem buscat informacions, hem preguntat si això ho diem, no ho diem... No ens havia dit que va ser crucial... Ella, en el vostre primer videoclip. O m'ho expliqueu o ho explico jo.
3: Sí, serà el nostre primer videoclip.
6: És una de les dues protagonistes del nostre primer videoclip que no podreu veure perquè l'hem ocultat del YouTube.
0: Però
1: no!
0: Ocultat...
6: Però la gent que l'ha vist,
0: sí,
6: segur que té un bon record.
3: Sí.
1: Era molt xulo. I, de fet, tenim la cançó? Vull dir que podem escoltar.
3: No.
1: Vina, virreina.
0: Vina, virreina es diu, la cançó, no?
1: Virreina, no?
3: Virreina.
0: Bueno, clar,
3: fa molts anys.
0: Tants?
1: Jo he anat amb elles.
3: Sí, molts.
1: No, he anat a saludar-les i és el primer que m'ha dit la Maria Riba, tipus, direm-lo del videoclip? I dic, no sé si sorgeix, però clar, Pere,
0: no,
1: al principi ja...
0: No, bueno, aquí la informació, qualsevol informació pot ser utilitzada en contratrem.
5: Però es pot saber per què està ocultat o no?
0: Oh!
3: No
0: ho sé.
3: No
0: voleu dir, no cal que ho digueu,
5: Tan malament ho vas fer, Alba.
3: No.
0: Tu no eres la de la sororitat, també?
6: Ella no era el problema.
3: No.
6: Érem nosaltres.
3: Exacte.
0: Bueno, ja, fem un enllaç secret amb un pas o alguna cosa, que ara tinc curiositat.
6: Vale.
0: Si voleu, el miro sense escoltar l'àudio.
5: 1, 2, 3, 4.
1: Home, a mi sí que em fa curiositat.
0: Volem veure l'Alba. Va, aclarit aquest punt. L'Alba sempre fa un parell o 3 o 4 o 5 de preguntes prèvies. Ja hem descobert dues coses, el videoclip i la ressaca de les altres 4, però...
5: I d'elles crec que una mica, també.
3: No, jo estic...
0: Voleu un cafetó? Bueno, n'hi ha que s'està fotent un Nestí? Te l'hem donat nosaltres, el Nestí?
6: No, me l'he comprat a un supermercat.
1: Si és que aquí no en donem res, Pere. No sé per què ho preguntes.
0: Home, però si algú ens demana un Nestí, li posem,
3: Un cafè, aigüeta.
0: A la màquina, aigüeta. Si et calgués un altre Nestí, traurem un euro d'algun lloc i el farem sortir a la màquina. Ja t'ho dic jo. Sí, de veritat, eh?
6: Amb l'aigua estic bé.
0: Perfecte.
1: Comencem. Doncs mira, anem amb la primera. Si no us haguéssim enredat per ser avui aquí ara mateix, què estaríeu fent?
6: Dormir.
1: Clar, és que després de...
3: Jo no. Jo crec que estaria fent feina. O a Gràcia.
1: Fent feina del grup.
3: Potser, sí.
1: Molt bé. Per exemple, escriure, composar...
3: Sí, per exemple.
6: És que ens passem totes les nostres hores lliures fent cançons.
3: Creant. No. És broma. Fent coses vàries de música. Sí.
1: Però, i si no fóssiu artistes, què seríeu?
3: A mi m'ha passat per cap matemàtica.
6: I a mi, a mi cuinera. Imagina't.
1: Què?
3: Matemàtica i cuinera.
1: Però perquè t'agrada cuinar?
6: Normal, no sé.
3: És fa un curri molt bo, fa un curri molt bo.
6: Sí, que el faig
5: jo. A l'Airfryer, no?
7: Perdona, però matemàtica, perquè has estudiat mates? O...
3: No, però sempre m'han agradat molt, saps? Com que...
6: Mai t'he vist fent una operació matemàtica.
3: Bueno, no, és que no ho faig així ara.
0: És que ella és mig química, per això s'ho pregunta, eh? Perquè estem aquí entre... Jo també anava per química, estem entre amiguis de ciències. De ciències, com es diu ara, batxillerat científic. Mm. Bueno, no sé si sou de l'època batxillerat científic o ciències pures.
3: No, batxillerat científic.
0: Sí. La meva generació també, ben joves.
1: Seguim. Ens trobem a un bar ara mateix, que passen 19 minuts de les 5. Què prendríeu? Una cervesa, un refresc, un cafè o un cacaulat a Plaça del Sol?
6: Una cervesa.
3: Sí, una clara.
6: Ja és
1: una cerveseta, no? Que ara ve de gust. Sí. A la terrasseta?
6: A partir de les
3: 5. Sí, a la terrasseta.
0: És curiós perquè els convidats darrerament estan dient que encara és massa d'hora per la birra. Diu massa tard pel cafè, ens estan dient això, i massa d'hora per la birra. Bueno,
3: és una hora complicada.
0: Sí.
3: Depèn del dia de la setmana,
7: de com t'ha anat el dia.
3: L'energia.
0: Com t'ha anat la nit, sobretot.
6: De l'època de l'any, perquè quan és fosc a les 5, la cervesa entra sola.
3: Ah, jo no va dir al revés.
0: Ah?
3: Sí? Jo a l'hivern crec que em faig un cacaulat a les 5 de la tarda.
0: Jo tinc la impressió que entra sempre sola la cervesa, però vaja, això ja...
1: Això hi ha gustos. Escolta'm, això del cafè i el cacaulat a Plaça del Sol no ho deia perquè sí, sinó ho deia perquè ho diuen en una de les seves cançons.
0: No ho tenim. Ah, sí que ho tenim.
6: Aquesta.
3: No és aquesta.
6: Era aquesta.
3: Molt millor.
0: Ens l'ha borrat del dalet algú. No hi ha problema. Avancem.
1: Vale.
0: No li donem més voltes.
1: Vinga, seguim. Esteu arribant a casa, heu anat amb la furgoneta a fer un bolo i veieu que us salta la llumeta de la gasolina. Què feu? Poseu gasolina aquell mateix dia o ho deixeu pel dia següent?
6: És que això ho fa el road manager. Sí. No toquem cap d'aquests temes. No.
0: O quan conduïu pel vostre compte?
3: Ah, jo la posaria al moment.
6: Jo també, a mi m'agafa una gòbio.
3: Sí.
0: Al vespre, eh?
6: Sí.
0: I previsores.
1: Per tant, previsores, exacte.
0: Molt bé.
1: I nenes, què tal l'eclipsi?
3: Ah, molt
1: flop.
3: Increïble.
1: Sí, flop?
6: Jo flop perquè no estava a la zona correcta del país.
1: Oh.
6: Estava a l'Empordà.
1: Ah,
6: i hi havia un núvol. Yeah. Vaig veure un ratet com es feia, però no el vaig veure. Però
3: jo estava al Delta de l'Ebre i el vaig veure.
1: Ah, doncs mira, està a prop. Nosaltres estàvem a Roquetes.
3: Ah, molt bé.
0: Vam fer un programa especial. Ara, just fa una setmana, aquesta hora, estàvem fent el programa especial amb aquella alegria...
1: Sembla mentida que hagi passat només una setmana.
0: Sí,
3: ah, fa una setmana, ella.
0: Sí, exactament.
3: Uau.
0: Sí.
6: Quina setmana més llarga.
0: Serà al vespre. Quina setmana
1: per
0: més llarga.
1: Per això.
7: Va. Perquè has viscut nits i dies, no? Llavors.
0: Sí, ja t'has descomptat. Això de les festes de Gràcia ha fet molt de mal, eh?
1: Sí. I escolta, ja per acabar, hi ha algun tema del qual no em vulgueu parlar avui aquí?
3: Digue'l tu, arriba.
6: Sí, de... No volem parlar de que som dones i fem música, com som músics i punto. No,
1: bravo.
6: Som músics i dones.
1: Vale, fa com pal.
3: Sí, borra totes les preguntes de l'entrevista.
6: Tachart.
0: També hem tingut un debat sobre això, de si les fèiem, no les fèiem. Sí. Bueno, sou 6 dones, això sí que ho podem dir, no? Que perquè la gent ho tingui clar.
6: Sí, sí.
0: No cal que els preguntem per què ho fan, però si surt ja veurem com surt, ja veurem si causa molta tensió.
6: No us contestarem.
0: I si causa mal rotllo o no causa mal rotllo durant l'entrevista, ja veurem. De moment anem bastant de bon rotllo. Hem dit 6 membres, però en realitat hi ha un 7è membre, que és la Vila de Gràcia. No?
3: Bueno, sí, o
6: Barcelona, era aquest el tema que havíem de batallar.
3: Sí, era la Vila de Gràcia, també.
0: Va.
3: Ens agrada
1: pues,
3: molt, eh?
1: Si bateu Gràcia i bateu... Voleu proposar un?
6: Què
1: clar,
6: som?
1: Potser, potser...
6: Què som si no som dones gracienques?
3: No sé.
1: No, però vull dir que potser alguna cosa que us vingui molt de gust parlar i que no us preguntin normalment.
3: Pues, del nou disc.
6: Sí.
1: Del nou disc.
3: Que sortirà d'aquí uns mesos.
7: Epa!
1: Molt bé, però el 27 ja.
6: No,
3: el 26.
1: El 26.
3: Octubre.
1: Ah, super. Sí, ho apuntarem al calendari, això.
0: Abans
6: que
7: I tenim tot gravat ja, tot, o sigui, ho escoltat.
3: Sí, està
6: tot
3: acabat.
6: A punt.
7: Masteritzat.
3: Mira, abans d'entrar aquí, el Dan Peralbo m'estava fent el feedback del màster.
0: Oh, moment. Sí. Us està produint el Dan Peralbo?
3: Us puc llegir el que m'ha dit.
7: Ha col·laborat Dan Peralbo.
0: És que avui hem parlat de Dan Peralbo. Moment, calma, silenci.
8: Exclusiva.
0: Hem parlat del Dan Peralbo avui.
7: Ha rigut una
0: tu, oi que hem parlat del Dan Peralbo?
7: No estàs pel que hem d'estar.
0: Sí, que estic pel que hem d'estar, perquè ve a continuació.
3: Jo estava venint i ho he escoltat.
0: Val, oi que hem parlat del Dan Peralbo?
7: Els hem mencionat.
0: Per què?
7: Perquè actuen a l'acústica de Figueres i la Lídia Dicipio ha posat una cançó i hem dit
0: Ai, són molt bons. Ara anem a estirar la llengua del tema On Demand, que ens han demanat elles, que és parlar del nou disc, que en parlarem. Dan Peralo, què hi pinta aquí i per què us envia un WhatsApp?
3: Res, el Dani és molt amic nostre.
0: Ah, li heu ensenyat i ja està.
3: I em va demanar a suplicar que li envies el link quan estigués acabat i llavors avui m'ha fet la seva...
7: Review.
0: Ah, sí.
7: Ja tenim un tema amb ells, però el disc anterior.
0: Sí, de fet, vosaltres fem moltes col·labos amb molta gent,
3: sí.
0: Que també ho tenim aquí al qüestionari, espero que puguem parlar-ne d'això. Si no, seguirem parlant del nou disc fins al final i farem entrar els nens, que els tenim allà fora de Banyoles i parlarem de Banyoles. Dan Peralo li ha agradat?
3: Moltíssim.
0: Ah, no era un WeTransfer, què era? Era un...
3: No, era un link de...
0: D'aquests interns, oi?
3: Sí.
0: Sí, és que l'han rebut a producció i l'hem penjat al Twitter.
7: No, perquè va amb contrasenya.
0: També hi havia la contrasenya, l'hem penjat també al Twitter. Bueno, aquest disc com es dirà, ja que hem obert aquest meló?
3: No es pot dir encara això.
0: Home, collons, oi? A veure un moment, voleu parlar del nou disc i no voleu dir com es dirà? Ara estan dient-se secretitos.
7: Ai. No, si me n'havia oblidat del títol.
3: No, és que no podem
7: títol.
3: Dir. Només podem dir que sortirà d'aquí poc, a l'octubre, que hi ha tres cançons penjades del nou disc, Shanghai, Apocalipsis Now i Un amor amb mi. Encara en queda alguna per sortir abans del disc. I...
0: Estan només al Spotify o també estan al YouTube?
7: A tot arreu.
0: Hi ha alguna concreta d'aquestes que voleu que soni? Que sí, ja que estem fent l'entrevista on demand.
7: Sí, Un amor amb mi, per exemple.
0: Un amor amb mi. Doncs preparem, si us plau, Marta, allà dins, Un amor amb mi, i la farem sonar...
3: Ah, no, això és una altra cosa.
0: I la farem sonar... Això no m'ho diu a mi, li diu a l'Alba, que li acaba d'ensenyar...
1: Que ens fem gestos.
0: Bé, voleu dir alguna cosa més del disc nou? Hi ha alguna col·labo? Vosaltres que fem moltes col·labos, o també és un secret, això?
3: Ho podem dir, crec. No, no n'hi ha cap.
7: Hem decidit disc, primer disc d'Al·lèrgiques, sense col·laboracions.
1: Molt bé. I és una decisió presa a consciència. No ho volem.
7: No ho volem.
3: És un disc molt fet a casa. O sigui, l'he produït jo, a casa meva, a l'estudi que tenim.
0: Jo i Joana Subirats, perquè quedi clar.
3: La Maria Riba ha fet tota la direcció artística, la direcció dels videoclips, visualitzers i tot.
7: Portades, bla, bla, bla.
1: Sí, tot us heu fet vosaltres.
7: Sí,
3: és a dir,
7: homemade.
3: Sí, no tot, perquè hi ha coses que tal, però sí, a nivell creatiu i de... Sobretot aquestes coses importants, sí.
7: L'estructural del disc no ho hem delegat aquest cop.
0: Bueno,
1: molt bé.
0: Estem molt intrigats. A l'octubre... Bueno, ara posarem alguna... Tenim la cançó que està demanat, sí?
7: Sí, sí.
0: Doncs,
7: sí.
0: Com es titulava?
7: Un amor amb mi.
0: Del nou disc. Doncs ja ens podem fer una idea per on van els trets. A més, potser aquesta cançó la toqueu aquest divendres a la Vila de Gràcia.
3: Exactament.
0: Perquè resulta que teniu un bolo, expliquem-ho a la gent, perquè, o sigui, qui, després de sentir aquesta entrevista, li vinguin ganes de veure les Al·lèrgiques al Pol·len en directe, doncs tenen una ocasió de fer-ho per les Festes de Gràcia.
3: Sí.
0: A on?
3: Plaça Rovira.
0: Plaça Rovira. Divendres, a quina hora?
3: Sí, a les 11, no?
7: No
3: em sembla que sí.
0: Segur que estarà molt ample i molt fresc, diguem-ne.
3: No, no està tan ple aquest any, festes.
0: Ah, no?
3: Jo
0: Oin,
3: estic
0: cuidao.
3: Una mica contenta.
7: Ja, és que està coincidint bé de dies.
3: Sí.
7: O sigui, l'altra setmana s'està molt bé.
3: Sí.
1: Sí.
7: El fin de...
0: Sí, no hi ha la saturació d'altres anys, és el que vols dir.
3: Sempre està saturat, però jo he viscut anys molt bèsties i aquest encara s'aguanta una mica.
0: Jo t'haig de dir que hi he anat diversos anys i aquest any vam estar a punt d'anar-hi el divendres, no sé quin dia, vam dir, mira, no, dissabte vam dir, no hi anem, que ens trobarem massa gent. Justament de l'experiència d'altres anys d'allà apretat, no sé què, volíem sopar prop de la plaça del Sol i vam dir, escolta, anem a sopar a l'Eixample i ja s'ho trobaran.
3: Sí. Depèn de la zona de Gràcia, jo crec.
1: Sí, a més, si és a Rovira, que almenys és una plaça que és més ample.
3: Està una mica, no està al mig, llavors la gent anirà... Si vol venir a escoltar-nos.
7: No passa res, per sort serà l'última festa.
0: No, aviam, professora, no.
7: No hi haurà més festa per celebrar.
0: Bueno, és la professora Olivia Làctia, que és l'experta en eclipsis, i té la teoria que divendres s'acabarà el món, però no és així. Ja la va tenir, que s'acabarà...
7: El 28 apunta.
0: No és el 28, no comencem tonteries, que la setmana passada s'havia d'acabar coincidint amb l'eclipsi solar.
7: S'ha donat una setmana de marge, en feia pena.
0: Sí, però l'endemà va dir que era un any de marge i coincidint amb l'eclipsi a Cádiz.
7: El temps és relatiu.
0: Bueno, sí, doncs fotis d'acord amb vostè mateixa. Vosaltres a les Festes de Gràcia vau actuar-hi per sorpresa, crec recordar, fa un període de 3 d'anys.
3: Sí, l'hem passat.
0: Com es fa això d'actuar per sorpresa?
3: Perquè els nostres amics estan al carrer La Perla i llavors ens van posar allà.
7: Sí. I havíem de vendre entrades per no sé què, llavors tocar gratis era una mala estratègia de màrqueting, llavors sorpresa, i vam avisar com el mateix dia, crec. Bueno. I qui ho va veure va venir.
0: Perdona,
7: va
0: ser molt xulo. Aquesta indicació que l'he fet amb el tècnic no era per vosaltres.
3: No.
0: Era, suposo que heu entès que era pel tècnic. A veure, a Gràcia, m'ha estranyat que parléssiu de Gràcia, del vostre vincle amb Gràcia, però que no parleu de la gentrificació. O sigui, una mica indirectament ho heu mencionat al dir que, per sort, no hi ha tanta gent enguany, però no heu acabat de fer la rajada habitual, diguem-ne, que és el que m'esperava.
3: Ah, no, o sigui...
7: O sigui, estem
3: molt enfadades sempre, sí, per aquest tema i és un pal, però sí que he sentit una mica més de gent local en els llocs locals, potser del barri.
6: També s'han de celebrar les petites victòries.
1: Sí. Exacte, que no tot està perdut, no? Potser.
6: O sigui, hi ha molta gent fent molta feina a la vila de Gràcia i a Barcelona i en molts llocs que també funciona, vull dir, sí, la militància funciona. I
3: durant el dia hi ha moltes activitats xulíssimes com la glosa de Plaça del Sol, que a mi és de les meves coses preferides.
0: Quina? Del Plaça del Sol?
3: El concurs de glosa a Plaça del Sol.
1: I participes?
3: No.
0: No, home, no, vosaltres faríeu campes.
1: Home, seria xulíssim.
3: No,
1: no,
3: no, no, no, no
6: són boníssims,
3: molt difícil.
0: Sí?
6: Els glosadors.
0: I això es fa sempre, cada dia? O...
6: Cada any.
3: No sé.
6: El diumenge crec que es fa.
0: Molt bé, si no, que ho busquin a internet, quan és el concurs de glosa a la Plaça del Sol. Escolteu, quant temps voleu que duri l'entrevista a partir d'ara? Ja hem acabat, oi, amb les seves preguntes prèvies? Bueno, estàvem donant voltes aquí, ja fa estona que hem acabat. Pot durar 5 minuts més a partir d'ara, 10
3: Perfecte.
0: Minuts més a partir d'ara, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o us quedeu fins a les 7, que és quan acaba el programa?
3: Ens podem quedar una estona.
6: Fins a les 7 de la tarda.
1: No sé si la Maria aguanta,
3: fins a la tarda l'arriba, li agafarà un...
6: És que vaig al cine, ara.
0: A què vas a veure?
6: Vaig a veure Spider-Man.
1: No, eh!
0: A veure,
1: has vist les altres?
0: Calma.
6: Fa una setmana les vaig mirar perquè... Volia anar a veure aquesta i no havia vist cap, perquè és que jo no sé res d'això. I les vaig veure amb la meva parella i avui anem a veure l'última.
0: Sí, perdó, és una marató de 6 pel·lícules, oi? O no? Quantes són abans?
6: No, jo he vist com les noves, no sé quantes.
1: Ah, eren 3.
0: Perdona un moment.
6: Sí.
0: T'has preparat per veure Spider-Man? I has vist els xurros recents de Spider-Man? I no has vist l'original, que és aquell senyor de la cara rara, que va, bueno, és la primera de totes.
1: A mi no em miris.
6: A veure, a la tercera surten tots... Eh? I jo anava fent pausa i fent preguntes. Vale, aquest que surt aquí, tal, quan...
0: Era,
6: ja m'ho van explicar.
0: Tampoc és l'Odissea, que cal molt context per entendre-la, diguem-ne.
6: Sí, s'entén ràpid.
0: S'entén ràpid, jo diria. Molt bé, per tant, hi vas avui, a quina sessió?
6: És que no ho sé.
0: Ah, molt bé.
6: O sigui,
0: ho deus saber
6: a
0: la teva parella,
6: aquí.
0: Que és el teu...
6: Sí,
0: molt bé,
6: sí,
0: doncs
6: sí.
0: Deixem-ho en qüestió de domèstic o d'àmbit familiar. I la durada farem... És que tinc els nens de Banyoles avui, que han d'entrar de seguida. Però farem una estoneta més encara.
1: Sí, home, sí.
0: Us en recordeu? Que veu venir l'any passat,
6: sí.
0: Una de les dues.
6: Yeah.
0: I com, quin, el tempo que va tenir l'entrevista, com va començar l'entrevista?
6: O sigui, t'hem de dir quan crec...
0: No,
1: si us en recordeu.
0: Ja t'ho recordem nosaltres.
6: Som un grup de música format per 6 membres...
8: Vinga, ànima bonita.
6: Boníssimes, que fem pop-rock en català, a Catalunya.
9: Tete, espavila.
6: I arreu.
0: I parlem sempre com així,
10: reflexionant
0: molt el que hem de dir.
8: Tosca!
6: A veure,
0: a veure.
6: No. En la meva defensa,
3: ai.
6: Només ens porteu a l'estiu per festes de Gràcia, que estem molt cansades.
0: Ah, va, la culpa...
6: Contracteu-nos el...
3: Un altre moment,
6: o sigui, porteu-nos, entrevisteu-nos al març.
1: Jo, a sobre molt cobrar.
0: En la meva defensa, no, diria que jo només estic aquí als estius, que passa volant, però la coincidència amb les festes de Gràcia no la tenia present, perquè no recordava que l'any passat va ser coincidint amb les festes de Gràcia.
1: Però una cosa, l'any passat...
6: Gràcia o Sants...
1: L'any passat, deu venir el 26 d'agost, que ja no són festes de Gràcia.
6: Però són festes de Sants.
0: Ah, són festes de Sants.
6: Que també toquem aquest any.
0: Sí, home, doncs digueu. Digueu, a veure, quin
6: 28
0: dia?
6: 28 d'agost a la plaça dels Castellers de Sants.
0: Ojo! Que és el dia que acabem temporada nosaltres. I que anem a sopar.
3: Podeu venir a celebrar-ho.
0: Sí. A quina hora toqueu?
6: No. A les 11.
0: Ui, no, estarem sopant. No, perquè si no, en lloc d'anar al Patafolla o en lloc d'aquests, hauríem vingut a veure-les amb ella. Però farem un canvi de plans.
1: Bueno, ho podem veure.
0: En tot cas, aquell dia semblava que estava com una mica amb el dia se'l posat. Avui podríem estar en una tessitura semblant. És que no puc preguntar per 6 noies de per què no de 6 noies, llavors hem de preguntar altres coses.
3: Sí, potser. O sigui, l'energia de l'estiu, no? Al final.
6: Sí.
0: A veure, un grup de 6 noies, vale, això ha quedat dit, eh?
6: Llavors,
0: amigues.
6: Quantes noies som?
0: Amigues de fa molts anys.
3: Això és també...
6: Joana.
0: Ah, és relatiu, això?
6: O sigui, vale, mira, no, ens passa una puta cosa.
0: Aviam, explica-la.
6: Però ens passa una cosa, que és que a totes les entrevistes diuen que som noies i amigues.
0: Ah, no sou amigues.
6: Ve la Ludwig Van i dieu, sou 6 nois amics de fa molts anys, no els hi dieu a ningú!
0: Bueno,
6: només a nosaltres, que som amigues, som músics,
0: sí.
6: I toquem juntes,
1: ara.
6: I ja està.
0: Jo parlo en nom de Pere Mas, no en nom de
5: tots els presentadors.
0: No, parlo en nom no de tots els presentadors de RAC1 ni de Catalunya Ràdio en lloc. Compte que no m'amenacis, eh, Aitana?
5: Calienta que sales.
0: Aitana, tranquil·la.
6: Què tal aquesta energia? T'agrada més que la de l'any passat?
0: M'agrada molt, però per aquí no m'enganxaràs, perquè jo he entrevistat moltes vegades els Amics de les Arts, quan eren 4 i quan eren 3, bueno, i el tema de que són amics, i el del pis, quan van viure junts...
6: Es diuen els Amics de les Arts. Evidentment se'ls hi pregunta, bueno, els Amics de les Arts, si són
0: no
6: amics.
0: Diuen, perdó, el títol diu que són Amics de les Arts, que vol dir
1: no
0: de la música,
1: ells.
0: No entre ells.
1: No entre
0: ells. Això és de, diguéssim, subjecte, verb i predicat. Bueno, en tot cas, els hi preguntem sempre. I també surt el tema de com es diu això. Bueno, jo els hi trec bastantes vegades que són un grup poc... saps que el rock és sexe, drogues i rock and roll.
6: Sí,
0: i que, hòstia, són molt avorrits. Sí o no? Home, estan amb la mateixa parella des que van començar la seva carrera musical. Sí, és veritat.
6: Els Amics de les Arts.
0: Clar, i aquí... Oh, sí, jo sempre, és veritat o no, això?
1: Sí, però m'ha fet sempre... gràcia la resposta de la Joana, que diu no com nosaltres.
0: Ah, això no m'hi fico. Són coses
6: nosaltres
0: personals.
6: Cada disc... parelles diferents.
1: Sí o no?
0: Toma!
6: Cada disc va per gent diferent.
5: Bravo! Com ha de ser? I la pregunta...
0: Ai, la perla, va. la perla. A Rosalia.
5: Un moment.
0: L'Aitana bon matí té una pregunta.
1: No tallis
5: la pregunta que volia fer és si són al·lèrgiques al pol·len, de veritat.
3: Ah, això sí que ens ho pots preguntar.
5: Veus, aquí és la pregunta, Pere, és que has d'aprendre.
3: Som
6: intolerants a la lactosa.
0: Que raro.
6: Però el nom era feíssim, totes.
3: Sí.
6: I el nom era molt lleig.
0: Sí.
6: Intolerants a la lactosa...
0: Sí.
1: Intolerantes.
6: O sigui, és com fecal, no sé, no mola. I llavors vam dir, doncs, al·lèrgiques.
1: Molt bé, i ara sí, el moment perla, no? Que és el que volia.
0: Exacte, efectivament, Rosalia.
1: Perquè parlàvem de nòvios.
0: Sí, no,
1: clar,
0: no.
1: Clar, de nòvies. Perlites.
0: Ha dit parelles, eh? No sé
1: perlitis. Sabeu
0: molt...
1: que aquest any tothom ha de passar pel meu confessionari, no?
0: Sí, és una cosa que passa
3: m'encanta.
0: Aquí.
1: Sabeu això com va, no? Sí, les vibes?
0: Sí, sí. Sí, perquè... No, és que ens han trobat gent que va ser el... Bueno, no direm més noms.
1: El d'ahir va confessar.
0: Ens han trobat gent que no sabia que era la maniobra perla i confessionari de la Rosalia.
1: Que m'ha semblat insultar.
0: O que no coneixia la cançó, que la cançó està sonant tot el dia a totes les ràdios.
1: Sí. Doncs per això volíem saber si alguna perla havia passat per la vostra vida i li havíeu dedicat una cançó, potser, d'algun àlbum.
7: Mira com riuen.
1: Està clar, no?
0: Oi...
1: Està clar que sí, no?
6: El...
1: Reinones?
6: Jo crec que el 90% de les cançons d'al·lèrgiques va per diverses perles que, hem atrevessat.
1: Dilo!
6: Sí, 90 o 95.
1: O 99,
6: uau,
1: no?
6: De vegades ens trobem i diem vale, hem de deixar de fer cançons d'amor, desamor, anem a fer cançons d'altres coses perquè...
1: Però els aviseu o no, els perles o les perles?
3: Ho saben.
1: Ho saben, eh?
3: A vegades ens contenten... Ens... contesten també.
1: Us fan un follow.
7: Sí. Com? Us contesten amb cançons?
0: Oh, un moment.
1: Cantant,
0: això s'ha posat interessant. Expliqueu-nos-ho bé. Us contesten perquè els aviseu abans o com va?
3: No puc dir res més.
7: Si vosaltres també heu sigut perles.
6: Gatekeeping.
3: Sí, jo crec que potser sí en algun moment. Bueno, jo no,
1: Potser que es dediquin al rap, no? Perquè si fan un beef...
3: Exacte.
6: Ostres, no, els raperos.
1: Això és boníssim,
0: no, a veure, o sigui... Per tant, hi ha una cançó de l'Eric, una qualsevol, que és un missatge per una persona humana.
1: Pere, el 95% han dit.
0: No, una altra. I llavors, en aquesta concreta, hi ha hagut una altra cançó que ha estat la resposta.
7: Necessitaria.
0: Hem de trobar el grup i portar-los la setmana que ve. No. O sigui, jo crec que hem de fer l'entrevista del...
7: Necessitem una persona
0: que no sabem del grup,
3: si
0: no?
3: És tan directa com Amor de Garrafa i Toilet Chronicles de la Núria Graham i Paul Burgess.
0: No,
3: és tan directa.
0: No, i el nom del grup no ens el direu?
3: No.
0: Segur?
3: Segur.
1: Són al·lèrgiques als perles.
0: Bueno, alguna pregunta més, Rosalia, dels perles o deixem tranquil?
1: Les perlis.
0: Eh?
1: No, bueno, estava clar, no? Això que totes fem... alguna cançó despetxàs, no?
0: Sí, no, tu, probablement. Sí. Va començar la del Facturamos, les mujeres facturen i no lloren i tot aquest rotllo. A veure, més coses. Una altra pregunta que surt a totes les entrevistes. La del Joan Manuel Serrat.
3: Ai, sí.
0: La volem o no, aquesta?
3: Aquesta ens encanta.
0: Doncs,
1: ah, molt bé.
0: Bueno, uf, estem aquí suant i mira que no és per la calor. A veure, el Serrat va actuar amb vosaltres a l'Apolo.
3: Bueno, no. Això és com lo de... Si van actuar el Freddie Mercury i la Montserrat Caballé als...
1: Ai, que bo!
3: Als Jocs Olímpics. No va passar.
0: Ostres!
3: Sí, el Serrat no havia de cantar, no havia de pujar a l'escenari, perquè tampoc li volíem demanar tant d'allò, però va venir i estava al palco.
0: Sí.
3: I en aquell moment, que la seva veu va sonar, gravada, perquè
0: ell va fer una col·laboració amb vosaltres. Ell va fer una col·laboració i quan la interpreteu en públic al davant... tireu la gravació del Serrat.
3: Bueno, ara ja no, però sí, ho fèiem.
0: El Paraules d'amor, estem parlant de Paraules d'amor. Correcte.
3: I ell, en aquell moment, estava molt animat i va començar a cantar.
0: Des de la llotja?
7: Des de la llotja.
3: O sigui, no era la seva veu la que s'estava escoltant, però ell estava cantant igualment. Vull dir, era ell.
7: Feia playback de la seva pròpia veu.
3: I nosaltres això sí que ho havíem parlat amb la nostra tècnica de llums i li vam dir, vale, Ivet, si en aquest moment del concert el Serrat es posa a cantar, enfoca'l amb un foc.
7: Clar, obre totes les llums de la sala i a tothom el vegi.
0: I la gent devia flipar.
3: Molt heavy.
0: Clar, perquè a més la gent no devia saber que el Serrat hi era, perquè si estava dalt la llotja a l'Apolo, l'Apolo, bueno, és una platea, diguem-ne, però a dalt, si no t'hi fixes molt, no ho veus. No.
3: Mon pare estava al seu costat aguantant-lo perquè es pensava que cauria. Ai, de lo emocionat que estava cap endavant cantant.
0: És veritat, la barana aquella no és gaire alta, efectivament. No,
1: però de fet es van viralitzar moltes imatges del Serrat això, cantant a ple pulmó a la sala Apolo.
0: I s'està fent playback amb ell mateix.
1: Sí.
0: Bueno, escoltem-lo, doncs, aquest moment.

0: És que sap greu tallar una cançó quan està sonant per la ràdio, no?
1: Sí.
0: Oi que fa com cosa? Sempre ens passa el mateix quan estem sentint una cançó. Escolteu una cosa, jo us vull preguntar una cosa sobre el vostre usuari del YouTube, que és un tema que hem estat també discutint tota la tarda.
1: Sí, necessitem resposta.
0: Necessitem resposta. A veure, teòricament, el vostre usuari del YouTube és al·lèrgic a aquest on hi ha el videoclip de l'Alba Camuflat, recordem-ho.
1: En ocul.
0: Al·lèrgiques al pollen, això s'entén perquè és la, diguem-ne, la geminada, 3, 8, 5, 1.
1: 5, 9!
0: Sí, perdó, 5, 9, gràcies. Alba, gràcies.
2: No ho sabia.
1: Ai, jo sí, m'encanta.
0: A veure.
2: O sigui, quan tu et fas un usuari a YouTube, que ja, té, ja està fet...
0: Sí. Ah, ja està
2: YouTube
0: ocupat.
2: YouTube et fa una proposta.
0: Sí.
2: Et posa uns números aleatoris. I vam dir, pues, ens quedem amb aquests números aleatoris.
3: Sí, jo no tenia ni idea d'això.
1: Però llavors vol dir que al·lèrgiques al polen normal ja estava agafat.
2: Sí, suposo, no
0: home,
2: sé.
0: No, anem a mirar ara, anem al YouTube, de qui és al·lèrgiques al polen normal.
2: Els números
3: no els han robat.
1: A mi que em fa gràcia
2: no
1: és
2: que codi,
1: us va ser igual. No vau dir, va, posem una data, no sé, sí. Un any. No, no vau dir.
0: Sí, és el número que va suggerir el senyor YouTube, per entendre'ns.
2: Sí, a mi el Twitter em passa el mateix. Em dic Maria Ribé i no, és que no sé qui és, com 63-39. No sé, és una cosa que em fa molta gràcia, què passa.
0: Bueno, doncs el Departament d'Investigacions i Cibernètica del programa estan aquests moments treballant intensament. O sigui, la Iel Brusco està amb el portàtil que té aquí, buscant de qui és al·lèrgiques al polen normal.
1: La Iel Brusco és molt fàcil, no?, que estigui l'usuari.
0: Sí, és veritat que no deu estar agafat. A veure, Joana, on és avui el Basili?
3: Una cosa... El Basili?
0: Sí.
3: El Basil?
1: El Basil, el Basil.
0: El Basil.
3: Però això, d'on m'ho heu tret?
0: No
1: ho
0: sé.
1: Però on és? És que no ho sabem.
0: Dir, com que no podem dir que sou una girl band d'aquestes, doncs...
1: Hem de tirar d'altres coses.
0: Investiguem Basil.
3: Hosti, m'està fent molta gràcia. Vale, el Basil és un de Blaumut. Però ho sabeu, això, no?
2: Sabeu la història, el Basil?
1: No, ens l'heu explicat.
3: Però què us ha fet aquesta pregunta?
0: És una pregunta que m'ha sortit així, de manera aleatòria.
3: El Basil és un de Blaumut molt simpàtic que vam conèixer a Igualada el dia que vam tocar amb ells, fa poc. I res, ja està. És el Basil. És un crac.
2: És el violinista, no?
3: Sí,
2: i que toca també una serra.
3: Ai, quina gràcia m'ha fet la pregunta.
2: I ens vam parlar amb ell i no sé per què, nosaltres, bueno, ens agraden les bromes, i de sobte era com un ent en la nostra vida. Llavors,
3: sí,
2: el dia següent era com el
3: partit
2: del Mundial. I tothom,
0: el Basil.
2: Com, el Basil ha sortit al camp, no ho puc creure.
3: Bueno, un petó pel Basil des d'aquí.
2: Basil, no, una abraçada.
0: No us ha dedicat cap cançó, no, el Basil?
3: No, home, no.
0: No, no ho sé.
1: De,
0: no
1: moment.
2: De moment.
0: De moment, que no sigui
2: el Basil demà. Podria ser el nostre pare.
3: Sí, sí. Sí.
2: O el nostre tiet.
3: Sí, sí, sí.
0: El tiet simpàtic.
3: El diet simpàtic.
2: Sobretot.
1: No trobo el canal de YouTube que existeixi d'al·lèrgiques al pollen sol, eh?
0: Vull dir, no existeix.
1: No ho aconsegueixo trobar.
0: No, és que si no trobes, és que no existeix.
1: Potser és que la Maria arriba directament a posar.
2: És que no ho vaig fer jo, però...
0: Però qui ho va fer potser venia de les festes de Gràcia i estava una mica empanat.
3: Sí, potser, segurament.
1: O de Sants.
3: O de Sants.
2: O de Sants.
0: Molt bé. I estem a la recta final que han de passar els nens de Banyoles. Ja podeu entrar a l'estudi, eh? Sí, que us vull saludar. O potser posar uns anuncis abans. Publi de l'hora d'abans. Només tinc la d'ara, oi, pendent? Sí. És que estic una mica despistat amb les publicitats. Avui és que és un dia especial. Avui, a part de la vostra visita, diguem-ne, tenim menys programa i hem de reestructurar les coses una mica diferent. Algun guilty pleasure de la música que escolteu vosaltres? O sigui, escolteu el reggaeton aquest dels nassos o... Quan aneu a la furgo i quan aneu de bolo, què es pot sentir per allà i qui controla Spotify de la furgo?
2: De Joana.
0: Ah, sí?
2: Sí.
3: Últimament sí, no sempre.
2: Ens agrada jugar un joc que és de secret, qui té el mòbil, dedicar-li una cançó a cada un de la furgoneta. Aquesta cançó va a part, la Joana, pum, i la posem. Aquesta cançó va a part, la Berta, i sempre
3: llavors
2: és una broma.
3: Fem moltes bromes.
1: Que guai. Llavors, algú, per exemple, li ha passat una anècdota... Algú li acaben de trencar el cor, per exemple, i vosaltres li faríeu la putada de posar-li alguna cançó...
3: Sí.
2: Bueno, aquestes persones, músics, han sonat molt de putades.
1: Ostres, però ens ho feu més, això.
0: La part, haurem...
3: clar.
1: Necessito saber-ho.
0: Haurem de fer una segona part d'aquesta entrevista i penjar-la oculta al YouTube, alguna cosa així. Per tot aquests punyals que han volat durant tota l'estona. Escolteu, al·lèrgiques al polen, o el polen, o que sigui... Demà, divendres... No, demà passat... Avui què és? Dimecres, joder.
1: Dimecres, en dos dies.
0: Divendres, festes de Gràcia...
1: Últim dia de festes de Gràcia.
0: S'acaben divendres,
1: sí.
0: Ja?
1: Sí,
0: sí,
1: el 21.
0: A rebentar les naus aquell dia a les festes de Gràcia. A les 11, m'heu dit...
3: Sí.
0: A la plaça...
2: Rovira.
0: Rovira. I també a les festes de Sants, que són la setmana següent,
3: sí.
0: El divendres 28,
2: sí.
0: Que més menjar a les 11, alguna cosa així.
3: Sí. A la plaça dels Castellers, no?
2: És que no sé com es diu la plaça. És allà darrere de... on la parada d'autobusos de Sants. Allà.
0: Molt bé, doncs allà estaran les al·lèrgiques al pol·len, que s'enduen aquest aplaudiment.
1: I atents i atentes, que ens han recordat que l'octubre treuen disc.
0: Efectivament, del qual ja n'hi ha 3 cançons penjades a l'Spotify, per tant, poden anar allà a investigar.
2: Moltes I toquem gràcies. El Bogatell a la Mercè.
0: Sí? A la Mercè, home!
3: Sí.
0: Cuidao, perdona, ho tenia aquí, tens raó, el 26 de setembre, a la platja del Bogatell.
3: Sí, sí. A les 8.
0: I que, no se us oblidi que el 13 de febrer del 27 presenteu el disc al Resmetàs.
3: Això no se us oblidi.
0: Que ho tingueu clar, eh?
3: I es poden comprar les entrades,
0: doncs,
3: eh?
0: Vinga, que espavili.
1: Compreu.
0: Jan, Marc, us ha quedat clar o no? Què feu amb un micro de RAC1? Ah, val, que és per parlar.
4: Sí, és que entrem i ens el donen, no sé.
0: Sí, però sou els únics col·laboradors que seieu aquí a la grada i us donen un micròfon.
4: Sí, bueno, suposo que fem una mica de pena per això.
0: Sí, efectivament.
1: Perquè són uns mimats.
0: Venen des de Bunyoles amb el tren, eh?
4: Sí.
0: Alguna incidència avui al tren, alguna cosa rara?
4: No. L'AVE va com un tiro.
5: Tot molt tranquil.
0: És l'única cosa que funciona bé de la Renfe.
5: Correcte.
0: Bueno, el Prime on a Prime d'avui, què serà? Es pot dir o no es pot dir? No
4: sí.
0: M'ho diguis.
4: No.
0: No m'ho diguis.
4: Ja veurem.
0: Posem uns anuncis. Gràcies a la Rica del Polen. Que vagi bé.
1: Bravo. Adéu.
6: Versió estiu, amb Pere Mas.
7: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç.
14: Estan els dosos entrant.
13: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
15: L'Arboç és plaça de Déu i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells de RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
13: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
14: Passa a l'altra banda, el Castell Carrega!
13: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC1.
0: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
1: Un tauró!
16: Per favor, sortiu de l'aigua!
17: Fora!
16: Au!
18: Traieu aquell nen, que s'acosta!
19: Ràpid, nadeu, tothom fora, va!
20: Quins nervis, socors!
21: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
13: Així sona l'estiu a RAC1.
22: Estadella, et pelaré.
23: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
21: No, pareu! Oh, que era una broma!
13: RAC1, tots som un milió.

0: anem a rematar.
1: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
2: Versió estiu amb Pere Mas.
3: És probablement un dels moments més esperats de la ràdio catalana, eh? La gent en parla pels carrers de Barcelona.
4: Sí, tant.
3: I pels carrers de Bunyoles segur que en parla.
4: No s'enfadin,
3: eh? La gent de Bunyoles.
4: Sí.
3: Arriben directament des del Pla de l'Estany, que és la seva comarca, des de la bonica vila. En realitat són de Camós, no són de Banyoles.
4: Bueno, jo sóc banyolí.
3: Ah, tu ets banyolí?
4: Sí, sí, sí. Ell és porquerenc.
3: És porquerenc.
5: De Porqueres.
3: Sí, sí, m'hem parlat un dia. O sigui, cap d'ells, però viviu a Camós tots dos.
6: La nostra vida passa a Camós.
4: Sí, passa a Camós. Sí, sí, sí.
3: Ah, perquè aneu allà, aquella mena de Casal Raro, no sé on esteu allà.
4: Sí.
3: Però la ràdio està a Banyoles.
4: Sí, la ràdio està a Banyoles.
6: La ràdio, Banyoles, Banyoles,
3: la ràdio que toma a les Boles, on hi feu la Quinta Forca.
4: Correcte.
3: Ara deveu estar, tocant-vos, deveu estar de vacances, no esteu gravant res.
6: A l'octubre comença la temporada.
3: L'octubre?
4: Sí, encara queda.
3: Bueno, sort que us tenim aquí a RAC1 acollits.
6: Exacte.
3: Són, que ja encara no he dit els noms,
5: volem
3: que
5: acollir.
3: Quin problema hi ha? No, és una altra mena d'acolliment. Tranquil·la, senyora Oriol, si no comenci a tocar els nassos. Avui amb un horari una mica... No, és l'horari de sempre, no sé quin horari és, però, bueno, què? Estem d'acord d'anar vides?
6: Que sí, no.
3: A veure...
6: Mai hem anat a l'hora, però sí.
3: Mai hem anat a l'hora. A veure, són els més joves de l'equip, els últims a arribar i es queixen de l'horari.
6: No, home, no.
4: Mai ens
6: encara que arribem aviat.
3: Sí,
6: encara que arribem a l'hora.
3: Perquè esteu condicions pel tren.
5: Porti l'Abdul.
3: Ah, és veritat, que un dia es va portar un senyor molt
4: alt. L'Abdul, la millor persona del món, segurament.
3: Segurament, i no l'hem tornat a localitzar. Bé, són el Jan Coll i el Marc Graulosa. El Gravo i el Jan. Magnífic.
7: Quines ganes de cantar Prime.
4: Sí?
3: Sí, tu, o sigui, tu el que més t'agrada d'aquesta secció és el cantar. Encara tenim pendent de comentar l'Odissea, però com que hi ha butlletí de les 6... Com que tenim el temps afegit a partir de les 6 i tenim molta gent amb moltes ganes de dir moltes coses...
6: Que ens esperàvem trobar en Pep Prieto avui,
7: per
6: comentar-la.
7: Quina llàstima que no hi
4: estem supertristos.
3: No, perquè en Prieto, on l'hem mogut?
7: Jo també estic molt trista.
4: No, que no,
3: calma, calma. Ve, quan ve? Posa la música trista. Posa la música
5: trista. Descansi en pau, Prieto.
7: No, no.
6: Pobret.
7: No,
3: en Pep Prieto.
4: Blas.
3: I ja no és entre nosaltres.
5: No,
4: la sèrie molt recomanable.
3: En Pep Prieto.
4: És un dia trist.
3: Ja no es troba entre nosaltres. Què fa que en Prieto no sigui avui aquí a la ràdio?
5: Era un tio...
3: Era bon tio.
5: De pel·lícula.
3: Els nens han vingut de Banyoles.
7: No
6: expressament.
3: I volien veure en Prieto.
4: Sí, volien parlar de l'Odissea.
3: En Pep Prieto Plas. Volien comentar amb ell l'Odissea.
4: Una pel·lícula molt recomanable.
3: Perfecte. No, vindrà divendres, tranquils. No, altres
4: coses.
3: En Pep Prieto, aquí li desitgem un bon dimecres allà on estigui.
5: Divendres, pel·li i sexe, no?
3: Sí, divendres tenim el Prieto i no sé què més tenim. Tenim moltes coses divendres.
5: Clar, perfecte.
3: I hi ha una altra cosa més que no me'n recordo. No em puc aprendre les coses de memòria. Va, anem a la cosa vostra.
4: Ara, anem
3: a
4: la
3: cosa. Si ja tens, comentem l'Odissea i si no, doncs foteu el cap. Sí, que a les 6 us ventilo i us poso el boleto, eh?
4: Va,
3: eh?
4: Sí, sí, que ara
3: sí?
6: Vinga, va. Ja veurem què fem. Que aquesta setmana volem parlar d'una cosa que ens està canviant més la nostra vida que vendre en Ferran Torres al PSG.
3: Comencem.
4: Sí, sí. La intel·ligència artificial.
6: Exacte. Perquè és una cosa que fa uns anys semblava que era de pel·lícules, que no arribaria mai.
4: Sí. I ara tu li demanes que et faci un currículum que et resolgui un problema de matemàtiques o que et digui què he de fer amb la meva vida.
6: I nosaltres, bonament, ens hem preguntat, serà que la IA està al seu prime?
8: Life. Life is the only thing we need.
1: RAC1.
8: They need me to go, but I don't wanna leave.
1: La ràdio que et fa moure el tutu.
6: Prime, el ChatGPT, perquè ens entenguem tots,
3: sí.
6: És que ens fa la vida molt més fàcil.
4: Sí.
6: Eh que sí?
4: Mm. Sí?
6: No només perquè sigui una cosa important, allò matemàtic, sinó per fer quatre tonteries. Preguntar-li quant de temps necessito per bullir un ou dur. O tinc un correu molt seriós de no sé qui que no sé com respondre. Fes-ho sèriament i amable.
4: El dia a dia és una eina que s'utilitza.
6: Sí, s'utilitza.
4: Li pots parlar amb àudio i tot. Vull dir, és així de trist.
6: Sí, sí, sí. Però això tenia... És a dir, originalment tenia un nivell científic que també va molt bé, Vull dir, com si fos l'impremta, que van deixar d'escriure a mà i van passar a impremta, doncs, per quantitzar dades i tot això, doncs, té la seva gràcia.
4: Home, va ajudar l'home a arribar a la Lluna aquest últim cop, vull dir que està posada ja a tot arreu i més a coses més científiques que no hi arribem.
6: No,
4: però, bueno, aquí hi ha un problema, que és que quan aquesta IA es posa a la mà de tothom,
6: què?
4: Passen coses. Vols dir, Gravo, que estem deixant que la IA faci masses coses per nosaltres?
6: Mira, nosaltres sabem que abans volies fer un cartell, una imatge així escorrada, sí. Que agafaves el Photoshop, no?
0: Clar, tota la vida.
6: En sabeu de Photoshop?
0: Sí.
4: O el Gimp, que sí? encara és més trist.
6: El que passava és que si tu no sabies de Photoshop...
9: Yo era más del Paint.
0: El Paint.
9: Que venia con el Windows.
0: Sí, sí. Jo havia fet servir el Corel Draw per fer cartells.
6: Què és això?
0: Eh? També, mira, busca un Corel Draw.
4: Quina cosa més sèria.
6: Però quan això va evolucionar, abans de passar a l'intel·ligència artificial, què hi havia? El Canva.
9: El PowerPoint.
6: On ha quedat el Canva?
4: Aquí fem una crida, vale?
6: Fem una crida.
4: Que volem que la gent torni a fer servir el Canva. Perquè, sisplau, com a mínim tu abans feies, jo què sé, tenies una panaderia,
6: sí,
4: i buscaves una plantilla, escrivies tu el text. Ara ja ni això. Vull dir,
6: no. Ara vas allà al ChatGPT i li dius, a veure, fes-me un cartell d'una fleca modern, tradicional, amb colors càlids, tipografia elegant i una il·lustració del poble català.
10: Això ho faig amb paper i boli.
0: Sí, ho fa directament i queda més maco.
6: Pobre Pilarín, s'està quedant sense feina, la Pilarín.
4: A més, la IA li roba, o sigui, es copia dels seus dissenys, sí, per crear il·lustracions com la Pilarín.
6: Exacte, li diuen, fes-ho l'estil de la Pilarín Vallès.
10: No. Ja te dic jo, ja te dic jo.
4: Ni un duro.
6: Llavors, sisplau, mira, la gent ho pot fer des de casa, un exercici que demanem, entrar a l'Instagram, ara que s'estan fent moltes activitats, que contin quants cartells veuen que ja ha pogut posar mà, perquè són tots iguals.
10: Festes majors.
6: Per tant, sisplau, ara. Que torni el Canva.
4: Sí, sí. I aquí, bueno, ens fem una pregunta, que és que si la IA està matant la nostra creativitat. Llavors, molta gent diria, sí, està matant la creativitat. Però nosaltres creiem una cosa bastant diferent, que és que estan baixant els estàndards de qualitat. Perquè ara és molt més fàcil fer una cosa mediocre. I això és important. Perquè que un senyor de 60 anys hagi fet un vídeo de l'Spiderman lluitant contra en Doraemon i que en Doraemon es tregui de la seva santíssima butxaca màgica un bazooka que dispari Dora-X explosius, no.
10: El casquet-lo!
4: No significa que s'hagi acabat el cinema, però sí que significa que ara podem produir una merda a una, sí, velocitat totalment espectacular. I el pitjor és que la gent mira l'Insta i en vez de dir, uf, quina santíssima merda, diu, no, que guapo! Això fa acabar el cinema! Doncs pues no!
6: Per tant, abans una cosa dolenta requeria temps i ara pots fer 100 coses dolentes en 5 minuts.
4: Sí, sí.
6: Ah, i una cosa important que hem vist també, mira, això ho volíem comentar amb en Pep, però no hi és, avui ens ha fallat aquí.
4: Celsia.
6: És que, si sabeu el que és, un mockbuster.
0: No.
6: Eh? Mockbuster? No?
0: No.
7: Pot ser que sigui com una superproducció que ha fet un pet?
6: Por ahí.
4: Sense superproducció.
6: Exacte. Un mockbuster, això m'ho va explicar en Jan, jo tampoc ni idea, és bàsicament que hi ha una pel·lícula que té molt de tirada a Hollywood o així, i després fan una pel·lícula alternativa com de jajas, de broma, per tenir visualitzacions i fer una mica, doncs, aprofitant tot el màrqueting de la pel·lícula important, fer-ne una altra per l'altra banda. Llavors hi ha una productora que es diu Asylum, que ha fet, per exemple, Sharknado.
7: Oh!
6: Sabeu què és Sharknado?
4: Peliculón.
7: Tothom sap què és, sí.
6: Peliculón. Peliculón. Que aquí, què ha passat, Jan?
4: Aquí passa que The Asylum ha vist que hi havia l'audició de Christopher Nolan i ha dit, i per què no?
6: I per què no?
4: Llavors han decidit col·laborar com amb Prime Video per posar una odissea a la seva manera. Oh. Llavors aquí la IA entra, que ha fet tots els efectes especials.
6: Tots. O sigui, és increïble. Mireu, busqueu.
4: Però més es detraca, Vull dir, no és allò que dius, que bé, la IA canviarà el món. No. És que es nota bastíssim. I on està el problema? Que l'han posat a Prime Video i durant uns dies, quan va sortir l'Odissea, estava top 1 de Prime Video.
7: Mare de Déu.
6: Ara mateix, ho hem vist abans d'entrar, està top 7 d'Espanya de pel·lícules.
7: Com es diu? Com el trobes?
6: L'Odissea.
7: L'Odissea tal qual, a Prime Video.
4: Sí.
6: Sí, ja està, hi trobes això.
4: I és una santíssima merda, o sigui, tu veus el trailer i dius, joder, però que... I, no, la gent...
7: La gent és una
11: molt recomanable.
0: No és recomanable. No és recomanable.
6: Llavors, un altre mal per obrir, que és el tema educació.
4: Ui.
6: A veure, educació ChatGPT. Llavors, ara, per tothom, tu ara li demanes un nen de cinquè de primària un treball, i aquest nen arriba a casa, entra al ChatGPT, copia l'enunciat i en 20 segons té perfectament el treball redactat a punt d'enviar el model de medi natural, que ara ja no es diu medi natural.
4: No.
6: Ara falten assignatures en castellà i es pot dir medio natural, perquè els nens de Catalunya no saben parlar castellà, es veu. Però bueno. I llavors li pregunten a l'examen què és una cèl·lula eucariota i et diu que és l'evolució d'un personatge de bola de drac.
4: Així de trist.
5: I per què et penses que es diu primar IA?
6: Vaig molt lent, avui.
4: No, no.
0: Hi ha nivell aquí, eh?
6: Sí.
4: RAC1 és la ràdio que et fa molt el tutu.
0: 100%.
7: I el Bassa, els alumnes avui dia, que fan respostes molt més desenvolupades, perquè el ChatGPT els hi fa un nivell més avançat, i llavors responen coses que no s'han explicat a classe. Llavors els professors diuen,
6: aquí hi ha... No. Jo que sóc mestre, et veus algun alumne que dius, tu no has fet això ni de conya.
0: I que li preguntes a David Aveu, no sap contestar-lo.
7: No, s'hauran de fer exàmens al final.
6: Sí. O algú que t'acaba deixant la resposta del ChatGPT de t'agrada? Yeah. Si vols ho puc fer millor encara.
4: Bueno. No, però és que després arribes a la universitat on suposadament has d'aprendre a construir i formar un criteri de pensament propi.
6: I quin criteri tens?
4: L'únic criteri que tindràs és cap, perquè l'únic que fas als treballs és posar el nom i cognom, que de tan tonto que ets encara l'escrius amb faltes d'ortografia. I a sobre... Mentre tu no prens res, està baixant l'aigua de l'estany de Banyoles per refredar el puto ChatGPT.
6: Això és molt important, eh? Gasta aigua.
4: Sí, molta aigua.
6: Gasta aigua.
0: Ja ho hem dit avui, ja.
6: Llavors, una altra cosa important, anem acabant el torn aquest, ara. És que nosaltres, quan estàvem fent el guió... va entrar la teva mare, Jan, i li vam dir a la Cesca, que des d'aquí la saludem, li vam dir, Cesca, tu què n'opines de l'intel·ligència artificial? I ens va dir, ui, a mi això em fa por. Sí. A mi això em fa por.
4: Sí.
6: I
4: perquè...
6: això és una cosa que diu, la gent.
4: És un bon tema, perquè abans hi havia les fake news, i, bueno, les fake news i els fake, com es deia allò, el de les cares, el fake, bueno,
6: quin sell.
0: Sí.
4: El deepfake, això. I semblava, vull dir, deies, això és fals, canta, però és que ara ja flipes, perquè hi ha un vídeo d'en Donald Trump dient que en Pedro Sánchez és tonto i la veritat que no saps si és veritat o no. I llavors es creen conflictes entre... polítics, entre
6: diplomàtics.
4: Persones...
6: Sí. Llavors ja està, no tenim confiança en el que veiem, per tant, què ens hem de creure? I això, a la música, falta poc, perquè arribi també.
0: Sí, ja en parlarem d'això.
4: De fet, hi ha alguna ràdio...
6: Sí, no, sí. Bueno, que és igual.
4: No ho direm,
6: és igual,
4: però...
6: És igual.
0: Què passa? Què dius?
4: Bueno, que hi ha ràdios d'aquí a Catalunya que posen música generada amb intel·ligència artificial.
0: Això aquí a RAC 105 no passa, eh?
4: No, a RAC 105 això passa.
6: No,
4: però algunes altres
0: no passa. A RAC 105 no passa.
6: Què et fa moure, RAC 105?
0: Fa mort
6: el cataplín. A veure, una altra cosa que em sembla molt forta és que hi ha gent que fa servir la IA com si fos el seu psicòleg.
5: Ei, a ell?
7: Jo sóc superanti-IA. O sigui, no faig servir la IA i crec que és un error que la fem servir. Jo si necessito un psicòleg o si necessito un gestor, el gestor truco al meu pare i un psicòleg, doncs, una amiga, saps?
6: A la meva mare.
7: No, la gent fa servir la IA per tot. A tu, Pere Mas.
6: Ara.
4: I tu li dius, ChatGPT, m'he enfadat amb la meva xicota.
6: I et diu el ChatGPT, entenc perfectament aquesta situació, jo estic amb tu, entenc que t'hagis sentit frustrat.
4: I tu li dius, gràcies, ChatGPT, t'estimo.
6: I ja està, i problema resolt.
4: I
6: que potser no ho fa malament, pot ajudar-te a superar que estàs més sol que la una, però si estàs trist, almenys busca un amic i vés a fer una birra. No et quedis a casa parlant amb el ChatGPT.
4: Va, anem a fer l'última.
6: Sí, que això és la cirereta del pastís, avui.
4: Sí, perquè estem, vull dir, la IA, jo crec que tothom sap que està al seu prime, i ara estem rajant perquè, com a persones creatives, ens fa una mica de mal que la gent estigui com baixant el nivell. Però hi ha una cosa que ens pot fer treure un somriure, grau.
6: Sí. Perquè, a veure, què tenen a veure les iaies amb la IA?
0: Com?
4: Sí, que des que hi ha la IA, el bon dia del grup de WhatsApp de la família s'ha convertit, bueno...
6: En un autèntic espectacle, eh? Ho heu vist, això, o no? Teniu un grup de WhatsApp on les iaies o les tietes envien fotos?
7: No vale. Bon dia!
6: Llavors... Què ha passat amb el bon dia? Passat amb el bon dia al grup de WhatsApp?
4: Abans rebies un WhatsApp que deia bon dia, una emoticona d'una rosa molt cuqui i que Déu us beneixi.
6: I ara què?
4: Ara reps una imatge generada mia d'un jardí vertical amb 47 roses, 3 cascades, una papallona de Tailàndia, un àngel i una tassa de cafè amb els ulls que fa bon dia.
6: I això que la teva iaia de Roquetes de Mar sigui capaç de fer-te aquesta creació visual com si fos l'Steven Spielberg i passar-la a les 6:24 del matí, això sí que és estar al suprem,
4: Sí.
6: Altra cosa no, però la IA per això, pobres tietes, estan molt contentes.
4: Estan
6: molt contentes.
4: Però bueno, ara sí que sí.
6: Què? Com ho veieu? La IA està al seu prime o no?
0: Jo dic que sí.
7: Malauradament per molta gent sí.
6: Us imagineu què hi ha passat?
7: Ens hem de revolucionar.
0: A veure, la IA també diu que sí. Rosalia.
11: IA, dic que jo que sí.
0: Vale,
11: sóc el ChatGPT.
0: Sí, don José María, la IA.
12: Por supuesto.
7: Però ens hem de rebotar, o sigui, no hauria d'estar al seu
0: prime.
4: Però jo crec que el problema no és de la IA, sinó de nosaltres, eh?
6: Sí, per això és veritat.
4: Això és un altre
11: valor. Jo sóc una IA perquè sóc Rosal.
0: No,
6: és com l'acudit aquell de mi tia Carmen és un transforme, no? Vale. Bueno, doncs, el que és veritat, direm que sí. L'Aia està al seu prem, clar que sí.
0: Vinga.
6: Per tant, l'Aia ens fa la vida més fàcil i ens permet fer coses que abans ni imaginàvem.
4: Però ojo, ojo. Què? Perquè potser en aquest camí estem perdent una mica una cosa que ens fa humans, la imperfecció.
6: Sí, sí. Perquè, atenció, eh? Hi ha estudis que ja diuen que nosaltres podem detectar que una imatge està feta amb mia perquè la trobem massa perfecta. La cara és massa perfecta, la llum és massa perfecta, tota aquella realitat és massa perfecta, per tant, això ens salta una alarma dins del nostre cervell.
4: I això és que nosaltres som tot el contrari.
6: Exacte. Potser la gràcia és que nosaltres, precisament, no som perfectes.
4: Així que, sí, va, ho direm. La IA està al seu prime.
6: Però que no ens tregui el nostre, tu.
4: Apa, fins la setmana que ve.
3: Fins dimecres que ve. No?
4: Salut, si volem. Sí, sí.
3: Gràcies, Jan Coll, gràcies, Marc Grabulosa.
6: A vos.
3: Ara és que nosaltres, mira, són les 6 i 3, tenim el butlletí de les 6 que l'hem de fer, hem de fer el temps afegit, que avui parlem del Barça.
6: Nosaltres no fem res, tenim l'AVE.
4: Sí, bueno, tenim l'AVE, l'hem agafat tard, tenim l'AVE.
3: Em sembla molt bé que no fes res.
6: No, home, què? No, home, no sé.
4: El meu somni és quedar-me el temps afegit. Sí. Vaig néixer... No.
6: Ahir, de veritat, no, vaig estar fins a les 2 mirant en Pedrerol, ara, que sou tan amics.
3: Sí, sempre ho hem estat d'amics. Bueno. Mira, aquí el tenim. Però un moment.
4: Vinga.
3: Ara, a veure, hem de fer butlletí. Voleu fer
13: butlletí? Hace falta becarios, sí.
3: Becarios.
13: Tenemos a 3 becarios.
3: No, 2 becarios.
13: Dos becarios, no, el de la coquita.
3: Aviam, Martí. Martí,
14: bona tarda.
3: Responsable del temps afegit.
14: Sí.
3: Els nens es volen quedar al temps afegit.
14: Molt bé.
3: Jo m'hi mostro notablement en contra.
14: Ah, per què?
15: Serà un cap de pepinos, això.
3: No entro.
14: Per què estàs en contra, Pere?
13: Va, Pere.
3: Li pregunto al tercer Martí. Martí Villegas, el d'Esports.
14: Ah, l'altre.
3: L'altre, vale. És el tercer Martí
14: el
3: de la casa.
14: El del butlletí.
3: Sí, n'hi ha 4 de Martins. Martí.
16: No hi és el Martí, no hi ha Esports al butlletí.
3: Ah, ajudat, que he quedat que no em fèiem, que ho he demanat jo, perdoneu. És que estic fatal.
15: Casals. Increïble.
3: Els informatius, però està aquí apuntat.
4: La ràdio líder.
15: Ja, ja,
3: escolta, Casals.
16: Digue'm.
3: Es queden els nens, el Jordi, el Jan i el Marc, a fer de tertulians del temps afegit?
16: Jo home, sí.
3: Què?
16: Com més, més diversitat d'opinió hi hagi, millor.
6: Com més serem, més riurem.
15: Quina diversitat, si tots són homes?
14: Jo estic completament a favor d'aquest que...
3: Jo dic que una estoneta i prou.
4: Va.
3: Que tenim aquí el Lluís Carrasco i la Paula Reverter, que estan aquí escalfant la banda.
6: I el Miquel Agut!
3: Sí. Doncs fem una cosa. Primer butlletí, res, 5 o 10 minuts, eh?
4: Va,
3: va. Le boleto de les 6 i 6. Ara. Amb el Jordi... És el boleto més animat de la història de la ràdio. Va, amb un tema seriós. Comencem amb les complicacions de les quals han estat distraient, malauradament, els nostres oients durant tota la tarda, a l'AP7 per l'incendi d'un camió a l'altura Gelida.
16: Sí, ha estat a primera hora de la tarda quan l'incendi del vehicle ha obligat a tallar la circulació de l'autopista en tots dos sentits. Tot i que ja s'ha pogut reobrir la circulació, encara s'acumulen alguns trams de retencions. Actualitzem la situació des del Servei Català de Trànsit. Roger Serra.
17: Encara continuen les aturades al tram sud de l'autopista AP7. Recordem-ho, tot plegat a causa d'aquesta incidència a la zona de Gelida. Ha mantingut l'autopista tallada en totes dues direccions força estona. Ara en sentit nord, de fet, en sentit Barcelona, ja fa estona també, que tenim tots els carrils oberts al trànsit. Però encara mantenim trams d'aturades de gairebé 10 quilòmetres. Potser la cua ja no és tan compacta, però sí que encara parlem de trams de retencions ben bé des de Subirats fins a Gelida, en sentit nord, en sentit Barcelona. En direcció sud, encara mantenim un carril tallat al trànsit i parlem de retencions d'uns 7 quilòmetres entre Martorell i Gelida, això en sentit sud, sentit Tarragona, tot plegat al tram sud de l'autopista AP7. A banda d'aquesta incidència, volem comentar la C58 d'entrada a Barcelona s'ha complicat a causa d'un altre accident, a tocar del nus de la Trinitat. L'accident ja resol, però encara hi ha aturades, també és de 3 quilòmetres entre Montcada i el nus, C58 d'entrada a Barcelona.
16: L'incendi també ha obligat a tallar la circulació de trens a la línia R4. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell. Junts acusa

0: Deures.
1: Les últimes hores, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, s'ha distanciat de Brussel·les a l'hora de retornar tots els migrants que queden a Ceuta al Marroc, fins i tot els menors no acompanyats. En un comunicat assegura que la llei espanyola és clara a l'hora de garantir els drets dels menors per sobre de tot, i això, diu, és el que està fent el govern espanyol. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home buscat per França a la Jonquera. El jove de 27 anys tenia una ordre europea de detenció per un intent d'homicidi a Besiers. Va ser divendres passat al matí, quan la policia catalana el va detenir a la frontera i va ingressar a la presó. Se l'acusa de temptativa d'homicidi, lesions greus i amenaces. I el temps, avui ha estat el 20è dia de l'any que s'ha arribat als 40 graus a Catalunya. La calor continuarà sent molt intensa fins que es faci fosc, amb domini del sol a bona part del país, però de cara al vespre descarregaran alguns xàfecs forts amb tempesta entre el Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, i durant la nit també pot ploure amb ganes a la resta del Pirineu, sobretot al sector de Lleida.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC 1. Gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som 1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
3: Que ningú pateixi, que si algú està fent alguna cosa i acaba de sentir Torrons Vicenç i ha sentit temps afegit sí. I tot això, no són les 7, no està fent tard enlloc. No. Només són les 6 i 11 minuts de la tarda i 12 ara mateix. Martí Puig, coma, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Per què estem fent el programa a aquesta hora?
5: Vivim doncs a Canàries.
3: No, vivim a les Canàries. No.
4: Perquè tenim el Gamper.
3: Exacte, tenim el Gamper.
4: I a les 7 i a la prèvia.
3: Molt bé, efectivament, RAC1 comença el festival d'esports avui del Gamper i de tot. Sí. Torna el Barça a jugar a CAC1. Estem tots molt nerviosos, molt
4: nerviosos. Festival de futbol.
3: Per tant, anem de cara a barraca. Per on comencem?
4: Doncs presentem els tertulians primer.
3: Bueno, és que clar, avui és un lío això, els tertulians, eh?
4: Ara ho explicaré.
3: A veure, procedeixi.
4: Avui tenim a la Paula Reverter.
3: Hombre!
6: Hola a tots!
3: Grande!
6: Reinona.
3: Sí, efectivament.
4: I el Lluís Carrasco.
7: Grande! Hola, hola!
6: Bandido!
4: Però no venen sols. Op. Perquè, mal et pesi, jo vull els arrossegats fins aquí perquè es quedessin una estoneta a la tertúlia d'esports, que són els nens de Banyoles, el Marc i el Jan.
3: Són els col·laboradors de la secció d'abans que s'han quedat.
6: Que no cobren.
3: No, cobren per la d'abans, a més, sota que haguessin de pagar doble aquí. En fi, doncs, us podeu quedar una estoneta, però porteu-vos bé, que aquí hi ha els savis sí. De la cosa del futbol. Però
8: som... de no molestarem massa.
3: No, si sí, feu el que vulgueu. Vinga.
4: Sí, això de savis, sí.
3: Au.
4: Pregunta del dia.
3: Correcte.
4: Vinga, avui, com que tenim el Gamper, us hem preguntat a l'Instagram què us fa més il·lusió d'aquest Gamper. Quatre opcions. Tornar al Camp Nou, veure els nous fitxatges, el discurs de Rafinha o jo només vull que comenci la Lliga. Paula, tu mateixa.

0: Començo jo?
1: Sí.
0: Doncs la veritat és que jo també vull que comenci la Lliga. Sí que em fa il·lusió veure els nous fitxatges, però és veritat que ja els hem vist també en alguna situació anterior, i que comenci la Lliga, no? I comencem a veure quin serà el nivell del Barça, quina serà l'alineació de Hansi Flick, quins seran els canvis, com jugarem, amb quin nou, aquest és el gran dubte.
1: No, el cap nou, sí. Perquè no en tenim, però bueno, perdona.
2: No ja tenim el Hansi del Carim,
0: però
2: sí.
0: Però algú haurà de jugar en aquella posició.
1: Sí, em posaran a mi de nou.
2: Lluís.
3: Sens dubte que comenci la Lliga. El Gamper ha canviat molt amb els anys, perquè fa molts anys, quan no veiem pràcticament futbol, que només ens passaven un partit a la setmana, que no teníem informació dels jugadors estrangers, que no tenies possibilitat de veure'ls, que no hi havia YouTube, que no hi havia xarxes socials, que no hi havia el món digital, el Gamper t'obria els ulls respecte al que podies esperar durant la temporada. Actualment tota aquesta informació ja la tenim acumulada, per tant que comenci la Lliga, que al final és on ens juguem les garrofes.
2: Va, Jani Marc, qui vol començar?
4: A mi el discurs de Rafinha em fa bastant il·lusió, eh?
5: Sí, jo el mateix.
4: Vull dir, després d'un temps amb els capitans que teníem, que pugi Rafinha davant, la veritat és que fa
5: il·lusió. Si diu visca el Barça i visca Catalunya en català, jo ja...
4: Ja està, ja estem contents.
2: Preferiu que parli Rafinha que no pas de Jong, eh?
4: Ui, ui, pla més, sí, sí, sí.
1: Hacker, hacker. Bueno... Sí, però tu,
6: ja, mira,
1: però...
6: marrón que se lo coma otro, sí, porque però... eso de hablar en público
1: sí, però apartat,
6: no
1: m'agusta. Però tu portat a la capitania.
6: Mira,
1: Flick,
6: yo
1: no?
6: ya salí el otro día en medios de comunicación
1: sí, arrajaba,
6: y si me dan un micro empezaré a hablar del mundo deportivo,
1: va,
6: de
1: ja,
6: Gerard
1: ja,
6: Romero
2: no algun dia haurem de fer fora
6: esta gente
1: no, va, avancem,
6: que dice a... mentiras sobre mí.
1: Prou de criticar
6: que si
1: no
6: cobro una pasta, que bueno, si no me topié.
2: Vinga, ja el que diuen els oients.
7: Doncs mira, l'audiència està amb la Paula i en Lluís, perquè l'opció més votada, la pregunta que us fa més il·lusió d'aquest Gamper és només vull que comenci la Lliga, amb un 43% dels vots. La segueix amb un 31% dels vots, veure els nous fitxatges. També està bastant empatada amb un 12% i un 14% dels vots. Torna al Camp Nou amb un 14% dels vots i un 12% al discurs de Rafinha.
2: Doncs molt bé, no?
8: Muy buenas tardes, saludos cordiales y de las ondas radiofónicas y Radio Asociación de Cataluña 1 para contar, cantar y narrar en riguroso directo cuando pasan 15 minutos de las 6 de la tarde desde los estudios centrales en la Diagonal. Tenemos una tarde repleta de deporte y ojo porque hoy el Fútbol Club Barcelona se enfrenta al Al Ahly egipcio para ver quién se
1: enfrenta.
8: ¿Qué has dicho? ¿Quién se enfrenta? Al Ahly.
1: No, no es Al Ahly.
8: ¿Cómo que no? ¿Cómo se llama?
5: Al Ahly.
8: Al Ahly. Pues lo que yo he dicho, el Al Ahly, que se proclamarán campeón del trofeo Juan Gamper. Por un lado, el club catalán, que se presenta con todos sus efectivos. Se pueden estrenar en el New Camp varios fichajes como Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Jesse Bisigu. Por otro lado, los Reyes del Nilo han recuperado a todas sus leyendas después del Mundial y pone todo su arsenal en la delantera con el Harry Kane de las pirámides,
1: no.
8: Moncuque Bacanar, sí, sí, vale. El faraón del Cairo, Arcacrac, sí. Benchak,
1: va,
8: Ben Kacharki,
1: sí, sí,
8: y la serpiente de oro, Soufiane Benjidiga.
1: Aquests existeixen, de veritat, eh?
8: Conectamos con los enviados especiales al New Camp, colocando asientos en la tercera gradería. Clara Rodergos, Clarita, Doña Clara, tenemos alineaciones. Pues vamos con el corresponsal desde el parking del Barcelona,
1: no.
8: Pau Bonastre, han llegado los jugadores.
1: Pau Bonastre
5: no, no está parking.
1: No,
5: Pau
1: Bonastre.
8: Pues vamos con la zona mixta, Josep Ferrec.
1: No.
8: Minuto y resultado.
5: No. Joan Ferrec, diu, eh?
1: Joan, és igual.
8: Roger Balboa, público no. Y temperatura.
1: No, Balboa no hi és.
8: Tenemos a Marta.
1: Mira,
8: tenemos a Ramon.
1: No, Marta, Ramon sí que hi és.
8: Sí, ninguno de los dos.
1: Marta, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Ai.
1: Quina alegria, doncs mira, moltes
8: tenemos
1: ganes.
8: Tenemos alineaciones.
1: No, espera, bueno, va, ja l'ha dit ell. Va, sí, tenemos alineaciones, jo crec que és molt d'hora.
5: No,
1: però bueno.
5: Encara no.
1: Marta, què dius?
9: Encara no tenim alineacions, a més amb el Gamper, doncs la cosa va sempre una mica més tard de l'habitual. El que sí que tenim és a uns quants jugadors del Barça que estan ja a la gespa i ja s'han portat la primera ovació, Rodri, que està saludant l'afició, ara el veiem parlar amb Gavi, amb Pedri... no m'acostumo a veure Gavi i Pedri amb aquests cabells, us he de dir, i ara, mica en mica, els jugadors del Barça surten a passejar-se pel Camp Nou. Ara, per exemple, Anthony Gordon, que tenia moltes ganes de prendre contacte ja amb l'estadi, el nou fitxatge del Barça, que surt parlant amb Eric García, molt relaxats tots dos, i ja veiem a les graderies com comencen a entrar aficionats a ocupar les localitats.
1: Molt bé. Ens pots explicar una mica, Marta, com serà la prèvia del Gamper? Què n'hem d'esperar, tot això que passarà en aquesta tarda de futbol aquí a RAC1?
9: Bé, sobretot és una tarda de presentació de tot l'equip, amb els dorsals, amb els noms dels jugadors, els nouvinguts, i sobretot el focus a hores d'ara està en saber si Cancelo podrà estar o no en la presentació de l'equip, perquè estem pendents que s'oficialitzi la seva incorporació. Recordem, arriba com a agent lliure, signarà per les properes 3 temporades, però per temes burocràtics la cosa va una mica contra rellotge i encara hi ha el dubte de si podrà estar a la gespa del Camp Nou com a jugador oficial ja del Barça, o encara no, estan anant les coses molt a contrarrellotge. De moment Cancelo sí que està aquí amb els seus companys a la gespa, però de manera oficiosa, no oficial, encara és virtual la seva incorporació, pendents, insistim, d'aquests tràmits d'última hora que s'estan produint en aquests moments.
10: Bueno.
9: I també, sobretot, digues.
10: No, ya veremos si se pueden inscribir.
1: No, però perquè...
10: Porque todavía el Barça recuerdo que no está en el 1-1. No?
1: Aviam, senyor Tebas, ja, no s'hi fiqui, val? Ja està.
9: Sí. El Tebas, de veritat, ja havia explicat que sí, que tot estava resolt amb el fair play.
10: ¿Cuánto hace eso?
9: D'això, doncs, bé, és una qüestió que s'ha mantingut així durant tot l'estiu.
10: Esto es como la bolsa que sube y baja.
1: Bueno, deixem la Marta Roman tranquil·la.
2: Escolta, Marta, del filial, qui tindrem avui?
9: Del filial, a veure, és que no tenim convocatòria, però hi haurà els habituals de la pretemporada, no s'espera que hi hagi massa canvis, els mateixos que hem anat veient aquests dies, sense Jofre Torrents, això sí, ja, perquè ha marxat traspassat a l'Àjax, però hi haurà els joves habituals, sí, sí.
2: I pel que fa al públic, quina localitat de l'estadi estarà ocupada i quina no?
9: Què vols dir?
1: Si l'obren tot sencer.
9: La tercera graderia encara no, clar.
2: I la resta sí, eh?
9: Sí, sí, sí.
11: Vaya un campo.
1: Bueno, calma. Hi ha alguna previsió d'aforament en el sentit de si es creu que s'omplirà o no s'omplirà, si la gent està motivada o quedarà a mig gas?
9: Això ho ha preguntat la Clara. Clara, bona tarda.
1: Hombre.
12: Hola. Home.
1: Clara Rodergas, venga.
13: Pero si tengo dado paso, yo he contestado. Sí.
14: Clarita.
12: ¿Qué pasa?
1: No, que estàvem preguntant-nos si hi ha una previsió, una expectativa
14: d'aforament. Com que què passa?
12: El que ens ha dit el club és entre 50.000 i 55.000 espectadors. Recordem que la capacitat és de 62.000, per tant no estarà ple, però força bona entrada. És cert que és un dia que crec que ho ha comentat la Marta, que hi ha molt turista, sobretot, més que aficionats locals.
1: Sí.
12: També hi ha hagut descompte a última hora de 35%, 40% després del fitxatge de Rodri, també per incentivar una mica la gent de, mira, podreu veure el nou fitxatge estrella del Barça, i és cert que ens deien 49.000, 55.000, avui hem pujat de 55.000, per tant, algunes entrades més s'han venut.
2: El discurs de capital fa la Rafinha, però està previst que Hansi Flick també digui alguna cosa abans?
12: Sí, Hansi Flick està previst que faci parlament també, això és la Marta també us ho pot explicar millor, però sí, capità Rafinha, recordem capità des d'ahir amb aquesta decisió provisional de Hansi Flick de que sigui ell, Eric i Pedri, i també Hansi Flick farà el tradicional discurs d'inici de temporada al Gamper, suposem que demanant suport a l'afició en una temporada de nou il·lusionant.
2: I Rodri, avui què? El veurem una estoneta, entenc que sobre la gespa no, però estarà a la llotja amb l'equip, no?
12: Podria jugar alguns minutets, Rodri. Això ja serà decisió de Hansi Flick i de com ho vegin, però ell ja va deixar molt clar la presentació que estava a punt per jugar. Aquest matí ha entrenat amb la resta de companys amb normalitat, per tant, és un reclam, evidentment, no... Estava vist que jugui molt perquè, vaja, no, és que no ha pogut entrenar pràcticament només un dia i ve d'aquesta petita intervenció, tampoc no té potser tant ritme com d'altres companys, però jo crec que tenint en compte el dia que és, potser uns minutets el veiem sobre la gespa, però ben poquets, perquè diumenge ja ha degut a la Lliga i s'ha d'anar amb cautela.
1: Molt bé, i pels que no n'hem ensenyats, una última pregunta, i si us deixem acabar de preparar el partit i la transmissió del Barça juga a RAC1, allò que van sortint els jugadors i els criden d'un en un i tot, això passarà avui, diguem-ne, no?
12: Sí,
1: avui
12: sí.
1: La gent podrà cridar cada un, els podran anar aplaudint i tota aquesta història.
12: Sí, sí, sí. Primer, com sempre, presentació de l'staff de Hansi Flick, l'entrenador, i després els jugadors un per un amb els dorsals que tenen assignats aquesta temporada, per tant, tots tindran la seva ovació durant la tarda d'avui quan surtin sobre la gespa.
1: Molt bé, doncs agafeu el sonòmetre i a veure quan la gent aplaudeix i aplaudeix més o menys.
12: I tant.
1: Perquè, sí, moment, els lesionats també surten?
12: Sí, avui...
1: O sigui, sortirà...
12: Sí, en principi, Frankie de Jong també ha de sortir. Sí, avui ha de sortir tothom.
1: Sortirà Frankie de Jong, per tant, la gent l'aplaudirà, sí, se suposa.
12: Sí.
1: Frankie, te van aplaudir, eh?
6: Me da igual aplausos, yo estoy aquí para demostrar quién caracolea, quién manda, sí, y poner no. huevos encima de la mesa, sí, con este Rodri que verás tú.
1: Bueno, escolteu, Marta, Clara, moltes gràcies, que vagi molt bé la transmissió, bon partit, i a veure si veiem ja mostres del que ha de ser el Barça d'aquesta temporada.
12: A vosaltres, gràcies.
1: A partir de les 7, amb el Pou i companyia. Vinga, a la taula, comentem una mica el grau d'emoció i d'excitació.
2: Sí, fem la prèvia del partit. Perquè...
1: Això, fem la prèvia de la prèvia.
2: Quins jugadors teniu més ganes de veure vosaltres avui al Gamper?
0: Jo et diria que jugant els darrers minuts crec que podria sortir Rodri.
1: Cuidao. Va, fem la porra, Rodri.
0: Els darrers minuts, no?
2: 10 minutets, al final.
1: Sí, no dius 10 minuts. Minutets,
0: home, per donar el premi també a la gent que ha anat a veure el Gamper, no?
1: És que jo dic una cosa, vas al Gamper i tens...
14: Veniu al Gamper!
1: Sí, ja ho està, Jan.
14: Veniu al Gamper! Veniu al Gamper!
0: No s'ho posaran res pel jugador, tampoc, a nivell negatiu físic. És a dir, que jo crec que es podria donar aquesta situació i...
1: Estic acostellada amb l'Alibaba aquest. No, com a dit que seria...
4: A l'Ali, no?
0: A l'Ali.
1: I disculpeu, que m'he embolicat i m'estaven fent gestió.
15: Normal, no s'entén per res.
1: Senyora Oriols, bueno, no es queixi, eh? Vull
15: dir
1: que no.
15: Tu tampoc ho saps dir.
1: Quin problema hi ha amb aquest
15: equip? Res, és normal.
1: Però hi ha algun problema?
15: Podria ser més fàcil de pronunciar.
1: Aquí. Disculpa, Paula.
0: Què dius?
1: Rodri, 10 minuts, eh? Apunto. Paula Reverter, 10 minuts.
2: Molt bé. Lluís Carrasco,
3: va. No, mira, justament perquè fa un moment dèiem que el que ens interessava era que comencés la Lliga perquè comencés la serietat, la seriositat del futbol en plenitud. A mi m'agradaria que el debut de Rodri, com deia la Paula, no sigui en un partit oficial, on no es poden perdre les formes i on l'única cosa important en realitat són els 3 punts. Aleshores, que avui sortís 5 minuts en la gran festa blaugrana és una bufetada al madridisme amb la mà oberta que ens podem permetre. I per aquest motiu, i només per aquest motiu, sí, el seu debut.
6: Estem
3: parlant d'una persona.
6: Rao de Marcel Sol este verano. Sí. Está diciendo tonterías.
1: No estoy diciendo tonterías, es el seu
6: opinión. Pero qué bofetada nos va a dar el Real Madrid un jugador que hemos desechado.
1: Bueno, hemos desechado. Ara, quan entrem al tema Rodri, perquè hi ha... Bueno, el que va dir ell ahir i el que ha dit el... Com és aquest, el Mourinho.
6: A ver, que hablen las niñas, joder. Que aquí, que son más feos todos.
16: Que tiene derecho a hablar.
6: Venga, joder.
16: Que todos vosotros sois muy feos,
6: joder. Sois muy feos.
1: Lluís Carrasco diu que sóc...
6: Va, venga.
1: Calli. Que surten Rodri,
3: sí, i en el món del futbol, que també parlàvem dels parlaments i de Rafinha i de Kadiri, etc, passarem d'un jugador que abans d'arribar deia viva Espanya, viva el rei, a un jugador que acabarà cridant visca el Barça i visca Catalunya. Oh, no tingueu cap dubte.
6: Exacte. Un xaquetero.
1: Quants minuts? 10 minutets sortirà?
3: No, al final d'aquesta temporada, quan guanyem la Champions.
1: No, prefereixo avui el Rodri.
3: No, i que surti un minut, que foti una botifarra i marxi.
1: Una botifarra, eh? Molt bé, sí.
3: En un minut d'aixi,
2: però.
1: Més botifarra. Perfecte.
2: Vinga, va, els de Banyoles.
4: Jo dic un quart d'hora. Jo crec que força. Un quart d'hora, 20 minuts.
1: I tens ganes que surti, eh?
4: Sí. Home, les entrades del Barça avui estaven a descompte Rodri. Aquest és el nivell.
7: Paraula Rodri, havia
4: de posar. Paraula Rodri, 35% de descompte.
0: És Rodri, després Rodri no surt.
4: Clar, t'imagina.
1: He mirat que el descompte, el codi del descompte per comprar l'entrada.
4: Rodri.
7: Era la paraula, sí.
1: Jo crec que és un spoiler de la cosa.
4: És que el màrqueting d'aquests últims dies és...
3: No, i els cavallets de color pastel, sisplau, que s'acabin immediatament, que comença la Lliga.
0: És divertidíssim, en veritat.
7: Els xupa-xups ràpids.
0: El Gavi. Ràpid, que els distingirem ara.
3: El Pedri.
1: Ah, els cavallets.
3: Sí, que no ens interessa...
1: Cavallets. Jo havia entès que un cavall petit. I que tenia una
3: però justament pel seu paper en el terreny de joc, a Pedri no ens interessa que l'equip rival sàpiga només pel cabell on està ubicat.
7: Ara ho has dit.
3: Per,
7: és veritat, eh?
3: Per tant, que passi desapercebut, que és el que realment desespera el rival.
1: Per tant, hem de passar a Gavi per la porteria ja.
3: Ja.
2: Són de color maduixanata del xupa-xup.
1: Val.
0: Ho ha dit la ment.
1: Jan Coll.
2: Rodri, quants minuts?
17: Jo crec que això, jo crec que uns 20 minutets finals.
4: Tot el partit.
17: Sí.
1: Bueno, aquí cada cop hi ha...
2: 20 minuts, eh?
17: Sí, 20 minuts.
1: 20 minuts, molt bé. Doncs queda apuntat el pronòstic i ja resoldrem la setmana vinent.
2: Una altra posició és la del 9. A qui faríeu jugar avui? Entenc que Hamza tindrà minuts també, però algú altre haurà de jugar de 9.
0: Suposo que sortirà Rafinha un altre cop.
2: De fals 9.
0: Sí.
3: Hamza, Abdelkarim, Soc de les persones que confia cegament en ell, que m'agrada com es mou, m'agrada com es veu a dins de l'àrea, com va les cobertures, com busca segones jugades, i tot el que sigui el seu creixement crec que és imprescindible, perquè no sabem si vindrà algú i davant aquesta possibilitat que jugui tants minuts com siguin.
0: Però
3: com
0: creus
3: pugui.
0: Que sortirà de titular?
3: Espero que sí.
0: Jo crec que no.
2: I a banda de Rafinha, algú més podria ocupar aquesta posició de nou?
0: A veure, s'ha dit Fermín també, Dani Olmo... Lamin s'ha arribat a dir també, és una cosa que es podria provar, però jo crec que no serà el dia avui per fer aquests experiments.
3: Fermín té unes característiques molt, molt, molt semblants a Julián Álvarez. La diferència entre els dos jugadors són 5 metres. 5 metres de diferència amunt o avall. Però les característiques de xut amb les dues cames, de com va per dalt, com van les cobertures, com s'associa... Fermín pot ser perfectament qui faci aquesta funció
2: de fals nou.
3: I el que necessitaríem en aquest sentit és el killer. I és el que jo espero que Deco i Laporta es posin les piles i ens els portin, perquè crec que el Barça, si vol aspirar a la Champions, ha de tenir un nou killer.
2: Marc.
4: Jo crec com en Lluís, eh? Jo crec que el nou el tenim a casa, falta algú, però Hamza... Jo crec que sí, que sortirà titular avui.
2: De fet, juga contra el seu ex-equip avui.
0: Ah, sí?
2: Sí.
4: Doncs així és.
3: A la Jordi.
4: Té tot el sentit del món.
2: Jan.
17: No, no, jo com en Gravo. Jo avui jo el meu representant és
1: en Gravo. Com en Gravo, que parlen Gravo i tu dius que en
4: Gravo. Hem fet una hora i mitja de resum, en Jan, del mercat de fitxatges.
1: Si vas per tot el tema Barça, pots fer passar el torn, eh?
17: No, no, per això li he passat en Gravo.
1: Molt bé, més coses.
2: Més coses. Avui el Barça com el veieu? El veieu a mig gas? El veieu amb il·lusió de fer un bon partit? D'agafar rodatge per diumenge, que recordem que hi ha Lliga?
0: Jo crec que tenen força il·lusió també per l'equip que s'està formant, no? Al final és una manera diferent de funcionar quan t'has d'entendre els teus nous companys i les noves posicions que pots ocupar. Llavors jo crec que sortiran amb molta il·lusió, però que també Hansi Flick estarà acertat a l'hora de fer canvis, com ho està sempre, per no forçar cap jugador. Hem de començar la Lliga, venim d'un Mundial, és el Gamper, no ens flipem.
2: Lluís.
3: Sí, jo suposo que sortiran motivats. Espero que sortin motivats i prudents, que no posin la cama com la van posar alguns jugadors del Barça, per exemple, a Birmingham, perquè ens hi estem jugant moltíssim. Juguem contra un equip poc habituat a jugar contra equips top, com a l'Ali. París és el gran esdeveniment, probablement, de la seva història. I això, de vegades, comporta entrades a destemps, entrades fora de to, i el Barça ha de ser prudent amb aquestes coses.
2: Va, parlem dels capitans avui perquè Rafinha farà el discurs, però De Jong també estarà per allà. De fet, avui un periodista holandès, Valentin Driessen, ha analitzat la situació de De Jong i ha dit que aquesta serà la seva última temporada al Barça. Vosaltres creieu que això serà així o no?
0: Doncs no sabria què dir-te perquè jo tinc la meva opinió, però la que conta aquí és força gran la de Hansi Flick, i a Hansi Flick sí que és un jugador que li agrada. Veritat és que amb aquest nou fitxatge que ha arribat ara amb Rodri, jo crec que els minuts que tenia De Jong desapareixeran per complet, o per almenys si jo fos l'entrenadora. Llavors, la seva continuïtat jo no la descarto, que no és la decisió que jo prendria, però no la descarto.
3: Si demanes la meva opinió és que Frenkie de Jong ha de jugar la seva darrera temporada en el Futbol Club Barcelona.
6: Que gràcia me hace periodistas. Bueno, lo que sean.
2: Banyoles, també ho veieu així?
4: Jo crec que sí. Jo crec que és l'última. Si es podria vendre aquest estiu ja també estaria bé. Però jo crec que si no es lesiona algú important del mig del camp... Frenkie de Jong ja pot...
6: Mira, vete a recoger castañas allí a Banyoles, a tu pueblo.
3: Frenkie, he estudiat dret i periodisme, per tant, em pots considerar periodista.
6: Pues te puedes sentar. Si has estudiat derecho.
1: Bé, en tot cas, sí que no marxarà ara. Vull dir, això és impossible que passi, està lesionat. Per tant,
4: pel Nadal.
1: Bueno, i el mercat d'hivern? Encara aquella... D'on està la bolita?
0: A veure, és que si pregunteu per la meva opinió, jo ja l'hagués venut.
1: Bueno, doncs això...
0: Ens entenem, no? Però tenint en compte l'opinió de l'entrenador, que no pesa poc, doncs m'espero que estigui més allà del mercat d'hivern, la veritat.
6: Si vendissen el agua, por algo será.
1: Bueno.
2: Els jugadors han de votar els capitans. Creieu que el votaran també a De Jong com a primer capità o com a segon?
6: No se falta ni votar.
1: No, deixa parlar.
3: No, en tot cas, jo crec que han marcat una línia a Flick i els jugadors sí. No sortiran massa d'aquesta línia. Flick ha estat molt
0: jo
3: llest.
0: Jo també ho crec.
3: Perquè aquest designi abans de temporada que ningú demanava i que no era necessari, jo crec que d'alguna manera hi ha volgut marcar un camí que seguiran molts jugadors.
0: Hi ha hagut diversos càstigs. Perquè també Frenkie de Jong, recordem que se'l van portar a l'estatge de pretemporada sabent que estava lesionat. També ara, això de que mencioni Rafinha com primer capità també és una mica... I el fitxatge ja no us ho dic, és a dir, o potser sí que l'està desbancant, que seria una bona notícia pel Barça, crec jo.
2: A banda de De Jong, també tenim Eric García i Pedri com a segon i tercer capità provisionals. Quin nom us espero que hi hagi per aquí, també? Algú haurà de substituir a Ter Stegen i Araujo, també.
4: Home, tant de bo que ho per si, no?
3: Sí, però crec que ha equilibrat molt bé. Rafinha és el jugador que jo més he vist canviar en un terreny de joc pel sol fet de portar aquest braçalet. Mm. És una persona que es va prendre molt seriosament aquesta responsabilitat i aquest honor. I, per tant, celebro que sigui el primer capità. Eric García, pel fet de ser d'aquí, pel fet de ser Masia, pel seu paper en l'equip i el que suposa, crec que també és un encert. I Pedri crec que és un gran premi, perquè ara estem parlant de Rodri. No oblidem que Rodri va relegar a Pedri a la banqueta, a la selecció espanyola. I crec que aquesta seria una mala notícia pel Futbol Club Barcelona. Crec que Pedri és tan o més important que Rodri per assolir objectius. Per tant, jo espero veure a Pedri en el camp i espero que Rodri sigui un bon complement de Pedri, i no al revés.
0: Jo a nivell de capità sí que estic contenta de l'elecció, sobretot de que Rafinha sigui provisionalment, però el primer capità, perquè crec que és un jugador amb experiència que en certa manera és dels més grans del vestidor també, fa de company, fa d'amic, fa de pare, han dit inclús alguns jugadors. A més, el que dona el Barça com a jugador és un jugador que sempre va al 100%, estigui més bé o estigui més malament, i això a vegades també li juga en contra, però a nivell d'actitud crec que és un jugador que no se li pot demanar res més, i si jo hagués hagut d'escollir un, també hagués estat Rafinha. I la pregunta que feia és de quin altre jugador més podria ser capità. Potser sí que Cubarsí seria un dels bons noms, perquè al final és un jugador de la cantera, un jugador de la casa, que ha estat molts anys picant pedra, que va debutar també molt jove, igual que Lamine, i que és un jugador que té temperament dintre del camp i que a mi m'agradaria veure'l amb el braçalet.
1: Molt bé, doncs haurem d'esperar per veure. Apuntem el que ha dit el camarada Carrasco, que és que Rodri ha de ser el complementari a Pedri, no al revés, eh?
3: Sí, és que el futbol...
7: Que, bueno, és que compta amb sí. Això, eh? Pere, la parella
1: Rodri-Pedri... Està tot molt encigalat amb el Rodri.
3: Sí, però el futbol viu tantíssim amb la immediatesa que m'he oblidat que fa només unes setmanes. Hi havia gent que discutia que el valor a la pilota d'or no havia de ser per la Minyamal, sinó per Pedri. Sí, i de sobte tot això que ha diluït pel fitxatge del madrileny, i crec que tampoc ha de ser així.
1: No hem de perdre
3: Pedri
1: el
3: és un potencial... un potencial possible guanyador de la pilota d'or.
0: I tant, però jo no crec que hagi quedat diluït. Simplement és com la nova il·lusió, però al final que tingués una nova il·lusió no vol dir que hagis de fer de menys a la que ja tenies. Per mi Pedri és un dels jugadors més importants del Barça, per no dir-te que la temporada passada va ser el que més em va agradar. És veritat que aquest Mundial no l'hem vist al 100% i això també ha desencantat una mica la gent, perquè la gent vivint amb la immediatesa, no?
3: Totalment.
0: Però Pedri tornarà 100% al seu nivell i serà un boníssim migcampista amb Rodri al seu costat.
3: Esperem que sí, però ningú parla d'ell.
4: Jo crec que la sort que tenim amb això és que aquí a davant del vaixell és Hansi Flick i que ell sí que sap que Pedri està allà i que té molt clar això que dius.
1: Molt bé, doncs tot això venia a tomb perquè sí. Estàvem preguntant-nos sobre la informació d'aquest periodista dels Països Baixos, aquest Valentín Dilsen, si a veure, té raó amb aquesta notícia que, segons el qual, Frankie de Jong marxaria...
6: ¿Cómo se llama? ¿Pinocho qué?
1: No,
6: Pinocho.
1: Vale, no.
6: Pinocho.
1: Valentín Driessen.
6: Mira,
2: hauries de conèixer tu, eh?
6: Un tio que se llama Valentín no me da mucha credibilidad. Bueno, no, es como si te llamas Gerard Romero y llevas...
1: Prou de ficar-se amb el Romero, ya, de prou.
6: Vamos, este yo conozco, es mentiroso. Trabaja ¿sí? Mundo Deportiva.
1: No, que es holandés, trabaja Mundo Deportiva.
6: Seguro que es primo de Poquí.
1: No es primo de Poquí, no digui tonteries.
6: Hombre, yo lo he visto comiendo paella en el Gelida con Poquí.
1: Bueno, prou ya.
6: Dos viernes, paella primero, segundo callos.
1: Bueno, prou.
6: Este holandés trabaja para Mundo Deportiva.
1: Sí,
6: mentiroso, se inventa todo. Es director de Mundo Deportiva.
1: No, el director és un altre. No és veritat. Bueno, en fi, gràcies, Frankie. Calma't una mica perquè no venen els millors dies per la teva...
6: Ja veréis, cuando ponga huevos encima de mesa.
1: No, pues pon, vellir-la, no te'ls trenquis. A veure...
6: Ja veréis, Esther, Gerard Romero, sí. Mundo Deportiva...
1: Va, ja està. Deixa el Romero tranquil i tota
6: la quinta cosa. Forca a todos, no, tendrán que pedir perdón
1: a Frenkie. A veure, Rodri.
2: Sí, parlàvem de Rodri.
1: O sigui, ja ha sortit col·lateralment el tema. Sí. El Rodri ha estat... la gent ha anat al camp avui per veure el Rodri que surti per allà, però...
2: com que parlarem de Mourinho,
1: sí.
2: I a més ficarem talls,
1: sí.
2: Anem a repassar primer què va dir ahir Rodri a la seva presentació de per què va fitxar pel Barça.
18: cuando te vienen diferentes opciones hay que estudiar todo, analizarlo bien y tomar una decisión. Está claro que estás hablando de clubes muy importantes, junto con mi familia y mi gente, pues tomamos la decisión que creímos más acertada para nosotros, para lo que buscábamos, para el jugador que entendía que era en ese momento, y los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que he elegido, o mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo o por lo deportivo, y eso ha sido toda mi carrera, así que por ahí van las cosas.
2: I això és el que deia ahir Mourinho a l'entrevista que va fer l'Chiringuito de Pedrerol.
19: Bueno, un par de veces y Real Madrid le hace una oferta muy buena. Sin negociar con el Manchester City, el club ha tenido contactos con Rodri, le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
2: Ei, és que no me'l cap, Paula.
0: Aquest senyor és fortíssim. A veure, això, encara farà creure, sí, encara sí, farà creure ara al públic que Rodri no ha anat al Real Madrid perquè en ell li ha generat dubtes que tingués dubtes. Vinga, no,
20: per supuesto.
0: Senyor.
3: No, i l'altre escàndol, si us fixeu, l'altre
20: escàndol... No pinta nada.
3: Tenim l'Atlètic de Madrid que ha denunciat el Futbol Club Barcelona per arribar a acords amb jugadors sense contactar amb l'equip d'emissor, diguéssim. I ell explica amb tota la patxorra de que tenien converses amb ell, que havien arribat a un acord sin establecer contacto con el Manchester City, quan el jugador era un jugador...
0: Amb senyals de fum.
3: Clar, sí, però totalment amb contracte, sí, amb contracte en vigor. I aquí no passa res. Vull dir, el que es demostra la hipocresia del món del futbol, que tothom, sense excepció, abans d'acomplir un fitxatge i parlar amb l'equip emissor, parla primer amb el jugador per veure si vol o no vol que s'iniciïn aquestes converses.
1: Sobre aquest tema, sí, moment, però sobre aquest tema, sí, moment, perquè a mi m'ha sonat a la faula, com és allò, de la guineu... I el raïm, o com és aquesta història? De, ara que ja sabem que s'ha anat al Barça, no, jo vaig parlar amb ell, i quan vaig parlar amb ell em va semblar que, bueno... A mi, oh, sí, sí, em sembla d'una cara dura extraordinària, això.
7: La de cabell llop, vols dir?
1: Perdó?
7: La de cabell llop.
1: La guineu, no, la de llop és una altra. Ah. La de no vull una cosa quan no la tinc. És la de la guineu i, la, i el...
20: ¿Ustedes se acuerdan de la leyenda urbana o de la fábula, del cuento de un portugués que estaba en Barcelona y que se lo llevó al Real Madrid?
1: No,
20: ¿por qué no le dice que este chico que ha nacido para jugar en el Real Madrid, sí, pues acabe jugando en el Real Madrid?
1: El Rodri, ara de què s'han parlat, ja m'he perdut.
20: Lo tengo por aquí apuntado porque han dicho en el ABC que si estoy cansado, ¿cómo voy a estar cansado si estoy deseando fichar jugadores?
1: No, però sobre aquest tema, o sigui, la il·lusió de Rodri per venir al Barça en contraposició al que diu el Mourinho, com que no, no, això ens importava tres pitos. Això és un teatret de merda, no?, parlant clar.
3: Aquest, mira, és un tret creatí d'aquest entrenador. No dic que ell ho sigui, dic que el tret és creatí. Realment és el que tu deies. Quan no pots assolir un objectiu, aquell objectiu no era el teu objectiu. I això és mentida. Tothom sap que el Madrid necessitava un volant. En aquest moment és un vehicle que va a la deriva perquè no té aquest volant. I Rodri representava el volant que el Barça s'ha quedat.
21: Sí, sí. No, jo crec que el Madrid necessitava molt més a Rodri que el Barça, això és veritat.
20: Però vamos a ver.
21: Està d'acord.
20: Si tenemos jugadores, tenemos a Centeno.
1: Centeno?
20: Centeno, que és un chico de la cantera.
1: Pues
20: i tenemos a Pitar.
1: Qui és aquest tio?
20: Pues otro de la cantera. Porque el Real Madrid apuesta por la cantera y por los jóvenes. ¿Qué más nos da Rodri? Si tenemos a Tchouaméni, tenemos a Arda Güler, tenemos a Valverde, tenemos a Bellingham, que puede jugar en esa posición. No sé qué te has
1: desvido. Vale, vale, ja.
2: Havent escoltat a Mourinho ara, creieu que l'afició del Barça encara està més il·lusionada amb el fitxatge de Rodri?
0: Jo crec que l'afició del Barça està... Jo parlo per mi mateixa. Jo, el moment que vaig veure que el Barça fitxava Rodri, em vaig il·lusionar moltíssim. Per molts motius, però el principal és perquè t'emportes la peça del trencaclosques que li falta al Real Madrid, i aquella peça
20: otra
0: no
20: vez
0: la tindrà, sí, mai. Per tant, jo crec que el barcelonisme en general... Primer se n'alegra d'això i després te n'alegres que ve un boníssim jugador. Que és veritat que serà excel·lent, serà líder, és el millor en la seva posició, però el Barça com a tal, a primera vista, no feia falta, perquè de migcampistes és just la posició que més sobrats hem anat durant la temporada. Però és que, clar, et ve la perla, et ve l'estrella. Per tant, te n'has d'alegrar per tot, però en especial de que no la té el Real Madrid.
3: Deco està fent una tasca cum laude en aquest mercato, però jo crec que l'afició està més divertida que il·lusionada amb l'arribada del madrileny, perquè jo crec que l'afició, encara que no ho digui amb la boca oberta, està molt més engrescada pel fet d'haver-li birlat al jugador del Real Madrid que no pel fet de tenir-ho.
1: Bueno, doncs ja que li han fotut... Perdó, no vas dir alguna cosa?
0: Sí, estimada, i que les declaracions de Mourinho al final són l'etapa de la portada del llibre del madridisme, perquè ara tots els madridistes diuen que no era tan bo, que no el necessiten... Vinga, home...
20: ¿Dónde trabaja esta niña? ¿En el ABC?
1: No, no trabaja, no. Y no le digui niña, en mica de respecte, però no trabaja a l'ABC.
20: Va. Que le diga mujer, tornem-ho. Pues és una niña.
5: No, per favor.
1: Displau, en mica de respecte.
20: Venga, que se vaya a hacer fotos de morritos i deja el Real Madrid tranquilo i a trabajar.
1: Si vol dir fotos, enviam. Què en sabem del rival d'avui, va?
2: Doncs mira, anem a escoltar una cançó i a veure si sabeu què és, això. Algú sap de què estic parlant?
21: Si això és l'himne del rival,
2: mira,
21: mola moltíssim, eh?
1: Ara, puja, puja, fot-li.
3: Podria ser de Shakira.
21: Sí.
5: Ho he pensat, sembla el Dai-Dai.
1: La Shakira, sí, sí. Ja, puja, puja.
3: Podria ser de Shakira.
1: Bueno, és una cançó...
3: És molt Shakirera.
2: No és gaire egípcia, per
3: és
2: això.
3: És molt Shakirera.
2: Però sí, sí. Doncs aquest és l'himne de Dalal Ahli. I, de fet, es convertirà en el primer club egipci i el primer representant africà que participarà al Gamper. És un club fundat el 1907 i serà la tercera vegada que s'enfronta al Barça. Ho va fer el 61 Ui. I el 2007, que va ser motiu dels actes de celebració del seu aniversari. I, de fet, també el partit és especial perquè serà l'exequip de Hamza Abdelkarim. Alguna cosa a dir sobre el rival?
21: Home, que l'himne està molt guapo. Vull dir que soni pel Camp Nou, perquè jo crec que farà ballar la gent, eh?
1: L'himne no sonarà, perquè suposa que son... quan l'equip contrari no es posa el de l'equip local, no? Bueno,
21: es podria sí, posar,
2: no,
21: eh?
2: Avui.
21: Sí, es pot que fer una excepció. Guapo.
2: Però l'escoltat i m'ha fet gràcia, dic, mira, posem-ho. No,
1: esperem que sigui l'himne de veritat, això.
3: Exòtic, i espero que, com succeeix en aquests partits, que els staffs tècnics dels dos equips parlen entre ells, per sobretot que hi hagi prudència, que no hi hagin entrades a destemps, per sobretot que no hi hagi violència en el terreny de joc, i que preservin, sobretot, la integritat física de tots els jugadors. Espero que els jugadors egipcis, en aquest sentit, que la il·lusió i l'excitació de jugar al Camp Nou no els hi faci oblidar aquesta premissa que a mi em sembla bàsica. Em fa molta por.
1: Sí?
3: Sí, sí, aquests partits de pretemporada em fan molta por, donat, mira, acabem de veure imatges esgarrifoses. Ara no recordo el jugador Getafe, sí, crec que era un jugador Getafe, sí, sí. Amb una entrada esgarrifosa.
20: I del València.
2: Ah, sí, Uche.
3: Una jugada sí, sí, esgarrifosa Uche. Que el deixa sense temporada. Sí. Per una entrada actualment.
2: Venia del Crystal Palace, ja va estar el Getafe.
3: Que no tenia cap sentit. Bueno, doncs sí. Aquestes coses són les que realment a mi em preocupen de cada partit d'avui.
2: A banda del rival, us hagués agradat tenir algú amb més nivell o amb més caché, o ja us està bé tenir algú africà perquè vingui a gaudir del Gamper?
0: Jo crec que està molt bé. Al final, aquests partits de pretemporada, incloent-hi el Gamper, han de ser partits tranquils on agafin una mica de rodatge, però és que diumenge ja jugues un partit seriós, per tant, no cal que sigui un equip amb més nivell.
1: Jo... Un matís. Un equip de baix nivell, volies dir. No, que no és el problema, no és que sigui africà.
2: No.
1: Equip, perquè s'ha entès... No. I aquí ha entès malament l'afirmació.
2: S'ha entès malament l'afirmació,
1: tots hem entès, no. Tots hem entès que referies un equip de baix
2: categoria
1: nivell.
2: Categoria inferior.
1: Tu l'has mencionat, et deies l'equip africà referint-te a l'equip africà, però no ho deies pel fet que fos africà.
2: No.
1: Perquè,
2: no.
1: Aclarim-ho per evitar problemes, que no tinguem algú que se'ns enfadi.
3: Jo preferiria arribar amb un partit de més exigència, de no arribar, que el primer partit seriós de la temporada sigui el de Lliga, i que no t'hagis autoexigit en cap partit previ, i crec que no s'han autoexigit en cap partit previ, perquè hi va haver aquell triangular de 45 minuts que no és del tot seriós, i el partit de Birmingham que no deixa de ser un equip de segona divisió. Per tant, jo crec que tenir un partit més exigent i més responsable hauria estat una bona notícia.
0: El primer partit de Lliga és contra l'Elx.
2: I és diumenge.
0: Exacte.
20: Exacte.
0: És a dir, que no té tant... que no és de tantíssim nivell, que no crec que l'Elx apreti tantíssim al Barça. M'explico.
3: No, pues no, perquè el primer partit sigui exigent, sinó per arribar justament havent patit una miqueta en aquest primer partit.
1: Algú a la taula l'ha vist mai jugar?
3: No.
1: No, no tenim ni idea de com no. Jugarà.
2: En Jan, ni... avui ho descobrirem. Jo miro tots els seus partits. Fan número de la Joli.
1: Ja ens ho semblava. Bé, en tot cas, hem d'imaginar-nos que el Barça serà superior des del primer moment i que serà no un passeig militar, però serà una cosa relativament senzilla, sí. No?
2: Per gaudir. Farem.
21: Sí.
1: Molt bé, doncs.
20: ¿Por qué?
1: ¿Por qué?
20: Llevo un rato escuchando y no sé por qué estamos hablando de ese partido de cuarta regional.
16: Sí. ¿Por qué?
20: Si no fuera el Barça, Martín... no lo miraría ni harto, no veritat, David G. Catalán.
1: No, es diu Martí, es diu Martí. Aviam, senyor Mourinho, veig que no li fa gaire il·lusió al
20: Càncer. A mi me daría vergüenza de jugar con ese rival.
1: A usted te lo he donat.
20: Me daría vergüenza ganar así un Càncer. Alioli, ¿quién es Alioli? Pito Alioli.
1: No, Ali, no falti els equips petits.
15: Ali, Ali. Ali, espero que vingui de Alícia, per lo menys.
1: No, senyor Riols.
15: Mas poc sembla d'aquí aquest nom. Sona de més avall de Sant Quirze de Besora.
1: Sí, més avall i més a l'est. Aviam, evidentment que és de més avall de Sant Quirze de Besora.
15: Molt bé, doncs me'n vaig cap al Camp Nou per assegurar-me que no es quedin un cop acabi el partit.
1: No.
15: Que ja me'ls conec, aquests.
1: No, tornaran a casa.
15: Tenen ahir veí que vigilin el camp amb les butxaques.
1: Va, prou.
15: Pickpocket, pickpocket, visca Ripoll.
8: Prou, ladrones.
1: No, ja, si no t'hi facessis tu, va, prou, ja està. No es quedaran al Gamper, se'n tornaran a casa
15: Gamper,
1: seva.
15: Gamper, has dit Gamper.
1: Sí, clar.
15: Aquest nom tampoc és pas d'aquí.
1: No, és suís,
15: ja
1: però bueno.
15: Estan els expes també quedant-se amb Catalunya,
1: no,
15: igual, no, tot ho volen.
1: No, és igual, el fundador del Barça és igual. Va, deixem-ho aquí. Fora. Quin altre nom tenim per aquí pendent?
2: Ui, Álvarez.
1: Sí?
2: Sí, bueno, perquè ahir Poquil teníem molt content i avui hem sabut informació de que l'Atlètic de Madrid diu que això s'ha acabat i Gerard Romero ha dit que hi ha molt poques opcions de que vingui. De fet, avui juga l'Atlètic
20: de Madrid. Tu ets caso de Gerard Romero, sí, que veràs.
2: Penseu que Julián encara té opcions de venir o ho veieu complicat?
3: Ho veiem complicat, bueno, jo ho veig complicat, almenys, però encara no ho descartaria. Perquè jugar al Barça no és fàcil, és molt complicat. Molt pocs jugadors aconsegueixen la fita majúscula de vestir aquesta samarreta. I si la vols vestir, has de jugar totes les cartes. Julián Álvarez encara no ha jugat totes les cartes. I m'estranyaria moltíssim que no les jugués si realment aquest era el seu somni. Per tant, jo encara no descartaria que jugués totes les cartes, i això vol dir un pols, com Déu mana, amb la propietat de l'Atlètic de Madrid, i jugar l'última possibilitat.
0: Jo estic amb el Lluís, jo crec que no ha jugat totes les cartes, crec que les està jugant perquè aquesta nit a les 9 és el primer partit de Lliga Atlético de Madrid contra el Màlaga. Julián Álvarez no va convocat.
2: No.
1: És una mica estrany, no, això?
0: Exacte, perquè el Cholo Simeone
20: està dient que ara no
1: està... Deixi parlar.
0: Ha dit que no està preparat, que no està com al nivell físic, ha d'entrenar una mica més, i jo crec... A mi em sembla sospitós, perquè què vol dir que no està preparat un futbolista que ha estat tota la seva vida entrenant? O sigui, preparat està, que em diguis que no està preparat físicament sota el teu criteri per ser titular, ho entenc, però convocat, que no vagi convocat...
1: Ni ha viatjat,
0: Exacte, a mi em sembla sospitós.
21: Jo crec que no és un meló tancat del tot, no, encara. Vull dir, encara queden 2 setmanes de mercat i tot pot passar, però... Està més complicat que com estava.
7: La foto aquesta que han compartit, no sé si heu vist...
2: Sí, que feia cara de pomes agres.
1: No, però explica'm-ho. Qui ha compartit què i què s'hi veu?
7: Han compartit la foto de, diguéssim, de l'oficial de la temporada actual, no? Doncs que surt el jugador somrient, el Julián Álvarez, òbviament, que estàvem parlant d'ell, de l'Atlètic de Madrid, i se'l veu amb una cara tot seriós... Ui, que sona un telèfon. Amb una cara de pomes agres, que si, a més, ho compares amb la de la temporada anterior, està somrient, i la de, ja dic, de fa 2 anys, encara està més rialler, saps? Vull dir que se'l veu molt empipat.
0: Perquè sí, sembla que estigui obligat.
1: Val. I, a més, aquesta foto, clar, els van posar la samarreta...
0: Exacte,
1: o
0: per la temporada 2026-2027.
1: Per tant, tenim un altre gest. Tenim el senyor fent cara de mal humor en un context on d'haver-hi 20 i pico jugadors...
21: L'han obligat a fer la foto també.
7: Home, clar, que tu entens que en principi aquesta és la que faran servir tot habitualment, no sé, home, almenys que deia...
20: Però vamos a ver, que es que los futbolistas no tienen sentido del humor, están todo el día con la pelotita...
7: Però si l'any passat estava somrient...
20: ¿Quién sale sonriendo en la foto del DNI?
7: L'any passat estava somrient.
20: Yaelita, mira, tú conmigo hubiese sido la Norma Duval de la época.
1: La veritat, sempre diu el mateix. Però vostè quan fa que no produeix una pel·lícula, senyor Cerezo?
20: Hombre, hace poco hicimos una... La de fui a Almería por trabajo.
1: Y me comieron lo de...
20: Abajo.
1: Va, ja està. Aquesta no l'ha fet vostè. Però és més vella que el Napeu, aquesta pel·lícula. I no es deia així? No. Almería era? De veritat. Bueno, en fi, estàvem amb el tema...
20: Si queréis a Julián, pasar por caja.
1: No, l'amic Carrasco encara manté unes certes esperances.
3: Sí, perquè encara no ha jugat el seu últim push, i si realment vol jugar i vestir la sagrada samarreta blaugrana, has de jugar totes les cartes, i aquest home encara té alguna carta a la butxaca.
21: Que s'ho curri.
1: Doncs fem una mica de Mourinho.
2: Sí, 15 dies de mercat i veurem com acaba Julián.
1: Sí, això, i tenim altres noms, però ja farem
20: Trending Topic.
1: Ja farem més mercat demà. Una
20: Trending
1: mica
20: Topic.
1: Què passa? Quin problema hi ha?
20: L'entrevista con Mourinho.
1: Què passa?
20: Trending Topic.
1: Sí.
20: Venga, pinchamos. Mourinho vino al chiringuito.
1: No vino. Sí,
20: en una entrevista mundial.
1: Bueno, mundial. A veure, tampoc n'hi ha per tant i no va dir gran cosa, eh?
20: Porque somos...
10: siempre
1: sí.
10: líderes.
1: No, no siempre son.
10: Líderes tenemos...
1: Els canals temàtics, no.
10: Àudio de líderes, no, que vuelva que... Oriol Montfort, que és l'únic que me sigue.
1: No, és igual. Va, no raquis els tècnics, sisplau. Deixa els tècnics tranquils.
10: Vamos.
1: A veure, què va passar?
11: Mourinho, sí, sí, perquè...
10: Mourinho.
1: Sí, no es diu Mourinho, es diu Mourinho.
10: Vamos a dar un poco de rigor.
22: Orelletes, li diu Aurelletes.
11: Aquest debat no l'hem tingut a la reunió. Va, perquè hem sentit a Mourinho parlar sobre Rodri, però també ho ha fet sobre el cas Negreira.
10: Vinga, pinchamos, tírale, venga, dale, venga, vamos, tira.
23: Mira, cuando yo estaba aquí, yo olía algo.
11: Cuando yo estaba aquí, yo olía algo.
0: L'únic que no va olorar van ser títols.
10: Cuidadito, eh?
21: Semblava el trailer d'una sèrie de Pocket.
22: El aliento a ajo, no?
24: Lluís, te huele el aliento a ajo.
3: Que Mourinho va debutar al Camp Nou emportant-se en 5 bufetades en formes de gols, amb un 5-0, on no va olorar la pilota durant 90 minuts. Això és l'única cosa que jo sé.
11: I us sorprèn que digui això ara?
3: No.
0: No, com ens ha de sorprendre? A tu et sorprèn que un José Mourinho digui això?
11: Clar, però la temporada no ha començat i Negreira, que jo sabia, en aquella època...
0: Això. Saps la frase de a lo que hemos venido fue a esto? Doncs aquest és Mourinho.
11: A buscar el merder.
0: Evidentment, i a donar excuses quan no guanyi i a queixar-se del Barça fins que no pugui queixar-se de res més, és Mourinho.
1: Però no vam veure un Mourinho una mica més tranquil que d'altres vegades?
3: No, més cansat, més vell,
11: més gran,
3: més castigat pel destí.
21: Va dir que els jugadors.
3: I més superat, sobretot més superat.
0: I espera't que comenci la Lliga i que agafi una miqueta d'activitat i energia. Serà el Mourinho de sempre. Jo m'espero el Mourinho de sempre.
1: Tu t'esperes el Mourinho de Rajon sí. de sempre. Els nens, oi que us ho van passar ahir, el Mourinho?
21: Sí, jo estava mirant el Chiringuito, que per cert, bueno, vull dir, jo esperava l'entrevista a Mourinho, va anar molt desgranada, molt lenta, vull dir, eren les dues i encara no...
11: Ah, sí, és que es fa gran,
21: No, era rotllo Sálvame, que van posant trossets. Ah. Però primer que el Chiringuito ahir era un tenatori.
3: Has d'escoltar, tu diràs, no mira el Chiringuito.
21: Ara. també el vaig escoltar. No, i ahir era un tenatori, vull dir, tots els del Madrid estaven escoltant a Mourinho i omplint-se la boca de les seves paraules, vull dir, era completament per calmar aquests ànims i lo cremats que estan amb el tema Rodri.
0: I al final, lo del tema Negreira és que és l'única cosa a la que es poden agafar i estan en bucle repetint-ho i ho faran fins que no puguin més.
11: Escolteu-ne un altre, que és el de Vinícius, perquè també ha parlat sobre la seva renovació.
0: No!
25: Gràcies a usted.
23: No. No, qué gracias a mí.
25: Usted habla con Vinícius.
23: No, obviamente que hablé con él, pero Vinícius es enamorado del Real Madrid. Yo la única cosa que le he dicho es, Vini, ¿dónde quieres ir? Tú solo sabes, tú has estado en Brasil y vienes directamente al Madrid. No conoces nada más que el Madrid. Tú solo conoces el Madrid cuando te vas.
11: No conoces nada más que el Real Madrid.
0: No te representan, Vinícius, es veu.
26: MVP mundial.
11: Esteu convençuts que Mourinho no ha dit que renovés Vinícius? Ha estat voluntat seva, no pas de l'entrenador? O no? O Mourinho ha tingut molt a veure amb la seva renovació?
3: Jo crec que no ha tingut res a veure.
11: Res?
3: No, jo crec que no ha tingut res a veure, que Vinícius era més un repte del propi Florentino, del fet que es quedés. Crec que Florentino vol que Mbappé tingui aquesta competència. Creu que un Mbappé sense Vinícius encara treballaria menys en el Real Madrid. I jo crec que és Florentino el gran artífex de la seva renovació.
1: Doncs esperem que la presència
26: de silenci,
1: esperem que la presència de Vinícius causi el mal rotllo partint al vestidor i que el Real Madrid s'enfonsi més en la misèria. Aconseguim així que les vagi liant i que, home, és veritat, el Vinícius a què es dedica? O sigui, la combinació...
10: Vinícius, si no tenies exclusives...
1: No tenim exclusives,
10: no
1: pirenis. Nosaltres ens n'anem.
10: I falta l'opinió de la Quinta Forca, no. Algú més que añadir.
1: La Quinta Forca, alguna cosa a dir?
11: Jo dic que el Camper és molt important, però aquest dissabte...
10: Què passa aquest sábado?
1: Aquest dissabte... No, dissabte no passa nada perquè hem d'acomiadar el programa.
21: Exclusiva.
1: A 3 minuts comença la transmissió del Barça. El Barça...
10: Tenemos alineaciones.
1: Amb el Pou, ara ens les diran, però encara és massa d'hora. Gràcies, estimat Carrasco, gràcies, estimat Jan. Gràcies,
3: em despedeixo saludant a dos vividors que estan a Menorca, que m'escriuen des d'allà.
10: Òscar Broc.
3: Senten el programa.
1: Molt bé, doncs els acomiadem. Vinc a posar la publicitat. Adéu-siau.
27: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Sants Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
27: Truca a Verisure al 900 903 744.
4: Verisure.

0: El Barça juga a RAC1. Amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
1: Hola, bona tarda a tothom des del Camp Nou. Els del Barça juga a RAC1, que ja hi tornem. Com sempre, al Gamper, un partit especial, tot i que sigui amistós, i que ja compartim amb vosaltres. Els del Barça juga a RAC1. A les 8 en punt, Barça a l'Ali. Aquest equip egipci, un dels equips més importants del món. De fet, l'equip que té més títols del continent africà amb molta diferència. És el convidat a aquesta 61a edició del trofeu que du el nom del fundador d'aquest invent descomunal, que és el Futbol Club Barcelona, el trofeu Joan Gamper. En aquest cas és l'últim assaig, l'últim partit amistós, l'últim partit de preparació abans que el Barça de Hansi Flick comenci a defensar el títol de campió de Lliga diumenge contra l'Elx. El Martínez Valero ja hi haurà en joc 3 punts que evidentment seran importantíssims perquè l'inici sigui el millor possible. I aquest Joan Gamper que arriba en un estat d'eufòria col·lectiva, jo crec que en el barcelonisme, com a conseqüència d'un mercat que de moment està sent, jo diria que espectacular. La feina de la direcció esportiva del Barça, encapçalada per Deco, de moment jo crec que coincidirem la majoria de nosaltres que està sent molt i molt bona. Gordon, bé, veurem, és un jugador car, però pinta molt bé. Adeyemi, oportunitat de mercat claríssima. Veurem què tal ho fa aquest nano, el Hamza, que ara és titular. Avui és titular, ara en parlarem amb la Marta. Però jo crec que el mercat està absolutament condicionat per un nom. Rodri, sense cap mena de dubte, és l'operació de l'estiu. És un fitxatge estratosfèric. Estem parlant del millor mig centre del món, estem parlant d'un futbolista que veu i viu el futbol com si hagués nascut al bressol del Futbol Club Barcelona, com si fos de la Masia, i resulta que ha triat el Barça, tu. Amb 30 anys, en plenitud, madur, líder, millor jugador del Mundial, un referent del Manchester City de Pep Guardiola, i el tio va i diu que sí, que el seu projecte preferit és el del Barça. I això, evidentment, ha generat una eufòria absoluta en el barcelonisme. De fet, li manllevo al Marc Marvà, que ens acompanyarà avui com a analista d'aquest Gamper, una frase que ha dit fa una estona abans de començar.

0: Van totes les distàncies, que són moltes per la personalitat, el caràcter, la nacionalitat, la posició del futbolista. Rodri podria ser una mena de Ronaldinho, en el sentit que de cop i volta que aquest futbolista et digui no, és que jo vull jugar amb aquesta samarreta, fa que molts seguidors del Barça diguin hòstia. I evidentment hi afegeix una mica de morbo el fet que a qui li ha dit que no per venir al Barça Rodri és ni més ni menys que el Real Madrid de José Mourinho i de Florentino Pérez, que això ja ho fa espectacular i deliciós per la majoria de socis i seguidors del Barça. Vaja, que pinta molt bé aquest inici de temporada. Ara, això sí, no ens en oblidem. Falta, com a mínim, una peça que jo crec que és fonamental per acabar de completar el puzzle que vol Hansi Flick, i és un jugador que et pugui garantir, ja sé que això, aquesta paraula potser és una mica contundent, però vaja, un jugador que en principi, si fa una temporada normal, et garanteixi un mínim de què? De 25 gols cap amunt. Tu aquest any no tindràs a Robert Lewandowski, no tindràs Ferran Torres, per tant has perdut un nombre de gols considerable. Evidentment que has fitxat jugadors que, tot i que no siguin davanters centres, te'n poden fer. I que hi ha jugadors que ja eren a la plantilla de temporada passada que en principi n'han de fer més, com per exemple, jo estic pensant ara en Lamine Yamal. Però tot i així, evidentment tu necessites incorporar un futbolista gol, un d'aquests jugadors que la seva professió és fer gols. Tothom parla de Julián Álvarez, sembla molt difícil que aquest futbolista fitxi pel Barça. Espero que Deco i companyia tinguin uns quants plans alternatius i que acabi venint un jugador que et pugui garantir aquesta xifra de gols. El del Barça juga a RAC1, com sempre, després de tantes setmanes sense partits del nostre equip, en teníem moltes ganes de tornar a compartir l'antena amb vosaltres. Ho fem des de l'any 2000, i jo ho repeteixo ja fa moltes temporades, però que és la veritat. Jo, quan arriba aquest dia, em poso molt content. Jo tenia moltes ganes de compartir amb vosaltres l'antena de RAC1 i de compartir amb vosaltres els partits del Barça. Tenim aquest assaig general del Gamper i diumenge ja contra l'Elx, amb 3 punts en joc, partit oficial, amb tota la carn a la graella. Hola, Jaume Molló!
1: Hola, Joan Maria Bou!
0: Quants anys fa que compartim antena ja? Quantes temporades?
1: Doncs des del 2007.
0: Des del 2007, no està malament.
1: Ves comptant.
0: No està malament. Sí, l'any que ve farà 20 anys, que
1: sí,
0: fem ràdio junts, no està malament.
1: Ens
0: fotrem un festival per celebrar-ho.
1: I tant que sí.
0: Perquè ens el mereixem, oi que sí?
1: Home, unes gambes de Palamós ja hi pots comptar.
0: Bé. I unes anxovetes a l'escala.
1: Vinga, ho tenim fet.
0: Així queda tot bé. Una mica de pa amb tomàquet, un vinet i avall.
1: I avall.
0: Hola, Marta Ramon.
2: Hola, bona tarda.
0: A la Marta no cal que li pregunti quants anys fa que ens aguantem, perquè només cal mirar quan el Barça va guanyar l'última Champions.
2: Gràcies, moltes gràcies. Jo també t'estimo molt, Joan Maria Pou.
0: És així o no?
2: Més o menys, sí. Em vaig incorporar al Barça a jugar a RAC1 l'estiu del 2016. 10 anys ja, sense Champions. Onzena temporada. Esperem canviar una mica la història.
0: Ben tornada.
2: Aquesta temporada.
0: Ben tornada al Barça a jugar
2: a RAC1.
0: La final és el Metropolitano. Hola, Clara Rodergas.
3: Bona tarda.
0: Com estàs?
3: Bé, acalorada, sí, suada.
0: Sí. Ja ho he dit abans, avui el nostre analista serà el Marvà, habitual de les tertúlies en calent del Barça a jugar a RAC1. Aquest any també les tindrem i també hi serà, evidentment, el Marc. Hola.
4: Hola, bona tarda, Pou.
0: Com estàs?
4: Doncs content, he vist molta expectació a les rodalies del Camp Nou, molta gent amb la samarreta del Barça, gent...
0: M'ha agradat això que has dit abans,
4: sí.
0: Que el fitxatge de Rodri podria
4: runir una mica
0: el Barça,
4: Sí, perquè jo crec que, a part de futbolísticament, li ha omplert d'orgull a la gent, i he vist gent amb la samarreta de Rodrigo ja aquí, que per cert portarà Rodrigo a la samarreta, i n'he vist molts ja aquí al voltant, i jo crec que la gent la vesteix ja no només per al tros de fitxatge futbolístic, sinó per aquest orgull d'algú com és un dels millors jugadors del món, el millor migcentre ara mateix del món, hagi triat el Barça i a sobre ho hagi fet per davant del Madrid.
0: I mira, les dues persones que saludaré ara són dues persones que aquesta temporada del Barça juga a RAC1, per ells serà una temporada molt especial per raons que no tenen res a veure amb el futbol. Els ha canviat el panorama, els ha canviat la vida en els últims mesos, perquè tots dos han estat pares. Hola, Aleix Pariser.
5: Hola, què tal? Bona tarda, Joan Maria.
0: Hola, bona tarda i ben tornat.

0: al terreny de joc en aquesta presentació porta el dorsal 7, que sí, fins ara tenia Ferran Torres, perquè el 16 el portarà Rodri.
1: Ara la mínia mal. Aquí va haver una època, Jaume, que les vaques sagrades te les guardaves, sí, pel final, sí, davant, sí, dels fitxatges.
2: I tant, i tant.
1: En canvi, aquí estan fent ben bé amb l'ordre del dorsal, no?
3: Sí, suposo que els capitans, no? O
2: sí, els vegades, fitxatges, no? Deia la Marta.
3: O els fitxatges, val.
0: Sí, els fitxatges, en principi, és el que deixen pel final, pel que hem pogut veure a l'escaleta.
3: Abans també crec que a vegades es deixaven els capitans per sí, darrere, el que passa que, clar, la capitania també és una altra qüestió que ara mateix està una mica en stand-by.
1: Mira, Chesney, en Pitis, una temporada més a la plantilla del Barça.
0: El més divertit de l'estatge de pretemporada, sense cap mena de dubte, Tech Chesney. Sé que no sorprèn aquesta dada. Ara Christensen, que ha allargat el seu contracte dues temporades al Barça i que espera que aquesta sigui la, sí, bona, lliure de lesions.
1: Nosaltres també ho esperem.
0: Amb la CAC.
1: Sí. Nosaltres també ho esperem.
2: Es va perquè perdre 30...
1: És una oportunitat que li dona Flick impagable.
2: Home, i tant. Es va perdre 34 dels 57 partits per lesió la temporada passada.
0: Ara Marc Casado, que està pendent de sortir amb el futbol saudita trucant a la porta intensament des de l'inici del mercat, de moment resistint, esperant alguna proposta millor, però Casado a la rampa de sortida. I Gerard Martín, la gran aposta de Hansi Flick a l'eix de la defensa. De fet, Flick doncs no veu com a urgent reforçar-se amb un central perquè la seva confiança en Gerard Martín és infinita.
3: L'altre dia 90 minuts i avui titular, no? Vull dir, ho està jugant tot pràcticament.
1: Perquè l'11 d'avui veieu alguna pista de cara a diumenge, el primer partit oficial? Perquè comentàvem el fet que avui jugui de titular, ara surt Dani Olmo, Hamza, pot ser que Flick se la jugui amb ell el diumenge?
0: La cosa està sobretot entre Hamza Abdelkarim o repetir amb Rafinha de nou, per exemple, que Basilea va sortir així.
2: De moment només hem vist Hamza i Rafinha fins ara a la presentació.
0: Xiulets per Frenkie de Jong, que surtarà
4: majoritàriament.
2: No han convençut les seves explicacions.
0: Sí. No, i de moment no lluirà el braçal de capità, ja en parlarem més abastament, però serà Rafinha qui farà els parlaments. Rafinha primer capità, després Eric i Pedri, en una decisió que de moment és provisional fins que la plantilla quedi definida del tot i es voti internament qui seran els capitans al llarg de tota la temporada.
3: M'ha semblat veure un somriure irònic a la cara de Frenkie de Jong sentint la reacció del públic, no? És aquell somriure de dir... Bé,
2: m'ho esperava, no? Gairebé.
3: No sé, no sé.
2: Bé, ell sí, ho va dir, sí, que notava que la gent se li estava girant en contra, l'afició.
0: Sí. Eric García agafant més pes que mai al vestidor. Jo tinc la intuïció que quan hi hagi la votació, Eric sortirà elegit de totes, com un dels capitans. Ja ho era de facto al llarg de tota la temporada. Això... Ara Pedri... entre aplaudiments ja surt al terreny de joc amb aquest pentinat que comentàvem.
2: Sí que han deixat, no, els capitans pel final, per sí, tant, Eric, Pedri, i ara seria Rafinha.
0: Ara sortirà Rafinha, sí. Quins aplaudiments, eh?
1: Sí, Rafinha continua sent un dels jugadors més estimats.
5: A veure si aquest any les lesions l'acompanyen i el podem veure en plenitud, perquè és un jugador que ha de ser clau, eh?
3: Molt ràpidament, amb el que has dit això de l'11, jo crec que també la titularitat de Hamza pot venir una mica condicionada pel rival. Ell, recordo que ve de l'Al-Ahli i és un partit especial també, no sé si Flick li vol donar també aquesta condició, però a mi em costa de creure que diumenge pugui ser sí, titular, tot i ser l'únic perfil de 9-9 referència.
0: Il·lusiona Anthony Gordon, rebent els aplaudiments del públic, ara és el torn dels fitxatges en aquesta presentació. Ara Adeyemi, dorsal 14, Anthony Gordon, dorsal 25.
5: A mi no m'agrada massa.
4: Més passió per Gordon que per Adeyemi, eh?
0: Sí,
5: un 25,
0: però...
5: un fitxatge amb el 25 no és molt glamurós, no? Un fitxatge amb el 25. Se creu que n'hagi trobat un altre número més proper al que seria l'11 titular, no?
0: Ara Jesse Bisibu amb el 27.
1: Compte amb aquest, eh?
0: Penseu que fins que estiguin inscrits a la Lliga, els dorsals encara poden...
2: Si no, Gordon podria agafar el de Casado, potser.
5: Ben vist aquí. Això m'agrada, veus?
0: Sí.
5: Bon element, aquest Bisibu, eh?
0: Uau, Rodri.

0: Aixeca els braços, saluda l'afició que rendeix els seus peus. Quina benvinguda, Rodri.
1: Uf,
2: és top.
1: El que dèiem, fitxatge que desencadena l'eufòria col·lectiva al Camp Nou. Mira, mira, encara no ha tocat una pilota com a jugador del Barça,
2: No, i no és golejador, vull dir, és un migcampista. Per mi això és el que té mèrit, no?
3: És el més curiós de tot, però per això segurament ell també ha triat el Barça, perquè aquí se'l valora d'una manera que a d'altres llocs no se'l valoraria.
0: I ràpidament, abans dels parlaments, recordar que Cancelo, si encara no l'heu vist en aquesta presentació, és perquè encara no s'ha oficialitzat la seva incorporació pendent dels últims tràmits.
4: Però vaja, serà jugador del Barça.
2: Sí.
5: De fet, estava sobre la gespa abans del partit amb els companys, com si res, com si fos un més.
0: Hansi Flick agafa el micròfon.
2: Castellà o anglès?
6: Moltes gràcies pel vostre suport. Last night, when I lost my father, I felt incredible support and love from the whole family of Barça. You were here for me, for my family.
5: I Flick que comença agraint a l'afició el suport que va rebre quan va morir el seu pare en l'altre final de temporada.
6: De tot cor, moltes gràcies.
1: Un moment superpersonal, agraint de tot cor el suport i l'amor que va rebre els dies posteriors a la mort de son pare.
6: On Sunday we will kick off our new season in Elche. I think we have a really great team. Unbelievable team with a lot of quality, thanks to Deco, to the
5: president. A la porta per la feina, el suport per crear una bona plantilla que diumenge debutarà la Lliga a Elx. Que treballaran dia a dia rere dia per lluitar per tots els títols.
6: But for this, we need you. Everyone here in this state of area, we need everyone. We need your support.
5: I que necessitem el suport de tots, necessitem a tothom.
6: And of course your passion. Us necessitem.
5: Okay? Si no quedava clar. Us necessitem.
6: Són zombies.
1: Molt bé, Hansi.
5: Sí, que a l'inici també ha donat la benvinguda.
1: Bé, Hansi, també ha donat la benvinguda als nous.
5: I ja acabem aquest visc al Barça, més que a Catalunya, torn de Rafinha.
1: Ja fa temps que té el barcelonisme ha rendit, però ara ja...
5: Sí, comença a dir coses en català.
1: Vull dir, aquest us necessitem.
5: I Rafinha.
7: Bueno, primero de todo, me gustaría desear una pronta recuperación a Rooney, que está pasando por un momento...
1: Exercint ja de capità,
2: Rooney Bardaggi.
7: Está pasando por un momento
5: tota la temporada
7: de su vida, de su carrera, y bueno, necesita nuestro apoyo. Es un niño espectacular, es un jugador increíble, y decirle que para todo lo que necesite... Todos nosotros estaremos disponibles para ayudarle en lo que necesite, porque al final es uno de los nuestros y bueno, de los nuestros tenemos que cuidar siempre. Después, me gustaría felicitar a los campeones del mundo.
1: Que Rafinha de moment té una escaleta impecable,
7: Un treball espectacular i han hecho algo que todos los jugadores del mundo desean. Y decirles que siéntanse orgullosos de esto y sepan que para siempre estarán trabajando en España del fútbol mundial. Enhorabuena a todos.
2: impecable de moment, eh?
4: Sí, sí, de moment, Aleix...
2: Bueno, un repàs a l'estiu, el que ha passat...
4: Aconseguint vots a Mansalva del vestidor, eh?
3: Correcte, correcte. Estava pensant en això, jo.
7: Hay polvos en el cuerpo técnico. Decirles que vestir esta camiseta y llevar este escudo es algo de una responsabilidad muy grande, pero es de lo más bonito que viví de mi vida y estoy seguro que para ellos será igual.
5: S'ha emocionat, em sembla a mi.
4: S'ha emocionat, no?
5: Sí, sí, a mi també m'ho sembla, Clara.
7: Y es que está bien y para todo lo que necesite, tanto dentro del campo como fuera, estaremos disponibles para ayudarles y hacer con que se sientan en casa. Por último, pero no menos importante, esto sirve para todos nosotros, tanto los que estamos dentro del campo como vosotros que nos apoyáis desde fuera del campo. Seguimos creciendo como un equipo, seguiremos luchando como un equipo y para esto necesitaremos el apoyo de todos durante la temporada, como siempre lo han hecho, como estoy seguro que van a seguir haciendo. Bueno, yo estoy seguro que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear con todos los títulos posibles. Muchas gracias. Fisca Barça, Fisca Catalunya.
4: Buah. Bastant rodonet, eh? Bastant rodonet.
5: Crec que feia temps que no escoltava un discurs així,
4: d'un
5: capità.
4: Impecable, eh?
5: Brutal.
4: Ordenat, no? Tenia molt clar què havia de dir, les idees força que volia comunicar i... molt concís, molt directe, molt fluid.
8: En tindrà prou, em sembla, eh?
4: Sí.
8: Amb aquest míting en tindrà prou. Vull dir que no li caldrà fer...
5: Tenim votacions per majoria absoluta.
3: Domini de l'escena bastant important, eh?
9: Sí, jo crec que tenia clar que s'ha hagut de dirigir al vestidor i després s'ha dirigit a l'afició, però un missatge d'aquells que jo crec que dins del vestidor no només guanya vots, sinó guanya encara més ascendència.
4: Sense cap mena de dubte. I, a més, com deia el Jaume, amb una calma, amb una tranquil·litat, amb un sentit del ritme.
2: I començant, perquè a vegades oblidem que són persones, no? Començant pel lesionat, no? Que potser l'havíem oblidat tots perquè no havia de ser important, perquè havia de sortir, però
3: sí, exacte,
2: allà dins, no? Allà dins segurament fa mal, no? Una cosa així, perquè no deixen de ser companys i amics. Mm.
4: Mira, ara surten a escalfar-se ja els jugadors de l'Ali. Clara, hi ha gent que ens està escoltant que està absolutament embogida perquè encara no hem dit l'11 titular del conjunt egipci.
5: Sí, sí, que quan han entrevistat la gespa abans estaven també embogits amb el Camp Nou fent fotos, vídeos, saludant a Hamza a tots perquè evidentment és el seu excompany. L'11 de l'Ali de l'equip egipci format per Xubir a la porteria, amb Henry al lateral dret, Hadi Riyad i el Gàzar a parella de centrals, Fuad lateral esquerra, amb Marwan Atella, Coca i Zizou al mig del camp i al davant, Taher, Benyitja i Ben Sharki.
4: Sí, qui pas. Millor equip d'Àfrica, de la història d'Àfrica, diguéssim.
5: Tenen i amb més títols de la història,
4: per regalar, diguéssim. Tenen, crec que tenen 12 champions africanes.
5: 12, correcte, i 45 lligues. 130 títols en total.
4: Imagina't. Vull dir que són un equip de llegenda al seu continent i avui són els convidats aquí al Gamper. Ara reguen. Agrairíem avui que ens arribés fins aquí, l'espersor. Jo m'imagino que a l'estudi hi ha pingüins, no?
5: Però notes una mica d'airet, ara?
4: No.
5: Arriba una mica d'airet.
4: No t'inventis coses.
5: No?
3: Temperatura agradable.
2: Temperatura ideal, ara mateix, a l'estudi.
5: Queda corrent d'aire.
4: Sí? A què esteu? A 5 sota 0? O...
3: No.
2: 25 graus, que és, carai, és ideal.
8: Sí, és ideal. Ja t'ho diré d'aquí una hora. És ideal. Ja.
5: Jo a l'estudi de RAC1 sempre m'he de posar una rebaqueta.
4: Sí. Ui. Correcte. I, escolta, Rebequeta, torna a recordar l'11, sisplau.
5: D'acord, som-hi. Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín i Valde a la defensa, a la base de la jugada Bernal i Espart, a la mitja punta Fermín, i al davant Lamine, Hamza i Rafinha.
4: Què et sembla, Marc? Creus que no té res a veure amb el que pot passar diumenge? O hi ha alguna pista en alguna posició per tu o en alguna línia que és clara?
9: Sí, a mi em sorprèn, en positiu, igual que l'altre dia va jugar Rafinha de nou, avui torna a jugar Hamza i Rafinha juga en banda. Per tant, Descarto d'alguna manera que Flick tingui una obsessió o vulgui que Rafinha sigui el nou sí o sí. Jo crec que tots els partits de pretemporada són proves i tinc moltes ganes de veure. Hi ha dos noms que sobresurten i menys coneguts per tota l'afició culer, que són Hamza i Xavi Espar, que els hem vist molt aquesta pretemporada, i Xavi Espar és un interior i avui tinc ganes de veure'l amb Bernal, amb Fermín, amb Lamine i amb Rafinha, vull dir, ja envoltat d'un equip teòric titular de cara a diumenge, i Hamza també, vull dir, Hamza Abdelkarim, recordem que és un juvenil que arriba aquí precisament de l'Al Ahly, vull dir que ell és egipci i avui s'enfrontarà en el seu exequip, i a partir d'aquesta vinculació emocional potser entenc la seva titularitat, avui també. Vull dir, vull saber si Flick també el premia de jugar contra el que ha sigut el seu equip tota la seva vida fins que aquest gener va venir a Barcelona, o ja està mirant de cara a diumenge. Si diumenge Flick avui surt bé i diumenge Flick és capaç de sortir contra el camp de l'Elx amb Lamine, Hamza i Rafinha, vull dir, serà una nova... Ja ho va fer a Mestalla la primera temporada amb Bernal i Casado, si recordem, i es podria recordar durant setmanes que va alinear el juvenil de davanter centre. Per tant, jo crec que avui també és una prova per Hamza i amb una possible tripleta atacant amb Lamine i Rafinha acompanyant-lo.
3: Sí, a mi em crida l'atenció sobretot el tema de Xavi Espar, perquè és veritat que fins diumenge passat a Basilea el primer equip sempre l'havien vist de lateral dret, però, com deia Marc, la seva formació al Barça i a la Masia és al mig del camp, després va arribar això del lateral dret, i a mi, sincerament, em va agradar moltíssim l'estona que va jugar l'altre dia al mig del camp, i el vam destacar, de fet. Per tant, que continuï en aquesta posició em sembla significatiu, més enllà que tinc també el dubte de si Eric serà lateral dret o ho serà Koundé, perquè l'altre dia Eric va ser lateral i jo tinc la sensació que aquesta ha de ser, o Flick té clar que ha de ser la posició d'Eric aquesta temporada, ser titular al lateral dret, que vaja, Koundé haurà de demostrar que ho fa millor que Eric, ho dic d'una altra manera. I el tema de Hamza crec que és circumstancial d'avui. M'estranyaria molt que Gordon o Adeyemi no fossin titulars en el partit de diumenge.
2: Per tant, Rafinha de nou, no? Seria el més lògic diumenge.
3: Bé, o Gordon.
2: O Gordon de nou, sí.
3: Pot fer-ho.
2: Abans de la redacció teníem aquest dubte de dir Koundé se'l creuran de central aquest any i Eric ocuparà el lateral dret més com a titular després del rendiment que ha donat en les últimes temporades. Jo també tinc aquest dubte, com el Molló, a veure com acaben formant. I això de Xavi Espar és que és el nou Sergi Roberto, no? Jo tinc la sensació que a la Masia els que juguen de lateral dret poden anar a dintre, no? Moltes vegades ho han fet i, per tant, tenen facilitat per jugar en aquest tipus de posició. Aquest sí que podria ser una gran sorpresa, el Martínez Valero, Xavi Espar. Per mi sí que podria ser una gran sorpresa. Jo me'n recordava, igual que el Marc, que van debutar Casador i Bernal, i ens va sorprendre molt que el primer partit de l'era Flick com a entrenador del Barça, a Mestalla, fa tres temporades, se la jugués amb Casador i Bernal, i li va sortir molt bé. Al final el Barça va acabar remuntant i guanyant 1-2 aquell partit en l'estrena de Flick. Per tant, per què no veure algunes sorpreses? Jo la de Hamza no la veig, però la de Xavi Espar, per què no, al Martínez Valero?
8: Sí, jo, a mi m'agrada més al mig del camp que com a lateral dret, Xavi Espar, perquè entenc que ell sobretot excel·leix quan té la pilota, no? A l'hora de relacionar-se amb els companys, i crec que en l'1 contra 1, segons els extrems que s'enfronti aquesta temporada, si és que Hansi Flick li va donant doncs oportunitats, pot patir una mica més. Per tant, a mi m'agrada més al mig del camp, i estic amb tu, Molló, que ho va fer realment bé. I ha dit de Hamza que no sé si hi ha un component emocional també amb el rival que hi ha avui al Camp Nou, el rival egipci, i entendria que si es vol comptar amb Koundé amb alguna cosa més que de suplent d'Eric Garcia de lateral dret, avui Hansi Flick el fes jugar a l'eix de la defensa al costat de Gerard Martín, perquè per fer proves durant la temporada hi ha a vegades pocs espais i avui és l'últim dia per fer-ne.
4: Si la gent vol comentar la jugada amb nosaltres, què ha de fer, Gerard?
8: Doncs mira, com cada temporada no canviem l'etiqueta a través de la X, que és la de FRAC1, etiqueta FRAC1 una temporada més, a través de la X, per dir-hi el que vulgueu, i a més, també repetim aquesta temporada, Jaume Molló.
4: No.
8: Sí. Avui, ja. D'entrada. Sí, és el Gamper, però...
4: D'entrada què?
8: No, d'entrada sortegem un lot de productes per Nil Gran Reserva Bataller. Bé. Sí, un lot únic de Bataller.
4: No fallen.
8: Que inclou 18 sobres de 100 grams cadascun de pernil llescat Gran Reserva Bataller, un davantal
10: Sí. Un lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de bataller. I és que no pots quedar amb gana, Molló. Vull dir, amb tot, no, això, vull dir, amb tot això ja està.
4: I amb
10: ja
4: la calor que fa, talles el bataller només amb el davantal posat,
10: sí,
4: eh?
10: Sí, sí, has de... Vull dir, descobriu el seu sabor únic. Exacte, vull dir, marca la diferència i... Atenció, perquè l'alineació de les millors carnisseries on trobar carns i pernils bataller d'avui és la següent. Ai. Xarcuteria Tocineria Garcia de l'Hospitalet. Carnisseria Anna de Premià de Mar. I Montsalat al Mercat de la Independència de Terrassa. Pernil Gran Reserva Bataller, apunteu.
4: Sensacional.
0: Hem de practicar més, eh?
4: Sí, sí. M'agrada molt.
0: Es nota que tornem de vacances.
4: El concepte de tocineria m'agrada moltíssim.
3: Sí.
4: No enganya ningú.
3: És autèntic, no?
4: Sí. Marta, repassem les essencials de l'actualitat del Barça. Comencem parlant d'un gran amic del barcelonisme, Frenkie de Jong. Continua convençut de no passar pel quiròfan?
0: A dia d'avui, sí. La seva idea és continuar amb aquest tractament amb cèl·lules mare, que està seguint des de fa un mes, i manté la idea de no sotmetre's al bisturí, per molt que així li hagin aconsellat des dels serveis mèdics del Barça, cosa que ha generat, ja ho hem anat explicant al llarg de l'estiu, malestar intern. De Jong té trencat el lligament lateral intern del genoll dret des del Mundial, i el club creuen que, sense operar-se, l'articulació pot perdre estabilitat i afectar el seu rendiment esportiu quan reaparegui. Si es certifiqués una baixa de llarga durada, es podria utilitzar l'espai per facilitar alguna inscripció. De moment, com que està lesionat, exercirà de capità Rafinha, ho hem vist ara, Amèric i Pedri, que és una decisió de Hansi Flick que és provisional fins que la plantilla quedi definida al 100% i es votin els capitans.
4: Amb la incorporació de Rodri, el Barça ja s'ha gastat més diners en fitxatges que l'estiu de les palanques.
0: Sí, 60 per Rodri, 70 per Gordon, 22 per Adeyemi, 8,5 per Bissibu i 1,5 per Hamza. Són 162 milions, 3 més que els invertits l'estiu del 2022, l'estiu en què van arribar al club Lewandowski, Rafinha i Koundé. Depenent de si acaba arribant un nou, la xifra final pot tornar a referències prepandèmiques, tot i que encara lluny dels 304 milions gastats l'estiu del 2019, mercat en què el Barça va fitxar Griezmann. Recordem que el Barça considera que aquest mercat és estratègic perquè l'estiu que ve tindrà moltes dificultats amb el fair play a l'haver d'afrontar la davallada d'ingressos que suposarà marxar del Camp Nou per la instal·lació de la coberta.
4: I acabem parlant de la carpeta de les carpetes ara que ja s'ha fitxat Rodri, que és la del Nou.
0: Sí, una carpeta encallada. De moment el club encara no ha descartat definitivament l'aposta per Julián Álvarez, però admeten que és extremadament difícil aconseguir un gir final al guió. Es donen de marge aquesta setmana, però ja admetent que la cosa pinta molt malament. El Barça no vol parlar encara d'alternatives concretes de portes en fora, però ens consta que Deco hi està treballant i Flick continua esperant que arribi algú per reforçar aquesta demarcació. Ens transmeten que encara hi ha temps.
3: Vaja, jo crec que avui un carregament d'estrella d'am al Camp Nou aniria bé, no, Joan Maria?
4: Hòstia, sensacional. Ben fresquetes.
3: Doncs va, amb un fort, obre'm ja alguna per anar fent boca. Estrella d'am ben fresqueta, en Puig m'ha deixat la nevera ben ordenadeta.
4: Bé.
3: I com cada temporada, obrirem una estrella d'am, com ha de ser, cada vegada que el Barça marqui un gol. Aquí el Barça juga a RAC1.
4: El diumenge el Xavi Puig, el Joan Lluís García i el Marc Guillén, que ja s'incorporaran a l'antena del Barça a jugar a RAC1. La carpeta del Nou, ràpidament. Tu, que durant tota la teva carrera futbolística vas ser un Nou, Marvà. O sigui,
0: no t'han trucat, encara?
4: El mercat...
11: Que jo sàpiga, no.
4: M'ha dit que està per moure's en 10 metres de màxim 10 metres. O sigui, l'àrea petita.
11: Molt set, estem.
4: Doncs, escolta, el mercat per mi està sent acollonant. Però, clar, aquí falta un jugador. Com a mínim un, no?
11: Sí, sí, hi ha aquest asterisc ara mateix. I a mi el que més em sorprèn des del primer moment és aquesta voluntat del Barça de canviar de perfil de nou. O sigui, al final portem dues temporades amb Flick, amb Lewandowski i Lewandowski Ferran la temporada passada, però hi ha dos tipus de perfils de nou. Hi ha un que és un nou d'àrea, un nou rematador, i hi ha un altre que és un estil més Ferran o més Lewandowski, i la sensació és que el Barça ha anat a per un estil més Ferran Torres, no? Des del primer moment que era Julián, i aquest jugador és un jugador que suma molts gols però fa moltes més coses, i sense Julián, o si no acabés arribant Julián, el que jo entenc és que és aquest el perfil que s'ha d'anar a buscar, però entenc també que a mesura que s'apropi el final de mercat hagis d'incorporar un, i ja l'estil o el perfil que buscaves pugui canviar una mica, però, no?, els noms que van sortint.
4: Però en coneixem algun, o sigui, en podem dir algun de Julián Álvarez B o Julián Álvarez C? En coneixeu algun que puguis després els jugadors surten com surten, no? Però que tu puguis dir, bé, aquest en principi hauria de donar el nivell que requereix un davanter central del Barça.
11: Jo sóc molt pesat amb aquest nom i fa mesos que hauria anat... O sigui, si Julián és un 10, crec que Oyarzabal és un 9,5. O sigui, és el més semblant.
2: Ja.
11: I a sobre té més anys, per mi, té més lideratge.
2: El Mundial ho ha demostrat perfectament, no?
11: Sí, sí, en el Mundial ho ha demostrat. No té segurament aquest carisma, segur que hi ha algú gent a casa que m'està escoltant que no l'aniria a rebre el vot a Fumeiro, com a Rodri, perquè no, vull dir, no té aquest carisma o no té aquesta... d'això que potser sí que té Julián o altres noms que sonen, però per mi compliria a la perfecció el que busca Hansi Flick amb un jugador com Julián Álvarez, que pot caure en banda, que pot venir entre línies, es pot associar, després és responsable en la pressió, és un jugador que fa vestidor, a sobre té lideratge, vull dir, i ho hem vist en el Mundial, clarament. Per mi seria el número 2 o l'1,5, vull dir, no li veig tanta diferència amb Julián Álvarez, sincerament, més enllà de la... del recorregut d'anys que té un i no té l'altre. Després els altres ja per mi estan per sota o ja són perfils diferents. És a dir, Harry Kane, per que m'entengui la gent, és un 10 igual, però no és un perfil, Julián. És un altre estil de jugador. Per això jo parlo d'Oyarzabal, per exemple.
10: Sí. Avui ha rebut la bota d'or Harry Kane i ha dit que continuarà el Bayern la temporada que ve.
2: Perquè s'ha de fitxar sí o sí? Pregunto, amb la plantilla que tens no et pots jugar a Rafinha de nou, com dèieu, Gordon de nou, tens Adeyemi, tens Lamine...
3: Un el necessites, és que has perdut els dos.
2: Però Fermín pot anar a la banda...
3: Però has perdut els dos.
0: Flick vol un nou.
4: Necessites algú que... d'aquests jugadors que la seva feina és fer gols de tota la vida. De sigui del perfil, sobretot... com diu... El Marc ho ha deixat molt clar, no? Jo crec que queda molt clar, no? O el perfil aquest més de davanter amb una certa mobilitat, amb capacitat, diguéssim, de baixar a la zona de tres quarts, fins i tot al mig del camp, no? I connectar amb els companys, o tenir un altre jugador més de jugar a prop de l'àrea i dins l'àrea, no?
10: Però sobretot perquè no tens cap perfil de jugador ara mateix, si excluem a Hamza, que sàpiga viure una mica a l'àrea.
3: Sí.
10: És a dir, d'acord que Julián és un perfil diferent i que té un rang d'acció, diguéssim, molt ampli i que no es mou només a l'àrea, però diguéssim que domina també una mica l'àrea, però no hi ha ningú ara mateix a la plantilla.
4: I has perdut, quants gols has perdut?
0: Sí, 54, no?
10: Que això, 54. Que això no vol dir que vingui el nou, que vingui el nou i que Flick jugui a la Champions amb Gordon,
2: Clar, és que mira qui ha guanyat les dues últimes Champions, ha guanyat un equip
10: que no
2: té un nou que estigui a l'àrea.
4: Però sí que el tenia. Sí que el tenia a la banqueta,
10: Gonzalo Ramos. Això no vol dir que després, en els partits grossos, doncs el nou, si no és Julián Álvarez, potser no serà titular i potser serà un altre, però crec que has de tenir un recurs, perquè a la Lliga saps que tu hi ha partits que hi ha 11 tios darrere la pilota i que se't tanquen. I aleshores, necessites algú que sàpiga una mica viure a l'àrea i que tingui un punt d'olfacte.
3: Llavors, agafant el fil que deia en Marc, per aquest perfil recurs, potser ja sí que es pot obrir el ventall i que no sigui un nou tan específic a l'estil Julián.
11: Estic amb tu, Molló, jo amb això. Sí, sí, és a dir, si el nou que has d'anar a buscar ja no pot competir o ja no seria sempre titular o titularíssim, potser t'interessa sumar un nou perfil a dins de l'equip. És a dir, Lautaro, que és un nom que ha sonat durant moltes i moltes setmanes i avui sembla que torna a aparèixer l'aparador, és un perfil perfectament així. És a dir, és un gran rematador, també es pot associar molt bé fora de l'àrea, té aquest lideratge, té aquesta ascendència. Jo crec que el perfil que vingui, si és un nou rematador que pot sortir al minut 60, et pot canviar partits a partir del gol, per mi és important que vingui, que no sigui un a nivell d'edat, que no sigui jove. Per mi això és important, perquè després et donarà dins del vestidor, et donaran moments difícils de partits, ha de sortir i decidir, i aquesta tranquil·litat te la donen els anys. No fitxaria Krupi, que s'ha lesionat, però que és un jugador d'aquest perfil, potser també fora de l'àrea és ràpid i va a l'espai, però té 19 anys. Llavors, jo no aniria a buscar una aposta. Aquesta és la meva opinió i hi ha opinions per tot.
4: Perquè si Julián no pot ser, Lewandowski, què? Clar, és que jo
11: l'hauries hagut de quedar.
4: Jo ara ho penso.
0: Com ha cedit, no?
4: No, jo ara ho penso, d'anar a Chicago i dir, escolti, me'l cedeix? Vull dir, evidentment faig conya, però vull dir que, hòstia, aquí hi ha un... Vull dir, això s'ha de solucionar,
3: Sí, sí.
4: Insisteixo, el mercat ha estat, per mi, extraordinari, però això s'ha de solucionar.
2: Si a mi el que em tranquil·litza és el que acabes de dir, que el mercat és extraordinari i que Deco ha demostrat en els últims anys, molts no els el creiem, on teníem dubtes de la feina que podria fer Deco, però ha demostrat, hòstia, que té una cartera i una capacitat de convèncer espectacular i d'aconseguir fitxatges que molts ni pensàvem ni somiàvem. A mi això em tranquil·litza de cara a aquests 10-15 dies que queden de mercat. Jo la reflexió que feia és, em gastaria no sé quants calés per un pla B o C que no vingui a ser titular, bueno, em pot convèncer el que deia el Marvà, de dir, sí, potser val la pena tenir aquest recurs, encara que no sigui el top titular, però que et pugui canviar partits a partir del minut 60 en algun moment, no? I que sigui titular en d'altres. Sí, em pot convèncer aquesta explicació.
3: No, i potser hi haurà partits contra un determinat tipus d'equips que se't tancarà al darrere, que pot jugar d'inici.
2: Clar, sí.
3: Si necessites un davanter d'àrea.
11: Sí, ara mateix a la plantilla jo compto 5 jugadors que podrien jugar de nou. Vull dir, això jo crec que Flick ho valora, també. Pot jugar Gordon, pot jugar Rafinha, pot jugar Fermín, fins i tot, pot jugar Olmo i pot jugar Hamza.
0: Sí, o sigui, Flick tot això ho valora i quan parles amb gent de l'estaf, parles amb gent que està a prop de la pilota, ho valoren i són conscients de tots aquests recursos i també valoren el que poden aportar Gordon i Adeyemi en aquesta demarcació, però l'entrenador continua esperant aquesta peça, continua esperant el nou i jo crec que hi ha alternatives possibles en el que queda de mercat que si no estan a l'alçada de Julián s'hi puguin acostar, per molt que hagis de potser canviar una mica el focus de quines eren les teves prioritats el mes de maig quan hi pensaves, però jo crec que encara hi ha marge.
5: I jo crec que arribarà, perquè ahir Flick, quan parla de la votació al capitania, diu segurament arribaran jugadors i en sortiran. Jo crec que sí o sí, algú la intenció és portar-lo. I ara que parlàvem de la feina de Deco, una cosa que ha fet també Deco és treballar en silenci, que tots els noms ens han agafat per sorpresa. Vull dir que jo vull pensar que està fent la seva feina tenint alguna alternativa, tenint en compte que Julián no podem esperar-lo eternament i que sembla que no, el Levante de Madrid no donarà el seu braç a torça.
4: Bé, és que seria un sense sentit dir o Julián Álvarez o no fitxo un davanter. Home, no.
0: No estem en aquest escenari.
4: Necessites un davanter sí o sí. I jo crec que el Barça n'acabarà fitxant a algun. 7:45 a les 8:00. Barça a l'Ali, el trofeu Joan Gamper, ara tornem.
12: El Barça juga a RAC1.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
16: Ei, com va? Com et dius?
17: Tenim un nom que el sap tothom.
16: Però d'on surts tu?
17: Tant se val d'on venim, si del sud...
16: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
17: Ara estem d'acord, estem d'acord.
16: Sí, i una estrella ens agermana.
18: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
19: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Perfecte, aquí el tens.
19: Ja?
20: Ja.
19: Sí?
20: És així.
19: De debò?
20: I tant, de debò.
21: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
22: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
23: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
24: El Barça juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: Passen 7:45 a les 8:00 al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, Barça a l'Ali, és la 61a edició del trofeu Joan Gamper. Fem un últim repàs als 11s.
25: Assistència sanitària, la dels metges i la teva, us ofereix l'alineació.
4: L'11 del Barça.
0: Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín i Valde a la defensa, a la base de la jugada Bernal i Xavi Espart, a la mitja punta Fermín i al davant Lamine Yamal, Hamza Abdelkarim i Rafinha.
4: L'11 de l'Ali.
5: Subir a la porteria, Hani, Riyad, El Ghazar i Fuat en defensa, Marwan, Coca i Siso al mig del camp i al davant, Taher, Benyida i Ben Sharki.
1: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
4: Jordi Casals, bona tarda.
2: Bona tarda.
4: Amb el nostre company dels serveis informatius fem un repàs a l'actualitat, tu diràs.
2: Doncs mira, el Partit Popular portarà al Tribunal Suprem la incompareixença del govern espanyol al Senat. Els populars havien citat bona part dels ministres perquè donessin explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta, però no en va compareixer cap. N'ha parlat el líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, després de reunir-se aquesta tarda amb el president de la Ciutat Autònoma.
6: Que el Supremo nos diga si los ministros del gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece, ni cuándo lo hace, ni en qué condiciones acepta ser controlado.
2: Feijó, que insisteix en la necessitat de retornar tots els migrants que queden a Ceuta, inclosos els menors no acompanyats, tot plegat al dia que el govern espanyol prepara el trasllat imminent a la península de 500 nenes migrants no acompanyades. Per això treballa amb entitats especialitzades en protecció a la infància per agilitzar aquest procés. Mentrestant, a Catalunya, Junts tornarà a presentar el traspàs de competències en immigració al Congrés dels Diputats. El secretari general del partit assegura que Catalunya té una realitat demogràfica diferent a l'espanyol i per això exigeix tenir totes les eines per decidir directament sobre fluxos i polítiques d'integració. Jordi Turull n'ha parlat a la Universitat Catalana d'Estiu.
7: El calendari serà el calendari que hi ha al Congrés dels Diputats i, per tant, això el grup parlamentari doncs, a Madrid ja ho té a disposició de tornar-ho a presentar. Això, en el moment en què es faci, doncs, la Míriam Nogueres ja us ho anunciarà. Però, vaja, no hi ha cap altra novetat de dir, escolta, cada vegada es fa més evident que a Catalunya necessitem això.
2: Turull, que també ha advertit que Junts no renunciarà al lideratge de Carles Puigdemont. En plana de successos, els Mossos d'Esquadra detenen un home buscat per França a la Jonquera. El jove de 27 anys tenia un ordre europeu de detenció per un intent d'homicidi a Besiers. Va ser divendres passat al matí, quan la policia catalana el va detenir a la frontera i va ingressar a la presó. Se l'acusa de temptativa d'homicidi, lesions greus i amenaces. I a aquesta hora ja s'ha restablert la circulació a la P7, després que aquesta tarda l'incendi d'un camió hagi obligat a tallar l'autopista en tots dos sentits. Durant bona part de la tarda s'han acumulat més de 20 quilòmetres de retencions. L'incendi també ha obligat a tallar la circulació de trens de la línia R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell. En aquest cas, Renfe continua oferint servei alternatiu per carretera entre els dos municipis.
4: Gràcies, Jordi.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Ja sabeu que compartir moments amb els nostres és el que ens dona vida, i sí, més a l'estiu, eh? I no s'ha de perdre els bons costums, mai, ni tampoc gaudir, a l'eix sempre, amb el cocteleo de Fruit Ràbic, eh? Un mix de fruits secs. Sí. Que combina les millors textures i sabors. Ara, quan falten 10 minuts per les 8, és el millor moment.
2: Ideal.
4: Ideal abans de sopar. Ideal. Allò, descobrir els diferents còctels, l'original, amb gust de xili, mel i mostassa o formatge, el que vulguis, millor. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment. Els has tastat o no, ja?
3: Sí, clar.
4: Sí, eh?
8: Molt de xili, eh?
4: Les preguntes.
8: Molt de xili.
4: Fit Ràbic.
8: A xili.
3: A xili, pum.
8: A xili, xili, xili. Era aquesta. Estem a pretemporada, tranquils. I recordeu, sensació tèrmica de 40 graus al Camp Nou. Ens ho ha explicat el Martí Oliveres, el nostre company de l'home del temps de RAC1, un dels homes del temps de RAC1. Molts us preguntareu, la Clara i el Gerard seran capaços d'explicar-nos alguna cosa del rival del Barça avui? Per descomptat.
9: Nima Automoció patrocina aquest espai.
5: L'Al-Ahli va ser fundat el 1907, és l'equip d'Àfrica més llorejat, amb 45 lligues d'Egipte, 12 Champions, de fet, de guanyar 4 de les últimes 6, i si el recordeu, va participar al Mundial de Clubs de l'any passat i va jugar contra l'Inter de Miami i el Porto, esgarrapant dos empats. El Gamper és l'últim amistós abans de començar diumenge la Lliga, n'ha disputat 4 amb victòries contra dos equips d'Egipte, i des del 6 d'agost ha estat a Catalunya fent un estatge on va jugar contra el Badalona amb victòria per 0-3 i l'altre dia contra l'Europa amb derrota per 1-2. La temporada passada va acabar tercer de la Lliga, de fet va quedar només 3 punts de la primera posició, i és el club d'origen de Hamza Abdelkarim, com bé sabem, el davanter egipci que ha arribat al club blaugrana aquesta temporada.
4: La principal estrella de l'equip és el migcampista ofensiu Eman Aixur, és a dir, que ens haurem d'esperar segurament a la segona part per veure'l, un futbolista de 28 anys que va marcar 2 gols amb Egipte en el Mundial d'aquest estiu i que durant les últimes setmanes, de fet, s'havia parlat fins i tot que podria tornar a Europa, ell que va estar una temporada al futbol danès, al Midtjylland. El Konyaspor, de fet, de Turquia, volia pagar gairebé 5 milions d'euros per ell, però justament ahir el club egipci va fer un comunicat per comunicar públicament que Aixur no està en venda. Això sí, sí que és titular un altre dels protagonistes d'aquest últim Mundial, el porter de la selecció egípcia, Shobeir. Si us sona, li va aturar un penal a Leo Messi.
10: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. AnimaAutomoció.com.
4: Ja fa una estona que els jugadors del conjunt egipci han marxat cap al vestidor. Ara ho fan els futbolistes del Barça, perquè d'aquí a 7 minuts, en principi, ha de començar el partit. Repassem les banquetes.
11: Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
4: La del Barça.
0: Cubarsí, Gavi, Pedri, Adeyemi, Christensen, Olmo, Gordon, Álvaro Cortés, Bissibu, Brian Fariñas, Tunkara, Orian Goren i Pasqué, i de porter suplents, Tech Chesney i Eder Aller.
12: Pràcticament per fer un segon 11 i fins i tot un tercer. La gran absència en aquesta banqueta, que tot i ser llarga, per mi segueix sent Rodri, que han tingut esperances fins a última hora per veure'l, i hi ha jugadors com Cubarsí, com Gavi i com Pedri, que recordem que han tornat de seleccions i encara no li hem vist cap minutet. Jo crec que serà bàsic, si avui tenen minuts, per pensar que diumenge contra l'Elx puguin ser titulars o com a mínim puguin tenir moments importants a la segona part.
4: Tenim la banqueta?
0: Sí.
4: Sí,
0: el Shenawy, Hamza com a porters, Marey, Eid, Yasser Ibrahim, Rida, Bakrar, Taufik, El Shahat, El Sai, Afsha, Mahmoud, Aixur, Aktay Abdallah, Rafa, El Debes, Kabaka i Mohamed Abdallah.
12: De tots, jo em quedo amb Aixur, que ja ho ha dit Ballera, que és el millor jugador, i també s'interpreta l'Al-Ahli diumenge, torna també a jugar, comença la Lliga, i per tant no és un equip titularíssim el que veurem avui, perquè la seva gran estrella com és Aixur és a la banqueta, que si surt a la segona part us el podeu imaginar, us en recordeu una mica Paulinho? Us en recordeu a Paulinho, sí, no? Quan va ser el Barça? És aquest estil de jugador, una mica Aixur, molt físic, molt potent, però té molt bona rematada quan arriba dins de l'àrea, i és l'únic jugador també, doncs, que va jugar aquest Mundial amb Egipte.
11: Ja és aquí la nova app d'Obramat, el teu aliat professional ara al mòbil. Consulta preus i estoc escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes de projectes i agilitza les compres i els pressupostos. Descarrega-te-la ara, compra més de pressa, treballa millor. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Continuen regant aquí a la gespa. Clara, l'entrada ja una mica millor, però sí, encara no està ple.
0: No, però sí que s'ha anat omplint. Recordem que avui el Gamper torna al Camp Nou 4 anys després. L'últim cop va ser la temporada 22-23, l'agost del 22, contra el Pumas mexicà. També molta il·lusió, perquè era l'estiu de les palanques, Lewandowski, molta il·lusió. I després n'hem tingut 2 a Montjuïc, contra el Tottenham i el Mónaco, i la temporada passada l'estadi Johan Cruyff contra el Como. Avui, 4 anys després, un altre cop festa del Gamper al Camp Nou, on estarem amb aquests voltants de 50 pocs mil espectadors.
4: Les dades.
13: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
4: El Barça ha guanyat 12 de les últimes 13 edicions del trofeu Joan Gamper.
3: Sí, totes des del 2013, excepte la del 2024. Montjuïc, derrota contra el Mònaco per 0-3 l'estiu passat, per si algú no ho recorda, victòria contundent per 5-0. Ara ho deia la Clara contra el Como, amb doblets de Fermín i Lamine Yamal i l'altra diana de Rafinha. El Barça ha guanyat 47 de les 60 edicions que s'han jugat del Gamper fins ara. Només el Colònia Alemany, amb 2 títols, té més d'una victòria en el torneig.
4: Avui és el quart partit de la història entre aquests dos equips?
3: Sí, mai s'han trobat en competició oficial, és difícil, doncs enganyem, potser ara amb el Mundial de Clubs arribarà aquest partit, però li he preguntat a en Jové, amb la seva base de dades, també té controlats els amistosos fins i tot, i hi ha 3 amistosos i 2 de força recents que jo almenys no tenia gens presents. El primer és força més llunyà, 7 d'abril del 1961, es va jugar al Caire, 76.000 espectadors, el Barça va guanyar 1-6. Era el Barça del Ramallet, Sagarra, Kubala, Evaristo, Coxis o Sibor. L'entrenador era Enrique Orizaola. I és el Barça que al cap d'un mes i mig va jugar la primera final de la Copa d'Europa de la història del club, a Berna, contra el Benfica, la final dels pals, que va perdre per 3-2. El segon, l'abril del 2007, amb Frank Rijkaard a la banqueta. També al Caire, 74.000 espectadors. Hi ha hagut una gentada espectacular cada vegada que el Barça hi ha anat. 0-4, victòria blaurana. Gols de Saviola, 2 de To, i atenció aquesta, Bojan Kerkic, que va debutar oficialment en aquest partit.
2: Ho anava a dir, que ho recordava.
14: És boníssim, això.
3: L'abril del 2007.
2: Joveníssim, amb 16 anyers.
14: Joveníssim, sí, sí.
3: Sí, sí, en Sapera segur que ho sabia, però vaja, a part d'ell, segurament poca gent més. En Jové també, perquè li toca de prop, terres lleidatanes. I l'últim, a juliol del 2009, amb Pep Guardiola a la banqueta, jugat a Wembley, 30.000 espectadors, victòria blaugrana per 1-4, va tornar a marcar Bojan, i també ho van fer Rueda, Jeffren i Pedro.
4: Des del 2020, ara ho comentàvem, aquesta és la segona edició del Gamper, que juga al Camp Nou en públic.
3: Sí, repassem-ho. El 2020 contra l'Elx, al Camp Nou, però sense públic per la pandèmia. El 2021 contra la Juventus, al Johan Cruyff, també per culpa de la pandèmia. El 2022, ara ho comentava la Clara, contra el Pumas, és l'única excepció, hi va haver 83.000 espectadors, no se superarà, òbviament, avui, és impossible. El 2023 contra el Tottenham, el 2024 contra el Mónaco a Montjuïc, i l'any passat va repetir l'estadi Johan Cruyff en aquest partit amb el Como. Per tant, avui el Gamper torna a jugar-se al Camp Nou en públic, amb aforament limitat. Ara bé, tot sembla indicar que amb el tema de la col·locació de la coberta l'any que ve, difícilment s'hi tornarà a celebrar. Veurem quin serà l'estadi que acollirà el Gamper el 2027.
15: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
16: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
15: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
16: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
4: En un parell de minuts hauria de començar el partit. Jo crec que trigarem una mica més, perquè encara no han sortit els futbolistes al camp, tampoc el senyor Muñiz Muñoz, que és l'àrbitre encarregat de impartir justícia avui. El coneixes, aquest, el Muñiz Muñoz, Jaume?
3: Doncs mira, no t'enganyaré, que fins al cap de setmana passat el coneixia poc, però és que va ser l'àrbitre del partit de l'Espanyol en l'estrena a la Lliga, l'Espanyol 3 llevant 0 de diumenge passat. La veritat és que va ser un partit còmode, però el va treure amb molta facilitat, i tenint en compte que era la seva estrena a primera divisió, doncs, home, és un bon punt de partida. A més, és d'aquells àrbitres que pels cognoms, Muñiz Muñoz, queda,
4: sí,
3: queda bastant gravat.
4: És fàcil de sí, recordar. Gerard, de la resta de l'actualitat esportiva, destaques alguna cosa? O...
14: Sí, que d'aquí una hora mal comptada comença la Lliga per l'Atlètic de Madrid. A priori, un dels dos rivals que ha de tenir el Barça en la lluita pel títol, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, si algú en vol posar algun més que aixequi la mà, però vaja, jo crec que no... Ara mateix no en trobem cap més que no siguin aquests dos.
3: A mi em costa posar l'Atlético i tot.
14: I a mi em costa també, però vaja. De moment li posem i ja... Sí. Si al cap de dos mesos l'hem de descartar, doncs ja el descartarem. Però comença la Lliga per l'Atlètic de Madrid amb aquest partit a les 9 al Metropolitano contra l'Elx, sense Julián Álvarez, que no està convocat perquè va dir el Cholo Simeone que encara no estava bé físicament, i amb un 11 molt estrany, amb dos jugadors del filial, són... Jorge Domínguez i Carlos Martín, i amb futbolistes poc habituals. Per exemple, Arnau Ortiz, el català, també és a l'11 avui, actua a la punta d'atac, té fitxa de primer equip, ha excel·lit a la pretemporada, però dels que més o menys en sonin, Oblak, la parella de centrals, Hanko i Lenormand, i la parella del mig del camp, Coque Barrios i Lukman. La resta, hi ha quatre futbolistes que són bastant desconeguts, diria que per la majoria. Per tant, és un 11 molt estrany del Cholo Simeone en aquest inici de la Lliga contra l'Elx a partir de les 9 al Metropolitano.
2: Màlaga.
17: Arnau Ortiz és un jugadoràs, sí. Un tros de jugador.
4: Per què comencen avui?
2: Pel tema del Mundial, també, no?
14: Sí, però crec que el partit que el Barça i el Madrid recupera la setmana que ve no es pot jugar per un tema de concerts, pot ser?
3: Sí, ho ha demanat l'Atlético per un tema logístic, sí.
14: Va, crec que per alguna...
4: Perquè els tocava estrenar-se com el Barça i el...
2: Bé, sí. tenen el cap de setmana, no? S'haurien d'haver estrenat, vols dir?
14: Sí. S'haurien d'haver estrenat el cap de setmana i haver recuperat la jornada doncs entre setmana i la setmana que ve, però crec que és una qüestió logística, no sé si és un concert que hi ha programat o que hi ha al Metropolitano, però
4: per això sí que hi ha, concerts.
14: Sí, allà sí que, hi ha concerts. Estarem pendents d'això i estarem pendents també a les 9 de 4 partits d'anada de l'última ronda prèvia de la Lliga de Campions. Això arrenca ja, eh? Sí. Dijous que ve, sorteig a Monte Carlo a partir de les 6 en directe a RAC1,
3: sí,
14: amb el Barça, evidentment, i podria perfectament algun dels equips que juguen aquesta nit ser rival del Barça a la fase de Lliga. A les 9, Celtic LASK d'Àustria, és una de les eliminatòries, Hapoel Beersheba, Sabà Bakú, compta amb aquest Sabà Bakú que és a l'Azerbaidjan, eh? Seria viatge llarg si passés el Sabà Bakú. Negni Mega Bodoglim, és una altra de les eliminatòries, el Bodoglim, la revelació de la Champions de la temporada passada, i Slovan Bratislava de Yaya Touré. Slovan Bratislava de Yaya Touré contra el Celje d'Eslovènia. Aquesta és l'altra eliminatòria que també juga avui a partir de les 9. Ahir ja se'n van jugar 3. Les tornades la setmana que ve.
4: Anem amb l'equip de la iaia, claríssim.
3: Sí.
4: De cap mena de dubte. On juguen el Hapoel Beersheba? On juga?
14: T'ho miro de seguida. T'ho miro de seguida.
4: Ara sí, sona l'himne del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. El senyor Muñiz Muñoz, que ja recull la pilota del partit.
14: A Bucarest.
4: Acompanyat dels seus assistents a Bucarest.
14: Romania.
4: Just al darrere de Muñiz Muñoz salten els jugadors del Barça, del Blaugrana, com ens agrada, i també els jugadors del conjunt egipci. El convidat aquest Gamper, que van amb una mena de verd, groc, descolorit. Quin color és aquest? No sé quin color és aquest.
5: Un groc...
3: És mostassa, no?
5: Sí, o a caca de boca és allò.
4: Caca de boca, molt bé.
5: Molt bé, molt bé.
3: Peix, peix no el veieu, eh?
5: Conceptes al Pantone. Per cert, que Rodri no juga, però sí que aquí a prop de la nostra posició he vist la seva mare, el seu germà, la seva parella, diversos amics a qui abans també saludava el futbolista madrileny, que malgrat que no jugui, no m'ho vull perdre aquest primer cop de Rodri a la gespa amb la samarreta del Barça.
0: I Rafinha amb el braçal de capità i amb el seu fill Gael en braços, que ell a la zona de dorsal porta papà en aquesta samarreta, ara fent-se la foto d'equip amb la resta de companys, Rafinha i amb el seu fill.
5: De fet, diria que Rodri fins i tot no sé si ha pujat amb la família, em sembla veure'l, perquè des d'aquí just el tinc en diagonal, crec que ha pujat amb la família. I veiem també la porta i just contemplant les obres del Camp Nou, comentant alguns aspectes, serà aquesta anella que ja s'ha acabat d'instal·lar a la dalt de tot. I ara pirotècnia, eh?
4: Sí, doncs estem de res.
5: No, quan hem arribat amb en Cupi, teníem al davant una furgoneta...
0: Que devien ser aquests, no, Clara?
5: Això potser és la pirotècnia igual, farem un mica publicitat. Però tenia una furgoneta que tenia especialistes en efectos escènicos, confeti, espuma, nieve, humo, chispas, holi, burbujas, fuego...
3: Hòstia.
5: De tot, sí, no?
3: Molt complet, no?
4: Chispas i burbujas,
5: què et sembla?
2: Bona festa d'aniversari.
5: Sí, per si voleu contractar-los.
4: Intercanvi de banderons per recordar aquest partit entre els capitans. El capità dels egipcis, sabem qui és?
5: Hani, Mohamed Hani.
14: Internacional també en aquest últim Mundial per Egipte.
5: Sí. Perquè tenia 7 jugadors, més a part de Hamza, que ara està al Barça, i 3 d'aquest que ha marxat cap a Aràbia.
4: La treta a la punta de la llengua.
2: La samarreta ens agrada, que és el debat de cada any? La del Barça en directe ens agrada?
5: A mi sí.
3: A mi no, massa ratlles.
5: Massa ratlles. Tot i que m'agrada més la segona.
4: La segona és estratosfèrica.
2: Ah, això sí.
4: M'encanta. La segona, que és versió, no? És Kobe Bryant, però amb negre i lila, no?
2: Mm-hmm. Sí, senyor.
4: Em sembla preciosa.
3: Molt elegant, sí.
4: Preciosa.
5: Per si algú me la vol regalar, que aviat faig anys, doncs que us ho apunti.
3: Mira, veus?
4: Veus? Jo igual. No els faig aviat, però és igual. Ho podeu anticipar.
0: Eric se'n va al lateral dret. Koundé sembla que se situa a l'eix de la defensa com a central dret.
4: Compte aquí, eh?
3: Notícia, jo crec, això.
4: Prova,
0: això és notícia, sí.
4: Koundé fa molts anys, eh? Que
2: reclama, no?
4: Bé, fins al punt que el seu seleccionador l'acaba fent jugada lateral. Perquè no, tots aquests anys el Barça ha jugat de lateral.
2: Bueno, recordo aquells debats quan... que ell deia jo, soc central...
4: És que ell fitxa com a central, no?
0: Sí, 100%. Sí.
3: En el Sevilla era central i recordo aquella frase de Xavi al fitxar-lo, que era un dels millors centrals del món. I jo et dic una cosa, si sóc Koundé, no sé si prefereixo ser titular al lateral dret o suplent en el central.
4: Tot a punt perquè comenci el partit.
3: Fot-li pou!
4: Ha xiulat el senyor Muñiz Muñoz. Ha començat el Gamper al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Primer desplaçament en llarg. Primera recuperació de pilota de Koundé. Fermín li diu meva. Fermín cap enrere perquè jugui segurament un dels futbolistes que quan va veure que Rodri fitxava pel Barça va dir marramiau.
5: Tot i que ahir Rodri deia que creu que pot créixer al seu costat i que l'ajudarà.
4: Sí, però clar, el nombre de minuts, no? Amb Rodri...
5: Sí, això sí, evidentment, però...
4: No tindrà res a veure.
17: Jo no sé què dir-te, Pou.
4: Què vols dir?
5: Jo crec que són compatibles.
17: I que Marc Bernal és molt jove. No és que arribi Rodri amb Bernal amb 25, 26 anys, sinó que en té 19, i Bernal, quan Rodri acabi aquest contracte, en tindrà 23.
4: Clar, no, però jo dic
5: que... I que pot jugar de 8.
17: Aprendrà sí, però... molt més aquest any amb Rodri Bernal que sí. Els 4 anys sense Rodri.
14: Però el Pou parla de minuts. Sí, però pot parlar de la, no? De la reducció de minuts que té. Sí, sí.
4: Evidentment que l'ascendència que pot tenir Rodri sí. Pot ser boníssima, però de minuts en tindrà menys, no?
17: Sí.
4: Bé, el que diu la Marta, o canvia de posició i es busca la vida en un altre lloc, o el més normal
14: li,
4: és que...
14: Sí, li roba vaja, minuts jo, a un jo, altre futbolista, o més normal
4: jo
14: és que...
4: El veia, jo abans del fitxatge de Rodri el veia com un possible titular habitual.
3: Sí, fins que no tornés De Jong era Bernal o Gavi acompanyant a Pedri a la base de la jugada.
4: Sí.
17: O Eric. Jugar Bernal en aquesta posició també de 8, no? En aquest, al costat de Rodri, però jo crec que...
4: Però és que hi ha una gentada.
17: Que hi ha massa gent, sí. Mm. Estic d'acord que serà molt més suplent, però alhora crec que el creixement d'un futbolista, el seu objectiu amb 19 anys ha de ser créixer i creixerà molt més al costat de Rodri que jugant molts minuts.
3: Sí, que compro la línia del que diu en Marc, que si De Jong estés sa, aquests minuts els hi prendria De Jong. Al cap i a la fi, prefereixo que els hi prengui Rodri que no De Jong, que vols que et digui?
4: Pressió altíssima ara d'Eric Garcia, que ha anat a buscar la seva parella de ball fins al rebador de casa, li ha fet falta a Ben Sharkey. M'ha protestat el campió del món jugant de lateral dret. No s'ho creu, eh? Està com molt indignada amb aquesta falta.
5: Sí.
4: A mi m'ha semblat molt clara, però en fi, està com indignadíssim.
3: Mira, tinc les dades de... Algun dia havia de servir això. M'he anat apuntant cada temporada els partits que Koundé ha estat titular al lateral dret i titular al central. La temporada, les últimes tres temporades tinc. La temporada passada, 39 titularitats, cap de central. La temporada 24-25, 50 titularitats, cap de central. I la temporada 23-24, 45 titularitats, 15 de central, 30 com a lateral dret. És l'última temporada, la 23-24, en què té partits com a central Jules Koundé al Barça.
4: I en té 15.
3: 15.
4: De 45.
3: Sí.
4: Un terç.
3: Exacte.
4: Vull dir que va durar poc, de central.
3: Sí.
5: El primer any, no?, que era Araujo, Koundé, Christensen, perdó, i Valde, crec.
2: Per tant, amb Flick, no era el primer any de Flick, no? Va jugar aquí.
3: No, 23-24 és l'última de Xavi.
5: És l'última de Xavi.
2: Arriba el juliol del 24.
5: Flick arriba el 24. Sí.
3: Per tant, amb Flick no ha jugat. Mai ha estat titular al lateral, al central. Mai.
17: És que també recordem que s'ha presentat i ha sortit en plantilla Héctor Fort, que veurem si segueix o no, però...
5: No ha de seguir.
17: No ha de seguir, eh? No. Però en aquest plantejament tens Eric titular, Koundé suplent de Cubarsí i suplent d'Eric podria ser Héctor Fort o Koundé.
5: Xavi Espart,
17: no? Xavi Espart, exacte.
5: Sí, sí. Volen que es quedi... Bé, és la intenció que Xavi Espart es quedi a la primera plantilla.
2: Ara, és un debat que anirem tenint, suposo, si Eric es va consolidant en el lateral dret, però s'entenien prou bé Koundé i Lamine Yamal en atac, no? En defensa potser no tant, però jo...
4: Espera, la pressió del Barça, la recuperació, Fermín la posa a l'interior de l'àrea, Hamza!
14: Fora. Ui. És difícil no entendre's bé amb Lamine, eh? Vull dir, recordo aquest estiu Pedro Porro, que de seguida va tenir feeling amb ell. Marcos Llorente no, per exemple, no? Vull dir que sí que és veritat que hi ha algun perfil de lateral que a vegades no s'hi entén. Jo crec que s'entenien, però a mi m'agrada més Eric en aquesta posició i per les vigilàncies i a les transicions. Jo tinc gravat el gol en transició al Metropolitano de l'Atleti de Madrid, que Koundé no arriba al segon pal. I Eric crec que hi hagués arribat.
4: I Eric jo crec que té una passada, diguéssim, no? Que és molt millor.
2: El peu és molt millor, estem d'acord.
4: Per connectar amb Lamine Yamal, no? Aquelles passades que a vegades ve de mig segon, si la pilota arriba abans o després, Lamine Yamal pot fer un contra un o ja és un contra dos, no?
2: És més fi, és més net, no? Més pulcre.
4: Jo crec que sí. Ara, clar, Koundé, de cop i volta, reconvertir-se a central. Clar, el central té moltes responsabilitats, que el lateral no té.
3: Sí, i té per davant Cubarsí.
14: El llegia aquesta setmana el company del Mundo Deportivo, el Jordi Cardero, que comentava que ho ha provat als entrenaments. Vull dir que no és una il·luminació ara en aquest amistós. Vull dir que segurament és una cosa que ja durant la pretemporada Flick hi ha anat donant voltes i que s'està treballant, evidentment, en els entrenaments, que és on s'ha de treballar.
4: Ara mateix falta el 9, però tens una plantilla que pots fer 37 sí. Invents diferents cada dia. Vull dir que... Jo crec que és un plantillot,
17: Sí, i jo crec que amb els jugadors que has portat, i Somalí, Xavi, Espart, però tot té un sentit i tot té un segell, que és el segell de Flick, que és jugador polivalent, jugador amb capacitat...

0: sent conscient que ha marcat la diferència,
1: sí,
0: que ha ajudat
1: a l'equip. Ell vol ser el millor, sí. vol marcar diferències, vol marcar gols, vol fer assistències.
0: Perquè l'equip guanyi, és a dir, per tant, ell és molt feliç, evidentment, si l'equip guanya, però ell necessita aquest protagonisme. I jo crec que aquesta temporada, si físicament està bé, veurem, jo crec, una versió de Pitet, de la mínima.
2: I amb això, jo, el fitxatge de Rodri, que parlàvem abans, crec que en serà el gran beneficiat, Lamine Yamal. O sigui, Rodri té una facultat, que la tenia molt Busquets també, que és robar i jugar rapidíssim. I
0: Busquets, amb el bo.
2: Amb el bo. I Busquets sempre ho feia amb Messi, sí. Sempre. Busquets robava i jugava amb Messi, Messi t'activava l'atac. I Rodri amb Lamine, crec que aquí es pot convertir en una societat molt i molt, molt bona amb aquestes transicions també que juga el Barça a vegades.
0: Corna favorable al Barça, Fermín, el rebuig del porter, ha volgut xutar tal com raja Rafinha, no ho ha aconseguit, intenta sortir el conjunt egipci, bé, Xavi Espart evitant el contraatac de Ben Yedder del nou de l'Al-Ahly d'Egipte.
3: Tornarà a Lamine Yamal, ja va ser el màxim golejador del Barça la temporada passada.
4: Més de 20 gols.
3: 24 gols.
4: I sobre això que deia el Marc, jo crec que sense voler la imaginació ens porta al que va ser allò, no?, del Busquets Xaviniesta. Ja sé que són paraules majors, però Rodri et recorda Busquets, Pedri et recorda a Iniesta o a Xavi, i Fermín, Olmo, Gavi podrien ser l'altra pota que falta. És a dir, que tens un mig del camp il·lusionant, que si no et fa la passada un, te la fa l'altre, no?
0: Ara Lamine Yamal s'ha equivocat amb l'obertura a l'esquerra. Jo crec que clarament per parlar d'aquest trident antològic et falta una pota. És a dir, jo crec que tens una versió de Busquets i tens una versió, podríem debatre si de Xavi o d'Iniesta en el cas de Pedri, però et faltaria el tercer.
4: Sí, entenc el que vols dir, però jo dic que m'imagino que serà una mica similar a...
3: És que Flick no el vol.
5: És que el tercer del mig del camp és gairebé un segon davanter per Flick.
6: Sí, sí. És que jugues amb un altre esquema, és que és una altra cosa.
4: Sí. Però jo em referia al que deia el Marvà d'activar, no? Que amb Rodri t'ho pot fer Rodri, però t'ho pot fer Pedri, t'ho pot fer Olmo, vull dir que tens jugadors d'aquest perfil que a mi em recorden una mica el que era aquell Barça, una mica.
0: Minut 10 de la primera part, de moment no ha passat gairebé res. De fet, Joan Garcia podria estar fent el té de les 5.
6: Un cocteleo.
1: Li podria passar el vàper, sí. No?, el tec.
0: Obertura de Koundé, directament a fora. No ha pogut evitar el servei de banda. Rafinha, que de tota manera aixeca el dit polze de la mà dreta.
6: Confirmo, per cert, que Rodri és a baix, amb els descartats de la plantilla d'avui i només hi ha la família dalt.
0: Serà interessant veure aquestes primeres jornades dels equips que han tingut molts mundialistes, Marc i companyia, perquè, per exemple, ja vam veure què li va passar al Paris Saint-Germain a la Supercopa francesa. Flick fa uns dies crec que va dir que fins després de l'aturada, no?
4: Fins a l'octubre.
0: No tindria
4: fins a l'octubre,
0: la gent al 100%, a l'equip al 100%, l'11 que em cantaves ara del Xolo. Vull dir, ha estat una pretemporada evidentment condicionada per aquest Mundial i jo crec que els equips que tenien molts mundialistes, els primers partits el que s'ha d'intentar és no prendre mal,
2: Sí, jo crec que tens jugadors a diferents ritmes, no? Al final hi ha alguns que han estat moltes setmanes fora i arriben a un bon ritme, perquè un jugador que ha acabat el Mundial fa 3 setmanes, 20 dies, arriba amb un bon ritme, però el que has de fer és fer-lo entrar a poc a poc, segurament algun encara ve amb molèsties, encara mentalment, doncs, haver jugat un Mundial fa una final, fa un temps, com Pedri, tota aquesta pressió, jo crec que s'ha de gestionar això. Tens altres que fa un mes que estan entrenant com Fermín, en canvi, no? Vull dir que tots aquests diferents ritmes en què tens un equip o l'altre, és el que, i més els fitxatges, és el que jo crec que has de gestionar bé i saber també d'on vens. És a dir, jo crec que es té molt present la temporada passada les lesions que van haver.
0: Compte, hi ha una passada en profitar per Ben Yedder molt abans que l'assistent ha aixecat la bandera Clara Rodergas aquí a la posició de RAC1.
4: Bona vista.
0: Recordem que estem en una posició de privilegi,
6: sí,
0: just darrere,
6: no, és
0: la llotja
6: aquí.
0: I centrats, i per tant podem marcar el fora de joc sense cap problema. I normalment encertem.
4: Sobre això de l'inici de Lliga, recordo que és molt diferent a d'altres anys. Abans eren 3-4 jornades i hi havia una aturada per seleccions. Ara ens n'anirem el 20 de setembre. S'hauran jugat 7-8 jornades i haurà començat la Champions, abans de la mega aturada que hi haurà de pràcticament 3 setmanes. Hi haurà una aturada del 20 de setembre al 6 d'octubre.
5: Prefereixo.
3: Haurà jugat 8 partits, 7 de Lliga i un de Champions.
4: Imagina't. Exacte.

0: 7 de Lliga i un de Champions, imagina't.
1: Sí.
0: Bé, clar, aquí Jaume s'ha d'anar en compte, eh?
2: Perquè home, i tant.
0: Tu pots per dir, no tinc a la plantilla el 100% per les raons que tots sabem, però, clar, tu aquí no et pots deixar segons quina quantitat de punts, perquè després és un correm i tots.
2: Sí, i m'imagino, sobretot el Madrid de Mourinho, sortint molt fort a l'inici, a intentar sumar tots els punts que pugui per pressionar el Barça ja de sí. Bon començament.
0: Tot i que també té una sí. Sèrie de jugadors que mundialistes, no? Vull dir, Vinícius, Mbappé, no? Bellingham...
3: I un equip menys fet, no? Entrenador nou, fitxatges.
0: Corella.
3: Jo tinc la sensació que, no sé, a veure com s'adapten aquests futbolistes. El Barça el veig més fet, tot i els fitxatges.
4: I que li continua faltant la peça que necessita i que el Barça ha aconseguit, que és Rodri.
1: Sí, sí, sí, abans quan parlàvem del nou, que veiem inconcedible que aquí al Barça, si no ve Julián, no ve ningú, el Madrid ha de decidir així amb el migcentre.
0: Compte, Eric, el desmarcatge de Fermín, el porter surt a caçar papallones, el supera Fermín, la passada enrere per Rafinha, el rebuig de la defensa. Mira, el que dèiem d'Eric, eh? Sí. Des de la banda, el desmarcatge en profunditat de Fermín, preciós, i la passada era boníssima. També et diré que el Xubir aquest ha sortit a... No sé què ha anat a buscar ben bé a la banda, però en fi. Ataca ara el conjunt egipci. Primera aproximació a la porteria de Joan García, res. Passada cap enrere al mig del camp.
5: Us recordo que si voleu un Volkswagen Taigo amb sostre panoràmic, càmeres de visió sí. Posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless,
2: tot?
5: El podeu tenir també amb entrega immediata. Mare sí, sí, meva. I des de només 19.900 euros. Preu recomanat a la Península Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i també Molló a volkswagen.es.
2: Vinga.
0: Primer quart d'hora del partit. 0-0. Avui hauria d'haver pausa d'hidratació cada 7 minuts.
2: Sí, la gespa també ho necessitarà, segur que aprofiten la pausa per regar.
0: Ara la Minya Mal...
4: Ha rebut un cop a la cara.
0: Sí. Deia que li fa la falta al primer jugador i cau a sobre del segon, no?, que li feia la cobertura.
3: Ui. Sí.
4: Ja està, s'aixeca sense problemes, tocant-se una mica la mandíbula.
5: Per cert, em faig ressò d'un vídeo que ha gravat Larry Sánchez, jugador de pàdel, que deu sí. Estar al costat del túnel de vestidors dels futbolistes. No sé si sabeu aquella zona dels VIP que veuen al costat els futbolistes. Jo, Cancelo, amb el dorsal número 2, preparat, o almenys intentant fins a última hora sortir presentat abans del Gamper. Al final li deuen dir que no pot sortir i fa un gest com dient no ho entenc, s'obre de braços i torna cap a dalt. Lamin, que també li pregunta què està passant, i Gordon amb una cara de no entenc absolutament res. Però Cancelo amb el 2 estava preparat al túnel de vestidors per si arribava la burocràcia sortir i ser presentat.
4: Sí, sí, és que estava previst. La idea era anar contra rellotge fins a l'últim moment, tenir els papers enllestits, ens diuen des del club, però que no hi ha problemes i que demà s'hauria de fer oficial ja la incorporació de Cancelo. Recordem, arriba com a agent lliure i signarà per les properes 3 temporades.
6: I que, com apuntava el Marc, que estàvem veient el partit també amb Rodri i companyia.
0: Sí. No ha entrat al burofax, no ha entrat a...
3: Va, però per megafonia pots dir, amb el 2, asterisc, encara no és oficial, Cancelo. No, no sé,
0: però,
3: no?
0: Però és que si li han dit que no pot sortir, és que encara no és jugador del Barça.
3: Clar,
0: aquestes tonteries després poden no? De dir, que vostè ha presentat un jugador quan encara no era jugador.
1: De fet, està assegut allà, on diu la Clara, amb Rodri, però va sense l'equipació del Barça, no va amb el polo del club.
4: I tampoc la porta diria que és De Jong, per cert.
2: També és el caràcter de Cancelo, perquè a un altre li diuen no pots, doncs bé, mala llet, ja està, t'esperaràs. Però Cancelo, com que és així d'intens amb tot, doncs ell ha volgut fins l'últim moment esgotar totes les opcions.
4: Però és que estava previst, o sigui, és que realment internament al club, en l'ordre que havia de sortir el jugador, tot estava tot activat perquè confiaven que a última hora potser ho podien aconseguir, tot i que era molt remot, perquè veien que feien una mica de salat, però han estat allò fins a l'últim segon a veure si era possible.
0: Algun dia hauríem de fer una entrevista amb calma a algun advocat especialista en redactar aquests contractes i en repassar-los, perquè és que ha de ser...
4: No seria com Groucho Marx.
0: Abans que firmin, ha d'haver-hi una d'assessors que s'ho deuen mirar, la clàusula, la recláusula, la...
3: Sí, el tema internacional, no? Que la FIFA es d'enviar també la documentació, sí, sí. Vull dir que està molt més, molt més feixuc. No?
0: Fermín, entre línies, encara. Bé, bon control orientat, entra al balcó de l'àrea, la posa per Rafinha, la rematada!
7: Ui.
0: Corna, ha tocat la pilota amb el cap El Gazar i ha enviat la pilota a corna. Però bon moviment entre línies de Fermín, eh? Rebent d'entrada d'esquena a la porteria, però ja amb el control s'orienta en direcció a la porteria egípcia i genera un espai gegant que li ha permès connectar amb el capità Rafinha. El corna a la cantonada de la tribuna amb el gol sud.
4: El picarà el mateix Rafinha, és el tercer.
0: La mana en curt la mínima mal, però sembla que Rafinha s'entrarà. La centrada tancadíssima, la treu amb els punys al porter, el control Fermín a la frontal, i ha sortit molt bé el xut, tal com raja.
4: Demanen mans als jugadors del Barça.
0: Demanen mans als jugadors del Barça, Muñoz no les ha vist. Té la pilota a Lamine, i a mal, el rebuig contundent de Fuat.
4: Aplaudiments per Gavi, que ha sortit a buscar la pilota. L'ha parat amb la zona entre el pit i l'abdomen, s'ha endut un bon cop. Es tocava la zona una mica...
6: Ara Flick li fa broma, crec.
4: Sí, sí.
6: De fet, és el segon cop que surt com una esperietat a buscar la pilota. Té tantes ganes de jugar i és tan hiperactiu que fins i tot quan cago aquí a la zona de la banqueta ha de sortir a buscar-la.
0: Durant una jornada se'l veurà, eh? Se'l veurà molt a Gavi, sigui on sigui. Sentada a la mínima mal al segon pal, Valde la deixa per Xavi Espar, que combinava amb Rafinha, cau a terra, no és falta. Segona pilota és per Bernal, Bernal amb Gerard Martín, que li torna la pilota de Bernal, Bernal amb Xavi Espar, que combina amb Bernal ja a la zona de tres quarts. Bernal la passada en profunditat buscant Rafinha. Recupera la pilota el conjunt egipci.
5: En alguns moments línia de 6 de l'Al-Ahli al darrere.
4: Plantejament una mica conservador, potser?
5: Sí, certament no és el Gamper de l'any passat amb el Como de Cesc, diguéssim. No hi ha tants espais.
3: I de Fermín hem vist ja dos o tres moviments que recorden a aquell nivell que tenia abans de la lesió Fermín, que es va guanyar, sens dubte, la titularitat.
7: Sí, sí, Fermín explicava en el diari Ara, en una entrevista, que ha tingut dificultats fins i tot per veure els primers partits del Mundial.
0: Xavi Espar,
7: com... difícil.
0: Quina gran jugada individual, fa l'obertura a l'esquerra per Rafinha, la centrada de Rafinha, rebot en un defensa, servei de banda favorable al Barça. Home, jo crec que ha estat un dels pitjors estius de la seva carrera.
4: És que ens ho deia a l'entrevista que li fèiem a l'estatge de pretemporada a RAC1, que ho havia passat molt malament i que sort n'havia tingut de la família, del seu nucli més proper per poder tirar endavant, perquè ho havia passat anímicament, realment, molt malament. Havia estat molt, molt enfonsat aquest estiu.
0: Bé, és que hauria estat campió del món.
3: Sí, sí.
0: Ell era seleccionable, segur. Ara Fermín la posa per Hams a l'interior de l'àrea, ha intentat un control orientat d'esquena a la porteria, no li ha sortit bé perquè el defensa ha estat atent, però la idea era bona. Té maneres, Marc, aquest Hams aquí a dins de l'àrea, vull dir, té moviments que fan pensar que pot ser un bon davanter, no sé si
7: sí, sí.
0: Un davanter de nivell Barça, que això és... Són paraules majors, però de bon davanter, segur.
7: Sí, sí, el nou rematador com és Hamza, hi ha dos per mi, dos tocs, et diria, no? Dos tocs o dos gestos tècnics clau. Un és la rematada al primer toc, que Hamza la té, el vam veure l'altre dia com rematava en el primer toc en la centrada de Dejemi. L'altre és el control orientat un cop ja ets dins l'àrea, per perfilar-te bé, per col·locar i disparar, i això també suma molt Hamza.
0: La mínima mala, Eric García l'ha deixat sol en un lateral de l'àrea, la centrada no troba rematador. Això serà servei de banda favorable al Ahli. Però quina passada s'ha inventat la mínima mal.
3: T'ho imagina't, el lateral dret estava dins l'àrea, fent sí, sí. De nou, eh? I ja hi era Hamza, que per mi té una altra cosa innata, que per exemple Lewandowski també la tenia, que a vegades ho havien comentat, que no saps com, i dins l'àrea la pilota sempre li acaba arribant. Quan la rebutja un porter, quan s'entra un company, quan la toca un defensa, i Hamza, almenys pel poc que l'hem vist aquesta pretemporada, a mi em transmet aquesta sensació.
0: Amb qui us la jugaríeu diumenge de davanter centre, tenint en compte que evidentment no hi haurà una incorporació que pugui jugar aquell dia?
3: Jo amb Rafinha, d'entrada, i Hamza a la banqueta.
0: I aleshores, què jugaries? Amb Gordon a la banda esquerra?
4: La fórmula de Basilea.
7: Sí, exacte.
0: Compte Bernal amb Rafinha a l'interior de l'àrea, la centrada, Hamza, el cos del porter, fora de joc. No, però l'ha fallat perquè era fora de joc.
4: Exacte.
7: Sí, sí. Hi ha un detall avui per mi tàctic, que és Xavi Espar, Fermín Bernal, on aquella fórmula del dos mig centres i un mitja punta, doncs amb la figura de Xavi Espar, l'altre dia a Basilea ja passava així, no és tan clara. És a dir, avui veig més un mig centre, que és Bernal, i Xavi Espar i Fermín més interiors. De fet, Fermín en aquesta zona d'interior una mica més alta està rebent moltíssim. En defensa sí que són aquest doble pivot, però un cop jugant en atac, abans parlàvem, no?, del Busquets Xavi Iniesta, allò era clarament un triangle on Busquets era la punta i els dos interiors els altres vèrtexs. Doncs avui amb Bernal, Xavi Espar i Fermín també passa bastant, i això bàsicament ho marca un jugador, que és Pedri, o en aquest cas avui Xavi Espar, és l'alçada on hi és, i Xavi Espar doncs juga més amunt, i el triangle doncs és un triangle amb dos interiors i en comptes de dos migcentres.
8: Té la pilota Bernal amb Fermín, que fa l'obertura per la Minyamal amb Rafinha. Rafinha al centre de l'atac, el xut fora! L'he vist a dins, eh?
4: Bona gardela.
8: Tenia l'opció a l'esquerra de Valde, però clar, aquí Rafinha, si pot, ho prova.
4: Ben provat, jo crec.
2: Sí, sí. Si ets client de CaixaBank, prepara per viure experiències inoblidables amb CaixaBank Experience. Només pel fet de ser client pots accedir a experiències exclusives del món de l'esport. És que no t'ho acabes. Pots accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes, gaudir del millor contingut esportiu o jugar en un camp de primera. Només has de buscar @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius una experience, mai no l'oblides.
8: 25 de la primera, 0-0. La Minyamal per la dreta ataca, bicicleta, segona bicicleta. Li han pres la pilota. La gent quan perd la pilota és com aquest tio no perd pilota, home, sí, de tant en tant, no? A veure, que ataquen els egipcis, la passada Joan, meva. En Garcia se la treu de sobre, el rebuig de la defensa i juga el capità, Ani.
7: Estava donant voltes això que plantejaves, Pou, de diumenge, i crec que Rafinha és l'opció més, diguéssim, més estàndard, potser, però alhora Rafinha avui és el jugador més que està destacant més, és el més ofensiu. O sigui, des de l'extrema esquerra, Rafinha és capaç de rebre obert, venir per dins, es coneix molt bé aquesta posició i és un dels jugadors que pot fer més mal des de la seva posició de sempre. Aleshores, tinc aquests dubtes, no?, de si desvestir un Sam per vestir-ne un altre o mantenir a Rafinha en banda i que sigui Gordon o que sigui Olmo o sigui un altre, el nou, a qui fer jugar diumenge.
4: Posant Hamza, també subratlles molt que vols un nou. També és un missatge de Flick.
8: Sí. Compte Bernal, que perd la pilota a la zona 3/4, surt el contraatac, ben guida, fa una obertura a l'esquerra, Fuat, fora de joc? Fora de banda. Pilota pel Barça a la dreta de la seva defensa.
5: Olmo va jugar a mitjoreta l'altre dia?
2: Sí.
5: Seria el meu nou si Flick el veiés físicament bé per ser titular, que no sé com està. També et diré que ho vam estar demanant la temporada passada una i una altra vegada i continuo encara amb aquell partit de Copa que el Barça va guanyar, no sé si...
2: Contra el Betis.
5: 5-1 o 6-1, amb Olmo de fals nou. Continuo pensant encara en aquell partit, però és l'únic pràcticament que hem vist a Olmo de fals nou.
8: Doncs ja va caient el sol i la temperatura que aguanta, eh?
7: 42.
8: És partit de tanga i xancletes. Té la pilota Xavi Espar, el xut, el rebot, la toca com pot amb el cap Hamza a les mans del porter.
4: Molt bé, Xavi Espar, però.
8: Sí, Xavi Espar està fent bons minuts, eh?
4: Es queixava d'alguna cosa Fermín i ara veig Hansi Flick també parlant amb el quart àrbitre. No tinc clar exactament de què es queixen, però, sí, però coincidien tots dos.
8: Si comencem ja a protestar des del
4: Gamper. No? Bé, s'ha d'assajar, no?
8: S'ha d'assajar.
4: Tot s'ha de marcar llistos.
7: Jo estic molt a favor d'aquestes cosetes.
8: Sí?
7: Sí, home.
4: Tu protestaves molt, no, Marvà?
8: Home, i tant, era una rata.
7: Sempre tenia aquestes converses. Una de les primeres preguntes que feia el dia de partit quan entrava al vestidor era com es deia l'àrbitre.
8: per dir-li pel nom,
7: pel nom,
8: no?
7: Exacte.
8: Quina ràbia, per favor. Quina ràbia.
7: Antonio. Exacte.
4: Antonio, era falta, Antonio, que no l'has visto.
8: Té la pilota, és que és clar. Com volem educar les noves generacions així? Hi havia fora de joc ara.
4: Però l'acció de Rafinha defensant, eh?
8: Sí, l'aplaudeixen per això, però aquells esforços que agraeix el públic, tot i que la jugada ja està invalidada.
4: És que més que calor, és com la sensació de sauna, no? Deixa fogor.
8: Exacte,
4: la,
8: sí,
4: la humitat,
8: sí,
4: aquesta.
5: Sí, sí. Al final això també condiciona moltíssim el que passa al terreny de joc.
8: Absolutament, absolutament.
5: I sense pausa, no?
9: Ah, clar, però no el
8: minut
9: de fer.
8: 28,
4: encara,
8: de moment
4: encara,
8: no...
4: Encara hi ha marge perquè n'hi ha.
5: O sigui, al Mundial ens vam menjar 55.000 pauses d'hidratació i avui no n'hi ha, tu.
8: Bé, de moment, minut 28...
3: No, hauria de ser ara, si
4: jo
3: no...
4: Jo dono per fet que n'hi haurà, eh?
8: Doncs...
4: És cert que el Mundial es feia abans d'hora, sí. Està mirant-se el rellotge. Però...
5: A tard, sí.
7: Ah, sí. Crec que la norma és del 25 al 30, no?
4: Sí, sí.
7: Qualsevol moment.
4: I aquesta forquilla per fer-ho.
8: Ah, també et diré que Hansi Flick, si el fas triar entre pausa i hidratació o anar a dormir un quart d'hora abans... Dubtaria, eh? Sí...
4: És un bon dilema, eh?
8: Jo tinc la teoria que el Gamper a les 8 és perquè el Flick ha dit aquest que el puc programar jo, el programem a les 8. Té la pilota, Eric.
9: Ja anirem a dormir tard massa vegades, no?
8: Eh?
9: Ja anirem a dormir tard massa vegades durant l'any.
8: Ara ja comencem amb quarts de 10 i aquestes històries. No? El debut és a quarts de 10.
3: Sí.
8: La passada a profunditat, Rafinha per Valde, va de Hamza! Gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Hamza, que demana perdó al personal, perquè evidentment el club de la seva vida és el seu rival d'avui. De fet, sembla que estigui trist i tot a Hamza Abdelkarim. En tot cas, ha tornat a demostrar que és un nou pur, un nou amolfacte, que té aquests moviments, aquests desmarcatges que valen or en un equip com el Barça. Passada en profunditat de Rafinha per Valde, la centrada de Valde, i com la va buscar el primer pal. Com la va buscar el primer pal, Hamza. 30 de la primera part, Barça 1, Al-Ahli 0, gol de Hamza Abdelkarim.
4: El màxim golejador en aquesta pretemporada des del quart gol que marca Hamza Abdelkarim, que ell no ho ha celebrat, però la resta de companys sí que han anat a abraçar-lo, a felicitar-lo. Els futbolistes ara marxen cap a la zona de les banquetes perquè ara sí hi haurà pausa d'hidratació. Hansi Flick l'estava reclamant, ara els jugadors que veuran aigua, alguns ja s'estan ruixant els cabells, fins i tot veig Xavi Espar molt, molt acalorat, i Hansi Flick parlant amb Fermín, amb moltes instruccions pel del Campillo.
6: També aprofita l'entrenador del Al-Ahli per donar instruccions als seus jugadors després d'aquest gol que acaben d'encaixar en un partit que evidentment com era d'esperar inferiors al Barça, sense pràcticament possibilitat de tenir la pilota, intentant solucionar alguna cosa el senyor Hussein Amouta, l'entrenador de l'Al-Ahli.
9: Els jugadors hidratant-se i nosaltres obrim una estrella d'am, naturalment, per celebrar el gol del Barça, el gol de Hamza Abdelkarim.
8: Ja tenim nou!
9: Sí.
6: Jo el posaria diumenge.
4: Escolta'm, això és candidatura a ser titular diumenge.
7: Sí, un nou de professió, aprofitant les oportunitats de gol i les oportunitats que li dona l'entrenador. I la rematada del primer pal, quan el jugador que centra, en aquest cas que ha sigut Valde, s'ha coordinat molt bé, Rafinha ha vingut per dins, ha rebut, ha jugat amb Valde, que ha entrat des del segon pal o des de segona línia per fora, i Hamza rematant en el primer pal, que és el lloc on ha d'aparèixer el nou quan la centrada des de l'extrem no ha arribat a línia de fons. En cas que hagués arribat a línia de fons, què fa el nou? Es frena, es tira enrere i normalment acaba rematant ja en el punt de penal. Però Hamza en el primer pal, com demana qualsevol llibre de professió de nou.
4: I una curiositat en aquest cooling break, que és que fan servir el que habitualment, doncs, aquesta mena de bosses de gel, no? que aquestes tires de gel que et poses, no? a la zona muscular que et fa mal, no? Doncs l'estaven fent servir per refrescar-se, se l'estaven posant a la zona dels canells, a la zona del clatell, per refrescar-se una mica. Veia fins i tot Fermín que se la col·locava a la cara per rebaixar la sensació de calor.
8: Hauríem de començar a demanar això, eh? Gel pels...
3: És una imatge molt de tennis, de l'Open d'Austràlia, dels jugadors del tennis quan fan la pausa entre joc i joc i es posen aquestes Sí, són com unes bufandes de gel, no? Diguem-ho així, entre cometes.
8: Sí. Sí. Upit, i cabrien a la maleta o què?
10: Sí, compraré un ventilador d'aquests portàtils, també.
5: Endavant. Cupido, que sàpigues que ara tens el teu aliat professional de la construcció i la reforma al mòbil, eh? Perquè tu t'agrada fer tot això de les reformes maletes. Cada estiu. Escolta, cada estiu l'app d'Obramat, el mòbil, ja disponible. Consulta preus i estoques canejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes per projecte per agilitar les compres i els pressupostos. Descarrega't ara la nova app 20 anys construint junts, Obramat.
8: Doncs el Barça ja guanya 1-0 i ara fora conyes. De moment el nano s'ho està guanyant, no?
3: Sí, sobre el debat que teníem...
8: Com a mínim que en generi el dubte de si pot ser titular en un partit de primera divisió. És juvenil, no?
4: Sí. Té 18 anys.
8: 18 anys.
7: Sí, últim any. Joan, ara... són 3 anys, és l'últim any de Joan.
4: I aquesta última temporada havia jugat com a cedit al filial al final de temporada es va decidir executar l'opció de compra pagant 1,5 milions d'euros a l'Alali.
5: Ha definit amb l'esquerra i ara ha intentat buscar si la seva acaba dominant és la dreta i l'esquerra. El que passa que hi ha llocs que diuen que domina les dues, com Dembélé, dreta i esquerra.
7: És més esquerrà, jo, si m'hagués de mullar Ballera, sí.
6: El penal diria que el va xutar amb l'esquerra,
7: sí,
6: no? Birmingham?
7: Sí. I de fet l'altre dia el gol que fa, la rematadera per fer-la amb la dreta i l'agafa a dalt en la centrada de Dejemi amb l'esquerra. Hamza, per exemple, en aquests mesos que ha estat en el Barça, jo vaig anar a veure un partit dels juvenils i al·lucinaríeu també l'afició egípcia que té darrere. O sigui, en un partit de juvenils potser hi havia 20-30 persones amb banderes d'Egipte veient aquell partit i seguint a Hamza. Vull dir que darrere seu també té molta gent.
0: Ataca el Barça. El primer control a Fermín no li ha sortit bé, per això es desespera. La segona jugada tampoc l'acabada bé la mínia mal. El Fermín es lamenta molt perquè tenia espai, eh? A mi el que m'està agradant molt és Xavi Espar, compte.
10: Sí. Un és altre bon partit ja, a mig centre.
4: A Basilea el vam destacar moltíssim. Crec que el vam triar com el millor del partit, no?
6: Sí.
4: Si em falla la memòria.
6: Crec que va tenir més vots que el segon, que era... No sé si era... No recordo ara qui era.
8: Clar, el que passa és que aquest té una competència que...
5: No sí, però per diumenge sí, no?
8: Per diumenge poder sí, no?
5: Jo diumenge el veig...
10: Clar, és que Gavi Pedri no han jugat ni un minut.
8: No, totalment.
7: Jo també el veig i crec que no és fàcil la posició que jugues avui sent Rafinha a l'extrem, perquè a Rafinha li agrada tenir una llibertat en la que Xavi Espar a vegades s'ha d'adaptar, no? Si Rafinha vol venir cap a dins, ara m'obro. Si Rafinha i s'està coordinant molt bé, està entenent també quan Rafinha ve cap a dins, Valdés qui dona amplitud, on ella ha de trobar les zones, vull dir que a mi també m'agrada i ja el veig una aposta per diumenge.
0: Ui, ara el regal del porter, la mínia mal interior de l'Alla, el dribbling de la mínia mal, el segon dribbling, no troba posició de xut, la dona Bernal, el xut de Bernal amb l'esquerra, rebota en un defensa, se la queda Rafinha, finta el xut, Rafinha la posa per Fermín, el retall de Fermín, la rematada, la treu el porter Xavi Espar, i el defensa evita el 2-0.
8: Mora, adéu.
4: Com es lamenta Xavi Espar perquè l'ha vist a dins, eh? Ja estava mentalment gairebé celebrant el gol.
6: I hi ha un jugador de l'Acli que ha pres mal. De fet, l'àrbitre demana a les assistències que entrin. Crec que es dol del genoll. Jo crec que ha estat impacte, no? Potser de genoll contra genoll, d'aquests que fa molt mal. No sé si li puc veure el dorsal.
8: El Barça està a punt de fer gol 3 vegades.
3: Sí. És una mica pati d'escola i amb un punt de mala sort.
8: Sí, el porter, per això, una mica, eh? El bo d'en
6: Xubir. No està tenint el dia, Xubir.
8: Sí. Xubir, mira que...
6: Mira, és el dorsal 5, Hadi Riyad, qui ha pres mal, perquè el xut de Bernal l'impacta a la cama i ha pres mal en aquesta acció.
8: Sí. M'ha sorprès, perquè mira que Xubir, Jaume, ho hem comentat alguna vegada, és un bon porter amb els peus.
10: Sí, normalment és una garantia.
8: Quan comentem els partits de la Lliga Egípcia...
10: Sí.
3: Una afició que tenim entre setmana, no?
8: Sí.
5: Partidàs contra l'Argentina va fer, eh?
6: Sí.
3: Home...
6: I ara que parlàvem de Xavi Espart, per tancar, que l'estem descobrint com més ara en aquesta temporada, però té una cosa que no tenen altres jugadors que estem veient ara, que és que ja ha debutat amb el primer equip a la Lliga, i no recordo si també alguna altra competició, ara vaig mal errada, però que ja sap el que és jugar a aquesta categoria, que no li pillaria de nou.
8: Sí. Bé, Eric, intents recuperar una pilota que semblava que havia perdut en un primer moment. El Barça torna a començar des del mig del camp amb Gerard Martín. Qui li hauria dit, Gerard Martín, que seria un dels centrals preferits de Hansi Flick.
10: Sí.
7: I jo crec que amb nivell de seguir progressant, aquesta temporada. Vull dir, al final pensem que no duni un any jugant de central.
9: Clar, clar, és que el més sorprenent és això.
4: I que ets l'escollit a fer parella amb Coercio. O sigui, que ja saps que tens aquesta confiança al 100% des de l'inici de temporada.
7: O que el club volia o buscava Bastoni.
4: I que Flick diu, Gerard Martín és l'home.
7: A mi això és el que m'impactaria més si fos Gerard Martín, no? Que el club t'acaba escollint per davant de qualsevol fitxatge que pugui venir de fora.
6: Per ser de l'Atli ara amb 10, perquè Javi Riat ha sortit al camp a 7-3, estaven demanant que pogués tornar, però l'àrbitre li ha dit no, és que és un minut, perquè recordem que hi ha aquesta nova norma en què ara t'has d'esperar un minut per tornar al camp després de 7-3.
5: 38 de la primera part, el Barça guanya 1-0. De moment no hi ha color, entre els dos equips no hi ha color.
9: No.
5: Rep en curt Xavi Espar de Fermín, la dona enrere per la mínima mal més enrere, rep a la mitja punta, centrat Rafinha, pica la pilota Rafinha per la mínima mal, el primer toc a les mans del porter, i ahir anava Hamza una altra vegada, era ell, una altra vegada que es desmarcava el primer pal,
7: tornava a ser allà per rematar. Molt bona jugada, d'estratègia. Aquesta la vam veure la temporada passada alguna vegada, i a mi m'agrada molt, veure com el Barça, jo crec que la temporada passada va fer un pas endavant a nivell d'estratègia, va treure molts gols, va treure moltíssimes ocasions, i tot i no ser un equip molt alt, és una lliçó de com pots treballar jugades a pilota parada i sumar punts des d'aquí.
5: Us imagineu a l'Eix, Jaume Ballera, que el Barça, allò que reclamàvem alguna vegada, no? De no anar a fitxar el davanter de 150 quilos, sinó de treure'l del primer club i fer-lo explotar tu. T'imagines que...
3: Sí, és la posició més difícil per això, no? La del gol, no? Però sí, has tingut a Boyan en aquella època.
5: Però això és planter. Però el Barça, jo ara no recordo haver... jo sempre dic el Haaland abans de ser Haaland, el Lewandowski abans de ser Lewandowski. Sí. És a dir, saps? És a dir, Lewandowski ja era un molt bon davanter, el Borussia Dortmund, però on fa una explosió descomunal és el Bayern de Múnic. Haaland ja era un bon davanter, el Borussia Dortmund, però on fa l'explosió és el City. Compta la jugada, ara trepitjant la pilota de la mínia mal, creua la línia de mitjos, li fan el 2-1, encara no té l'espurna i perd la pilota. M'explico el que vull dir? Hòstia, ser capaç que sigui amb tu que exploti. Que sigui amb tu que passi a valer 150 quilos o 200 quilos.
9: Sí, perquè en el cas de Hamza fins i tot series l'equip abans del Dortmund, perquè
5: totalment.
9: Va costar molt poc.
3: Sí, seria
9: encara té, que encara seria el negoci més rodó, sí.
5: Seria l'equip polonès de torn del no sé d'on venia el Lewandowski.
9: Sí. O el noruec de Haaland.
5: O el noruec de Haaland.
3: Lech Poznan, no? Que Lewandowski va...
4: Sí, correcte.
3: No, jo el que anava a dir és que seria... O sigui, com deia abans el Marbà, té intuïció, té cosetes, li veus potencial, però clar, la pressa del futbol, la pressa de guanyar títols, jo crec que t'impedeix, no?, com a Barça, poder donar-li la titularitat 100% a un jugador així, no?
5: Ara mateix, de memòria, per mi, l'últim davanter centre que es converteix en una llegenda al Barça és Eto'o, que quan arriba és un jugador ja amb partits a primera divisió, etc, però digueu-me la veritat, ningú s'esperava allò.
9: No era una estrella.
5: O sigui, ningú s'esperava que es convertiria en un titular indiscutible d'un dels millors Barças de la història. No?
9: Sí, totalment.
5: Era el jugador del Mallorca.
7: Sí, del Mallorca.
5: Vull dir,
7: de fet, el Madrid se'l treu de sobre.
5: I és aquí on realment es converteix en una llegenda del futbol i del Barça. Però normalment el Barça és de fitxar...
7: Portes Ibrahimovic, Luis Suárez...
5: Sí, no? Exacte.
3: Vas a preu fent.
5: David Villa...
4: Buscar estrelles consolidades.
5: Sí. Totalment.
3: És a dir, una cosa semblant seria però ja el tenia, seria Pedro, vull dir, com a explosió de futbolista,
5: sí,
3: atacant, el tenia,
5: Ronaldo seria un exemple, el Ronaldo,
3: el del PSV.
5: Nazario.
9: Sí, va haver una època de fet, no?, que va estirar del PSV, Romario, bé, però Romario ja era una altra cosa.
3: Ronaldinho ja era una estrella quan ve del PSG, sí?
5: Déu-n'hi-do.
9: Sí.
5: Déu-n'hi-do, jo crec.
4: Sobretot en Brasil.
5: Jo crec que sí, tot i que es consolida el Barça.
7: Pedri és un altre gran exemple, segurament, no?
5: Que sí, exacte.
4: Pedri,
7: a segona divisió amb les Palmes de
3: Butarsen. Ja, però Pou deia un nou, jo entenc el que vols dir, un nou, no? Et referies a la posició aquesta.
5: Sí, que amb el nou és especialment difícil, clar, el Barça, perquè fins i tot nous absolutament consagrats han naufragat. Però això, que estaria bé alguna vegada aconseguir tenir com aquesta mirada de dir, hòstia, aquest tio amb una mica de confiança les fotrà dins com si no hi hagués un demà.
9: Sí.
11: Jo crec que el debat amb Hansen no és tant
5: si pot ser titular o no, sinó d'entrada si es pot quedar al primer
10: equip. Clar, jo és que afirmaria això, eh?
5: I la sensació ara mateix, com a mínim en aquesta pretemporada, és que en aquest tram inicial s'ho està guanyant. És un jugador que no havia d'estar al primer equip, no? Havia d'estar al filial.
4: Bé, la fitxa del filial, dinàmica del primer equip, això és el que ens deien. Una mica, també se'ns va dir això inicialment amb Roni, i finalment es va quedar al primer equip.
9: Comença una nova temporada de futbol que ho té tot, i ara també ho pots tenir tot a la carretera. Descobreix el Nissan Qashqai amb el nou e-Power, l'híbrid reinventat més potent i eficient que t'ofereix 205 cavalls i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres, perquè no deixis de guanyar.
0: Compte que hi ha hagut una passada de Xavi Espar boníssima per Rafinha, li han fet penal a Rafinha, penal favorable al Barça. És un penal una mica tonto, jo diria. Passada de Xavi Espar a Rafinha és boníssima, però a Rafinha se li escapa un pèl al control i Rafinha ja està pràcticament d'esquena a la porteria quan el defensa intenta treure-li la pilota i jo crec que el toca per darrere, el fa caure i és penal.
4: Era Javi Riyad.
0: Jo crec que és innecessari el penal de Riyad, però jo crec que li toca el peu per darrere, no? O no?
10: Sí, sí. Jo crec que sí.
3: Sí, sí, penal, sí.
5: És que el trepitja. Sí.
0: Però no calia, no? Perquè és que estava d'esquena.
3: Arriba tard.
10: No és que no el veu, eh?
3: Sí, no el veu i arriba tard.
10: Jo crec que no el veu.
0: Ara, la passada torna a ser de Xavi Espar, eh?
7: Molt bé, Xavi Espar. I aquí Khadir Riyad, que té la posició guanyada davant de Rafinha. Rafinha és capaç de posar el cos, guanyar-li una mica la posició i no el veu i li acaba fent penal. Per mi, Xavi Espar està jugant molt bé, però tinc molts dubtes de que Rafinha faci de nou. Avui és el millor del partit. Rafinha, per mi, està generant tot l'atac del Barça, sí. Ho està fent tot i em costa veure'l fora d'aquesta posició.
0: Gordon té un problema.
7: Sí, sí.
0: Xutarà el penal Rafinha.
10: Bé.
0: Mans a la cintura del capità. Aplaudiments de suport del Camp Nou. Un minut i haurem arribat al 45. Ha xiulat l'àrbitre. S'ho pren amb calma Rafinha. Ara, va. Va cap a la pilota Rafinha. Gol. Gol a peu parat, gairebé. Ha armat la cama molt lluny de la pilota, oi, Marc? O sigui, fa com un parell de passetes, però no s'apropa molt a la pilota. Realment allarga molt el peu de xut. El porter endevina a on anirà la pilota, però clar, és que va tan ajustada i tan forta que és impossible. Barça 2, Al-Ahli 0, gol de Rafinha. Quina manera de xutar el penal, tu.
7: Sí, aixeca molt la cama observant el porter per veure, jo crec, que si s'acaba avançant cap a un costat o cap a l'altre. Però sí que hi ha hagut molta distància entre que ha xiulat l'àrbit i ha començat a córrer. Per tant, que té la seva litúrgia, ho hem vist claríssimament, i amb aquest xut de penal molt ajustada al pal, eh?
4: Celebrant-ho amb el braçal de capità, un Rafinha satisfet, que encara aquesta temporada, per deixar enrere les lesions de la passada, tots els problemes físics que li van passar a factura, que li ho van fer passar malament, va acabar amb tot la temporada amb 21 gols Rafinha, que ara ho celebrava encara amb els companys. S'han afegit 3 minuts a la primera part.
6: Havien de mirar la trajectòria Xubir, de fet estava a punt d'aturar-lo, i hi havia un company seu a la banqueta que just abans del llançament ha anat a veure'l, a donar-li alguna indicació, a fer algun comentari, i després s'ha lamentat més que ningú posant-se les mans al cap quan ha vist que el seu company ha estat a punt d'aturar-lo però que no ho ha aconseguit.
0: És que li ho he dit, llença't allà.
6: Sí, sí.
9: Però no hi ha arribat i obrim una estrella d'am per celebrar el gol del Barça, el segon, el gol de Rafinha de penal. Per mi el millor llançador de penals que té el Barça.
3: Sí, per mi també.
6: I que l'únic cop que el va picar amb el partit oficial es va lesionar, amb els records.
3: Sí. I tant.
5: Gordon el xuta bé, també.
3: No hi ha debat, Vull dir, ha xutat-lo Rafinha?
6: Per mi no.
7: No? Ah, per mi sí. Per mi és el xutador número 1, Rafinha.
3: Per qui els ha deixat?
6: Sí, per mi no hi ha debat.
3: Jo la min, deia.
0: Per mi Rafinha el xuta molt bé.
4: A més que Rafinha m'agrada molt com el xuta.
7: Però avui és veritat, Pou, que jo crec que és una nova manera. S'ha apropat molt a poc a la pilota.
3: Què esperar, que el porter es mogués? Creieu?
7: Bé, jo crec que va molt a poc mirant el porter i executa molt, molt ràpid. Si el porter no es mou i executes molt ràpid en el moment final, com ho ha fet, que per molt que te l'encerti el porter no ha arribat. Aleshores, bé, vull dir, veiem que els jugadors tenen noves maneres de preparar-se als penals. Aquesta amb el saltironet que va firmar una mica Oyarzabal, que després vam veure Lewandowski i vam veure molts jugadors per veure cap on anava el porter, i aquesta de Rafinha jo no li havia vist.
0: 2-0. Ataca
8: Ara el conjunt egipci, que de moment no ha xutat ni entre els tres pals, ni, mira, ara el primer xut a les mans del porter. Fins ara no s'havien ni acostat a la porteria.
9: De fet, és que...
8: Aquest ha estat, com es diu aquest,
4: Tajer.
8: Tajer. Tajer.
4: I com esperem que es digui així.
8: Sí, Tajer.
9: El xut ha estat des de fora de l'àrea, crec que cap jugador egipci l'ha tocat dins l'àrea. Rival, a l'àrea del Barça.
4: No recordo tampoc, la veritat, cap opció.
8: A veure, que la demana la mínima aquí a la banda dreta. Arrenca la mínima, ara apareix per aquí Rafinha. L'estan agafant pels pantalons, però que el despullaràs, no? I falta... Ei! Però si l'ha agafat pels pantalons...
4: La mínima mal, però l'envia a fregir espades.
8: Però aquesta és de l'assistent, clarament.
4: Hansi Flick sí, també ho està reclamant.
8: L'àrbitre pot ser que no l'hagi vist, perquè però li està traient els pantalons.
9: I del quart àrbitre, fins i tot. Sí, sí, claríssima.
7: Té ganes d'anar al descans, l'àrbitre, em sembla.
4: Hansi Flick insisteix en les protestes perquè no s'explica que no hagin xiulat aquesta falta.
8: Molt sorprenent. Té la pilota el conjunt del Caire. Ara sí, pilota a l'interior de l'àrea, la rematada fora de Ben Sharkey. I s'ha acabat. Xiula el senyor Muñiz Muñoz al descans, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça 2, a l'Ahli 0.
4: Hansi Flick protestant a l'àrbitre assistent amb molta efusivitat, Hansi Flick, perquè diu, però si l'estaven agafant, és que és inexplicable. I ara també Fermín queixant-se amb molta intensitat perquè no s'expliquen que no hagin xiulat aquesta falta favorable al Barça després que el rival estigués agafant tan ostensiblement per la samarreta Lamine Yamal. Destacable que de cara a la segona meitat veurem minuts de Adeyemi, Gordon, Olmo i companyia que s'estaven exercitant des de fa una bona estona fent exercicis d'escalfament, per tant, que sacsejarà ja de seguida l'11 Hansi Flick, que ara està parlant amb l'àrbitre amb molta vehemència, gesticulant, demanant explicacions per aquesta falta no xiulada sobre Lamine Yamal.
11: I els suplents de l'Ahli que esperaven els seus companys a la zona de les banquetes per donar els ànims després d'aquesta primera paranca, com era d'esperar, el Barça està clarament superior. S'escalfen diversos suplents, veig tres futbolistes del conjunt egipci preparats per fer canvis també la segona part.
8: Sí, informació d'última hora de Martí Oliveres, 31 graus, humitat pujant cap al 80%.
4: Bo. És que així com a dada et diré que jo he sortit amb els cabells molls de casa perquè m'he dutxat i encara els tinc una mica humits, malgrat la calor que fa. Imagina't la humitat que arriba a haver-hi. És un factor científic que és determinant.
7: El vano de Cupido, sabeu allò d'aura?
4: Sí.
8: És locomia. Cupido.
7: Impagable.
8: En fi, després d'aquestes informacions rellevants, el Barça juga a RAC1 sempre atents a les notícies. Farem una pausa i de seguida tornarem. De moment, Joan Gamper molt plàcid pel Barça. 2-0.
12: Juga a RAC1.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
16: Què us poso?
17: Per mi una estrella.
16: I per tu?
18: Jo també una estrella.
17: Ara estem d'acord.
18: Estem d'acord?
19: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
20: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
21: Perfecte, aquí el tens.
20: Ja?
21: Ja.
20: Sí?
21: És així.
20: De debò?
21: I tant, de debò.
22: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
23: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients i llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
24: Tu no ets només una pòlissa. Ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
25: Si ets dels que gaudeix del futbol,
1: Els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor? És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: RAC 1. Aquest divendres el Girona juga a RAC més 1. A les 9, des de l'estadi Arcángel, Córdoba-Girona. Primer desplaçament de la temporada per l'equip gironí. Viviu el partit en directe des d'un quart d'hora abans a l'app i al web de RAC 1 amb Miquel Agut, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. Aquest divendres a les 9, Córdoba-Girona a RAC més 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
10: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
16: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem d'haver dit al Bala que vingués?
10: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
16: Ai, sí, va, fer-me una trucadinha.
10: Bala?
16: Bala!
10: Ui,
16: ui, què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Ai. Calma-la, calma-la, estadella!
10: Escolta el camp!
16: No es calma així una criatura!
10: Ah, jo què sé!
16: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
10: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
16: I la de la teva filla també.
10: Ara.
2: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
10: Un mojito, sisplau!
16: Dos!
5: RAC 1. Tots som un milió.
2: El Barça juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Les 9 en punt, al descans, el Joan Gamper i a la sintonia de RAC 1, 2-0, guanya el Barça. Partit plàcid que s'està disputant aquí al Camp Nou, l'últim assaig general abans del debut en competició oficial diumenge al Camp de l'Elx a 2:15, una hora abans a la sintonia de RAC 1. Jordi Casals, hola, bona nit.
25: Bona nit.
0: Fem un altre repàs de l'actualitat. Per on comencem?
25: Per Junts, que tanca files amb Carles Puigdemont i avisa que no renunciarà al seu lideratge. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, la formació reivindica la fortalesa del president a l'exili, alhora que carrega amb duresa contra l'actitud dels tribunals per bloquejar l'aplicació de l'amnistia. Des de Prada de Conflent, Víctor Massip.
26: La formació assegura que el lideratge de Carles Puigdemont és tan ferm que genera recel a Madrid. Per això, des de Junts denuncien que l'interès d'alguns sectors és intentar apartar-lo de l'actualitat política, però ha defensat el seu lideratge des de l'exili. Ho ha explicat el secretari general de la formació, Jordi Turull.
27: Nosaltres tenim a Junts per Catalunya un lideratge molt sòlid, molt fort, com és el del president Puigdemont. Per això hi ha tant interès en que no torni. Per això se'l vol empetitir, per això es vol discutir allò de repartir-se les vestidures abans de que ell pugui tornar. Nosaltres no renunciarem de cap de les maneres a un lideratge com el president Puigdemont.
26: A més, el secretari general del partit ha carregat contra Salvador Illa perquè, segons ha dit, està subordinat a Madrid i ha defensat que lluitaran al Congrés per aconseguir les competències en immigració. Això sí, sense calendari per fer-ho.
25: Mentrestant, el Partit Popular adverteix que la situació a Ceuta és insostenible i insisteix en la necessitat de retornar tots els migrants que encara queden a la ciutat autònoma. Aquesta tarda, Alberto Núñez Feijóo s'ha reunit amb el president de Ceuta i ha tornat a carregar contra el govern espanyol.
28: Una ciudad española ha sido invadida, invadida en pleno 2026. Y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano, despachándolo en redes sociales, por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales.
25: El PSOE, per la seva banda, acusa els populars d'anar a Ceuta per fomentar la crispació i fer campanya utilitzant les institucions amb intencions partidistes. A Barcelona, la plaça de Rovira i Trias ha guanyat el primer premi del concurs de guarnits de les Festes de Gràcia. Ho ha fet amb una proposta dedicada al grup mallorquí Antoni Afon, que és un dels moments més especials i esperats pels veïns del barri, que encara continuen de festa major. I un últim apunt de mobilitat, perquè a aquesta hora ja s'ha restablert la circulació a la línia R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell. Els bombers han extingit l'incendi que cremava a prop de les vies i el servei s'està recuperant progressivament. Per altra banda, els trens de les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Manresa també tornen a circular després de més de 6 hores d'aturada.
0: Gràcies, Jordi, que vagi bé.
3: Adéu.
4: Sabigueu que hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omoda, nou superhíbrid endollable, eh? Oh, una barbaritat, oh. Un SUV que juga en una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe, i el pots tenir des de només 41.499 euros, amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo a Omoda Jaeco, M Automoció, a Barcelona, Mataró i Girona.
0: Sé que voleu que comparteixi amb vosaltres aquesta dada de Jové, que m'envia l'Oriol. La temperatura més alta de la història en un partit oficial del Barça al Camp Nou és de 28 graus amb sensació de 33. Va ser el 13 d'agost del 2022 en la primera jornada de Lliga contra el Rayo. El Gamper no és oficial, però la temperatura d'avui és excepcional. Si fos oficial, seria el rècord. Sapigueu.
6: M'agrada aquesta dada. La trobo molt curiosa.
7: El rècord eren 28.
8: No, t'agrada, no?
6: Anirà en augment cada any.
7: Em semblen pocs, 28 graus.
0: 28 amb sensació de 33, diu.
7: Em semblen pocs.
6: Jo recordo, he passat molta calor.
7: A veure, a l'estiu es juga de nit.
6: A Sevilla, a l'estiu.
7: Clar, clar, clar.
6: Molta calor, eh? En un partit de Lliga, si no m'equivoco. Jugat a l'agost, una mica més, i m'evaporo i queden allà les meves sandàlies.
0: Jo recordo un mes d'agost, encara al Barça de Kloiber i companyia, anar al Pizjuán, i allò va ser...
6: És que...
0: Va ser espectacular. Suposo que hi haurà molts canvis ara al descans. La primera part, Marc, t'ha semblat correcta?
9: Sí, m'ha semblat correcta, però amb un ritme... jo crec que un ritme que té a veure amb això que estem parlant, que és amb la calor. Ara, el que m'ha semblat sobretot és interessant veure que, sobretot ho comentava abans, però Rafinha, o sigui, veure que Rafinha des de la banda és capaç de generar moltes coses, és capaç de fer millor a Xavi Espar, a Valde, a repartir joc, a ser el primer en saltar la pressió, i crec que des del nou, que pot complir, doncs s'allunya tant Gordon, tant el que juguin a aquella banda, amb substituint entre cometes a Rafinha, com després Rafinha fent de nou. A banda d'això, m'ha agradat molt Xavi Espar d'interior, Eric amb aquesta associació amb Lamine, l'hem vist arribar una vegada a la línia de fons, i Koundé, que no ha tingut gaire feina, que era una de les altres novetats en el central, doncs ha complert. No era un dia gaire exigent, però sí que després de tants i tants, no, mesos sense ser titular en el central, que ens ho deia abans el Molló, doncs ha complert en parella de Gerard Martín.
0: Que fixa't com són aquests partits, que mentre hi ha jugadors que van vestits ja per sortir a jugar i fan tocs de pilota, i alguns dels que han estat titulars, Valde, Bernal, veig Xavi Espar i Gerard Martín, que estan fent petits sprints.
6: Sí, perquè estan fent la recuperació postpartit.
0: Sí, sí, ja estan aquí... I... fent la recuperació que pertoca al mes d'agost.
9: Sí, sí, acaben de... Jo crec que acaben de sumar-li la càrrega que li toca del dia, no? Al final, sí. Un jugador avui ha fet 45 minuts.
0: I ara una mica de cursa contínua.
7: I entrenament al matí, eh?
6: Exacte, sí. Exacte.
9: És el que els hi falta d'entrenament. Si normalment entrenen una hora i quart al dia, doncs falta aquest extra el dia d'avui i ho fan ara després de la primera part.
0: Sí. Veig molts jugadors, Marta, que sortiran, no? Gordon,
6: sí,
0: Olmo.
6: Gordon, Adeyemi, Olmo... Bé, Adeyemi encara...
0: Va amb la samarreta d'entrenament,
6: eh? La samarreta d'entrenament, però sí. Amb samarreta ja de jugar, tant Gordon com Olmo, com Pasqué, crec que havia vist també... Sí, Álvaro Cortés també està... fent exercicis d'escalfament amb molta intensitat.
0: Veig que Hamza continua, eh?
6: Hamza continua.
11: També Fariñas, diria, i Orian Goren.
6: Orian Goren ha estat fent exercicis d'escalfament també, igual com Brian Fariñas, ja a la mitja part. A veure ara com queda tot endreçat.
0: Lamine Yamal també continua.
6: Sí, Lamine sembla que sí, que ha de continuar, sí. Perquè està vestit de...
0: Sí, sí. Segurament per això de Yemi encara no li toca, no?
6: Clar.
9: I Rafinha, sí. A veure si segueix o no.
0: No, jo veig a Gordon...
6: Rafinha no...
9: No sembla, no?
6: No. Serà Gordon.
9: Hamza Lamine, no? Sembla.
6: Sí, de moment sí, i quan Lamine es cansi, aleshores entrarà a DM.
0: I després del discurs que ha fet a la prèvia, Marc, no té entrenament extra, Rafinha.
9: Ja ho veig, ja, per això estava... Sí.
0: Clar, jo no estava... No li toca.
9: Estava comptant els extra, que són 4, per tant deduïa... O sigui, Bernal, Xavi Espar, Valde... I Gerard Martín estan fent aquest extra ara.
6: Eric ara amb el braçal de capità. Veig el túnel de vestidors. Ara ja. Està parlant amb Arnau Blanco aquí a l'àrea tècnica amb el braçal de capità aquesta segona part.
3: Arriba el nou Omoda 7SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic. Fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Pots anar i tornar a Madrid. Ara des de 32.990 euros, amb acabats prèmium a preu del bàsic. Sí, sí, com ho sents. Omoda 7SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
11: Tenim xifra d'assistència, per cert, Joan Maria, 54.224, per tant, fregant aquests 55.000 que ens havia dit el club.
4: Prou bé.
8: Bona entrada. Bona entrada, tenint en compte que el rival tampoc era allò especialment interessant.
3: No? Sí, que el club va posar uns preus d'entrada que després ha hagut de recular amb descomptes perquè, si no, encara hagués hagut menys afluència avui.
8: Però s'haurà fet una bona caixa. Sí. El Gamper normalment sempre fas bon calaix.
4: Sí. És la llei de l'oferta i la demanda, no? Si veus que, escolta, no hi ha prou reclam, doncs has de baixar els preus perquè la gent vingui.
8: Sí, sí.
4: Em sembla bé, vull dir...
8: No sé si ens informaran de la recaptació, normalment ho fan.
11: Sí, després del partit normalment ho acaben explicant.
12: Parlant d'això, tinc una dada ja sobre el calendari, si voleu.
8: Sí, home.
12: Que em sembla...
4: Bé,
12: perquè em sembla molt interessant el que passarà ara, que és que el Barça no jugarà a casa en cap de setmana fins a l'octubre.
4: Què dius ara?
12: Perquè les tres jornades de Lliga que té són dijous, dilluns, i la següent jornada de Lliga és entre setmana a mitjans de setembre, contra el Racing de Santander. Llavors...
4: I fins i tot si hi hagués Champions a casa el primer partit, també seria entre setmana.
12: Sí, per tant, el Barça no jugarà ni dissabte ni diumenge al Camp Nou fins a l'octubre, fins després de l'aturada aquesta llarguíssima que hi haurà de seleccions. No sé si això pot afectar o no la recaptació, també. Bé, aquí ja entren socis abonats, no? És diferent.
8: Però això pot ser un rècord, eh? Pot ser una altra dada de jugar.
12: M'ha semblat curiós, sí. Jugues dijous, dilluns, i llavors he mirat el setembre, hòstia, el Barça-Racing és entre setmana, doncs mira. Tres jornades fora del cap de setmana.
8: El dijous sabrem els rivals del Barça en aquestes vuit jornades inicials de la Lliga de Campions. Veurem si el Barça comença a casa o fora, eh? Abans de l'aturada només hi ha un partit de Champions. Veurem si és a casa o és un desplaçament.
12: Els dos anys del nou format ha començat a fora, diria el Barça. Sí, un és a Mònaco.
4: I algú no ho va demanar, no?
12: I l'any passat a Newcastle.
4: L'any passat li van acceptar. Li va acceptar.
3: Sí. Ara que dius Newcastle, que crec que la Clara ho preguntava durant la primera part, el tema de Xavi Espar, a Newcastle va ser justament en partit pro de vuitens de final on va debutar Xavi Espar el mes de març.
13: Entre els minuts finals, no?
3: Sí. Dos partits de Champions i quatre de Lliga, un d'ells com a titular. L'única titularitat, 16 de març del 2026 contra el Sevilla al Camp Nou.
12: I una cosa més, abans que arrenqui la segona part, si no em diu el contrari, que no sé si està començant o no.
8: No, estan encara aquí de parranda.
12: És un debat que llenço. En l'Atlético Málaga, que acaba de començar, ja Luis de la Fuente, ja el president de la Federació Espanyola, Lozano, a la llotja, s'ha portat la Copa del Món i s'ha fet un homenatge als jugadors de l'Atlético de Madrid, campions de la Copa del Món. La pregunta és, dijous, en el Barça Atlètic de Bilbao, s'hauria de fer això, també, perquè el Barça té molts mundialistes? Agradaria que hi hagués la Copa del Món al mig del Camp Nou i que es fes una foto amb Pedri, Gavi,
8: home, si
12: Rodri...
8: Si ho han fet a... que estan jugant al Metropolità.
12: Sí, per això t'ho dic. El primer partit a casa de l'Atlético s'ha fet un homenatge...
4: Té quatre mundialistes i s'ha fet un homenatge. El partit ha començat amb retard per tot això.
3: Això juraria que ho va triar l'Atlético. Juraria.
12: No, però vull dir que el Barça té més mundialistes que l'Atlético. S'hauria de fer això dijous en el primer partit oficial a casa? No, pregunta.
8: No sé,
12: que m'he plantejat veient-ho.
8: Si és a petició del club, no sé si el Barça ho haurà demanat, això.
3: A mi em costa... Vaja, no ho sé, però...
11: No, a més el tema Espanya costa molt que... Això surti de...
3: També us dic que a mi el que ha fet l'Atlètic de Madrid m'ha semblat força exagerat. Vull dir, abans d'un partit de Lliga han estat més de 10 minuts amb l'homenatge aquest. No sé, vaja. Ja s'ho faran,
8: És per passar-li per la cara a Julián Álvarez.
13: Sí. O al Real Madrid, també. O al Real Madrid, una mica, també, que recordo durant el Mundial... molt a Twitter Atlético, que són gent tranquil·la, si els seguiu a Twitter, doncs passant-li per la cara al Madrid, que tenien molts més mundialistes.
12: Sí, quatre.
4: El capità Rafinha ja els ha fet l'homenatge.
12: Ja està.
4: Ja està, vull dir que ja fet un discurs d'un minut fantàstic.
12: Atenció, sí. Perquè, perdona, em passen des de la redacció del Pau Bombardó una nota interna de la Federació Espanyola de Futbol que diu que ha puesto a disposición de los clubes que tengan campeones del mundo la posibilidad de tener el trofeo y de hacer un homenaje en los partidos en casa. A clubs com l'Atleti de Bilbao, quan jugui a Sant Mamés, el Barça, el Celta de Vigo, l'Atleti de Madrid, la Real Societat i el Real Madrid.
8: Tots Sant Mamés poden, és una molt bona idea.
12: Tots poden fer-ho si volen, que és tenir la copa el dia que juguin a casa amb els seus mundialistes.
9: I en el Madrid també, eh? Entenc per Cucurella, no?
12: I diuen que el Barça, 27 d'agost, si vol, doncs podrà fer això amb Rodri, Joan García, Eric, Pau Cobercí, Gavi, Dani Olmo, Pedri i Lamine Yamal.
8: De seguida repassem el fotimer de canvis que hi ha de cara a aquesta segona part. El Barça atacarà a la nostra esquerra la porteria del gol nord, quan el senyor Muñiz Muñoz

0: Quins són titulars, dius?
1: Els que han estat substituïts ara al descans, és a dir, Gerard, Balde, Bernal, Espart,
2: Xavi, Espart, Rafinha.
1: Fermín i Rafinha. Vaja, tampoc és...
3: Atenció a la mitjana d'edat ara de l'11 del Barça, eh?
4: Sí, aquests que dius, Molló, també quadra que són els que sumen més entrenaments sí. i més setmanes, no?
1: Sí, sí.
4: De pretemporada i que els hem vist més en tots els partits de pretemporada, també. Però vaja, segueix sorprenent que Xavi Espart seria una sorpresa guanyada, jo crec que s'ho ha guanyat durant la pretemporada, però seria una grandíssima sorpresa que sigui titular a Elx.
0: Doncs ara amb el Chiqui Park, eh? El Barça, Gordon... Gordon fa la passada enrere per Goren. Aquest és Brian, que combina amb Cortés, Koundé. Koundé amb Olmo, i Olmo amb Lamine Yamal. Lamine Yamal encara fent d'extrem, li fan el 2 contra 1, a veure el primer. Ja va pel segon, frena, passada enrere per Olmo. Olmo li torna la pilota a Lamine Yamal. Lamine Yamal, que és una horeta, no? Continua Lamine Yamal. Lamine Yamal guanyant la línia de fons. Bé, el defensa, eh?
2: Està aquí Karim Adeyemi amb el pitrall posat, a mitja sortida de la banqueta. Encara no fa exercicis d'escalfament, una mica atent.
0: Bona recuperació del Barça. Hamza amb Goren perd la pilota. L'havia recuperada ell, eh? Amb una bona pressió. Ui, el porter li regala la pilota a Gordon. Mare de Déu, els porters. Gordon amb Hansa amb Lamine Yamal, xuta. El xut impacta en el defensa.
2: Teresa Ferraunou, que diria Meiaia.
0: I falta, falta la frontal de l'àrea, Titu. La xiula, no? Sí, sí. Falta favorable al Barça, claríssima, després d'aquesta jugada en què el Barça ha trigat moltíssim a trobar la porteria el Xenaui aquest. Tela, eh?
4: Sí, però Gordon també ràpid, eh? A mi és que Gordon, aquesta capacitat que té de... Una mica el que a vegades li al·lusiem tant a Rafinha, jo crec que Gordon és de la mateixa escola, eh? Ja el veurem, amb el Newcastle era un jugador capaç de perseguir la pilota des del lateral fins al porter, amb aquestes pressions que a vegades també li veiem a Rafinha, i avui no havíem passat minut i mig i ha robat una pilota a l'àrea petita.
0: La falta és boníssima per un esquerrà, tot i que Dani Olmo també s'apunta a la festa. Lamine Yamal, jo crec que vol xutar, és molt a prop de l'àrea, la falta li han fet a Brian. A veure si en regala un gol de falta a Lamine Yamal. El xut de Lamine Yamal a la tanca, corna.
2: Serà el primer favorable al Barça en aquesta segona meitat, el cinquè del partit, a la dreta de l'atac. Va cap allà Olmo.
0: M'ha semblat que intentava xutar molt fluixet, no?, a col·locar. La pilota no s'ha aixecat prou.
4: Jo crec que Lamine, així com a comentari de si se li hagués de... No? Si jo fos ell i volgués exigir-me, en les pilotes aturades pot fer un passet endavant. Amb el colpeig que té, amb el peu que té, tant en pilota aturada de corners, que normalment ell no és llançador, tant en faltes, fins i tot en penals, és on pot seguir creixent i pot seguir millorant la min, jo crec.
5: Sobre el que us deia... Us ho confirmo. Dijous hi haurà la Copa del Món al Camp Nou i hi haurà un homenatge als 8 mundialistes que juguen actualment al Barça, perquè també és contra Rodri ja. Hi haurà Louzán, hi haurà Luis de la Fuente i es farà un homenatge. Evidentment no serà tan pompós com el del Metropolitano, però sí, el club considera que tenir 8 jugadors que guanyen una Copa del Món val un homenatge amb el títol a la gespa.
0: Ho intenta Pesqué per la banda, perd la pilota, la recupera ràpidament el Barça. Ui, això està d'una sotana.
4: Jo crec que sí, eh?
2: Sí, em sembla que sí.
4: Sí.
0: De Gordon, no? Déu-n'hi-do. La Lamine Yamal la posa a l'interior de l'àrea per Olmo. Havia fet un control interessantíssim, ha estat bé en defensa. El conjunt egipci. Compte que ara Koundé bada... En el duel directe, l'ajuda d'Álvaro Cortés, no arriba a temps, Pesqué tampoc, la rematada, gol. Gol. Gol de l'Alagli, gol de Zizou, dorsal 25. Déu-n'hi-do la jugada que s'ha marcat a aquest tipus. I la rematada, impecable, gol 2-1.
6: I Déu-n'hi-do també força aficionats egipcis a la graderia que...

0: ho estan celebrant de valent, saltant amb bufandes, i també els suplents que s'escalfen a la banda, que en són uns quants, ho han celebrat moltíssim, perquè no tots els dies pots marcar-li un gol al Barça o en portaràs com Joan Garcia, i la Lahli Sisu en aquest cas ho ha aconseguit.
1: No li ha agradat, evidentment, a Hansi Flick, ha torçat el gest, ha girat, ha comentat alguna cosa amb Marcus Sorg. Hi ha quatre futbolistes del Barça fent exercicis d'escalfament, són Gavi, Christensen, Karim Adeyemi i Tek Chesney.
2: Per mi l'origen de tot plegat és Koundé,
3: sí,
2: perquè després surt a la foto Pesqué, però Pesqué ja va amb desavantatge a intentar apagar l'incendi, però l'incendi no s'origina abans.
4: Sí, sí, tot comença amb una pèrdua d'Olmo a l'àrea rival, és a dir, passen molts metres entre que l'Aglis és capaç de sortir, i el moment definitiu és aquest que dius, Pou, en el que Koundé té, és un moment en què o roba, i si no roba, de fer falta, i acaba jugant aquesta pilota a l'esquena, i el golejador de l'Aglis ja es queda sol, i pas que ja no arriba a tancar. Però primer el Barça hauria d'haver sigut més contundent en la pressió un cop ha perdut la pilota Olmo, i si no després en l'emergència Koundé.
2: Doncs 2-1. La primera jugada d'atac amb cara i ulls dels egipcis.
3: La veritat és que la definició és excel·lent,
5: Sí, sí, imparable.
3: A més toca la part interior del pal, és a dir que Joan Garcia no...
5: Ho havia cobert bé, jo crec que havia cobert bé,
3: sí,
5: Joan
3: sí,
5: Garcia.
3: No, ni Joan Garcia ni ningú hi arribava,
2: Olmo la posa en profunditat a l'interior de l'àrea per la mínima, ara el dribbling, la rematada, impacta en un defensa, la segona jugada encara és pel Barça, Gordon obert a l'esquerra, la passada a l'interior de l'àrea per Goren, que gira bé, la rematada, fora!
5: Oh.
2: Ara, fixeu-vos, s'ha llançat a terra Hamza, era una rematada, no era una centrada. Però aquest instint de davanter, jo provo d'estirar la cama i si la toco, doncs potser és gol.
4: Sí, sí, el revers d'Orian Goren és boníssim. I això, el xut de Goren era el pal llarg, però Hamza s'estirava i ha anat de ben poc. Bona acció també de Lamine, la jugada ha començat per la dreta amb Lamine, que ha desequilibrat, i ha acabat a l'esquerra amb Orian Goren.
1: Orian Goren, que ha deixat molt bones sensacions de portes endins en aquesta pretemporada, i Fermín ens el destacava com un dels jugadors que, dels joves que més l'han sorprès aquest estiu.
5: I un detall sobre Adeyemi i Gordon. Adeyemi va començar a entrenar-se amb el Barça el 24 de juliol, Gordon el 9 d'agost. És veritat que Gordon ha jugat al Mundial i potser té més ritme, però també em sembla significatiu que avui hagi entrat al descans primer l'anglès que no pas Adeyemi, tenint en compte que pot jugar a l'extrema esquerra tranquil·lament.
2: La passada ara en profunditat de la mínima mal, bon control d'Eric. Eric amb Hans, el rebuig torna a ser per Eric. Eric la tornava a posar a l'interior de l'àrea, ha vist Olmo, El que passa que ha desviat la pilota al defensa i bloca el porter. Però havia vist Olmo en la segona centrada, Eric, sol al cor de l'àrea.
5: Com l'ha punxat, Eric, eh?
2: Sí, sí.
1: Amb això que deies, Molló, clar, és que Gordon està en un esglaó per sobre, no? En el que Hansi Flick espera d'ell i l'aposta que significa la seva incorporació.
2: Clar, és que al final la Adeyemi, que en la pissarra, diguéssim, el posem de substitut per la dreta de la mínima mal, ho tindrà molt més complicat que... No? Jo crec que Gordon. Tot sí, i que, com sí, dieu, pot jugar a les dues bandes,
5: Fins però... i tot al mig.
2: Fins i tot al mig.
3: Els dos poden jugar a les tres posicions d'atac. Jo crec que potser és una mica més versàtil...
5: Adeyemi, no?
3: Adeyemi, sí. Mm. Perquè ell l'estan provant molt a la dreta, però és que... Jo crec que potser és millor a l'esquerra, fins i tot. Però, clar, a l'esquerra, Gordon és molt més banda esquerra que no pas a la dreta, i per això ja tens dos futbolistes, Gordon i Rafinha.
4: Jo crec que d'entrada tots dos parteixen de suplents, no? Gordon, suplent de Rafinha, Adeyemi, suplent de Lamine, i a partir d'aquí s'ho poden guanyar, o a partir d'aquí veurem si un o altre acaba podent jugar de nou o acaba podent-ho fer en Rafinha, però d'entrada tots dos... Et diria que parteixen d'una posició molt semblant.
2: Espera, que tenim Sidral, sí, a la graderia, Clara.
0: Sí, just a la darrera de la porteria del Gol Nord hi ha un sector d'aficionats de la Lahli que a més ara han tret una pancarta, no us puc dir què posa perquè no en sé, però hi ha hagut picabaralla, una mica d'enganxada amb aficionats del Barça i de la Lahli. S'han llançat fins i tot gots, begudes, hem vist com volaven diverses coses. Els membres de seguretat tampoc no estan posant-hi molta pausa, però hi ha hagut uns moments de tensió i càntics de fora a fora.
2: jugada individual de la mínia mal que juga amb Hansa. No sé si això volia ser una passada de tornada o un control orientat, i compte que després Hamza ha deixat anar el peu i crec que...
0: Sí, es dona el porter el Xenawi d'un cop al cap. Ara Hamza s'interessa pel seu excompany d'equip, i també hi ha un altre futbolista de l'Alacri amb problemes físics. No sé si són rampes, bàsicament, típiques de pretemporada. Està estesa la gespa i continua, a la graderia, una mica de tensió.
2: Han d'atendre el porter.
0: Sí, surten els serveis mèdics després d'aquest cop que ha rebut a la cara, però ja dic, hi ha un altre futbolista. Veurem si es veurà obligat la Lagri a fer substitucions.
3: Us recordo que el nou Jeep Compass és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in, híbrid, híbrid i 100% elèctric, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
2: Doncs, evidentment, el joc s'ha d'aturar perquè el futbolista lesionat és el porter, que ha rebut un cop de Hamza.
5: Sí, no ha saltat prou a l'hora d'evitar el contacte.
1: Jo en aquesta jugada, la Minya Mal li demanava que li tornés la pilota a ell. No s'han entès, la Minya Mal no li ha retret amb molta vehemència, però sí que feia el gest de me l'havies de tornar.
0: S'aixeca, ja ha recuperat el Xenawi. Ara els metges que l'estaven atenent s'han traslladat al mig del camp, on Sisu, l'autor del gol, també tenia algun problema, tot i que també s'ha aixecat, i veurem si podrà continuar o no. De moment, l'Alacri prepara un parell de canvis.
2: Jo crec que no podrà continuar.
3: El Metropolitano, 18 i mig de la primera, sense ocasions. Atlètic de Madrid 0, Màlaga 0. Sí que hi ha gols en els 4 partits de Champions. Recordo, última ronda de la fase prèvia, partits d'anada. Està guanyant el nostre Slovan de Bratislava de Yaya Touré, 1-0 contra el Celje. Està guanyant el Bodo Glimt al camp del NEC Nimega, 0-1. També el Celtic de Glasgow a casa contra el LASK d'Àustria, 1-0. I està guanyant l'equip de l'Azerbaijan, el Saba de Bakú, 0-1 contra el Hapoel Beersheba.
0: Doble canvi a l'Alacli, evidentment Sisu no podia seguir, marxa i entra al seu lloc Debes, i també marxa lateral esquerra Fuat, entra al seu lloc Afsha. Doble canvi a l'Alacli, Debes
2: amb el dorsal de 11, entra en el lloc de Sisu. L'11 es diu com?
0: Debes.
2: Debes, eh?
0: Sí, Debes com el Monopoli quan deus coses, és el mateix, o a Hisenda.
1: M'ha agradat la referència.
2: I l'Afsha?
0: Afsha, amb el dorsal 19. En el lloc de Fuat.
2: Molt bé, Fuat. Fuat d'Olot. 14 de la... Segona part, 2-0. Té la pilota el Barça, Olmo. La passada en profunditat per la mínia mal. És preciosa, fora joc. Frena.
4: Amb aquesta passada d'Olmo, l'estic veient bastant actiu en aquests 15 primers minuts. Jo crec que seria el gran repte de Flick que Olmo pogués arribar a brillar tant, o el repte del propi Olmo, com ho va fer amb la selecció espanyola, no? Si el Barça és capaç de que el millor Pedri segueixi brillant, sumar-li el millor Rodri, i que Olmo brilli com ho va fer amb la selecció espanyola, crec que a Fermín li costarà, per exemple, competir amb aquell Olmo. Per tant, tinc moltes ganes de veure, i per mi és un dels grans reptes d'Olmo també, que és poder estar en aquell nivell, de tenir aquella capacitat de girar-se i de generar ocasions. Al final era un generador d'ocasions.
2: Aquest triangle, per mi, és el més pelotero que pots tenir ara mateix.
4: Totalment, sí, sí.
2: Les millors versions de Pedri, Rodri i Olmo alhora al mig del camp fan que tinguis una sala de màquines, vull dir, la millor del món, jo crec.
4: Sí, sí, amb aquest Olmo, sobretot, que és aquest mitja punta, i la manera com jugava amb Espanya el beneficiava molt, i jo crec que el beneficiava molt la posició de Rodri a Olmo. Llavors, per això tinc ganes de veure'l, no?, aquí en el Barça, perquè un mig centre més posicional a Olmo li permetia moure's en la zona mitja punta i en la zona de l'interior dret. En el Barça no hi ha interior dret, llavors amb Espanya tampoc n'hi havia, i ell podia moure's en tota aquella zona. Veurem si amb el Barça també és capaç de tenir tanta presència.
2: Compte que torna a atacar l'Ali, tio, estan fora de joc. Fora de joc. Claríssim.
1: Ara entraran Christensen, Adeyemi, Gavi i entenc que també Tech Chesney.
4: I Koundé comença a condejar, fa ja, diria, 10 minutets.
2: No, clar, el gol per començar. Condejar de central és més greu, sí, que condejar de lateral.
1: Ovació per Pedri, que surt a fer exercicis d'escalfament, ben a prop seu Bissibu, aclamat Pedri.
4: Té aquella, no?, aquella manera a vegades de quan no té la pilota, Koundé, que et desprèn que s'ha desconnectat. I a més em poso especialment nerviós.
2: Té la pilota Oren. En Pasquer. Pasquer, Brian. Brian al mig del camp ja dels egipcis amb Koundé. Koundé, Eric en profunditat, la posa a l'extrem per Olmo. Olmo amb la mínima mal, la mínima mal a la frontal de l'àrea, d'esquena a la porteria. Torna a combinar amb Olmo en curt. Olmo amb Eric, Eric fent d'extrem, li torna la pilota a la mínima mal Brian en profunditat per Eric, fora de joc. Ha trigat molt a fer la passada.
3: Gavi per un dels de dalt.
1: Eric García substituït, és un dels canvis que veiem ara al Lluminós, en el seu lloc hi entra Gavi, l'altre Koundé, en el seu lloc hi entra Christensen, i ara Adeyemi, que rep alguna instrucció per part de Hansi Flick, que substituirà Lamine Yamal.
2: Una hora.
3: Sí, sí.
1: De moment, Joan García es manté sota pals.
4: I a veure qui es queda el braçalet de capità, no? Perquè ni Eric, ni Pedri, ni Rafinha estan al terreny de joc, ara.
0: Té pinta que Gavi, no?
1: Sí, perquè ara veig Eric García, que el porta el braçal a la mà i va com molt, molt directe cap a Gavi,
0: que ja l'ha portat alguna vegada, si més, per recordar un dia icònic quan va reaparèixer, que Pedri li va donar el dia que va reaparèixer de la lesió de la primera.
1: Ho està fent Eric, li ha col·locat el braçal a Gavi, molt aplaudit quan salta del terreny de joc.
2: Quina fila que fot, amb aquests cabells roses.
1: A mi em fa gràcia, tu.
2: Sí. No, vull
4: aquest
2: dir,
4: és el tema.
2: Les apostes estan per complir-les, no?
0: I la Minda sense bigoti, no? Pot ser, també? O...
3: Sí, una mica.
5: Sí, també crec que formava part d'aposta, no?
0: Sí, no, per això. Cucurella, de moment, en el tatuatge, res, no?
5: Jo prefereixo això, que és reversible.
0: Ah, sí, se l'ha fet, al final?
4: Cucurella, sí.
0: Perdó.
5: És que això, jo anava a dir això. Jo prefereixo els cabells i tal, que és reversible, que no el que ha fet Cucurella, que és tatuar-se la cara de Luis de la Fuente.
1: I jo prefereixo els cabells roses, com Gavi, que els cabells aigua oxigenada de Pedri.
0: No, sí? Aigua oxigenada? No,
5: sí. Millor.
4: Estic a... Jo soc de Pedri, eh?
1: Jo de Gavi.
2: Jo faré meitat i meitat. Meitat i meitat. M'agrada molt.
0: Perquè del Barça no? O sigui, blaugrana?
2: Hòstia, ben també és una opció.
5: Mira.
2: T'ho compro. Bé.
3: Tot el que sigui tot això ho compres tot, Pau?
2: Sí.
1: El que passa que entenyir-se de coloraines és complicat, però jo vaig portar metges blaves fa molts anys.
4: Ara.
1: I llavors, com que t'has de decolorar el cabell, aleshores es destanyeix i el resultat... És una mica dubtós. Però, no és tan guai com quan surts de la perruqueria, diguem.
2: De què m'estàs parlant?
1: De fa molts anys.
2: Pilota Gordon per dins, la passada per Olmo! Hosti, tornarà a topar Hamza, la rematada no val. No val el gol de Gordon fora de joc, però han tornat a topar el davanter del Barça i el porter, tu. Una altra vegada.
1: Sí, Hamza és a terra, ara veig Olmo que s'interessa per ell, s'està tocant la zona de l'adductor.
5: Ara no el podia evitar, Hamza, vull dir, ha estat una acció fortuita.
3: No, té unes cames llargues com per intentar arribar-hi, no?
2: Ai.
0: Calma. Per cert, a la zona de graderia no hem tingut aquella enganxada entre aficionats egipcis i del Barça. Ha vingut també la policia i veiem que s'emporten a 4 o 5 aficionats de l'Al Ahly per evitar més problemes. Ha augmentat el nivell de seguretat en aquella zona.
2: Però sí, els estan envoltant com per endur-se'ls a tots,
0: sí.
2: No?
0: A veure... Sí, té pinta que marxen tots, sí. Mica en mica, no? Sí, van pujant, sí. I alguns es neguen a fer-ho. Alguna, no sé si empenta o sacsejada, veig per allà, però sí, van pujant mica en mica cap amunt. Alguns amb més facilitat, no? Per les bones o dolentes, no? Doncs uns els que costa més marxar, d'altres ho fan sense problemes.
2: Ens estan encapsulant, eh?
0: I recuperat ja tant el porter com Hamza.
5: No sé com ha començat el tema, però que això passi en un amistós em sembla bastant trist, eh?
2: Sí, han tret una pancarta amb un parell de missatges en àrab que Estem intentant a veure si algú ens el tradueix, però la gent que els ha llançat objectes i amb els quals s'han picat, jo crec que no han pogut llegir-ho, perquè
5: no
2: crec que... Compte que la de Yemi, de Yemi per la dreta, entra a l'àrea de Yemi, se la deixa enrere, ha tocat la pilota amb les mans al defensa, però considera l'àrbitre que no és prou greu perquè sigui penal. Però a més és que els aficionats estaven al darrere, vull dir que no sé què deu haver passat allà, però mira, se'ls estan enduent i hi ha algun... Hi ha ball de bastons, eh?
3: Sí, alguna càrrega?
2: Càrrega no, sí, però són
0: ara sí, alguna empenta. Sí, perquè es neguen a marxar i els aficionats del Barça els increpen també.
2: Sí, el que veig és que de moment ho està assumint la seguretat privada.
0: Ui, mira, algun puny, eh? Algun puny, eh?
2: Ara s'estan repartint cleques de debò.
1: Sí, hi ha càrrega policial.
2: Ara sí que hi ha també, ja veig algun mosso, no?
0: Mossos d'esquadra. Sí, han vingut alguns fa una estona també per posar una mica d'ordre. I ara ja estan aconseguint que marxin tots, però compte no s'enganxin també amb els aficionats al mig del passadís, que està passant, de fet, està passant, que estan llançant també alguns objectes, que algú s'està encarant amb algun aficionat blaugrana, i ara sí que sembla que per fi sortiran tots de l'estadi, tot i que déu-n'hi-do.
2: Hi havia molts més de seguretat privada del club que no de Mossos, sí. Per això.
0: Sí, sí, ara sí que
2: marxen. Se'ls han endut a tots, eh?
0: Sí, sí. Per cert, em diu per línia interna el company del temps afegit de la versió Arnau Vila, cabell del Barça, tot el Barça juga a RAC1 si cau la sisena, no hi huevos.
2: Com?
0: Cabell del Barça, tot el Barça juga a RAC1.
2: Aquí cadascú ha d'assumir la seva imatge. Jo ja m'he compromès, però... Poc a poc, tenim temporada. Esperem-nos el sorteig i us ho tornaré a preguntar. A veure quan ens toca el Paris Saint-Germain.
4: Tothom callat, veig.
0: Jo, com que ja hauran tornat tots els de les baixes de paternitat i maternitat,
4: ja.
0: Endavant,
2: no,
0: us deixo.
2: Perquè tu formes part de la temporada, ja. Vull dir que
0: no.
5: Sí, això està. Jugar un minut ja compta.
2: O sigui, un jugador que juga 12 o 14 partits no guanya el títol.
0: Ui!
2: Compte Gordon, el barret, el xut! I veieu el porter. Serà possible que diguis això?
5: Increïble.
2: La pilota... És total per no tenyir-se.
5: Jo ja dic que no i ja està.
2: Exacte.
3: Va, jo dic que sí, vinga.
2: Bé.
3: Me sumo.
2: S'apunta el que faci falta. Té la pilota de Yemi, entra a l'àrea, continua de Yemi, amb Gavi, que pica la pilota a l'interior de l'àrea. No hi ha arribat Goren.
3: És que d'aquí a final de temporada, no sé, el Terrat va evolucionant, no sé com.
2: Sí. Jo
0: potser... Què vol dir
4: això? Estàs patint, no?
2: Jo potser semblo Bob Marley.
5: Pot evolucionar al revés, clar.
3: Per això.
2: Tenint en compte més que aquest any la Supercopa d'Espanya és a Istanbul...
1: Clar, pots aprofitar com Ter Stegen.
2: Si torno i semblo Lenny Kravitz.
1: A The Yemis. Tornes com a The Yemis.
5: No obrim aquest meló, sisplau, perquè...
2: Té la pilota Olmo.
5: Sabeu d'on els treuen,
2: Olmo,
5: no?
2: Olmo amb Adeyemi.
1: S'ha explicat això, el Barça, jugar a RAC1.
2: Adeyemi entra a l'àrea, la centrada... Corna, no? Corna. Té espurna, eh, Adeyemi?
5: Sí.
2: Té sí, amb espurna.
5: A mi el Dortmund, aquella final de la Champions amb el Madrid que acaben perdent, i fa una primera part molt bona, Adeyemi. Té ocasions molt clares contra Courtois. Això va ser el 2024, sí. Fa dos anys.
4: Sí, és que Adeyemi explota de molt jove, crec que és amb 17 anys, que fins i tot Hansi Flick el fa debut amb la selecció d'Alemanya, i s'ha anat apagant. No? Una mica un estil Rashford, no tant com Rashford, però podríem fer unes vides paral·leles en les trajectòries.
2: La centrada del corna, no troba rematador, i surt el conjunt del Caire. Recordem que el Barça guanya 2-1... Ataca Bakrar, entra a l'àrea, compta la rematada, corna. Estaria bé solucionar-ho sense penals, això,
1: Sí. Entraran en Pedri i Bissibu, també Chesney. Prepara triple canvi Flick. Ja em farà signe l'Ajli.
5: S'està notant que és un 11 més experimental del Barça, eh?
2: Sí.
5: El darrere pateix més, no és tan compacte aquest Barça.
4: La transició ara ve d'un córner, igual que el gol venia d'una pèrdua d'Olmo a l'àrea petita rival, aquí ve d'un córner la transició de l'Alacli.
2: 20 minuts més l'afegit perquè s'acabi el partit, 2-1 guanya el Barça. La calor és insuportable. Què? Piquem el córner o
0: primer
2: no?
0: Primer córner, per cert, del partit, per l'Alagli.
2: La pilota a l'interior de l'àrea, compte que en Badar, la rematada, manant mans de... i penal de Gordon. La veritat diu que no, per la posició. Ha fet un gest molt pedagògic. Dien, he vist que li ha impactat, però la posició no és de penal. D'acord.
0: Ja té fans, eh?
2: Gordon,
0: molt
2: Gordon,
0: bé, eh?
2: Per haver enviat una pilota a corna, eh?
0: That's good.
2: La centrada, el primer pal, la pentina... Ui, ui. Penal claríssim.
4: Penal claríssim, també.
2: Penal claríssim.
0: Protesten molt
2: és
0: les jugades de l'Àlvi.
2: Penal claríssim, favorable. Ah, li, però claríssim.
4: De Brian, no? Sí. Em sembla que era.
2: Sí. Però és un penal com...
6: L'està abraçant, vull dir.
0: Brian Fariñas.
4: Mira, la gent que no ho estigui veient per televisió, la temporada passada va haver-hi un penal igual, que se li va xiular...
0: L'Espanyol Girona?
4: Exacte, no, l'Espanyol Girona, no? De l'Hilal, era? De...
0: Diria que sí, sobre Hugo Rincón, pot ser?
4: Exacte.
6: Uah, és que no està mirant a la pilota, l'està agafant per tot arreu, eh?
5: És una agafada continuada, penal claríssim.
6: Sí, sí.
2: I aquest jo crec que també és molt de l'assistent, eh?
5: Sí, l'assistent ho ha de veure. Si hi hagués VAR, entenc que hagués entrat, però avui no és el cas.
2: Por qué? Por qué?
0: Microimitacions.
3: Calla, calla. La temporada és llarga, eh?
5: Sí. A veure, Marta, la teva primera vegada al Camp Nou. Aquelles experiències que mai s'obliden. Qui vas anar? Qui va jugar aquell partit, Marta?
0: Doncs pues vaig anar a un clàssic, el 97.
5: Sí.
0: Va marcar Anderson, va marcar Giovanni, 3-0, va guanyar el Barça, vaig anar amb el meu tiet,
5: Veus? És que hi ha experiències que mai s'obliden, exactament com us passarà a vosaltres si viviu alguna de les experiències exclusives que ofereix CaixaBank Experience. Només pel fet de ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes i gaudir de més sorpreses. Més informació a les xarxes Experience CaixaBank, perquè si vius un experience, mai l'oblides.
0: Ha entrat ja Pedri, ovacionadíssim al terreny de joc. En el seu lloc hi ha marxat Orian Goren. Ara marxa Hamza Abdelkarim, felicitat per Hansi Flick. En el seu lloc hi entra Visibu. Hi ha hagut canvi a la porteria. Ha marxat Joan Garcia, ha entrat Tech Chesney.
2: Però això que ha fet amb Goren, que ben bé per donar-li uns minuts...
6: Un premi, no?
2: I sí. Ja està, no?
0: Sí, suposo que sí, perquè a Basilea havia d'entrar al terreny de joc. Al final no va entrar i li va dir alguna cosa a Hansi Flick.
2: I li ha donat 28 minuts.
0: Jo crec que
2: no?
0: Sí, que va per aquí.
2: Ha sortit ja d'inici, no? Per tant,
0: a
2: ha jugat
0: segona part, sí.
2: 28
0: sí,
2: minutets.
0: Sí. I ha fet 5 canvis a l'Al-Ahli. No. Ha marxat Han i ha entrat Eid. Ha marxat El Ghazal i ha entrat Marey. També fora Marwan perquè entri Taufik. Ha marxat Tahir i ha entrat El Shahar. I per últim ha marxat Ben Sharki amb el disseny. Ha entrat Aktay Abdallah.
2: Sí, home, sí.
0: Si que us volíeu saber-ho tots.
2: Com és això? S'ho està inventant.
7: Sí. S'ho està inventant.
0: Això, volíem que fes l'Aleix. Volíem que fes l'Aleix perquè és que això ho ha de fer l'Aleix.
2: Un minut i...
6: M'agrada molt aquesta imitació de la... És una nena en un reportatge que fan.
0: M'agrada quan ho fas a la redacció.
6: Bueno, hi ha moments que us inventeu coses.
2: Té la pilota.
8: S'ho està inventant.
2: Mira,
6: aquesta és la real.
2: Aquesta és la real. Tu la claves, eh?
0: Però a mi em ve amb la teva veu, Aleix. Has de saber això. Ja no em ve amb la veu original, sinó amb la teva.
2: Va, un quart d'hora més l'afegir perquè s'acabi aquest bunyol. 2-1, guanya el Barça.
4: Gordon de nou, eh?
2: Gordon de nou.
6: Posant-me una mica seriós, de Pedri no ens hem de preocupar, no? Que el Mundial no jugués de titular, que ara estigui jugant 15 minuts, no, és una qüestió d'anar agafant ritme, eh?
2: Exacte.
6: Val, va.
0: Això és el que ens diuen, però és veritat que el Mundial, pel que sabem, no estava al 100%.
6: Clar, clar.
2: Jo crec que Pedri...
6: T'ho dic perquè és imprescindible per mi, llavors el vull al 100%, però clar, avui un quart d'hora només. Això vol dir que no jugarà diumenge, d'entrada.
3: No, això vol dir que va
4: ja
3: justet,
4: no,
3: ja va arribar justet al Mundial, no va jugar el seu millor Mundial a nivell individual, no? Se l'ha de recuperar.
4: No, va acabar sent suplent.
2: Poc a poc, poc a poc. No, he llegit que si Rodri, Pedri... No?
0: A veure com barregen.
2: Com que no havien jugat molt junts al Mundial, jo crec que si tothom està al seu nivell acabarà sent un mig del camp colossal.
6: Sí, sí.
0: Joc aturat perquè ha pres mal Coca, el número 36, en un xoc amb un company seu des de dins del terreny de joc han fet senyal a la banqueta de canvi, per tant, després de la pausa de datació farà segurament canvi l'Al-Ahli sinó és que pot continuar Coca.
2: O sigui, una de les coses que fa que aquest esport sigui tan especial és que a vegades coses que sembla que seran d'una manera, de cop i volta no ho són. Però si apliquem una mica, no?, la sensatesa, el sentit comú i amb el que sabem, un mig del camp amb Pedri i Rodri és un mig del camp molt difícil d'igualar.
4: Absolutament.
2: No?
4: Sí, sí.
2: I ara després, és que no, ens pensàvem, sí, passa, no? A vegades passa. Penses que Ibrahimovic serà un davanter d'època i al cap d'una temporada se n'ha d'anar perquè no s'entén amb Messi o tal, el que sigui, no? Però en el seu moment, quan el fitxes, sembla raonable fer-ho, no? Doncs en aquest cas, jo crec que el que sembla raonable a dia d'avui, 19 d'agost, és pensar que Rodri i Pedri junts milloren el Barça.
4: Sí, sí, jo estic d'acord, i amb aquesta comparació que feies, per exemple, amb Ibrahimovic, crec que en aquell moment era un tema tàctic, i igual que no van acabar d'encaixar per un tema tàctic amb la selecció espanyola, i que per tant De La Fuente va acabar prioritzant a Fabián, i amb una temporada per endavant crec que és molt més senzill fer que un i altre, amb la voluntat de tots dos i amb la voluntat de fer créixer l'equip, tant un, Pedri, jo crec que ha d'entendre l'ascendència que Rodri ha tingut en tota la seva carrera i per tant cedir una mica de protagonisme, perquè al final no oblidem que Pedri ha sigut el gran protagonista del mig camp del Barça i ara ve algú que li prendrà una mica de protagonisme. Això Pedri ho ha d'entendre, i Rodri també ha d'entendre que no ve aquí i és el mateix jugador del Manchester City, vull dir que s'haurà d'adaptar una mica també al joc que vulgui Flick. No serà instantani, però hi ha molts mesos o setmanes per endavant i crec que acabarà sent.
2: Sí. Dues dades rapidíssimes. Martí Oliveres ens diu que és el 20è dia de l'any que Catalunya arriba als 40 graus. El rècord era l'any passat amb 16. O sigui, ja ens l'hem patat de 4, eh?
4: Sí.
2: Vull dir, és que anem a...
0: Però el canvi climàtic és una il·lusió, és una cosa que, bé, que...
2: Resposta a la consulta que fèiem de jugar entre setmana partits de Lliga. El rècord són 3 seguits el 2020, temporada del coronavirus, amb el calendari comprimit. El Barça va jugar un dimarts contra el Leganés, un divendres contra el Sevilla i un altre dimarts contra l'Atlètic Club, 16 de juny, 19 de juny i 23 de juny del 2020.
6: Ja, però és amb asterisc, no? És amb asterisc perquè vas haver de comprimir la Lliga, no?, a partir del juny.
2: Mm. Sí, sí, exacte, ja ho ha dit, amb calendari comprimit.
6: Sí, però vull dir que aquesta té més... Aquesta tindrà més mèrit, aquestes.
2: Va... D'acord,
6: vull dir, però que serà més...
2: Tu has fet una pregunta i l'Oriol Jovet
6: no, testa. Impecable.
2: Però
6: aquesta serà més dura, diguem, més real.
2: Val.
4: La seva curiositat del calendari no li toqueu.
2: 34 de la segona part. 2-1.
4: Jo, tornant al tema de Pedri, o sigui, és... tan irrefutable com que al Mundial Pedri va acabar sent suplent perquè pel que sigui no va rendir prou al costat de Rodri, per mi això és una evidència, també pot ser que Pedri no estés al 100%, com comentàveu, com que ara per una temporada, amb una temporada per endavant...
2: Espera, Álvaro Cortés li ha fet una passada boníssima de Yemi, el control és descomunal, no ha pogut rematar.
0: Aplaudeix, Hansi Flick.
4: No, doncs tan irrefutable per a mi és això com que després és veritat que a partir d'ara hi ha tot el temps del món per treballar això, i per mi Pedri ho ha de reconvertir en un aspecte que és, coincidirem tots que arribava, sobretot en els partits grans, al minut 60 fos, perquè havia de fer massa coses, havia de venir a la base de la jugada, havia d'anar dalt, havia de recuperar pilotes, que és el que més en recuperava de l'equip. Doncs tot això ara s'haurà de repartir amb Pedri, i jo crec que han d'aprendre això, a repartir-s'ho per fer millor l'equip, perquè Pedri pugui rendir tots els minuts que facin falta, si cal 90, a màxim nivell. I Rodri fer aquesta part de la feina que fins ara havia de fer Pedri.
2: Uf, la jugada de Viciu, la passada en profunditat per Gordon, entra a l'àrea Gordon, la centrada amb l'exterior del peu dret, buscant a Adeyemi, era bona la idea, eh?
0: Es preparava també Visivo per rematar, pensava que potser li tornava la pilota, recordem que ve d'un doplet a Basile, a l'extrem belga.
4: Aquest trident és un trident de tres punyals, eh? O sigui, m'encanta Visivo, Gordon, Adeyemi...
2: De veure qui corre més, no?
4: Sí, sí, tres tios rapidíssims i de pim-pam-pum, és a dir, passada, carrera i centrada, vull dir... I són tres jugadors molt estil, molt ADN, Hansi Flick, també.
2: Sí. Té la pilota Pedri, orientat cap a l'esquerra, Pedri la posa enrere per Gavi, Gavi més enrere per Christensen, que la dona per Adeyemi, Adeyemi a prop del vèrtex, Adeyemi ja a la frontal de l'àrea, el xut, fora!
0: Jo crec que ha fregat el travessí i tot, eh?
2: Sí, sí, hauria estat un gol preciós, eh?
1: Adeyemi, que rep la felicitació de Gavi, que el tenia per allà a prop, ha anat a xocar-li la mà.
6: Que ràpid, ha armat la cama i amb quina potència. Tenir aquest recurs al Barça també és important en molts partits de la temporada.
2: I tant. Sí que toca el travesser, no? La pilota una mica per sobre.
4: Jo crec que sí.
6: Sí,
2: sí, sí. Molt poc, però sí que la
1: sí,
2: frega.
1: Sí, una mica sí.
2: Sí, sí. A mi aquest tio m'agrada, eh? M'agrada, eh?
5: Home, tenir aquest tio a la banqueta per canviar partits quan el necessitis o per donar refresc als titulars, jo crec que amb la plantilla, sobretot l'atac que té ara el Barça, més enllà de la Minja Mal, si voleu, però en general jo crec que té plantilla per rodar força Hansi Flick. És més, sí, jo crec que ho ha de fer.
2: Bé, jo crec que serà un dels reptes de l'entrenador.
5: Sí.
2: La plantilla té reptes nous, no? Cada temporada has de buscar reptes nous. Jo crec que Hansi Flick aquesta temporada és la temporada que té més futbolistes que se senten titulars, no?
5: Sí.
2: En cada posició. I, per tant, haurà de gestionar les caretes, les bufades, no? Les històries aquestes del futbol d'elit.
6: Sí, perquè li reclamàvem que el Barça havia d'augmentar potser la qualitat del fons d'armari. Jo crec que l'ha augmentat clarament, no? Tens molts jugadors que poden ser titulars.
2: I tant.
4: Jo crec que és la més difícil, no? Temporada amb això, de gestió de vestidor, perquè la primera, doncs, ja ho recordàvem abans, amb un inici amb Casador, Bernal, doncs, tens a Casador, Bernal content tota la temporada, i aquesta temporada tenir tots els jugadors contents serà molt difícil, però alhora també és la temporada, si és més difícil amb això, és més agraïda, jo crec, per Flick, perquè es pot imaginar plans de partit, es pot imaginar maneres de superar rivals amb moltes més eines o molts més arguments.
2: I que tu saps que ara hi ha el repte claríssim que hi ha en l'horitzó, és la Lliga de Campions, i te n'has adonat que per aspirar a guanyar-la has de tenir totes les posicions cobertes amb jugadors de primer nivell.
4: És que fins i tot en la fase de grups pots d'alguna manera arribar rotat. Te n'has adonat també en aquest nou format de Champions que és important colar-se entre els 8 primers, però mira el Paris Saint-Germain, com ho ha fet
6: no,
4: en aquests dos anys.
6: No és decisiu, no.
3: De moment, de fet, no s'ha
4: guanyat. No ho ha sigut.
3: Els 8 primers, els dos anys no l'han guanyat. No. L'ha guanyat el Paris Saint-Germain.
6: 15è, va acabar 15è i 11è. Va acabar.
4: Sí, sí, vull dir que pots arribar a rotar d'alguna manera.
2: Compte
4: de Yemi,
2: compte de Yemi, entra a l'àrea de Yemi, encara... Se li ha fet de nit ara.
0: És el que dèiem l'altre dia a la transmissió de la Basilea, que a vegades hi sobra un toc.
3: Sí, sí. És clarament el jugador de la plantilla que a vegades juga el seu propi partit, eh? Una mica. Que això també, a vegades és dolent, però a vegades també és bo, perquè té aquella espurna que en algun moment et pot crear una ocasió de gol del no-res. Però...
1: Això ho dèiem de Rashford, també,
3: sí,
1: les distàncies.
3: Sí, és una mica el Rashford, serà una mica el Rashford d'aquesta temporada, sí.
2: Ara, Álvaro Cortés ha intentat fer un gol des de casa seva, Hansi Flick li ha dit noi, no.
4: Passa la oi que li assenyalava
1: sí, sí.
4: Com a Pasquer, com
1: sí,
4: dient.
1: Sí.
2: Li ha dit no.
4: Estava sol.
2: No.
4: Amb això que diu el Ballera de Adeyemi, jo crec que els extrems tenen una mica això. És a dir, hi ha un partit i l'extrem amb el seu lateral té el seu partit particular. Sí. I li passa molt a Lamine a vegades quan juga un clàssic, que aquell lateral o... El lateral també té el seu partit particular
3: sí,
4: amb l'extrem.
3: La comprensió del joc és una mica diferent.
4: Marc. No, estic d'acord. Sí, sí.
3: I crec que Gordon és un perfil, no sé, més disciplinat, més, no sé, més coral, pot associar-se millor per dins, no sé.
2: Ai, Chesney. Amb la pilota als peus. Ha intentat un barret d'esperó a Adeyemi. Oh, s'ha sentit. No li ha sortit, eh? Imagina't si arriba a sortir. La gent té ganes de... frivolités. Mira, ara Pedri amb Gordon. Gordon posa a córrer a Bissibu. No, però aquí no hi arriba ni Usain Bolt.
4: Jo veient a Gordon ara de nou i els minutets que està tenint, crec que diumenge la mina a la dreta, Gordon de nou i Rafinha a l'esquerra. Em tiro el triple en el minut 85 de
1: no, però és que té tota la lògica del món, eh? I ara no sé si ho hem dit, però Cubarsí cap minut avui tampoc. Vull dir que... Diumenge, res de res, titular.
4: No, clar. No.
1: Ben vist. El tema és si serà Koundé o no.
2: Eric o...
9: o Christensen, no
0: crec. Tenint en compte que avui Koundé ha tingut una mica això de moments...
9: Gerard Martín segur.
2: Gerard Martín i Christensen.
9: I veurem si Christensen o Koundé. Jo crec, no sé, un dels dos, no?
5: Ha estat la parella Christensen-Gerard Martín de tota la pretemporada, excepte avui.
0: Sí.
2: Té la pilota Pedri a la línia de tres quarts. La dona cap a l'esquerra per Álvaro Cortés. Álvaro Cortés la segueix en curt per l'home dels cabells roses. Gavi amb Gordon, que acaba de rebre l'entrada per darrere. Li han tret la bota. Adeyemi. Adeyemi amb Pedri. L'obertura de Pedri... no arriba al seu destinatari, que era Pasqué, que després recupera la pilota en falta.
3: Si estàs pensant, si estàs pensant a comprar-te un Volkswagen T-Roc, segur que ja t'has fixat en el seu disseny, eh? Les seves prestacions, el seu baix consum... Però la pregunta important, Molló...
5: Ara, ara.
3: On el compres?
5: A on?
3: On el compres?
5: A Sarsa Volkswagen.
3: A Sarsa Volkswagen, clar que sí. Ah, per
5: pregunta
3: s'ha
5: de fer. Que...
3: l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen. Troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
2: Vinga. 3 minuts més l'afegit perquè s'acabi el partit i compta que ataca l'equip egipci. Christensen. Déu-n'hi-do. Quin rebuig més contundent del danès. A mi em faria il·lusió que li anés bé aquesta temporada, tu. Jo crec que és un excel·lent central. El que passa és que...
0: és que té totes les qualitats per ser un central del Barça amb totes les garanties. Té molt talent.
2: A mi, Eric... Christensen... Gerard Martín Balde, per començar. Em sembla... fins que Cobercí estigui allà, a to. Em sembla una defensa molt, molt de garanties.
4: Sí, és que Koundé...
2: compte que hi ha una passada a l'espai, a l'esquena dels centrals, precisament... bé, la correcció d'Álvaro Cortés. Continua atacant el conjunt egipci. Una altra vegada, Álvaro Cortés, i es queda la pilota al Barça. Deies.
4: Koundé ho trobo avui una prova. Vull dir, una prova avui i diumenge titular. Però... a mi em sorprendria, després de veure Christensen, Gerard... la majoria de la pretemporada.
6: Però és una prova que poques conclusions li pots treure a Koundé avui, si no l'han atacat.
4: Sí, sí, per això,
6: no?
4: Per això.
6: Pràcticament.
2: Bé, la passada d'Olmo és per Gordon, el control amb el cap de Gordon a l'interior de l'àrea, l'entrada per darrere, penal.
4: Bé. Antonio.
6: Que quin bon moviment ha fet.
0: I groga pel jugador de l'Al-Ahly, el Dursal 4-8, que protesta, diu que no cap a la banda, es queixa molt, també protesta el porter i un altre futbolista de l'equip egipci, però ho ha tingut claríssim l'àrbitre. Penal a favor del Barça. Agafa la pilota Gordon.
2: També vol Adeyemi, Bissiu ha passat per allà, Olmo també.
0: Ui. Olmo ara diu alguna cosa a Gordon.
2: Gavi també. Com que no hi és
4: està
2: Rafinha,
4: barat, està barat.
2: No? És com... Gordon aplicarà la llei del pati, eh? Me l'han fet a mi, el xuto jo.
6: El provoca bé, no?
0: I va cap al punt de penal, l'anglès.
6: Ja, el busca bé, posa el cos i deixa que l'altre l'empenti. És penal, per mi és penal.
2: Sí?
6: Sí,
4: xiulable.
6: És xiulable, sí, no és claríssim, però...
2: per mi és que és d'aquests que el davanter ja està caient...
4: El busca.
2: Abans sí, però fi, és veritat que l'impacte hi és, sí.
6: Ha fet un bon moviment per desmarcar-se, vull dir, un bon moviment de nou.
4: Bé, a mi em sembla una segona part interessant de Gordon. Mm. Sí. Per mi també, sí.
2: En tot cas, l'han protestat els de l'Al-Ahly aquest. L'han protestat com si fos la final de la Copa Àfrica, eh? De la Champions Africana, vull dir.
0: És Puky? Joan Puky, sí,
4: Joan Puky.
0: Confirmem.
2: Puky ja està al límit.
0: I és el primer dia de la temporada, sí. Sí, però porta tota la pretemporada, l'estaix... Sí.
2: Serà... serà Gordon, eh? Minut 45 ja gairebé. 2-1. Penal favorable al Barça. El segon del partit. El primer l'ha marcat Rafinha. Xiula l'àrbitre. Gordon amb la dreta. Bufa. Torna a bufar. El xut. La torna al porter. Corna.
0: Es lamenta Gordon. I feliciten els companys de l'Al-Ahly al porter, el Senawi, per endevinar la trajectòria i evitar el tercer gol del Barça, que hagués ja sentenciat el partit.
1: ara companys com Eric, com Adeyemi, van a fer-li algun copet afectuós a Gordon.
4: Llàstima. Olmo en curt per Pedri. Pedri Olmo, la sentada d'Olmo al segon pal. Álvaro Cortés a les mans del porter.
6: Sobre l'11 que dèieu de la defensa de diumenge, Cancelo no el contemplem de lateral esquerra? No sé com ha arribat de forma.
1: Només s'ha exercitat un parell de dies. 4 minuts d'afegit.
4: Sí, jo crec que hi ha una part d'això que planteges a l'eix, igual que et diria Rodri, o igual que podríem plantejar, que és de gestió de vestidor, del que parlàvem. No?
1: Clar, que Valde porta tot l'estiu.
4: Tot l'estiu treballant, sí. Arriba Cancelo, que tu a priori el pots pensar que és més titular que Valde, però jo crec que aquesta part de gestió de Flick aquesta temporada tindrà importància, i més en un primer partit.
5: Fem una cosa amb Euphoria, que ens hem quedat amb les ganes d'obrir l'Estrella d'Am. N'obrim igualment, tu, amb la calor que fa. Sempre entreveu una Estrella d'Am ben fresqueta.
2: Sí, totalment, sí, totalment. Llàstima que el porter ha endevinat el xut de Gordon.
0: No l'ha acabat d'ajustar del tot, no? Potser.
2: No. Anirem fins al 49. Hi ha gent que ja desfila. Hi ha gent que ja fa mitja hora que està dissecada, també t'ho dic, eh?
4: S'ha apurat a la tribuna de premsa.
2: Adeyemi, Olmo. Olmo està finet, eh?
4: Sí.
2: Ha perdut la pilota, però està finet.
4: Molt bé, per mi Olmo, Gordon, en aquesta segona part, els dos millors que hem vist. Si li vol sumar Adeyemi també, però crec que Olmo i Gordon un palet per sobre.
2: Doncs un minut i mig i s'haurà acabat el Gamper d'aquest any 2026. Esperem que amb victòria del Barça. De moment 2-1. Hamza i Rafinha. Bona pressió de Bissibu. Uf, a punt ha estat de recuperar la pilota. També ho intenta Pedri. Ai. Doncs tindrà un últim atac al conjunt del Caire, eh? No fotem, eh? No volem penals, ara, eh?
9: Demà no.
2: L'obertura directament a la banqueta.
5: Missatge per tots aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Roma Auto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum. Si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai Roma Auto. A Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan més el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recordeu, Romau, to.
2: To. Un minut. Menys.
1: Mira, ara sí que passa una mica d'aire.
6: Sí.
2: Vinga, inventa't més coses. La pilota d'Adeyemi. Adeyemi en curt per Brian. Brian cap enrere, Christensen. Christensen amb Cortés, però Cortés amb Gavi. Gavi amb l'altre xupa-xup. En Pedri. Ara possessió llarga del Barça. Intenta Brian, que genera un espai per a Adeyemi. Pot ser l'última del partit, a veure què fa Adeyemi. Adeyemi cap enrere per Pedri. Pedri orienta el joc a la banda. La sentada de Brian arran de gespa. Fàcil per la defensa. Xiula l'àrbitre. S'ha acabat el partit. S'ha acabat el Joan Gamper del 2026. Barça 2 a la Lajri 1. I se celebra la victòria amb uns petards que ens ha agafat un moment.
1: Quin ensurt. A més, no es veuen, si no es veu res.
2: Han sonat a traïció.
1: És que jo m'espanto molt.
2: Per celebrar la victòria del Barça. 2-1.
1: Els jugadors del Barça es feliciten, parlen amb els seus rivals, algun demana samarretes. Veig que Gavi ja n'ha regalat la seva, i els futbolistes dels uns i dels altres amb molta cordialitat. També Hansi Flick, després d'haver estat tan vehement amb l'àrbitre abans de la mitja part, ara doncs s'ha saludat molt cordialment. Ara Hansi Flick es fa alguna fotografia amb l'estaf de l'Al-Ahly, algun membre que vol tenir una selfie amb Hansi Flick. I ara, doncs, molta cordialitat al terreny de joc, mentre la gent, mica en mica, anirà desfilant cap a casa seva i es prepara, recordem, tota la logística, per fer tota la litúrgia de l'entrega del trofeu a Joan Gamper.
0: I els jugadors de l'Alacli, que avui evidentment han viscut una tarda, nit històrica, poder jugar contra el Barça, com deia la Marta, demanant samarretes i sobretot fent-se fotos amb Lamine Yamal. Tots els membres de la banqueta, és un no parar de demanar fotografies a l'estrella del Barça, Lamine Yamal, per recordar aquest dia, que qui sap si tornaran a viure en un futur o no en un Mundial de Clubs o el que sigui, però de moment avui els records que se'ls emporten cap a Egipte.
2: Doncs mentre es prepara tota la parafernàlia per repartir les copes, anem a votar el millor del partit.
10: Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
2: Un punt, Marc.
4: Gordon.
2: Marta.
1: Gordon.
2: Clara.
0: Gordon.
2: Jaume.
4: Gordon.
2: Aleix.
6: Gordon.
2: Gerard.
3: Hamza.
2: Jo voto Hamza. 3 punts, Marc.
4: Hamza.
2: Marta.
1: Xavi Espart.
2: Clara.
0: Xavi Espart.
2: Jaume.
6: Hamza.
2: Aleix.
6: Xavi Espart.
2: Gerard.
3: Rafinha.
2: Espart. 5 punts, Marc.
4: Rafinha.
2: Marta.
1: Rafinha.
2: Clara.
0: Rafinha.
2: Jaume.
4: Rafinha.
2: Aleix.
6: Rafinha.
2: Gerard.
3: Xavi Espart.
2: Rafinha.
4: Doncs, si no m'he descomptat, que també estic en pretemporada, Hamza tercer amb 8 punts, Xavi Espart 17 punts en segona posició i el millor del partit, Rafinha, amb 33 punts.
11: I en el partit de posar benzina, qui és el millor? Meroil. Amb varietat i qualitat dels seus carburants, 5 punts per Meroil. En preus per estalviar sempre i targetes amb descomptes directes, 5 punts per Meroil. Amb les benzineres Meroil, sempre guanyes.
2: Doncs ara veurem qui és el jugador estrella, no?, del Joan Gamper. Normalment, abans de donar les dues copes als equips, sí, es decideix qui és el millor, sí, jugador, i se li dona una estrella gegant daurada, estrella d'un dels patrocinadors del Barça i de la festa del Gamper.
1: Ara m'ha cridat l'atenció perquè han estat molta estona parlant Hansi Flick i Adeyemi. Hansi Flick fent-li una masterclass a Adeyemi, que ha buscat l'alemany buscant una mica d'instruccions, no? Adeyemi feia cara de no haver quedat satisfet del tot amb la seva actuació i ha buscat que Flick li fes les correccions. Un Flick ara se saluda amb el president Joan Laporta, que ja és a la zona de les banquetes.
2: Veurem si és el nostre estimat Jofre Riera, de DAM, l'encarregat de donar l'estrella, i valorarem, com sempre, la seva Moranó. Normalment, Jaume, quan surt a repartir, és allò, una cosa espectacular.
4: Sí, a 19 d'agost, la gent que té facilitat per aquest, sí, tema, ja va ben farcida. I
2: tu,
4: ben
2: tu vas, tu sí, tu estàs...
4: No, gens.
2: No,
4: jo
2: semblo Iniesta.
4: Bé, una mica Moré Padel, no?
1: Sí, però tenim color.
2: Què dius, Marta? No, sí, tens color.
1: Com que no tinc color? No. Però tu m'has dit...
2: S'ha ofès,
1: eh? Això en el meu color, en el meu pantone, això és de Moranó extrema, però per ser jo. Moranó siciliana, Moranó empordanesa, tu saps aquesta pell, el que s'ha exhibit, doncs, aquest estiu?
2: Sembles finlandesa, de pell.
1: No és cert, gens cert. Ja et faré una gradació pantònica del que jo sóc.
2: Ja. D'acord. Gradació pantònica, és que...
4: Mira,
2: a vegades...
4: parlant de calor i de platja, perquè amb aquesta calor no hi ha qui pari, ni a la platja ni al lloc. Per això el millor refugi és anar de compres, però amb un toc diferent, Ballera. Ves, sí, a Roma Coruma,
2: Roma
4: el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, i descobreix unes ofertes tan refrescants que et deixaran glaçat. Entra-hi i segur que no en sortiràs sense el teu nou Mazda. Recorda-ho, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Coruma.
2: Molt bé, doncs els futbolistes esperant que es faci el lliurament de les copes, i mentrestant n'hi ha alguns que estan fent sprints,
1: sí,
2: fent Masqué, entrenament.
1: Sí, Álvaro Cortés, Pedri, Visibu, estan aquí fent sprints, Brian Farinha, Gavi... Sí.
9: Per cert, que hem arribat al descans del Metropolitano, empat a 0, Atlètic de Madrid 0, Màlaga 0, la més clara l'ha tingut el Màlaga, s'ha hagut de lluir O Black
3: per salvar el 0-1 del conjunt andalús al descans. Veurem si surten futbolistes més habituals en el, diguéssim, l'esquema de Simeone a la segona part, amb aquest 11 tan experimental que hem comentat a l'inici. I tenim en joc aquests 4 partits de la Champions. Última ronda prèvia, partits d'anada. El Celtic està guanyant 2-0 contra el LASK, equip d'Àustria. 2-0 també, o 0-2, millor dit, està guanyant la revelació de la temporada passada al Bodo Glimt, al camp del Nezhny Mega, i estan empatant a 1 l'Slovan de Bratislava i el Celje, i també el Hapoel Beersheba i el Saba Baku.
2: Doncs sí, efectivament, Jofre Riera continua tenint un Murano envejable a 19 d'agost. Ja hem coincidit,
1: Sí. El millor. Rafinha ja té a les seves mans aquest guardó que l'acredita com el millor jugador del partit, aquesta estrella daurada de grans dimensions. Haurà de triar a quina part de casa seva el col·loca, a quina prestatgeria. Li pesa una mica Rafinha per la gestualitat que fa, un Rafinha content després del partit que ha fet avui, gol inclòs.
3: Si vol pot anar a autocol·lecció, amb aquest trofeu que li han lliurat, perquè tenen un estoc de cotxes, a més, que no se l'acaben. Pots remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe, tots revisats i garantits, i un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió. Compra un cotxe tranquil i compra a autocol·lecció.com.
2: Doncs Rafinha, el millor pals del Barça, juga a RAC1, i el jugador estrella també d'aquest Joan Gamper. Ara el que cal és donar ja les dues copes dels equips i ja desfilarà tothom a dutxar-se i a descansar. Avui no hi haurà roda de premsa de Hansi Flick, Marta?
1: No, només declaracions als mitjans oficials del club. Sí que ens atendrà algun futbolista a la zona mixta.
2: Tan bon punt acabi la cerimònia de lliurament de les copes. Res, 4 anuncis i ja s'hi posa l'Aleix Pariser amb el tu diràs, Aleix?
6: Sí, avui dilluns va arrencar Ballera i avui arrenco jo i sí, ens hi quedarem aquí tota la temporada. Esperem que fins al 5 de juny al Metropolitano, que és quan es jugarà la final de la Champions. Per tant, avui sí, avui començo aquesta setena temporada, al capdavant del tu diràs.
2: Déu-n'hi-do.
6: Joder, s'ha fet llarg,
1: Com passa el temps.
2: Com passa el temps, 7 anys,
6: Ja estem igual.
2: Igual.
6: Igual.
2: I ara sí que s'ha de lliurar el títol de campió de Joan Gamper al Barça. Vinga, Rafinha hauria d'anar cap allà amb xancletes,
6: Sí.
2: Xancletes. Rafinha.
12: Fa estiu, no? Xancletes?
2: Sí, mola. Sí.
6: Bé, honor al Barça en xancletes.
1: Xancletes de dit.
2: Xancletes de dit, exacte. Són una categoria especial de xancletes, com bé se sap.
1: S'ha de triar entre les de dit i les que no són de dit, no? Hi ha dues tendències.
2: Fotografia dels presidents, dels familiars del fundador. Vinga, se'n va cap a la zona on estan la resta dels seus companys, que estan esperant per fer-se la fotografia oficial de la festa del Gamper. A la 1, a les 2, a la 3 i ben amunt, amb una mica de riure irònic del capità del Barça. Últim assaig, 2-1, victòria del Futbol Club Barcelona. Diumenge ja va de debò, diumenge ja hi ha 3 punts en joc al Camp de l'Elx.
1: La Cat també s'afegeix a la gespa, ha volgut estar a les fotografies. Rafinha, que porta el trofeu a les mans, el segueixen els seus companys, alguna foto extra, però de seguida ja aniran cap al túnel de vestidors. Ara veig Joan Laporta saludant efusivament el delegat Carles Naval, i que també es dirigeix a alguns membres de l'estaf que hi ha a la zona. Una abraçada intensa de Joan Laporta amb Carles Naval, un Laporta que també anirà ja cap al túnel.
13: Pel teu jo de cada dia, pel teu jo aventurer, pel teu jo que no para mai, per cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40. I ara, atenció, des de 31.900 euros. Sí, 31.900 euros. Consulta les condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Doncs ja desfila tothom aquí al Camp Nou. S'ha acabat la festa del Gamper amb la victòria 2-1 del Barça. Diumenge llevada de bo contra l'Elx, el Martínez Valero, a 2:15. Anem a repartir una mica d'alegria abans de tancar la barraca.
3: Som-hi, entre tots els que heu participat, amb l'etiqueta FRAC1, a veure qui és el que s'emporta aquest lot de productes bataller. Una temporada més, la mà innocent en la majoria dels partits. Farem alguna excepció, sempre ho sabeu, sí. Però són molt poques, sí. Per tenir-ho tot controlat i la mà innocent tornarà a ser el Jaume, sí, el Jaume Molló.
2: Poques rotacions, la mà innocent.
3: No, sí, millor, perquè si no... Sí, sí.
4: Vinga, va, que està t'esperant tot l'estiu,
3: eh? Cap a Palamós, eh? Va,
4: un, dos...
3: Poli, a veure, que pensa la màquina i s'emporta aquest lot de productes bataller, l'únic, el Johnny Bigut. El Johnny Bigut s'emporta el lot de productes bataller, l'únic cap a casa, el primer guanyador de la temporada.
2: Molt bé, companys,

0: és important per tu, també ho és per nosaltres.
1: Ei, perdona, una estrella.
2: Ei, una estrella.
1: Perdona, una estrella.
2: Una estrella.
1: Què? Un crit valent?
3: Vinga, tots units fent força.
2: Una estrella!
4: De seguida.
5: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
6: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així.
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: El 2006 Espanya tenia zero mundials, els mòbils eren sense internet i les obres ja eren obres quan vam obrir el nostre primer Obramat. Avui, 20 anys després, seguim al costat dels professionals superant reptes junts i garantint-los estoc sempre disponible en marques professionals al millor preu perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. 20 anys construint junts. Obramat.
10: Imagí ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagí ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagimotor.es. Xarxa de concessionaris Imagí de Catalunya.
11: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
12: El Barça juga RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: RAC 1. Aquest divendres el Girona juga a RAC més 1. A les 9, des de l'estadi Arcàngel, Còrdoba-Girona. Primer desplaçament de la temporada per l'equip gironí. Viviu el partit en directe des d'un quart d'hora abans a l'app i al web de RAC 1 amb Miquel Agut, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. Aquest divendres a les 9, Còrdoba-Girona a RAC més 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
0: A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
2: Hi ha dos grans grups de lo que culturalment en diem insectes, que són els que tenen sis potes, que serien els saltamuntanyes, les libèl·lules, les papallones, els escarbats, les formigues, etc. I després hi ha els aràcnids.
3: S'inaugurava un 26 de juliol de 1975 el primer Canet Rock. Sisa l'acabava d'enregistrar, però ell no la va poder cantar.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, La primera pedra, amb Noemí Polls.
4: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: RAC 1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Deu i 20 minuts de la nit, canviem papers i després del Gamper continua la ràdio esportiva aquí a RAC1. Ara amb el Tu diràs, en aquest dimecres 19 d'agost del 2026, en què s'ha presentat oficialment el Barça davant l'afició en la tercera temporada de Hansi Flick al capdavant de l'equip. I ho ha fet amb una victòria, 2-1, aixecant el seu títol, el Barça, per arrencar amb aquesta il·lusió la nova temporada, una temporada realment il·lusionant amb els fitxatges que s'han fet. Avui, per exemple, ha brillat Gordon a la segona part, ho ha fet prou bé, Adeyemi ha estat bé davant de la seva nova afició. Hem vist una bona versió de Xavi Aspar i de Hamza Abdelkarim, també de Lamine, de Rafinha, de Fermín, d'Eric, d'Olmo, pensant ja en l'estrena a la Lliga d'aquest diumenge al camp de l'Elx, i bons minuts també d'alguns nanos del planter que han estat protagonistes en aquest

0: aquesta pretemporada. Encara sense Rodri ni Cancelo, que avui no l'han pogut ni presentar perquè encara no està oficialment inscrit a la Lliga, però amb aquest fitxatge de Rodri, que ho canvia absolutament tot. Per mi és un fitxatge espectacular, dels millors moviments dels últims anys a Can Barça, evidentment per la seva qualitat. No oblidem que ha estat l'MVP del Mundial. Fa un mes, avui, exactament, que es tancava aquest Mundial que guanyava la selecció espanyola i Rodri va ser escollit el millor jugador de la competició més important del món de clubs, del món de seleccions, vull dir, del futbol. Per tant, el Barça que fitxa el millor futbolista del moment a nivell mundial. En clau futbolística no hi ha discussió, era una posició que no tenies ben coberta del tot. Bernal està verd, és jove, és molt bon jugador, serà segurament el pivot del futur del Barça, però necessita créixer per ser el titular indiscutible. De Jong ni està ni se l'espera. I un any més genera dubtes el neerlandès en el seu rendiment. I Eric García podria ser pivot del Barça, però Flick jo crec que el necessita més, avui ha quedat clar, al lateral dret. Avui Eric ha estat titular al lateral dret i tot apunta que serà el lateral dret titular d'aquesta temporada. Per tant, l'arribada de Rodri és top i a més és un moviment clau en l'esquema tàctic d'aquest Barça, d'aquesta tercera temporada del Barça de Flick. I de retruc permetrà, futbolísticament parlant, que Pedri, Gavi, Fermín, Olmo, entre d'altres, se centrin en el que millor saben fer, que és mirar endavant i generar accions d'atac. Això en l'apartat futbolístic. Però és que, a més, Rodri era un jugador que jo crec que tots donaven per fet que jugaria al Real Madrid en un futur, quan deixés el Manchester City. Era un fitxatge que semblava fet pel conjunt blanc. I digui el que digui Mourinho, era un jugador que li hauria donat un salt de qualitat al Real Madrid al mig del camp. I, a més, si voleu és secundari, però el Barça fitxa el pilota d'or del 2024, Rodri, que és el jugador que va provocar un dels majors ridículs que es recorden en el món del futbol, que és que el Madrid no anés a la gala de la pilota d'or perquè donava per fet que Vinícius guanyaria aquella pilota d'or i el club es va plantar i no va anar a la gala. Té un punt de conya que el Madrid es pensés que el 2024 guanyaria la pilota d'or Vinícius i li fotés Rodri a última hora. I té un punt de conya també que el Madrid es pensés que fitxaria Rodri aquest estiu i el Barça li hagi fotut el fitxatge. El guionista de la història de Rodri és un cachondo. Més enllà de Rodri, el Mercato ha estat molt bo pel Barça, a priori, sempre. Insisteixo, Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo i Bissibu. Falta el nou, però la plantilla que està fent el Barça és il·lusionant per aquesta temporada. Julián Álvarez. Avui en parlarem d'aquesta carpeta. No està jugant en el partit de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga, i tot apunta que el Barça el descartarà, perquè l'Atlètic de Madrid continua enrocat i el club ha decidit ja activar altres plans per reforçar la posició de davanter. Tindrem dies per parlar-ne, perquè en queden encara dues setmanes de Mercato, però Julián Álvarez s'allunya de la possibilitat de jugar al Barça simplement perquè l'Atlético no ha volgut, si no, estava tot fet i acordat amb el jugador, perquè vestís de blaugrana, i ara el Barça haurà de buscar una altra alternativa. Així estan les coses, a quatre dies d'arrencar la Lliga pel Barça, el Martínez Valero aquest diumenge contra l'Elx. De tot plegat en parlarem fins a quarts d'una de la matinada, encara en aquest Tu diràs versió estiu, que avui compartirem amb el Raül Llimós, amb el Carlos Martínez i amb el Marc Marvà, que està tornant des del Camp Nou, on avui ha fet d'analista del Barça Juga a RAC1. I al Camp Nou també hi tenim pendents de reaccions la Marta Ramon i la Clara Rodergas. Marta, Clara, sou per aquí, pendents de si parla algú.
1: Sí, sí, mira, de fet, sortirà aviat, ens ha dit ja, Eric García, és un dels noms que sortirà, nom interessant aquesta setmana, tenint en compte que ahir Hansi Flick va també prendre aquesta decisió, no?, de posar Rafinha, el mateix Eric i Pedri com a capitans, un nom important a la plantilla, doncs estan esperant que surti, aquest segur, veurem qui més atén els mitjans.
2: Va. I recordem que no hi ha roda de premsa en Flick en aquest postpartit del Gamper, sí que haurà parlat als mitjans oficials del club.
0: Va, doncs estarem pendents del que diguin Flick i també dels futbolistes. Demaneu pas si teniu alguna novetat des de la zona baixa del Camp Nou. Aquí a l'estudi segueixen el Jaume Molló. Hola, Molló.
3: Hola.
0: El Gerard Ballera. Hola, Ballera.
4: Hola.
0: Estàs pendent d'aquesta segona part de l'Atlético Màlaga, que continua amb empat a zero.
4: Sí, no està sent un bon partit de l'Atlètic de Madrid, la veritat, en línies generals. L'11 era experimental amb futbolistes del filial. Ara, mira, ha estat a punt de marcar, aturada del porter del Màlaga, precisament, aturada d'Herrero, evitant l'1-0, però en línies generals diré que fins i tot aquesta ha estat l'ocasió més clara de l'Atlètic de Madrid, a Mendoza. Ha entrat Marcos Llorente, un dels mundialistes campions amb Espanya, al descans per un jugador del filial, per Jorge Domínguez. Per tant, suposo que mica en mica començaran a entrar futbolistes amb galons, per exemple, un dels nous fitxatges, Kangin Lee, que de moment és a la banqueta, però no pot, l'Atlètic de Madrid, som a l'11 de la segona, empat a 0, Atlètic de Madrid 0, Màlaga 0, abans ho dic, preparats a la banda, Juliano Simeone i Àlex Baena.
0: Val, doncs a veure si canvia una mica l'Atlético, que de moment està ensopegant contra un equip que acaba de tornar a la primera divisió, com sí. És el Màlaga.
4: Triple canvi, entra també Kangin Lee. Per tant, són tres futbolistes que com a mínim haurien de canviar una mica la cara de l'Atlètic de Madrid, que com dic, en 56 minuts ha creat un parell d'ocasions, però tampoc és que hagi tingut massa continuïtat en el joc.
0: Ja tenim per aquí el Raül Llimós. Hola, Raül!
3: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
0: Molt bé, content de veure't.
3: Igualment.
0: Fas molt bona cara.
3: No serà pel que he suat avui a l'estadi, eh? Vinc de l'estadi, eh?
0: No, és que el Pou...
3: Vinc de la sauna del Camp Nou.
0: El Pou ho deia.
3: No, no, molt heavy, eh?
0: No, tenim registres del Jové que diu que és el partit sí. Més calorós de la història.
3: No cal, no cal el Jové, t'ho dic jo. No, no, t'ho dic jo seriosament, eh? Vull dir, una autèntica sauna. Molt, molt heavy.
0: Però
3: jo, és el
0: no,
3: partit...
0: Ni un bri de vent, ni res.
3: On seia jo, avui m'havien convidat i tenia una entrada de tribuna primera graderia... Clar, tapadet, i no corria l'aire. Re, zero. O sigui, tot el partit suant. I ara he entrat aquí, que hi ha aire condicionat, i encara estic suant. Estic suant encara de la calor que he passat durant hora i mitja, i he marxat abans d'acabar, eh?
5: Si no, no... I clar, tampoc l'estadi era ple, que quan més hi ha, més calor fa. Vull dir que encara hagués pogut ser pitjor.
3: És veritat que pujaves una mica l'escala, i allà on hi ha els bars, allà corria una miqueta d'aire. Però a la graderia, molt, molt, molt heavy. Jo mai havia passat, i he anat... milers de vegades a l'estadi, no havia passat mai tanta calor. He sentit el Pou quan, a la prèvia, que deia que el Martí Oliveres havia dit que la sensació tèrmica avui seria de 40 graus. I jo he dit, Pau, on vas? 40, exagerat. Escolta, tal qual, eh?
0: En principi han de baixar una mica les temperatures. Perquè
4: sí, a partir de divendres. Li he preguntat també avui al Martí Oliveres i m'ha dit que a partir de divendres baixaven les temperatures.
3: Ara mateix a Francesc Macià és un autèntic forn, eh?
4: Sí. Millor que ens quedem aquí, vols dir?
2: Millor que ens quedem aquí, eh? És la humitat, també.
3: És la humitat, no, és una xafogó espectacular.
2: Val. És increïble, la humitat.
0: A tot això t'ha agradat el Barça, alguna cosa?
3: Sí, aviam, aquests partits no, serveixen perquè jugui tothom, per veure les cares noves, perquè hi ha gent que no va habitualment a l'estadi s'ho passi bé, però per treure conclusions a mi se'm fa molt difícil. Però, no sé, podem parlar de Hamza, sí, podem parlar del nou...
0: Una cosa que t'hagi agradat, que sí, Hamza...
3: Podem parlar en global de la pretemporada, no? Dels nanos nous... home, Hamza, com a mínim, alimenta el debat, no? Del nou. És un argument per posar sobre la taula i numèricament i sobre el paper és evident que falta gol, és evident que t'ha marxat... Lewandowski, t'ha marxat Ferran, t'ha marxat Rashford en total, que 55-60 gols.
5: 54, sí.
3: 54 la temporada passada i, per tant, sobre el paper et falta gol. Això al final és molt... Aquí sí que el futbol és bastant matemàtic. Ara, és veritat que també has fitxat jugadors que poden aportar gols i el nano aquest, escolta'm, màxim golejador de la pretemporada, és un rematador, té molt bona planta, és molt jove, és més jove que la Lamine Yamal, perquè és del
0: juvenil.
3: És de l'1 de gener del 2008. I, per tant, veurem què passa en aquests dies que falta, no? Crec que Deco avui ha comentat alguna cosa del nou. Com...
0: Sí, ara el sentirem, perquè ha parat a Televisió de Catalunya al final del partit.
3: Que en principi ha de venir un nou. Ara, tancades les portes de Julián, la veritat és que no sé quin conill es traurà de la xistera en Deco.
5: Li falta l'últim, de l'estiu.
0: Sí, van apareixent noms, Lautaro, Joqueres, que amb l'Arsenal no ha acabat de funcionar, Tresoldis, un altre jugador que ha aparegut d'aquí a les travesses, bé, de moment
3: clar, una altra...
0: informació contrastada no la tenim encara al 100%, però són noms que apareixen.
2: A veure, avui quan hem estat preguntant per Julián Álvarez, el que sobretot es trasllada dins del club és que definitivament, almenys oficialment, de portes en fora, com si fos una sentència definitiva, doncs no se'l vol donar per descartat, però admeten evidentment que és extremadament difícil aconseguir un gir final al guió. Saben al 100% que l'Atlètic de Madrid continua sense voler-lo vendre, i el Barça, tot i que encara no parla d'alternatives concretes de portes en fora, ens consta que Deco ja està treballant, que Flick continua esperant que arribi algú per reforçar aquesta demarcació, i sobretot el que volen transmetre des del club és tranquil·litat, confiança en la feina de Deco, que està treballant amb molta discreció aquest estiu i que s'ha d'aconseguir aquesta incorporació, que ara mateix tot apunta que no serà Julián, però que hi ha temps per aconseguir aquesta incorporació abans que es tanqui el mercat.
0: No, així estan les coses. Ara sentirem d'Eco, eh? Deixeu-me fer un avanç informatiu amb els companys dels serveis informatius de RAC1. Ara que són 2:15 en punt de la nit, tenim aquí el Jordi Casals. Hola, Jordi.
6: Hola, què tal?
0: Bona nit, què ens expliques a aquesta hora?
6: Doncs que el govern espanyol acusa el Partit Popular d'anar a Ceuta per fomentar la crispació i aprofitar la crisi migratòria per fer campanya utilitzant les institucions amb intencions partidistes. El PSOE insisteix que és il·legal retornar menors migrants al Marroc sense garantir-ne la seva seguretat. Això després que aquesta tarda el Partit Popular hagi reiterat la necessitat de retornar tots els migrants que encara queden a la ciutat autònoma. Aquesta tarda, Alberto Núñez Feijóo s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan José Vivas. Tots dos han criticat el trasllat a la península de 500 nenes migrants no acompanyades.
7: En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos.
6: Mentrestant, a Catalunya, Junts tornarà a presentar el traspàs de competències en immigració al Congrés dels Diputats. El secretari general del partit assegura que Catalunya té una realitat demogràfica diferent a l'espanyola i per això exigeix tenir totes les eines per decidir directament sobre fluxos i polítiques d'integració. Jordi Turull n'ha parlat a la Universitat Catalana d'Estiu.
8: El calendari serà el calendari que hi ha al Congrés dels Diputats i, per tant, això el grup parlamentari doncs, a Madrid ja ho té a disposició de tornar-ho a presentar. Això, en el moment en què es faci, doncs, la Míriam Nogueras ja us ho anunciarà. Però, vaja, no hi ha cap altra novetat de dir, escolta, cada vegada es fa més evident que a Catalunya necessitem això.
6: Turull, que ha acusat la Generalitat de no fer res més per tenir les competències en immigració. En aquest sentit, ha carregat contra Salvador Illa per ser, diu, un subordinat de l'Estat. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut dues vegades en dos dies tres persones per robar perfums a botigues de la ciutat. Va ser dilluns quan la policia va arrestar dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys per robar una trentena de pots de perfum valorats en més de 4.000 euros. Els tres arrestats, que ja tenen antecedents per fets similars, estan pendents de passar a disposició judicial.
0: Molt bé, Jordi, t'esperem al final del Tu Diràs, a quarts d'una, aquí per actualitzar la informació. Gràcies.
6: Perfecte.
0: Bé, doncs, anem a sentir... Ara quan arribin el Marc Marvall i el Carlos Martínez seguirem parlant del Gamper i d'alguns noms propis que ens ha deixat el partit d'avui, sobretot ja de cara a diumenge, a aquest debut del Barça a la Lliga al Camp de l'Elx, el Martínez Valero. Però... Cas Julián, ja que ha parlat d'Eco fa una estona. Primer, la part de l'Atleti de Madrid. Enrique Cerezo ha dit això fa unes hores, el president de l'Atlético.
9: Yo ya dije en principio que no se vendía. No se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo. Y como pieza importante, le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además que va a hacer una temporada magnífica.
10: ¿Sin pedir perdón?
9: Bueno, yo ya no sé si pediría perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará la afición en dos partidos.
0: Y Mateo Alemany en la previa del Atlético Málaga. Dit això sobre la gespa del Metropolitano.
11: Bueno, yo creo que... Miguel Ángel Gil, que es el CEO del club, habló y expuso clarísimamente cuál es la posición del Atlético de Madrid en este asunto, con tantas especulaciones, tantos comentarios periodísticos, y yo no tengo más ni menos que remitirme a esas palabras, que son exactamente la posición del club y de forma definitiva.
0: Miguel Ángel Gil Marín va dir que no es mouria i que no negociarien. Per tant, està clar. No el deixaran marxar i ara ell haurà de revertir els seus pensaments i la seva emprenyada i intentar jugar amb l'Atlètic de Madrid i convèncer l'afició perquè vés a saber què passarà el primer dia que surti al camp. Xiulets, potser, no? S'haurà de guanyar l'afició, com deia Enrique Cerezo.
3: Aviam, el Barça es quedarà sense Julián, que era l'objectiu, no és cap secret, però l'Atlètic de Madrid té una patata calenta, com a mínim a curt termini. D'entrada, avui, Julián ja no està ni convocat. Ahir Simeone va dir que és que no estava ni... Va venir a dir... Per mi el més interessant de tot el que he escoltat en les últimes hores o últims dies és Simeone. Perquè em va donar la sensació que Simeone entén Julián. És a dir, que si fos per ell, ell no vol tenir un jugador a disgust. I si fos per ell, a mi em va donar aquesta sensació.
0: L'hauria de deixar marxar, no?
3: Jo crec que sí. Sí. Perquè ell sempre posa l'escut de Gilmarín. No? I ell, no sé, llegint entre línies, les dues vegades que ha parlat del tema... És com si ell entengués que Julián té dret a marxar, no? Perquè ell està futbolista I a més té un jugador emprenyat. Té un jugador desmotivat. Ahir va venir a dir que és que Julián no estava preparat perquè és que està desmotivat. Llavors, fixa't la pregunta del periodista a Cerezo. Sin pedir sí, perdón. És a dir, l'actitud una mica de l'entorn de l'Atlètic de Madrid, ho entenc, eh? Estan dolguts. Vull dir, Julián, en ple mundial, va dir públicament que volia marxar.
0: De fet, els havia dit mesos abans, pel que hem anat sabent, sí, no? Vull dir que hi havia un pacte de dir, vale, acabem aquesta temporada i després ja...
3: Dir-ho públicament, doncs, home, estan ferits en el seu orgull i, a més, no va dir, li va faltar dir al Barça. Això és l'únic que no va dir. Però estan ferits en el seu orgull perquè un jugador, el seu jugador emblema, ha manifestat públicament que vol marxar a un dels grans rivals, no? Bé, l'Atlètic de Madrid s'ha tancat en banda, estan en el seu dret, hi ha un contracte signat, vull dir, estan en el seu dret, i ara hauran de revertir la situació. Aviam, no és una situació inèdita en el món de futbol.
0: Amb dos gols està oblidat.
3: Aquí ho vam viure amb Messi.
0: Clar.
3: El 2020...
0: Fa el burofax, no?
4: Ha passat milers de vegades.
3: El 20.
0: Voleu sentir Flick a Televisió de Catalunya? A veure què diu el tècnic del Barça, en Francesc Latorre.
3: Soldats de Flick.
0: A veure... Televisió de Catalunya. No podem. No, perdona, m'he tirat jo a la piscina. Doncs ara, quan tingueu el canal, posem en directe Hansi Flick, a veure què diu el tècnic del Barça, que només parlarà, com deia la Marta, als mitjans oficials del club i també a Televisió de Catalunya. Mira, ara sí, el podem sentir.
10: Aquests partits que tenim per poder gestionar minuts, portar els jugadors al més alt nivell possible. El diumenge, el partit amb l'Elche, la competició oficial de Lliga. Quan creu que podrà veure la gent el potencial ple de l'equip? Jo crec que tenim partits difícils per endavant. El Elche ha jugat un futbol molt bo darrerament. Però nosaltres tenim qualitat, amb un equip fantàstic. I hem de gestionar-ho. Hem de gestionar-ho perquè jo crec que aquesta pausa internacional no ens ho ha facilitat, però si anem de cap a la temporada, tenim bones vibracions, molt positiu. Tenim en Rodri, un nou jugador, és una persona que està encantada d'estar aquí. Què pot portar aquest jugador al partit i a l'equip? Veurem que en Rodri, ell ha mostrat en el Mundial el millor jugador. Ha donat més estructura a l'equip, és bo amb la pilota als peus, és un jugador que pot decidir, no? Pot decidir com jugar més ràpid, més lent. És el que volem, un jugador així. Té experiència, és un líder tant al camp com a l'usuaris, per acabar. En uns dies acabem la finestra de transferències, de traspassos. Necessitem un jugador que jugui de davanter en lloc d'en Robert o en Ferran. I estem buscant aquest jugador. En Deco fins ara ha fet una feina fantàstica. Espero simplement. Crec que absolutament a ulls tancats, a ulls clucs, crec, amb en Deco.
0: Doncs això, que creu en Deco a ulls clucs. I a Deco és a qui sentirem ara, també a Televisió de Catalunya, parlant del Mercato, entre altres coses, i ha confirmat, com ara sentireu, que el Barça fitxarà un nou, encara que no sigui Julián Álvarez.
12: Què pot aportar Rodri a l'equip?
13: Yo creo que estamos contentos con todos, ¿no? Yo creo que todos los fichajes que hemos hecho tienen un sentido. O sea, antes de fichar pensamos mucho, discutimos mucho internamente, hablamos, hacemos nuestro trabajo para tomar una decisión, ¿no? Yo creo que Rodri sí que es verdad que al principio no estaba en los planes porque no pensamos que era un jugador que podría estar disponible. En el momento que vimos que había una oportunidad, sí, que hemos intentado y hemos visto que podía aportar muchas cosas a nosotros, así como Gordon, ADM, Bisou, o sea, todos los que han llegado como Cancelo, las renovaciones que hemos hecho, o sea, todo tiene un sentido porque es lo que queremos, tener un mejor equipo todo año. Y ir mejorando, creo que siempre se puede mejorar, yo creo que Rodri mejorará bastante el equipo.
12: ¿Rodri es el primer gol de la temporada al Madrid?
13: No, la verdad que no, nunca hemos, sé que siempre hay rivalidad, pero nosotros no fichamos porque vamos a sacar a un jugador de, creo que sería un error hacer estos movimientos, yo creo que al final Rodri es de los mejores centrocampistas del mundo. No sabíamos hasta algunos meses que esto sería posible. Hasta ahí no habíamos pensado. O sea, nosotros no hemos entrado en la lucha con Madrid porque no solo por un tema de ganar a Madrid, no. Nosotros tenemos claro lo que puede aportar y por eso hemos entrado. Por eso no tenía sentido.
12: Queden uns 10-12 dies de mercat. Hi hauran més sorpreses, com la discreció que s'ha portat amb Rodri, amb Adeyemi? El Barça té molta feina aquests dies?
13: Oye, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
12: La operación del Nou, ¿cómo está?
13: No, es esto, creo que al final es intentar buscar la mejor solución. Sé que hay mucho ruido, siempre se habla mucho. Nosotros estamos trabajando a ver qué vamos a hacer de aquí a final de temporada. La ventana solo.
12: ¿Y el Barça haurà de patir per inscriure els jugadors?
13: No, yo creo que una de las cosas buenas que hemos conseguido, yo creo que siempre el Barça, cualquier jugador quiere venir a jugar aquí, quiere disfrutar, pero para esto, para traer jugadores de nivel, tienes que tener un proyecto ganador. Yo creo que esto es lo que seguramente a Gordon, a Adeyemi, a Rodri, a Cancelo, que vuelve otra vez con nosotros, yo creo que esto es lo que ilusiona. O sea, yo me imagino que un jugador sí que quiere jugar en Barça, quiere vivir todo esto, pero quiere ganar títulos, quiere soñar y entrar en la historia. Yo creo que al final es lo que hemos conseguido, este equipo ha conseguido que los jugadores que están fuera vean que aquí se puede ganar, que aquí se puede ser feliz y hacer historia. Yo creo que es esto lo más importante.
12: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: A mi del que explica el director esportiu, el més interessant és que diu la sortida de Ferran la podem cobrir, és a dir, no? Potser la pressió, el anar a l'espai amb Gordon, amb Adeyemi, no? Crec que està coberta aquesta acció en atac. I la sortida de Lewandowski és el que hem de fer ara, no? És el que hem de cobrir ara.
4: Es confirma que no arribaran dos davanters, vull dir que ningú es pensés que es substituirien Ferran i Lewandowski per dos davanters centres purs, és a dir, la versatilitat de Gordon i Adeyemi.
3: No, perquè Ferran tampoc ho era.
4: No, exacte. Era un extrem reconvertit a davanter centre i un molt millor davanter que no un extrem, al Barça, com a mínim.
3: Sí.
4: Però...
3: No, ja tens Adeyemi, Gordon i Bissibú.
4: Jo crec que ja tothom donàvem per fets que seria així, que el Barça només buscava un davanter, però confirma Deco i confirma que hi ha d'haver algun moviment. A mi, el que m'estranya de tot això és que surt el president Laporta el mes de juliol i diu que l'oferta caduca el 31 de juliol. Però esperen.
0: Però això és per pressionar.
4: Sí, però esperen, continuen esperant. I després jo crec que tenien moltes esperances posades i dipositades en Simeone, en què l'entrenador fos capaç no de convèncer Julián, no, perquè Julián està convençut de sortir, l'entrenador fos capaç de convèncer Gilmarín, de dir, escolta, movem-se ràpid, però no vull un jugador com aquest a la meva plantilla, no? Un jugador que no vulgui estar aquí. I jo crec que, efectivament, Simeone deu comprendre el futbolista, però és un home de club, porta molts anys a l'Atlètic de Madrid i no vol, ara mateix, entrar en una confrontació amb Gilmarín. I sense, diguéssim, que l'aliat Simeone, en aquest cas, veig molt complicat que hi hagi una altra sortida. És més, estic segur que el Barça, i ho vaig dir ahir, està encara donant alguna esperança a Julián Álvarez per tot el que ha fet Julián durant aquest estiu, però jo crec que ja ni pensa. És a dir, està, evidentment, Deco intentant trobar algun substitut com faci falta.
3: Sí, i del cas Julián Álvarez hi ha un fil... que, evidentment, passen tantes coses que ja ha quedat com a la prehistòria, no? Però hi ha un fil misteriós que jo crec que encara no hem tret l'entrellat, que és l'oferta fantasma del Real Madrid. Sí. Recordem que el Real Madrid...
0: De Florentino.
3: No, el Real Madrid...
0: Sí, Florentino Pérez l'ha fet.
3: Un cop guanyen les eleccions, sí. Florentino Pérez, no. Publica a les seves, als seus canals oficials que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat una oferta de 150 milions d'euros del Real Madrid a Julián Álvarez. Un fet inèdit en la història de la comunicació futbolística. És a dir, quan un club publica que ha fet una oferta i ha estat rebutjada.
5: Sí, sí.
3: I més al Madrid. Vull dir, aquell moviment, i després l'Atlètic de Madrid també va tenir una reacció... O sigui, aquell moviment va ser tan estrany, d'acord que responia a aquella promesa que havia fet Florentino, no? Que tenia un jugador de 150, que no sé per què després van fer... No, o sigui, aquí hi ha alguna cosa...
0: Bueno, potser de cara a la galeria va dir, mira, jo ho he intentat com us vaig prometre electoralment, no?
3: A mi em va fer una farum de pacte.
4: I com pots presentar una oferta, perdona, sense el vistiplau del jugador, que el jugador somia amb el Barça i se'n vol anar al Barça, no se'n vol anar al Madrid.
3: A mi em va fer una farum de pacte Real Madrid, Atlètic de Madrid, clubs, perquè jo ja immediatament situava el llistó no en el 100 que havia plantejat el Barça, sinó en el 150.
5: Sí.
3: Sí. És que, o sigui, era com per ridiculitzar el Barça, no? El Barça te n'estava oferint 100 i te'n va riure i ara estem rebutjant una del Madrid de 150, no? Aquest és el llistó per començar de mínim, no? Per començar a parlar.
5: Sí, i després Miguel Ángel Marín diu que ni per 200.
3: Ni per 200.
5: Per tant, no sé de què se'n riuen dels preus, que al final, si no el vols vendre, doncs no el vols vendre. Vull dir, ja està.
3: No, ara el que em sabria greu pel xaval, pel Julián, però el que es mereixeria l'Atlètic de Madrid és que Julián estigués desmotivat tota la temporada i no jugués, o no sé.
5: Ves, que seria més normal, no?
0: Però sent jove, ell voldrà jugar i haurà d'acceptar i menjar-se-ho tot i jugar. I després...
4: Vull recordar que porta els mateixos entrenaments que Marcos Llorente, que ha entrat al descans d'aquest partit, i jo crec...
3: No, i que Juliano Simeone, que acaba...
4: Jo crec que no és que no... I que Juliano Simeone, jo crec que no és que físicament no estigui bé, sinó és que mentalment...
3: Està trist.
4: No hi és.
0: La foto que han penjat de Julián Álvarez.
1: Aleix.
0: Ah, sí, perdona.
1: Arriba Eric García, jugador del Barça. Eric, Gamper, l'última amistosa abans del començar la Lliga diumenge. Sensacions després de la pretemporada, amb jugadors nous que han arribat. Veniu del Mundial també, no sé quines sensacions teniu per diumenge i per la temporada.
14: Bé, amb moltes ganes. Al final sí que és veritat que portem menys temps entrenant alguns, que tenim fitxatges nous, però crec que ara ja hem passat, diguéssim, la part amistosa i ja comença la Lliga i hem d'estar al 100%.
15: Hola, Eric, bona nit. Avui t'hem vist amb el braçal de capità. L'altre dia ja va sortir Flick explicant que ell us havia designat a vosaltres tres. D'entrada, com vas viure el moment de decisió de Flick i si estàs fent campanya dins del vestidor, perquè en vols ser un d'ells?
14: No, campanya no. Al final, content que el míster m'hagi escollit, encara que sigui momentàniament, i intentar-ho disfrutar al màxim, però no, fent campanya no.
16: Eric, como uno de los tres capitanes provisionales, como mínimo el equipo, ¿qué mensaje se le manda a la gente de cara a esta temporada que lo que más pide es la Champions?
14: Bueno, está claro que es el deseo de todo el mundo. Creo que como mínimo debe ser como los dos años anteriores, ¿no? Que traemos la Liga a casa, la Copa del Rey, obviamente. En la Champions, sobre todo, hace dos años nos quedamos a las puertas de la final y creo que este año con los fichajes que estamos haciendo, con la calidad que ya tenemos en el equipo, pues claro que es el objetivo de todos.
17: El último fichaje que habéis hecho es el de Rodri, lo conoces perfectamente de la selección. ¿Qué te parece cómo se ha reforzado el equipo esta temporada, especialmente en esa posición con Rodri?
14: Bueno, muy bien. Al final, ganador de Balón de Oro. Pues lo he tenido compañero en el City, en la selección. Es un jugador, obviamente, que nos va a ayudar mucho y creo que se suma, ¿no?, al gran equipo que ya tenemos y eso creo pues que nos puede hacer mejorar aún más.
18: Eric, te hemos visto hoy de lateral, a Koundé de central. ¿No habéis hablado contigo, Hansi, y te quiere esta temporada como lateral? Porque ha sido curioso ver ese cambio de posición de Jules Koundé también.
14: Bueno, el míster me dijo que este año le gustaría probarme ahí. Creo que es una posición en la que estoy contento. Al final ya le dije que tocara donde tocara estaría contento, así que, pero bueno, me siento bien ahí en el lateral.
16: ¿Qué le faltaría al equipo para redondear la plantilla?
14: Bueno, entrenar más juntos. Al final venimos de una pretemporada dura y esperar, a que acabe el mercado para estar todos juntos ya.
16: Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso este de la capitanía, cómo os lo comunicó Flick y si habéis hablado con Frenkie de Jong, que de momento ha quedado fuera de la terna.
14: Bueno, al final fue una decisión del míster, lo comentó al equipo sin dar más explicaciones. Al final dijo que una vez la plantilla estuviera cerrada, pues haríamos las votaciones.
17: Y de cara al domingo, ¿cómo llega el equipo? Ha sido una temporada típica entre el Mundial, muchos habéis incorporado más tarde, y ya el domingo el primer partido oficial. ¿Cómo llegáis a ese partido?
14: Bien, como tú dices, al final jugadores que hemos tenido menos entrenos, pero bueno, una vez empieza la liga hay que empezar ganando. Todos los partidos suman y al final, creo que todos estamos preparados.
15: ¿Podría hacer la pregunta en català del lateral? Vale.
16: La última.
15: Laia, perdona, espera't que... Torno a tenir aquí Eric, i sí que li vull preguntar una cosa que hem estat parlant bastant a la transmissió, que ens ha xocat veure a Koundé de central, a ell de lateral. Volia preguntar-te, Eric, com s'ha gestat això dins del vestidor, si ha estat cosa del mateix Flick, si és una conversa que tu has tingut amb Koundé, si és Koundé el que està demanant a tornar a l'eix de la defensa?
14: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro.
15: En principi ha de seguir així?
14: Bueno, en principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
1: Les paraules d'Eric García, protagonista, com dèiem ahir, perquè Hansi Flick l'ha escollit com un dels capitans i que crec que tots coincidim que és molt probable que quan hi hagi les votacions, un cop es tanqui la plantilla, sigui un dels noms que també surti pel pes que té a l'equip, per aquest caràcter, per la relació també que es veu que té en Flick sobre la gespa, com parla, com indica, com fa de líder en molts moments, parlant també d'això, d'aquesta posició de lateral, que també ho dèiem, que tot a punt d'aquesta temporada el Flick el posaria en aquesta posició, doncs sí, confirmat, la idea del tècnic és que jugui lateral dret Eric García, que ja ho diu, falta entrenar encara una mica més, a veure si arriba algun fitxatge més per acabar de completar aquesta bona pretemporada i començar bé la Lliga. I no sortirà ningú més, Aleix, només no. Ens ha atès Eric García, per tant no tindrem més protagonistes aquí després del Gamper.
0: Molt bé, doncs res, tanquem línies clares amb la teva posició. Gràcies.
1: Perfecte.
0: Vinga,
1: gràcies.
0: Marta, doncs ha quedat clar que Flick vol a Eric García de lateral dret. Se li va dir durant la pretemporada.
2: Sí. No, a veure, ja havíem anat explicant al RACU que aquesta era la intenció que hi havia a l'estaf tècnic, ja en el tram final de la temporada passada ja explicàvem que si no canviaven les coses aquesta seria la idea també de cara a aquesta temporada i ha quedat molt clar avui i amb aquestes explicacions d'Eric García sense voler anar fins al fons de tot de la qüestió també per respecte a Koundé, no? Ha quedat clar en quina posició queda la decisió de Hansi Flick.
0: Molt bé. Alguna cosa més, Marta, també des de la teva posició? Si no tancarem línies, us deixaré recollir aquí al Camp Nou.
2: No, jo crec que res més. Simplement remarcar això i sobretot també que Eric ha estat molt elegant a l'hora de no voler-se, diguem, d'alguna manera enfangar amb tota la qüestió de la capitania. M'ha semblat que Eric aquí feia molts equilibris i que era molt, molt intel·ligent.
0: I ara pendents d'aquests últims dies del mercat, no? Perquè Deco ha deixat clar que busquen aquest perfil, com ja dèieu, no? Del nou, a veure què passa en aquests últims dies.
2: Sí, estarem entretinguts. I sobretot això, intentar esbrinar cap a on va Deco, perquè sempre ha estat treballant amb molta discreció aquest estiu, han sortit molts noms, molts d'ells sempre negats pel club, veurem si les alternatives a Julián doncs s'acaben d'accelerar ja d'una vegada per totes aquesta mateixa setmana.
0: Perfecte, si hi ha qualsevol novetat ens ho fa saber, si no de moment tanquem línies. Gràcies, Marta.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Un moment, a veure si Rafa Juste, que últimament s'estava deixant anar davant del micròfon, a veure si el vicepresident del Barça diu alguna cosa sobre el Mercato a TV3.
19: Norma, que ho recordaré sempre i sobretot sentir-te estimat portaré sempre al cor.
12: La festa del Gamper acostuma a ser doncs tradicionalment la presentació de l'equip davant de l'afició on el club normalment doncs genera il·lusió. Ha tingut la sensació que la presentació o l'aparició de Rodri avui al Camp Nou ha generat aquesta il·lusió en l'afició?
19: Moltíssima, ja només vam veure a l'hora de dinar, després la gent fent una cua enorme per gaudir d'una fotografia amb en Rodri, tot el que ha comportat amb un fitxatge que jo diria que no s'esperava gairebé ningú, però en Deco, en Bojan han treballat d'una manera molt, molt discreta per portar un dels millors jugadors del món, sens dubte.
12: Aquesta hora, aquesta nit, l'Atlètic de Madrid juga partit de Lliga contra el Màlaga. Com estan les relacions amb l'Atlètic de Madrid, que va presentar una denúncia al Barça pel cas Julián, un fitxatge, una operació que encara no està tancada?
19: Mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atlètic, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
12: Precisament aquesta tarda Cerezo, Enrique Cerezo, ha dit que ja donava una mica per tancat el tema Julián, que es queda a Madrid. No sé si ha caducat ja l'oferta del Barça.
19: Jo ja et dic, vull dir, nosaltres vam presentar una oferta i ja està. Vull dir, com t'he dit abans, no parlar de jugadors que no són nostres i sobretot concentrar-nos moltíssim amb el que deia el Hansi fa poc, que el diumenge tenim un partit a Elx i que tenim que anar-lo a guanyar, perquè la Lliga són 38 partits i tots són 3 punts, vull dir, per tant, totes les ganes per intentar gaudir del primer triomf.
12: El Barça debuta a la Lliga, com bé deia, aquest diumenge, però encara queden uns 10-12 dies de mercat. Hi haurà més moviments sorpresa, com deia ara el de Rodri, que no s'esperava molta gent?
19: Jo l'únic que puc dir, us puc dir a tots els socis i sòcies, és que tenim un gran equip tècnic, Amandé, com Bojan, Alejandro Echeverría, que també està fent una feina excepcional, i que el mercat encara està obert, com tu molt bé dius, i encara queden dies, i que cada dia treballem fort per estar presents on toqui.
20: Doncs molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Juste, per les
0: seves paraules. És posar-se el traje de vicepresident i tornar a tocar el violí, no? És acollonant. No ha dit res.
21: Sí, sí.
0: Mira que mala pressió al senyor Juste. M'ho vaig passar millor quan era president que quan és vicepresident. Hola, Marc Marvà.
21: Què tal? Bona nit.
0: Ben tornat al Camp Nou. Hola, Carlos Martínez.
22: Què tal? Hola, bona nit.
0: Benvingut també del Camp Nou. Esteu fresquets, no? Deia el Llimós, que ho ha estat. Que ho ha estat fresquets.
22: Jo feia temps que no passava tanta calor veient un partit.
21: Increïble, eh? De debò. O sigui, una calor. I a mesura que se n'anava el sol, jo pensava, ara sí. Ara sí, passarà la fresqueta. I no, semblava que anàvem a pitjor.
0: No, és que el Martí Oliveres m'acaba de passar, que diu... Ara mateix continuen 30 graus al Camp Nou i 85% d'humitat. És insuportable. Diu, són condicions més pròpies de l'Aràbia Saudita o de l'Orient Mitjà, ara mateix.
21: No, l'humitat anava pujant. La molt sensació heavy. Era que anava pujant, sí, l'humitat.
3: Jo he tingut l'oportunitat, que tampoc no és cap sort, de veure partits a Dubai, partits de futbol, i clar, sempre són amb aquestes condicions.
0: Per l'Andrés Iniesta, sí, sí. Ja anava allà, no?
3: I partits al novembre o a, no a l'estiu, no s'hi pot jugar. De fet, bueno, comença la temporada, de fet, a final d'agost. Vull dir que sí que juguen, no? Però és insuportable. I la gent no va als camps. Ah. Allà estan buits. És que jo avui no ho he passat bé. Jo ho he passat malament a l'estadi.
22: Sí, sí. Jo anava amb els nens i tal... I entre els nens a sobre, tal...
3: Terrible.
22: Allò ha sigut un patiment
0: dur, eh? Dur. Novetats al Metropolitano, Ballera.
4: Sí, ha marcat l'Atlètic de Madrid 2 gols. I ho ha fet amb 2 futbolistes que han entrat a la segona part, que han pujat al nivell de l'equip. Amb Kangin Lee, un dels fitxatges, l'han incorporat aquest estiu, ha pagat uns 40 milions d'euros aproximadament, fitxat del Paris Saint-Germain. Golàs de Kangin Lee, que ha controlat amb el pit, ha resseguit la frontal de l'àrea amb l'esquerra, ha fintat 2 vegades que no va xutar i al final el pal llarg a mitja alçada ha acabat marcant el primer de l'Atlètic de Madrid. I ara, fa qüestió d'uns minuts, golàs també d'Àlex Baena, de falta directa amb la dreta a l'escaire, de fet ha tocat fins i tot la part interior del travesser, ha acabat entrant. Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0, som ja al tram final del partit. 1 minut i mig i l'afegit, l'Atlètic de Madrid sumarà els primers 3 punts de la temporada en aquest partit a casa contra un dels equips que va pujar de categoria la temporada passada.
0: Si no l'heu vist, és un dels gols ja de la Lliga, eh? El de l'Àlex Baena.
3: És molt bo, Àlex Baena.
0: Sí,
3: i aquest any jo crec que...
0: Ha revifat amb De La Fuente al Mundial.
3: Sí, sí. I aquest any jo crec que serà titular amb Simeone.
21: La podria haver firmat Julián, aquesta falta.
0: Perfectament, sí, sí. Volies dir alguna cosa fa estona que m'aixecaves la mà?
5: Ara falta que me'n recordi, però sí, sí. Has tingut sort, Àlex, perquè últimament no seria precisament la memòria el meu fort. No, anava a dir que Amèric de lateral dret, perquè ho ha confirmat, Koundé té un problema, perquè Cubarsia, la que estigui recuperat, vull dir, serà titular. I Gerard Martín serà molt titular.
3: Serà el tercer central.
5: Serà el tercer, i si hi ha Christensen en forma, no sé si el quart, eh? Perquè, clar, és que Christensen en forma és un gran central. Sí, per mi és millor que Koundé.
3: Que espavili. Sí. Amb les pàjares aquestes que té de tant en tant.
0: Avui el gol de l'equip egipci és perquè ell no falla una mica en el contacte, no?
22: No, ell perd el duel. Sí. És que no hi ha més explicació en el gol. El gol és que ell perd el duel directe. I en el moment en què ell perd el duel, l'equip es desequilibra i es fa el gol.
3: I ara mateix Eric aporta més rendiment al lateral dret que Koundé. Jo crec que s'entén molt bé amb Lamine, pot tapar millor... La banda de Lamin, no sé, jo crec que és lògic que aposti per Eric.
5: És que ja acaba la temporada prenent-li lloc, perquè en el clàssic que decideix la Lliga tria Eric per davant de Koundé, i a partir d'aquell dia ell queda content, tapa molt bé Vinícius, recordem, en aquell partit, i jo crec que aquell dia Eric l'acaba de convèncer Flick que ha de ser el seu lateral dret.
21: Sí, clar, Eric la temporada passada va fer de comodí, de jugar de lateral, de central, jo crec que Flick deu haver fet una reflexió pel que deia Eric també avui, que és: ja tinc gent al mig camp, no et faré servir de pivot, de mig centre. Si recupero a Christensen, moc a Koundé i tu seràs el meu lateral dret titular. Per tant, jo crec que es parteix la temporada amb Eric Cubarsí, Gerard Martín, i jo crec que
4: Koundé passa a ocupar el lloc d'Araujo.
21: Totalment.
4: A la plantilla. Si no es fitxa sí, sí. Un central, que passa no. A ocupar el seu lloc. Sí, a més, si Xavi Espar es confirma com un dels jugadors que pot estar en dinàmica de primer equip, vull dir que no sigui un jugador que baixi al filial, pot ser el suplent d'Eric García, perquè...
3: Oh, i tens a Cancelo, que pot jugar a lateral dret.
4: Diumenge jugarà al mig, no? Però quan Pedri, Gavi estigui bé, Rodri, Xavi Espart, li serà difícil que pugui jugar al mig. Però a la dreta, en alguns moments concrets, puntuals, per Eric García, sí.
0: No. A mi m'agrada, eh, Eric al lateral dret.
22: Jo per mi hi ha un tema aquí que és... O sigui, tots mirem aquest teòric 11 titular indiscutible, no? Però jo crec que precisament el que ha fet el Barça aquest any en el mercat de fitxatges és no anar cap a aquest 11, sinó... O sigui, Flick s'ha donat compte, jo crec que amb els dos anys que porta aquí, de dir, si només tinc, o sigui, si tinc poca rotació, no arribo bé al final. Els que estan arribant bé al final és perquè poden rotar. I al final jo crec que molts dels fitxatges del Barça van dirigits no tant a la primera unitat, sinó a aquesta segona unitat, és a dir, a pujar el nivell de la segona unitat, a generar competència i a que tu puguis fer rotacions de veritat. O sigui, llavors, diu... Que Eric, si demà jugues contra el Madrid, serà titular? Home, jo crec que sí, pels fets, no? Però que jo crec que hi haurà partits per gairebé tothom, sí. I al final Koundé acabarà sent, potser, doncs, entre el tercer central, segon lateral dret. Compte que si es posa les piles, tots sabem que és molt bon jugador, que ve de fer dos anys, per mi, molt bons.
4: Hi ha una cosa aquí, que és veritat que Pedri i Gavi estan fent treball específic i tot això, però de lesions només hi ha hagut la de Frenkie de Jong, eh? Vull dir,
5: hi
4: ha d'arrencar la temporada.
22: Sí.
4: És curiós que la pretemporada el Barça s'ha pogut cuidar els seus futbolistes i estan sants, però la temporada és llarga. Venim d'any de Mundial, la pretemporada es fa d'aquella manera, per tant, m'agradarà veure no només el Barça, sinó els problemes físics que puguin tenir els jugadors al llarg de la temporada.
22: Per això et dic que jo crec que la planificació va totalment encaminada a tenir...
4: Vull dir, ara és que hi són tots. Però és que el més normal, a vegades, en les pretemporades és que ja tinguis 3 o 4 baixes, no?, pràcticament, i de lesionats, Frenkie de Jong.
0: Sí. Així estan les coses ara mateix, i falta el nou, com ara dèiem, i confirmaven Deco i la resta de protagonistes que el Barça intentarà fitxar un nou. Del Gamper, li deia el Raül, què, poques conclusions, no?, Marvà, Carlos, del que heu vist...
21: Jo, la conclusió que deia, que parlàvem al final de la Transmi, és que jo crec que Gordon serà nou i Rafinha en banda diumenge. No és una conclusió definitiva, òbviament, perquè és una sensació, però després de veure Rafinha de nou a Basilea, no? De Basilea va jugar, sí, Rafinha de nou, i avui veure Gordon de nou i veure com Rafinha rendeix a la banda, perquè jo crec que la primera part de Rafinha confirma que Rafinha en banda és la seva millor posició, crec que diumenge... Si no...
3: Descartes...
21: Estira un triple amb Hamza, exacte. Si no estira un triple amb Hamza...
3: Home, Hamza, els dos últims partits ha marcat.
21: Sí, sí, per això. Jugarà, jo crec, sí, Rafinha, Gordon i Lamin.
4: Avui que ha jugat 75 minuts, no? Pràcticament, sí. Hamza. Sí. També és significatiu, no? Sí. Que
0: però ja ho dèieu a l'inici.
4: Diumenge que pugui ser titular.
0: Hi ha un punt sentimental que l'Alagli era el seu equip.
4: Sí, sí, per això.
3: Aquest partit s'ha jugat...
4: Per això, però ha parlat Flick de gestionar càrregues i no ha gestionat molta càrrega amb un nano de 18 anys, no? Per això jo, no sé, tinc la flaire de que no serà titular, però vaja, vés a saber.
22: De fet, jo tinc la sensació de que a l'inici del partit el busca molt perquè marqui. Sí. Si tinc la sensació de que Lamine el busca 2-3 vegades de manera una mica, entre cometes, forçada,
4: sí,
22: perquè marqui.
4: També et dic una cosa, eh? Hamza Abdelkarim no sap si tornarà a marcar un gol al Camp Nou, eh? I ja és mala llet que li marquis el teu exequip i que no el celebris.
5: Que no el pugui celebrar.
4: Bé que no el pugui celebrar. És decisió personal, però és que tu no saps si marcaràs un altre gol al Camp Nou.
3: Això, home, sí, marcarà molts.
21: Marcarà.
4: Esperem que sí, però no ho sap. I avui no l'ha volgut celebrar i ha estat allà demanant perdó.
22: I respecte al que comentaves de conclusions d'avui, jo per mi avui hi ha més conclusions a nivell individual que no pas col·lectiu. Jo crec que a nivell col·lectiu el rival tampoc era molt, molt exigent. Les condicions amb la calor, la humitat i tal, era i la segona part del Barça, al final jugant molts nanos. Llavors, per mi són més conclusions a nivell individual de veure què pot aportar aquest jugador a aquest altre. No? A mi m'han agradat els últims minuts de Gordon i Adeyemi, perquè crec que ataquen molt bé l'espai tots dos, i jo crec que Gordon, sobretot quan et poses el marcador a favor, jo crec que és un jugador que et pot donar moltíssim. A mi m'ha agradat. Estic molt enamorat de Xavi Espart.
0: Sí, sí.
22: I crec
0: al
22: que...
0: mig.
22: Sí,
0: no de lateral, sinó al mig del camp.
3: Sí, no li veieu un... Ara...
0: Sí, sempre comparem, sí. No passa res.
3: No, però no ho puc evitar. Un reflex de Xavi, sí. I cosetes...
0: Però més també perquè el
3: toc aquell, no sé, aquell, com posa el cos...
0: Sí, i els cabells negres, com sí. Xavi...
3: Xavi, Xavi, el primer Iniesta, no sé...
22: Jo crec que això són paraules
3: sí.
22: Molt grosses, però...
3: Evidentment, però que de l'escola, no?
22: Sí.
3: De l'escola, del CIS, de l'escola...
22: Per mi, que és un noi que el resum és que entén el joc. i com sí, entén el joc, sí, sí, pot jugar del que vulgui i ho fa bé perquè té aquesta capacitat de que llegeix molt bé i, a més, tècnicament és molt dotat.
0: Sergi Roberto, és el nou Sergi Roberto.
22: No, és que mira, jo venia pensant en aquesta comparació quan estava esperant el Marc per venir, venia pensant en aquesta comparació. Si per mi és un jugador d'aquests que ha d'estar 15 anys al primer equip del Barça i que probablement no sap si serà indiscutible en X posició, però crec que és un jugador que pot jugar en 3-4 posicions amb garanties i que és de la casa i, sobretot, això que dèiem, que és que coneix el, o sigui, que coneix el joc, que l'entén i que, a més, és dotat. Per tant, per mi és d'aquells jugadors que és de manual que ha d'estar al Barça 10, 12, 15 anys.
0: Ara, el problema que té...
22: la competència. Perdona,
0: és, clar, Gavi, Pedri, sí, clar. Olmo, Fermín...
22: Rodri, Bernal...
0: Sí.
21: Però aquest problema sempre el tindrà un jugador de la Masia. I jo crec que un jugador de la Masia ha d'aspirar a ser, si l'entrenador de la Masia dels nens de 9, 10, 11 anys, ha d'aspirar ensenyar-li jugadors com Sergi Roberto, per mi, com Xavi Espar, jugadors polivalents que entenguin el joc i que puguin un dia arribar al primer equip i tinguin capacitat de jugar en moltes posicions. És molt difícil trobar un Cubarsí, un Lamine Yamal, un Marc Bernal, és molt especial. En canvi, un jugador de la Masia que sigui capaç d'entendre el joc, que tingui aquesta polivalència, Espar et pot jugar en dues posicions del mig, jo crec, de mig centre o d'interior, i et pot jugar a lateral. I algun dia podria jugar
3: al final
21: a tercer davanter.
3: És selecció natural.
21: Sí, sí.
3: A mi, per exemple, el cas del Tomi Marquès i el Jofre Torrents són molt paradigmàtics, no? És a dir, són dos jugadors que han arribat al primer equip, han tingut aparicions esporàdiques, hòstia, els has venut, has fet caixa,
0: sí.
3: Entre els dos que treus 16 quilos, més et quedes una part dels drets...
21: Del... 50%
0: de Jofre, sí, sí. Imagina't.
5: Si acaben explotant, recuperar-los.
3: Fas caixa amb dos jugadors que han jugat res, o sigui, testimonial. Per què te'ls has hagut de treure de sobre? Perquè hòstia, és que van pujant i selecció natural. Mm. Al final, vull dir, el que puja per darrere, segurament Jordi Pasqué, li han vist més projecció, després mai ho saps, mira què va passar amb Cucurella, per exemple, no? Mm. Tenien el Juan Miranda i es pensaven que tenia més projecció que
0: Cucurella.
3: Bueno, al final són apostes i la pots encertar o pots fallar, no? I ara veuen que Jordi Pasqué, que és del 2009, doncs té més projecció que Jofre Torrents, que és del 2007.
22: Home, jo crec que si ells prenen la decisió de traspassar-lo, és pensant en això, en què, perquè dius, no és una posició en la que el Barça vagi especialment sobrat. O sigui, al final tens Valde i l'opció sigui, ve Cancelo, però que al final no deixa de ser un jugador dret jugant a l'esquerra. Llavors dius, jo crec que has de tenir molt clar que el que et ve per darrere té més nivell del que el jugador que marxa, no? Perquè sí, al final ingresses, però tampoc és, si no estàs venent un jugador per 40 milions. O sigui,
0: No. Per cert, ara que dius això de Cancelo, avui amb aquesta imatge pobra que estava vestit amb el dorsal 2 per saltar la gespa, a última hora li han dit, escolta, encara no ha arribat el transfer, no, oficialment no ets jugador del Barça encara, ho seràs demà, per tant, no surts. I s'ha emprenyat. S'ha emprenyat, no, el vídeo?
5: Sí.
0: S'ha emprenyat, pobre. Doncs això, mira, remenant informació amb la Marta. Pel que sabem a RAC1, el Barça a partir de demà comença a tramitar totes les inscripcions amb la Lliga. Diuen que, veient la paperassa que s'han intercanviat amb la Lliga, el Barça confia que podrà inscriure tothom. Hi ha el dubte de Cancelo, a veure quan arribi tot això del transfer i a veure què passa. Però la idea és que puguin inscriure tots els jugadors i fitxatges que s'han fet amb aquest dubte de Cancelo. De cara a la primera jornada, vull dir, de cara a Elx, a veure si Cancelo està inscrit o no.
21: Notícia,
5: Igual, sí, però sí. Igualment és el que dèiem a la Transmi, Barbà. Tampoc hagués jugat Cancelo, que hagués tingut 10 minuts si es lesiona Valde, o no sé, però vull dir que haurà fet dos o tres entrenaments. Vaja, jo crec que no hagués tingut minuts a ells igualment.
0: No.
5: Vull dir que és un mal menor dins de tot.
0: Sí,
5: que
0: no, ell, si no es pot acabar d'inscriure per la paperassa, no és un mal menor. Sí.
21: És que jo crec que amb això que deia el Molló, que hi hauran decisions de Flick aquesta temporada, i de moment, com que aniran lesionats, que tindran més a veure amb gestió de vestidor, a vegades, que pot veure millors moments de forma o estats o rendiment, fins i tot et diria, perquè és que tens, l'any passat parlàvem de moments de temporada, tenies 15-16 titulars, aquest any potser en tens 20, de titulars, i la gestió de vestidor aquí de Flick serà important, de dir, arriba Cancelo, jo seria el meu titular, però...
0: I si Valde fa un salt endavant, Valde, aquest any?
21: Bueno, però Valde porta aquí moltes setmanes treballant, no el pots tenir amb la cara girada el primer dia, per tant, aquesta gestió, Flick, és el primer any que jo crec que és difícil, però que té capacitat de fer-la tranquil·lament.
0: S'ha acabat el partit del Metropolitano, ja ha guanyat l'Atlético.
4: Tal com l'havíem deixat, amb el 2-0, Atlético de Madrid 2-0, Málaga 0, amb aquests dos gols, dos bons gols de Kang In Lee i d'Àlex Baena de falta directa en una contra Lugman. Ha estat a punt de fer el tercer. L'Atlético suma els primers 3 punts amb participació a la primera part d'uns quants nanos del filial, d'un parell de jugadors en fitxa del filial. Ha jugat també Arnau Ortiz, aquest davanter català. Ha estat un dels millors a la primera part, l'han acabat substituint precisament per Baena a la segona, i no hem vist, no sabem si corre pel Metropolitano, ho hauríem segurament llegit a Madrid, no hem vist si Julián Álvarez és o no a l'estadi. Fa la sensació que no, a la gespa no hi és, no estava convocat, per tant, Julián, que sembla que no, com a mínim avui no hi ha anat en aquest partit. 2-0 i primers 3 punts per l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, que és co-líder juntament amb l'Espanyol, amb l'Alavés i amb el Sevilla, que han començat guanyant en aquesta primera jornada de Lliga, que està sent interruptus, perquè demà arrenca la segona jornada
4: està
0: de Lliga.
4: Està sent lamentable, deixa'm dir-t'ho.
0: Demà comença
4: perquè
0: la segona
4: jornada de Lliga. Són partits... Jo és que no, la classificació no...
5: No sé quina...
4: No sé ni qui ha guanyat, ni qui ha perdut, però, ni qui ha empatat, vull dir que...
5: Però per què no pots esperar a començar aquest cap de setmana, la primera jornada, i fas igualment es jugarà entre setmana després, no? Doncs fes la segona jornada, fes la entre setmana i ja està.
0: Sí, com fan moltes lligues. La majoria de lligues comença jugant al campió.
5: Clar.
0: Llavors, el primer partit de Lliga hauria d'haver estat l'Elx Barça.
4: Demà comença la segona.
0: Demà hi ha un Rayo a l'Elx.
4: Algú que està a la Costa Brava ara mateix, si aquest partit és de la primera jornada, i demà es pensarà que és de la primera igualment.
0: Bueno, demà hi ha un Rayo a l'Elx amb polèmica, perquè s'ha de jugar a Butarque, perquè no els deixen jugar a Vallecas, no volen jugar, al final hauran de jugar...
4: Un bunyol, tot plegat.
0: Sense més. De la Champions, que n'estaven pendents. Què ha fet Yaya Touré, com a entrenador? Atenció,
4: Yves Yaya ha empatat a 1. Slovan Bratislava 1, Celje 1.
0: El treu de l'Slovan Bratislava.
4: Recordo la tornada de la setmana que ve a Eslovènia.
0: Albert Riera, el del Celje, encara o no?
22: No.
0: Crec que no?
22: No.
0: Havia estat entrenador del Celje eslovè.
22: Va marxar l'any passat a l'Inter de Frankfurt.
0: Ah, tens raó.
22: I ha acabat i ara ha signat... Sí, a l'Inter de Frankfurt.
5: Sí, però vull dir que tampoc hi és.
22: Ja no hi és. I ara, va signar la setmana passada a on?
0: Estrella Roja, m'han dit. Pot ser Estrella Roja?
22: Sí.
0: Va, molt bé, Miquel Pasqual, a la producció.
4: Campelos. Per cert, em diu l'Agut que, segons ESPN, Julián no ha anat al Metropolitan. Per tant...
0: T'ha fotut.
4: No hi és. 1-1, Slovan Bratislava 1, Celje 1, la tornada la setmana que ve a Eslovènia.
22: Com és que està entrenant a Bratislava?
5: Sí, és una gran pregunta. És molt random, estic d'acord.
22: Com es deia el representant, que era amic del...
5: Celuc.
0: Celuc,
22: Dimitri.
0: Era amic del Romerito. If, Yaya. Sí, és la gran frase. Això, el futbol té aquestes coses, que al sorteig hi haurà un Barça Slovan de Bratislava, ja veuràs.
4: Corre
0: la banqueta, eh? Homenatge a Torella allà al Camp Nou.
4: Estil Jürgen Klopp, gorra a la banqueta, eh?
0: Gorra?
4: Sí, anava amb gorra blanca, Torella allà.
5: Aniria al Bombo 4, ho dic perquè ja us aneu preparant.
0: Clar.
22: És el primer any que fa d'entrenador? En Touré?
0: Jo que sàpiga, sí.
22: Devia perdut la pista.
4: A Girona sempre recordaran l'Slovan de Bratislava.
22: No, a mi em fa gràcia perquè s'estrena el mateix any que...
4: La primera i única victòria de l'equip a la Champions.
22: S'estrena el mateix any que Andrés Iniesta com a entrenador, són excompanys.
0: Clar.
22: Iniesta s'estrena la setmana que ve a la segona divisió dels Emirats Àrabs, amb el Gulf.
0: Amb el Gulf, sí, me'n recordo. A veure si té sort, també.
22: Sí. Primer partit, divendres que ve a... Al Fujaira.
4: Per on es veu? De on?
0: No, anava a dir...
22: Aquí... No sé, ja t'ho difícil, eh?
0: Anava a dir que aquí estem molt sonats, eh? Si fa falta, posem RAC+1 i fotem l'estrena del Golf United.
22: Jo és possible que em toqui veure un partit a l'agost a Dubai.
0: Endavant. O sigui que... Molt bé.
4: Doncs 30 graus i 85% de mida.
5: Sí. Doncs Touré, em sorprèn, perquè des del 2021 que fa feines de tècnic, potser no com a primer entrenador, eh? De fet, com a primer entrenador és el primer equip, sí. A l'Slovan de Bratislava. Havia estat... a l'estaf de la selecció de l'Aràbia Saudita, de l'estàndard de Lieja, del Tottenham sub-16 i a dos equips ucraïnesos. Comença el 2021 com a tècnic. O sigui
22: això
5: que...
22: és Dimitri Celuc, l'ha col·locat allà, però ben col·locat, eh?
5: Total, eh?
0: De la resta de la Champions d'avui, a veure, què més?
4: Doncs mira, dos equips que han encarrilat, diria jo, i molt l'eliminatòria, i el pas a aquesta fase de la Lliga de Campions. El Celtic ha guanyat 3-0 contra l'ASC, equip austríac, de Linz.
5: Anirà al Bombo 3, en principi.
4: Sí, s'acaba confirmant la classificació de l'equip escocès, jo crec que un dels històrics del futbol europeu, sense cap mena de dubte. Ha guanyat també el Bodø Glimt, la gran revelació de la temporada passada, contra el NEC Nimega, fora de casa, 1-3. Guanyava 0-3, acaba guanyant 1-3 i hauria de ser una sorpresa molt grossa que l'equip neerlandès aconsegueixi remuntar aquesta eliminatòria precisament a Noruega, on són més forts i on han estat capaços de derrotar el Manchester City i d'altres equips forts també del continent europeu.
5: Aquest segur va al Bombo 3.
4: El Bombo 3 també. I eliminatòria més que oberta, la del Hapoel Beersheba. Saba Baku de l'Azerbaidjan ha guanyat l'equip israelià, partit que jugava a Bucarest, a Romania, 2-1, la tornada la setmana que ve a l'Azerbaidjan.
5: I passi al 4. De fet, el Saba és l'equip amb menys coeficient de tots.
0: Normal. Perquè...
5: Els que poden jugar a la Champions.
21: De... Saba Bien, no.
0: No.
3: I viatja llarguet,
5: maco,
3: eh?
5: Sí. Com el Mati l'any passat.
0: L'any passat el Madrid va haver d'anar al Callat del Mati. Anem a dir, el Bombo 1, recorda'm que el sorteig és dijous de la setmana que ve, eh? El dia del Barça-Atlètic de Bilbao.
5: A les 6.
0: Aquell dia el Barça-Atlètic de Bilbao és a les 9. I a les 6 hi ha el sorteig de la Champions.
5: El Bombo, Bayern, Madrid, PSG, Liverpool, Inter, City, Arsenal, Barça i Atlético.
0: I no li poden tocar ni Madrid ni Atlético al Barça.
5: Per tant, el Barça sí. Ja sap que dos dels seus rivals seran Bayern, PSG, Liverpool, Inter, City o Arsenal.
0: Bé, sempre n'hi ha dos de forts, una a casa i una fora. A veure què passa.
5: I si vols el 2, que ja està complet també, Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis i PSV Eindhoven.

0: Val.
1: Però si li pregunten si per què no hi ha anat Julián avui, que jo li preguntaria, perquè no un membre de la plantilla, encara que no estigui convocat físicament, no està bé, però pot anar a la graderia del Metropolitano, si li pregunten, us ho faig saber.
2: Avui llegia que, per normativa, ja els no convocats han d'anar a l'estadi, el que passa és que Simeone, jo crec que vol evitar, i per això segurament no l'ha convocat, vol evitar la xiulada de Julián Álvarez, perquè això pot acabar d'encabronar Julián o el pot acabar de destrossar anímicament.
3: Sí, per això deia que tenen ells ara la patata calenta.
4: Jo et dic que 100%, o sigui, en tots els equips professionals que he treballat, els no convocats a casa estan obligats a venir normalment 30 minuts abans del partit, han d'aparèixer.
0: Encara que sigui vestits de carrer, al vestidor...
4: Sí, vestits de carrer, al vestidor, apareixen, saluden, tant, i després, quan acaba el partit, marxen. O sigui, no... Però ja et dic, en els equips que jo he estat, però que em crec bastant que avui el propi Cholo l'hagi eximit d'estar allà i li hagi dit, escolta, no estàs convocat, no cal ni que vinguis.
0: No. Quina il·lusió tornar a fer ràdio i estar tan ben acompanyat a l'estudi. Ara no faria la publi, ara em quedaria aquí una estona més.
2: Mira, però encara queda més d'una
0: hora. Sí, fem una horeta de programa encara. No, fem una publi i ara tornem aquí amb el Llimós, el Marvà i el Carlos Martínez.
5: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
6: Ganarles el derbi es lo único que pido.
7: Volver a ser grandes.
8: Un altre sextet serà massa.
9: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
10: El 2006 Espanya tenia 0 mundials. Els mòbils eren sense internet i les obres ja eren obres quan vam obrir el nostre primer Obramat. Avui, 20 anys després, seguim al costat dels professionals superant reptes junts i garantint-los estoc sempre disponible en marques professionals al millor preu perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
12: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
13: 15, 22, 24, 34 i 42. I els sols, el 4 i el 7.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Nothing behind, there's a desert in my blood and a storm in your eyes. Am I the king of nothing at all? And you're the queen of nothing at all.
0: 11 i 20 minuts, això és el Tu diràs a RAC1, la nit esportiva de Catalunya, compartint taula amb Carlos Martínez, Marc Marvà, Raúl Llimós, després d'aquesta victòria del Barça al Gamp per 2-1 contra l'Al Ahly egipci, amb molt bona nota d'alguns jugadors que avui han il·lusionat a l'afició que ha anat al Camp Nou, entre els quals Rodri. Ara parlarem de Rodri, que avui no ha jugat, però la seva sortida en la presentació ha estat una ovació atronadora del Camp Nou. Il·lusiona aquest fitxatge del futbolista del Manchester City. Abans us recordo que ara tens el teu aliat professional de la construcció i la reforma al mòbil, perquè ja és aquí la nova aplicació d'Obramat. Hi ha una nova app d'Obramat. Pots consultar preus i estoc, escanejant codis de barra, pots trobar productes a l'instant amb una foto i crear llistes per el projecte que tu vulguis per agilitzar les compres i també els pressupostos. Descarrega't ja la nova app d'Obramat. 20 anys construint junts Obramat. Mira, amb Obramat m'agradaria que triéssim el professional de la jornada, com fem sempre després de cada partit del Barça. Us vull demanar, com fa el Barça jugar a RAC1, quin ha estat el jugador més professional avui al Gamper, per exemple. Amb quin jugador us quedaríeu del Gamper? Sé que és difícil, però per tancar-ho.
4: Jo estaria entre Rafinha i Xavi Espart.
3: Va, jo votaré per canviar Hamza Abdelkarim.
0: T'ha agradat a tu, eh?
3: Sí. Ja ho he vist, ja. M'agrada la planta que té, és superjove. De fet, és el jugador... Bueno, ara és Jordi Pasqué, però és més jove que els del 2007, que ja és dit. I, no sé, m'agrada i em faria il·lusió que li anés bé. Sí, sí. Bueno, i a la pretemporada ho ha fet prou bé.
0: Ha estat dels més destacats.
3: Bueno, és un, un,

0: Ou, rematador.
1: És que és el que t'anava a dir. O sigui, aquest noi té una cosa que no es pot comprar, que és que té gol. I, a més, intueix molt bé les situacions d'àrea. O sigui, el gol que fa avui, el moviment d'àrea que fa avui en el gol, és de nou de veritat. Ara, que després, tècnicament, és més o menys polit, que els moviments de suport són millors o pitjors. Tot això és matisable. Però el que té és gol. I al final hi ha una frase molt significativa de Flick, crec, no me recordo si va ser el dia de Basileu o l'anterior amistós, que ell diu, fa el que jo li demano un nou.
2: Marca gols, no?
1: Fa el que jo li demano, que és estar a l'àrea, rematar, tal... Llavors, aquest noi té aquest do. O sigui, a més, ho està demostrant. Que és veritat que els rivals no han estat super forts, però sí que crec que és un noi que té gol i que això, en situacions, sobretot on el partit s'encalla, on el rival està molt tancat i tal, crec que és un jugador que et servirà per desencallar. Ah, tu em dius, perquè ja llegeixo comentaris en plan, ja tenim nou. Para. O sigui, no, jo crec que és un noi que com a alternativa en certs moments de l'any et pot donar, però també crec que és un noi que tindrà daltabaixos. O sigui, que al final hi haurà moments que estarà molt bé, però hi haurà moments que estarà molt malament.
2: De fet, té fitxa del filial, igual que Visibu, tindrà fitxa del filial i anirà de tant en tant apareixent al primer equip. S'entrenarà amb el primer equip, potser, però...
0: No, però és evident que no podem...
2: Estaran a cavall, els dos.
0: No podem carregar-li la motxilla dels 54 gols que han marxat amb Lewandowski, Ferran i Rashford.
2: Va, per tu, professional de la jornada, sí, Hamza. Tu has dit entre Espar i Rafinha. Tu, quin professional de la jornada d'Obramat avui del Barça?
3: Jo abans ho deia amb Gordon i segueixo amb ell. I m'ha agradat l'estoneta de Gordon de nou, així que li dono de professional. I és la meva aposta per diumenge. Vull dir, jo Gordon el veia com un suplent de Rafinha, fins i tot per poder-li prendre el lloc a Rafinha, però avui s'ha sabut això que feia molt, o que jo m'imaginava que faria molt Julián, i que intentava fer Ferran i feia menys Lewandowski, sí. Que era caure una mica entre línies, associar-se, després arribar a zones de rematada, després tirar molt bé a l'espai. A mi m'ha agradat l'estoneta que ha jugat de nou Gordon. Sí, sí.
2: Ja. Doncs això, professionals de la jornada avui en aquest Gamper, que com sempre és un partit per començar a entrar en calor, mai més ben dit avui, per exemple. Anem a parlar de Rodri. Abans, una coseta que he vist ara a través de les xarxes. Avui s'ha aplicat una d'aquestes normes que haurem d'acostumar-nos a veure aquest any. A l'Atlètic de Madrid-Màlaga, Carlos Martín ha trigat més de 5 segons a servir de banda, sí. I l'àrbitre li ha dit, ho sento, possessió pel Màlaga. I li ha donat el servei de banda en la posició en què estava Carlos Martín, perdoneu, al Màlaga. Bé, són cosetes...
0: Això va començar al Mundial i ho vam veure poquíssim. Poquíssim, per no dir...
2: És com els canvis.
0: No recordo cap jugada.
2: És com els canvis. Si trigues més de 10 segons, no?
3: Ja, avui hem vist un jugador de l'Alali...
2: Això d'un minut.
3: De l'Akli, que s'ha lesionat...
2: Del minut, no?
3: Exacte, ha sortit i ja podia entrar i l'àrbitre li ha dit... Doncs ara t'esperes al minut i el tio estava allà a la banda. Quan s'ha lesionat, la sensació en el camp que jo he tingut era... no t'has lesionat tant, no, diguéssim, i jo entenc que la norma està feta per això, pels equips que volen perdre temps o així, i el jugador es queda al terra...
2: Igual que aquesta del fora de banda.
3: Un minut, i aquesta
2: del servei de banda. Vull dir que a mi m'agraden aquest tipus de normes, a veure si s'apliquen correctament.
1: A mi m'agrada quan s'apliquen.
2: Clar, però avui ho he vist, jornada 1, al Metropolitano.
1: Sí, però que és el que deia el Raül, que en el Mundial jo crec que ho vam comptar un dia i s'havia aplicat dos o tres vegades, només.
2: Sí, sí. Bé, anem a Rodri, va, que és el gran nom de les últimes hores.
4: Está claro que estás hablando de clubes muy importantes. Junto con mi familia y mi gente, pues tomamos la decisión que creímos más acertada para nosotros. Los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que he elegido o mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo o por lo deportivo y eso ha sido toda mi carrera, así que por ahí van las cosas.
2: Això és el que va dir en la seva presentació, en les primeres declaracions que va fer com a jugador del Barça. Jo ho he dit a l'inici del Tu diràs, per mi és un fitxatge... top, estratosfèric, un moviment de mercat increïble de Deco o de qui hagi aconseguit fer aquesta operació. A més, se'n van sabent detalls, no? Va haver-hi una boda a la Costa Brava, a Begú, si no vaig errat, d'un molt bon amic de Rodri.
3: Allà Frank, em sembla.
2: Allà Frank. Rodri va anar...
0: Però van sopar a Begur, no?
2: Sí. Però diria que van sopar a Begur, amb Deco, sí, sí. No? Els detalls que han anat sabent avui, crec que Carlos Montfort va publicar alguna cosa a l'Esport, avui Pol Ballús al Dia Atlètic també dona algun detall interessant de com va anar això, aquesta reunió secreta entre Deco i Rodri, aprofitant aquesta boda d'un amic de Rodri aquí a la Costa Brava, allà Frank, no? Diries. Doncs això, no sé, a mi em sembla estel·lar. O sigui, després veurem el seu rendiment, però avui el Pou deia, és que sembla un davanter top, sembla el Luis Suárez de torn, el Ronaldinho en el seu moment, Ibrahimovic quan va arribar, no? Són jugadors que il·lusionen, que penses, anirem a la fi del món amb aquests futbolistes.
0: Però és dels pocs migcampistes que ha aconseguit guanyar la pilota d'or. Vull dir, amb això està pràcticament tot dit, no? I ara ve de guanyar el Mundial, de ser el millor jugador del Mundial, un jugador en plena maduresa, un jugador, com dius tu, top. I a més, sabent el que sabem, que el Madrid el volia, que fins i tot Mourinho, en l'entrevista ahir amb el Pedrerol, ho va reconèixer, perquè jo pensava que tirarien pilotes fora, que no ho reconeixerien mai públicament, ho han reconegut. És un enorme plaer. Vull dir, la situació és fantàstica, és meravellós. I ara el rendiment, és un jugador, jo crec que, com diria aquell, rendiment immediat, no?
2: Sí, eh?
0: Coneix a tots els companys, li agrada l'estil Barça, no? És un jugador fet com, no, el motlle perfecte perquè encaixi al Barça.
2: Sí, venint dels 10 anys amb Guardiola, o dels anys que ha estat allà al City amb Guardiola, per això, 10 Guardiola, 7 amb ell, vull dir, entendrà a la perfecció el llenguatge, no? Ja sé que Flick li posa matisos, però vull dir que això serà que encaixar allà, directe, caure allà i dir, vinga, a jugar.
1: Home, és que jo crec que amb aquest noi no li has d'explicar res, ja. Primer, pel que ha dit el Raül, perquè està en un moment ja de maduresa esportiva, no és un noi de 20 anys. És un noi que porta 12 anys jugant a elit màxim nivell, Villarreal, Atlètic de Madrid i City. És un noi que és campió de tot. O sigui, és campió de tot, ja. Ha guanyat la Premier no sé quantes vegades, Champions, Mundial de Clubs...
0: I amb un paper destacadíssim, gol de la final de la Champions del City.
1: I sent millor jugador del Mundial aquest any. I, sí, clar.
3: Sí, al Mundial ha quedat millor jugador de la final. Eurocopa, sí. Millor jugador. Champions, millor jugador. I balon, pilota d'or.
0: Vull dir que no és que no es vagi guanyant. El Rodri és el Koeman, és el Koeman del City. La seva primera Champions, el gol el fa Rodri.
2: Sí, sí, sí. Sí, és el Koeman del City. Del
0: imagina't si és estimat allà.
2: Sí, sí.
1: No, per mi és un jugador que ja li has d'explicar poques coses. O sigui, matisos de coses que tu, com a entrenador, vols que faci en aquesta posició en concreta. Dius, a mi m'agrada que en aquest moment facis això. Però ja són coses molt concretes i que per un jugador del seu nivell no han de ser complicades d'assumir. És a dir, si el míster li diu, no, jo quan a la pilota estigui aquí vull que facis això. Però és que ell, la comprensió del joc ja la té i, a més, no arriba a un equip on no coneix a ningú, perquè dius, no, mira, ara resulta que signa, m'ho invento, per l'Inter, i no coneix a cap company. Però és que amb el 50% de la plantilla juga a la selecció.
2: I amb qui te l'imagines?
0: És que per això ha vingut, jo crec, Perquè li fa il·lusió jugar amb Lamin, li fa il·lusió jugar amb Pedri, amb Gavi, amb Cubarsí...
3: I jo crec que això és el que a la gent del Barça també li fa il·lusió. És a dir, que Rodri hagi triat el Barça pel futbol. En la comparació amb Ferran s'ha anat al Paris Saint-Germain perquè no se sentia estimat, potser pels diners. En canvi, Rodri ha triat pel futbol i la gent del Barça, que li agrada el seu futbol, no? Que aquí la gent li agrada que el Barça jugui bé, li agrada l'estil. Si un jugador entre Barça i Madrid tria l'estil del Barça, jo crec que és una de les coses que encara li fa sentir més orgullosa a l'afició.
2: Amb qui us l'imagineu? Pedri Olmo? Sí. Pedri Gavi? Pedri Fermín?
1: Jo crec que, jo me l'imagino pel tipus de jugador o pel tipus d'estructura que li agrada a Flick, me l'imagino amb Pedri, segur, i Olmo Fermín. O sigui, no me l'imagino amb cap altre escenari. Tot, perquè al final, sí, Gavi pot jugar d'interior en el lloc de Pedri. A mi veure, per exemple, un Rodri, Gavi, Pedri se'm fa difícil. Perquè jo crec que a Flick li agrada molt el perfil aquest de l'interior, que pràcticament es converteix en segon davanter, mitja punta, digue-li com vulguis. Però a l'Olmo o al Fermín, que a més t'ofereixen una capacitat per trencar l'espai, per oferir línies de passada, que jo crec que els altres això no ho tenen. Llavors jo me l'imagino rodejat de Pedri segur i l'altre serà un dels dos, Olmo o Fermín.
0: Sí, pensa també que a vegades, tot i que, com abans deia el Carlos, hem guanyat molt fons d'armari, però a vegades també Fermín t'ha jugat caient a la banda, no com a, o sigui, com un extrem obert, sinó com un jugador que juga més per dins. O sigui, al final, ara el que té Flick són moltes peces per fer moltes combinacions, i suposo que anirà trobant l'equip tipus. És veritat que a Flick no li agrada molt... O sigui, quan troba un equip, no, el fa jugar d'una manera repetida, no li agrada molt canviar peces, però aquest any crec que tenim aquest fons d'armari per poder fer moltes combinacions. I després jo crec que Rodri el que sí que ens dona és poder dir que, o sigui, allò que dèiem l'any passat de no sé si ens arribarà, o fa dos anys, no sé si ens arribarà per guanyar la Champions. No, allò ho dèiem, no? Hòstia, encara no sé si estem per guanyar la Champions. Aquest any, com a mínim, jo crec que podem dir que tenim una plantilla que sí que ens arriba amb totes les garanties per poder aspirar a guanyar la Champions.
2: Sí, i si arriba un nou de renom, encara t'il·lusionaràs molt més, no? De dir, buah, imagina't, no? Si li sumes alguna cosa així.
3: Sí, sí.
2: Tu això deies també, que no veus Gavi i Pedri, que veus potser un Pedri, que Fermí i Pedri Olmo.
3: Sí, sí, Rodri, Pedri, i jo crec que si Olmo és capaç de lluir-se o de jugar al nivell de la selecció...
0: Fermín està finet, jo crec.
3: Sí, sí.
0: Està.
2: I Olmo avui també, l'he vist, vist molt bé.
1: Jo avui a Fermín l'he vist un pèl precipitat. Jo el veig...
2: Està ansiós.
3: Té ànsia, segur.
0: Potser sí. Una mica sí, però...
1: Vol anar tan de pressa.
2: Però estava bé de nivell, de forma, després no, sí, de la lesió que ha tingut. Vull dir, jo sí, l'he vist amb...
1: No, a més, Fermín té un ritme que... Sí. Aquest va en moto tot el dia. O sigui, té una capacitat per córrer en alta intensitat 253
3: vegades. Però no ha decidit bé.
1: Però exacte. Però, sí. Però aquest punt de fluidesa, de l'estat de flow aquest, de dir, em surt molt fàcil, jo crec que ell encara va molt accelerat, vol... És com si tingués la sensació que vol demostrar, vol fer moltes coses i no cal. O sigui, si al final, amb que estiguis al lloc que toca, facis el moviment que toca, que l'ha fet moltes vegades, però fas el moviment, però l'execució final sí. No acaba de ser bona.
3: I després amb Rodri, que jo crec que tothom el coneix per les seves virtuts en pilota i el que crea en atac, crec que li donaran al Barça, o sigui, és el complement perfecte per donar-li al Barça una solidesa defensiva que en molts moments li ha faltat la temporada passada.
2: Sobretot quan li robaven la pilota i se n'anava en contra.
3: Les transicions...
2: Busquets ho feia molt bé, això.
3: El Busquets era el millor i Rodri el sentia l'altre dia en una entrevista en el Villarreal fa 10 anys, temporada 16-17, que va jugar un any al Villarreal, dient que ell es fixava en Busquets en això. Com feia l'ajuda, com tallava la pilota... I jo crec que Rodri aquí t'ajudarà molt. I amb la selecció espanyola, recordem el triangle Laporte, Cubarsí i Rodri. Jo crec que aquest triangle va fer Espanya campiona amb un... Crec que va encaixar un gol.
2: Un gol, el de Bèlgica.
3: Doncs això, amb un Cubarsí, Gerard Martín, Rodri, jo crec que li donarà molta estabilitat a Flick, en el Barça, i molta més fiabilitat. O sigui, l'any passat al Barça, quants gols... Recordo l'estadística de no sé quants gols encaixats a la Champions. Us en recordeu?
2: Molts. A la
3: fora de casa.
2: Em va queixar en totes les jornades.
3: Llavors, Rodri amb això et donarà molt d'equilibri. Jo estic convençut.
0: I després una altra cosa. Rodri pot jugar de central. Al City, Guardiola, sí, sí.
2: En algun moment,
0: va fer jugar de central. És a dir,
1: i a la selecció espanyola. Luis Enrique el va posar de central.
0: Sí, sí. Que si tenim, diguem-ne, una nòmina de centrals curteta... Doncs Rodri és una altra peça. I no sé si algun dia veurem Rodri Bernal.
1: Segur.
0: També és una combinació possible.
2: Mira, ara que
0: i després
2: això...
0: deixem destacar el lideratge de Rodri.
2: Ah, sí, clar.
0: Jo crec que això és un altre punt.
3: Totalment.
0: Que amb un equip tan jove, hòstia, un tio que a més el respecten. O sigui, el respecten perquè ha estat el capità de la selecció espanyola. Pilota d'or, millor jugador del Mundial. Això genera un respecte. A més, és un tio molt intel·ligent, un tio molt... amb un discurs molt humil...
3: Té una carrera, vull dir, no és una cosa molt normal.
2: Sí, se'l veu pausat...
0: No és un flipat, no és un agrandat, no? És un tio que és d'aquells estimats pels futbolistes.
2: Físicament no us preocupa les lesions greus que ha tingut, no?
3: A mi no. Mira, Rodri va trencar, crec que fa un any i mig, sí. Més o menys, el novembre...
2: Sí, perquè
3: no el novembre passat, sinó l'altre.
2: La temporada passada... entra progressivament, i Guardiola sempre diu piano, sí, sí. Ell estarà al seu millor moment a l'estiu al Mundial, i ho va clavar Guardiola quan deia això.
3: Primer Rodri es trenca, tornen al Mundial de Clubs aquell de l'estiu passat, el de l'estiu del 2025, juga, i quan torna a principi de temporada passada, té molèsties, crec que primer isquiotibial, després bassó, i decideixen City i Rodri parar 2 mesos. O sigui, Rodri està bé, sense estar lesionat, novembre i desembre d'aquesta temporada anterior, va parar 2 mesos per fer net, fer com una pretemporada. Va tornar al gener i amb aquestes declaracions de Guardiola dient ara Rodri torna després d'una pretemporada que ha fet ell en solitari i ha arribat com ha arribat al Mundial. Vull dir que jo físicament no li veig cap problema. I amb això que diu el Raül i el Carlos, amb això ho sabrà millor que ningú, Anglaterra, aquesta litúrgia dels jugadors veterans instruint els jugadors joves existeix molt. O sigui, en el City, per exemple, Fernandinho, quan ara Fernandinho ja fa 3 o 4 anys que no hi era, però era un tio superimportant dins del vestidor, i quan venia un jugador nou, Fernandinho li ensenyava les instal·lacions, ensenyava el vestidor, ensenyava... i hi havia aquesta litúrgia a la Premier i sobretot dins del Manchester City de el jugador veterà que potser juga més o juga menys, instrueix el jove, li explica, l'ajuda, etc. I Rodri l'altre dia va fer unes declaracions amb Bernal en el que jo crec que ell sent que està en un moment de la seva carrera que li toca fer això. Jo ho he viscut en el City i jo crec que ho farà perquè a part que és bon tio, perquè ell ho ha viscut i li han fet a ell. O sigui, en el City hi ha hagut Kompany, hi ha hagut Fernandinho, ara la figura aquesta la té molt Rubén Díaz també, i això existeix, i Rodri exercirà d'això en el vestidor del Barça.
2: Sobre Bernal, que és un altre debat, no?, col·lateral de l'arribada de Rodri, de dir, hòstia, tindrà menys minuts, què passarà amb Bernal? El Raúl Llimós, que és polivalent. Fas unes entrevistes amb Panini, no?, amb la gent de Panini, que fas unes entrevistes.
0: Sí, fem un videopodcast, i curiosament, de moment hem fet tres entrevistes, i hem fet Julián Álvarez, Fermín, i Marc Bernal.
3: Hosti, teniu punteria, eh?
2: Sí, sí. Però, perdona, i què fas? Els ensenyes cromos? Els hi vas treure cromos de Panini?
0: Fem, és un videopodcast, és una entrevista per conèixer-los a ells com a la seva trajectòria, com a persones, amb uns cromos pel mig. És a dir, els anem traient cromos i obrim un sobre de Panini, la màgia de Panini, totes aquestes coses.
2: I a Bernal, quan li vas fer l'entrevista a Bernal?
0: L'1 de juliol, allà al Berguedà, amb el seu campus. L'1 de juliol en ple Mundial.
2: T'ho imagina't, l'1 de juliol.
3: Sí, sí, sí.
2: L'1 de juliol era mitjans... Fui, acabava de començar el Mundial va començar l'11 de juny, estàvem a la meitat del Mundial. I tu li treus un sobre amb
0: sí,
2: Rodri.
0: Llavors, no, portem uns cromos grans...
2: T'ho imagina't, el visionari Raúl Llimós.
0: No, però això
2: ho
0: fem...
2: Li treus un cromo de Rodri quan no sabíem que Barça...
3: No, no, no,
0: però li trec el cromo de Rodri perquè juga a la seva posició i és un referent. Vale. Li vaig treure... El de Busquets, el de Rodri, el de Cubarsí, el de Lamine, perquè són de la seva generació. I llavors ell li treus el cromo així gran, l'ensenyes, i ell parla del cromo del jugador.
2: Va, anem a sentir què li diu.
0: És en castellà, l'entrevista.
2: Marc Bernal, en aquesta xerrada amb Panini, amb Raúl Llimós, què li diu sobre Rodri l'1 de juliol, quan ningú es podia imaginar que Rodri acabaria sent company de Bernal?
5: No, és la verdad que tuve la suerte el otro día de estar una semana con él y es un jugador que es un ejemplo, tanto como dentro del campo como fuera, lo profesional que es. Es un jugador que es un líder dentro del campo y también fuera, sobre todo, que sobre todo a nosotros, que quizá íbamos más perdidos, nos orientaba y demás. Y luego dentro del campo, al final, tiene un balón de oro, el pivote titular de la selección, siendo importante, y la verdad que es un pedazo de jugador.
2: Diu, he estat una setmana con él perquè Bernal va anar als entrenaments previs amb la selecció espanyola, sí. No? De la Fuentes van dur 8 o 9 jugadors.
0: Correcte.
2: Que van ser premiats per anar allà, no? I allà van coincidir. T'ho imagina't, hi ha l'elogia.
0: Parlar amb un respecte, clar, i no teníem ni idea...
3: No. Que bo, és boníssim, això.
0: En cap moment es va plantejar la possibilitat que... Vull dir, 1 de juliol encara no estaven en...
1: Jo crec que Marc Bernal, evidentment, ell deu pensar interiorment de dir... O sigui, segurament em resta... Ja no perquè pugui jugar més de pivot o menys, sinó... Al final és un migcampista més, per tant, em restarà opcions de jugar. Però d'altra banda, jo estic segur també que aquest noi, com és molt intel·ligent, sí. També pensa... Ostres, sí, però... Si amb aquest tio li absorbeixo el coneixement en els propers 2 anys, compte. I a més, jo continuo pensant una cosa, o sigui, hem parlat moltíssim de Bernal pivot, que sí, eh? O sigui, que Bernal és pivot, però el Bernal interior n'hem parlat poc i Bernal quan ha jugat d'interior, compta, eh?
2: Sí, pot ser que vegui algun dia Rodri Bernal?
1: Estic seguríssim.
3: És a dir, si veiem Rodri Bernal Pedri, que podríem arribar-lo a veure, seria un 4-3-3. Sí. O sigui, el Barça deixaria de jugar aquest 4-2-3-1 per jugar Pedri i Bernal com a dos interiors. I sí que podrien jugar, o sigui, són compatibles, els tres poden jugar junts. Si ens ho preguntem, estic 100% segur. I amb això que diu el Carlos, jo crec que Bernal, si li dius què prefereixes, abans de que vingui Rodri, eh? Què prefereixes jugar aquest any 30 partits titulars o que vingui Rodri i jugues 15 de titular? Jo crec que amb 19 anys prefereix estar al costat de Rodri, tenir tots els entrenos tot l'any i jugar 15 partits menys de titular. Jo m'imagino, que amb 19 anys, si en tingués 27, no, eh?
2: L'ego dels futbolistes, no sé si ho permetria, però entenc el que vols dir, que li pots sumar més a la seva carrera això que dius, no? Que no haver estat titular i tenir la pressió ara, aquesta temporada, de ser el titular del Barça.
1: Però jo, i repeteixo, jo crec que no, si no descarto gens al veure el Rodri Bernal, o dona igual, o Gavi jugant de pivot i Bernal jugant d'interior també, perquè crec que és un noi que té la capacitat per jugar entre línies i té gol. És que, és que l'any passat dels partits que va jugar d'interior va fer gols. I té arribada, té bon copeig, és capaç d'explotar en profunditat també si cal.
0: I a Flick li agrada molt.
2: Molt.
0: A Flick però li si agrada
2: el
0: molt.
2: El debut de Flick va ser amb Bernal Casado, sí, el primer partit de la història de Flick amb el Barça.
0: A València. Fixa't l'any passat quan el partit aquell de Copa meravellós contra l'Atlètic de Madrid. Meravellós perquè va ser un gran partit, dos gols, tot i que després no vam passar.
2: Fa dos gols, no?
0: Sí, fa dos gols. I des d'aquell partit, Flick li dona continuïtat.
3: Que, de fet, és veritat.
2: Tram final de la temporada. Sí,
3: sí, torna de Jong,
0: per davant de Jong.
2: Mira, d'aquest no n'hem parlat. Avui.
0: No cal, no?
2: Pobre. Hòstia, avui hi ha xiulada.
3: Xiulada,
0: eh? Molta gent pujant al...
2: Al carro, era.
0: Al carro, eh?
2: Sí. Està poc aquí que...
3: És que de Jong, saps el que
2: per mi... Contentíssim, està poc aquí.
3: El pitjor que li ha passat aquesta setmana, que és sortir i parlar, i el dia següent que el teu entrenador... amb una decisió,
2: et tregui la capitania.
3: Et contradigui.
2: No, i et tregui la capitania.
3: I al final el contradiu, perquè ell surt, es queixa, no, que la premsa diu, que jo, i el dia següent l'entrenador t'ha contradit, et treu la capitania.
0: Per mi, Marc, el cas amb De Jong no és d'aquest estiu. No és això del Mundial, no és la lesió.
2: No ha funcionat.
0: No és el tractament conservador. No ha funcionat. És que allà, jo crec que... És que, no sé, cau pel seu propi pes, no?
3: A mi les declaracions...
0: Ja sé que hi ha molts, sobretot els que sou més puristes...
2: David Bernabéu, per exemple.
0: El del Mas, no sé, hi ha una colla que us agrada i que li veieu coses que els mortals, els altres, no li veiem. No li veiem. O sigui, no li veiem a un futbolista que no trepitja l'àrea, ja sé que no és la seva funció, bla, bla, bli, bli, que no xuta, que no assisteix, vull dir, és un jugador que ha ofert un rendiment, i ja no parlo del compromís o d'altres coses que també ens agraden, eh? Però, hòstia...
3: El primer és que no emociona.
2: En argentí, tu diries que els 7 anys de De Jong és pecho frío.
0: Sí. Totalment. Jo, el divendres de la setmana passada vam estar una hora de tertúlia pràcticament parlant aquí sobre Frenkie De Jong i jo crec que hi ha una... O sigui, més enllà d'això que deies, els més puristes us agrada... Bueno, jo, si el que dic és que per mi Frenkie és un molt bon jugador...
2: No, per mi també.
0: Però té una cosa, que és que si el Barça no pot jugar de 6 perquè no té rigor posicional, no pot jugar de 6 de 8 perquè no és un de, o sigui, no té aquesta capacitat de distribució, ell li agrada molt més conduir i tal, que no pas al distribuir, al jugar ràpid, i no pot jugar de 10 perquè no té arribada i no té gol. Per tant, al final, jo crec que és un problema greu d'encaix, el que passa que jo crec que com tots els entrenadors li veuen qualitats, doncs al final l'acabes posant, però crec que en el Barça, que jo m'imagino al meu cap...
2: No el veus ni de pivot defensiu ni d'interiors.
0: No el veig a cap
2: ni
0: posició.
2: De mitja punta.
0: I amb això no dic que... Jo no dic que sigui mal jugador, però jo no el veig en el Barça.
2: Però ara tenim tanta qualitat.
0: Com a clar,
2: al mig del camp, que és que ja...
3: Sobres. Ara ja no és el millor.
0: És que ja ho hem dit. Sí. Jo crec que ell, el dia que es recuperi, si el Barça ha agafat, com crec que, que passarà, velocitat de creuer en el mig del camp, amb totes les bèsties que té... ell quedarà allà de dir, a veure què passa.
2: I la gran pregunta és, Xavi Hernández el convocarà? Hòstia, el cercle, meravellós.
3: Ah, sí. Xavi Hernández
2: és seleccionador dels Països Baixos.
0: Home, sí, sí. Jo crec que sí.
2: Sí, val, però...
0: En el context selecció holandès, selecció dels Països Baixos.
2: Això del futbol dona tantes voltes.
0: Segurament en Xavi va jugar els millors...
2: Sí. I hi ha una etapa amb Flick...
3: Bueno, amb Flick ha estat molt bé.
2: Hi ha una etapa amb Flick que també...
3: El Flick Pedri, el De Jong Pedri ha sigut...
2: Va haver una etapa, sí.
0: En algun moment, en Fugàs...
3: Sí, a mi De Jong... A mi el De Jong Pedri m'ha agradat molt i crec que ha sigut el millor doble pivot que ha tret Flick. Però De Jong el mata el que diu davant dels micròfons. Igual que Ferran. O sigui, a mi és que em fica molt nerviós. Quin tipus de jugador ets en el camp i després què dius en els micròfons, què expresses, què tal? I De Jong, molt malament, sincerament, a les seves declaracions, tirant el ventilador, per mi, i no fent autocrítica, llavors... Això a mi et rebaixa molt.
0: Vosaltres creieu que la decisió de Flick amb la capitania té a veure amb l'entrevista?
3: Sí. Jo, bueno, la meva sensació
2: és que sí. I també amb el que no s'ha volgut operar, que era la via més ràpida per solucionar el problema que té. Perquè el tractament conservador, com explicava avui la Marta, pot funcionar, però li deixarà molt inestable aquella zona del genoll. I llavors pot ser que es torni a trencar ràpidament. I per tant és un jugador
0: té a veure amb el
2: compromís. No pots comptar, no? Pots
0: segurament té a veure amb el compromís.
2: Una mica és això.
0: En general... En tot el temps que ha estat aquí. Sí. És que a més avui el contrast, perdona, Aleix, el contrast ha sigut molt bèstia, perquè s'ha passat de la xiulada a De Jong a la atronadora ovació, més crits, més Rodri,
1: a Rodri. Llavors, el contrast per mi ha sigut...
3: Total.
1: Tu, molt bèstia.
2: Sí.
1: Des del, des de, són d'aquestes coses que des de casa potser no te'n dones compte, però allà, in situ, dius, hòstia, és que clar, tu veus l'esbroncada que li ha caigut amb un i ja dic, l'ovació, els ànims, tot això, que li ha caigut a l'altre, i dius, clar, el contrast ha sigut molt bèstia per mi.
2: 3:12, fem una pausa, i ara quan tornem recordaré la informació que hem explicat durant la transmissió del Barça Jugarracú sobre el que passarà dijous en la prèvia del Barça Atlètic de Bilbao, que és el primer partit oficial a l'estadi, al Camp Nou, dijous, de la, no demà, dijous de la setmana que ve, dia 27 d'agost, en aquest primer partit del Barça a la Lliga a casa, Barça Atlètic de Bilbao, hi haurà una prèvia molt especial, com hem avançat fa uns minuts al Barça Jugarracú. Ara recordem per què.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Rotze i la mitjanit arriba el nou Omoda 7SHS. És un SUV potent, eficient i tecnològic. Fins a 279 cavalls de potència, té més de 90 km en mode elèctric i fins a 1.200 km d'autonomia totals. Ara el pots trobar, aquest Omoda 7SHS, des de 32.990 euros. Amb acabats premium, a preu del bàsic, i amb tot el que necessites. Omoda 7SHS. Consulta les condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.

0: ja parlàvem de Rodri, com us deia abans de la publicitat, una informació crec que destacada del que passarà dijous en la prèvia del Barça Atlètic de Bilbao. El Barça debuta aquest diumenge, d'aquí a 4 dies al Martínez Valero, i després jugarà dijous a casa amb l'Atlètic de Bilbao, dilluns 31 d'agost a casa amb el Rayo Vallecano, i el següent partit a casa és un Barça Racing en dimecres. O sigui, el Barça no juga en cap de setmana fins a l'octubre, al Camp Nou.
1: Barça Racing la setmana
0: del 16 de setembre. Post-diada.
1: I després del Barça-Rayo, què hi ha?
0: Després del Barça-Rayo hi ha un València-Barça i un Llevant-Barça. El Barça juga dues jornades seguides fora de casa.
1: Tu deies següent partit a casa.
0: Què vols dir?
1: Tu has dit, després del Barça-Rayo, el següent partit és un Barça-Racing a casa, vols dir?
0: A casa, sí, sí.
1: D'acord.
0: O sigui, el Barça, durant el mes de setembre i agost, a casa jugarà en dijous, en dilluns i segurament en dimecres. No jugarà en dissabte o diumenge. Bé, el detall d'aquest pròxim dijous, Barça-Atlètic de Bilbao. La Federació Espanyola de Futbol portarà la Copa del Món, el títol que va guanyar la selecció espanyola, la Copa Jules Rimet, ho dic bé?
1: Sí. Jules Rimet, sí. Jules Rimet no era l'anterior?
0: Bé,
2: Ara m'hi pilles,
0: Ara m'estic tirant a la piscina.
1: Jo crec que Jules Rimet era el trofeu anterior, que no era com la bola, saps? Bueno, ara ho miro.
0: La copa. La
2: clàssica daurada.
0: Sí, la copa, sí. Daurada. Doncs bé, la Federació Espanyola la portarà, estarà posada allà sobre la gespa, com ha passat avui al Metropolitano, i es farà una fotografia, evidentment, històrica, amb 7 jugadors del Barça que han participat en aquest Mundial, més Rodri. Per tant, el Barça aprofitarà que ha fitxat Rodri i farà una foto amb 8 campions del món vestits de blaugrana amb la Copa. Evidentment hi haurà Luis de la Fuente, Rafael Lozano, el president de la Federació Espanyola. És una iniciativa que ha tingut la Federació per lluir aquesta segona Copa del Món, aquest segon Mundial que ha guanyat Espanya. Està oferint a tots els equips que hagin tingut mundialistes espanyols d'anar al seu estadi en el primer partit a casa i oferir aquesta Copa del Món. Avui s'ha fet el Metropolitano, primer partit a casa de l'Atlético en aquesta lliga, s'ha portat la Copa del Món i s'ha fet una fotografia amb els 4 espanyols que tenia l'Atlético, un dels quals era Grimaldo, que no era futbolista de l'Atlético, però ara també ho és i per tant també ha aparegut a la foto.
2: Grimaldo, Baena, no?
3: Baena, Pubill i Marcos Llorente.
0: I Marcos Llorente, aquests 4 jugadors s'han fet la foto amb la Copa, que no és la Jules Rimet, és l'anterior, no?
1: Sí, sí, correcte, és l'anterior. Sí, la Jules Rimet va ser la Copa, el trofeu, entre els anys 30 i 70. El 70.
0: Correcte.
1: El 74 ja es va entregar aquesta de la bola del món.
0: Que és xulíssima, la bola del món. Agafada amb les mans.
1: Que la va fer, per cert, un italià, la va dissenyar, que es deia Silvio Gazzaniga.
0: Endavant. Doncs això, dijous, en la prèvia, hi haurà aquest homenatge. A molta gent no li agradarà, perquè hi ha el simbolisme d'Espanya, la selecció espanyola, però a mi em sembla una gran iniciativa de la Federació Espanyola, perquè, hòstia, és que el Barça té 7 campions del món. Més Rodri, ara, més a més. 8 campions del món.
2: No, és que tenia 8. S'ha anat Ferran. O sigui, tenia 8.
0: El tenia 8 ja, sí, però sí, clar, sí. Clar, seran 7 més Rodri, que són 8.
2: Val, ja eren 8, vull dir que sí.
0: Però
2: sí.
0: En quin moment pots arribar a tenir aquesta xifra? En quin moment pots arribar a fer aquesta fotografia, no? De tants campions del món jugant al teu equip.
3: I perquè és la zona Fermín.
0: Sí, perquè les confirmen, si no són nous, sí. Doncs això, la federació ha ofert això, veurem si l'Atlètic de Bilbao, quan jugui a casa aquest dissabte, també vol que la federació vagi amb la Copa i homenatjar Laporte, Unai Simón, Nico Williams. Al Celta li han ofert també, amb Borja Iglesias, i volen que vagi la Copa allà, vull dir que
2: Madrid
0: li han ofert, i evidentment hi haurà homenatge al Bernabéu també amb la Copa, i el Barça ha dit que sí, el Barça ha cregut que, evidentment, doncs era una imatge històrica, una imatge que donarà la volta al món, no? Tenir aquests 8 jugadors vestits de blaugrana amb el títol de la Copa del Món, que és una cosa molt difícil de guanyar. Això es passarà en la prèvia, d'aquest dijous, dia 27 d'agost, a les 9 de la nit és el partit, doncs una mica abans es farà tot aquest homenatge. De Rodri, ja la derivada del Madrid. Abans ho comentaves tu, Mourinho va dir això en l'entrevista d'ahir al Chiringuito.
4: Hablé un par de veces y Real Madrid le hace una oferta muy buena. Sin negociar con el Manchester City, el club ha tenido contactos con Rodri, le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
1: Sí, però va estar molt...
0: Això és una excusa.
1: Jo estic preocupat perquè està aquest Mourinho no és... O sigui, està amb una pell de xai, està en un modo zen, que no sé fins quan durarà.
2: No te'l creus, eh?
1: No, no me'l crec, no me'l crec.
2: No t'està enganyant, vaja.
1: De fet, hi ha una pista. De fet, Mourinho no ha estat presentat. No ha ofert una roda de premsa.
2: No, no, ahir va fer
1: aquesta... Va fer l'acte amb Florentino allà, al mitjans del club, i després l'entrevista amiga, agraïda amb el xiringuito, no? Tot controlat. Però no s'ha sotmès encara a una roda de premsa, ni després dels amistosos de pretemporada, res. Llavors jo crec que s'està com... No el volen exposar...
0: Divendres el veurem, no? Abans de la prèvia de l'Espanyol-Madrid.
1: Suposo que sí, Jo crec que estarà en aquest... Així, fins que...
2: Li pitin un penal en contra...
1: O palmi el primer partit, o vegi que no funciona, no sé.
0: Però és una excusa de mal pagador, vull dir...
1: És veritat que és un Mourinho més madur, més gran, i és un home de 60 anys, vull dir... I és una altra història, però... Yeah. Ara, Mourinho, sense aquella... perd l'essència.
0: Ara, et reconeix que, diu, Rodri tenia dudes del projecte del Madrid. O sigui, això, que reconegui això, a mi m'ha semblat important.
1: I reconeix que l'ha trucat. Sí. Dues vegades, va dir. Això m'ha sorprès que ho digui.
3: Però sempre acaba deixant... Sí, a mi m'agrada, perquè diu, Rodri duda... Si reconeix que l'ha trucat, sí. Diu Rodri duda. Però ell sempre acaba dient... I això m'ha fet dudar a mi.
1: Sí, però el tall...
0: Jo lo descarto, no?
3: Però, i s'ha acabat la peli.
1: El tall era la resposta és més ampla, i després diu, no, però muy bien, Rodri... L'elogia a Rodri, fantástico jugador, espero que le vaya bien... Bueno, no del todo, però que le vaya bien... O sigui, el tio està com molt elegant.
2: Però jo crec, en aquesta resposta que fa, ell diu també, no sé si ho explicarem, en aquesta resposta que diu el Manchester City i Madrid tienen una gran relació...
1: José Ángel Sánchez i Ferran.
0: Soriano.
2: I Ferran, Soriano, exacte. Llavors, pel que hem anat coneixent, Rodri i el Madrid tenien un acord primer... Sí. No?
0: Enrique Riquelme, si hagués guanyat les eleccions, no?
2: Sí, però i Rodri sabia, amb Florentino, sabia el que cobraria, etc. Però no es tira endavant el fitxatge entre el City i el Madrid. Vull dir que jo crec que ell aquí deixa anar una mica com dient tan bona relació que havia, per què no es comença a fraguar el fitxatge? I jo crec que no es fragua perquè Rodri tenia dubtes, vull dir que al final el fitxatge no es fa perquè Rodri no volia anar al Madrid, en el fons. És clar, així de clar.
0: Perquè futbolísticament li agradava, no? li agradava molt més al Barça, el seduïa molt més al Barça.
1: I segurament Mourinho li feia una mandra descomunal.
2: Sí, sí, és que en el fons... si tu
0: venint de Guardiola, vols dir, potser.
1: Bueno, hi ha molta mandra a Mourinho, segur.
2: Sí, sí, si tu acabes una trajectòria en el City i has de decidir, jo crec que estava en un moment, o està en un moment de la seva carrera, que podia decidir.
1: I després vas a un vestidor on tens a...
0: Mbappé, Vinícius...
1: Un Diomandé aquest, que no sabem de quin peu calçarà, però tens un Vinícius que també fa mandra.
2: Tchouaméni, Valverde, ja, Benan...
0: I l'han renovat, compte la temporada. Passa que el Madrid és cert que ha fitxat bé, a priori.
1: Sí,
0: Corella és un bon fitxatge, Diamandé aquest
1: falta,
0: té bona pinta...
1: Ara falta que juguin com un equip.
3: Sí. Però sí, jo estic d'acord que el mercat de fitxatges del Madrid ha estat bo. Però on tens l'oportunitat real de millorar la teva plantilla respecte al que li està passant al Madrid fa 2 anys, era fitxant a Rodri. Ah. Per mi, eh? I això és una opinió...
1: I la prova és que el volien.
3: Això és una opinió...
1: Que Mourinho el va trucar 2 vegades, vull dir, sí. Que aquesta és la prova.
3: Per mi és una opinió purament futbolística, eh? O sigui, més enllà de colors. Jo, per mi, l'oportunitat que tenia el Madrid amb Rodri era de poder... tapar un problema que ha tingut durant 2 anys, que ells porten 2 anys des que Kroos es retira, ells porten 2 anys buscant un perfil d'organitzador que els doni més capacitat amb la pilota i tal, perquè Tchouaméni i Valverde, que tenen moltíssimes virtuts, cap d'elles és ser un gran distribuïdor de joc. Per tant, jo crec que el Madrid tenia l'oportunitat amb Rodri de solventar una carència important a nivell de plantilla. Ah, que s'ha reforçat, clar, que Diomandé és boníssim, per suposat, i no anem a presentar Cucurella, que evidentment el rendiment que porta durant els darrers anys és evidentíssim. Mm. Per tant, però ja dic, per mi, l'oportunitat del Madrid de arreglar un problema greu a nivell estructural l'ha perduda, sense fitxar Rodri.
2: És que Madrid amb Rodri, per mi, hauria sigut... Ui, el Madrid amb Rodri, per mi, hauria sigut favorit, potser, a guanyar la Lliga. O sigui, hauria tingut un equip molt més complet que el que potser tindria el Barça.
1: Ahir Mourinho va dir que ell confia... que ell que ser capaç de millorar alguns futbolistes que té a la plantilla i que no han ofert unes virtuts que ell creu que pot treure. Suposo que parla de Tchouaméni, de Valverde,
2: sí, que es vol compartir... També.
0: Mira, ara us vull demanar... Hem de parar un segon, un minut abans de la mitjanit. I m'agradaria que em diguéssiu quina creieu que és la millor plantilla, Barça Atlético o Real Madrid? Però no ho digueu des del cor, que si no diríeu el Barça. Vull dir, anem a analitzem-les un moment, nom per nom. A veure qui creieu que és millor. Vinga.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: Ganarles el derbi es lo único que pido.
7: Volver a ser grandes.
8: Un altre sextet serà massa.
9: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
10: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
11: Qué ambientazo, mano.
10: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
11: Qué barbaridad.
10: Increíble. La asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
11: Buena venta.
10: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
11: Ven a por más.
10: ¡Ven a Ocasión Plus!
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
12: 93.394 93394
5: Sèrie
12: 27027.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 12 i un minut. Aquí seguim el Tu diràs, versió estiu encara, i serem fins a quarts d'una, és a dir, ens queda mitja horeta de programa. Tancarem de seguida la tertúlia amb el Carlos Martínez, el Marc Marvall i el Raül Llimós. Una tertúlia avui molt interessant, perquè és que hi ha molts temes de debats, més enllà del Gamper, perquè el mercat ha estat realment mogut aquest any. Abans deia la Marta que el Barça s'ha gastat més calés que l'any de les palanques, que van arribar Lewandowski, Koundé, Rafinha... Ja s'ha gastat més calés, 163 milions s'ha gastat el Barça. I si ara compra el nou, clar, és que se n'anirà els 200 milions al Barça. Ara, és cert que, com hem explicat aquí a RAC1 moltes vegades,
2: no?
1: El Barça està fitxant per dos estius, perquè l'estiu que ve, com que haurà de tornar a Montjuïc i tindrà problemes.
3: La tornada a l'estadi... I a més, avui he vist que les llotges de l'anella entre segona i tercera graderia ja tenen vidres i tot. Sí. I aquí estan accelerant, eh? Aquí és on hi ha el money.
2: Brillo.
1: La part més important són les anelles de compressió que es posen a sobre de la tercera graderia. Saps que són uns totxos de ferro, heu vist, que s'estan posant...
3: Sí. Allò és per aguantar la coberta, no?
1: Allò és per poder aguantar tots els cables tensors que aguantaran la coberta. Avui m'explicaven que estan anant amb molt bon ritme i que a principis d'octubre estaran posades totes les anelles de compressió. Evidentment, després t'hauràs d'esperar l'estiu per pujar la coberta.
3: Sí, però
1: Barça... que estan anant molt ràpid. I un cop posades les anelles de compressió, potser ja llavors pots començar a obrir zones de tercera graderia perquè entri públic. Que la idea és que aquest any vagi entrant públic.
3: El que l'interessa realment és obrir el museu aquesta temporada, perquè aquí també hi ha money.
1: Que això estarà dalt, també.
3: I les llotges jo crec que no les podran obrir, però l'interessaria, perquè aquí també hi ha la pasta.
1: La idea és que si obren, no sé, per exemple, Gol Nord, tercera graderia, obrin llotges i tercera graderia, de Gol Nord.
2: I el museu on està?
1: Està a la zona de dalt, també, de tribuna.
2: De tribuna.
1: A sobre de la tribuna, diguem, allà hi haurà el nou museu.
3: El museu, jo crec que, pel que jo tinc entès, el volen obrir el primer trimestre del 27.
1: Sí.
3: És a dir, ara està provisional allà a la pista de gel i el volen obrir ja a la seva ubicació.
2: Però quan
3: posin... És una prioritat.
2: Clar, quan posin la coberta...
1: No, s'haurà de tornar a tancar.
2: S'haurà de tornar a tancar el museu, no?
1: Sí, sí. Clar. No sé, això ja no sé si tècnicament es podria accedir només al museu i en canvi, no sé, això no sé dir-t'ho. Bé, el que anàvem, això de les plantilles. Abans, però, oi que estem... Hola, Nil Piera, eh?
4: Hola, bona nit.
1: Estem pendents de la segona part de l'entrevista de Josep Mourinho al Chiringuito, o sigui, avui hi ha segona part.
4: Sí, de moment encara no s'ha més, tot just acaba de començar el programa, però s'espera que en els pròxims minuts surti i el Chiringuito ha publicat avui un avenç molt curtet en què Mourinho parla, atenció, del cas Negreira.
5: ¿Qué opina del caso Negreira?
6: Cuando yo estaba aquí, yo olía algo.
1: Oh.
7: Aquest és el Mourinho.
1: 2009.
7: Aquest és el Mourinho.
1: 2009, 2010, aquella època de Mourinho Guardiola, jo olia algo, ha dit. Hòstia. Hola, Miquel Agut, eh?
8: Bona nit.
1: Bona nit. Quin olfacte tenia Mourinho.
8: Home, ja, d'anar sempre n'ha tingut.
1: Sí.
8: Però, clar, Florentino fitxa el Mourinho perquè vol el Mourinho de 2009. O sigui, ara tothom diu, no, és que té el perfil molt baix, però Florentino el fitxa perquè vol allò.
3: Espera't.
8: Per combatre el Barça.
3: Ja sortirà. Mira, és que amb aquesta resposta ja...
8: Ja farà l'escalfament a la banda.
3: Ja va sortir.
1: Això és un tastet del que avui...
4: Sí, haurem d'esperar, no? L'entrevista que doni una mica més d'explicacions per a aquestes acusacions. Mentrestant, a Madrid continua amb la roda de presentacions i si ahir va ser el mateix Mourinho qui van presentar, avui ha estat el torn de Bernardo Silva en un acte novament a porta tancada. Bernardo ha parlat als mitjans del club on ha dit que jugar al Madrid no és per tothom.
9: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
4: El Madrid, que continuarà presentant la resta de fitxatges al llarg de la setmana amb la mateixa fórmula, a porta tancada i amb l'única presència dels mitjans del club, tot plegat mentre els de Mourinho ja preparen l'estrena a la Lliga d'aquest dissabte davant l'Espanyol.
1: Sí, aquest dissabte ja partiràs a la segona jornada de Lliga a l'RCD Stadium Espanyol-Real Madrid, a 9:45 de la nit, evidentment en directe a RAC1. De fet, demà anirem a parlar amb Edu Expósito, ja que l'Espanyol és líder, de moment, perquè va guanyar 3-0 Llevant, com veuen aquesta segona jornada contra el Madrid des de l'òptica blanquiblava. És curiós, això de les presentacions a porta tancada. No sé, un negoci, potser pot ser un negoci?
2: Podria arribar a ser, no? O sigui, des de Madrid hi ha mitjans que diuen que no és que vulgui bunqueritzar el club, sinó que ho està fent amb un propòsit que més endavant sabrem quin és. O sigui, t'ho venen com que hi ha realment un objectiu darrere, però d'entrada sembla que no vol que ningú li faci preguntes a Mourinho o a Bernardo Silva que no vulguin fer i bueno, no fan rodes de premsa obertes.
1: O que hagis de pagar per tenir les imatges, o que hagis de pagar per tenir declaració. No sé, pot ser que aquí hi ha alguna idea per guanyar calés, no sé.
3: I no hi ha una rebel·lió del...
2: De moment,
3: dels mitjans.
2: Jo no n'he vist.
8: Ahir hi havia, no sí. Ho vam comentar amb en Gerard, que hi havia un periodista de Madrid, Alberto Pereiro, d'Onda Cero, que va dir que el seu mitjà no sonaria en declaracions de Mourinho, perquè aquella entrevista, si ho has fet una presentació i després dones una entrevista, és una altra cosa, però com que no hi havia hagut presentació i allò era com a moda de presentació, que al seu mitjà no sonarien talls de veu d'aquesta entrevista.
1: Però de l'entrevista als mitjans del club, no la del Chiringuito.
4: Als mitjans del club, el Chiringuito ho desconec, però ell parlava de la presentació oficial del club.
1: Clar, clar, la del club. Una entrevista a un mitjà com el del Chiringuito, sí, no, la pots no emetre estiguin, perquè això passa habitualment.
4: La resta de mitjans tampoc crec que estiguin molt contents que l'entrevista la faci el Chiringuito, però vaja, és la decisió de Florentino Pérez i com, ja està.
3: Home, és el programa que va triar, recordem-ho, Florentino, per presentar el seu projecte de la Superliga.
2: És veritat.
1: Però, com diria aquell, aquí tienen lo que han votado. Els socis del Real Madrid. Ballera,
3: escolta, el Chiringuito que ha canviat de canal i ha anat de faula.
1: Clar, sens dubte. Ballera, has entrat perquè... Si m'hi ha dit algú de Julián?
4: No, molt ràpid, a veure. És significatiu, jo crec, perquè li pregunten... Resulta que hi ha hagut un sector, molt sector del Metropolitano, sector, diguéssim, molt reduït, que ha insultat o ha proferit càntics, diguéssim, contra Julián Álvarez. I, home, com a mínim, la resposta de Simeone no és decantar-se per recolzar el futbolista.
10: Ai. Es una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias.
11: Muy respetuoso por nuestra gente.
4: Doncs, muy respetuoso
1: con nuestra gente.
4: Con nuestra gente.
1: Com dient que accepta que xilin o que aplaudeixin, no?
4: Sí, clar, aquí el... El, segurament
3: si vols seduir,
4: el pas fronterer
3: seduir Julián Álvarez no és la millor resposta
4: i s'ha de diferenciar entre un xiulets, per exemple, i insults, que és el que diu el periodista. Jo no era el Metropolitano, és a dir, que no puc copsar si han estat 10, si han estat 15 o si ha estat una part del Frente Atlético, no ho sé, però en tot cas, si són insults, sí que em sobta aquesta reacció del Cholo Simeone, malgrat que és veritat que hi ha molts entrenadors que a vegades quan xiulen a un jugador no opten per dir no, el públic no sobirà i pot fer el que vulgui en un camp de futbol. Però si hi ha insults pel mig i el teu jugador saps que vol marxar, no ho sé, esperava un altre tipus de resposta del Cholo.
1: Sí. Per exemple, Pep Guardiola, que ha sortit ara un documental que defensa el seu jugador...
4: Per exemple...
1: Té una pinta?
4: Podria haver tocat més el violí o barrejar una mica...
3: El de Mourinho a Netflix i el de Guardiola Prime.
1: Vull, no l'he mirat. Mira, em va aparèixer ahir el de Mourinho a Netflix. Tu l'has vist? I què?
2: El de Mourinho.
1: Val la pena. És que jo he pensat, no me'l miraré.
3: Una mica blanqueig.
2: Jo t'he de dir que...
3: Una mica la línia del Mourinho Zen.
2: Exacte. O sigui, hi ha alguna línia de comunicació darrere de Mourinho que li estan intentant canviar la imatge. Ara, és veritat que tota la seva carrera comprimida amb tres capítols d'una hora cada capítol, te n'adones que ha guanyat molt també aquest entrenador amb 25 anys de carrera.
3: Sí, però la part fosca de Mourinho...
2: No la treu. No surt.
1: No surt. A mi m'agrada el de Ronaldinho. Aquest sí que m'agrada a Netflix. M'agrada molt el documental de Ronaldinho. I tinc moltes ganes de veure el de Pep Guardiola, que se n'han fet tastets ja a l'Amazon Prime.
2: Però em sembla...
1: Prime Video, perdó.
2: Em sembla que la localització serà important amb aquest. És a dir, el de Guardiola no sé si es pot veure a tot arreu. I no sé si a Espanya
1: només
2: es pot veure.
1: És a Regne Unit i Irlanda, pot ser?
2: Crec que sí. Sí.
3: Va, però ja arribarà, no?
2: D'alguna manera arribarà, però ara l'estrena no és a Espanya.
1: No.
2: Sí.
1: Va. Bé, gràcies, Ballera. Doncs.
4: A vosaltres, bona nit.
1: Adéu-siau. Així està el cas Julián, que, com ja hem anat explicant a les últimes hores, el Barça se n'ha d'anar oblidant i centrar-se en un altre nou que vol fitxar també abans que es tanqui el mercat. La pregunta... Quina creieu que és la millor plantilla per lluitar per la Lliga o per la Champions, si voleu? Barça, Madrid o Atlético? El Miquel s'ho està mirant. I què?
8: Aviam, la plantilla, segons Transfer Market, que té un valor més alt, és la del Madrid, amb 1.450 milions, 1.280 la del Barça, i la de l'Atlètic de Madrid, a la meitat, de moment, 652 milions, per molt que hi hagi Apolo, inversions, i que diguin que volen lluitar contra el Barça i contra el Madrid el títol de Lliga. El Barça, porter Joan i Chesney de segon, i clar, molta gent al darrere, podrien fer Eric Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo en defensa, però hi ha Koundé, hi ha Christensen, hi ha Cortés, hi ha Balde, encara hi ha Héctor Fort. Poses un doble pivot, Rodri i Pedri, però allà hi ha Bernal, De Jong, Gavi, Xavi Espar, de moment, i Casador, encara. I a dalt seria Lamin a una banda, Rafinha a l'altra, Olmo pel mig, però podria ser Adeyemi en el lloc de Lamin, Fermín pel mig i Visibo a l'esquerra, i Hamza, de moment, com a substitut de Gordon, que seria el nou que pogués tenir el Barça, tot esperant, com ha dit Deco avui, de reforçar aquesta posició. En el cas del Madrid, Courtois i l'únic com a porters, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella al darrere, amb Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, que el col·loco com a suplent perquè està lesionat, però segurament quan estigui bé hauria de ser titularíssim, Álvaro Carreras, Asensio i Mendy. O sigui, hi ha una allau de defenses al vestidor del Madrid. Fede Valverde l'he posat amb Bernardo Silva, el doble pivot, perquè en Tchouaméni em semblava massa agosarat, tenint en compte l'amistat que els uneix. També hi ha Arda Güler, Thiago Pitarch i Camavinga. Consti en acte que amb un equip com el Madrid, amb una davantera tan vertiginosa, segurament farà falta al mig del camp amb cama forta per poder aguantar el ritme, i no sé si Bernardo ho serà, el treballarà en prou aquest equip. Diomandé, Bellingham, Vinícius a les mitja puntes, podrien ser també Rodrigo, Brahim o Endrick, que encara forma part del Madrid, i a dalt Mbappé, i el suplent seria Carlos Espí. I a l'Atlètic de Madrid...
1: Sí, déu-n'hi-do, la plantilla del Madrid també.
2: Plantillot.
1: No, nom per nom, i després veurem el rendiment, però a dalt tenen Bellingham, Vinícius, Mbappé, han fitxat Carlos Espí, Diomandé, Brahim, que estava tenint bon peu, també. Arda Güler pot jugar també en aquestes posicions, tot i que tu l'has posat a més al mig del camp. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do l'atac del Madrid.
2: Té el millor atac, sí. Crec.
1: És que, I l'Atlético què té, a veure?
8: L'Atlético de Madrid segurament és qui necessita més reformes, crec, tenint en compte com té la plantilla ara, perquè el Black, evidentment, és indiscutible. Encara hi ha Musso, tot i que diuen que alguns clubs el volen fitxar com a primer porter. Llorente a la dreta, Cuti, Romero, Hanchko de centrals, i s'espera que Grimaldo a l'esquerra. Hi ha jugadors que poden ser titulars perfectament, com Pubill, Lenormand, Jiménez, que és un clàssic. Al mig del camp, Barrios, Hulman, Baena, però aquí també hi ha molt per remenar, perquè hi ha Koke, hi ha Cardoso, hi ha Kangin Lee, que avui ha entrat i que pot ser potser un extrem o pot ser un interior més creatiu, diguéssim. Rodrigo Mendoza, encara hi és Lemar, Obed Vargas, que el van fitxar la temporada passada quan no el coneixia ningú, i a dalt seria Juliano, Julián i Lukman. I després sí que aquí baixa una mica, perquè hi ha Carlos Martín, que no hi compten, però encara forma part de la plantilla. Sorloth, que avui estava a la llotja i que està lesionat, però que pot ser que acabi sortint. I Arnau Ortiz, aquest jugador format al planter del Girona, i que la temporada passada a Primera Federació va fer una temporada al·lucinant.
2: Màxim golejador de Primera Federació.
8: Un jugador molt diferencial en aquella categoria, però que ara tindrà el 16, o sigui, número de primer equip, amb Simeone.
12: Sí, perquè no pot tenir...
8: I que avui ha estat titular.
3: I avui ha sigut titular.
8: Sí.
12: Sí, és un jugador que, al ser major de 23 anys, si vol alinear-lo amb el primer equip, ha de tenir dorsal de primer equip. No pot jugar amb dorsal de filial.
1: Com ho veieu? Perquè, aviam, el Barça té una bona plantilla, però tu veus els noms del Madrid i, a mi, home, l'Atlético, hòstia, Grimaldo, és un bol a l'esquerra, fitxat a Cuti Romero, que, bueno, és barruer com una mala cosa.
3: Per mi, però... amb la cirereta de Rodri i a l'espera del nou, al Barça, perquè el Madrid, evidentment, té un equipàs, com sempre, com cada any, té molts noms, però està per demostrar que facin un equip, que juguin com un equip, i que Mourinho aconsegueixi fer un bloc que jugui col·lectivament bé. El Barça ja ho ha demostrat. I ha millorat el producte, per tant, jo em quedaria amb el Barça.
1: Ara, jo...
3: I la Leti de Madrid em sembla la línia dels últims anys, no sé.
1: No li veus,
3: no? No trobo que... que amb el poder econòmic que han guanyat en els últims anys no acaben de fer un cop, perquè s'han gastat molts diners i es poden gastar molts diners, però no trobo que no apunten, els hi falta encara pujar un nivell.
1: Per mi el Madrid ha fet un salt endavant.
3: I per mi la clau és que canviïn l'entrenador, que és el que propiciaria, jo crec.
1: Clar, perquè porta molts anys.
3: Ara que han canviat la propietat, haurien de canviar.
1: A mi del Madrid el que em preocupa és que han millorat molt defensivament. O sigui, Dumfries millora Alexander-Arnold, Cucurella millora Álvaro Carreras, Konaté millora en principi a Huijsen i a la resta, Bernardo Silva és qualitat al mig del camp, i al davant, a veure com surt aquest Diomandé, i a veure com va la parella Bellingham-Vinicius, bé, el trio Bellingham-Vinicius-Mbappé, a veure si s'entenen o no. Però nom per nom, i havent guanyat les dues últimes lligues, a mi em fa una por. El Madrid aquest any, tal com s'ha reforçat...
2: Jo crec que en atac els millors noms són els del Madrid, de tots tres. I en defensa, potser diria que els millors noms són els del Madrid, a pes. Ara, qui té la plantilla més equilibrada és la del Barça. Llavors, quan en fem aquests jocs, a mi el joc que més m'agrada fer és dir com jugaria la plantilla del Madrid amb Simeone? O com jugaria la plantilla de l'Atlético amb Flick? Perquè la plantilla de l'Atlético amb Flick, com jugaria? Jugaria molt millor que el que juga, jo crec. Sí, per exemple. Sí, sí. Llavors, aquest és el joc que a mi m'agrada fer, de dir Grimaldo, Pubill, Lenormand, dona-li a Flick, perquè al final acabarà jugant Coque, no sé, ara no me'n recordo.
8: Cardoso, Hulman, Barrios, aquests. Allò...

0: partit de França.
1: Clar.
0: Però col·lectivament va jugar molt millor a Espanya i li va guanyar les semifinals, no? M'agrada, m'agrada.
2: I perquè és que el Madrid ha fet una mica França.
1: Clar, sí, Deschamps estaria encantat amb la plantilla del Madrid.
0: Físic, físic, físic, físic, i a davall ja s'ho farà.
2: I a Bellingham, Diomandé, Mbappé,
0: Vinícius... Sí, era no Lissé, Dembélé...
2: Lissé, Dembélé, Mbappé, Dué.
0: Molt bona, molt bona.
1: I per això penses, el doble pivot del Madrid, jo poso Bernardo Silva, que és un fitxatge i tot això, però...
3: Acabarà jugant aquí, Miquel. Perquè el Madrid, precisament...
0: Necessita algú. Necessita algú.
3: Llavors acabarà jugant aquí, perquè a més Mourinho ja ho va dir. No, ara l'estic posant de 10 perquè físicament no li dona, perquè acaba d'arribar i tal. Però acabarà jugant de 6 o de 8 perquè al Madrid li falta futbol en aquesta posició.
1: Això sí, Carlos, però
4: i
1: si
4: Bernardo
1: tu...
4: I Bernardo Valverde jugaran allà.
1: Clar, però si tu vas a anada i tornada i vols aguantar un ritme alt de partit, ja no dic contra, amb tot el respecte, contra el Llevant, per exemple, sinó partits de Champions o partits de Lliga exigents, si tu vols jugar això i buscar les contres... No sé si Bernardo t'aguantarà aquest tipus de joc, perquè ve de jugar amb Guardiola durant 10 anys i potser, no sé, ja sé que són enemics, però Tchouaméni o fins i tot Arda Güler, que no és el tio més pancaire, però que té 10 anys menys o 11 anys menys que Bernardo.
3: Sí, però precisament per això, i ja entro també amb l'anàlisi que anava a fer jo, és precisament per això, si el Madrid s'ha solidificat al darrere. O sigui, al final els perfils que signa són perfils que defensivament no en pilota, però defensivament millora molt el que tenia.
0: Clar,
3: o sigui, Dumfries no té ni l'ungla del peu d'Alexander Arnold, però defensivament és un animal, perquè a més té un físic superdotat, és capaç de resistir esforços, és capaç de sostenir extrems rivals d'alt nivell i tal, cosa que Alexander Arnold l'any passat va demostrar que no. Konaté, el mateix, és un central que a dia d'avui, a nivell d'exuberància física i de nivell defensiu, crec que està per sobre de Hausen i companyia. I Cucurella crec que a nivell defensiu millora per molt Álvaro Carreras, però per molt.
0: En un clàssic és Cucurella contra Lamine i Rafinha contra Dumfries.
3: Clar.
0: Va, serà més difícil.
3: Clar,
0: serà. Llavors,
3: jo crec que el Madrid, respecte a l'any passat, ha arreglat un problema, que és el nivell defensiu. Perquè al final el Madrid gols n'ha fet sempre. I amb la qualitat que té al davant, ostres, si amb Diomandé, Bellingham, Vinícius, Rodrigo, Brahim, Endrick, Arda Güler, Mbappé i Carlos Espí no fas gols...
2: A més, Bellingham no tindrà un any tan dolent com l'anterior. Vinícius... Per mi la clau és el rendiment de Vinícius i de Bellingham. A veure quin any... perquè Mbappé marcarà gols i serà pichichi.
3: Per això et dic.
2: Diomandé farà filigranes i també marcarà golets. Però Bellingham i Vinícius, anem a veure...
3: Però els típics partits que l'any passat al Madrid... Això és una percepció personal, però els típics partits que l'any passat al Madrid empatava perquè li feien un gol amb el cul, aquest any no li faran. És la sensació que jo tinc.
0: Molt bé. 10 minuts i arribem a 12:45 de la matinada, que moment en què haurem de tancar aquest Tu diràs d'estiu. Ho anirem veient. Es presenta molt divertida aquesta temporada, de veritat. Es presenta molt divertida. I a segona divisió també.
3: també.
0: Per la part que em toca a mi, a segona divisió també.
3: Gran Sabadell-Gijón.
0: Sí, vaig ser-hi en directe al Molinón.
3: Sí?
0: Sí, era l'últim dia de vacances i em vaig escapar i me'n vaig a Gijón.
1: Però si és el primer partit del Sabadell que veu en 5 anys.
0: Però clar, perquè és que la feina no ho permet i me'n vaig anar a Gijón. Vam anar a Gijón, vam fotre un bon cachopo...
2: Tens el carnet ja?
0: Sí. Soci 3.800, no sé què. Llàstima el penal fallat, sí. No, però serà divertit, i amb el Girona també. Tenen un bon renou, ara en parlarem d'això.
1: Sí, divertit, de moment el Girona no va estar sent gaire.
0: Gankov, que no vol jugar, i a veure què acaba passant amb el tram final del Mercato. Juguen divendres al Girona, juga a Córdoba.
1: Correcte.
0: Segona jornada de Lliga després de l'empat contra el Leganés. Amics, moltes gràcies. Us heu passat bé?
2: I tant.
0: Ha passat volant, això. Ha passat volant, i això que era un gamper. Imagina't el que ha de venir a partir
2: d'ara. I ara estic passant fred i tot.
0: a veure, contrast.
2: Aquí l'aire condicionat està...
4: Jo m'he recuperat.
3: Sí, vull quedar a dormir ja.
0: No, vigileu quan sortiu ara, perquè potser fa 25 graus encara. Raül Llimós, anem parlant? Aquesta temporada, com sempre, Marc Marvà, també anem parlant, ens anem veient. Carles Martínez, sens dubte, col·laborador habitual ja també d'aquí de RAC1. Gràcies. Vinga, una abraçada. Miquel, no marxis, que ara parlem del Girona, també de l'Espanyol, abans de rebre el Madrid aquest dissabte, i del Sabadell, dels altres equips catalans, que hi ha primera i a segona divisió, i una mica de bàsquet, que farem passar l'Aguilar de seguida.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: Ganarles el derbi es lo único que pido.
7: Volver a ser grandes.
8: Un altre sextet serà massa.
9: Torna a somiar, torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis.

0: estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
1: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
2: Esto promete, Manu.
1: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
2: Huele a compra, Manu.
1: A ver, huele.
3: ¡Va! ¡Y va! ¡24 horas!
2: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
1: ¡Venga! Ocasión, Bruce.
4: Ganarles el derbi és l'únic que pido.
5: Volver a ser grandes.
6: Un altre sextet serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es. Sí.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: 7:15 de la matinada. Us recordo que el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in híbrid i també híbrid 100% elèctric. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es. Xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Recte final d'aquest Tu diràs d'estiu per repassar quatre coses més de la resta d'equips catalans. A primera divisió, l'Espanyol ha presentat aquest matí la seva última incorporació, és Vania Derkusic. També ha parlat Monchi, el director esportiu, en aquesta recta final del Mercato. Hola, Pau Bombardó, què tal? Bona nit.
10: Què tal? Bona nit.
9: Què han dit tots dos?
10: Doncs mira, si et sembla, comencem per Monchi, perquè el director esportiu de l'Espanyol ha fet un repàs de les carpetes obertes en aquest tram final de mercat. Ha dit que encara falten per arribar algunes peces, però que ara mateix centren els esforços en portar un extrem.
11: Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy, muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
10: I a banda de Monchi, com dèiem, també hem escoltat l'última incorporació dels blanquiblaus, Vania Derkusic, que ha explicat com es va gestar la seva arribada a l'Espanyol.
12: Sí, vaig estar molt content i molt sorprès. Vaig parlar amb en Monchi, ens vam trucar i tot el que em va explicar va influir en la meva decisió. Va ser una decisió senzilla venir a jugar a l'Espanyol, també perquè el meu desig era jugar a una de les cinc grans lligues. Així que estic molt agraït a Monchi i a l'Espanyol per donar-me l'oportunitat de venir i demostrar del que sóc capaç.
13: They gave me opportunity to come here and show what I can do.
10: L'eslové ja va estar convocat al partit de la primera jornada contra el Llevant, però això sí, no va disputar cap minut. Tot i això, ja va poder viure de prop com és l'experiència de ser un jugador blanquiblau.
12: Sí, crec que el més important és que vam guanyar, vam aconseguir els 3 punts que necessitàvem. Per mi va ser important també conèixer els companys, saber com treballen en els dies de partit. Però sí, els nostres aficionats van estar extraordinaris. Va ser increïble veure com animaven i com ho feien durant tot el partit. Així que sí, va ser un gran inici de temporada amb una victòria per 3-0 i ara mirem endavant.
13: It was a great start of the season, 3-0 victory and we go on.
10: I després de no disputar cap minut l'altre dia, Derkusic ja ha assegurat que està llest per debutar aquest mateix dissabte contra el Real Madrid, si Manolo González ho considera oportú.
9: A 9:15, aquest dissabte, Espanyol-Real Madrid en directe a RAC1. Demà en parlarem amb Edu Expósito, a qui anirem a visitar a la ciutat esportiva Dani Jarque. Dissabte, Espanyol-Madrid, i divendres, a segona divisió, el Girona juga al camp del Córdoba, en la segona jornada, també. I tot això, Miquel, enmig de la polèmica per Sigankov i encara amb el mercat obert.
14: Sí, ja diu Quique Álvarez que és complicat de treballar amb el mercat obert i havent de moure's moltes peces encara, i pel que fa a Sigankov, s'ha remès al comunicat del club d'ahir, en què recordo que obria expedient al futbolista ucraïnès, segons asseguraven des del club, per comportament en els últims dies, pel comportament recent, però no ha dit res més. Això sí, ha tornat a desmarcar Benat de Sigankov. Si Sigankov no va voler jugar l'últim partit, Benat no s'hi va negar, sinó que estava disponible, i a més, si no passa res estrany, divendres serà l'Arcàngel.
15: I think I'm a very defensive player. Also, I don't think...
16: Soc un jugador molt defensiu, tot i que tinc una bona relació amb la pilota. Soc un central a qui li agrada jugar, però gaudeixo molt quan defenso.
14: Aquest és Mimen, que va ser presentat ahir al central. Per cert, ja ha explicat el tècnic que ni ell ni Unai seran a Còrdoba els últims fitxatges, perquè resulta que encara els falta una mica de ritme, però, com dèiem, aviam si podem sentir Quique Álvarez parlant-ne, Benat, sí, que ha d'estar al camp de l'equip andalús divendres.
17: Pues bueno, és un tema de que jo senti que estan físicament, mentalment i en tots els sentits connectats, no? I bueno, aquest una mica és el d'això davant ara mateix, però bueno, ell està bé, està entrenant aquesta setmana, entrenant molt bé, i bueno, en principi, si no passa res, demà estarà convocat.
14: I també espera incloure a la llista Arnau i Àlex Moreno, jugadors que tenen ofertes i que podrien marxar, però en el partit contra el Leganés van jugar els 90 minuts i van estar a molt bon nivell, van posar la cama i, facin el que facin, es quedin o no se'n vagin, es mereixeran l'ovació de l'afició. Hi haurà moviments al mercat de fitxatges, però no n'hi haurà, és a la porteria.
17: Des de sempre ell m'ha mostrat que vol quedar-se aquí, que vol tornar a ajudar a pujar l'equip a primera, i crec que en tema de porteria no estem ara mateix valorant res. Ell ha mostrat sempre, tant ell com els altres dos, gran predisposició des del primer moment, i és el que et puc dir en aquest sentit.
14: Ell és Gazzaniga, amb qui va parlar Quique Álvarez, i han pactat que serà un dels porters i segurament el titular pel que queda de temporada. Per cert, i amb això acabo la informació del Girona avui, Júnior, central esquerrà, central esquerra, en l'últim partit reusenc, que va fitxar pel Girona aquesta temporada passada, no l'altra, ha ampliat el contracte fins al 2029, té 17 anys, va fer un partidàs i és un jugador que en teoria té un gran futur per davant. Avui el Girona ha reforçat el vincle amb Júnior, el central nascut a Reus.
9: Amb una imatge a les xarxes molt xula, que sí. es va acostant a una pissarra i es veu el 2029. M'ha agradat, ha estat original. Tancament del mercat del Girona mogut, també pel Sabadell, que explicàvem dilluns des del Molinón, que vol incorporar 4 jugadors, si pot, un per línia. Està difícil, però ho volen intentar en aquest tram final de mercat per intentar millorar una mica la qualitat de la plantilla, per mantenir-se a segona divisió el conjunt arlequinat, que va començar la Lliga empatant a 0 al Molinón i que aquest diumenge visita Castàlia. Torna a jugar fora de casa diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. I un apunt de la Lliga femenina, de la Lliga F. Avui hem sabut que DAZN i Televisió Espanyola continuaran tenint els drets de la Lliga F i oferint tots els partits de la Lliga F, que arrenca d'aquí a 10 dies. Fins al 2029, DAZN i Televisió Espanyola s'han quedat la Lliga F. Home, com l'havia trobat a faltar. Dani Aguilar, què tal? Bona nit.
18: A tu també t'havia trobat a faltar.
9: No,
18: molt bona nit.
9: A tu i a aquesta sintonia, m'encanta, la sintonia de bàsquet.
18: Sí.
9: No, a tu
18: ja m'imaginava que era la sintonia, però jo t'ho he dit directament, estimat.
9: Com estàs?
18: Molt bé.
9: Molt bé, han anat bé les vacances?
18: Molt, i molt content de retrobar-te.
9: Me n'alegro. A veure, anem amb l'actualitat del bàsquet, que ens portaràs, com sempre, una temporada més aquí al Tu Diràs. Avui que el quart equip dels catalans ha tornat a la feina. Hi haurà 5 catalans a la CB,
18: sí,
9: doncs el quart ha tornat a la feina és l'Ilerna Lleida, oi? Sí. Ara ja només tenim pendent el Barça.
18: Que ho farà el divendres, recordo, com hem dit, sense algun dels seus efectius per l'aturada per seleccions, que arriba tant d'hora, de fet, sense el seu entrenador, sense Aleksandar Sekulić, l'eslové, tècnic de la seva selecció, seleccionador, vaja, estarà la setmana següent concentrat. De fet, avui el Lleida ja ha entrenat sense dos jugadors, concretament els dos pivots purs, Courcouaz i Atumane Diagne, convocats a la finestra de seleccions africanes. En tot cas, però, el titular l'ha deixat Albert Aliaga, el president del club, augment de pressupost.
19: Encara ho tenim tancat, però augmentem una quantitat important. Estem parlant de pujar 400-500 mil euros més respecte a l'any passat. Sí. Encara ho tenim tancat, però per aquí hi ha la idea. És el que hi ha. Si volem créixer, competim amb monstres, competim amb gent que sabeu en contra qui estem competint, sabem qui ha baixat i qui puja, llavors no hi ha un altre. Tenim una gran sort i un gran tresor, que és la nostra gent. Quan dic la nostra gent, dic institucions, empreses i abonats.
18: Això vol dir superar els 6 milions d'euros, això si li ha demanat prudència i marcar-se la salvació, és a dir, buscar la tercera temporada seguida a la CB com a clau objectiu, Avui, per cert, que hi ha hagut la presentació, en aquest cas a Girona i a la Lliga Femenina, de quatre dels fitxatges de l'Spark. Caral Casas, Madison Conner, Maria Ilaikovic i Juana Camilion. Recordo el 30 de setembre, partit a Fontejau, Caro Creu, per ser equip d'Eurolliga.
9: Per aconseguir jugar un any més l'Eurolliga.
18: Sí, senyor.
9: Tant de bo ho aconsegueixin. Molt bé, Dani.
18: Bona nit.
9: Demà més. Adéu-siau. I abans de marxar, re, un parell de notícies més del dia, de l'actualitat esportiva. Sobretot, n'hi ha una de grossa i que ha tingut molt ressò. I és el positiu per cocaïna del tenista Nick Kyrgios. És un jugador estrident, que n'ha fet de grosses a les pistes i a vegades també fora de les pistes, però aquesta és de les sonades, eh? Positiu per cocaïna de Nick Kyrgios. Hola, Miquel Pascual.
20: Bona nit.
9: Què tal? Bona nit.
20: Sí, com deies, el polèmic tenista d'Australia doncs va donar aquest positiu en una mostra extreta el passat mes de juny durant el torneig de Mallorca i ha estat suspès de forma provisional per l'Agència Mundial per la Integritat del Tenis a l'espera de conèixer la sanció definitiva. De fet, la suspensió es va produir el dia 4 d'aquest mes, però no s'ha fet pública fins avui i Kyrgios ha fet un comunicat a les xarxes socials on ha reconegut els fets, expressant que he comès un error i assumeix la responsabilitat. També en tenis, Rafa Jodra, que ha hagut eliminat en els vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati, després de caure en 3 sets, contra l'italià Fabio Covoli, en un partit que ha estat molt a prop de guanyar, ja que s'ha endut el primer set per 6-4, en el segon ha restat per guanyar amb 6-5 el marcador, però l'italià ha igualat el partit al tiebreak i el tercer set s'ha imposat per 6-3. En ciclisme, a les portes que comenci la Vuelta aquest dissabte, l'equip UAE Tadej Pogacar ha renunciat al fitxatge del vallesà Abel Van der Stoen de cara a la propera temporada. Amb 26 anys i després de guanyar l'any passat del Campionat d'Espanya de contrarrellotge, deixa enrere una etapa de 5 anys al Caja Rural i fa alçar a la categoria World Tour amb un contracte de 3 anys fins al 2029, tot plegat el dia que a la Fórmula 1 l'equip Williams ha anunciat la renovació de Carlos Sainz amb un contracte multianual del qual, això sí, no se n'ha detallat la durada. El pilot madrileny viu la seva segona temporada de l'escuderia anglesa, on hi va arribar el 2025 i ha sumat 2 podis, els dos van ser l'any passat.
9: Això és el més destacat que ens quedava per explicar. Gràcies, Miquel.
20: Bona nit.
9: Vinga, abans de tancar el Tu diràs, ens actualitzarem. Amb la companya dels serveis informatius, Júlia Manero. Hola, Júlia.
21: Hola, bona nit.
9: Què expliquem a aquesta hora?
21: Doncs que el govern de Ceuta nega haver rebut cap petició formal per part del govern espanyol per portar fins a 500 nenes menors no acompanyades cap a la península. Així ho ha dit el president de Ceuta, Juan Jesús Vives.
22: El secretario de Estado no ha pedido que active ningún mecanismo de traslado a la península de estas personas, de estas niñas, y por tanto no hemos podido decir que no, porque no se nos ha planteado, sinceramente.
21: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, en canvi, toca el crostó a Vives i l'acusa de mentir, ja que diu haver-ne parlat amb ell. I a casa nostra, el debat de la immigració també està sobre la taula. Des de Junts, el secretari del partit, Jordi Turull, alerta que el creixement demogràfic no es pot assumir sense els recursos necessaris i reclama, però, el president Salvador Illa que planti cara a Madrid.
23: El que és trist és que, una vegada més, el president i el govern Illa estiguin a l'espera de notícies de Madrid i que deixi en mans de Junts la defensa del que són els recursos, els interessos pels ciutadans de Catalunya, no?
21: Turull afegeix que qui arriba a Catalunya ha de saber, diu, que hi ha drets però també deures. I dues farmacèutiques, Moderna i Merck, anuncien resultats positius en la fase final d'una nova vacuna contra el melanoma. Es tracta de la primera teràpia oncològica que arriba amb èxit a aquesta fase. Els tractaments sembla que podria reduir el risc de recaiguda o fins i tot de mort en casos de pacients amb melanoma avançat. I amb el temps, aquesta matinada encara descarregaran alguns xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu, però la resta es mantindrà l'ambient molt càlid i xafogós amb temperatures que aquesta hora encara es mouen entre els 25 i els 30 graus a molts punts a la costa del prelitoral i també de Ponent. Tot plegat, en espera que la calor comenci a anar de baixa aquest dijous i els xàfecs també arribin a altres punts del país.
9: Home, bones notícies.
21: Bones notícies.
9: Estarà una mica aquesta temperatura asfixiant que avui ens han relatat des del Camp Nou. Molt bé, Júlia, moltes gràcies.
21: Gràcies, bona
9: nit.
21: Que tingueu
9: bona nit. Adéu-siau.

0: Amb això marxarem. Encara estem en temporada d'estiu i acabem a quarts d'una, tu diràs, a partir del 31 d'agost, del dilluns 31 d'agost, que arrenca ja una nova temporada oficial de ràdio, amb el Basté, amb el Clapés, amb els Oscars, amb el Giró i companyia. Ja ens allargarem fins a la una de la matinada. Mentrestant, aquests dies d'agost, fins a dos quarts d'una, aproximadament, farem cada dia el tu diràs. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Ha estat un plaer tornar. I demà més, Ràdio Esportiva, aquí a RAC1. Descanseu, bona nit.
1: Tu diràs.

0: RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
1: Hi ha moltíssimes persones que al llarg del dia experimenten una inflor creixent de panxa que acaba sent una veritable molèstia. No tenen cap malaltia ni problema seriós de salut, però no hi ha manera de combatre aquesta inflor. Quins aliments podrien ser la causa d'aquesta inflor? Hi ha alguna dieta per evitar-la? Cal prendre algun suplement? Aquestes i altres qüestions es tracten en aquest podcast, el número 124 de Respostes que alimenten. Per tant, si al final del dia et sents com un globus, aquest és el teu podcast. Magda, ho dèiem fa 15 dies, aquest és un gran tema.
2: Gran tema i és un problema molt insidiós, eh?
1: Per què s'infla la panxa o l'abdomen?
2: Si estem parlant d'aquest inflor, que és el que estem parlant avui, no estem parlant d'un inflor d'una persona que sempre té la panxa inflada per alguna malaltia. No estem parlant d'això. Estem parlant de la persona que no té cap malaltia, almenys no que ella sàpiga, i que la panxa se li infla cada dia. Al llarg del dia se li va inflant, de manera que els pantalons que a primera hora es posava, quan són les 7 de la tarda, se'ls ha de descordar. Per tant, estem parlant exactament d'això. Mira, en general, aquesta distensió la produeix el gas. La majoria de vegades, jo diria que en aquests casos, és l'excés de gas en l'aparell digestiu.
1: Això vol dir que hem consumit gas durant el dia? És a dir, per exemple, que hem ingerit begudes que porten gas?
2: No només això. Hi ha moltes causes per les quals podem tenir un excés de gas al nostre abdomen o al nostre sistema digestiu.
1: Per exemple, Magda, quines?
2: Per exemple, una molt, molt típica i tòpica, menjar de pressa. Quan tu menges de pressa, en passes més aire que quan menges a poc a poc. Una altra cosa, quan tu menges i parles, aquestes típiques discussions que es fan, més encara si ho dius amb estrès, doncs em passes més aire.
1: Quan estàs nerviós.
2: Quan estàs nerviós, també em passes més aire. És que és curiós això, perquè al final la major part d'aire que hi ha al sistema digestiu és el que tu em passes. També hi ha un altre, hi ha gas també que es provoca, que provoquen els aliments, i també hi ha gas que ve de la mateixa sang nostra, de les mateixes artèries de l'intestí. Però la major part és el gas que tu has ingerit. Per tant, és molt important la forma amb la que mengem. A vegades parlem molt de la dieta, però és com mengem aquesta dieta. Si tu menges de pressa, hem parlat altres vegades de la importància de la masticació, no? Si tu menges de pressa, parles molt, allò que parles, a vegades ens ennueguem i tot quan parlem i mengem, si t'hi fixes, no? Perquè la nostra glotis no fa el joc tan ràpid, no? Doncs em passes molt més gas. La gent que té problemes dentaris o que li falta una peça dentària, o saps aquestes persones que tenen les mandíbules que no encaixen bé, que és molt freqüent.
1: L'oclusió.
2: L'oclusió no és perfecta, també em passen més gas. Fixa't si hi ha coses, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: O allò que dius, ai, va, aquesta beguda que és de l'ampolla però amb una palleta, també em passes més gas.
1: Normalment era el que jo et preguntava, no? Associem el gas a les begudes amb gas.
2: Hi ha un ventall
1: de possibilitats molt més important.
2: Hi ha moltíssimes coses que poden augmentar el gas abdominal, moltíssimes coses. I mira, ara només estem a la forma de menjar i ja veus la quantitat de coses que estem dient.
1: Tot el que hem comentat, sí.
2: El de les dents és important, perquè peces dentàries que faltin és més freqüent del que sembla. Vale que estem a l'època dels implants, però hi ha molta gent que li falta una peça o dos, o que menja obrint molt la boca. En fi, la forma de menjar també és una cosa que no és el més agradable del món, però hi ha gent que és molt aparatosa menjant, que obre molt la boca. Tot això influeix. La forma de la teva boca, dels llapis, vull dir, clar, anem empassant aire. De fet, quan tu poses... si ara fem a càmera lenta, imagina't que agafes una forquilla amb uns espaguetis enrotllats, d'acord? Per dir alguna cosa, Quan tu ho poses a la boca, si ho anéssim veient a càmera lenta, tu obres la boca, però no entra només els espaguetis.
1: Entra l'aire.
2: Entra l'aire, també, perquè tu no fas una oclusió bucal just, perfecta, adhesiva en aquells espaguetis, d'acord? I després hi ha coses que fan que obris més la boca que altres i que entri més aire, no? Imagina't les coses que són com molt dures, que has de mastegar molt i que... Vull dir, en fi, aquí podríem fer un rotllo. Per tant, d'aire n'ingerim,
1: També hi ha malalties, Magda, que puguin provocar aquesta inflor de l'abdomen o la panxa?
2: Sí, clar, perquè ara estem parlant de que la inflor està provocada per gas, que és el més freqüent, no? Però aquest gas també podria estar provocat per malalties inflamatòries de l'intestí. Estic parlant d'un Crohn, d'una colitis ulcerosa, d'una llaga d'estómac, de problemes cancerosos, de problemes postcirurgia gàstrica, de mala absorció. És a dir, que sí, que és veritat, que hi ha problemes digestius greus i seriosos que poden provocar també aquests gasos. Però jo em centro ara amb la gent que realment no té res. És a dir, jo a la consulta a vegades he vist persones que em diuen: tinc la panxa inflada, m'han fet colonoscòpia, gastroscòpia, tot el que tu vulguis, i no m'han trobat res. No m'han trobat res. Estem parlant d'aquesta gent, saps?
1: Per què t'ho veus a la consulta, Magda? Aquest és un problema que tenen més les dones, els homes, o no hi ha tant de
2: sexes? Per la meva experiència, i ara no tinguis estudis aquí que ho diguin, més les dones. Perquè també, d'alguna manera, està molt lligat també al tema hormonal, saps? Totes aquestes molèsties, si t'hi fixes, es posen més intenses, s'exacerben abans de la menstruació, el període premenstrual, que realment ho espatlla tot. També això s'accentua a l'època perimenopàusica. Val? Per tant, sempre hi ha una certa relació hormonal, tot i que no és l'únic. Però sí que és veritat que jo ho he vist més amb les dones.
1: I durant la menopausa, què succeeix?
2: Durant la menopausa, primer, hi ha una baixa, hi ha com més sensibilitat al dolor, perquè, clar, aquí passa una altra cosa. De vegades hi ha gent que es queixa molt de gasos, però si li medíssim la quantitat de gas que té l'intestí, no és superior a lo normal. El que passa que tenen molta sensibilitat en aquest gas. Clar, per què fa mal el gas? Perquè fa una distensió de l'intestí, és com una manguera que hi poses més aire del compte, doncs ja fa mal, tu notes. Però a vegades hi ha una sensibilitat extrema, o sigui, tu notes més del compte, i això passa amb algunes persones també. Vull dir que és un tema molt freqüent amb les consultes d'aparell digestiu, perquè molesta molt. Hi ha gent que li molesta moltíssim i que està sempre prenent fàrmacs.
1: Sí, és molest. Magda, hem parlat dels hàbits alimentaris.
2: Sí.
1: Anem als aliments, sí, pròpiament dits.
2: Sí.
1: Hi ha aliments que haguem de tenir en compte per evitar aquesta inflor? És a dir, hi ha aliments que ens puguin provocar aquesta inflor?
2: Sí, hi ha que són especialment aquests temes complicats.
1: Problemàtics.
2: No? Per exemple, els legums. Mira que són saludables, eh? Això ja tenen fama d'això, no? Els cigrons, les llenties, bueno, parlem ja de les faves, perquè, en fi, després també estarà en funció de com estan cuites. Per exemple, un hummus, per aquest tema, no és el mateix que uns cigrons guisats, perquè l'hummus està, la pell està triturada, i per tant són molt més digestius i faran molt menys gas en l'intestí, no? que si estan enters. Mm-hmm. Per què surt el gas d'aquests aliments? Perquè tenen substàncies que no són digeribles, que es digereixen a l'intestí gruixut. I en la digestió, que és la fibra, de fi de comptes, que és un tipus de carbohidrat, doncs aquesta fibra, quan es digereix, quan es degrada, fa gas. Per això a vegades, després de prendre cigrons, tenim aquell flato, no? Perquè per això la gent que té doncs aquests problemes, en principi els llegums no seria, almenys enters, no seria un plat massa adequat.
1: A banda dels llegums?
2: Doncs mira, per exemple, els pebrots crusos, la ceba crua, la família de les cols de Brussel·les, coliflor, especialment si són crues o molt poc fetes. Clar, no és el mateix una coliflor al dente que un puré de coliflor. No és el mateix una col de Brussel·les feta al vapor que una col de Brussel·les feta fregideta, allò ben fet. Vull dir, el grau de cocció també intervé, eh? Quan més cuit sigui, més fàcil serà de pair-ho, no? Quan més cru, la fibra estarà més íntegra, saps? Hi ha persones que una simple amanida els hi fa molt gas.
1: Això t'anava a dir. Què passa amb les amanides?
2: Doncs que l'amanida és un conjunt, en principi, de vegetals crus. I clar, lo cru costa de pair. Clar, l'amanida té moltes avantatges, té vitamines, vitamines fresques perquè no estan manipulades, no estan cuites, té molts antioxidants, té minerals, però clar, justament perquè no està cuit, té molta fibra, i aquesta fibra és el que ens provoca aquest gas. Clar, la fibra té molts efectes, però no és el més digestiu del món. És que no s'ha de confondre una cosa amb l'altra. Una cosa pot ser saludable i poc digestiva. Val? En canvi, tu prens un puré de patata, però finíssim, serà superdigestiu, però ni molt menys té les avantatges de l'amanida. És que la nutrició és això, és aquest joc d'equilibris sí, i de sí. pros i contres, saps? Uh-huh.
1: I les intoleràncies?
2: Aquí també tenen un paper. Aquí
1: poden
2: també
1: contribuir,
2: tenen... sí. Jo sempre diria a les persones que s'han fet exploracions en l'estómac, que no tenen cap malaltia, que saben que no hi ha cap problema greu i que tenen aquest problema de gasos, que s'ho mirin, això. Especialment la intolerància a la lactosa, que a partir dels 40 i pico d'anys, i a partir de la menopausa encara és més freqüent, i a la fructosa, i el sorbitol. El sorbitol és un edulcorant sintètic que està en molts productes light. Per tant, aquests xiclets light, els caramelos light, les coses light, poden provocar aquests gasos. Per cert, menjar xiclet quan tens gasos no és la millor idea, eh? Perquè em passes molt aire quan tu menges un xiclet.
1: Obres molt la boca,
2: mastegues. Mastegues i vas fent. Vull dir que el xiclet té, i té coses bones, el xiclet, eh? Però per aquest tema no.
1: El xiclet és un tema, també, eh?
2: El xiclet, sí, si vols un dia parlem del xiclet. Clar.
1: I la intolerància al gluten?
2: Bueno, si és una intolerància celíaca al gluten, aquesta persona ho sabrà. Segurament ho sabrà, perquè hi haurà altres símptomes a part dels gasos. Hi haurà un dolor, hi haurà unes femtes rares, hi haurà moltes coses, perquè mai és només un inflor de panxa. No sol ser així. Però pot ser una intolerància no celíaca al gluten. És a dir, que no hi ha una celiaquia, no hi ha el tema, no hi ha el sistema immunològic que intervingui, però que hi ha un problema per digerir el gluten. I sí, poden tenir gasos, per què no? Per què no? Aquestes quatre cosetes s'han de mirar.
1: Ara et vull fer una pregunta que circula molt al carrer.
2: Sí.
1: No sé si és certa o no. Es diu que portar roba molt estreta és contraproduent en aquest sentit.
2: Sí, clar.
1: Que ens pot provocar aquesta inflor, allò d'anar molt estrets.
2: A veure, nosaltres, de dintre, estem buits i tenim tot de tubos. Si fóssim un ninot desmuntable, veuríem que a la cavitat abdominal hi ha vísceres i hi ha intestins. Si jo porto un vestit que no em deixa respirar al nivell del corset que portaven a principis de segle o segle XIX, o porto uns pantalons texans que perquè em vagin bé doncs no puc respirar ni quasi puc parlar, això no va bé. Això no va bé pel trànsit intestinal. Això és lògic. Perquè, per cert, una de les coses que també fa gasos és l'estrenyiment. Clar. Que aquest és un tema que és molt freqüent i hi ha molta gent que té gasos d'estrenyiment. Mm-hmm. Clar, quan hi ha una acumulació de bol alimentari que no transita, allò fa gasos.
1: Va associada una cosa a l'altra,
2: pot anar perfectament associada. Sí, molta gent que té estrenyiment també té problemes de gasos. Molta
1: gent. I el sedentarisme?
2: Bueno, el sedentarisme és la mare dels ous de molts problemes. Avui mateix em deia una pacient meva, no, és que jo treballo pel dematí, però per temps poso la tele després de dinar i m'estic allà fins a les 8 de la tarda. Estic com 4 o 5 hores estirada al sofà, sentada al sofà. Això és més freqüent del que ens imaginem, eh? Vaig picant i, a més, després em trobo que em fa mal tot. Bueno, normal. No és bo estar 4 o 5 hores sentat.
1: Clar que no.
2: Clar que no. Això ho tenim que evitar. El sedentarisme fa més meteorisme i més i la panxa més inflada. De fet, tots hem comprovat que anem a fer un passeig o anem a fer un esport suau i això ens baixa. Això ens baixa automàticament, eh? Per tant, si tu portes una roba més folgada i et mous, ja tens menys números per tenir aquest problema.
1: Uh-huh. Després, una altra cosa interessant que deies al principi, hem de menjar tranquils, sense estressos,
2: sí.
1: Sense nervis, perquè l'estrès és dolent.
2: L'estrès és dolentíssim. Ja hem parlat moltes vegades d'aquesta connexió que hi ha entre l'intestí i el cervell. Si jo estic molt ansiós, molt estressat, molt... doncs la motilitat de l'intestí probablement no serà la més adient. I això pot provocar també molt de gas, a part d'altres coses, de dolor abdominal, de ara vaig molt al lavabo, ara vaig poc... Clar, és que l'estrès no ho espatlla tot. De fet, si tu no tens estrès, milloren tots els òrgans. Això és així. Això és com, saps com així, com l'exercici ho millora tot? Doncs l'estrès ho empitjora tot. Uh-huh. Això és així.
1: Totalment, sí, sí. Magda, parlaves del gas. Les begudes ensucrades, evidentment, no ajudaran gaire amb aquesta inflor. Quina és la millor beguda per evitar-la?
2: Clar, ja sé
1: l'aigua?
2: Ja sé que sembla un tòpic, però és l'aigua. Clar, si aquesta aigua jo hi poso, la barrejo amb una mica d'infusió d'anís, per exemple, o amb una mica de camamilla, ara estic en plan més terapèutic, eh? No miro tant el gust, sinó que sigui efectiu pels gasos. O, i inclús el comí també es veu que va bé pel tema gas, però l'anís, que a més és bo, vull dir que és una cosa que no és desagradable de prendre, doncs aquest gas va bé com a beguda quan tens problema de gasos. Clar, una beguda amb gas no és el més adient quan tu realment tens aquest inflor. Però l'aigua, amb aquests gustos que t'he dit, l'aigua barrejada amb una mica d'infusió d'anís, de camamilla, de comí, pot anar bé.
1: I què n'opines sobre les begudes light?
2: que sigui segons quin edulcorant sintètic tinguin, doncs la veritat és que poden encara afavorir més el fet del meteorisme i del gas. Parlàvem del sorbitol, doncs el sorbitol és realment afavoreix que hi hagin problemes de gas. I està a molts llocs light, està a moltes begudes light. Mm-hmm. I a molts aliments light, també.
1: Mm-hmm. Amb l'edat, aquest és un tema que pot anar pitjor?
2: Sí, i generalment va a pitjor. Primera, perquè la motilitat intestinal és menys, hi ha més estrenyiment amb l'edat, hi ha una certa tendència a l'estrenyiment a partir dels 60-65 anys, i perquè són més sedentaris, també. Són més sedentaris, i per tant, doncs, bé, és, hi ha gent que no, eh? Però pot haver-hi més possibilitats. Però jo, de totes maneres, la inflor la veig molt també en gent jove, eh? Vull dir que no sí? Pensis que sigui una cosa de gent gran, eh? L'edat ho afavoreix, però hi ha molta noia jove que amb aquest problema, eh?
1: De quina edat?
2: Pues jo n'he vist de 20 i pocs. 20 i pocs, perquè estan nervioses, perquè mengen malament, perquè mengen a deshora, perquè estan a la classe i després estan 8 hores sense menjar. O sigui, el desordre també infla la panxa. Menjar malament infla la panxa. Menjar coses molt fregides, molt picants, molt rares, també infla la panxa. I després beure moltes begudes d'aquestes així en gas, òbviament també. Però podríem dir que el desordre en general, i la disbauxa d'horaris, del que menges i ara menjo, bueno, tot això no afavoreix precisament la panxa plana, eh?
1: Aquest és un bon titular.
2: Sí.
1: La inflor abdominal és el tema que avui ens ha ocupat en aquest podcast, el número 124 de Respostes que alimenten. I els últims minuts, Magda, els volem dedicar a donar una miqueta de consells bàsics per evitar aquesta inflor, que, com deia, moltes persones es lleven al matí, tenen la panxa perfecta, la tenen completament plana, i quan se'n van a dormir, ha sortit allà un bolet.
2: Sí, surt com una bola.
1: Que no sabem què ha passat i per què ha aparegut.
2: Clar. El primer jo els diria que intentin tenir uns horaris de menjar regulars. Lo segon, òbviament, que mengin en bona companyia, a poc i sense xerrar. Mira, qui té gasos va bé que mengi sol, sincerament, perquè així parlarà molt menys. Després també, òbviament, que no prengui begudes amb gas, això ja és de calaix.
1: De calaix.
2: Que intenti evitar aquests aliments que hem dit, que hem esmentat en el podcast, i també les grans amanides, les grans crudités, això no és una cosa que ens vagi massa bé. Que es prengui més d'un cafè una infusió d'aquestes, la camamilla, el poliomenta, aquest tipus de coses, que vagi en compte amb els aliments light, que eviti anar vestida embotida amb uns texans o amb una cosa que no la deixi respirar, que no deixi que el trànsit intestinal vagi bé, que controli el ritme intestinal, això és francament important, i també que es tranquil·litzi, que intenti no estar molt, molt nerviosa o molt estressada. I, per suposat, l'exercici. Mira, quan tenim una feina davant d'un ordinador, perquè no tenim més remei, que és una gran majoria de persones que treballen, cada dues hores tenim que fer una mica de passeig. No dic fer un passeig de mitja hora, però moure'ns. Més de dues hores sentats a la cadira no ens va bé, i no només pel tema dels gasos, per molts altres, eh? Per tant, una mica d'activitat, busca't qualsevol excusa i vés a fer un passatget. Ni que sigui per anar a buscar un vas d'aigua, però no estiguis 6 hores seguides, que ho fa molta gent, amb una cadira.
1: Magda Carles, avui hem tocat un dels temes que preocupen a la nostra audiència, aquesta inflor de la panxa. Esperem que la gent doncs s'apliqui aquests consells que hem donat i ens trobem en 15 dies amb un altre tema interessant.
2: Sí, només voldria dir que per la gent que no vagi bé cap d'aquests conceptes que hem donat, d'aquests consells, evidentment hi ha fàrmacs que poden ajudar, i també una última coseta és que hi ha persones que per la seva constitució tendeixen a crear molt gas, i que facin el que faci, sempre tindran aquest mini problema. En aquest cas, t'has d'adaptar i sobretot no t'apretis perquè el gas estarà allà. Tranquil·litza't, eh?
1: Magda, ens trobem en 15 dies.
2: Vinga, adéu-siau.
1: Adéu.
0: RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. RAC 1 Podcast. Asti.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
1: Hi ha dos grans grups del que culturalment en diem insectes, que són els que tenen sis potes, que serien els saltamuntanyes, les libèl·lules, les papallones, els escarbats, les formigues, etc. I després hi ha els aràcnids.
2: Inaugurava un 26 de juliol de 1975 el primer Canet Rock. Sisa l'acabava d'enregistrar, però ell no la va poder cantar.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
3: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
4: Però jo també sóc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, és que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
5: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
6: Ja està.
7: Sí, no cal tenir les obres dintre.
5: Exacte.
8: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
9: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
8: Per què? Terror.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest divendres el Girona juga a RAC més 1. A les 9, des de l'estadi Arcàngel, Còrdoba-Girona. Primer desplaçament de la temporada per l'equip gironí. Viviu el partit en directe des d'un quart d'hora abans a l'app i al web de RAC 1 amb Miquel Agut, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. Aquest divendres a les 9, Còrdoba-Girona a RAC més 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som 1.
10: Ja et dic jo que donaria molt de joc.
11: Yeah.
10: Més que el rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
11: Yeah.
10: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
11: Yeah.
10: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
12: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: RAC 1. Aquest dissabte l'Espanyol Real Madrid es juga a RAC 1. A 2:15 de la nit, des de l'RCD Stadium, els blanquiblaus busquen una victòria a casa en el retorn de Mourinho a la Lliga. Viviu el partit des de les 9 a RAC 1 amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest dissabte a 2:15, Espanyol Real Madrid, el primer plat fort de la Lliga en directe a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
13: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
14: Un tauró, un tauró!
15: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
16: Fora! Au, au!
17: Traieu aquell nen, que s'acosta!
18: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
19: Quins nervis, socors!
20: Picat, que era de mentida l'aleta.
0: Així sona l'estiu a RAC 1.
21: Estadella, et pelaré.
22: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l.
20: No, no, pareu, pareu, pareu. Oh, que era una broma.
0: RAC 1. Tots som un milió.

0: U. Tots som... Aquí comença la repetició del món a RAC 1.
1: A veure, hi ha gent que també dirà que, i això és cert, que hi ha promocions de tot l'estiu i pagues un preu X per anar-hi doncs, durant tota la temporada de bany a l'estiu. Això passa en molts pobles i passa en moltes ciutats. També és veritat que no tothom té previst anar-hi o pot anar-hi durant tot l'estiu, perquè treballa, pel que sigui, etc. Estem parlant de preus de un dia d'anar a la piscina. Mariona Martínez, bon dia.
2: Bon dia, Sergi.
1: Perquè ens en fem tots una idea, què ens pot costar anar un dia a la piscina del nostre municipi?
2: Doncs això dependrà molt d'on visquem. El preu d'una entrada puntual d'un dia a les piscines municipals d'arreu de Catalunya varia molt depenent de la demarcació, del municipi i també dins un mateix municipi de cada barri. Segons dades que hem pogut recopilar la redacció del món a RAC1, les tarifes per una entrada general, per un adult, el que dèiem, poden anar des de poc més d'un euro a gairebé 20 euros segons on estiguem.
1: La piscina més ara ens podem imaginar que és a Barcelona?
2: Sí, les piscines de la capital tenen algunes de les tarifes més altes que hem trobat. Per exemple, l'entrada de la piscina municipal del Parc de la Ciutadella, que té un preu de 18,73 euros. Hi ha diverses piscines a la capital en què el preu supera els 10 o 15 euros. Per exemple, la piscina municipal de Sant Sebastià, el Port Vell, que val 16,49, o la piscina Picornell, a Montjuïc, que val 15 euros. I ens ha impactat que, mentre la majoria de les piscines hi ha preus reduïts per nens, també normalment els nadons de menys de 3 anys entrant de franc. Aquí a Barcelona hi ha piscines, per exemple, la piscina municipal de Bon Pastor, on tots els menors de 15 anys, sense cap altre tipus de divisió, han de pagar 5,88 euros. O a la de Can Dragó, que els nadons fins a 5 anys paguen 2,80 euros. Aquesta és una tendència que hem vist només majoritàriament a Barcelona i que sorprèn, perquè normalment, com dèiem, són aquests nadons els que entren de manera gratuïta.
1: Clar, o sigui, tu vas amb el teu bebè de mig any a la piscina i si vas a la piscina municipal del Bon Pastor, que sàpigues que el teu nadó costa 6 euros perquè pugui entrar pràcticament. N'hi ha alguna de més barata?
2: Sí, a Barcelona hi ha una excepció, és la del Parc de la Creueta del Coll, que val 2,75 euros.
1: Ah, mira.
2: Que aquesta pot semblar barata, no? I ho és, de fet. Ara bé, és una piscina que sí que està lluny del centre de la ciutat, no? I que, per tant, el trajecte per anar-hi pot ser llarg. Potser no tothom es planteja traslladar-se en transport públic durant tanta estona per anar a la piscina. I també, en aquesta piscina, la profunditat és més aviat baixa. I, per tant, si ets un adult, pot ser difícil nedar o estar completament coberts per l'aigua perquè... si tens una estatura mitjana, l'aigua t'arriba a les cuixes, no? Per tant, potser no és la piscina tampoc més ideal per refrescar-nos.
1: A les cuixes t'arriba l'aigua.
2: Exacte, a les cuixes.
1: Has d'anar fent com el cuc.
2: T'has de jupir una mica perquè et cobreixi tota l'aigua.
1: Ja. I a l'àrea metropolitana també és tancat?
2: Sí que en els municipis al voltant de Barcelona el preu comença a baixar una mica, ja aniríem a uns preus mitjans entre uns 5 i 10 euros, depenent de la ciutat, del poble. Algunes de les més cares que hem trobat és la de Martorell, que val 10 euros en cap de setmana i festius. Això també és habitual, que les piscines tinguin preus diferents segons si el dia es fa o festiu. I aquí el que ens ha cridat molt l'atenció és que hi ha piscines que marquen tarifes diferents segons si el visitant està empadronat o no al municipi. Això passa molt a les piscines, com dèiem, de l'àrea metropolitana. I les diferències dels preus poden ser abismals. Per exemple, en el cas de Sant Vicenç dels Horts, un adult empadronat pagaria 5,10 euros, mentre que un no empadronat hauria d'abonar 22,50, que són 17,40 euros de diferència.
1: Aquí hi ha un tema. Aquí hi ha un tema, perquè és així. Això és discriminació? Això va en contra del principi d'igualtat? Poso sobre la taula. Després hi ha gent que també et dirà, bueno, jo pago els meus impostos en el meu poble o ciutat, només faltaria que la piscina que es posa amb aquests impostos que jo pago, doncs jo la tingui al mateix preu que algú que és de tres pobles més enllà. Aquest també és un tema, si hi ha discriminació amb les piscines municipals. Si anem fora de la demarcació de Barcelona, Mariona?
2: Passa una mica el mateix. Hi ha molta diferència segons el municipi que mirem. A Girona... a la demarcació de Girona. És on hi ha alguns dels municipis amb l'entrada més cara. La que s'emporta la Palma és Quart. L'entrada d'un dia costa 15 euros pels majors de 18 anys. A Banyoles, per exemple, l'entrada val també 12 euros, mentre que una de les més econòmiques de la demarcació és la de Maçanet de la Selva, que val 3 euros entre setmana. Això sí, els caps de setmana sí que puja una mica, com dèiem, 50 cèntims, fins als 3,50. La mitjana dels preus de les piscines que hem analitzat a les comarques gironines podríem dir que ronda entre els 6 i 8 euros, per tant una mica més baix que Barcelona i la demarcació de Barcelona, i això és una tendència que també repeteix a comarques centrals, com per exemple Osona.
1: I on trobem les més barates?
2: De nou, depèn molt de la zona. I cal dir que totes aquestes piscines, tu ja ho deies abans, ofereixen abonaments de diversos dies, en què el preu es redueix, però parlant d'entrades d'un dia, veiem que a Lleida la mitjana de preu baixa bastant en comparació amb la resta. Poden valdre entre 2 i 3 euros els tiquets més barats, fins a uns 6 o 7 en els casos més cars. Mollerussa és una de les opcions més cares, amb una entrada per adult que costa 6 euros entre setmana i 7 euros en festius. A la capital, a Lleida Ciutat, l'entrada individual és més econòmica, costa 3,80 euros, mentre que les Borges Blanques costa uns 4 euros. I a Tàrrega, els infants i joves, per exemple, paguen tan sols 3 euros i els majors de 65 anys només 2 euros. I la demarcació més barata en general, on els preus són més baixos, és Tarragona. Perquè ens en fem una idea, l'entrada més cara aquí per accedir a una piscina és de 6 euros i mig a Reus, que és el preu més barat que trobàvem en altres demarcacions. Uh-huh. I la més barata de totes és a l'Aldea, on l'entrada general costa només 1 euro i mig.
1: Ah, per tant, dels preus que hem pogut consultar per entrades puntuals per adults, els més cars són Barcelona-Girona, els més barats Tarragona-Lleida.
2: Així és, i dels que hem pogut consultar, el que dèiem, la més cara, sense comptar els casos excepcionals on estem empadronats o no, la més cara seria la piscina municipal del Parc de la Ciutadella, 18,73 euros a Barcelona, i la més barata, aquesta que dèiem, l'Aldea a Lleida, on només val 1,50 euros.
1: Aquí suma-li, si vas tu, la teva parella i els teus dos fills, o tres, o un, al dia, o quatre, o 70, aquí cadascú, al dia a la piscina et costa 50 euros. Fàcil.
2: És una ruïna.
3: Com dinis ja.
1: Exacte.
3: Com a donar per dinar.
1: Suma-li això. Anem un moment a les comarques de Girona, perquè ara ens ho explicava la Mariona, allà hi ha alguns preus de piscines municipals que déu-n'hi-do, que fan gratar bé la butxaca. Hem analitzat alguns preus, la mitjana aproximada es situa entre aquests 6 i 8 euros, i hem fet especial menció a una piscina municipal, que és la de Quart. El Ferran Rodero és alcalde de Quart. Bon dia i moltes gràcies, alcalde.
4: Bon dia i gràcies per atendre'm.
1: Confirmem aquestes xifres, gratuït fins als 3 anys, 12 euros als menors i 15 euros als majors d'entrada de dia a la piscina municipal de Quart?
4: Correcte, estem parlant d'entrades, com molt bé apuntàveu, a entrades individuals de gent que no té abonament i que vol venir a la piscina a passar el dia.
1: Quan val l'abonament?
4: N'hi ha diversos. Tenim el familiar, que val 120 euros per tots el que són adults i nens. Sí. També tenim els adults individuals, que val 60, els de joves fins a 18, que val 45, jubilats de 30, vam incorporar fa un any també, doncs, tenim, sent conscients de la realitat de famílies monoparentals, doncs, també un preu que hem produït, i aquest és una mica, doncs, els que tenim.
1: A la Bisbal d'Empordà, alcalde, costa... Hola, em sent? Alcalde?
4: No, perdó, és que se m'ha tallat. Digue'm.
1: Ara em sent bé?
4: Sí, sí.
1: Val, ara. Nosaltres a vostè també. Li deia, a la Bisbal d'Empordà costa 8 euros, l'entrada a Cornellà de Terri 7, a Besalú 8, a Quart 12 o 15. Si parlem de majors, 15, la de dia. Per què? Tant a diferència de les poblacions del voltant.
4: Per què? Doncs sí, el motiu és molt senzill. Bueno, com es fixa? Hi ha un estudi econòmic que s'ha de fer per picar, doncs, el preu, per assegurar que el preu que es posa mai és superior als costos de la piscina, és a dir, que l'Ajuntament no fa negoci. Val? A partir d'aquí, crec que potser gosaria dir que totes les piscines municipals són deficitàries. Però els preus una mica es fixen un tema perquè la gent de Quart pugui gaudir de la piscina. Ens hem trobat en nombroses ocasions que som un poble amb una piscina, doncs, molt bé, que es pot aparcar bé, que estem molt a prop de Girona, i ens hem trobat amb gent, doncs, que ve d'arreu de Girona, especialment de la ciutat de Girona, que abans d'anar a la piscina del seu municipi, doncs, ve a passar el dia a Quart, no? I això implica, doncs, que hi ha una cosa que es diu aforament. Uh-huh. i que si després resulta que els familiars, la gent de Quart, que té el seu abonament, doncs no pot entrar, perquè ens ha passat alguna vegada, perquè resulta que hi ha gent que ve amb entrada de dia i no té capacitat, hi ha un moment que s'ha de baixar la persiana, no? S'ha de baixar la persiana i dius, escolti, fins aquí, no pot entrar més gent. Per tant, explica-li una persona que té un abonament, que aquell dia no pot entrar, que segurament són aquells dies de màxima calor, que no pot entrar perquè ha vingut molta gent de fora. Llavors, el preu, bàsicament, és un preu que inciti a que la gent de fora doncs, no vingui, perquè els veïns i veïnes de Quart doncs, majoritàriament són famílies que es treuen el segon abonament, i fins i tot així, aquest any, per desgràcia, hem tingut que deixar gent a fora de Quart perquè no, la capacitat de la piscina no dona per més. Si tant de bo tinguéssim una piscina més gran, doncs podríem tenir a tota la gent de Quart, i si ens assegurem que té tota la gent de Quart, podríem ficar un preu més assequible perquè vingués gent de fora. Però mentre que la gent de Quart, no tothom pugui fer-se l'abonament perquè no hi cabem, perquè és una piscina petita, que és molt antiga, i tots sabem el que costa doncs, ampliar una piscina, doncs crec que com a alcalde hem de vetllar perquè els veïns i veïnes de Quart doncs, puguin gaudir de la piscina. I en tot cas, els de Girona, doncs que vagin a les piscines de Girona.
1: És un preu dissuasiu, diguéssim, alcalde, doncs.
4: Sí, perquè pensi vostè que si jo, per exemple, sóc un ciutadà de Quart, dissuasiu i no dissuasiu, perquè si jo sóc un... Si jo tinc un amic, una persona, un conegut, que té un abonament fet a la piscina de Quart, una persona amb abonament pot treure un pack de 6 entrades per 30 euros. No, perdona, 5 entrades per 30 euros. Per tant, l'entrada et surt a 6 euros. Però això només ho pot fer una persona que tingui un abonament. Si jo tinc un abonament i et vull invitar a tu que vinguis un dia a passar la família amb els teus fills i la teva família, doncs jo puc treure com abonat aquest pack de 5 entrades a 30 euros. Per tant, l'entrada individual costaria a 6 euros. Què són aquests preus que esteu dient? Però això només ho pot treure una persona que tingui un abonament de la piscina, que entenem que és un veí o veïna de Quart principalment que tingui el seu aquest abonament.
1: Però, i alcalde, amb la... O sigui, ara les piscines es consideren un refugi climàtic, dèiem a les 8 que per primera... Des de fa uns anys hem adoptat aquest concepte en el nostre vocabulari. Abans refugi climàtic devia ser una cosa d'urbanistes i climatòlegs, però la gent del carrer no feia servir el concepte refugi climàtic, que té aquest punt fins i tot apocalíptic. Tenint en compte que una piscina és un refugi climàtic, per aquella gent que no té recursos per pagar 2 entrades per adults i una per nens, i per tant tampoc té recursos per treure's un abonament de la piscina, però potser sí que necessitaria anar algun dia a refrescar-se una mica a la piscina de Quart, no té un punt de tancar-li la porta aquesta gent?
4: Aviam, a la persona pot treure's un abonament que són el familiar, que podríem ser 2 adults i X fills, per 120 euros 2 mesos i escaig, crec que és un preu que, si ho dividim pel número de dies i el número de familiars, crec que és un preu molt, molt, molt raonable. El que es preveu amb això, o t'ho dic al revés, com li diem a una persona que sí que ha pagat l'abonament, que no pot entrar perquè hi ha gent de fora que ha vingut a fer el refugi climàtic d'un altre poble a gaudir de la piscina de Quart? Com li expliquem això a un ciutadà que paga els seus impostos i que altra gent que no els paga gaudeix de la piscina en lloc seu? Com li expliquem?
1: No tots els pobles tenen piscina, però, alcalde.
4: Exacte, som uns privilegiats i tenim una piscina, i no vull fer publicitat perquè encara vindrà més gent, i no hi cabem. Però,
1: està fatal la piscina de Quart, que ningú hi vagi.
4: Molt malament, està molt malament. No, però en sèrio, som aquests pobles de les Rodalies del Gironès, Fornells, Quart, doncs sí. Són pobles que és de fàcil accedir, amb piscines tranquil·les, i bueno, doncs és jo m'hi he trobat la sorpresa de que molta gent doncs, decideix venir. Llavors, a mi la meva pregunta seria que per què... Potser, per exemple, i dic Girona, perquè potser és la ciutat més gran que tenim al costat, doncs que haurien d'ells potser de fer piscines més acords amb i que no tinguessin que venir els pobles del costat a la piscina. Mm. Perquè, de fet, el del refugi climàtic que vostè diu hauria d'anar a la piscina del seu municipi, no a la piscina del poble veí. Mm. I com li dic, i si vostè té un amic o conegut al poble, que segur que el té, doncs pot treure una entrada per 6 euros.
1: M'ho apunto perquè jo tinc una amiga a Quart. Ferran Rodero, alcalde de Quart. Moltes gràcies, alcalde.
4: Espero veure a la piscina.
1: Una abraçada, alcalde. Gràcies.
4: Gràcies, adéu.
1: La Mariona també ha comentat una altra piscina que ha parlat de l'Aldea, el Baix Ebre.

0: gestió de la piscina municipal, és igual com les festes majors, que per cert, nosaltres ara estem en les festes majors, són totalment deficitàries, i això saben que és un servei que oferim a la ciutadania i que l'Ajuntament ha d'assumir una part molt important del seu cost.
1: A vostè no li preocupa, però, que pugui venir gent d'altres pobles, com ara deia, per exemple, l'alcalde de Quart?
0: Bé, nosaltres aquí, mentre jo estava escoltant l'entrevista, i que tenim que tots els pobles del voltant, tots tenen les seves piscines municipals, clar, i passa molt poc. Nosaltres sí que vam detectar el primer cap de setmana de que vam obrir la piscina, però només va ser aquest cap de setmana, que ens va vindre molta gent de fora, i sí que ens va preocupar, no per res, per l'aforament, però bueno, va ser només aquest cap de setmana. La veritat que després ja no ho han patit. Mm.
1: I això, alcalde, perquè quedi clar, és a dir, els ajuntaments van a pèrdues amb la piscina, deia.
0: Sí, igual que amb les festes majors, Això és així. Nosaltres ens considerem que som bons gestors, però tenim un ajuntament totalment solvent, en deute zero, però entenem que hi ha serveis que la ciutadania ho reclama i que de cap manera podríem aplicar els preus. Penseu que perquè la piscina no fos deficitària potser tindrem que muntar, triplicar el preu com a mínim, i això nosaltres tampoc no voleu fer perquè la gent al final, si té un servei o té un espectacle com ara festes, al final si li agrada no pregunta el preu ni pregunta si l'Ajuntament, si és deficitari per l'Ajuntament o no, i nosaltres hi som conscients i continuarem així.
1: Quants habitants té l'alcalde? L'aldea, alcalde.
0: 4.800 habitants. 4.800. Aquí el que hi ha, potser la capital si considera un poble petit, aquí és un poble mitjà.
1: Sí.
0: Un poble mitjà gran. Sí, 4.800.
1: Xavier Royo, alcalde de l'Aldea. Li agraeixo l'atenció que ha tingut amb el RAC1 aquest estiu, que acabi d'anar bé l'estiu i a continuar gaudint de la piscina municipal. Gràcies, alcalde.
0: Molt bé. Pues moltes gràcies, per nombrar-nos a l'Aldea.
1: A vostè.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Sos 10:41. Bueno, són dues maneres diferents de veure-ho. Hi ha aquest debat, no sé com ho veieu, que és preus diferents en funció de si estàs censat al poble o no.
2: Bueno, si em permeteu una manera una mica diferent d'apropar-nos a la qüestió. Sí. Hi ha un concepte d'un sociòleg que es diu Eric Klinenberg, que a mi m'agrada molt, que no és tan apocalíptic com refugi climàtic, que sí, és palaus dels pobles, no? O sigui, com palaus, sí, del poble. I parla de jocs on, bueno, diguéssim, la gent no només fa alguna cosa concreta, no sé, pensem una piscina o una biblioteca, sinó que també es barreja, socialitza amb altra gent, diferent a si mateixa, i són llocs, bueno, que finalment el que fan és com construir comunitat, no? Uh-huh. Clar, o sigui, una piscina pública, potser fa 20 anys era un lloc on tu anaves a nedar un dia, a passar la tarda i tal, però en aquest context, no, d'aquesta nova realitat climàtica amb estius tan llargs, tantes nits tòrrides, no, com heu explicat aquí cada dia, és un lloc vital per viure, per ser-hi, i
1: aquí
2: no
1: està
2: és,
1: el tema.
2: Clar, i no es pot com restringir, no? Per una qüestió no només del poble on visquis, no, sinó també de renda, etc. Mm. I clarament, bueno, potser és un moment en el qual aquestes, no, perquè jo entenc els alcaldes, no? Vull dir que al final és comú, vull dir, jo tinc recursos limitats i per tant he de posar en algun moment un límit, però potser és una cosa que no ha de dependre dels ajuntaments i necessitem una planificació a nivell de la Generalitat, perquè efectivament, o sigui, és totalment irracional que a Catalunya crec que hi ha 200.000 piscines, òbviament comptant també privades, etc. I la gent normal i comuna, que evidentment no té una piscina privada a casa seva, no pugui anar perquè és molt car o perquè no està sense tal municipi.
1: Perquè al final la gràcia d'un refugi és que teòricament és un lloc on tu pots entrar-hi si ho necessites.
2: Clar.
1: No si t'ho pots permetre.
2: Clar.
1: I les piscines municipals, en funció de quins llocs, s'han convertit en refugis climàtics on pots entrar-hi si t'ho pots permetre, no si ho necessites. Tots ho necessitem, perquè la calor apreta per tots igual. Però si tens una situació econòmica doncs prou estable, llavors hi pots anar. Si no, doncs, vés a un museu, que potser també és gratis, no? Clar, aquí sí que hi ha una diferència, que crec que amb una situació com és la calor i com és el moment actual que vivim, i a més amb estius que cada vegada anem pitjor, com ens hem fet un fart de dir, doncs que té poc sentit, no? Potser, o sigui, que potser ens ho hem de replantejar.
3: Clar, el que passa que no ens hauríem de replantejar

0: plantejar si els d'un poble han de pagar més o menys, si els veïns han de pagar més o menys, que seria un plantejament lògic, eh? Si s'han de prendre mesures de preus dissuasoris perquè no vinguin els veïns de l'altre poble, si cada poble, cada barri, això ho tingués ben planificat, tingués la seva piscina, tingués la piscina com un refugi climàtic per tothom, etc. És que hi ha coses que costen molt d'entendre, és a dir, fa dècades que s'alerta del canvi climàtic i ja és molt greu no haver actuat fins ara, però és encara més greu tenir-lo aquí ja i veure'l de manera evident i clarament i no estar prenent mesures d'urgència, mesures ben gestionades, ben organitzades, com potser poden ser coses tan aparentment simples com organitzar bé aquesta distribució de les piscines arreu de Catalunya, no? Que no hauria de ser tan complicat. La qüestió dels gimnasos municipals, no sé si hi ha també diferències tan importants entre pobles, però sembla que no hi ha tant de problema, vull dir, no.
1: I un tema de cada estiu, crec que és que un de cada tres refugis climàtics de Barcelona...
0: Un de cada quatre
1: està obert o tancat? O sigui, quina...
0: Desapareix a l'agost.
1: Desapareix, un de cada quatre, sí. Clar. És el 25% dels refugis climàtics a l'agost, que és quan més calor fa... no estan disponibles, perquè tanquen pel que sigui.
0: Sobretot perquè les administracions s'han omplert la boca de parlar de els refugis climàtics d'aquest estiu, aquí els teniu, no? Jo he vist per Barcelona com llocs amb quatre banquets i un toldet i ja posen refugi climàtic. Clar, a mi això em sembla postureig, és a dir, no dic que aquell refugi climàtic en si no estigui bé, però si tu tanques un de cada quatre a l'agost que molta gent precisament que pot estar de vacances però no té prou recursos per marxar a llocs més frescos o el que sigui, necessitarà aquests refugis climàtics, doncs el que estàs fent és postureig. Crec que s'ha d'acceptar que aquestes mesures d'emergència pel canvi climàtic implicaran un pressupost públic molt gran que s'ha de fer des de ja. Parlem de rehabilitar habitatges, d'establir més zones d'ombra a les ciutats, de condicionar aules, que és un tema del que s'ha parlat molt, i també de no només plantejar, sinó obrir i mantenir oberts i amb personal suficient i d'una manera prou adient, no? Amb ombres, amb arbres, amb unes piscines que tinguin fons, doncs tots aquests refugis. És a dir, no val només dir que els faràs i dir com va dir Batlle, que si no sempre es pot anar al Corte Inglés, que també...
1: Com fa la seva tieta, no?
0: Sí, que pot actuar com a refugi climàtic. És a dir, clar, si consumim, sí que tenim refugi climàtic.
2: Ja, però, Ricard, de fet, a les llistes de refugis climàtics, a vegades, inclús hi posen un supermercat, no? A veure si cola. Bueno, jo més que...
0: Mitja hora donant voltes per un súper.
2: Clar. Bueno, si has de comprar alguna
1: cosa... Sí, després vas al supermercat i t'encostipes, perquè aquesta és altra, també. Passes pel passadís dels iogurts i surts d'allà que vols posar-te 14 jaquetes una sobre l'altra.
2: És impressionant. Sí, no, jo més que el debat...
1: No entreu en xancletes a un supermercat.
0: Jo vaig amb jaqueta
1: a posta.
0: Jo vaig amb jaqueta a posta a comprar, ho dic de veritat. Sí.
1: No, t'entenc. Aquí a la redacció de RAC1, depèn del costat de qui toqui seure, també déu-m'hi-do. Què dius, Rian?
2: S'ha d'anar preparat. No, que més que si algú que viu un poble i paga impostos en aquest poble ha de tenir prioritat a la piscina a nivell de preu, que per mi sí, o sigui, algú que paga, o sigui, vivim en un estat de dret, tenim drets i també, gràcies a Déu, alguna obligació que altra, doncs algú que paga impostos a un poble no pot pagar el mateix que algú que ve de fora que no té ninguna obligació en aquell puesto, però per mi el mateix passa amb les autonomies, és a dir, si jo pago els impostos autonòmics a un puesto també a una autonomia concreta he de tenir prioritat als serveis públics, diguem, a habitatge públic, diguem, hospitals, el que sigui. Per mi més que això el debat és si estaríem parlant d'això en cas de que les classes mitges no s'haguessin empobrit tant en els últims 5 anys, és a dir, jo crec que hi ha hagut unes polítiques que ens han fet que ara estiguem veient tants reportatges, que és veritat que s'intenta romantitzar perquè no sigui tan tràgic, de que hi ha com una moda de que ara ens quedem a casa de vacances, com si fos que no ens agrada sortir, que ja passem d'anar a la platja a un altre puesto, i la realitat és que hi ha hagut un empobriment, que la gent es queda a casa i ara les piscines municipals són més importants que mai. Clar, un ajuntament no pot baixar així com així el preu perquè hi ha una llei d'hisenda local que els obliga a no ser deficitaris. És veritat que després això es passa, és molt complicat. Després sempre s'intenta reajustar, com va passar amb les tasses de brosses, que al final tothom es va enfadar, però per aquesta llei n'hi ha que pujar perquè no fossin deficitàries. Llavors és això, si no estiguessin les classes mitges tan empobrides, si tothom pogués anar de vacances a un altre puesto, si no hi haguessin hagut aquestes polítiques d'endeutament públic brutal, d'impostos altíssims, de tot això, doncs segurament no estaríem parlant
1: d'aquest problema. Però és que potser per definició un refugi climàtic, ara que deies allò de la llei, Sí. Potser per definició de ser deficitari un refugi climàtic.
0: Sí, sí.
2: És un dret.
1: Clar.
0: Sí, sí.
1: No pots obtenir benefici d'un refugi climàtic, clar, teòricament, si és un lloc on refugiar-te.
2: Però en el cas d'una piscina, sí. Llavors, el
0: però
2: tema
0: llavors
2: potser...
0: ja no és un refugi climàtic.
1: Clar, per tant, això potser clar. Ho hauríem de mirar.
2: Mm. No? El tema potser seria més que les administracions locals intentessin ser més austeres amb les seves construccions perquè no els costés tant i no fossin deficitàries i poguessin cobrar menys. No ho sé, aquí s'ha de fer un ajust perquè és això, és que no poden ser deficitàries, llavors...
0: Clar, però tot i l'empobriment de les classes mitjanes...
2: Desastre, això.
0: 6 euros d'abonament, és a dir, 6 euros fent l'abonament cada dia és un preu molt alt. És a dir, no si... Encara que ens dividim de tot el context i d'empobriment, etc., és un preu altíssim. I és un preu que tampoc en val l'argument de l'empobriment de les classes mitjanes, perquè si mirem per tothom, aquí les classes populars sí que quedarien completament excloses.
2: Clar, però
0: que
2: sí,
0: és, el que,
2: sí,
0: és el, en el que s'ha de pensar amb la lògica de refugi climàtic, és a dir, amb qui té menys diners.
2: Però jo crec que... Si el salari mig, molt ràpid, si el salari mig cada vegada no estigués més a prop del salari mínim, no estaríem parlant d'aquest tema, segurament, perquè tothom podria pagar 6 euros tranquil·lament.
0: No ho sé, de veritat, em sembla molt si tu t'has de quedar a casa perquè no tens aire i l'únic que pots fer és anar cada dia a la piscina.
3: Però jo crec, Ricard, que no és una qüestió de si la classe mitjana pot anar de vacances o no, perquè o sigui, el tema és que si ara mateix els estius són cada vegada més llargs i tu tens un estiu de 4 mesos a una ciutat com a Barcelona, amb la calor que fa, que hem parlat abans del programa, no?, que és molt, molt complicat, tu no pots anar 4 mesos de vacances. Vull dir, no és una qüestió d'anar de vacances i quan fa calor a la teva ciutat, és que tu necessites planificar i canviar la teva ciutat perquè es pugui viure. I amb el canvi climàtic està passant una cosa, no? Abans ho apuntava una mica Clara, que és que sembla que és una mica campi qui pugui. Si tens aire condicionat a casa, bé, i si no te'l poses tu, i si pots anar a la piscina o tens piscina privada, bé, i si no ja et busques la vida. I el tema és aquest, jo crec que les administracions públiques tenen l'obligació de planificar i d'intervindre per garantir una sèrie de drets que potser abans no tenien tanta importància per una sèrie de coses, però ara sí la tenen. I per tant, no podem continuar com si estiguéssim... O sigui, que el problema no és si el municipi té una miqueta més de diners o una miqueta menys per la piscina municipal. És evidentment una cosa que té una altra dimensió.
1: 9 minuts i les 11. M'ha semblat molt interessant aquest debat, de debò. Gràcies, Mariona.
4: A vosaltres.
1: Avui, el món de la màgia, aquí arreu del món, està de dol per la mort del mag Juan Tamariz d'ahir als 83 anys. Avui tots els mitjans feien un homenatge al gran mestre de l'il·lusionisme. Recordàvem aquí també el seu pas per programes com l'1-2-3 de Televisió Espanyola. I sobretot, més enllà d'un impacte en els seus seguidors, a la gent que pagava les entrades per anar a veure els espectacles, a tots els espectadors dels programes on participava, sobretot ha tingut un gran impacte en el món de la màgia, en el sector de la màgia. Perquè ell va inspirar a moltíssima gent que ara es dedica a aquest món fantàstic i fascinant de la màgia. A aquesta hora podem saludar algú que el tenia de ben segur com a referent, el Josep Maria Lari Viaplana, el Maclari. Bon dia i moltes gràcies, Lari.
5: Hola, bon dia, com esteu?
1: Molt bé, i tu? Com has rebut la notícia?
5: Doncs mira, jo la vaig rebre ahir i em vaig quedar bastant xocat, tot i que m'ho esperava, perquè ja tenia una edat, sabia que estava fotudet, pobre, però aquestes notícies sempre toquen.
1: Has dit en diverses ocasions que ets mag gràcies a un llibre del Tamariz, oi?
5: Sí. El Juan Tamariz va escriure molts llibres i en va escriure un que es deia Secretos de Magia Potagia, que anava destinat a gent que no sabien res de màgia però que volien endinsar-se en aquest món. I jo me'l vaig llegir amb 14 anys i jo crec que aquest llibre doncs, em va canviar la vida perquè vaig tenir claríssim que volia ser de gran.
1: I després el vas conèixer personalment.
5: Sí, després el vaig conèixer al Llantiol. Jo vaig començar a treballar al Llantiol precisament perquè ell hi havia treballat, i el Pepe Carroll i tal, i jo pensava, dic, si jo vull ser mag professional, he de començar al Llantiol. I allà el vaig veure per primera vegada i em va impressionar molt perquè era un home que era un pou de ciència, però també era un pou d'amabilitat i d'amor, i era molt generós amb tots els mags, ho compartia tot, i bueno, a mi em va demostrar molt afecte tota la vida.
1: Això ha estat així sempre, Lari, en el món de la màgia, perquè sembla que hagi de ser un món, no, com molt reservat, cadascú de lo seu, els seus trucs, les seves maneres de fer, no, de dir, m'ho quedo per mi. I em sorprèn, no, que diguessis que diguis que ell era tot el contrari, era com molt generós i obert cap a tothom.
5: Sí, a veure, ell tenia molt clar que, sí, que quan es relaxava i explicava coses de màgia havia de ser davant de mags, no? No, una persona que no sapigués res, doncs evidentment no podia compartir una tertúlia amb ell, però ell era un home molt nocturn, i jo recordo que quan venia aquí a Barcelona, t'estic parlant dels anys 90, ell les nits les destinava a tenir tertúlies de màgia amb mags, i que et convidés amb una tertúlia d'aquestes era com un homenatge molt fort, una tertúlia que podia començar a les 12 de la nit i s'acabava a les 8 de al matí, i amb ell li encantava poder transmetre tot el seu coneixement.
1: I com ens les hem d'imaginar, aquestes tertúlies? Com eren?
5: Home, doncs mira, era fer un joc de mans darrere l'altre, i ara admeto una màgia, i anava donant la baralla a tots els mags que hi érem, i ara admeto algo. Llavors, en base al que tu havies fet, doncs ell t'ho millorava, o t'explicava la història d'on venia aquell joc, o t'explicava la història del mag que va inventar-se aquell joc. Jo què sé, és que sabia moltes coses, aquest home. La gent el té com, potser com un mag de televisió que feia riure molt, però això és la punteta de l'iceberg, no? Aquest home va escriure molts llibres que són bíblies per tots els mags del món.
1: Per què creus que ha marcat a tantes generacions diferents? Precisament per això, per fer tota aquesta base de saviesa i per aquesta generositat tan, tan bestial?
5: Sí, bàsicament. O sigui, el seu nivell tècnic de màgia era insuperable, i el nivell filosòfic que hi havia darrere, doncs encara més, no? Ell va escriure llibres que hi ha molt poca gent que puguin començar i acabar, saps? Perquè són molt estrictes. Però en canvi, era amic de tots els mags. I jo crec que i tots li tenim un carinyo molt fort. Jo crec que tots l'adorem i sempre pensarem que ell és el millor del món.
1: Aquesta qualitat tècnica, em deies ara, Lari, pels que... doncs no siguem mags i ens agradi molt la màgia, però no entenguem precisament d'això, de què implica aquesta dificultat tècnica, per què ell tenia aquesta tècnica? A què et refereixes exactament? Explica'ns una mica perquè ens en fem una idea.
5: Ell era un obsessiu, no? Ell es dedicava amb la màgia amb cos i ànima, i no sé, és que tampoc no et puc explicar segons quines coses, però sí que semblava un mag que aparentment feia coses molt senzilles, però que darrere hi havia una complexitat tècnica molt gran. És a dir, s'havia inventat tècniques màgiques que fins llavors ningú mag les havia fet servir, i ell no només les va desenvolupar, sinó que va escriure llibres explicant-les perquè les poguessin fer tots els mags del món. I és així, o sigui, tots els mags del món el coneixen, i li van donar el premi del millor mag del món als Estats Units un parell de vegades. Vull dir, la pèrdua és important.
1: Què hauríem de recordar d'ell i com hauríem de continuar el seu llegat? Perquè ara us toca a vosaltres mantenir viu el seu llegat.
5: Sí, mira, jo crec que hi ha dos nivells, no? Els mags continuarem adorant tota la seva feina i tots els seus llibres, i jo crec que el públic s'ha de quedar amb el que ell volia, en el fons. Ell volia que la màgia fos un regal, i un regal d'una il·lusió, que tot fan una cosa senzilla, aparentment senzilla, però que et sorprèn i que t'envia la teva ment a fer punyetes, no? Perquè no pots entendre què és el que acaba de passar.
1: Per on et veurem ara, Lari? En què estàs?
5: Doncs mira, ara estic de gira per Catalunya amb l'espectacle Estrafalari. Ahir vam estar al Summerfest, a Puigcerdà, i ara el proper vol el tenim a Castellserà, que és el poble on visc precisament, i em fa molta il·lusió.
1: Actuació a casa. Hi ha aquest puntet extra de nervis, precisament, per fer-ho a casa, o hi ha el punt de soc a casa, em puc relaxar una mica més?
5: No sé què dir-te, perquè tens tots els veïns allà veient-te, i precisament perquè et coneixen vols fer-ho millor que mai.
1: Josep Maria Lari Viaplana, mag Lari, moltíssimes gràcies, una forta abraçada, i això, mantenir viu el llegat.
5: Clar que sí, moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.

0: Només cal sentir-ne un parell de notes perquè el cos entengui que alguna cosa està a punt de passar. Una cercavila, una plaça plena de gent, gegants, ballant, castells, festa major, o directament una nit que ja saps que s'allargarà més del compte. Aquests que sentim són el grup La Canya d'Or. És un grup que fa dècades que porta la gralla als carrers i escenaris del país i que, a més de posar música a la cultura popular, ha aconseguit una cosa que no tots els grups de gralla es poden dir: fer ballar el públic fins a altes hores de la nit. Avui tenim aquí algun dels seus membres. Tenim el Jaume, el Pol i el Titus. Bon dia, moltes gràcies a tots tres.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Com esteu?
1: Bé.
3: Molt bé, contents.
0: Acostumats, això, dels mitjans de comunicació, o...
1: Gens.
0: Menys, no?
1: Gens, sí.
0: A veure, Canya d'Or, d'on ve aquest nom? Puc entendre que fa alguna referència a la gralla, però hi ha alguna història darrere?
2: És una història d'urgències, d'última hora.
0: Val.
2: Diguem que quan vam formar el grup, ara farà quasi 30 anys, esteu a punt de fer el 30 aniversari, era un 13 de setembre i el mateix dia del primer assaig ens van trucar, sabien que estava muntant alguna cosa i des de l'Ajuntament de Reus necessitaven que diguéssim si volíem participar a la Festa Major de Reus, per misericòrdia, i necessitaven omplir el programa amb el nom d'un grup. I nosaltres no sabíem, no, clar, el primer assaig, i teníem allí idees, ens heu de dir alguna cosa en 10 minuts. I vam veure el local
0: sense pressió,
2: Sí, sí, sense pressió. Tenim per allà un cofre d'or i no sé què, i amb la canya, que és el que bufem la inxa de la gralla, doncs vam ajuntar això i mira, va sortir sí, aquest nom tan pretensiós.
1: Que consti que vam decidir que potser el canviaríem al fer 10 anys.
0: I sí, aquí estem.
1: Estem a punt de fer els 30 i encara estem igual.
0: Entenc que ara ja, quan feu els 30, tampoc, no? Ja no té sentit
1: canviar-lo. Jo crec que no s'escau ja, no?
0: Per què us vau plantejar canviar-lo? Per dir, va, potser...
1: Home, són ostentós, no?
0: Ja.
1: La canya d'or. No és la intenció.
0: Ja.
1: I llavors, no sé.
2: Alguns deien, los chicos de oro. I llavors això encara ens feia més.
0: Vosaltres sou de Reus.
2: Sí. Bueno, el Pol és de Valls.
0: El Pol és de Valls. Ai...
3: Bueno,
0: no, però t'han acollit, entenc.
3: Sí, m'han acollit bé,
0: no, cap problema.
3: Som del camp i jo vaig a Reus i ja està. Tinc molta estima a Reus.
0: Quan sou el grup? Perquè han dit alguns membres.
1: Sí, depèn de la formació.
0: Val? Sí, expliqueu-nos una mica això, perquè potser l'univers de... Jo crec que tots tenim molt presents les gralles, per això que deia ara, però potser l'univers graller el tenim una mica allunyat. Formacions, què vols dir exactament en formacions?
1: Hi ha la formació tradicional, que estaríem parlant de tres gralles i un timbal.
0: Val?
1: Després tenim formacions ja més ampliades, com és amb doble percussió. També tenim la brass band, que aquí ja s'afegeixen metalls, trombons, tubes, ja... tenim també el ball de gralles, que aquí ja són quatre veus de gralles i dos percussions. Vull dir, depenent de quina formació estem fent, doncs hi ha més o menys músics a l'escenari.
0: Pels qui no coneguin gaire la gralla, com és la gralla i com es toca la gralla?
3: Bueno, la gralla és un tub de fusta, sí, amb forats. És un instrument bastant rústic, no? N'hi ha que tenen claus, n'hi ha les seques que no tenen claus, hi ha les que tenen claus, i es bufa amb una doble canya que vibra i a partir d'aquí doncs es forma el so, el tudell passa el so cap a la gralla i llavors amb els dits fas les diferents notes.
0: Ara faré una comparativa que és terrible i que potser ofèn a tot el sector i ara teniu ganes de marxar.
2: Estem però... acostumats.
0: No. Però dic per què. Sabeu aquells gossos petitons que quan borden molt fort, que són molt estridents, la gralla és un instrument molt petit per lo fort que arriba a sonar. Això es deu... Hi ha algun motiu aquí darrere?
2: Bueno, l'instrument és cònic, llavors projecta el seu con...
0: Clar.
2: Es projecta més fort i, a més, el doble canya fa que tingui aquesta potència.
0: Depèn molt dels pulmons, també.
2: És un instrument molt obert, també, per dintre. Hi ha instruments de doble canya que són més estrets i, per tant, el so és una mica més fluixet, o al ser més llarg sonen més greus. La canya, la gralla, el seu instrument curt i cònic i obert sona molt més potent.
0: Clar.
2: I d'aquí... que tinguem aquesta reputació.
1: Home, és un instrument de carrer, vull que esperes, no?
0: No, clar, evidentment.
1: No pot sonar fluix.
0: Evidentment. I l'afinació?
2: Això, hi ha un marge de desafinació molt gran, per això també la gent que s'hi dedica i que ens ho hem treballat i que tens una formació, doncs a la llarga, amb la canya, amb la pressió, amb una tècnica, doncs es pot treballar i es pot aconseguir més o menys afinar prou bé, però hi ha un públic graller, diguéssim, que fa el que pot, que no té coneixements, que no es forma i llavors, com que hi ha aquesta diferència, aquesta, diguem, marge de desafinació tan gran, que amb una nota pot sonar un to més amunt o més avall, depèn de com bufis, depèn de com apretis, depèn de la quantitat d'aire.
0: Vosaltres m'imagino que ho detecteu superràpid, evidentment, perquè vosaltres ho heu estudiat i vosaltres doncs, us dediqueu a això i sabeu el que esteu fent. Però pel públic que no en té ni idea, es nota molt la diferència amb aquest marge de desafinació d'algú que ha agafat una gralla i que no en té ni idea, o que mira, qui fa el que pot no està obligat a més, i els canya d'or.
2: Bueno, els canya d'or i molts grups toquen
0: sí,
2: molt.
0: Sí, però els tinc aquí.
2: Però sí, es nota moltíssim, evidentment, sí. I no només l'afinar, sinó només la manera de treure el so. Vull dir, una
0: És més net, potser, o...
2: Sí, diguem que és més suau, podem tocar més suau, més fluix, en canvi, si no tens coneixements, doncs normalment sona fort, descontrolat.
0: A veure, sempre associem les gralles als gegants, als castells, cercavila, festes populars, però vosaltres també feu ballar al públic amb tamassos com aquest.

0: Sí, efectivament, és el que us està semblant. Gralles i Doraemon.
1: Sí, sí.
0: Però vosaltres som uns cachondos.
2: Sí, sí.
0: Això, d'on sorgeix la idea?
2: Els balls de gralles actuals, abans, fa uns anys, quan feien balls de gralles que es deien, era com un ball d'embalat o es tocaven balls vuitcentistes i la gent, sí, doncs, feien valsos, polques, pasdobles. Des de fa uns anys, diguem, que vam començar alguns grups de grallers a indagar una mica, a voler fer novetats, a fer a Vilafranca, per exemple, a la Festa Major de Sant Fèlix, després de fer aquests ballables...
0: No sé per què, però cada dia, d'una manera o d'una altra, acaba sortint Vilafranca del Penedès. I és una cosa que no, de debò que no m'explico. Perdona, que t'he tallat.
2: Sí, jo crec que va sortir arran d'ell. Quan acabàvem aquests balls de gralles, hi havia, sí, molta gent que estava molt, molt motivada i molt eufòrica a les tantes de la nit.
0: Clar.
2: I ens ajuntàvem amb alguns grallers, algunes colles, i acabàvem fent, improvisant una mica en baix de l'escenari, improvisàvem repertori una mica així més modern i la gent es tornava com boja i acabàvem a les tantes de la nit. I a partir d'aquí jo crec que es va començant a portar-ho dalt de l'escenari perquè la gent volia això. I llavors, doncs, ho vam anar compartint des de repertori, des de, jo què sé, de la Rafaela Carrà, des de músiques de dibuixos animats, des de Disney, l'última novetat dels catarres, dels tallets, del que sigui. I llavors vas veient amb els anys el que és el que... És com si fóssim una banda de versions, mm-hmm, però en petit format.
1: I sense cantant.
2: Exacte.
1: Que això és la gràcia, el cantant és el públic.
0: Clar.
2: Sí.
0: Clar.
1: Tenim molts cantants allà.
0: Clar.
2: Llavors el que nosaltres detectem és que la fórmula que funciona més són músiques que enganxen, que la gent, tothom sap, perquè encara que siguin cutres o d'ambients molt diferents, que les identifiquin i que sàpiguen la lletra i que es tornin bojos cantant. Llavors agafem, la majoria de coses que fem no són temes sencers, sinó que fem fragments i els anem empalmant, mm-hmm, i això funciona, la gent s'ho passa superbé.
0: Mira, és que us atreviu amb qualsevol gènere.

0: Va, a veure, què és més dur? Cercavila o processó de 4 hores o un ball de gralles fins a les 4 de la matinada?
1: Cercavila de 4 hores.
0: Sí, eh?
1: Sens dubte.
0: Sí, perquè clar, no? O sigui, amb allò, l'adrenalina del ball de gralles no el tens tant a la cercavila.
2: Sí, tot i que requereix molta energia i algun cop que ha vingut algú a fer-nos alguna substitució, perquè a vegades no hi podem ser tots, no? I ens va dir que això era com un centre d'alt rendiment de la gralla, de lo que havíem arribat a assajar i tocar, perquè al final és una hora seguida tocant, una hora i quart que fem, i requereix molta energia. Vull dir, una cercavila és llarga en el temps, és més de fons, aquí és més explosiu i en poc temps donar-ho tot.
3: Sí, molt intens.
0: Teniu localitzades aquelles cançons que us demana més el públic?
3: Sempre hi ha els quatre hits que saps que funcionaran i que et poden aixecar en un moment, si no hi ha gent motivada, saps que dispares aquell tema i segur que tothom comença...
0: Per exemple, digues.
3: Per exemple, la dels volcans, dels búhos, sempre funciona molt.
0: Home.
3: Aquesta que hem sentit del We Are the Champions de Queen, vulguis que és tranquil·la, però la gent no acaba cantant i l'empalmem amb... Sí. No sé què, no recordo. Bueno, hi ha uns quants. Com es diuen aquests...
1: Els
3: figaflaues la història és agafar el hit de l'estiu o de l'any i adaptar-ho a les gralles.
0: Què és més català, una gralla o una havanera? Hi ha somriures, sembla que ningú es vol mullar.
3: Jo crec que la gralla.
0: Clar, què diràs tu, no?
2: Això depèn d'on ho preguntis, no?
3: Sí. La banyera ve de l'Havana, és cubà. Zona...
0: Ja, com el seu propi nom indica, no?
3: Sí.
0: Clar, depèn molt de la zona.
2: Clar, nosaltres ens movem més pel Camp de Tarragona, que és d'on som, el Penedès, tota aquesta zona, doncs la gralla està més arrelada. I potser doncs, més cap al nord, doncs, tenim més la banyera, però bueno, aquí cadascú es comprarà cap a casa.
0: Ara que parlàvem de gèneres, la gralla serveix pel tango,

0: o per la cúmbia. Qualsevol tema pot funcionar amb un grup de gralles?
1: Crec que sí. Qualsevol, no, potser no, però que tingui una certa melodia i que es pugui adaptar amb altres instruments que ens ajudin a reforçar aquell estil, sempre és ben... sempre funciona. Sí.
0: Heu xerrat mai amb els Figaflaues, amb Búhos, amb qui sigui, i que hagin pogut sentir les versions que feu vosaltres en gralla? Han tingut mai l'oportunitat de fer-ho? Heu intercanviat opinions?
2: Amb Pepet i Marieta vam arribar...
0: Ah, home!
2: A tocar, bueno, ell va cantar.
1: Sí, amb Gertrudis
2: també va cantar.
1: El Xavi és amic nostre i va col·laborar una vegada a l'escenari cantant el tema de la samarreta d'Imperi, sí, mentre nosaltres l'acompanyàvem, sí, coses així, sí.
0: I bé, ja els agrada.
1: Super, sí.
0: Diríeu que amb coses com els que esteu fent vosaltres, la Canya d'Or ara està a punt de fer 30 anys, però clar, heu portat, no, aquest instrument tradicional a la música més contemporània, l'heu passat de la festa popular, que continua estant a la festa popular, a l'altre tipus de festa popular, que és a la festa durant la nit. Viu un moment dolç la gralla, podríem dir?
1: Des de fa uns anys que sí, diguem, des de que es pot estudiar al Superior de Música, l'Escola de Catalunya, es pot estudiar gralla des de l'any 2006, i hi ha hagut com una professionalització que s'ha anat... Hi ha més nivell, hi ha més estils, hi ha més gent que s'atreveix a fer moltes coses, i està en un punt molt dolç ara mateix.
0: Si d'aquí 30 anys tornéssim a parlar amb Canya d'Or...
1: Ui, seria molt gran, ja.
0: Què us agradaria poder explicar-nos?
2: Passar palabra.
3: Bueno, que seguim existint,
1: sí,
3: no?
1: Exacte.
0: Sí, no, va, algú més. Alguna...
2: Estarem tocant d'aquí 30 anys, en sèrio?
0: Un graller mor amb la gralla als llavis. No, però algun poble, alguna festa, alguna plaça que tingueu una mica entre cella i cella, que digueu, hòstia, qui ens agradaria ser-hi? O sigui, ompliu Sant Jordi.
1: Home, això seria...
0: Home, això estaria bé,
1: super. Sí. Que la gralla que acabés transformant-se en un instrument no comercial, però que arribi a tots els públics. Ara mateix no arriba a tots els públics, mm-hmm, tot i que es va començant a sentir més amb jovent, que abans no n'hi ha tant, potser amb balls de gralles, però sí que arribar a tocar en un lloc, que sé, en un Primavera Sound, en un lloc així, que la gralla no, fins ara no he tingut cabuda, seria...
2: Però no depèn d'altres, tampoc.
1: No.
2: Aquí els promotors, si ens estan escoltant...
0: Ja heu vist quines barbaritats són capaços de fer aquesta gent, per tant, cap allà. Clar, vosaltres que sou majoritàriament de Reus, entenc que el moment més especial és tocar per Sant Pere o per la Misericòrdia. Perquè jo ara li preguntava al McClary, tocar a casa sempre té aquest... És aquesta una mica arma de doble fil, de... Hosti, que bé és casa, però alhora també és un... Ja, hi ha els amics, hi ha els veïns, no? Hi ha els fills, els germans, i també en aquell moment té com un puntet més de pressió extra.
2: Sí, però no... Vaja, no crec que tampoc això influeixi massa.
0: No.
2: La feina està feta abans. Un cop estàs dalt de l'escenari i t'engeguen els focus... Poca cosa veus a baix i tires milles.
1: A casa ja ens tenen molt vistos. Sí. Ja n'hi venen. Ja.
0: No, A principi sí, per compromís, 30 anys després, que ja vi com busquin, no? Us heu de passar molt bé. Em dona la sensació. És així?
1: Sí, sí. Ens ho passem molt bé, sí. I més cada any, com que anem renovant el directe, anem canviant coses del que fem, adaptant coses, doncs ens donen aquest aire nou que de renovar coses.
0: Hi ha molta feina o l'adaptació és força ràpida de portar-ho a poder-la interpretar amb gralla, qualsevol cançó? Entenc que les cançons deuen ser un repte per si mateixes, és a dir, un Bohemian Rhapsody deu ser una bogeria, potser, o no ho sé.
1: Depèn molt de la melodia, sobretot, de la tessitura que agafa, perquè estem prou limitats, la tessitura de la gralla no té molta tessitura, llavors els greus, per això la gralla baixa, ens depèn molt de la... d'això.
0: Per exemple, posem un exemple, alguna cançó que diguis, hosti, aquesta és pràcticament inadaptable.
3: En general, el que són cançons més rapejades, que no tenen tanta melodia, que són molt monòtones a nivell de melodia. Això amb una gralla i amb el format que fem naltros no és massa adaptable.
0: I el perquè... reggaeton. Entenc que el pam, patam, pam, pam, aquest anar-lo fent tota l'estona amb la gralla...
1: No, això és senzill, però depèn de la melodia, sobretot.
0: Sí, però vull dir que al final, com que, no, allò que tots sonen igual...
1: Bueno,
3: però al final, si és un temazo, la gent ho reconeix, sí, i acaba funcionant. O sigui, el tema és trobar un bon arranjament, és la feina més difícil. Bueno, primer és decidir les cançons, posar-nos d'acord, perquè a vegades també hi ha una mica de debat, no? Això pot anar bé, això no... I llavors, doncs, fer una feina d'adaptar-ho i tenir les partitures perquè funcioni, no? Que la melodia destaqui prou i que l'acompanyament, basar-nos molt en el que és l'original. No intentar fer coses diferents, tampoc.
0: Jaume Gusa, Titus Prats, Pol Figuerola, de veritat, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. Per tots aquells que no hagin vist La Canya d'Or en directe, són extremadament recomanables. Jo en tinc moltes ganes, he de dir... Per tant, potser estaria bé, ja ho parlarem, però potser estaria bé que poguéssim fer alguna cosa. Ja ho parlarem, no? Podríem muntar alguna cosa.
1: Sí, ja ho parlarem.
0: Després ho parlem. Va, Jaume, Pol, Titus, moltíssimes gràcies, de veritat, i per molts més anys de La Canya d'Or. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Ara tornem.

0: Avui és el Dia Mundial de la Fotografia i si hi ha una foto que gairebé mai ens acaba de convèncer és la del DNI. En el meu cas, semblo un terrorista que fa dues setmanes que no dorm. Tots hem de tenir-ne una. I ni les personalitats més famoses en poden defugir. El DNI el necessitem tots. I justament hi ha una persona que ha vist i ha fotografiat moltes d'aquestes cares que ens ha vist en els nostres moments més humils. És la Teresa Yáñez, és responsable de Foto Rovira, aquí al costat de la ràdio, al carrer Sant Eloi de Barcelona. Per davant de la seva càmera hi han passat personatges com Vázquez Montalbán, l'Eugenio, John McEnroe, Miquel Roca o el Josep Lluís Núñez. No és poca cosa. I només cal entrar a la botiga, només cal entrar al local per adonar-se. El seu mostrador és un petit museu de fotografies de carnet de tothom qui hi ha passat. Teresa Yáñez, bon dia i moltes gràcies, Teresa.
1: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres,
0: Només faltaria.
1: No, a vosaltres sempre.
0: Ara parlem de la botiga, Teresa, però per què costa tant estar contents amb la nostra foto del DNI?
1: Bueno, a veure, en principi perquè també intimida molt. Quan una persona agafa la càmera i t'està enfocant, això intimida. Ja. Després que hi ha uns requisits que la foto del DNI requereix i, clar, has d'estar d'una manera determinada i això també incomoda a la gent, saps? Te sents com una... Jo ho entenc, perquè també em poso a l'altra banda i llavors pues, també ho puc entendre perfectament. I després t'admires al mirall i no és el mateix que a la foto, que al mirall te'n veus al revés.
0: Clar, digue'm. En la teva feina, Teresa, més enllà de disparar a la càmera, també pot haver-hi aquest punt de fer costat i d'acompanyar, una mica com quan estàs malament i vas al metge, no?, i una infermera t'atén i et fa sentir el màxim de bé possible. Aquesta incomoditat que tu detectes, també hi ha una part de la teva responsabilitat des d'intentar calmar la persona?
1: Sí, totalment, totalment. És molt important tindre empatia amb les persones, perquè a vegades pues, ho tenen com uns complexes o li fa vergonya, que és molt normal. Llavors sí, has de tindre molta psicologia, molta empatia. O sigui, has de fer com si fossis tu, com t'agradaria que te treguessin a tu quan anessis a retratar-te, doncs igual, jo faig això. És el lema, no?, de la botiga, o sigui, fer que la gent s'hi senti còmoda, que no li faci vergonya, si tens uns ulls, per exemple, molt macos, ho dius, o un somriure, i llavors la persona ja se va, saps?, s'arregla, se pentina, el que sigui, i llavors està més tranquil·la i més... Sí, això és molt important, molt important.
0: Hi ha algun truc per sortir millor a la foto maleïda del DNI?
1: Bueno, el truco és posar-se natural. O sigui, la foto ha de ser d'unes determinades... O sigui, estem molt limitats, perquè abans érem una mica, podies fer una mica més artística, i ara no. Ara estem molt limitats, ha d'estar de front, si és passaport, per exemple, no pots ensenyar les dents, cosa que hi ha gent que amb un somriure maco pues, està millor. Però el DNI no són tan estrictes, però sí que és veritat que han d'estar de front, sense ser reis, és un problema perquè hi ha moltes noies que porten un pentinat que no se li veuen les celles i ho has de dir. Està més limitada la foto que fa anys enrere, molts anys enrere.
0: Teresa, el mostrador de Foto Rovira és un autèntic museu d'imatges. Tens comptat quantes fotos hi ha?
1: Pues no. És que no ho puc fer. No ho puc fer. Hi ha més de 300, segur.
0: Més de 300,
1: Sí, més de 300. A vegades ve algun nen i dirà, pare i tal, i per entretenir... Pues mira, compta que era quantes fotos i quan ja porten 10 o 12, es cansen i ja no. Sí, més de 300 jo crec que segur, però no, te prometo que no les he comptat.
0: Clar, és que no,
1: mira, apareixen posades d'una manera, saps que clar, per comptar és una mica complicat, perquè no estan totes en hilera, saps? Estan... Llavors és una mica més complicat.
0: Mira, però jo tinc una foto de les fotos i veig actors. I veig escriptors, futbolistes, i veig pilots de motos, periodistes, metges polítics, fins i tot algun noble. És que, mira, per exemple, a veure, Pep Guardiola, l'Eugenio, Pasqual Maragall, José Mari Vaquero, Josep Antoni Duran i Lleida, la Nina, Jorge Lorenzo, Jorge Fernández Díaz, Josep Lluís Núñez, John McEnroe... Sí. A veure, sí, clar, sí. Teresa, això de començar sí. amb una primera personalitat que ve a Foto Rovira, fa la foto, deu quedar encantat, i després això què passa? O sigui, comença a córrer la veu entre el mundillo del famoseo i diuen, escolta, hem d'anar allà. O com va això? Què ha passat?
1: Pues suposo, o sigui, suposo que el boca a boca algú farà. Si te dic la veritat, vam començar que hi ha fotos molt antigues, ja la del Fran Johan, Mari Sant Pere, que la gent jove sí. no sap ni qui són, eh? O sigui, hi ha gent estan en blanc i negre, i aquests senyors, mira, aquests senyors desgraciadament ja no hi són, perquè... Llavors va començar així, ens va vindre, doncs, per exemple, la Mari Sant Pere, doncs la posem aquí, perquè al costat... Llavors va ser així, mica en mica, doncs cada vegada que... Això en molts anys, pensa que aquesta botiga es va inaugurar l'any 52. I jo pues, estic 44 anys porto jo ja treballant. I llavors pues, bueno, va ser una mica així, ara ve aquest, ara ve el Vázquez Montalbán, i en mica ara sí que és veritat que clar, ara són més actuals. Mira, de les últimes ha sigut la Julio Otero, el Jordi Cruz també, els últims, el Eduard Buil, bueno, venen periodistes d'altres ràdios, també hi ha bastants, i escriptors, i és que hi ha una mica, la veritat que hi ha una mica de tot, eh?
0: Constantino Romero, veig, també.
1: Constantino, sí,
0: Ramon
1: sí. El Marc Gasol, el Lorenzo, també està al costat, crec que del... Espera, és que ara no el tinc al davant.
0: No, no pateixis, és que és
1: bestial. Mira, l'Albert Bernat, a veure, quin més?